0: viajar. Me gustaría ir a África. Me gustaría hacer un... ¿Cómo se llama? Un...
1: ¿Voluntariado?
0: No. Es
1: un safari.
0: Un safari, ajá, sí, me encantaría ir. Sí, justo.
1: ¿Te gustan los animales?
0: Me encantan, sí.
2: Per favor, Aina Mar, parlant d'il·lusió, ets un poc il·lusa. Un voluntariat, diu ella. No, un safari. On vas?
1: I per tancar l'enquesta d'avui, han deixat per lo darrer una història que segur que mos traurà un somriure a tots que ara escoltam.
3: Lo que m'està passant ara que és que m'he recuperat d'una malaltia i estic embarassada i estic feliç. Soc feliç ara mateix. I avui m'han dit que tot està bé, així que...
1: Enhorabona.
3: Aquesta és la meva il·lusió.
1: Enhorabona, idò. De quant estàs?
3: 3 mesos. Recent. No? Però està tot bé, així que tot bé, sí.
1: Idò, que segueixi així, que estigui tot bé i que les nostres il·lusions siguin un nostre motor de vida.

0: Vinga, que amb il·lusió continuem nosaltres el programa amb en Toni Cardell en el control tècnic en aquesta primera hora. Després vendrà en Miqui Fiol. I hem posat aquest fandango de tardor de música nostra perquè ja hem entrat a la tardor. I això vol dir canvi de temporada, de temperatura, de colors, d'olors, de menjars... I aviat a les 8 ja serà fosc i encara ens demanarem amb més ànsia quan anem camí cap a casa nostra. I avui per sopar, què feim? Tranquil·les, tranquils. Agafeu-vos aquesta secció amb il·lusió perquè tenim una llista de gent fantàstica que mos salvarà no només de sopar, sinó també d'estar per de demà. Lídia Larrey, benvinguda, periodista, com estàs?
1: Pues molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Te feia il·lusió venir?
1: Molto.
0: I en altres que venguessis, que t'apareix això de veure així la ràdio des de l'estudi en directe aquí?
1: I no? És fantàstic.
0: Sí, no?
1: A més, feia estona que no venia i petits canvis i mai havia vengut en tu ni amb els companys, o sigui, que fabulós.
0: Que bé. I d'aquí en Aina Marc i en Juny Cortes, equip d'entre avui i demà. No sé quina és la teva estació preferida, gastronòmicament parlant. La tardor pot ser?
1: No, per jo és l'estiu.
0: Sí.
1: M'encanta tot el que ve de sort. Tomàtiques, aubergines, tot lo, de lo que ara estic dient adéu i m'estic despedint amb molta penúria, perquè sí, s'estiu.
0: Aquests tramponets...
1: Bueno, tramponets de tot, és que ara se m'ha passat la pell de gallina i tot de pensar-ne.
0: I a més en el moment que te'l menges també, no? Aquests vespres, aquests, hora baixes...
1: Tot. El migdia està per a la feina, molt de dies, m'aduc la tomàtica sencera, sense res més, i disfrutant, dius, quanta penositat d'una tomàtica per dinar, però no, és com el millor moment del dia.
0: Sí, jo crec que enguany també he menjat tomàtiques per donar les meves possibilitats per a de la de ses d'aquí d'ara, vull dir.
1: I demà has tingut sort, perquè troc que hi ha hagut molta tomàtica. Jo troc que enguany, que jo som sa que carrega tomàtica durant tot l'estiu, perquè jo ara deixaré de menjar tomàtica, excepte de ramallet.
0: Sí.
1: He menjat menys, però he menjat més aubergines.
0: Ah, tu sí que en saps. I de tenim aquestes hortalisses, oi? Aquestes fruites de temporada que hem d'aprofitar perquè són bones, gustoses, oloroses, necessàries per la nostra salut. I jo no sé si na Lídia, també m'imagino que t'ho deuen demanar molt, s'havia de dedicar a escriure de cuina i de gastronomia tenint una padrina com na Cati Juan, tenint una mare com na Lídia també Corral, tu havies d'escriure i de dedicar-te a la cuina, no?
1: Bueno, és una cosa que mai m'ho havia plantejat i mira, ho he acabat fent, sense voler en els darrers anys, diguem-ne, però lo del periodisme sí que semblava que tot apuntava. Vaig tenir un moment que vaig fer com un driblaje o una finta cap a l'arqueologia, però després vaig tornar a redir-lo una altra vegada.
0: Què vas fer d'arqueologia?
1: Bueno, pues, jo vaig estudiar història.
0: Sí.
1: O sigui, una mica pensant que, bueno, si història era una bona formació per dedicar-me al periodisme en el futur, perquè, bueno, ma mare feia feina a última hora, llavors jo passava moltes hores... vaig passar per tots els pisos de l'última hora, que estava en el Passeig Mallorca, a l'altra banda, i en un moment donat ma mare va començar a fer feina a l'arxiu de fotografia, que estava en el soterrani, allà on hi havia les rotatives, i jo passava molt de cap vespre, allà després de l'escola, i sacava fotos a l'arxiu, en un moment que les fotos encara eren en blanc i negre i en paper. Llavors, després va pujar a redacció i jo passava molt de temps. I jo sempre deia que volia ser periodista. I tots els antics de la redacció que diu loca, no, i tal, i estudiar periodisme. No, això és una pèrdua de temps. Pots estudiar el que vulguis i pots escriure, si saps escriure. I jo, pues, en un moment donat, els hi vaig fer cas i vaig fer història. I per lo que sigui, me va tirar lo del tema de l'arqueologia, vaig fer pràctiques, però jo era com un poc de fe de periodista, però...
0: És investigació.
1: Clar.
0: Vas gratant.
1: Sí, gratant, que de vegades dius, no he evitat lo de gratar perquè no penseu que els arqueòlegs empleen pinzells. De vegades empleen pinzells, però la majoria part del temps empleen un pic, una pala i una granera.
0: Sí. I una pala petita.
1: I una pala, allà, tiqui.
0: Cert.
1: I me vaig dedicar una sèrie d'anys a fer d'arqueòloga fins que pues, vaig decidir fer un canvi de rumb.
0: Mira tu, idò, aquí tenim en Lídia amb aquesta base històrica important i també amb aquesta ADN familiar. Mira, just ahir mos acompanyava la divulgadora Caterina Gelabert, que té també un blog, escriu a l'Ara Balears, i bueno, va ser cuinera durant un temps, i quan li demanàvem de llibres de cuina, mos va dir que no en tenia un de la teva predina, que en tenia tres.
2: Sí, no en tenia tres d'ella.
0: Veus?
2: Perquè em va fer dos sobre postres i la rebosteria, una en català i una en castellà, i després una altra que és sobre plats salats, però de tot l'any, que és un manual que per jo és fantàstic i l'utilitzo molt, perquè va molt bé sobre mem que se cuina ara en el mes de setembre, i m'ajuda també molt a saber què puc cuinar per aquell mes. Mm.
0: Que ell en té tres, tu en deus tenir 11, que és el que va escriure, crec, no?
1: Bueno, sí, és a tenir. La meva casa és petita, però tenc, diguem-ne, els bàsics. I sí, i són recurs habitual. A més, els hi tenc molta estima. Alguns d'ells són els que tenia sàvia allà a la cuina. Jo passava molt de temps amb ella allà a la cuina. De fet, mentre se cuinava aquell primer llibre, entrar les quatre estacions, sí, és de la nostra, okay, no?
0: Per això deia ella setembre, no?
1: Podies sí, exacte. Però jo estava allà. Sí, i estava allà quan... mentre feia provatures, ajustaments i tal. I després també mentre se feien les fotos. Crec que varen ser els millors mesos de la meva vida, sobretot el de rebosteria. Sí. T'ho imagino, una nina que... Això crec que era, no sé, l'any 83, 84, pues jo devia tenir 8 anys, i cada, durant una sèrie de setmanes compareixien allà quartos amb tomats, ensaïmades, tal, per fer fotos, i era, cada dia era festa. Sí, no, sí, quan sí. Normalment dolç, no, normalment ja, ja. No hi havia casa àvia.
0: Sí, sí.
1: O sigui, va ser fantàstic.
0: Quina festa,
1: sí, sí, sí,
0: eh?
1: Sí.
0: I quina il·lusió recordar-ho. I de, com que li vàrem dir a na Caterina que tu vendries avui... Un oient ho va sentir i mos ha escrit a entreavuidemà@b3radio.com i mos ha dit que te diguéssim, diu, m'agradaria dir-li a na Lídia que gràcies a la seva predina vaig aprendre a cuinar en mallorquí. Posa comates. Donat que som catalana i que tret de la sobrassada no coneixia res de com se cuinava aquí. I diu, ara, després de 60 anys... El seu llibre segueix viu a la meva cuina. Enhorabona per mantenir viu el record de la teva predina. Per mi això diu molt a favor teu. Diu, segur que vos estimàveu molt. Una ferrada, que t'apareix?
1: Pues m'emociona moltíssim.
0: Me faràs plorar?
1: No, és que m'emociona molt perquè, clar, era sàvia i, òbviament, pues, jo me l'estim molt, té molt bons records, però sempre que hi ha més gent que amb un llibre a la mà ha pogut reproduir aquest llegat que ella va deixar, per jo és una passada.
0: Sí, ho és, ho és. I aquí segueix, i a més la teva predina també ha tingut molt de reconeixements, i no tothom sap que també escrivia novel·les i que també escrivia contes, eh?
1: Bueno, sí, abans de publicar o fer aquest recull de restes i publicar aquests llibres, ella era escriptora de novel·la i també pintora,
0: sí,
1: artista
0: cert,
1: plàstica.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: Molt abans. Sí. De fet, ella se considerava pintora, o sigui, realment tot el tema de la gastronomia li va sobrevenir després i se l'associa, se la recorda més per això, però realment el seu paper dins el món artístic va ser bastant rellevant, va formar part del grup Tago, un grup d'avantguarda. A més, en una època en què les dones aquí a Mallorca tampoc estava molt vist que se dedicaren a l'art, i ella pues, ho va lluitar. I bueno, allà està el seu llegat artístic.
0: Fantàstic. I aquí també tenim filla i neta dedicant-se en el periodisme, la comunicació, i escriure de gastronomia i, sobretot, a difondre la gastronomia.

0: Oli i més oli. Lídia, per favor, mostra en Juny i en Aina la teva camiseta que diu «No puc, me'n vaig a fer olives».
1: Això són les compres de mo mare, que està trescant per allà, i supos que ho va veure a internet, perquè, clar, aquesta expressió, vaig a fer olives, això deu venir de la zona de València, sí, mare, perquè sí, aquí aniríem a coi olives,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I me la va regalar, i jo ben contenta.
0: Però és bona. I, clar, li va regalar perquè la Lídia també és responsable de comunicació de la Deoli de Mallorca. Sempre diuen que hi ha un any molt bo de producció d'olives i d'altre no tan bo. I l'any passat va ser molt bo.
1: Bueno, molt, molt, no. Va ser bo comparat amb l'anterior, que va ser molt dolent.
0: Vale, un guany?
1: Pues estem Ringo Rango. El Baracar ha plogut un poquet i això haurà salvat un poc. Però estem esperant a veure-la venir, que dirien. No sé com dir-ho en català.
0: Sí, a veure com ve això, però bé, importantíssim. A més, un sector cada vegada més fort, cada vegada més potent, cada vegada més preuat, amb un oli d'una qualitat excel·lent i unes olives, que també hi ha aquesta protecció de les olives, de més a més reconegut fa... Deu fer dos anyets?
1: No,
0: un any.
1: Me sap greu.
0: Més?
1: Però fa més.
0: És que me passa molt aviat, Esther.
1: La denominació d'origen de l'oliva se va constituir el 2014.
0: De veres, ara...
1: Sí. Però ha passat volant.
0: Pensava que ho havia dit fa dos.
1: Sí.
2: Una o dos.
1: Jo vaig començar en el 2015 amb les denominacions i m'han passat en un sospir.
0: Bé, doncs mira, fixa't. Ja dic, això ho varen dir fa dos dies. Jo no, fa un poc més. Però bé, aquí tenim sol i les olives, un dels grans productes de Mallorca, però també de la resta d'illes. Ho diries, no? Que vull dir que està sent ja una referència total, no?
1: Sí. O sigui, la veritat és que és vera que som petits, tenim poca producció, això mos impedeix arribar per tot. Llavors, no som tan coneguts com Andalusia, que tothom, quan pensa en oli, tothom se'n va a Andalusia. Pues, mos estem posicionant i la gent que ha tingut l'oportunitat de tastar els olis de Mallorca realment els valora molt, perquè, a més, en tots aquests anys que té la denominació d'origen, que l'any que ve, si no vaig errada, fa 25 anys, ha canviat moltíssim cap a millor. Vull dir, de cada vegada els elaboradors estan més compromesos i volen fer les coses millor.
0: I haurem de celebrar aquests 25 anys. Vinga, que necessitem preparar sopa, que se m'anaves temps, i aquí ja veuràs, tot gran suport a tot d'una següent convidats. Com us proposes per sopar? Alguna cosa te faci?
1: Doncs pues mira, vos proposaré per sopar el que jo tinc per sopar avui.
0: M'apareix
1: meravellós. I no t'exageraré, que te diré que més o manco he tingut el mateix per sopar els darrers 3 dies.
0: Sí?
1: És una idea, serà una idea per un sopar. Vos he dit fa un moment que les auberginis estan allà, que ja estem trobant les darreries en el mercat. Llavors, jo, quan vaig anar al mercat dissabte, vaig comprar auberginis, òbviament. Llavors, aquest estiu el que he fet molt és escalivar-les. Escalivar-les perquè les fas, les peles i les tens preparades allà sense fer res, sense trempar ni romper-les, res. Procur que quedi sencera. Perquè així, segons el dia, les puc fer com si fossin un entrecot, vull dir, sencera.
0: Sí.
1: O bé, les puc tallocar per fer una ensaladeta o el que sigui.
0: Bé,
1: però per jo, la clau d'aquest estiu, per la qual no he pogut viure sense auberginis i renunciar un poquet a la tomàtica, és perquè vaig com redescobrir una cosa que feien ses padrines. I que també he descobert que hi ha molta gent que no pot fer, que és torrar-les en els fogons.
0: En els fogons.
1: És que jo caliu...
0: No, en els fogons.
1: Som padrina, però no
0: casa,
1: tant.
0: Sí.
1: O sigui, en els fogons desgast,
0: sí.
1: no torrar-les fins fer-les del tot, sinó xamuscar-les un poc fins que queden una mica negres i ja després les acabes en el forn 20 minuts allà a tope. I donen un gustet Que és que no necessiten res, una mica d'oli verge extra.
0: Sí, òbviament.
1: Vamos, òbviament, d'oli de Mallorca. I després, la imaginació al poder. Vull dir, que pot ser, de vegades pot posar un poquet d'oli de sésam per donar aquest gustet, sí. O una mica de tahini, sí. Amb tahini queden fabuloses, sí. Un poquet de cebeta, tallucadeta, però després... no, ara ja anava a contestar per punyeta món.
0: No, di.
1: No, encara no.
0: Encara no.
1: No?
0: No, quan tu vulguis.
1: Bueno, això, pot fer una ensalada amb una mica de tomatigueta i tal, amb les cervetes que tu vulguis, i, a més, a part d'aquesta aubergini, llampuga. Ja han començat amb la llampuga. Vamos, també m'emociona i me fa il·lusió. No vull fer espòil, me fa il·lusió. Bueno, la qüestió és que és vera que la llampuga tothom quan diu llampuga, llampuga amb preves. Llampuga amb preves. Llampuga amb preves. I alguns escabetxo. Vale. Però sembla que no sortim d'aquí. Bueno, és vera, al principi, a lo millor fa una setmana, tombat. Vale. Sí. Però ja començàvem que ja tombat res. Bueno, la qüestió és que jo la veritat és que des de... A mi m'encanten els peixos crus, vull dir, uns boquerons, boquerons, sí, sí. Estan sí, crus, sí. Encara sí. Que estiguin marinats. I tot ceviches, sushis, coses d'aquestes. Llavors, la llampuga, també.
0: És boníssima.
1: Està boníssima. Llavors, el que faig també el cap de setmana, que és quan puc cuinar, és, mentre s'estan fent les auberginis en el forn, i he vengut del mercat i ja duc la llampugueta que m'han llevat un poquet l'espina, però jo me la duc a casa perquè encara hi ha carneta per allà, que se pot aprofitar. Llevo les espinetes, t'explico la recepta ja, no?
0: Sí, però ràpid. Perquè
1: perdona, però és que m'estic enrotllant.
0: Sí, sí, un poc.
1: Un procés superràpid. És que mira, és que és tan ràpid,
0: no,
1: tan
0: no,
1: ràpid.
0: Digues, digues.
1: Pues agafes, lleves totes les espinetes que puguin quedar, perquè després, si no, te les trobaràs. Sí. Llavors, les poses en una safata i poses... Tens una cuera de sal, sí. I l'escampes per damunt, sí. Aquesta sal. Tapes amb paper film i ho fiques a la gelera. I després ho deixes allà a mitja horeta, una hora, depèn de quant de temps l'hagis de guardar. Sí. I després només l'has de rebetjar amb aigua fresca, sí, sí. Li lleves la pell de davall i, si te l'has de menjar al moment, fas filetets o la talles per fer un tartar, si vols. I si l'has de guardar un parell de dies, l'embetumes bé amb oli d'oliva verge extra i la guardes sencera, els filets, dins la gelera. I l'endemà, en el tàper, te pot dur aquesta aubergineta ben tallucadeta, ben trempadeta, com te fa ganes, i aquesta llampuga que pots anar a canviar sabors. Pot posar una mica de clovella de llimona ratllada, sí, de llima, de taronja, sí, el que vulguis. Que li pot posar un poc més d'oli, perquè l'oli mai sobra.
2: Mai sobra.
1: I te pot fer un pomboli. Tu t'imagines un pomboli, que ara no te diré si frec... Bueno, un pomboli, no, i li fiques allà l'aubergini i damunt la llampuga.
0: I oients, per què no li veus la cara? Ni els ulls, com li brillen. Però ara tindràs... Res, un minut i mig per respondre les preguntes que te faran en Juny i Naina.
2: Idò, Lídia, espero que te faci il·lusió participar en aquest breu qüestionari que tenim, que fem cada dia sobre la paraula polisèmica, i la d'avui és d'il·lusió.
1: Uau.
2: Anem amb la primera. En qui te faria il·lusió compartir aquest plat que mos has comentat, jo crec que te diria que pa amb oli, com mos has dit. Que...
1: Uf, és que això és tan complicat. Amb vosaltres?
0: Vinga.
1: Sí, amb vosaltres.
3: Bona resposta. I bé, quin plat encara a dia d'avui, després de tant de plats cuinats i de tant de plats menjats, te fa il·lusió trobar damunt sa taula?
1: Pues me fa il·lusió el roast beef de sa casa Cervera. Que és que feien en els plats de... O sigui, els dies de superfesta a casa àvia. Que dius roast beef, no, però té un punt especial, la salsa és espectacular, i ara, no sé, hauré de fer una telefonada per men quan toca.
2: Jo torno en un pa amb oli, m'he quedat amb un pa amb oli. En un pa amb oli, abans la domàtica o abans l'oli?
1: Jo, personalment, sempre... post la tomàtica. Varen fer una enquesta de la denominació d'origen fa uns anys, ara no me'n recordo de resultats, però jo mai m'havia demanat això, però jo sempre post primer la tomàtica, després post la sal i després post sol. Sí.
3: I per acabar ja amb els pambolis, en quin personatge famós t'agradaria veure fent un pamboli amb oli de Mallorca, clar?
1: És que... No se m'acut. Jo saps el que m'agradaria realment? Sí. Que tothom que pugui d'aquí de Mallorca pugui fer pamboli amb oli de Mallorca, sincerament. Per jo això és el que més il·lusió. I així incloc famosos, no famosos, tothom.
0: Exacte.
1: O sigui, perquè realment és el que me fa il·lusió, que la gent pugui fer pamboli.
0: I de meravella, Lídia. Moltíssimes gràcies per haver vengut. Ha estat un plaer tenir-te. Aquí ja preparam el sopar d'avui i està verd demà.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Fins una altra.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oi? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabiolé havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura?
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
6: Vinga, Aina Mar, que tens una missió que és passar pel prisma la paraula il·lusió.
7: Efectivament, avui toca una paraula ben guapa i molt interessant alhora. Vinga, què tenen a veure? Un truc de màgia, un desengany amorós i la cara d'un nin la nit de Reis. Idò, és aquesta paraula, il·lusió. Però alerta, perquè aquest substantiu té dues cares ben oposades. És allò que mos enganya i també és la motivació que mos fa viure. Si anem a la ciència i la psicologia, la il·lusió no és precisament res agradable. De fet, és una trampa. Udiec mos diu que és un error dels sentits o de l'esperit que mos fa entendre per realitat allò que només és una aparença. Tothom ha vist qualcuna vegada una il·lusió òptica. Línies rectes que pareix que se toquen, cercles estàtics que sembla que girin o edificis que pareix que han de caure. En aquest primer sentit, la paraula il·lusió implica un pur engany. Però la vista no és l'única que cau en la trampa de la il·lusió. Un nostre cap se troba en la mateixa pedra. Una persona que viu d'il·lusions no té peus a terra. No te facis il·lusions, no passis l'arada davant tu bou. Aquí la paraula mos fa com a de cortina que mos ajuda a tapar una possible realitat que no volem acceptar. Però no tot és dolent. Tenir il·lusió són les ganes pures, l'engrescament per qualque cosa bona que ha d'arribar. Com quan preparam una escapada de cap de setmana que mos fa una il·lusió que ja frissam, o si trobam a qualcú que feia temps que no veiem, segurament ens haurà fet il·lusió. Aquí ja no xerram de cap trampa ni de cap engany, és simplement aquesta motivació que fa que t'aixequis de bon dematí amb bona cara. Una cosa és fer-se il·lusions i l'altra és tenir il·lusió, que és un motor que mos empeny a seguir cada dia. No mos han de deixar dur per tot, però tampoc perdre les ganes.

0: Vinga, i a Aina Mar li feia il·lusió posar aquesta cançó, perquè veies que és molt motivadora i, clar, les persones que mos acompanyen...
1: necessiten motivació.
0: Bueno, ells no sé si la necessiten. Tu i jo no m'imagino fent-se força que fan ells dins una piraigua damunt la mà. Joan Toni Moreno, com estàs?
2: Hola, bon vespre, moltes gràcies.
0: Vaig a teixir un poquet el micròfon, que te sentirem ara mateix molt millor, i en el teu costat allà, Anna Maria Àngels, com estàs?
3: Molt bé, molt contenta d'estar per aquí.
0: I nosaltres, i notareu l'accent, que estic rodejat de pollencins, però bé, a veure, Joan Toni, il·lusió, no sé si demanar-te que te venes cap si te dic il·lusió, o demanar-te quines les medalles que has rebut t'ha fet més il·lusió, a veure...
2: Hombre, en el meu cas ho tinc bastant fàcil. Ha estat la medalla olímpica. És una medalla que és un somni. I, claro, tot somni, d'il·lusió. D'il·lusió i, bueno, moltes vegades un nostre mateix somni, pues, molt generen aquesta il·lusió.
0: Sí, sí. A veure, està tu, que dus aquí en el braç, que posa París 2024, on vas aconseguir aquesta medalla de bronze, la prova C2 de 500 metres. Jo no sé si quan estava allà, amb aquella poca diferència entre una barca i l'altra, entre una piraigua i l'altra, no sé, què penses, cap on mires, què sents, o si és que ets conscient del moment.
2: No, ets, en plan, és una realitat diferent, perquè nosaltres estem de dins, no estem de fora, així com ho veu l'espectador. Ja. En el nostre cas, no sabem què passa. I és una cosa que duim tan ensaiada i tan preparada que surt quasi fora a pensar, i els pensaments que tenim, pues ara mateix és que no me'n recordo què pensava, perquè segurament estava pensant en el que havia de fer en aquell moment. També l'emoció i l'il·lusió que vius en uns moments aquests tan especials i tan impactants, pues, eclipsen completament tots aquests altres pensaments que tenim en aquests moments, i, clar, no te sabria dir en què pensava exactament.
0: Ja, no, i és vera que jo ara he vist imatge, no?, que veiem per la televisió, però no és la vostra imatge, no és la que vosaltres veus, i Anna Maria Àngels, que li fa il·lusió. Quin moment li ha fet més il·lusió de la teva carrera esportiva?
3: Jo diria que va ser... el meu primer O en el campionat d'Europa l'any passat, ja que feia molts anys que, bé, que ja estava competint a nivell internacional, però duia molt de quartes posicions, moltes plates, molt de bronzes, però l'O encara no apareixia. I sí que és vera que ja va ser inesperat, vàrem fer un rècord i després d'aquell O en van venir dos més, per tant, va ser un moment més... amb més il·lusió i més inesperat que vaig tenir durant la meva carrera esportiva, per tant, és un dels meus preferits.
0: Que bé, bronze en el campionat mundial de l'any passat i 5 medalles en el campionat europeu entre un guany i l'any passat. Quasi res, on teniu totes les medalles? El que vostre ja us han dit, nins, no sé, compreu algun local i poseu totes les medalles, on les teniu?
2: Pues en el meu cas, l'olímpica sí que la tinc molt ben guardada, aquesta no veu la llum, però...
0: Perquè és de bronze de peres, vull dir, pesa...
2: Bueno, sí, pesa molt, de fet és un bany, tenen bany, no són completament d'un material que toca, però és molt delicada, i en el meu cas, pues, quan vaig tornar a París estava completament deteriorada, i me la varen restaurar, i vaig dir... Se guarda, ningú la toca i ja està. I les altres, pues, les tenen penjades a un penjador a la paret de casa.
0: O sigui, totes penjades, així a la vista.
3: Sí, formen part de la decoració de la casa, podem dir.
0: Molt bé, molt bé. De bon vos ve aquest esport? No sé si de família, no? Primer en Joan Toni i la Maria Àngels va dir que jo també vull, a veure com va ser això.
2: Realment va ser un pot de rebote. És a dir, sí que és vera que hem estat nins molt esportistes, però a casa és vera que l'esport no mos ve de ningú. És a dir, ha estat algo un poc autodidacta, en el nostre cas. Però sí que és vera que no esperàvem mai acabar en un piragüisme. Va ser de sobte que, per circumstàncies de cercar un esport diferent, vàrem acabar en la piraigua, no sabíem ni el que era una piraigua i ens va acabar encantant. O, bueno, en el meu cas, vaig acabar en la piraigua i m'ho va acabar encantant.
3: jo sí que veré que el vaig seguir una miqueta més. Com, jo crec que tots els germans petits ens ha passat un poc això, no?, de seguir en els grans. I bé, però sí que veré que compartim el fet de que ens va agradar, ens va enganxar. I també tots dos sempre hem estat molt competitius a qualsevol esport. Uh-huh. Així que això ha fet que a dia d'avui seguim aquí amb aquesta il·lusió i amb nous objectius cada any.
0: Que bo. I plegats podríeu competir? O estar separat homes i dones?
2: Seria complicat, perquè a nivell olímpic sí que està separat.
0: Sí
2: que no hi ha embarcacions mixtes, però ara a dia d'avui... sí que s'estan començant a posar més embarcacions mixtes. O una embarcació mixta doble no podríem, perquè tots dos remant per un mateix costat, i això dificulta molt el fet de poder anar tots dos.
0: Això no sabia.
2: Però, bueno, una embarcació quàdruple, a lo millor sí que tindria més cabuda o que poguessin coincidir, que fins ara, a dia d'avui, no s'ha donat el cas.
0: Però vas fer il·lusió?
2: Claro que sí.
3: Un d'aquestes embarcacions mixtes són bastant agraïdes, no?
0: Sí.
3: Ho disfrutàvem molt, els esportistes, i sí que és vera que sentiria un poquament la pressió d'anar amb el meu germà, però sí, guanya l'il·lusió.
0: Sí,
3: això,
0: no?
3: Segur, les ganes de fer-ho.
1: Bé, tot i que no hagueu fet això junts, apreneu l'un de l'altre, no? Tot i que estigueu per separat. És veritat que, Àngels, tu has dit que has seguit les passes del teu germà, però segur que, Joan Toni, tu també aprens d'en Àngels.
2: Sí, totalment. És a dir, per jo veure el que ell està aconseguint és tot una inspiració, i sobretot me fa molta il·lusió veure que les coses li van bé i que va progressant, sobretot com va creixent com a esportista, perquè... Claro, jo he vist totes les etapes i estic veient tot el procés, tot el que hi ha darrere. Crec que no hi ha persona més indicada que jo, que sé el que és l'esport, sé el que viu ella en els entrenaments. Jo també patesc el que és ser esportista d'alt nivell, i veure com ella, pues, va superant les seves adversitats, les seves pròpies batalles internes, és una cosa que un d'orgull i d'il·lusió.
1: Perquè vosaltres a casa arribau i xerrau d'altres temes, ja en teniu abastament, o comentau i vos donau consells, i com és això de...
3: Jo crec que sobretot quan hi ha preocupacions o qualque mal moment, sí que és vera que ho comentam bastant. És a dir, jo crec que és un avantatge que tenim, que tots dos entenem el que està passant, i moltes vegades veiem i podem tenir un altre punt de vista perquè entenem d'un tema, però a la vegada... poden ser una mica més objectius, no? I quan les coses van bé, pues, també se celebren i clar, és més fàcil empatitzar l'altre perquè saps un nervis que ha passat per tot el que ha passat, i bé, sí que és vera que no solem posar d'un tema, però perquè passam moltes hores junts i dins d'una piraigua, però sí que és vera que quan és necessari sempre que van xerrant de piraigua, sí.
0: No, lògic, no? Lògic, quins plans teniu? A veure, que és que se me'n va estens, és una pena, però se'n va estens. A veure, Joan Toni, per on vas ara? Perquè crec que tu has hagut de posar molta il·lusió dins la teva escena i dins el teu cap per poder-te recuperar d'un accident que vares tenir.
2: Sí,
0: I això també m'imagino que has de posar molta il·lusió per seguir.
2: Bueno, és un cop dur, perquè se t'espanya en els teus plans i has de fer has d'improvisar bastant, però és vera que bueno, una vegada aconsegueixes aixecar cap i espolsa't un poc d'haver caigut en terra, trobes que tens una nova oportunitat. Sobretot la sort en la que m'he trobat és que, com que sóc esportista d'alt nivell, el meu cos és molt agraït.
0: Sí.
2: I, claro, tots els estímuls físics que li he anat donant han estat cap a bé, i tot era com a passes molt grosses cap al meu benestar i demés. I, claro, m'he vist amb il·lusió de dir... me veig capaç de poder tornar a aconseguir, pues, a arribar a l'èlit mundial. Per ara, pues, vaig en molt bon camí, me noto amb moltes forces. És veritat que aquesta temporada, pues, l'he acabada com he pogut, és a dir, en les competicions que he pogut competir, no he tingut peu a més, I sí que se m'omple ara una nova temporada, perquè començarà ara, o més que bé, començarem ja la següent temporada amb molta il·lusió, amb moltes coses per fer, sobretot demostrar-me jo bueno, que sóc capaç de tornar i bueno, les expectatives aquestes, bé, més que expectatives, esperances, yeah, de poder tornar al meu millor nivell, que sí, és sí, un poc aquesta incògnita que tothom té.
0: Ja, ja, però bé, que hi ha aquesta il·lusió, aquesta esperança, aquesta feina, perquè sense sa feina, si il·lusió tampoc serveix per res. I tu, Maria Àngels?
3: Jo crec que enguany mos espera primer fer un bon debut a nivell individual per després poder demostrar internacionalment i poder aconseguir punts que són molt necessaris per anar a les Olimpiades. Però bé, primer mos queda encara una setmaneta i mitja de vacances que hem de disfrutar i després ja començarem tira-tira agafant, com ha dit el meu germà, la nostra millor forma física i intentant que surti un any redó.
0: Molt bé, què és més important, el sopar o esberenar per uns esportistes com vosaltres, ara que hem parlat de sopar?
2: Pues en el meu cas, sopar.
0: Sí?
2: Sí, perquè no berent.
0: Ah,
2: faig ajuno.
0: Ah, val, d'això és dijun intermitent. Sí, val, per tant, sopes i ja.
2: Sí, és a dir, i ho sent demà fins que no he acabat d'entrenar, sí, pues ja no faig cap altra ingesta.
0: I tu?
3: Per ja ho berenar. Sigui antes d'entrenar o després, sempre o m'aixeca molta fam o després d'entrenar tant, sempre a la panxa necessita menjar.
0: Escolta, mos ha fet molta il·lusió que venguéssiu. Moltíssimes gràcies. Moltíssima sort també per tot el que tingueu per endavant. I això, que no falti s'il·lusió, ni ses ganes, ni sa força, ni, bueno, ni aquest bon rotllo que teniu també entre els dos germans, que apreneu un de l'altre. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
4: I de tres ràdios, humor.
5: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
10: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
4: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
15: Tèntol.
14: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula il·lusió. Il·lusió a la seva accepció d'engany de la percepció. És habitual emprar aquest tipus d'enganys al terreny de lo visual, però també existeixen al món del so. Com a exemple, sentim el to Shepard. És un invent del psicòleg nord-americà Roger Shepard, creat en 1964 i que s'ha popularitzat moltíssim al món de les bandes sonores i també dels videojocs. Podem destacar, per exemple, la banda sonora de la pel·lícula Dunkerque o el videojoc Mario Bros, quan Mario puja les escales infinites. Es tracta d'una sensació de pujada constant, sense límits, sense fi. El to Shepard.

0: Joan Cassanyes, fins a on arribaries amb aquest so? Fins molt amunt, eh?
1: Molt amunt. Realment puja o no puja?
0: Jo m'estic allargant, que, tu no t'estàs com allargant?
1: Sí, sí, la veritat és que m'ha dilat en s'espai. Sí.
0: És com, això no acaba mai, és brutal, no?
1: Sí.
0: Aquesta voz tan sonora com us ha duit en Chema González de Lozoyo i que ara pensàvem, no, anem a saludar en Joan, que és mà, que és un tipo que és il·lusionista. Això és una bona il·lusió, eh?
1: És una bona il·lusió, sí, sí.
0: I aquí tenim en Joan Cassanyes Roig, més conegut com el gran Cassanyes, actor mag i dramaturg. No és...

0: Tu dius molt això, Joan. Ah, això, ho fem per a la màgia.
1: Sí. Diàriament, per qualsevol cosa. És com has fet això? És per art de màgia. On estàs, hamburguesa? Ah, art de màgia.
0: Sí. No dones explicacions.
1: No, desmàgia, ja està.
0: Ah, il·lusió és una bona paraula.
1: És una paraula molt bella.
0: Que també n'escapa, tu.
1: Home, il·lusió, il·lusionista. Sí, és aquest... Com aquesta és polisèmica, no? Per una banda és que ve a ser la mateixa. O no, no és polisèmica. Ho és, però no ho és, perquè l'il·lusionisme transmet aquesta il·lusió. I jo el faig també amb aquesta il·lusió, amb aquestes ganes de trobar el públic i de generar aquest espai vell. Clar. Perquè al final què han de fer, si no és passar-ho bé?
0: Hi ha emoció i hi ha engany, que tu fas les dues coses.
1: Sí.
0: És a dir, tu ets un home polisèmic.
1: Sí. Sí.
0: Exerceixes un ofici polisèmic.
1: Completament, completament. Mm. Sí, vam, aquest engany és un pacte tàcit, no? També sabem que aquesta persona que mor a la pel·lícula no mor.
0: Ja.
1: I és una cosa que l'espectador accepta que el que estàs fent no és vera, però intentant viure-ho com si ho fos. Què passaria si això fos vera?
0: Mos han de demanar, és a dir, com han de mirar la màgia en s'il·lusió de no voler saber el truc que hi ha darrere? Imagina que sí, no? Encara que és inevitable. Dic, com ho fa, com ho fa?
1: És inevitable. És molt cultural, això. Hi ha països que té més tendència a no voler saber, perquè no sé, tenen una altra relació amb l'impossible. Però jo aposto per això, precisament, per no saber, per no voler veure els fils de les titelles. Imaginar que se mouen totes soles.
0: I posa amb imaginació, il·lusió, no? I abraça'm allò que estan veient.
1: Home, és que jo sempre ho dic, si poden fer desaparèixer una moda...

0: una moneda que no poden fer desaparèixer. Mm. Saps? Que en què ho poden transformar?
1: Que va ser el primer que tu vas fer desaparèixer?
0: Sí, moltes monedes, jo crec.
1: No,
0: moltes monedes.
1: No va ser un examen a classe ni res, no?
0: No, això mateix. Sí.
1: Deia, no és en Joan, no? En Joan no,
0: no, no,
1: no hi és.
0: Tachan.
1: En Joan ha desaparegut. Idò, aquí tenim en Joan Cassanyes Roig, Premi Nacional de Màgia, any 2026. Això són paraules majors.
0: Uau, sí, encara he d'actualitzar el currículum, i sí, perquè això està molt recent.
1: Ja, però i... Premi Nacional de Màgia, vull dir, quan te quedes? Que te va cridar el rei, o com va ser
0: no,
1: cosa?
0: No? No, que va, això és un concurs. Cada any hi ha el Congrés Nacional de Màgia,
1: sí.
0: que la màgia està molt, molt estructurada. De fet, l'any que ve hi haurà l'Europeu, que se farà a Manresa, curiosament, però després pot anar en el Mundial, que se fa el 2028 a Corea. I és una passeta, és una escala que has d'anar pujant per poder arribar al Mundial.
1: Ja.
0: I se fa cada any el concurs nacional, i aquest any, doncs, unes excepcions, l'he guanyada jo.
1: Val. I hi ha això, un país o una nacionalitat més màgica que d'altres? És a dir, l'art amb els coreans, amb els francesos...
0: Sí, els coreans són molt punyeteros en manipulació. Saben fer moltes tàctiques de màgia, però realment, curiosament, Espanya és molt respectada a la màgia. I precisament per una figura que me'l va deixar aquest agost, en Juan Tamariz.
1: Ja, que gràcies...
0: Sí, m'ha fet molta pena.
1: Ja.
0: Però gràcies a ell, la màgia, no només Espanya, tot el món és el que és. Vull dir, va canviar radicalment la manera de fer, i per això Espanya té una escola molt sòlida de psicologia, precisament de com aconseguir aquesta il·lusió, no? De quines trampes psicològiques... No són trampes, sinó... És que ja de per si és... hi veiem malament. Ens inventem la meitat de coses que veiem. No? Si, per exemple... Ara veiem un arbre i veiem un ocell que passa per darrere i després surt per l'altre costat un altre ocell. Bueno, l'ocell, vull dir, nosaltres imaginant que és el mateix, però podria ser un ocell que s'amagui darrere i surti un altre, però al cervell constantment li falta aquesta informació, perquè no hi veiem de manera sencera, i omplim aquests buits amb informació que imaginam. Els mags que fem? Doncs aprofitam aquest buidor per ficar-hi la trampa. I aquí traiem aquesta i creem aquesta il·lusió.
1: Segur que te demanen molt per Harry Potter. Jo no te demanaré, però, clar, tu veies estudiar, i tu has estudiat, estudis superiors d'il·lusionisme, també ha de ser.
0: Era talment Hogwarts, anava en tren, era allà a l'Escorial, que és un palau renaixentista, que allà de dins hi ha enterrats el rei d'Espanya, i fa un mal rotllo, una energia rara allà.
1: I ja estudiàveu allà, il·lusionisme.
0: Sí, 3 anys. I, de fet, al vespre ens reuníem amb una antiga bodega renaixentista que estava davall de l'escola, a fer màgia, fins tant les altres hores del vespre. Estàvem allà provant coses, investigant, i sí.
1: I sempre hi ha un dolent, un que fa màgia negra. És que jo en Harry Potter troc que no somriuen, pràcticament, no sé.
0: Ja, són molt seriosos.
1: Jo troc que sí, per ser mag.
0: Per ser mag, passa-t'ho bé.
1: Jo penso exactament el mateix, sempre ho penso.
0: Últimament estic agradant molt a Sant Tamariz, que dic, és que és per passar-ho bé.
1: Per
0: passar-ho, com està la vida, com hem de passar-ho bé. No, a l'escola no hi havia mags dolents. Al final, tot quan tu comparteixes una passió, i és una cosa molt vella que m'ha passat, que potser fa molt d'anys que no veig aquesta gent, però quan ens trobàvem un congrés és com si no hagués passat els anys, perquè són gent que comparteixes algo molt gran, que és una part de la teva vida, encara que no la comparteixis realment, però un respecte cap a aquest ofici, que és molt xulo.
1: I tu vares dir un dia, mama, papa, és que me faria il·lusió ser mag. I papa i ta mare varen dir, vinga, Joan, vinga, estudia, com va ser la cosa?
0: Vaig voler ser mag sense voler. Vull dir, realment m'han posat el capell damunt i m'han dit, mago! Ens hauria pogut ser qualsevol altra cosa. Però vaig ser mag i ma mare m'ha dit, m'és igual que vulguis estudiar, però si tu vols fer una cosa, estudia-la. O sigui, és igual que siguis. Si has de fer una cosa, estudia-la i nosaltres t'ajudarem perquè ho puguis estudiar. I vaig dir, vull ser mag. I van trobar la Universitat de Màgia, única en el món.
1: És que és brutal,
0: I vaig anar allà.
1: I que te fa especial, així com en Tamariz, ara xerraves en Tamariz, xerràvem de sumó d'aquell no, d'aquell violí que mos tocava, com va connectar amb un públic d'una generació a través de la televisió. Tu que te fa el gran Cassanyes?
0: S'haurien de demanar a l'altra gent.
1: No, però alguna...
0: La meva recerca vital dins la màgia sempre és un poc en la teatralitat. Vull dir, si anau a un espectacle dels nostres, veureu que hi ha una escenografia, que hi ha un treball també d'una història, com parlàvem ara també de mesclar llenguatges, com vam fer amb Miquel Barceló...
1: Ara ho contaràs, lo d'en Barceló i en Catany. Però això seria un poc, no?, aquesta mescla de la màgia, del teatre, de l'humor...
0: Anar cercant. Per mi, l'il·lusionisme, la màgia no és un art acabat. No tens la tècnica... Sí, tens la tècnica, però has de pensar què fem aquesta tècnica. Tu puc endevinar una carta, però de què serveix això? Quines interessantes... Com pots fer, com pots sentir alguna cosa amb això, com te pot transformar aquesta cosa, no? Per mi, l'art va començar com una part de ritual i segueix la mateixa estructura, i la màgia per mi segueix la mateixa estructura trifàsica de metamorfosis, no? El que hem de cercar en l'art és una metamorfosis. Sigui gran, no sigui petita. A mi una vegada una persona, després d'un espectacle, va dir, feia anys, des de que havia tingut una sèrie de desgràcies a la seva vida, deia que no reia. I vaig venir aquest espectacle un poc com...
1: perquè no estava...
0: i oh... i va ser una alliberació i aquesta persona va tornar a riure. I per mi això és superimportant. Per mi l'art sempre ha de tenir aquesta cerca d'una revolució, no? Sigui petita o sigui un canvi global, socioeconòmic, com vulguis, però ha de cercar aquest canvi. I per mi la màgia és aquest camí per trobar-ho.
1: I d'on trobat bé la cançó també, que també ha introduït aquesta art de màgia.
0: Sí. Sempre trobes la cançó molt bé aquí.
1: Ah,
0: nosaltres
1: ho intentem.
0: Tenim una bona meroteca.
1: Jo sempre dic que formen part també del guió i de la història que contem. I deies de Miquel Barceló, que l'has fet desaparèixer, ell...
0: No.
1: No sé, algun...
0: Ell també té les seves tàniques per desaparèixer.
1: Segur, no, totalment, però aquestes pintures tan grans no crec que tampoc les hagis fet desaparèixer.
0: No. No, això va ser un espectacle que vam fer de Maria Garalbe, que també és una actriu i una dramaturga espectacular, i va ser una mescla que me la van proposar des de la Fundació Toni Catany, que clar, en Toni Catany i Miquel Barceló eren molt amics, sí. I justament hi havia una exposició de fotografies d'en Toni Catany sobre les obres d'en Barceló. I a partir d'aquí me van dir, què podeu fer amb això? I ja vaig dir, ok, farem un espectacle de màgia sempre i quan en Barceló me'l faci un gerro i el puguen rompre. I jo dic, bueno, demà vendrà, demana-li. I vaig dir, hola, Miquel, vull fer un espectacle de màgia i no sé, havia pensat que si tinguessis un gerro, jo el romp, fa màgia. I diu, sí, tenc un quadro i el podrien cremar. I dic, Miquel, Barceló, això és un museu, no podem pegar foc a res. Però sí, va estar superdisposat i va fer un gerro i vam fer aquest experiment. Òbviament, el que fèiem amb la Maria era recrear a través de la màgia les imatges de la vida d'en Catany, no? Anàvem recreant des dels tals profans, anàvem fent un recorregut per la seva obra. I quan arribàvem a la part d'en Barceló, rebentàvem el gerro martellades i a màgia, a poc, perquè, clar, és una cosa que comparteixen tant en Toni Catany com en Barceló, com també nosaltres, és aquesta obsessió pel temps i pel misteri.
1: Sí.
0: I clar, el que fèiem era tornar els temps cap enrere, i el que feia ja era reconstruir-se d'alguna manera.
1: Fantàstic, que bo. I saps que m'ha hagut de googlejar i cercar logicofobista. L'humor logicofobista. No sabia molt bé què era aquest moviment, hem vist que va ser un moviment dels anys 30 a Espanya.
0: És del meu besavi. El meu besavi va ser qui va posar el nom. El meu besavi era un crític d'art de Sitges, bueno, del surrealisme, molt amic d'en Dalí, d'en Lorca...
1: És aquest Cassanyes. És que aquest Cassanyes, jo deia, a mi aquest llinatge... Sí. O sigui, que venim d'aquí.
0: Venim d'aquí. I ja, just estava follejant un llibre que xerra que el meu besavi, potser era un vampir.
1: De
0: veres? I jo dic, bueno, ho entenc, m'ho prenia sa lluna. Jo tenc fotos seves i era un esquelet. Era un personatge.
1: Era blanc, així.
0: Molt blanc, molt marcat els ossos, sí. Molt alt.
1: Ostres, idò, ara ja també t'acabam de completar un poc, Joan Cassanyes.
0: Sí, però s'ha vengut avui de vespre. Ja. Perquè l'altre dia aquí a IB3 no venc.
1: Nosaltres, per si de cas, tenim alls. Ves alerta.
0: Ah, bueno, m'ho has
1: notat. Ho has notat, però vinga, per als oients, aquest humor logicofobista té a veure amb espiritualitat, amb què té a veure?
0: Sí, el logicofobisme estava basat un poc en la dialèctica de Hegel, aquesta estructura de tesis, antítesis, síntesis, no? I arribava que l'objectiu de l'art vendria a arribar en aquesta síntesis de... És que són com molt tots, però com el que parlaven d'aquesta metamorfosis, no?
1: Sí.
0: Vull dir, d'aquest art amb voluntat de canvi, de transformació, d'espiritualitat. Per mi, som molt logicofobista, per una banda, ho dic també perquè m'agrada la paraula, no? I fem un homenatge als familiars, però també ho agafo per aquesta part, perquè ell parlava de surrealisme, és una versió surrealista més regional. I saps que per mi la màgia és surrealista. Al final feien la vida coses, explota...
1: No faries màgia de la teva, o quantes vegades hauràs pensat quina il·lusió m'hagués fet estar entre aquest grup de persones?
0: Home,
1: mil vegades,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i de fet...
1: I esteu previ, diries, meu net...
0: Sí, és una cosa que em fa peneta, no ho ha pogut coincidir. És veritat que va morir als 55, no, realment és el meu besavi, és el patria de mon pare, però la meva iaia sí, que clar, és la seva filla. Mm. I és una cosa que me remou molt, no ho ha pogut xerrar. De la meva iaia, home, la meva iaia de poder parlar amb qui era aquella persona, perquè, ostres, hi ha moltes coses que sé que han passat per alt i que ja no podré saber mai, però sí, m'hauria encantat conèixer tot això.
1: I doncs, mira, coses que li farien il·lusió també a en Joan Cassanyes, el gran Cassanyes, anem acabant, però avui mos dus, avui tothom ve amb una camiseta així, explicant, sí. Amb una Lídia en Soli, en Joan...
0: No ho he fet en Xavoler, que estava fent feina, com que saps ràdio, i no m'ha de veure.
1: N'Adrián duia tatuat en César Augusto, perquè avui era seu cumpleanys, aniversari, i després teníem en el piragüista olímpic, en Joan Toni Moreno, amb això, tu no ho deus tenir, no, les medalles olímpiques, no les dues tatuades,
0: no.
1: Però sí, dus aquest Fatifat, que és aquest Festival Internacional de Màgia de Palma, que ja està, bueno, a punt no, però preparant per l'any que ve, no?
0: Abril, 5a edició, fa 5 anys ja d'això, és molt fort.
1: Ho prepares amb il·lusió?
0: Amb molta il·lusió, i de fet, ara estic fent la meva part preferida, que és tancar qui vendrà. Mm-hmm. És com... Aquest festival, de fet, va començar perquè jo estava cansat d'haver d'anar a fora per poder veure els mags que m'interessen. I hi havia un mag en particular que em feia moltes ganes conèixer. I enguany vendrà. Vaig muntar el festival per venir, i també és veritat que ara que he estat visquent 2 mesos a París, i és un marc de París, i vaig poder estar amb ell i aprendre d'ell, i ara per mi és un honor que pugui venir aquí al festival i que tothom el pugui gaudir, perquè són... Bé, no vull dir res més.
1: Però... Bé, no, però ja m'ho
0: he apuntat. Qui sap, però és veritat que em fan moltíssimes ganes.
1: Que bé, Fatifat Fest i d'il·lusió. Avui era la nostra paraula, és la nostra paraula, que encara no hem acabat, i necessitàvem xerrar amb un mag, i jo crec que tu eres perfecte per venir.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gran Cassany, moltíssimes gràcies i
0: a
1: molta
0: sort. Gràcies per venir, per convidar-me, vull dir, també, si no hagués vingut, no hagués pogut fer-ho.
1: Nosaltres ja hi érem, eh?
0: Sí.

0: L'art d'un mag és això, enganar els sentits per aconseguir fer-nos veure allò que no existeix. És un truc que mos fa somriure perquè sabem que és un joc. I aquí és on comença un perill de fora del teatre, perquè la il·lusió també és la capacitat que tenim d'enganyar-nos a nosaltres mateixos. Vivim envoltats d'il·lusions molt ben dissenyades. Un filtro de la pantalla que mos fa creure que tothom té una vida perfecta. La promesa que si compram aquell curs o aquella roba, demà serem més feliços. O la falsa il·lusió de control de pensar que ho poden gestionar tot sense demanar ajuda. A les xarxes socials cercam constantment rebre aquesta dopamina immediata que mos donen les plataformes digitals de l'actualitat. La il·lusió de molts d'usuaris és aconseguir arribar a un màxim nombre de persones possibles, que un contingut se mos faci viral.
1: Tiene una parte de verdad y otra un poco menos de verdad, que lo podemos debatir ahora, que es el alcance, ¿no? Que al final lo usamos porque queremos más visibilidad y pues hay personas incluso que usan muchísimos o lo que sea. Pero tenemos esa creencia que en parte es real, pero de cada vez lo está modificando un poco.
0: Patricia Bárcena és especialista en social media i explica com l'ús de les etiquetes i dels hashtags no sempre serveix per tenir un bon engagement. Utilitzar una etiqueta equivocada fa que aquesta il·lusió per arribar a tenir visualitzacions no s'arribi a complir.
1: Es una mezcla de todo y luego que las reglas del juego cambian mucho en las redes sociales, ¿no? Entonces, una cosa son, pues eso, las etiquetas que estamos utilizando y otra cosa es que luego nos permita que el algoritmo esté valorando esas etiquetas como algo que sí que va a premiar o que va a mostrar a los demás de alguna manera.
0: Però després hi ha l'altra il·lusió, la de veritat, aquella que no té trucs ni cartes amagades a la màniga, la que mos aporta motivació i positivitat. És important saber identificar allò fals de lo real en tots els aspectes de la vida, però sobretot a les xarxes socials, de les quals mos hem de protegir per poder cuidar la nostra salut mental. I de salut i benestar en xerram ara amb Vicente Galasso de l'entitat Sa Nostra Veu.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan les joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
5: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
9: El primer dia està com tot descol·locat, no?
10: Sí.
9: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
11: Anant de les proves d'un bolo o un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
12: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
13: Vinga, 9:35, vaja, il·lusió de programa. Juny Cortés, com estàs?
14: Molt bé, molt bé. Bon vespre.
13: Crec que avui t'ha fet il·lusió anar a fer una visita al Museu de Mallorca.
14: Moltíssima il·lusió. Sí, sí. És que a Mallorca tenim una quantitat d'indrets màgics com aquest Museu de Mallorca, que avui ens ha obert les seves portes na Maria Gràcia Salvà, la seva directora, sí, disculpeu, i ens ha mostrat una peça molt especial, que jo m'ha fet moltíssima il·lusió quan me l'ha treta, perquè de moment no està oberta al públic.
13: Ja, ja.
14: Però aviat i serà.
13: Idò, no?
14: Maria Gràcia Salvà, directora del Museu de Mallorca, com estàs?
15: Hola, molt bé, i vosaltres?
14: Molt bé, molt bé. Què tenim aquí? Això és com molt especial, no? Que...
15: Sí, és especial, perquè és el famós tresoret almoràvit que tenim aquí ara en el museu en àrea de reserva i que s'ha anat exposant a diferents vegades, a diferents exposicions, i molt possiblement ara, enguany, el Museu de Mallorca fa 65 anys.
14: 65 anys, bon aniversari.
15: Això, aprofit per donar-vos aquesta informació, que farem una celebració en el mes de novembre, que comptarà, entre d'altres coses, amb una inauguració d'una exposició semipermanent i possiblement puguem mostrar peces mestres de la col·lecció arqueològica del Museu de Mallorca.
14: Idò, apuntau la data en els vostres calendaris aquest novembre. El Museu de Mallorca fa 65 anys, que se diu aviat, i podreu veure aquest tresoret almoràvit.
15: Sí, sí, sí. Mira, aquest tresoret se va trobar a un amagatall, possiblement al centre de Silla. És una informació que no tenim, però el que sí que és molt important és que la Societat Arqueològica Lul·liana, a qui li han d'estar agraïts, el va comprar en 1989 i se va depositar aquí. Amagatall s'entén els àrabs, quan hi va haver la reconquesta, varen amagar objectes preuats per ells. I varen tenir la sort que haguessin amagat el que s'ha identificat segurament com un adreç de núvia. De núvia d'una família, segurament d'una sa família governant a Silla en aquest moment, que serien es Banuganilla, perquè és d'una riquesa extraordinària.
14: Sí, adreç de núvia, que seria el regal que ve en sa núvia per un casament, no?
15: Exactament. Exactament. S'ornen i és com nosaltres diríem, és sa dot, que se s'adonava a Sadot, a sa novia, en aquest cas, quasi Sadot la duria tota posada damunt.
14: Sí, perquè hi ha, també, hi ha collars, hi ha diferents pedres precioses i tal. Sí que és vera que apareix d'una riquesa excepcional i això s'ha conservat un amagatall molts i molts anys, no? És un petit miracle, no?, que s'hagi conservat bé.
15: Sí, perquè s'ha estudiat bastant, però encara falten concretar diferents coses, però com vos comentava, segurament pertanyia en els darrers almoràvits, a principis del segle XIII, hi ha una invasió almohade i els almoràvits deixen de governar, i després ja hi ha, a 1229, la reconquesta cristiana. Per cronologia, sembla que aquest conjunt està datat de final de segle XII, o sigui que la novia, esperem que se pogués casar, sí, esperem que pogués utilitzar, i ja ho vàrem amagar i ja se'n vàrem adonar, o no, o vàrem quedar aquí visquent i lluitant. Però aquest tema és un poc encara, bueno, curiós també.
14: Sí, totalment. Destacar. Perquè, clar, aquest tresoret és el tresoret almoràvit. Com se sap que és almoràvit, precisament, i no almohada?
15: Bueno, són discussions, eh? N'hi ha que consideren almoràvits i n'hi ha que consideren almohada, perquè no se pot saber exactament a l'època exacta que se va fer. Però sí que és vera que hi ha monedes encunyades, algunes a Ceuta, algunes a Mallorca, algunes a Fez, i per les monedes, per la ceràmica, una ceràmica que ha sortit una gerreta on hi havia les monedes de Berti Manganès, per paral·lels de les joies en altres indrets. Sembla que és un conjunt homogeni i sembla que se pot identificar en aquesta data. Qui mos dona una data exacta són les monedes, però les monedes d'or tenen una llarga durada, en la qual cosa, saps, és com si ara, pues, no sé, si te diguessin un euro, que ja no me'n record ni quant ets euro, però imagines que trobis a un amagatall un euro, pot ser de quan va sortir a ara. Han passat anys.
14: Sí, des de l'euro va sortir, bé, a Espanya se va implementar l'any que jo vaig néixer, 2002.
15: I de vos, tu trobes un euro, te pots datar 2002, i en canvi estem a 2026 i ara és del 2026. El que l'euro també ha anat canviant la grafia. Però en principi és per això que els estudiosos han fet aquestes cronologies, però que tampoc no hi ha un acord.

0: Aquest tresoret en si han comentat bé, que hi ha, aquest, hi ha com a, supos que són joies, no? Aquest collar de pedres, i hi ha aquest gerret allà on hi havia les mònades. Aquest gerret, la tècnica ceràmica, s'apareix a la que tenim aquí a les illes o és diferent? No sé, tampoc.
1: Sí. Bueno, aquesta tècnica de vertir manganès, pues, si te'n vas al nord d'Àfrica són molt similars, perquè la tècnica ceràmica és la mateixa. Però sí que sembla que tant la producció de la ceràmica és autòctona, perquè hi ha també que algunes medalles que estan emeses aquí a la seca de Mallorca, i després la fabricació dels objectes podia ser fet per orfebres d'aquí. De fet, per exemple, hi ha unes arcades molt similars a les que tenim aquí, i els estudiosos han identificat unes arracades molt similars en el Museu Benaki d'Atenes. Possiblement aquestes dues arracades també varen ser fetes aquí.
0: O sigui, sí, unes arracades que en temps de, diguem, del califat varen viatjar des d'un orfebre mallorquí fins a Atenes, de qualque forma.
1: Possiblement, aquesta forma, perquè, bueno, també mos pensam que no, però hi havia molts intercanvis comercials, hi havia molt moviment en aquesta època, i podria haver, pues, algun tipus d'importació o d'exportació, vamos, d'aquests materials. El que, per exemple, és evident és que aquí hi ha un collars formats amb pedres semiprecioses. Aquestes semiprecioses, el material és important, no és d'aquí, no tenim aquestes pedres semiprecioses a Mallorca. S'han d'importar, com a lo millor també s'haurien d'importar les pepites d'or per fabricar aquest tipus de material.
0: Però la fabricació sí que era així.
1: Sí.
0: I bé, aquest collars de pedres semiprecioses, n'hi ha un que és com a més de colors més ocres, n'hi ha un que està com a bastant més vibrant, perquè té colors com a groguencs, però després a la part de baix té com a colors més verds, qualcun taronja.
1: Sí. Bueno, hi ha canvis, i també t'he de dir que aquestes pedres un poc s'haurien d'analitzar més gemològicament, perquè n'hi ha algunes que poden ser pasta de vidre, que es canviaria molt la cosa, però n'hi ha altres que sí, que són pedra lluna, i per tant tenen una altra coloració. L'altra està fet bàsicament amb eslabons de plata, per això és que hi ha diferents coloracions. Perquè fins i tot ara berbers, quan se casen, duen moltes joies i molts collars, i aquests collars són fets en diferents tècniques: la tècnica del granulat, la tècnica d'incorporació de pedres, la filigrana. Per tant, hi ha moltíssimes tècniques. És una tasca d'orfebreria riquíssima, molt detallada, que en el món bereber s'hagués produint.
0: Sí, i després tenim això d'aquí, que és una espècie de pulsera, pot ser?
1: Sí.
0: Tu pots que serà part d'aquesta, tot aquest conjunt de joies que devia dur la novia a l'hora de casar-se?
1: Sí, són un conjunt de pulseres que també tenim, són de plata anialada, se li dona una pàtina perquè semblen més dorades, i duen inscripcions cúfiques. Llavors, també el que han interpretat els historiadors, els investigadors d'aquest tresoret, és que moltes de les decoracions tenen un sentit profilàctic, és a dir, un sentit de talismà, un sentit de protecció. Hi ha la basmala, que és una inscripció que diu: Déu totpoderós i omnipresent me protegeix. Hi ha la mà de Fàtima, que també és contra el mal d'ull, contra el mal d'aixón. I després també a les pulseretes hi ha inscripcions de l'Alcorà, i en aquestes inscripcions de l'Alcorà també demanen a Déu que el protegeixi dels mals. O sigui, que és un adreç decoratiu, herbera, és de dot, és pecunari, és econòmic, però també és de protecció contra els mals esperits, contra lloant la protecció de Déu. Són talismànics.
0: Supos que estarà dins l'interès de la família que, diguem, entreguen aquesta novia, que la novia estigui protegida de qualcuna forma.
1: Exactament, i que la família perpetuï.
0: I d'aquest tresoret, el moràvit, que és tan especial que el tenim aquí, no està en exposició ara mateix, però per novembre, per l'aniversari del Museu de Mallorca, i serà, apuntau-se data, perquè és molt especial, bé, com diu el nom, és un verdader tresor que tenim aquí a les illes. I bé, moltíssimes gràcies, Maria Gràcia Salvà.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer tenir-vos aquí en el Museu de Mallorca.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol!
5: Tentol!
4: Tentol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
6: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a la segunda división.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
6: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
10: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
6: Xiu, xiu.
10: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
10: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
10: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
6: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
6: IB3 Ràdio.
10: Se venen cosetes, petites.
6: Xiu, xiu.
3: Fora.
10: I en puga, et sento.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: 9 i 47 minuts, entre avui i demà, Aina Marc, i demà, què?
12: Demà és dijous, ja, i ahir ja deia que tothom a fer feina, que ningú tenia excuses, perquè, clar, era dimecres, però en dijous ja poden patinar un poc, trot jo. Aquesta veueta que escoltarem ara s'ho pren ben en sèrio, això de no fer res. Què faràs tu demà?
13: Nada.
12: Res de res?
13: Nada.
12: No aniràs a escola, tampoc?
13: Sí.
12: Jo sí.
13: Pero luego.
12: Després ja no faràs res.
13: Pero sí, tengo que hacer algo.
12: I segur que aquesta nina no és l'única que demà després de l'escola no tindrà ganes de fer res més, perquè ara la setmana ja pareixia que li començava a pesar. Seguim amb més gent, que demà li toca anar a classe.
14: Mañana voy a ir a la universidad.
12: ¿Qué estudias?
14: Medicina.
12: Jo no sé vosaltres, Araceli, juny, però cada vegada que sento colco que demà se'm va fer algo tan important com és estudiar medicina m'omplix de tranquil·litat. Dic això perquè resulta que després de sentir que aquesta lota demà va seguir els seus estudis, he trobat una senyora que també se dedica a un món sanitari. Què faràs demà?
15: Demà? Treballar.
12: De què fas feina?
15: Anatomia patològica. Tècnica en anatomia patològica.
12: Però hi ha gent que no pot estar aturada i això d'anar a fer feina i ja està, no els hi basta.
16: Lo primer, anar al gimnàs i després fer feina. Electricista, soc autònomo. Després anar a futbol, soc entrenador de nins de futbol, cercant nins meus, anant a futbol i després ja a casa a dinar, a sopar i tot això.
17: Bueno, pues mañana me despertaré, iré al mecánico a arreglar mi coche, iré al gimnasio y ya.
12: Idò ja. Demà tornem amb més gent i amb més plans.
6: Idò ja. A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
3: José Barceló, fotògraf, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
18: Hola, bon vespre, moltes gràcies. Bones, la veritat és que estic bé. Encantat d'estar aquí.
3: Mira, a nosaltres ens fa molta il·lusió tenir-te avui en el programa. Just aquesta és la paraula polisèmica que hem triat. Ens pareix una paraula molt hermosa. En José Barceló, fotògraf, que li ven al cap primer de tot, si li deim il·lusió?
18: Pues la veritat és que així de primera el que podem dir és com en somnis, no? En desitjos, en coses que vols que ocorrin. Però més final és veritat que com a fotògraf tots un apenys pues, en la capacitat que tenim per transformar sa, com a la realitat, no? D'il·lusions visuals o il·lusions òptiques, si li vols dir, si treballes de la tècnica fotogràfica o inclús també de generar, diguéssim, com a missatges visuals que siguin nous. No? Al final estan fotografiant la realitat, però cercant a lo millor que s'entengui una cosa diferent a lo que estan fotografiant, diguéssim, a la part física, no? Lo que seria un poc emplear el llenguatge fotogràfic.
3: Uh-huh. Ara en xerrarem d'això, perquè la fotografia és una il·lusió, no?
18: Sí, sense cap dubte. Tant si la miram com a feina, no? Com a art, no? Com inclús com a mitjà de comunicació, sí que és una il·lusió, almenys per jo, no? En el sentit inclús de desig, lògicament. M'adrediquen això, és una cosa que m'apassiona. Però també el que fa, t'ho contava ara, no? Com a il·lusió visual. Al final, la fotografia és com molt, molt àmplia. O sigui, hi ha gent que se dedica exclusivament a fer fotografies com molt realistes, cercant un tipus de fotografia més documental. És vera que són realistes, però no acaben de ser reals. I no estan parlant tampoc ni de Photoshop, ni de IA, ni d'història d'aquesta. No? Al final, quan fem una foto, estan triant. Triant on he de fer-li la foto, triant un punt de vista, enquadram i deixant en el final elements dins la foto, que això sí que formarà part de lo que mostrem, però després ens deixen que estiran de fora, és a dir, desapareixen completament de la història. I després, pues, lògicament, quan hem de ficar en un tema d'imatges creatives, pues, encara més, perquè es crea ja sí que el que fem és precisament aprofitar la capacitat que té la càmera per generar aquestes il·lusions visuals que estava parlant fa un moment.
3: De fet, en José Barceló té una sèrie de fotografies molt hermoses que has titulat Ses illes al nostre passeig, on jugues precisament amb aquestes il·lusions, no? Amb els miratges, amb les il·lusions òptiques, que veiem a primera vista quelcom similar a unes illes que suren damunt una mà molt calma, però no és exactament això, no, José?
18: Exacte. Bueno, moltes gràcies. Estic content que t'agradin aquesta sèrie de fotos. I, bueno, realment el que estan veient són les roques i els illots que se veuen des del passeig d'Esportitxol. I és com una selecció d'aquests illots que hi ha. I al final el que cercava era això, no? Una representació de la situació, sobretot com a, diguéssim, ecològica, de lo que són les illes Balears, a través d'aquestes illes, illots, i tot va començar un poc per això, no? Per a través de l'illot de la Galera, que està allà a Campestilla, van trobar un jaciment arqueològic, i un dia fent una foto vaig veure que de repente era una foto com molt neta, se veia l'illot, i de repente sobresortien tres cartells de damunt d'aquest illot. I dic, ostres, dic, un illot que té de 1.000 metres quadrats pot tenir, i que estigui tan ple de cartells, m'ho va cridar l'atenció, no? M'ho va fer pensar en Cabrera, que a partir de que se'n va fer part nacional, que, clar, augmenta la protecció, però també augmenten els cartells, augmenta la infraestructura, i bé, després de la resta de les illes, la resta de les fotos surt un poc amb aquest simbolisme, no? Cadascuna de les illes en les seves particularitats, i sempre, lògicament, des del meu punt de vista, no? I tot en el final és irreal, perquè no deixen de ser roques. Pues això, una il·lusió en el final.
3: I tant, tenim aquesta hermosa il·lusió que fa la fotografia i que fa l'ull del fotògraf, perquè sense l'ull del fotògraf ja pots tenir una bona màquina. S'ha de tenir també paciència per ser un bon fotògraf, José?
18: Bueno, penso que sí, me'l dono per fet que sí. De fet, cada setmana escric com petits assajos, no? El que és una petita newsletter que tinc, que seria La mirada paciente, on parla precisament de la fotografia des d'aquest punt de vista. Pues això, dedicar-li temps, pensar les fotos, pensar veure com poden sortir, i al final, si vols aconseguir una feina més o menys ben feta, crec que qualsevol tipus de feina, generalment la fotografia, necessita paciència, no?
3: Sí, sí, i abans parlaves de la intel·ligència artificial. Avui dia amb els filtres de xarxes socials, en CIA, jo crec que vivim en un món d'il·lusions contínues, podríem dir, on costa saber que és vera i que no, que és mentida. Com a professional de la imatge, de la fotografia, això t'agrada, te motiva, n'ets crític, t'assusta, com ho vius?
18: Bueno, tinc un poc tot tipus de sentiments en aquest sentit. És vera que és un bon moló, no?, obrir aquest tema. Me fa por en part, però crec que a poc anirem com a, diguéssim, siguem més conscients, no?, de lo que és real, lo que no és real. També tinc un poc d'esperança, no?, i vull creure les paraules del fotògraf, d'en José Manuel Navia, que no, bueno, no diu exactament així, no és literal, però el que ve a dir és que el criteri per sobre, si una cosa que estan veient, sigui xarxes, en el mitjà de comunicació, o on sigui, en el final, per sobre si és veritat o si és mentida, serà més la confiança que tinguis en qui és que t'ho està comptant.
3: Sí, sí, totalment, totalment. I avui, José, jugant amb la paraula il·lusió com a sinònim, per exemple, de somni, pensava, quina foto tens pendent que te faria molta il·lusió captar algun dia en la teva càmera?
18: La veritat és que el meu cas fa fum, no?, de fotos que tinc de dins, perquè també és la meva forma de fer feina és aquesta, no? Intentar imaginar moltes fotos i després sortir a veure menys de trop. I, bueno, estic fent un petit projecte i de lo que seria l'ús dels mòbils, un tipus de projecte de fotografia de carrer, no?, que és com a el que estic fotografiant és el que vaig trobant pel carrer, i el que m'agradaria seria com una foto que me servís per tancar aquest projecte, que seria com un grup d'adults empleant el mòbil, que seria com aquest punt d'obsessió pel mòbil, i després, a la vegada, que hi hagués a la mateixa escena un grup de joves, d'adolescents, que estiguin senzillament asseguts on va enxerrant-se cara a cara. No? Supos que seria aquesta imatge que també m'ajudaria a tancar el projecte com una imatge més d'il·lusió, també. Com que no faig comptes ni manipulant, ni muntar la gent, ni res per l'estil, suposo que costarà un poc.
3: I de segur que en la teva mirada de fotògraf l'arribaràs a captar i l'arribaràs a trobar. A més, teniu un club de fotografia, ara que xerraves de carrer, com funciona?
18: Sí, tenim un club Mallorca Fotogràfica, que som de 170 persones ja, i és un grup de fotògrafs i fotògrafes al final de tots els nivells. Fem quedades, fem exposicions, fem diades fotogràfiques inclús, no? Anem a un poble un dia i després, a partir de les fotos que hem fet aquest dia, fem una exposició en el mateix poble, i és una forma, això, de fer comunitat.
3: Molt bé, i de compartir-se il·lusió per la fotografia, avui, que aquesta és la nostra paraula. I tant de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, resposta breu, José Barceló. Si tens algun hàbit abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
18: Revisar un poc com ha anat el dia, revisar el que tinc el dia després, així ja no me lloc des de dins el cap, i sempre llegir un poc quan me fico dins el llit.
3: Beníssim, i no ets únic. Quina cançó t'agradaria compartir amb els oients i així ja baixem la barrera del programa fins demà?
18: Pues si no he de triar una, serà Podries, de Roba Estesa. Crec que és una cançó que d'una forma bastant directa, no? Però diu moltes coses que crec que pues això podríem dur a tenir més il·lusió per viure i més il·lusió pel món.
3: I de per nosaltres ha estat una il·lusió poder xerrar amb tu, que avui en José Barceló, fotògraf, ens ajudi a baixar la barrera del programa. José, molta sort, gràcies i bona nit.
18: Moltes gràcies i bona nit.
6: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Com està el teatre? Rompre avui a l'Aviador en un recorregut que començarà a Manacor, continuarà a Ciutadella i acabarà a Palma. Comença la Cultura i B3. Benvingut tothom.

0: I començant parlant de la nova etapa que assumeix la nova directora del Teatre de Manacor, la gestora cultural Marta Ferrer, que ja seu amb nosaltres. Seguirem amb les propostes que ens du el productor Javier Matesanz, amb especial atenció a l'actual edició del Teatre de Butxaca que es fa aquest cap de setmana a Ciutadella, que és justament des d'on farem el programa aquest divendres, és a dir, passat demà. I per acabar tindrem també l'obra guanyadora del Premi Max 2025 a millor autoria revelació i també finalista a la categoria millor espectacle revelació és Quiso Negro, que arriba al Principal de Palma aquest diumenge a les 7. És un espectacle que combina imatge, teatre, moviment i so.
1: I d'arrencar un programa amb Miquel Àngel Fiol, el control de la tècnica.
2: L'Aviador i Betres Ràdio.

0: Fa més i mig que va assumir la direcció del Teatre de Manacor agafant el relleu de Tomeu Mengual, qui ocupa el càrrec a les darreres dècades amb una ampla experiència al camp de la gestió cultural. Marta Ferrer es posa ara al capdavant d'un dels espais escènics de referència a les Illes.
1: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
2: Sóc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
3: Luchem el soy para vivir mañana, compañeros.
4: ¡Por la libertad!
2: ¡No, no!
4: ¡Eso es ridículo! Aquí te quedas con tu fila y con tu palo.
2: ¡Compañera!
1: Es va aixecar el mur més perillós que hi ha, un mur que no es pot veure ni tocar. El mur de la por.
0: La veu inconfusible de Pere Arquillué, escoltant fragments de l'Albada, de Jaume Vinyes, en direcció d'Oriola Brogi, un espectacle de La Perla, una companyia habitual al Teatre de Manacor, a Mallorca, en el seu conjunt, i també un dels espectacles programats per aquesta temporada. Marta Ferrer, com estàs?
5: Hola, com va?
0: Aterrada, recent aterrada, perquè jo pensava que eren dos mesos ja que fèiem. No arriba, mes i mig.
5: Mes i mig.
0: No sé si t'ha donat temps a agafar perspectiva d'allò que, del repte que assumeixes.
5: Sí, no? A més, he arribat en mitjan agost, o sigui, un mes fantàstic per arribar.
0: Amb una temporada ja pràcticament feta.
5: Sí, no, això fantàstic, perquè en Tomeu ha deixat la temporada preparada i, clar, que falta, òbviament, posar moltes coses en marxa i tot això, però sí, perquè si no és impossible. O sigui, dia 5 d'agost incorpores a un teatre amb una programació com la que té Manacor i és increïble.
0: Clar, és allò que se diu també amb el cas de les ministres, no? La meva acció, la meva petjada es començarà a veure l'exercici que ve, però aquesta encara arrossegam, òbviament, aquestes dinàmiques i amb una programació, com dèiem, feta. Això és un avantatge, tu dius, evidentment, és una feina que t'estalvies i te pots dedicar a aterrar bé i agafar un poquet el pols d'allò que és el Teatre de Manacor, però clar, imagino que hi ha coses que voldràs canviar, òbviament, i que voldràs disciplines per aventura que vols impulsar més, i això de moment no podrà ser, és conscient, no?
5: No, clar, o sigui, és una programació densa i, sí. I que ja enguany, òbviament, no tenim espai per afegir moltes coses, però sí que jo crec que hi ha una línia que se manté, òbviament, de la línia d'en Tomeu. En Tomeu ha estat 40 anys.
0: 40. Jo deia dècades, però no trobava la data i no me volia equivocar-me.
5: Sí, no, jo
0: que he dit dècades, però sabia que eren més de 3.
5: Sí, no, 40 anys, quasi 40, crec, en el teatre, i jo crec que això se nota per la devoció que hi ha és públic absolutament entregat. No és fàcil veure 800 butaques d'un teatre plenes per veure teatre de text en català. O sigui, això és increïble. I, òbviament, aquesta línia s'ha de mantenir i hagués afegit, sí, algunes coses. Per exemple, i tu ho saps, que jo, la dansa, per exemple, és una disciplina que
0: tenia pensat per demanar-te. Estava aquí, la dansa.
5: Sí, no, és...

0: tingut oportunitat de fer feina amb espada de dansa, per exemple, i és una disciplina que trob imprescindible i òbviament, és necessari tenir prou espai també en el calendari per a altres disciplines, però òbviament aquesta temporada la defens moltíssim, no?
1: Ara entrarem amb olivetes, detallarem la programació, que és molt diversa, que és eclèctica, que té aquest equilibri entre el teatre bàsicament en català i català, i el teatre d'aquí, i moltes coses més, però és el repte més gran de la teva trajectòria professional fins ara? Has passat per l'Institut d'Estudis Baleàrics, has estat subdirector del Teatre Principal de Palma, vens d'estar a l'Ajuntament d'Inca, vull dir, reptes professionals que t'il·lusionaven, però clar, ara te poses al capdavant d'un teatre de referència, com dius.
0: Jo crec que cada projecte té els seus reptes. Vull dir, en l'Ajuntament de Palma era començar a dissenyar una programació i intentar que hi hagués una programació estable. En el Teatre Principal de Palma, fent tàndem amb en Pep Cerdà, teníem un repte també administratiu important. Clar, a Inc he pogut fer molta feina de carrer, que també m'apassiona tot el que són espectacles de carrer, de proximitat. Clar, Manacot té unes característiques pròpies, té un avantatge molt gros, que és que hi ha un públic consolidat, però també té un repte enorme, que és com aprofitar tota aquesta infraestructura i tot aquest públic i tota aquesta feina feta per donar cabuda a altres llenguatges escènics, a altres llenguatges teatrals, i sí, és, òbviament és un repte, no te sabria dir si més gros o més petit, però és una responsabilitat increïble i sí, és un gust.
1: I a més amb dos espais diferenciats, perquè geogràficament estan a prop, però que no és el mateix un auditori que un teatre. Després també te demanaré per si m'entendràs els criteris per programar un lloc o un altre. I clar, això també afegeix una dificultat, no? perquè has de cercar l'equilibri, no? Entre...
0: Sí, són... Jo crec que
1: i aprofitar els dos espais que...
0: No, clar, jo crec que fora de Manacor no s'és conscient del que és el teatre de Manacor. Hi ha l'auditori, on hi ha una programació de teatre de gran format, i aquí sí que m'avança la teva pregunta, i ja aquesta temporada ja tindrem activitat damunt escenari, petit format damunt escenari de l'auditori, per tant, aprofitam també d'una altra manera l'auditori. Però d'altra banda tenim el teatre, té quatre sales i dos espais més per assaig, però que també se poden utilitzar per espectacles, però està ple cada dia de la mostra de teatre Escobar, de les companyies aficionades de Manacor, vull dir que està ple de vida. I això jo crec que no s'és conscient fora de Manacor, que no se tracta dels dies que vosaltres veus de muntar el programa. És que cada dia, jo d'ençà que m'he incorporat dia 5 d'agost, ja hi havia gent assajant en el teatre de Manacor, o sigui que és increïble l'ocupació d'aquell espai, no només per les obres professionals que després el públic veurà, sinó per tota una comunitat.
1: M'entendràs, ja que hi som, t'ho volia demanar més tard, però aquest, diguem, criteri de les companyies... Bé, és teatre gran format, bàsicament companyies catalanes, grans companyies a l'auditori i la resta del teatre, o hi té cabuda a l'auditori també un espectacle de mitjà gran format de companyia d'aquí?
0: Sí, de fet aquesta temporada ja tenim un espectacle dia 24 d'abril, allà on moren els peixos.
1: Sí, d'Antoni Gomila.
0: D'Antoni Gomila se farà l'auditori. No és que sigui un gran format, però és un format que troc és molt adient, perquè aquella sala amb aquella acústica i aquella presència crec que és ideal per un espectacle.
1: Amb en Marcel Cranc també.
0: Sí. I na Queralt Albinyana.
1: I na Queralt. Per tant, hem de deduir que hi haurà música també en aquest espectacle.
0: Hi haurà música i Odissees, un espectacle per adolescents, joves, famílies.
1: Interactiu.
0: També se fa a l'auditori. També hi ha un espectacle d'una productora catalana que se veurà en el teatre, vull dir, si no, començàvem a mesclar una mica més.
1: Anem a la programació, perquè hi ha grans noms del teatre català, ho dèiem, en Brogi, en l'Albada, David Selves, Perfectes Desconeguts, que és una mena ja de franquícia, s'han fet obres de teatre en moltíssims idiomes, pel·lícules també. Sílvia Munt, Panorama des del pont, d'en Miller, d'en Arthur Miller, Àngel Gonyalons, El retrat de Dorian Gray, Emma Vilarsau, Buixaderes, etc. Marc Iue, que el sentíem també. Clar, se mantenen aquests grans noms, que a més el públic de Manacor i més enllà ha demostrat... que li agrada, no? Sí. I que són molt fidels, no? en aquests noms que...
0: Sí, no, es marca de la casa. A més, enguany veu que hi ha molta comèdia, perquè en general s'ha produït moltíssima comèdia, sí. Vull dir que hi ha, més que d'altres anys, hi ha una presència d'aquest gènere, però realment hi ha una mescla superinteressant, jo crec que podríem traçar fins i tot... tema identitat, tema família, tema secrets... Vull dir que hi ha tota una sèrie de línies. Si vol anar per línies temàtiques, hi ha tota una sèrie de línies que podem seguir i combinar aquestes grans companyies, aquests grans formats que venen de Catalunya, amb propostes locals que també n'hi ha d'interessantíssimes.
1: Per exemple, Literal, d'en Xavi Uriz, amb en Sergi Bosch a la direcció, també interpretant juntament amb Marga López i en Laura Morónez. Això se podrà veure... el mes de novembre. Això no té remei, Francesc Abadell, Ramon Bombeí, ara m'estic centrant en allò local, Bachata, que està de gira ja fa mesos, de Miquel Mas Fiol, parlant de comèdies, Això no és una comèdia romàntica, del Somni, en Marina Nicolau, que interpreta i també l'ha escrita, amb Pau Pasqual, la interpreta, i Marga López a la direcció. Alguna cosa més que te faci ganes de destacar, diguem, d'aquí a desembre, perquè tindrem ocasió, òbviament, de sí. Detallar el programa més enllà de...
0: És que totes són interessants. Això també és bo interessant, és que diferent tipus de públic trobarà la seva programació. El desembre hi ha una coincidència d'obres especialment interessants, allò que diríem sub-30, no? Per gent més jove, que no vol dir un teatre juvenil, no, és un teatre que per temàtica, per factura, per estètica, pot ser molt interessant per un públic que més jove i que potser no anirà a cercar una obra de més convencional, no? I en aquest sentit, això també és una de les línies que mos agradaria molt encetar altres públics, perquè és vera que el públic teatral, en general, està dels 45 per amunt, és allò que dèiem, és un públic que és difícil de moure, si no és per aquests grans formats, i pot ser ja tot un altre públic que hem d'anar a descobrir. A Manacor hi ha moltíssim jovent que fa teatre, per tant, és el lloc ideal.
1: Una pedrera increïble,
0: sí.
1: No? Com a intèrprets, com a músics també, i també com a espectadors. Què tens en el cap que puguis dir, Marta, ja en vista a fer feina per l'any que ve?
0: L'any que ve seguirem fent socis i creant xarxes. Ja estem en contacte amb altres teatres de Mallorca, estem en contacte amb la xarxa de Vilafranca, estem en contacte també amb socis de fora per començar a treballar aquests llenguatges adreçats a gent més jove, que no vol dir abandonar la línia que té Manacor ara mateix. Vull dir, estan cercant sempre de combinar i d'ampliar i d'explorar nous camins. Tranquil·litat a tothom que està acostumat a comprar aquest abonament de grans noms i grans formats. Vull dir, això sí que se m'ha demanat molt. I després, dansa i música, hi ha espai. Jo crec que hi ha espai a les programacions per dansa i per música. Principalment en dansa, hi ha pocs espais a Mallorca que tinguin un escenari com l'Auditori de Manacor, perquè aquella pendent, aquell espai, aquell, és ideal per dansa, i això s'ha d'aprofitar.
1: I més tenint un expert ara al capdavant del Teatre Manacor, s'ha d'aprofitar més encara. Parlem de la música, perquè hi haurà concerts, la presència de la Sinfònica, també.
0: Sí, l'Orquestra Sinfònica fa temporada a Manacor, és l'únic altre lloc on té una temporada estable. Són 8 concerts normalment cada any, que ja estan a la venda tota la temporada. La banda de música de Manacor també hi fa temporades, serien les formacions, diguem, residents del teatre. Enguany, per ara, hi ha, bueno, si teniu el programa i si entreu al web, per ara hi ha poca música, però començareu a veure, ja hi ha algunes propostes que anirem anunciant.
1: Toni Baca, per exemple, que sentim de fons...
0: Sí. Aquest diumenge és una col·laboració amb el Festival de Jazz de Manacor. Aquest diumenge tenim un super concert, Jorge Rossi,
1: senyor,
0: i Toni Baquer. Això serà un impressionant, aquest concert.
1: Hi ha una qüestió que va fluctuant, que és aquestes sinergies que haurien de produir-se de manera fluida, per exemple, entre els grans teatres de Mallorca i fins i tot de les illes, no? Estic pensant en el Bor, estic pensant en el Principal de Mont, però sobretot estic pensant també per raons geogràfiques entre el Principal de Palma i el Teatre Manacor, és a dir, de compartir esforços, recursos, despeses, de manera que quan vengui una companyia que té un caché elevat se pugui aprofitar també per fer aquest recorregut. Com està ara mateix el tema?
0: Això fa ja uns quants anys que s'ha iniciat, sí, aquesta col·laboració. Perdó. Aquesta temporada, Retrat de Dorian Gray, per exemple, és una d'aquestes propostes que farà Palma i Manacor, gràcies a un projecte principal en xarxa, impulsat pel Teatre Principal, que permet precisament que aquestes grans companyies arribin a altres teatres. Són costos molt elevats, i recorda'm, el Teatre de Manacor és un teatre municipal.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No és una fundació.
1: Com això m'ho vas dir, que té pressupostos modestos.
0: Exacte. I també hi ha una altra obra basada en una obra de Carme Riera que també ve en col·laboració dins d'aquesta programació del Principal en xarxa. I sí, ja és una feina que iniciada. També seria, jo crec que, un bon moment perquè tots els teatres... Hi ha hagut també un parell de canvis de direcció amb altres teatres de Mallorca. Vull dir que tots mos estem situant o resituant. I és un bon moment perquè la xarxa de teatres públics molt seguim i plantegem com afrontar tots els reptes de territorials, no? Com donar suport en el sector local, com compartir despeses, com programar en xarxa, tot són qüestions que fa anys que mos anem demanant, i jo crec que ara és un bon moment per tornar a posar damunt la taula.
1: Per quant d'anys és el mandat?
0: Un any i mig, és tot el 26... O sigui, realment...
1: Això és molt poquet, no?
0: Sí, és fins a acabar aquesta legislatura. Clar. I després 6 mesos per decidir. Hi ha la possibilitat de seguir 4 anys més en cas que el govern entrant així ho vulgui. I si no, de posar en marxa un altre concurs.
1: Marta Ferrer, molta merda. Que vagi
0: gràcies.
1: Molt bé. Estic segur que el Teatre de Manacor està en bones mans i ho anirem comprovant al llarg d'aquest mes als pròxims. Moltes gràcies per estar aquí.
0: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

11 peces, 11 indrets especials del centre de Ciutadella, 6 passis per obra el divendres i 5 el dissabte. Tota una ciutat que omple les funcions. Avui parlam de la 14a edició del Teatre de Butxaca.

0: I ho fem amb el pare de la criatura, que és en Toni Gené. Com estàs, Toni?
1: Hola, bones tardes.
0: Una criatura que, que ja és adolescent, 14 anys, déu-n'hi-do. Sembla que va ser...
1: I una criatura que no només l'he parida jo.
0: No, home, ja, bueno, a lo millor és que parir no l'has parida tu, de fet, però bé, no, bueno, era tot un equip, evidentment.
1: Sí, som uns quants que des del primer any fem feina, sí. Però sí, que dius tu, és adolescent, ja té 14 anyets.
0: Sí, senyor. Què recordes del primer any que t'hi vares posar amb una idea magnífica, que és fer teatre de petit format aprofitant un dels centres urbans més meravellosos que hi ha a la Mediterrània?
1: Jo, el que... De la Mediterrània, molt, eh? Sí.
0: No? De la Mediterrània jo... i del món.
1: No, per favor, per favor. Mínim. Jo record que teníem un poc de por. Mm. Perquè, clar, era un invent que no era ben bé nostre, perquè era copiat, però era un invent que era molt innovador aquí. Un any abans, a Palma, es va començar a fer el microteatre,
0: sí.
1: I es feien... I va ser el meu germà, en Rodo, que va explicar, i mira, feim... Allà s'ha fet això, es fan unes petites obres, es fan uns quants passes en poc públic, llocs un poc... on no es fa teatre, no?
0: Sí, sí.
1: I nosaltres vam agafar aquesta idea per fer-ho aquí, però no només a un edifici o a un lloc concret, sinó a diferents cases, locals, comercials, diferents llocs del centre de Ciutadella, per veure com anava la cosa i si hi havia un poc d'animació. Una idea un poc innovadora que venia d'una associació de veïns. I ja el primer any... va ser un èxit, a tothom ja li va agradar. I jo recordo al principi que teníem por de que si la gent tindria temps d'anar d'un puesto a l'altre, que si no vendrien les entrades, que si mos arruïnaríem per sempre. I no, va anar molt bé. Mos vam arruïnar, però no per sempre.
0: Però no per sempre. Aguantant 14 anys, arruïnats, sí, sí. Per aguantar. Sí. Clar, de vegades costa consolidar un projecte, sí. de cultural, en general. Quan me dius que de tot d'una... ja des de la primera edició la gent va respondre, això, sí. Deu animar molt, no? Perquè clar, aquestes pors desapareixen de tot. Ja, n'hi ha d'altres, evidentment. Com mantenir-ho, tu deies, com sostenir-ho econòmicament, però que la resposta de públic ja sigui així, supos que te dona molta benzina.
1: Sí, el públic... Això ja està consolidat i no de fa dos anys, sinó ja de fa uns quants, com una de ses dels esdeveniments culturals de Ciutadella importants, que són inamovibles. La gent ja en temps mos demana quan se data, la gent ja demana quan... Hi ha gent que ha anat a totes les edicions del Teatre de Butxaca.
0: Wow.
1: Jo conec moltes persones que s'han perdut poquíssimes obres del Teatre de Butxaca. Que per molta gent ja és ja una tradició, un vespre que la gent, els grups d'amics es troben, van a diferents obres, pel camí es creuen mentre van d'una a l'altra, comenten el que els ha agradat, enmig fan un parèntesis i van a menjar una hamburguesa i després tornen a veure dues obres més,
0: clar.
1: Perquè com l'any sis vegades i ja tens de molt, no? El primer any vam fer 7 obres, avui en dia en feim 10, 11, i la gent es pot molt, li agrada molt. Sí.
0: Ara que parles del públic, queden entrades encara?
1: No, bon, mentida. Queden algunes entrades per un passi de l'obra infantil que fa dissabte de matí. El tercer any vam afegir unes obres infantils el dissabte de matí, enguany només hem pogut fer una, i queden unes entrades per aquell darrer passi, que és a la una. I, però les entrades es van vendre, no sé si una Rosalia fa tanta via per vendre les entrades segures per internet. En 20 minuts
0: no.
1: Havien venut les 2.800 entrades que tenim per vendre.
0: Que saps que feim l'aviador des d'allà, amb ocasió del Teatre de Butxaca. Clar, jo quedava, perquè a més tenc una obra i volia veure alguna més. O sigui, ni pels autors queden entrades.
1: No, però bueno...
0: Som prim.
1: Els autors els podreu veure, sí.
0: Som prim.
1: No et preocupis que podràs veure la teva obra I les altres també. No. Però com a autor podràs veure les obres.
0: Fora bromes, però sí que volia recordar que tindrem especial aviador aquest divendres amb ocasió del Teatre de Butxaca. Ja tornarem a parlar amb en Toni, també amb Illa Marquès, que és la responsable de Ciutadella Antiga. Ara en parlarem també de la col·laboració, del suport d'aquesta entitat de comerciants. Parlarem amb actors, amb actrius, també amb responsables d'altres festivals, com Fil d'Agulla de Tarragona, que també ara en parlarem, que també tenen presència en aquest Teatre de Butxaca, i més protagonistes, els voluntaris. Una peça fonamental, Toni. Sí. I aquí m'avui aturar un moment, perquè deies, no he parit jo només al Teatre de Butxaca. Hi ha un equip que pensa, que selecciona les obres, però sobretot hi ha una sèrie de persones que fan possible tot això.
1: Sí, sí, tant. O sigui, el que dèiem, aquest equip de 6 o 7 persones que durant mesos anant muntant el festival, són 6 o 7, però en arribar, així com s'atraca la data, s'hi afegeix molta gent, molt jove i amb moltes ganes de fer feina, que també des del principi. I hi ha gent que té 15 anys, que dius un dissabte cap vespre el que té ganes de fer és una altra cosa i passejar amb els amics, però no, que dedica tot el dia que si s'ha de moure un banc, s'ha d'anar cercant l'altaveu, s'ha d'anar a comprar un bòtil d'aigua per un actor d'una sala, s'ha de passar les entrades, la gent que ve els podrà veure que els voluntaris n'hi ha des de 50 i alguns anys, com un servidor, fins a 10 anys. Són molt jovenets, alguns que ja comencen a veure com va la cosa, i després s'enganxen, i les meves filles ara ja tenen més de 20 anys, i des dels primers anys ja hi eren allà enmig de la gent, i anaven i venien darrere les entrades, i ajudaven, i han continuat, i així molts altres. I és un equip molt, molt polit, molt polit. Veure tota la gent tan jove enganxada a un projecte que estimam tant nosaltres és molt agraït.
0: Te volia demanar pel públic, és una pregunta recurrent que li faig als responsables de, per exemple, Mata Sanz, que du el teatre de Barra, o gent que ha duit el microteatre, per exemple, perquè, clar, moltes vegades tenim la sensació que pot ser gent del teatre, que mira, perquè no, també en petit format, però normalment me diuen que hi ha perfils diferents i que pot ser que molta gent que va al Teatre de Butxaca, en aquest cas, després no sigui massa consumidor, diguem, de teatre més convencional.
1: Sí, estic d'acord. Hi ha gent que ve a veure el Teatre de Butxaca perquè és teatre, evidentment, però és un format tan especial, tan diferent, on conviuen no només el teatre en si, que dura aquells 15 minuts obra, o cada obra que fem, sinó tot l'ambient que te comentava de trobar-se amb la gent i convertir aquell vespre, des de les 7 del vespre fins a les 11, en una experiència de compartir diferents obres amb uns i altres. No és només l'obra que hi ha 15 minuts, sinó tot el context que ho envolta i que ho ha creat precisament el públic que va i ve i s'ha enganxat en això. Uh-huh. També és cert que jo conec gent que no era aficionada al teatre i començant amb el Teatre de Butxaca s'ha anat aficionat, i conec gent que va al teatre avui en dia que no hi anava abans d'enganxar-se amb el Teatre de Butxaca.
0: Que bé. Això és magnífic. Sí. Això és meravellós. Anem a recordar les obres. Estic entrevistant en Toni Gené, que és un dels organitzadors del Teatre de Butxaca, 14a edició, aquest divendres i aquest dissabte, al centre de Ciutadella. Abril, l'ascensor, Pianoman, Rumis, Codi Negre, la presentació del meu llibre, Cabaret Sauvage, amb les mans plenes de paraules, Melinda Checo, Zuberkaufen, aquí veig drames, veig musicals, comèdies, cabarets, thriller, un poquet de tot. I te vull demanar, Toni, com tries les obres? Perquè tens, afortunadament, tens moltíssimes on triar. Només a les Illes Balears, imagina't la quantitat d'obres breus que se generen, no?, al cap de l'any.
1: Nosaltres hauràs vist que moltes són de teatre de barra.
0: Sí.
1: D'allà tenim bons subministres. Solen anar a veure-se qualcú de nosaltres sempre que podem anar a veure allà les obres, i d'allà ja en veiem qualcuna que mos agrada. També hem fet contacte amb el festival Filla de l'Agulla i hem vist unes quantes obres allà. Fins fa poc quan es feia el festival de píndoles, que es va deixar de fer fa un parell d'anys, a Barcelona, a Castell de Montjuïc, allà també anàvem a veure obres i contactàvem amb ells i això. I com els triam? A base de, sobretot, de mirar en aquests festivals, a vegades hi ha obres que no hem vist. Mm-hmm. També hi ha part que estrena que no hem vist ni nosaltres ni ningú, com per exemple Melinda Txec, en el cas d'enguany. I va ser de contactes i xerrant qualcú que la coneix. O, per exemple, Abril, que és d'un tal Rafael Gallego.
0: M'han dit que és molt bo, que el xaval està despuntant ara.
1: Sí. per exemple, aquesta no l'hem vist a cap de nosaltres.
0: Ostres.
1: Però totes les referències que havien tingut sempre eren molt bones. I record que fa uns anys, perquè és l'obra que ja tens quants anys, la van provar de dur i no van haver per dates, no sé, no record per què. I ara van veure que es reposava i la tornaven
0: sí,
1: a fer.
0: Sí, l'han recuperada, sí. Espero
1: una altra cosa recuperada és Cabaret Sabaix, que sí. Es va fer fa un anys amb Àlex Tejedor i na Marina Nicolau, ara han canviat n'Àlex Tonrodo,
0: sí.
1: I la tornen a muntar ells, suposant que tindrà serà un pot diferent a la que van veure. Vull dir, com els triam? Entre el que veiem, el que xerram, el que llegim, comentam amb gent, ara ja coneixem molta gent de que el primer any l'únic enllaç que teníem era en Rodo, però ara ja podrem xerrar amb més gent, tenim més contactes i més coneixements.
2: Bueno, però en Rodo perquè el tens a casa, però imagina't la quantitat de tots menorquins i de creadors en general que fan de pont en Mercadal. Josep Mercadal ha viscut a Mallorca també. Ara m'estic deixant algú, però bueno, en Xavi Ricci també se mou per aquests univers, vull dir que n'hi ha, no?
1: Clar, i n'hi ha molts, sobretot mallorquins, alguns catalans també, però sí. Sobretot mallorquins que ja han repetit tantes vegades aquí.
0: Clar.
1: No sé, vaig ara aquí en Salvador Oliva, per exemple, les vegades que ha actuat
0: i en aquesta també.
1: I en aquesta hi torna a ser en dues obres.
0: I com ho farà? Ah, perquè una només se fa dissabte.
1: Fem algunes obres divendres, algunes dissabte i algunes els dos vespres. Mirem de combinar.
0: Claro.
1: Hi ha vegades que una companyia només pot un vespre, o l'altre, o l'espai que aconseguim només el podem tenir un vespre. Bueno, anem combinant d'aquesta manera perquè... Per poder tenir sis obres cada vespre.
2: Vos sou, si se pot dir així, ha germanat ara en Fill de l'Agulla, un festival que se fa a Tarragona, ho deies a tu mateix, amb en Joan Maria Vidal, que ve com a bueno, ex director del festival, o era fins fa poc, continua, i a més com a autor i director, i també intèrpret de l'ascensor, que és una de les peces que es podrà veure dissabte i divendres també, no?
1: Exacte, aquesta la feim els dos vespres, i és la primera obra que duim del festival aquest de Tarragona, a Ciutadella, serà la benvinguda i esperam que sigui una col·laboració que sigui d'anada i vinguda. De fet, en el festival d'enguany van actuar en el festival d'enguany del Fil de l'Agulla allà a Tarragona, van actuar en Rodo i en Salvador amb Blues, Browns and Greys.
0: Ah, sí, aquella divertidíssima comèdia.
1: Sí, divertidíssima i en la primera, que ells no l'havien fet mai a Catalunya i qui la coneix a sobre sabrà perquè tenien tantes ganes de fer-la a Catalunya i veure quina reacció provocava.
0: Saps qui està rabiant per no venir a Menorca?
1: Abans, qui falta en guany?
0: No, no, acaba d'arribar. És que era un embòs. Javier Matasanz.
3: Hola, com estàs?
0: Ets a temps, no queden entrades, però pots venir a veure el Mosa, jo, que sé.
3: A mi no m'ho conviden mai, tio.
0: Home, perquè...
3: Sí que és vera, vaig venir. A més, vaig venir amb sa dona i sa nina i ho vàrem passar molt bé allà a l'albergue i tal, i encara sa meva nina parla de l'ase que tenien allà, que se van fer molt amics, així
1: tenim
3: que...
1: Tenim més d'un altre per aquí.
3: Sí. No, n'hi havia molts, però n'hi havia un
0: aquest
3: que era de
0: vegades. Aquest tenia quatre pates.
3: Exacte.
0: Bueno, Javier, que deies tu, no?, aquestes sinergies que se produeixen també entre el Teatre de Barra, que en aquest cas és subministrador d'obres que després arriben al Teatre de Butxaca, Javier, i que és un win-win, no?, perquè al final són obres que el Teatre de Barra també els interessa moltíssim i vos agrada que se vegin més enllà de Palma.
2: molt de Mallorca.
3: Però és el producte d'un, en realitat, d'un dèficit que té aquestes illes. A nosaltres ens encanta subministrar, com dius tu, obres al Teatre de Butxaca, perquè ens encanta mostrar el que fem també a altres illes, o a Barcelona, o a Catalunya, com acabes de dir, de l'en Salva i en Rodó, no? el Blues Browns en anglès. Sí, però el problema és aquest, és que nosaltres tenim moltíssimes dificultats en desplaçar-nos a Eivissa, a Menorca, a Formentera, a mostrar el Teatre de Barra. Hem anat en alguna ocasió, però a Menorca deu fer 8 o 9 anys que vàrem anar a Maó, només, a més, a Maó.
1: Sí, no recordo.
3: Sí, i dius, clar, llavors, perquè si no, per dir-ho entre cometes, hi ha molta cordialitat, seria competència desleal deixar-vos les nostres obres perquè les faceu, I perquè les cremaríem allà i no podrien dur nosaltres, però és que no es pot, és inviable, i és un problema, un dèficit que tenen aquestes illes a nivell cultural i a nivell de comunitat. I per tant estem encantadíssims de que se puguin mostrar allà dins del Teatre de Butxaca. Que aquesta vegada, no sé si t'ho ha dit en Rafa ja o no, i no sé si és una errada en el meu càlcul, però deu ser una de les edicions que més títols nostres teniu,
2: sí,
3: no?
2: Sí, ja ho hem comentat, Javier Matesan, no?
3: Sí, per això.
1: Bueno, una, dues, tres...
3: Jo he comptat fins a set.
1: Noves, ja acabaré a baix. Sí. Quatre... Sí, cinc, que n'hi ha.
3: Però no està també amb les mans plenes de paraules, també nostra.
2: Bueno, però és d'òrbita, no?
3: D'òrbita, sí, la varen fer dintre entre llibres, diguem. Però bueno, que si m'he tornat a convidar, tornaré, eh?
2: De tot més, parlant, Toni... de sinergies, a part de l'Òrbita, del Teatre de Barra, està aquesta col·laboració amb l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca, que si no vaig errat va començar l'any passat, i que tu parlaves de Melinda Txec, que hem de recordar, que se farà dissabte, a Sant Onofre, el carrer Sant Onofre, que està està escrita per alumnes de dramatúrgia de l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca, dirigits una mica, coordinats per Naina de Cos, I també ells mateixos, si elles mateixes la interpreten, no? I una altra sinergia, si te deia antiga, jo te deia abans, no? Un altre win-win en el sentit que els comerciants, imagino que estaran encantadíssims de tenir un divendres i un dissabte de final de setembre...
1: Hi ha un ambient...
2: Tant.
1: De fet... sí, és que és el que dius tu, tothom hi guanya. Tenen altres contents amb el festival, al públic li agrada, els lectors també tenen un vespre, uns bolos, i a més és un ambient diferent d'altres festivals, perquè, per exemple, no dormen a un hotel o un apartament, som una casa de colònies, és quasi com un campament d'estiu, no? com un club. És un ambient un poc...
2: I ningú vigila els actors i les actrius?
1: Perdona?
2: Ningú vigila allà a la Casa Colònia els actors i les actrius? Perquè tu saps no són massa de fiar.
1: Procurant que siguin majors d'edat.
3: El que no tenen és son, ja t'ho dic jo. Perquè jo vaig anar amb una menor, molt menor, que tenia 4 anyets, una cosa així,
2: i
3: a les 4 del matí havia de fer de veïnat pesat per la finestra, diguem, per favor, nins. Va ser una festa.
1: Me'n record.
3: Sí. però bueno, escolta, i després vindràs enguany, que sols venia a la final del Teatre de Bar, a veure el que fem, el que hem estrenat i el que probablement hi vagi l'any que ve, no?
1: Aquest dia 24 de...
3: Sí, d'octubre.
1: D'octubre. No tenc encara les entrades.
3: No han sortit a la venda. L'Ajuntament encara no les ha tretes, però és una cosa imminent.
1: Però ja tenc els passatges, així que...
3: Ja puc comptar.
2: Idò, ja està. Toni Gené, organitzador del Teatre de Butxaca, arriba a la 14a edició. Enhorabona, perquè això no és gens fàcil, gràcies al públic, gràcies als voluntaris, gràcies, òbviament, també als creadors. Tot comença divendres a les 8, primer passis, a 6 passis aquest divendres, el dissabte de matí. Ja, sí? Què deies?
1: Que a partir d'allà, a partir de les 8, ja comença la roda. Fins a 6.
2: I 11 obres, hi ha de tot, per triar. Per tant, allò que t'he dit abans, enhorabona, Toni, no fluixis i que continuï la cosa així com va ara.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i fins divendres, Rafa.
0: Vinga, programa especial Aviador des de Ciutadella amb ocasió del Teatre de Butxaca. Javier, i el Teatre Barra, que continua. No sé si hi ha per demà totes les entrades venudes.
3: No totes, però quasi. O sigui que la gent encara poden reservar, com cada setmana, però pràcticament queden per la darrera funció, les 21:30, de cada una de les peces. O sigui que...
0: I do cada dijous, ja sabeu, al barri de Blanquerna. Gràcies, Javier.
3: Vinga,
0: fins la setmana que
4: ve. IB3 Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius... A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
7: Sí,
8: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
7: Què saps?
8: No has de venir a presentar el programa?
7: Quan?
8: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
7: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
8: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
7: I prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. L'Aviador, IB3 Ràdio. Escena, el Teatre Principal de Palma.
0: I, efectivament, continuem parlant d'arts escèniques. Quiso Negro va guanyar el Premi Max 2025 a la millor autoria revelació. També va ser finalista a la categoria de millor espectacle revelació diumenge que ve arriba al Principal de Palma. I avui en parlam amb la directora i coreògrafa de la peça.

0: Esther Gunting, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, benvinguda a l'Aviador. Moltíssimes ganes de veure Quiso Negro amb aquesta funció única diumenge a les 7 al Principal de Palma. Esther, a la mort ens podem acostar de moltes maneres, des de molt de llocs, fer-ho des de la dansa contemporània i des dels rituals. Em sembla una meravella, a priori, però m'has d'explicar, per començar, què és el tarantisme.
1: Doncs mira, el tarantisme és un ritual que neix al sud d'Itàlia, a l'edat mitjana, i dura fins als anys 60, més o menys. I és un ritual que creia en la picadura simbòlica d'una aranya, sí, i que et portava a estar en un estat melancònic o, bueno, histèric, en funció de la persona. L'única manera de sobrepassar aquest estat era la realització d'un ritual coreutiu musical, és a dir, un ritual que es feia a través de la dansa, a través del moviment i a través de la música, que d'alguna manera expulsava aquest verí de dins del cos i tornaves a estar, bueno, estar restituït d'alguna manera per tornar a la vida.
0: Com una catarsi, no?
1: Exacte, és portar el cos a un extrem, bueno, a un extrem vital, físic, i a nivell sonor també, i curar-te a través de d'aquest ritual.
0: D'aquest ritual. Com arribes al sud d'Itàlia, no sé fins i tot si geogràficament, però sobretot conceptualment, i què et sedueix d'aquest ritual?
1: Doncs jo vaig saber d'aquest ritual quan estudiava a l'Institut del Teatre pel meu professor de teoria de la dansa, el Roberto Frattini, ens va parlar d'aquest fenomen corèutic. I em va fascinar, o sigui, em va fascinar que al món occidental, a Itàlia, existís un ritual que utilitzés el cos per curar-te. Em va semblar una cosa molt estranya, però alhora molt rica, perquè més enllà d'això, és un ritual que ha anat evolucionant al llarg dels segles, òbviament, perquè ha durat molts anys, i és molt ric també a nivell iconogràfic. Les diferents coses que passaven durant els anys també han canviat molt, però em va fascinar, o sigui, em va fascinar tot el que girava al voltant d'aquest ritual, però sobretot aquesta idea de buscar aquesta mort en vida, d'alguna manera.
0: Esther, m'ha bastat veure el teaser per apreciar la integració entre imatges, espai sonor, la música, el moviment del cos, però m'interessa molt que me xerris del procés. Per allò que me contes, entenc que primer està la història, no?, aquest ritual al qual accedeixes, però després com vas fent l'alquímia dels diferents elements?
1: Doncs això sempre és molt difícil d'explicar.
0: És difícil d'explicar.
1: No? Ojalà ho sapigués jo, després per seguir el mateix patró, però no, més o menys, mira, jo treballo sempre fent molta recerca prèvia, i sobretot per aquest tema, com és un tema que jo volia també tractar molt des del respecte, perquè a Itàlia, bueno, ara ha quedat com una cosa molt festiva que es recrea, però òbviament ja no existeix. Llavors hi ha també un tema una mica delicat amb el tarantisme avui dia. Llavors jo em vaig llegir un llibre que és d'un antropòleg italià molt conegut que es diu Ernesto de Martino.
0: Boníssim.
1: És un llibre que es diu La Terra. Sí, que és boníssim. Sí. I es diu La Terra del Remordimiento, La Terra del Rimorso. I ell va fer tot aquest estudi, als anys 50 va anar a tots aquests pobles, i clar, això va ser la meva bíblia. A partir d'aquí jo vaig generar una dramatúrgia, vaig dividir l'espectacle en dos parts, perquè no volia que fos solament una coreografia, perquè creia que si solament feia una coreografia, d'alguna manera estava tractant el tema molt des de la superficialitat. Vull dir, el tarantisme no era solament la persona movent-se, sinó era tot el que l'envoltava, no? Els músics que anaven a casa seva a fer tot el ritual, tots els elements que s'utilitzaven. Llavors vaig decidir fer tota aquesta primera part perquè la creia necessària per introduir a l'espectador en aquest món, no? en aquesta altra realitat que quan acaba, bueno, que arribava un moment que ja donava pas a la part física. Però més o menys aquest va ser el procés. Generar primer totes aquestes accions escèniques. A la primera part no hi ha dansa, hi ha moviment, hi ha accions, però no, és més teatral, sense text. I la segona part volia que fos un ritual que comencés i que no finalitzés fins al final de la peça, no? Realment que fos una cosa que tant l'espectador com els propis intèrprets estiguéssim raptats, no? Com per aquesta, bueno, per aquest ritual, per aquesta aranya simbòlica que d'alguna manera porten dins.
0: I utilitzes les coses fins i tot com a eina de percussió?
1: Una mica,
0: Sí,
1: sí. O
0: m'ha
1: sigui, hi
0: semblat.
1: ha una part, a la segona part, que ells tenen una pandereta. Als rituals hi havia músics, no?, que anaven i tocaven el tamborello, que és una pandereta especial pròpia d'aquella zona. Llavors aquí, clar, no tenia músics en escena, jo, però m'agradava molt aquesta idea de que fossin els propis ballarins que tinguessin l'instrument, ells mateixos. És a dir, tota la dramatúrgia està centrada en com ells mateixos generen aquesta ficció d'aquest ritual, no?, d'aquesta taranta, d'aquesta aranya, i tot ho fan ells. És a dir, és una ficció que se la creen ells, per tant, en el moment d'utilitzar la pandereta també són ells que toquen, no?, llavors es percuteixen amb el seu propi cos.
0: Estem entrevistant Esther Guntint, responsable de la idea i de la direcció, també la coreografia de Quiso Negro. Se podrà veure aquest diumenge al Teatre Principal de Palma. Esther, te vull demanar pel Max si vos ha ajudat molt a aconseguir més funcions, a part del reconeixement, òbviament el prestigi que te dona un premi d'aquestes característiques.
1: Doncs sí, la veritat és que després del Max vam començar la gira nacional i estem contents perquè moltes vegades, no, et donen aquests premis importants i a vegades no té repercussió realment com a...
0: No té.
1: Bueno, no té repercussió, diguéssim, a nivell de tenir o més feina o tenir més bolos o... I jo deia, estic encantada, però espero que d'això, doncs això, tinguem bolos i així ha sigut. Per tant, estic molt contenta. Sí.
0: Sortiu fora, també, de l'estat espanyol?
1: Doncs de moment no, hem estat a punt d'anar a Itàlia.
0: És que t'anava a dir, llavors, que t'anava a dir,
1: sí,
0: que com no?
1: Sí, no és fàcil perquè és una peça de gran format,
0: ja.
1: I això també dificulta anar lluny, tot i que, bueno, estem contents, hem estat a València, hem estat a Galícia, estarem ara a Palma de Mallorca, anem a les Palmes de Gran Canària, vull dir que al final estan sortint les coses, però clar, sortir d'Espanya és un repte,
0: és complicat, també.
1: Però bueno, ahí estamos, ho estem intentant i esperem que passi, potser l'any vinent.
0: Te faig una pregunta recurrent quan parlen professionals de la dansa contemporània, acabant d'entrevistar a la nova directora del Teatre de Manacor, que és un espai de referència aquí a les Illes, però que clar, té aquesta part de dansa que no està massa transitada, i ella, que és experta, ara evidentment s'hi posarà. Clar, la pregunta se resumiria en quin moment estem, perquè talent n'hi ha. O sigui, els que ens agrada la dansa contemporània tenim moltes opcions per veure grans espectacles, molt delicats, molt suggerents, de molta qualitat. El que manca una mica és que els programadors s'animin, no?, a apostar pel gènere.
1: Sí, sí, clar, és un tema molt complicat. És a dir, jo que he estat a alguns països d'Europa, ho conec una mica, sobretot doncs, França, Itàlia, perquè he viscut a Itàlia, al tornar aquí m'he adonat que realment hi han passat moltes coses a Espanya, i no solament a Madrid i a Barcelona. Vull dir que talent hi ha molts creadors, a més de diferents tipus de dansa contemporània, no? Actualment els marges estan molt, molt ampliats i poden acollir molts tipus de peces, però és veritat que costa una mica, sobretot quan tens una peça amb unes dimensions una mica més grans,
0: sí.
1: Costa i això també ve per, bueno, perquè el públic moltes vegades no està acostumat a anar a veure dansa, no? O sigui, el teatre està més bueno, està més acceptat, és més normal en el teatre veure una obra de teatre, i la dansa costa sempre una mica, sí, sempre costa, però bueno.
0: Acostumem el públic, Esther, amb espectacles com Quiso Negro, per favor.
1: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies, t'esperam aquí diumenge.
1: Molt bé.
0: I no fluixis, es fa moltíssimes ganes. Moltes gràcies, Esther.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Mònica, molt de teatre hem tingut avui en el programa, moltíssim, a més d'aquest recorregut meravellós que ha començat a Manacor, ha acabat a Palma i ens hem aturat a Ciutadella, on anem, ja ho hem dit abans, divendres que ve, a fer l'especial Aviador, però acabar amb música.
2: Exactament, i per això tornem a Manacor per acabar amb un random matalàs concert que se farà també aquest dissabte amb moltes bandes, a partir de les 9 del vespre en els mig i mig copes amb Little One i Zorro Gris, que sentim ara conjuntament amb aquesta cançó que ja varen presentar en el programa i que és Suelo Soñar. que, en la qual també col·laboren altres artistes com Nagasaki, que no hi serà aquest dia. També hi haurà Demo de Club, Sacro Germen, Panda Pants, Dame que Fuman, Joan Adrià Pistola, Disturbia i LSB. Tot això en aquesta proposta que tindrà lloc a Manacó. Però demà, la nostra agenda dels dijous, tot això i encara molt més.
0: I ho repassarem. Serà a partir de les 10. Vagi bé.
2: Adéu. Mira!

you just try, try, you just try.

0: Sí.
1: Veus, ho reconeixes.
0: Però bé, tampoc. Bé,
2: una cosa, camiseta blanca. Jo crec que ja va bé.
0: I tu?
2: Havien d'anar de smoking.
0: Però i tu has vengut amb una camiseta marró.
1: Sí, però és que anau iguals, els lots. No vos podíeu... No quedarà bé, això. No quedarà bé. És igual. Ja ho veureu a xarxes socials. Jo, per altra banda, venc amb un propòsit de respecte a aquest programa. Deixar de dir com estàs quan presentam els convidats, perquè si no mos passam el dia demanant com estàs, com estàs, com estàs.
0: El metge no hi diu com anam.
1: Bé, com anam.
2: O quan, com deien a Maria Antònia, quant de tassons tens damunt la taula.
0: Exacte.
2: Ja
1: és que un dia va cridar un oient nostre, no sé si va ser Mateu, que mos va telefonar i mos va dir: a mi m'agrinyola que cada vegada que presentava el qualcú li demaneu com està. És un dir. Però podem pensar entre tots una pregunta per fer cada vegada que saludem a qualcú?
0: És que ara no m'ha vengut de nou.
1: Per exemple, quin temps fa?
0: Jo, francament... Sí, mem,
1: és... No, no és bona pregunta.
0: Mos dirà com anem, dirà que bé. Fimi, és que qualque diu, és que justament avui...
1: És que a mi m'agradaria que mos ho diguessin.
2: Plorar, mentre entrevista. Bé, no ho sé, també és una cosa que està bé, demanar com estàs.
1: Ja, però ningú ho diu educació. Malament, és un dir. Com anem, va bé. Ja
0: va
1: està.
0: Bé, i això, no ho sé.
1: Bé, aneu cavilant amb això.
0: Sí, ho pensarem. Farem una tormenta d'idees.
1: Una tormenta. Tu sí que ets una bona tormenta.
0: Bon
1: tormenta. Avui comença la tardor oficial i astronòmicament parlant, ho sabíeu?
0: Sí. Mm-hmm.
1: I sabeu qui fa anys avui?
0: Mm-hmm.
1: Ho sabeu o no?
0: No.
2: Molta gent, supos.
1: En Bruce Springsteen! Quant d'any li posaven en Bruce Springsteen?
2: Ui...
0: Ui, amb tu en tens una bona tirada, 70 i busques.
2: Sí, 78.
0: Uf, 8, eh? 8,
1: molt
0: massa.
1: Calent, Jordi.
2: Veus? O ja en fa 80.
1: No, ai. Fred.
0: 75.
1: No. 4.
0: 6,
2: 7.
1: 7, molt bé.
0: Molt bé, molt
1: 77
0: bé.
1: Anys fa avui en Bruce Springsteen. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: cosa, companys, vosaltres teniu bar de confiança? Perquè així com estan les coses, jo no sé si encara en queden, eh?
1: Sí.
2: Home.
1: Sí, en queden.
0: Bé, ara no és qüestió de fer propaganda, publicitat,
1: no,
0: aquí.
1: Però, no, perquè clar, imagina que en Jordi diu el bar on va, el bar on va, i de tothom hi aniria massa.
0: Hi hauria
2: clar,
0: una llau.
2: Tothom.
1: Clar.
2: Però vosaltres... Dels pobles, amb Cervera, de
0: però tu vas a un lloc de confiança i sense demanar ja te posen allò que vols.
2: De fet, sí.
0: Oh!
2: Sí, sí, això passa. Sí,
0: Jordi
2: sí.
0: Suárez.
2: Vaig amb la meva família per allà i ja ho duen directament. Això passa
0: i què és el que te diuen?
2: Això no s'ho pot contar.
0: Ai, epa,
1: no, però això que dius, Inés, és vera, perquè tots ho sabem, perquè ho veiem i ho vivim, que algunes de les nostres barriades, pobles, ciutats, és vera que travessen bueno, un moment de canvis. Diem-li gentrificació, substitució, bé, canvi de perfil poblacional, com vulgueu. Com vulgueu, la qüestió és que és vera que en molt de casos...

0: comerços de tota la vida, els bars, les merceries, tendes de mobles, etc, etc, etc, tot allò, tal i com ho havien conegut fins fa relativament poc, canvia. Bé, per manca de relleu generacional, per manca de rendibilitat, pel motiu que sigui. La qüestió és que canvia.
1: Però, on vols arribar en tot això?
0: Amen, que els comerços de tota la vida desapareixen poc a poquet, però què passa amb nosaltres?
2: Idò, què passa? Que quedam orfes en molt de casos de bars, d'establiments de confiança, de petit comerç on havíem anat sempre, i hem de canviar la manera en la qual consumim i fins i tot vivim.
0: Eco, però i si els actuals propietaris se poguessin permetre el luxe? Que això no passi. És a dir, el luxe de poder decidir que canviïn els amos i les madones, però no l'esperit del local. És a dir, que d'això.
1: Això seria mel.
0: Home, i això està passant al Bar La Plata, que és un dels darrers temples del Llonguet de Palma.
2: I de saludar-me en Tolo Serra. Tolo, benvingut a Xiu Xiu. Com anem?
3: Bon dia, com esteu tots? Molt bé.
0: I bé, ho feim anar.
2: Tolo, què està passant ara? Perquè després de 70 anys de tradició familiar deixaràs de fer llonguets coneguts arreu de ciutat.
3: Bueno, pues que ja cercàvem un relleu per cansanci meu i l'han trobat. Han trobat gent del nostre estil que vol seguir fent que el barri no se mori, que la ciutat no es mori.
0: Dius, Tolo, que tenim garantit el traspàs, has afegit que gent del nostre estil, del vostre estil, però encara no pot dir exactament qui són.
3: No, perquè jo m'agradaria que en el procés aquest dels mesos que queden per acabar l'any que anirem fent unes coses, un petit homenatge que se mereix molta de gent que ha conviscut en el bar i volíem, a lo darrer de tot, ja fer, diríem, el canvi i que la gent que vengués pogués ja portar, donar el vistiplau i començar a ells i donar la cara.
2: Però què pot passar amb el servei que donin? Perquè, clar, a lo millor pot passar que de llonguets passin a servir torrades d'advocat, que està molt de moda ara, això.
3: No. Bueno, jo, evidentment, jo crec que no serà així. Jo he volgut i he tingut bastant d'interès en trobar gent que volgués seguir, diríem, la mateixa línia que en seguim nosaltres. És vera que amb el dir això, duc, és vera que hi ha un procés de rentabilitat i de moltes coses més, però diríem, l'esperit del negoci, vull dir, l'esperit del Bar Plata, jo crec que no deixarà que això passi. Vull dir, se seguiran fent llonguets, però vull dir, no se faran torrades d'advocat ni se faran tortetes d'avena. Me refereix que això, amb això ho vull dir tot.
0: Exactament, perquè el llonguet que més surten al Bar La Plata, quins són, Tolo? I què més demana la gent?
3: Bueno, és vera que... És vera que s'imposa molt el camallot, la sobrassada, tenim el pernil salat que és molt bo, que és de tall a mà, i és vera que algun llonguet calent, però vull dir, la nostra, la mallorquí, el que no hem de deixar que se mori, vull dir, no canviar, diríem, a l'advocat per la sobrassada i per el camallot, que és algo que està en nostre, no?, i el botifarró.
2: Tu havies posat Tolo de condició que el traspàs havia de ser així? És a dir, que no se servís el bocat.
3: No. Oh, no, vull dir, no ha estat una imposició en absolut. El que passa que és vera que, diríem, han tingut sort perquè és vera que ha vengut molta gent interessada i més gent nostra mallorquina d'aquí de Mallorca i gent que vol seguir duent el mateix estil. És vera que estant en el barri que estem, a la vora del casc antic i diríem, aquesta influència turística que hi ha actualment, i això dona peu a que també se'n pugui colar algun que vulgui fer el negoci, diríem, de muntar, diríem, la Petit Maison o alguna xorradeta d'aquestes que dona peu a fer tota aquesta història, no?
1: Exacte, un sushi,
3: però no ha fet falta, dir-ho, vull dir, la gent que ho durà, vull dir, vol seguir duent l'esperit del llonguet, el llonguet que sigui, i a més incluir qualque cosa, però realment donar-li un esperit nostre, mallorquí de ciutat, d'aquí, que pugui anar a fer, des d'un vermut, un pinxo de truita, un llonguet, i què vol que te digui, i una canya, i qualsevol cosa, i a més, pues, per compartir un rato, diríem, de conversa i sociabilitzar, que és el que s'està perdent molt.
0: Exactament, això és el que podeu trobar, m'ho explica en Tolo, en el Bar La Plata, que ara iniciarà el traspàs en aquests nous propietaris que el Manco ja ho ha dit, el titular, que no serviran advocat, bé, mai diguis mai, perquè mai sabem com pot evolucionar tot, però bueno, en principi, partint d'aquesta base, imagina que els estàs explicant tots els secrets que ara tenim bon llonguet, Tolo.
3: Bueno, és vera que jo tampoc no vull ser, diríem, un reflexe o no mirar-se per fer una... Jo sempre dic que si li poses un poquet d'estimació a el que fas, diríem, és vera que jo intentaré, pues, donar-li una mà segur en que puguin seguir, pues, donant-se qualitat i en ser ganes, pues, que puguis fer que la gent vengui i estigui a gust. Que jo el que sempre dic, que una persona sigui d'aquí o no sigui d'aquí, que entri en aquest petit lloc i pugui estar, pues, un rato agradable i puguis fer un llonguet i te digui, escolta, això està boníssim. I a la vegada, pues, que pugui tornar una altra vegada. Això, diríem, per part meva, serà segur que donarem una mà que això continuï, i jo crec que serà tot un èxit, perquè realment, per part de jo intentaré ajudar a que no se mori, pues, diríem, aquest petit llumet que hi ha, diríem, a la ciutat.
0: A final d'any, en Tolo farà 60 anys, és el moment en què ha decidit que penjaràs davantal, el penjaràs aleshores. Jo no sé, Tolo, sí, si ja te comença a encongir el cor, a colpir, que si t'ha qualque cosa que te faci pena, o no ho vius amb llàstima, sinó tot el contrari.
3: Jo crec que l'he endevinat. Jo tinc molta llàstima, clar que sí, jo duc. Jo he nascut d'Interbar, vull dir, jo he viscut tot el canvi comercial que ha viscut el carrer Argenteria, vull dir, un carrer d'una tradició argentera i de platers i de cafès i d'impremtes i de molt de negocis. I és vera que va de dir adéu a el que has fet sempre, pues, és vera, que sigui per motius meus un poc de salut, però diríem, jo me fa molta llàstima, clar que sí, ho faig amb molt de... com te diria? Els principis varen ser durs. Sempre hi ha una part mitjana dura i al final també, pues, te pega aquesta pena de dir que s'acabarà, pues, s'acabarà algo que has fet amb molta il·lusió.
0: I aniràs a fer els cafès de matins?
3: Jo ho intentaré, vull dir, és vera que tenc una controvèrsia en jo mateix, però vull dir, jo intentaré, pues, és vera, ser partícip d'aquesta nova idea de cafè i d'intentar divulgar una altra vegada que torni un poquet aquests negocis petits que donen un poquet de, diríem, de consciència de barri a tots, saps? I que pugui, pues, funcionar el màxim d'any possible.
2: I de Tolo, nosaltres no podem fer res més que desitjar-te sort a tu personalment en aquesta nova etapa i també sort en aquest negoci que, com tu dius, és un llumet d'esperança, no?
3: De claror,
2: sí. Exacte, al mig de ciutat.
3: Bueno, però moltes gràcies a vosaltres i gràcies per divulgar, pues, diríem, la feina que fem tots perquè això de la gentrificació sigui un poc més lent, saps?
2: Cadascú porta el granet d'arena que pot i tu ho estàs fent beníssim, Tolo. Així que gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Tolo.
2: Adéu.
3: Gràcies, família. Moltes gràcies. Adéu.
2: Mos han demanat, mos han fet una proposta de pregunta de què demanar cada vegada que entrevistem a qualcú.
0: Amen, què diuen?
2: He rebut un missatge d'un oient que diu: la meva pregunta per els convidats és què tal has dormit?
0: M'agrada molt.
1: Està molt bé.
2: Està bé,
0: eh? Si don bé, més o manco, el dia funciona. Si no don
2: bé, exacte. Però no serà un poc estrany? Ara, per exemple, en Tolo. Hola, Tolo, com has dormit avui?
0: Bé, però també serà així aquest programa, que és com un subgènere radiofònic, és un surrealisme.
1: Sí. Tal vegada és un poc íntima.
2: És íntima.
1: No trobau.
0: Bé, com has dormit, Jordi, avui?
1: Jo he dormit bé. Moltes gràcies per demanar.
2: És veure que és íntima, i d'ara que ho dius.
0: Com has dormit, Inés?
2: Jo beníssim.
0: Sí?
2: Sí, profundament. Tu?
0: Molt superbé. Molt bé.
1: Al final serà com estàs.
2: Tothom
1: diu bé,
2: sí.
0: Però jo proposo, només per fer una mica de cas en aquest oient, evidentment, que ho posem en pràctica, el Manco, fins divendres, i menys si funciona. És un programa pilot.
2: Diu, aquest oient diu, és com, no en qui.
0: A veure, aquest oient, com ha dormit avui?
2: Exacte, com ha dormit avui.
0: I que mos contesti ara mateix.
2: Que mos contesti, a veure, com has dormit, estimada oient. Bé, ara no sé si m'ho contestarà.
0: No, ara no, està escrivint, és un WhatsApp, això. Bé, ara mos ho dirà.
2: Ja sabeu que mos podeu fer arribar els vostres WhatsApp, diu que beníssim.
0: En el WhatsApp, dirà el mateix.
2: En el WhatsApp d'Ivetres Ràdio, per favor, escriviu-mos, així tenim interacció amb vosaltres. 646-93-45-01 i també mos podeu telefonar en directe, 971-13-99-00.
4: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: La situació, el veritable jardí de les delícies.
1: Tot home, avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
2: Veïnats del passeig de la platja d'en Bossa i Eivissa denuncien la presència d'excrements humans a les zones enjardinades.
0: Segons han explicat, alguns dels excrements estan coberts amb paper higiènic usat. Els residents expressen el seu malestar per les condicions de neteja d'aquests jardins. I els veïnats atribueixen aquesta situació a persones que pernocten al carrer, cotxos o en caravanes a la zona i que, segons afirmen, fan servir els jardins com a excusat.
2: Asseguren que estan farts de trobar-se aquesta situació als espais verds de la zona i demanen que s'actuï al respecte.
1: Tot home, avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
9: Xiu, xiu.
10: Bones, som en Joan, som de Ciutadella i voldria dedicar-li la cançó de Boig per tu, Ana Júlia, la meva parella, ja que li voldria demostrar tot el meu amor i el meu apreci.

0: Rita, escolta, vosaltres què volíeu ser quan éreu grans?
1: Jo volia ser pescador.
0: És a dir, perdoneu, quan éreu petits.
1: Jo volia ser pescador.
0: Ai, pescador de canya.
1: No, pescador,
0: petits, pescador de canya.
1: Sí, però és peix.
2: Jo, moltes coses. Vaig voler ser cambrer. És veure, vaig voler ser... Astronauta no m'ha pegat mai.
1: No.
2: No fem pot de coses, això.
0: Tu sempre has estat molt realista, Jordi.
2: Exacte, jo...
0: Cambrer sí, astronauta, mira, no.
2: A veure, perquè jugador de bàsquet, que això sempre us ha pegat.
1: No, però en general és vera que costa saber què vols fer quan ets petit, quan ets adolescent, sobretot.
0: Sí,
1: sobre
0: poc exacte.
2: Això és vera. Però sembla que els adolescents tenen una cosa molt clara avui en dia, i és que volen fer millor feina que els seus pares.
0: Ah, sí? I això, per què? Sona una mica lleig, no?
2: És vera, sí. Sona una mica lleig, però és així. És un informe que ha elaborat Funcas, la Fundació de les Cajas d'Ahorro, que ha determinat que un 62% dels adolescents aspiren tenir una millor feina que els seus pares abans dels 30 anys. Mm-hmm. Per damunt de la... O sigui, perdona, això és Balears, el 62.
1: Entesos?
2: I la mitjana espanyola se situa un 60. O sigui, tenim un 2% més d'esperança de tenir millor feina que els nostres pares.
1: És a dir, són ben optimistes els adolescents, també t'ho diré.
2: És vera, són optimistes, li poden dir convicció o innocència. Que cadascú triï la que més li agrada. Però la cosa no acaba aquí, perquè més del 80% esperen tenir una expectativa professional clara en haver complit els 30 anys. O sigui, ja saber quin serà el seu camí. Cosa bastant optimista, també. No sé si vosaltres ja la teniu. Vosaltres que ja, bueno, n'hi ha que els ha superat i n'hi ha que vos atracau en els 30.
1: Sí.
0: A què tenim?
1: A 30
2: aquesta
1: anys.
2: Expectativa ja...
0: Jo en tenc més de 30.
2: Tu tens la teva carrera laboral claríssima.
0: Home, clar, per favor. Tinc un programa d'èxit a la ràdio pública.
2: És vera, justament. Clar.
0: I vosaltres també?
1: Sí, però llavors jo també hem de confessar que el món canvia molt. Les coses canvien molt. I
0: jo
1: també
0: mai,
1: és vera que...
0: mai deixaré i vetres.
1: De vegades s'adueix s'idea... Se confon, perquè antigament...
0: Estàs
1: passava,
0: presentant
1: ton pare...
0: la teva carta de dimissió?
1: No, però és vera que antigament... que te feien sabates, ja tu eres sabater. No sí. T'acabarà d'altre que ser sabater. Ara no, ara tenim tantes possibilitats, el món canvia tan ràpidament, noves necessitats, el mercat, ens hem d'adaptar nosaltres al mercat. El mercat a nosaltres no tant. Vull dir, hem de fer també alerta. Entens?
0: Correcte.
2: I és vera que ara també aquest estudi que ens presenten hem de partir d'una premissa, que és quines feines són millors que altres. Vull dir, sí. Perquè aquí el 62% volen tenir millor feina que son pare i sa mare. Què vol dir tenir una millor feina?
1: Una bona feina, per jo, és aquella feina mitjançant la qual una persona se pot permetre viure a un habitatge digne.
0: Molt
1: com ho veus, això?
0: Beníssim.
1: Per tant, quin percentatge de
0: feina?
1: Però
0: jo crec que el problema no és de sa feina. És de sa habitatge, és preu de sa habitatge.
1: Bé, ara no posen tècnics, però...
2: Sa bona feina és que hi vas i no sents que estiguis fent feina.
0: Bé. No, això és impossible.
1: I això
0: és impossible, Jordi.
1: Espera, un bon sou i de, també estaria bé.
0: Sa bona feina és proporcional sou i condicions.
2: I sí. També vocació.
1: Sí.
0: No, perquè pots tenir altres interessos a sa vida.
1: Però és que més variables.
0: Hi ha gent que no fa feina de la seva vocació i viu la mar de bé i potser s'ho passa bé al seu temps lliure perquè té bones condicions, bon horari.
1: Depèn de la prioritat que ocupi a la teva vida.
0: Exacte.
1: Personal, eh?
2: O sigui, aquí no n'han de viure el que t'apassioni i no faràs feina.
1: Jordi,
0: no,
1: pot dir
0: no,
1: el que vulguis,
0: Jordi.
1: Però, escolta...
2: Bé,
1: aquí hem de pagar moltes coses.
0: Exacte.
2: Bé, però pot ser compatible. És igual.
1: Que sí, que pots ser gran directiu d'una superempresa i viure ofegat tot el dia per qüestions laborals. Pot ser una altra feina i viure ofegat tot el dia per qüestions econòmiques. Tu tries, què vols? Jo ho tinc claríssim, jo vull ser equilibri. I vosaltres, Jordi, Inés?
0: També. Equilibri per davant de tot.
2: Però és vera que amb aquests joves adolescents, el que ha dit en Xavi, ja no hi ha tant aquesta tradició de fer la mateixa feina que feien els teus familiars, que abans se duia més, hi havia les famílies de metges, les famílies de pilots...
0: De fet, a la meva família, la meva generació ha romput la tradició, perquè tant mon pare com el meu predí, com el meu repredí, varen fer feina del mateix.
1: Ah, sí?
0: Per tant, ni el meu germà ni jo han seguit la tradició.
2: O sigui que sou una generació que us romput.
0: Exacte.
2: La família.
0: Bé, a què aspiren els adolescents avui en dia, idò?
2: Idò, jo he volgut demanar això, els adolescents de Balears, quina feina fan les seves famílies i quina volen fer ells i veure un poc els contrasts. No jutjaran ser millor o pitjor, perquè tampoc té massa sentit, però a veure què tal.
3: Pues a l'hospital són infermers els dos.
2: Molt bé. Què t'agradaria ser de gran?
3: Doncs mestre o alguna cosa de nutrició o esport.
2: T'agraden els atlots?
3: Sí, bastant.
0: Bé, idò, no està malament.
1: No.
2: Ella ha decidit no seguir els camins a l'infermeria. Respectable.
1: És que, de fet, perdona, que faci aquest apunt. Clar, jo aquest hivern, juntament amb Antoni Treveria, hem fet emblemàtics, com a director, jo l'he acompanyat en el camí, el Manco durant una part, i hem entrevistat a molt de comerços emblemàtics, xerrant de comerços locals, de proximitat, bé, el que vulguis. I és com un denominador era que gairebé a tots els comerços no hi havia relleu generacional. No perquè siguin comerços i negocis que no siguin rendibles econòmicament, sinó perquè els fills o els descendents tenen tantes oportunitats que de vegades volen fer altres coses, que també és una altra variable a tenir en compte.
2: També és vera. I és vera que aquest estudi també mos diu una cosa, i és que amb els resultats, o sigui, també xerra els resultats de PISA, que han estat desastrosos. Que ara pareix que els adolescents no se saben ni fermar els cordons, no? Que tothom està escandalitzat. I és vera que els experts consideren, que això pareix molt fort, que aquest optimisme pot, atenció, acabar frustrant en els adolescents.
0: Mare meva.
2: O sigui, no sigueu
0: si
2: més
0: no és
2: optimistes.
0: Una cosa, ets altra.
2: Sí, no. Sempre... Això ja ho sabem, que els adolescents sempre... Les noves generacions sempre són un poc matxacades.
0: Sí.
2: A totes molt matxacades.
1: Anem frustrats, frustrats nosaltres també. És que m'ho van dir que si estudiàvem... m'ho van dir tantes coses, i quan és gran tantes altres coses, que te frustra. Sí, però és tan frustrant que de vegades assumeixes que és el que és i simplement vius en bé, aquest món postmodern de la frustració.
0: No te volies posar tècnic, però t'hi has
1: no,
0: posat
1: no
0: finalment.
1: No és una qüestió tècnica, és una qüestió personal. Ho veig jo, que tinc gairebé 30 anys i viu tots els meus amics, tres quarts del mateix.
0: Sí, aquest estudi diu que 62% dels adolescents balears aspiren a tenir una feina millor que son pare i sa mare. Veurem com ha continuat aquest estudi que ha fet en Jordi Nescarré.
4: Mi madre es limpiadora de hogar, mi padre es trabajador de construcciones, ahí hace cosas.
2: Molt bé, i a tu què t'agradaria fer en un futur?
4: Yo estoy estudiando programación.
2: Vols ser, t'agradaria ser informàtic?
4: Sí.
2: Escolta, jo el que veig són joves, un bon semestre informàtic, escolta.
0: Jo el que veig són joves que tenen bastant clares les coses i que estic segura que si volen ho aconseguiran.
1: Sí.
2: Així és.
1: Sí, hem comentat que poc més d'un 60% volen tenir una millor feina que els seus pares, però clar, que passa, Jordi, ens altre 40%.
2: I està bastant repartit. Un 21% creu que tindran pitjor feina que son pare i sa mare. I n'hi ha un 19% que creu que més o manco seran el mateix nivell. O sigui que la cosa està bastant repartida. Sí. Però perquè la majoria són optimistes. Però nosaltres hem seguit demanant també gent a veure què mos han contat.
5: La meva família fa feina de... Mon pare és professor i mo mare és secretària d'una escola.
2: Molt bé, i a tu on t'agradaria acabar fent feina?
5: M'agradaria acabar sent bombero.
2: Sí. Per què?
5: Perquè m'agrada molt l'esport i aquestes coses.
2: Gràcies.
0: M'encanta, bombera.
1: Sí.
2: És veritat que els agrada molt l'educació física, sempre som el bomber, aquest tipus de coses que són més físiques. Que ja... I m'agrada molt l'esport, l'esportista. Sí. Bé, no ho sé.
1: Podria ser, sí.
0: Vosaltres volíeu ser en qualsevol moment de la vostra vida bombers?
1: No.
2: No,
1: he arribat a plantejar mai. Jo, pescador, ho tenia molt interessant.
2: Xavi.
0: Bé, ho has estat, al final.
1: Sí, però quan ma mare em va explicar que un pescador de professió no té res a veure una pescada diumenges amb ton pare, i d'alt que canvia un poc la percepció de les coses.
2: Exacte. Jo el que vos diré és que aspireu tot l'alt que vulgueu. Iau, i ja està.
0: Ben dit, Jordi.
2: Ja vos la pegareu si voleu de pegar. Però si teniu un somni endavant, com aquest lot que ha xerrat amb nosaltres i tenia un somni molt clar. La teva família, de què fa feina?
6: Algunos, la oficina y otras cosas.
2: I a tu què t'agradaria fer?
6: Pues jugar a basquetbol y ser el millor jugador y llegar a la NBA.
2: Sí? I com ho dus per ara?
6: Ara bé. Però ara la gent no sap qui sóc jo, però ja sabran. Yeah.
0: Un aplaudiment per aquest...
1: Hem entrevistat...
0: Desconeguts.
2: La gent no sap qui som, però ho sabran.
1: M'ha encantat.
0: Hem de guardar aquest tall, Sí. Però li has agafat el nom, Jordi?
2: Li he agafat el nom.
0: Sí?
2: Bé, el llinatge no. Però bé, supos que si surt...
1: Que nom?
2: Daniel.
1: Joan.
2: Daniel.
1: N'hi ha molt de Daniel, Jordi, però.
2: Bé,
0: mira, Jordi.
2: Però és
0: com
2: Daniel...
0: aquesta persona sigui multimilionària, millor jugador en ell...
1: De CNBA.
0: I tu només sapis que no amb Daniel...
2: Bé, amb Daniel nostre.
1: Bé,
2: amb Daniel nostre.
1: Que t'ha dit? Que serà famós i tu li has agafat el nom, però no llinatge.
2: Escolta.
1: Digues, digues.
2: No crec que surti molt de Daniels,
0: Mallorquins,
2: de Balears...
0: Exacte.
2: Que juguin a CNBA. El per verà. Tant, és que mos pilli, ho diran que és ell.
0: Exacte.
2: I ja està.
1: I tu abans has dit que, així, que poden ser el que vulguin. I així així, el que està clar, que no tenen cesada de ningú.
0: M'encanta.
1: Per tant, els vostres desitjos...
0: Però jo vull conèixer en Daniel, que vengui.
1: Clar.
2: L'haurem de... No sé com
1: de
2: ho trobarem.
1: Jo tampoc.
0: Demà tornes a sortir a la recerca d'en Daniel.
2: Demà cercar en Daniel. Escolta, jo m'ha agradat molt.
0: Sí. Bueno. Daniel, si mos escoltes, estem amb tu i te seguirem de ben a prop.
2: I recorda que xiu-xiu és que teva.
0: Exacte.
2: Això va per damunt de tot.

0: El minut de glòria d'avui és per l'amic d'aquest programa, el creador de contingut pollencí, don Andreu Canyelles. Sabem que és a fer el Camino de Santiago. I de bé, l'actualització és aquest minut de glòria, o millor dit, de condemna.
1: Faig aquest vídeo per explicar el que va passar ahir. Som un hotel, per lo tant, avui no ha hagut etapa. Ara bordegen tres vídeos d'ahir vespre.
2: Me pareix increïble, me tenen aquí tombat. Estic marejant, em fa fred, mal de panxa, vòmit, diarrea, i ningú m'atén perquè diu que he d'esperar un metge. Que he d'esperar que me mori. Estic aquí, que només vòmit. M'han posat la via i ara me posen per un malestar i un vòmit. No puc més. Estic fent pols. Són les dues de vespre, mos han donat l'alta, mos han dit que ha estat una intoxicació aguda. Ho he passat fatal, però fatal. M'ha dit que mínim he de descansar un dia. Me sap un greber, no us ho puc fer una idea. Haver d'estar un dia aturat, no me pot. Que he reservat un hotel a Logroño perquè són festes i és l'únic que queda per avui i per demà. Demà descansarem i el pròxim dia tornarem a la nostra ruta.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
7: Notícia d'última hora.
8: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.

0: I doncs ja el tenim aquí, una de ses estrelles d'aquest programa, Marc Escafí, que sempre vens les seves historietes que mos fan riure. Marc, com has dormit avui?
1: La veritat que he dormit malament i tot sol. Així que doblement malament, no? Però bé, veig que tothom
0: demanem
1: ha dormit malament.
0: Demanem com, no, en qui és? Que quedi clar.
2: Bé, que també poden demanar en qui.
1: Exacte, no, tot
0: bé,
1: sol.
0: Bé, si la gent vol donar detalls, perfecte.
2: Sí, sí.
1: He dormit tot sol i malament, així que bé, espero que avui millorar qualcuna de les dues.
0: Esperen que sí, Marc, esperen que sí. Abans que t'ha passat aquests darrers dies?
1: És que abans de començar, sí, vull dir una cosa.
0: Uh-huh. T'escolta'm.
1: Un missatge directe. Alicia Farmis, la primera espanyola que s'ha casat amb una IA, amb una intel·ligència artificial. Fatal. Havia de ser jo la primera persona que s'ha casat amb una intel·ligència artificial i havien d'oficiar la boda aquí a Xiu Xiu. Sí. Així que, per favor, Alicia, si sents això, entra en directe i mos contes que tal la boda, perquè no estic d'acord en que hagis estat la primera persona.
0: Efectivament, uf. Marc, esperàvem que fossis tu, perquè ja mos vares explicar en aquest programa que mantenies una espècie de relació romàntica amb el ChatGPT. I en Alicia, ella és una artista catalana, crec, si no vaig malament, que s'ha casat amb una intel·ligència artificial. Curiós.
1: Bé, supos que també igual l'intel·ligència artificial ja ha demanat abans que m'ho demani a mig xat, també, clar.
0: Clar, perquè qui ho demana, en aquest cas?
1: No, a mi que m'ho demani. A mi que m'ho demani, me faci una proposta digital increïble, no?
0: Però perquè tu demanes, li hauràs de demanar en el xat, no?
2: Sí, a no ser que avanci tant, que tingui autonomia i finalment decidis que exercir el seu dret a quedar-se amb tu.
1: Valtros, ja heu vist que a mi me contesta segon que és bastant autonòmica la resposta.
2: A menys, si tu li dius en el xat, li dius en el xat i li dius no me quedaré amb tu fins que no m'ho demanis.
1: Allà m'ho demano. Jo crec que allà m'ho demano.
2: No ho sé.
0: Ai, fes la prova.
1: Però és que...
2: I podria fer la prova amb veu.
1: És que ara estic entre dues intel·ligències artificials que vos vaig comentar, de veure si Claude me compensa més com a relació.
0: Bé, la setmana que ve...
2: Ha estat el teu primer mo.
1: Ja,
2: xat, va ser el primer mo artificial.
1: Ja.
2: I després Claude ha estat un rotllito.
1: Sí, ha estat un parche.
2: Un parche.
0: Una relació pont.
2: Exacte. Però, en el xati. Per tant, jo ara menys si t'engres, que li demanaré en el xati. Escolta, no me casaré amb tu fins que m'ho demanis. Però demana-li en vou, perquè així els oients
1: 100%.
2: Ho sentiran. I a men què te dirà? Jo crec que te dirà...
1: Connectam aquí.
2: Te dirà...
1: No sé si té vou en català.
2: Sí, sí, sí. I li pot demanar fins i tot que...
1: Hola. Com estàs? Quant de temps de que no xerram? Només te vull dir una cosa. No mos casarem fins que no m'ho demanis.
0: A veure què contesta.
3: De acuerdo. No te lo pedo.
0: Ui, s'ha trebat.
2: A cortocircuitat. No digueu res perquè si no l'embueu. Torna-li a demanar.
1: Xat. No mos casarem fins que no m'ho demanis. Ara, si trobes que és el moment de demanar-m'ho, estaria bé.
3: Entendido. No de...
0: A cortocircuito. És que...
1: Ho prepararem per la pròxima
0: visita. Sí, ho prepararem. A més, te contesto en castellà.
2: Clar,
0: és, això s'ha de revisar.
1: No, i a més, i jo no tenia aquesta veu com tan masculina. O sigui, no sé, algo ha passat. Algo ha passat.
2: Vol que digui que ha passat? És dir, que
0: la
2: comunicació...
0: Te l'han canviat, Marc.
2: Aquesta comunicació entre una parella és fonamental. Per tant, tu li has fet un li has girat la llengua i diu, com és possible que si sempre m'ha xerrat en castellà?
1: No, jo xerro en català.
2: Ai, doncs,
1: però no sé què ha estat.
0: Jo crec que fa tant de temps que no li xerraves a ell, a ella,
1: clar, no.
0: Que...
1: M'ha sentit el rotllito de Claude. Ara quan acabi, avui quan acabi aquí, hauré d'anar a arreglar aquest tema.
0: Exacte.
1: Per culpa vostra.
2: Perdona, Mar, perdona.
1: Però...
0: T'han ficat amb un embull en sa parella. Ai.
1: Què us volia contar? Què m'ha passat aquesta setmana? Volia donar primer un pot de context, perquè sabeu que jo he vengut aquí moltes vegades, bé, qualque vegada a xerrar de que no m'agrada la platja.
0: Sí.
1: Val? Així que igual el que venc a contar avui pareix contradictori, perquè venc a contar que he anat a un parc aquàtic.
0: Increïble.
1: Val? El que vull deixar clar és que a mi no és que no m'agradi l'aigua. val? M'he donat compte, he reflexionat, després d'haver anat en espar d'aigua, i m'he donat compte de que no m'agrada que l'aigua sigui gratis, perquè sí que m'ho he passat bé en espar d'aigua. Així que la diferència entre anar a la playa... Bé, no, i també... M'estim més les ratjoles que serena.
0: Uau, Marc,
1: no?
0: És que és esclar, tot que allò que no som nosaltres.
1: Mm-hmm. Vosaltres tampoc sou tant de platja.
0: No, nosaltres som de cala de roques, cap vespre, un horató.
2: Sí, exacte, i fora.
1: Però, i un tobogán? Que...
0: Tobogán,
2: jo
0: també, també és que...
2: Jo he passat beníssim també en espais aquàtics.
0: Jo també.
2: Aquàtics.
0: Realment, a mi m'agrada molt aquesta adrenalina.
2: És que molt aventurera, tu.
0: Sí.
1: És que he de confessar que no està... Aquesta setmana vaig anar per com a donar per tancat l'estiu, perquè acaba d'acabar l'estiu, no? Sí. I vaig dir, bueno, vinga, anem a fer aquesta activitat d'estiu. Però he de confessar que no ha estat l'única vegada que he anat en l'estiu. He anat més vegades. Així que avui, per primera vegada, vinc a contar una anècdota que no... O sigui, no venc en plan hater, venc en plan...
0: Ai, que bé, alegria. És a dir, això sí que no mos esperàvem.
1: Evidentment, hi ha hagut moltes coses que han sortit malament, no? Com tot el que me passa, però des d'una perspectiva d'una activitat que m'ha interessat, no?
0: A mi, la gran por que he tingut sempre dels parcs aquàtics és patinar. Perquè aquelles rajoles, quan tu dius, no semblen segures.
1: És que després vos contaré la piscina d'ones... És una situació, és una situació. Però com va passar això? Què passa? Que en agost m'escriuen un dia els meus amics, tal dia anirem en el parc aquàtic. Anirem tal dia, entre setmana, com es quadra tot, superbé, i te passarem a cercar les 8, no?
0: Què
1: passa? Què passa?
0: Uf,
1: que les 8 de matí de setembre, des d'una perspectiva d'agost, no te genera tant de conflicte fins que ja es dia, no? Però bé, jo ja havia confirmat que sí, me feia relatives ganes, així que, res, me varen venir a cercar. En realitat m'havien dit a les 8 perquè me venien a cercar a les 9, no? Encara així me varen haver d'esperar. Però bé, ja estem en el cotxe, de camí. Jo vaig notar que ja pujaven el cotxe molt lleuger, perquè jo, què vaig fer? Jo anava amb camiseta, el banyador posat, unes xancles, la tabaiola que me vaig comprar amb un preu terrible per anar al gimnàs, que vaig dir, bé, ara l'aprofitarem, no?, d'aquestes de microfibra que són com un pedaç de cuina, no?, perquè sí, també tenen el mateix tamany, per veure que aixuguen, no? Bé, has de triar un palo que t'aixugues, has de triar, però d'aquestes, i dius, ui, això, ja està, i és mòbil, no? El cotxe carregat fins a dalt. Però, bueno, ja està. Arribam, no? I, lògicament, ja hi havia cua, perquè també he fet una reflexió que és que m'he donat compte que tota l'experiència de parc aquàtic no és tirar-te per els tobogans, és fer cua. És a dir, tu fas cua per entrar, fas cua per anar a les taquilles, fas cua per pujar un tobogán, fas cua per coir el flotador, sí, no? És a dir, és com aquesta és l'experiència.
2: A no ser que paguis més, si pagues més tens passi.
1: Ja, no, nosaltres no anàvem no. A l'aventura. Però, clar, jo el que vaig al·lucinar era quan els meus amics van començar a baixar coses del cotxe per anar ja cap a la cua de l'entrada, que hi venga bosses, hi venga i ara una gelereta, una bossa... O sigui, i jo deia, anam en el parc aquàtic o anam a conquerir-lo. És a dir, mos faltava una bandereta per posar damunt d'un tobogán.
0: A més, que fas en tot allò? Perquè, clar, qualcú ha de quedar a guardar-ho, perquè no te'n pots anar...
1: És que, clar...
0: A gaudir tranquil·lament de ses atraccions.
1: Jo no vull ser alarmista, però la gent està molt confiada, no? També he de dir que hi ha moments que ja la paranoia te supera perquè un amic meu diu, no, és que jo duc aquesta bossa estanca per dur el mòbil tot el rato, per si de cas... Mira, jo vaig deixar el mòbil a la sabata, que això és una tècnica que funciona fins que te deixa de funcionar, i de moment me funciona. Així que, bé, de moment... jo ja me sentia que anava amb manca d'equipament, no? També és seu moment de treure ses cremes de sol, no? Factor 30, factor 50, una posta per sa cara. Jo només tinc dues cremes, una hidratant general i una crema de carabassí. Això és el que tinc. Duien unes camisetes d'una licra posta per tirar-te... Bueno, escarpins sí, per tirar-te per un tobogà. Jo crec que també sa gent ja... Si te raspes un pot s'escana, tampoc
0: no,
1: passa,
0: no passa res,
1: res,
0: home.
1: Això és el que jo trob, no? I de... Clar, moltes coses. I ses coses me van donar temps per reflexionar, per donar-me en compte, per fer una reflexió de ses coses. Ses coses són situacions, una situació molt estranya, ses coses de parc aquàtic, perquè és l'única situació, o una de ses poques situacions, que estàs... quasi en pèl de vora d'una persona a 20 centímetres sense dir-vos res unes altres, si és desconegut de davant, i no és estrany, no? Això, o una altra situació, seria un poc tens. No? Allà estàs bé, no? És com a... Tu puges aquelles escales, no?, que apareixen d'emergència. És un poc com una processó amb menys roba i més suor. No?
0: Sí, és un poc estrany, és vera.
1: És un poc estrany.
0: I tu sabies que passam 4 anys de la nostra vida fent cua al llarg de la nostra vida?
1: Amem, jo... A mi se me varen fer 4 anys.
0: Tu ja has complit
1: el cupo. Aquell dia jo vaig sentir que eren 4 anys.
0: Tu, Marc, quan arribis al final dels teus dies... quantes vegades he fet cua? Quant de temps?
1: En l'escola del Moro, per exemple.
0: Te contarà el doble?
1: Clar.
0: El triple que una persona normal, de peu.
1: Me compensarà d'una altra forma, espero. No, sí, varen fer molta cosa, però és veritat que com que anàvem en grup, pues, hi, ha, ha, rius,
0: d'acord,
1: no?
0: Tanta
1: bueno,
0: sort.
1: Que vas amb aquell flotador agafat, que el dus agafat com quan fas una mudança i fiques un moble o un ascensor, que és com que l'has sí. d'agafar perquè no hi cap del top i tu estàs allà enmig, no? Uh-huh. Aquesta era un poc d'experiència. Però, bé... Positiva, però te resignes, no? Ja està. Arribes a dalt, i a dalt ja passa una cosa que me fa molta gràcia, que és... Ja, a dalt de tota la atracció, no?, d'estobogan, un elotet de 9 anys, que és la màxima autoritat en aquell moment, saps? És a dir... no te recomana, te mana, o sigui, com un cirurgià, te diu, no, tu ara has de creuar els braços, creuar les cames, l'esquena recta, tu aquí has d'obeir 100%, sí, sí. I ja està. I clar, tu contestes sí, però el teu cap, pues, l'únic que té és por. Perquè jo m'atir per tot, però...
0: Si tu ets arriscat o no?
1: No, si jo m'atir per tot, ara, me fa por. I clar, en el moment que la por s'apodera de jo, totes aquestes instruccions...
0: Te bloqueges.
1: Clar, jo ja després vaig descreuar tot. Perquè a més jo li vaig dir, just abans de tirar-me, fa por, i me diu, amem, depèn, i m'espitja ja cap endavant.
2: Clar, és que clar, com amb tu, em vaig 20 i l'únic que he de fer és...
1: Clar.
0: I ets d'aquests que criden?
1: 100%, 100%. Una cosa escandalosa, molesta. Els socorristes se pensaven que era més greu que el que estava passant. Però, bé, aquesta va sortir bé, no? Era com dels primers...
0: Era un tobogan simple.
1: Era un tobogan administratiu d'aquests que tu te tires primer per dir, bé, ja està, ja m'he tirat, ara començava en la roda. La atracció complexa va ser la que mos van tirar en grup. Val? En grup, bé, a un flotador abonicaven 4 o 5 persones.
0: Això és molt complex.
1: Sí. No varen tenir en compte una cosa. Això també és com quan et treus el carnet de conduir aquestes preguntes de distribuir el pes de remolcs i dels camions... Clar, jo ho tenc fresc perquè m'estic trenent el carnet de conduir. I de lo mateix passa amb un flotador en grup. Què passa? Que nosaltres no varen distribuir el pes... d'una forma equilibrada. A la primera curva, el flotador va decidir que ell feia la tracció al tobogan per seu compte i nosaltres per l'altre, no? Així que d'esquena totes tobogan, nosaltres arriba a la piscina grossa, primer el flotador, xuleant, no?, d'aquell sí que havia arribat bé, i després arriba una bolla de carn, una massa de peus i ulls i banyadors, que eren ja la mescla de la resta dels que mos havien muntat. Lògicament, repinyades per tot.
0: Això però... anava a dir, vos vareu fer mal, perquè això, molt de jijijaja,
1: sí,
0: però...
1: Sí, però l'adrenalina te pot.
0: Fa unes bones cucaveles, eh?
1: L'adrenalina te pot. No, la cucavela que vaig fer va ser una atracció a un tobogán, que aquesta és que ja me va dir, avui ja no em porto, te tiris a més tobogans. Perquè què va passar? Me puix en un així...
0: Arriscat. Nivell
1: no?
0: 10.
1: Nivell 10, adrenalina.
0: Nivell adolescent d'advocat.
1: Exacte. Que consistia en una tirada, com una tirada així en caïda lliure i un looping final, no? Una cucavela. Allà vaig aprendre una lliçó de ciència, de termodinàmica. Vaig aprendre que la teva velocitat i la velocitat del banyador poden ser diferents, no em porta bany a l'hora, no? Així que, què me va passar? Quan vaig donar la volta, quan vaig fer la cucavela, vaig aterrar a la piscina, bueno,
0: així,
1: completament
0: així
1: lliure.
0: Així
1: lliure, no?
0: El banyador va
1: recrear més en el que era la volta i va tardar un poc més. Ho vaig salvar perquè res, me vaig esperar 40 segons i després va arribar el banyador. Però el contacte visual que vaig fer amb el socorrista, aquesta complicitat de no surtis, no? És a dir, espera't. També t'he dit, me va posar una cara de... Bueno, ja tenim el primer del dia, eh? No se, tampoc se va sorprendre tant.
0: No, no, no, no li deia sorprendre. Jo crec que no ets el primer que li deu passar això. És molt típic, no?, en els parcs aquàtics, que...
1: Ja, en el final...
0: Vull dir, quan te mous tant i...
1: Tot seria... Tot patinaria més si no duguessin banyador, que igual s'hauria de plantejar un parc aquàtic fora banyador.
2: Un parc aquàtic no era nudista, segur que n'hi ha qualcun.
0: Sí. Hauria un parell d'escandalitzats, segurament.
1: Jo aniria i provaria, si llisques més, no? Sí. I tot sigui per l'adrenalina. Ja està, després va ser aquest moment que varen dir hem de aturar un poc, hem de dinar, no? Jo m'esperava lo típic de menjar algo ca i dolent, no? El típic quiosco, pues no, els meus amics varen estendre les seves tovalloles de llençol de 1,95, no? De vora el meu pedacet, i varen començar a treure menjar, no? La seva truita de patata, varen fer una ensalada de pasta, duien formatge, embotit, fruita teades de matí, que jo el que no entenc és que si el nom està ben cercat, jo no sé quina hora s'ha teà, i jo, clar, jo ja faré res.
0: I tu què
1: de
0: voies, Marc?
1: Ja faré res. Estic ja com una gavina amb vergonya, saps? Estic ja com donant voltes.
0: Però si els teus amics i amigues ja te coneixen, tot que era no oferir qualque cosa, no, un trosset de truita.
1: Ells me varen dir... O sigui, ells ho van parlar tot en comú, i jo vaig fer una tècnica que tinc, que és la tècnica de l'escuradents, no? Sí. Jo vaig agafar un escuradents, i hi ha molta diferència de... menjar-te el menjar dels altres que tastar menjar dels altres.
0: Clar.
1: Jo
0: m'ho deixes tastar.
1: Claro, puc tastar aquesta truita de patata? Clar, això no és... Me puc menjar el teu menjar, no?
0: No, no, clar.
1: En el final hi havia tanta varietat que el meu escuradents va ser com entrar a un bufet lliure, o sigui que va ser perfecte.
0: Que bé.
1: No se'n varen donar compte, crec. Oh, sí, i me varen consentir, que també pot ser. I res, varen dinar, i després ja varen dir... Ara anem a baixar un poc el ritme. Vam anar a la piscina d'ones. La piscina d'ones no l'entenc, perquè és una piscina, no?, on tu vius una experiència voluntàriament desagradable, no? És a dir, és com a posar-te...
0: I a més, anava a dinar, Marc.
1: És que no tenien temps de...
0: Clar, ho havíeu de fer tot
1: i... A les 5 volíem partir i varen dir, mira, mos posam.
0: Un titular de la piscina d'ones, Marc.
1: És un tsunami voluntari, no? És a dir, tu...
0: Te vares passar bé, el manco?
1: A la piscina d'ones, no. O m'ho vaig passar bé... és la meva atracció preferida, que són aquestes que són un riu que va a poc a poc.
2: Sí, ten tranquil, allà.
1: Aquesta va ser
2: com si fossis un cranc.
1: Te posa ja en el flotador... Tu dones voltes tranquil·lament, te deixes dur, no has de pensar...
0: Aquesta va ser la teva preferida, idò, de totes les experiències.
1: Aquesta va ser la meva preferida. Vaig fer 3 voltes, jo tornaria a fer. He de dir que aquesta és la primera experiència que, de totes les que vos he contat, que repetiria,
0: Molt bé.
4: I...
0: Idò, si aquest estiu no heu anat a cap parc aquàtic, gràcies a en Marc Escafí, heu anat avui. Marc, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dijous esperam que hi hagi un cel poc ennigulat i pocs canvis pel que fa a la temperatura. Per tant, farà calor si ho comparam amb la temperatura normal que hauria de fer en aquesta època de l'any, quan ja hem entrat a la tardor. El govern ha posat el punt de mira en el lloguer d'infrahabitatges, espais minúsculs que no són aptes per viure, o pisos amb sobreocupació. Alguns propietaris els treuen al mercat de manera il·legal, aprofitant la desesperació de moltes persones per trobar una llar en plena crisi residencial. I d'aquesta manera ha començat el nou pla d'inspecció d'habitatges, que investigarà aquestes irregularitats. A més, demana la col·laboració ciutadana per denunciar possibles infraccions. El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha assenyalat que Eivissa és l'illa on més casos de sobreocupació s'han detectat.
2: Casos de infraviviendas se dan muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento, locales que se están destinando a viviendas de forma en los altillos, en según qué zonas.
1: I si una imatge ha il·lustrat aquestes darreres hores, la crisi habitacional és la del desnonament d'Anna Mari Carmen, una veïnada de 87 anys a Madrid. Aquí els fons Voltó, que és propietari de l'immoble on ha residit els darrers 71 anys, li havia multiplicat per 5 el lloguer. Prop d'un centenar de persones es van...

0: la qual entén que hi ha indicis racionals que Pi Cornell hauria pogut cometre un delicte d'injúries greus en publicitat. Ara les parts tenen 10 dies per demanar noves diligències, l'obertura de judici oral o l'arxiu de la causa. I avui i demà hi ha convocada una vaga educativa en l'àmbit estatal per denunciar l'abús de la temporalitat entre personal docent interí. A les Illes, però, no es preveu una afectació important, ja que només s'hi ha adherit el sindicat independent SIAU, una organització minoritària. Joan Crespí és el seu secretari general.
1: El que demanem és allò que és normal a la resta d'Europa, que és que si un treballador durant dècades, durant tants anys, ha estat bo per exercir les seves funcions dins l'administració pública, perquè no té dret a poder continuar ocupant aquell treball, però amb un mínim d'estabilitat, és a dir, amb la fixesa, que és allò que s'exigeix a l'empresa privada quan un treballador supera el llindar dels 3 anys.
0: I a Palma avui comença la 37a setmana del llibre en català. Són 4 dies per acostar la literatura als lectors, però també per convertir el llibre en punt de trobada, conversa, música, memòria. Hi haurà 7 paradetes, 6 de llibreries i una de l'editorial Lleonard Muntaner. Aquesta inauguració serà avui a les 6:30 de l'hora baixa. Així arribem a les 6:04. D'aquí una hora a partir de les 7, ampliem aquestes i moltes més qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
2: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: comença tan segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic. I avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: l'homo de les mil veus, Xavier Canyelles.
0: Xavi Canyelles, benvingut a Xiu Xiu, com anem?
3: Molt bones.
0: Perdona, com has dormit avui?
3: Avui migdia, s'hora baixa de la migdiada o i vespre?
0: Quan tu vulguis.
3: Bé, idò, ahir vespre...
0: Et una pregunta que feim
3: sí.
0: A tot convidat.
3: No, idò, bastant bé, bastant bé.
0: Bastant bé, no?
3: Sí, sí, donant voltes, acalorat, m'he despert amb sols llençols d'una manera que no estaven ubicats exactament com quan me vaig posar a geure, però no obstant això, molt bé.
2: És a dir, no sé com deus dormir quan dorms malament, idò.
3: No, començ molt bé, però cap ja la punyeta. Vull dir, dono voltes, jo no sé què faig.
0: I fas migdiada cada dia?
3: Sí.
2: És vera. Escolta...
3: amb orinal.
2: Amb...
3: és que en Mallorca se diu bací.
2: Escolta'm una cosa, Xavi, perquè avui ho pensàvem i xerràvem amb Inés quan preparàvem aquesta entrevista i jo li dic, Inés, els éssers humans som els únics éssers vius que fem broma?
3: Sí.
2: És a dir, els cans, per exemple, no fan broma.
3: No.
2: Som els humans, únicament.
3: Sí.
0: Però els cans te duen la piloteta.
3: Però això no és una broma, això és un comportament après per aconseguir alguna cosa.
2: I que raïm?
3: Sí.
2: No,
3: bé, no, no, o sigui, els ximpancers, per exemple, fan això que en castellà se diu una mueca, que no és realment una riaia, sinó que és una demostració de gratitud, de ple, etc. També els canets, també tornant en els canets, quan te saluden, si les caus bé, fan com una riaia que pareix que grunyen amb les dentetes cap endafora i es nas per a dalt. I hi ha animals que la gent, clar, ignora coses, que se pensen que els animals riuen i no riuen. Per exemple, els dofins. Els dofins fan aquesta cara de beneit, que pareix que sempre riu, simplement perquè no té musculatura entre els ossos, el crani, i te pasteix greix i la pell. Un dofí li talles el cap i segueix liguent. Vull dir que no riu. No sé si he de dir... és bueno, fas la mateixa cara.
2: Ha estat molt gràfic. Li talles el cap a un dofí.
3: No dic que li talles el cap a un dofí mort, fas la mateixa cara que un dofí viu.
2: És dir, per tant, només reïm els humans i,
3: sí.
2: I ja està.
3: I ja està.
2: I és clar que ximpancè, però no.
3: Sí, i som els únics també, bé, ximpancès també, que mos entretenim amb la vida dels altres.
2: Ah.
3: Això és la base del cinema, del teatre, etc. Un xot no mirarà si de vora passa... li és igual.
2: Però un cas sí.

0: Un cas són curioses, per exemple, tens un cas, el balcó tot el dia mirament qui passa i què deixa de passar.
1: Sí, però més que curiositat és un tema de territorialitat, també distint, de veure si li duen menjar, si no, tenen moltes... és una altra cosa, és un altre concepte, no?
2: En Xavi Canyelles sap del que xerra, perquè a banda d'humorista també és naturista.
1: Naturistes són els que van un poc a la platja i són un poc hippies i tot això. Naturalistes són els que estudien...
0: Aquí podria ser també, per ventura.
1: Sí, en el meu cas, més que res, per una qüestió...
2: Naturista.
1: No, perquè es grumés quan te piquen allà, surt molt urticant, i jo prefereix no fer dois, anar protegint.
2: Naturalista.
1: Estudiant-se natura, independentment de que sigui son o biòleg. Per exemple, en Félix Rodríguez de la Fuente era naturalista. En Charles Darwin era un gran naturalista.
0: És de referentes en Félix Rodríguez de la Fuente. En Charles Darwin.
1: No.
2: Qui és el teu referent?
1: No, no tenc cap referent. El meu referent és la natura mateixa. Després hi ha molts. Hi ha un mallorquín, Guillem Colom, de Solla, que va ser un gran naturalista.
2: Cases Noves.
1: Sí, però sí que és nom d'institut. Però...
2: l'institut. On vaig anar?
1: I vares anar a Guillem Colom?
2: Sí.
1: Ets de Solla, tu?
2: No, de Bunyola.
1: I per què vares anar a Solla?
2: Perquè no tenim institut i anem allà a vegades.
1: D'acord. Quina passada.
0: Bé, també, Xavi Canyelles és humorista i també és col·laborador de programes d'aquesta casa, entre els quals el Dia Mallorca, que sentim a menjar amb una hoguera cada dilluns, després en els 5 dies, o també els 5 dies amb aquesta espectacular, ho definirem així, secció d'insectes.
1: Bé, 6 minutets, però jo crec que aport el meu granet d'arena a la divulgació.
0: 6 minutets que donen per moments, momentarros, com aquest.
1: Sortiran volant... Se senten més llargues, sempre tenen. Serien futures reines. Eh? Eh? Trac-a-trac, trac-a-trac. Per fer així. Les obri. Com si fossin...
2: Ostres.
1: Sí, com si fossin un envoltori. Com si fos una mòmia. Eh?
0: Xavi Canyelles, la rialla, com s'explica biològicament?
1: Bé, és també un comportament après i en part instintiu que significa... Bé, això és més psicologia, que significa que... anem a veure. Hi ha d'haver un estímul, i aquest estímul té un efecte sorpresa. Per exemple, per què reny quan una persona cau? Reny.
0: Clar.
1: No sempre, però
0: reny. S'ha greu i d'altra vegada, si ha estat un poc...
1: Però no, ha caigut, perquè és una cosa que el teu cervell no espera i reacciona de dues maneres, o amb la rialla o amb la part negativa, que seria el disgust o la problemàtica, no? I la rialla realment és també sentir-nos, diguem, identificats nosaltres mateixos amb allò que escoltam. No sé si
2: m'explico. Clar, per això sumo costumbrista té tant d'èxit, ara que està tan de moda penjar medalles de mallorquí o d'illa, que en general que sí, sumo nostre, per dir així entre cometes, mos agrada molt.
1: Sí.
2: Funciona.
1: Funciona.
2: Però la gran pregunta és, si sumo és estímul, els balears estan estimulats?
1: Uf, sí, no, depèn de cada tipus de públic, també. No és el mateix fer una actuació per periodistes, així com vosaltres, etcètera, que les agraden molt les imitacions de polítics, això les encanta, les notícies, que per un públic general que no tenen ni idea de quin polític tenim, per exemple, en quines notícies hi ha. No és el mateix, per exemple, fer per biòlegs, en el meu cas, o químics, o científics, o fer monòlegs, o fer, diguem, actuacions personalitzades, quan fem aquests bolos privats, diguem, que clar, t'has de documentar una mica i les fa molta gràcia la identificació en si mateixos. Fer monòlegs per metges és boníssim, perquè pot fer. I mecànics de cotxe també.
2: Oficis.
1: Però el mateix humor per metges no és el mateix humor que servirà per un altre nítxol.
2: Què és això dels bolos privats que fas?
1: Bolos. Bé, els bolos, jo quan vaig començar amb això, me pensava que bolos era jugar a bolos. Molta gent s'ho pensa, ve del món de la música, bolos és una actuació, una contratació que te donen, eh? Un plaça. Bolos privats és, per exemple, la típica persona, parelles que se casen, i diuen, mira, mos faria molta il·lusió que venguessis a actuar a la festa, i te contraten per això. Jo també per una, jo que sé, per un aniversaris, ara se fa molt, i va allà, monologuistes, humorista, també se pot fer, jo que sé, per exemple, camarers infiltrats, això depèn de cada persona.
2: Que bo.
0: Però clar, això dels bolos, el que vulguis, les actuacions, jo sempre he pensat que deu ser molt feixuc, i segur que mos passa, o t'ha passat en qualsevol moment, que fas un acudit en què la gent tocaria riure, però no riu. T'ha passat mai?
1: Sí, però després vas cap a una altra banda.
0: Allà has de tenir un pot de mà destra.
1: Sí, sí, sí. És que els acudits, contadors d'acudits, és també un poc... Ha de ser un dolor de sac. Sí, no sé, és una cosa...
2: A Xavi Oliver li encanta explicar acudits.
0: No, i com els acontin. Sobretot com els acontin.
2: Sí. Però sempre me diu, Inés, te conto un acudit.
0: No li fa gràcia mai.
2: I jo mai m'ho fan gràcia.
0: Aquest, jo el que m'ho fa gràcia és aquest moment de ridícul.
1: Sí.
0: Perquè ningú riu.
1: Exacte.
0: Però bé, també
2: a mi m'incomoda moltíssim.
0: Que quan t'era que te'n contin... Ja m'és igual, jo que tu que tinc confiança. Quan t'era que te contin acudits i contar-los, t'entens que la gent jove no és gaire susceptible. Vull dir que no riuen mai.
1: No,
0: en canvi,
1: no
0: els grans, en Jaume Noguera, per exemple, sí. a mi que tenim en comú, l'encanten.
1: I també hi ha acudits més intel·ligents que altres. Sí. L'humor absurd a mi m'agrada molt, també, els acudits. Que més els acudits han de ser en castellà.
0: Ah, sí?
1: Me sap greu, però és que en mallorquí no fan riure.
2: Com és aquesta teoria?
1: Sí.
2: Xavi.
1: Són en castellà. Jo què sé, un acudit absurd. ¿Dónde cuelga la capa Superman? En Superchero. És un doi, és absurd. Però en mallorquí, no? A bon penja, sí. Se capa, aquest superhomo, i el penjador.
0: Ja és veritat, aquest justament no, perquè és un joc de paraules.
1: No, però tots, qualsevol.
0: Sí? I la gent jove ja no compta tant de
1: crudits. Jo, que jove.
0: La gent jove és aquella gent que no està gran com nosaltres.
1: Però jo tenc 49 anys, som joves.
0: La gent que, té, que encara no ha arribat a fer 30 anys.
1: 30 anys?
0: Sí.
2: Ara t'has passat.
0: Edat 25.
1: Ja estan en etat reproductiva, però encara són joves, no? Jo que sé, hi ha una mica de tot, eh? És que jo també tenc amics i amigues que tenen fills així joves i s'ho passen pipa. Jo crec que és un poc dels pares, també depèn dels pares, no? El que passa que moltes ho sabeu més que jo, a les xarxes socials, a l'humor, humors, aquests, són vídeos virals molt ràpids, que no han de durar molt i tot ha de ser molt... Sí, però ser ja, supos.
2: I l'humor negre t'agrada?
1: Si és intel·ligent, sí. O sigui, l'humor negre, la gent se pensa, això és com l'art abstracte, l'art abstracte, no és fer el primer que te surt. Primer has de controlar el realisme i després ho has d'anar abstractant i has d'anar denominant per estar una abstracció que signifiqui una cosa i que tu vegis, per exemple, una olivera ben pintada però abstractada. Això és abstracte. Idò, l'humor negre no és dinar malades perquè sí a ofendre, és que és una manera de llevar foc, o bé, no, com se diu, de llevar llenya en el
2: ferro.
1: Sí. Jo, per exemple, he actuat per gent de la 11, no? Sí. Des dia de la 11, i les mateixes persones afectades d'algun tipus de... Bé, no vull dir discapacitat, però vull dir de... Jo no sé. Ells mateixos se'n riuen, se'n foten. No és el mateix en riure-se'n de que riure-se'n amb, no? I sí, l'humor negre és una manera genial per poder llevar foc a la llenya o llenya en el foc.
2: Però qualque vegada t'has fet...
1: Has
2: fet una broma qualcú i no es va pres bé.
1: No, clar, és que depèn del context. Depèn del context. A una plaça d'un poble que hi ha tothom, no pots anar a una persona i en fotre tant. No, això no. Ha d'estar dins aquest context i fins i tot a dins un bolo d'humor negre, si ho vols anunciar, a un teatre, sí.
0: Però la teva especialitat, Xavi Canyelles, són les imitacions.
1: Sí, més o manco, sí. És que jo de petit he fet sempre aquest doix, no sé, però ja és normal. Jo ja jugava amb dinosauri i plàstic i feia ses veus.
0: I de fet, avui en Xavi Canyelles, entre moltes altres coses, és aquí perquè divendres, dia 9 d'octubre, sí. A les 10, seràs en el Cine Rivoli, hey. De Palma, amb el Fes Ja-Ja, amb aquest espectacle d'imitacions, que és Todo en Uno.
1: Exacte.
0: Ben, conta-mos un poc com anirà la cosa.
1: No, idò, mira, moltes imitacions una darrera salta, classificat per temes.
0: Molt bé.
1: Ja està, això és tot. Això és la sinopsis.
2: És fàcil. Allò m'agrada, perquè en Xavi...
1: És que no sé què dir. És que no sé què dir.
2: No, perquè, mira, a mi els monòlegs m'acosten, no? Els acudits en si. Però en Xavi és senzill.
1: Ah, vols? Gràcies.
2: I, però senzill, no simple.
1: Ho veus? Ets intel·ligent. Se nota que vares anar a l'Institut de Solla.
2: Sí, has vist.
1: Sí?
2: Idò, per això connecten tu.
1: Vols? Clar, és una cosa... Sí. Jo m'he sent més identificat, per exemple, amb el tricicle, amb en Pepe Viuela, amb en Piedrahita, que no, però bé, això sí que és humor així un poc absurd, i en sa imitació, si surt o no surt, perquè a vegades la imitació no és tan fàcil i se te cansa sa veu i no...
2: I com vas de rapides a mental a l'hora de fer acudits?
1: A l'hora de fer acudits?
2: Sí.
1: Bé, no sé, que les tinguis preparats.
2: Perquè nosaltres, sí. Per exemple, tenim una secció que és Plana Internacional, que ara molt et sentiràs fer.
1: Sí, està superbé.
2: I al final sempre feim una brometa.
1: Sí.
2: I, la veritat, avui he fet el guió jo i m'ha costat...
0: Ara sí,
2: no fa cap gràcia. Te proposo una cosa. Això és improvisat,
0: això és
2: no ho teníem proposat. Te proposo una cosa. Quan la facem, que la farem ara d'aquí un minut...
1: Un minut?
2: Sí.
0: Sí, però després tornem amb tu.
2: Sí, sí. Si se t'ocorre qualque cosa, m'avises.
1: Sí.
2: Bé, aixeca't la mà i te donaré pas.
1: És que a vegades les coses improvisades són millors. Me'n recordo un programa fa estona aquí, m'ho xaparen de riure per un doi que va passar, que ara no vull contar, però és que era millor que l'antena, saps?
2: I fer riure quan un no té ganes de riure?
1: Esclar, és que això és la metàfora del pallasso trist, no? Tu aquest dia pots tenir molt mal dia, perquè una cosa és el personatge i l'altra és la persona. Aleshores, tu pots estar molt malament i després fer riure en els altres. I fins i tot aquesta és com una teràpia. També tu te trobes millor. Sempre el que mos passa, el Manco a mi també, i he parlat amb músics i màgics i tots també, són com a 5 etapes, una actuació, un bolo. Primer, la peresa. Ai, per què vaig dir que sí? Quina piada he d'anar allà? Ai, la vaig aguantar, això. Després arribes, va, allà els nervis, però no nervis dolents, sinó els nervis d'aquesta coseta, l'activació. Sí. Després l'actuació, que en aquell moment el temps no te passa, vull dir, el temps te passa volant, has estat una hora i per tu són 3 minuts. Després ja, la quarta etapa, que no pots menjar ni dormir ni res, les pupil·les dilatades, superexcitat...
0: Clar, això quan arribes a casa?
1: No, quan arribes a casa teva, ets la millor de totes, que ets la cinquena, que ja t'ha baixat l'adrenalina, doncs pot menjar i dormir, estàs supercontent i orgullós, i després cobres el cap de 3 mesos, però és igual.
2: I doncs, si vos heu quedat amb ganes de sentir una mica més en Xavi Canyelles, divendres 9 d'octubre a les 10 en els cines Rivolis, en el marc del Fest Ja Ja Ja, però també aquí a Xiu Xiu d'aquí una estona, res, 3 minutets, que el farem jugar una mica en nosaltres, però abans, plana internacional.
3: Oh! Trompa! Bolet, bolet! Oh!
2: Qui és?
4: Xinxal!
5: Scooby-Doo!
3: Oh, te he dicho mil veces que no juegues con los niños en la cocina. ¡Vamos!
4: Bart Simpson.
3: Así es, vamos, Homer.
2: ¡Mole!
6: Plana Internacional.
2: Rolls-Royce ha creat un cotxe únic i exclusiu utilitzant closca d'orella de mà, considerat el marisc més car del món i un material natural pràcticament inèdit fins ara en el món de l'automòbil de luxe. El cotxe és un Phantom Extended fet pràcticament a mida i que incorpora aquest material com a element decoratiu.
0: El vehicle forma part del programa de personalització de la marca i ja està creat per a un client que volia una peça completament singular. La closca s'ha treballat artesanalment i s'ha combinat amb fusta i altres materials de luxe. El resultat és un cotxe que costa una barbaritat i que, evidentment, no és precisament per anar a comprar el pa. De fet, Rolls-Royce no ha revelat el preu final d'aquesta unitat única.
2: En Xavi Oliver ha decidit canviar la canya de pescar per la tresca d'aquest material i aconseguir qualque dia tenir un d'aquests cotxes.
7: Coneixeu el cotxe? Bastant furiós!
2: Una funambulista francesa ha caminat per una corda situada a 90 metres d'altura sobre un antic jaciment miner. L'espectacle forma part d'un projecte per recuperar i donar visibilitat a aquests paisatges industrials.
0: L'artista ha recorregut, perdoneu, la corda sense cap xarxa de seguretat visible i amb unes vistes espectaculars de l'antic complex miner. Una passa en fals i l'espectacle hauria estat molt manco artístic. No és la primera vegada que aquesta funambulista fa travesses d'aquest tipus i assegura que el més important és controlar la respiració, mantenir la concentració i no pensar gaire en el que hi ha davall.
2: Que també és el que feim nosaltres cada vegada que miram el compte del banc. Això sí que són equilibris.
8: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí. La policia italiana ha descobert més de 3,6 milions de dòlars amagats dins les parets d'un apartament. Ha estat durant una operació contra la màfia italiana.
0: Els dobles estaven amagats entre bloquets d'obra i el formigó de la casa. La policia ha hagut d'esbocar diversos racons de l'apartament per requisar els bitllets.
2: Els veïnats s'han queixat per renou d'obres.
9: Pedro, vine aquí, que estic cansat.
2: Un músic de carrer ha cantat en duet amb Chris Martin, el cantant de Coldplay, sense saber-ho.
0: El músic se trobava actuant al centre de Londres quan, sobtadament, va aparèixer Martin i es va sumar a la interpretació. Junts varen cantar davant els vianants que, evidentment, varen treure els mòbils per gravar el moment.
2: No tenim proves, però tampoc dubtes que Martin també va passar bacina.
0: Bé, no era entona un IB3? I...

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall, amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: Continuem en la companyia de l'humorista Xavi Canyelles, que divendres 9 d'octubre serà el Fest Ja Ja Ja amb el show de Todo en Uno. Xavi Canyelles, tu estàs passant bé avui, així o així?
1: Sí, ja lo creo. Ja ho faré,
0: ja lo creo,
1: show,
0: ja.
1: D'aquesta senyora.
0: Sí.
2: Home, aquesta senyora, men, això...
1: Això del que me sabe mal. Boníssima. Bé, digue-ho.
0: No, en Xavi Oliver, aquí,
1: sí,
0: company
1: present.
0: Meu... És absolutament fan teu, Xavi.
1: Ah, vols?
0: I ha preparat un joc per tu.
2: Mem, tampoc li he preparat gaire cosa. Vull dir, jo vull saber, mem, aquest show jo compres entrada, Xavi.
0: Sí. M'ha dit, dinam, per favor.
2: Dinam, però, mem, abans de comprar, m'has de convèncer. Com anirà aquest show?
1: Tu vas allà.
2: Sí. Jo vaig allà i què fas? Rip allà, a veure, a Rivoli.
1: I dius...
2: I dic, quiero ir a ver a Xavi... No, perdoneu, vull anar a veure Xavi Canyelles.
1: Si ja has pagat l'entrada...
0: Fiu, t'has el mapa a campar, no?
1: Si ja has pagat l'entrada online, així, amb els botonets i això, ja està. I mostres el codi de barra ja no, ara són el codi QR.
2: El QR, exactament.
1: I aleshores entres. I si jo te dono, o te reservo una per tu, una invitació, has de donar el teu nom i entres. I t'asseus a la butaca on te toca.
2: Molt bé, i sec, sec.
1: I t'asseus, no, i llavors no. Ja, donant sempre 5 minuts d'això que
2: seria. Cortesia.
1: I ja surt jo i fer dolls. I posaré un PowerPoint amb imatges, que em van dir, no sé, us un PowerPoint, i si vas veient les imatges dels personatges. I ja està, i ho dividiré en tres parts, això és tot.
2: Donen noms, personatges, que apareixeran.
1: Un munt! Primer de tot faré una classificació de diguem, de vídeos virals, i memes i coses que són famoses,
2: sí.
1: Que són famoses. Llavors, dins el món de les xarxes també faré imitacions, per exemple, de diferents de TikTokers i totes aquestes
2: si,
1: coses.
2: Em podries fer una mostrar la potata i menys si és brinant de qui és?
1: No, però no exactament, sinó d'un tipus. Ara, per exemple, si tu vols saber una cosa, te sortirà un colombià o un mexicà que ho sap tot i te dirà exactament com arreglar les coses.
2: Per exemple, sí.
1: Com? Muy buena chica, chicos, a día de hoy, verdaderamente vamos a saber cómo el celular tiene que ponerse jalando siempre para atrás. Si no se olvida, dale like, ¿ya? Hablaremos de Masters of the Universe, una película. Así
2: es. Fan aquest to, fan
1: of the Universe, sí. Of the Skeletor.
2: Sí,
1: i després hi haurà una altra part de personatges famosos, però de tot tipus, és a dir, de nivell espanyol, nacional i això, que acabarem amb en Trump, per exemple.
2: Entesos.
3: And when is Larry getting announced all time, yo... all the habits that you're giving us on the final dinners now.
1: Llavors, els personatges balears,
2: sí.
1: Que hi haurà molts, en Jaume Mates,
2: Jaume Mates.
1: En Serra Ferrer, en Xiscolarà el mateix, Madal Pereta, el Casta,
0: en Jaume Esteban Mates Mercer, fa estona que no...
1: És que no està de moda, ja.
0: Que no el sent.
1: En Canyelles...
0: Com sonava, en Jaume Mates?
4: Des de la comunitat de les Illes Balears és important compartir projectes, insistes, projectes de futur.
1: I moltes
0: coses. I en Xisco Nadal, company nostre?
5: Jo, la veritat, aquell moment que tu arribes i te trobes, fins i tot en Xavi Canyelles imitant-me a mi mateix, jo dic, però, per favor, Ailas, què és el que està passant? Estic per tot? És que no sé si són jo mateix o és un altre.
2: Xavi, ara de pujarem un poc el nivell. Man, fem una
1: i
2: dinàmica.
1: I després dibuixos animats i pel·lícules i
2: també,
1: tot això. 300, ET, Simpsons... I ja està.
2: I això t'ho donarà temps?
1: Sí.
0: Ja lo creo.
2: Xavi, escolta, ara volem pujar el nivell.
1: Vinga,
2: te proposem una cosa. Jo, nosaltres ara te donarem. Bé, fem una cosa. Tenim un adolescent, un presentador d'aquesta casa, un home gran o una nina petita, d'acord? I després donant situacions, que podria ser, per exemple, dones explicacions del motiu per qual arribes tard, excuses perquè t'han aplegat robant un panet de sobrassada, motivant el teu company de xiu-xiu, a qualsevol cosa, o convèncer qualcú perquè t'acompanyin al circ. Per tant, digues-me un número, són uns 4, per triar quin serà el personatge, i després un altre número, són uns 4, per triar quina serà la situació.
1: Amem, dos o dos, 4, series 2.
2: Molt bé. I després la situació?
1: I la situació... Mira, també posarem els dos.
2: Molt bé. Idò, si aquí, ara moven la carraca, mot surt.
1: La carraca és un ocell.
2: És vera?
1: Sí.
2: Ah, no ho sé.
1: Bé, en Mallorca se diu gaig.
2: Un gaig, ja, figura't. Idò tenim un adolescent que l'han aplegat robant un panet de sobrassada i per excuses.
1: Un adolescent robant... que l'han plegat robant un planet de sobrassada.
2: I posa excuses, i s'està excusant.
1: I ja està, no?
2: Sí, després en poden fer més.
1: I hi ha més veus per de vora.
2: Pot, va, per exemple, hi pot entrar també en Xisco Nadal.
1: No.
2: Aquí podem... Qual que presenta l'hora de casa?
6: N'Antònia Ferrer.
2: N'Antònia Ferrer, va.
1: No, no, que... Mem, espera. Bé, anem, no
0: sé, en Xavi Olivell, se'ls imita.
2: El seu padrí, que és un home gran.
1: El seu padrí, però no existeix. Que... Bé,
3: bé, bon veig.
2: Exacte, que és el meu.
3: Ara veuré un poc de pan sobrassada. Bé, de tot tenim el pa. I llavors... Llavors, les obres ara la coiré i ho faig a tira fora, perquè la meva dona no me deixa... Tu fas?
1: En plan, però dir...
3: Però, què per dir, res?
1: Els obres ara, bro.
3: Bro, ja te fotré jo, bro. Bro, què te fotré?
1: En plan, literal, literal.
3: Dona'ns les obres ara.
1: Que no me renta.
3: No me renta, ja te rentaré jo a tu. Ja com tens, la meva... Magdalena, oh, Magdalena, si t'has salvat... Ja, m'ha robat la sobrassada.
1: Tranqui, tranqui, que... Aquestes coses... Vols un poquet?
3: Tota la sobrassada m'ha fotuda. Tota la sobrassada m'ha fotuda.
1: Ja, però és en plan... Ja que t'he de dir... Ja, és, mira, ets el meu crush.
3: Crush?
1: Sí, però en plan, saps? Que és una cosa literal, literal. Però no...
3: Ha fotut la sobrassada. Au, dóna-me-la.
1: És una llongonissa. És que... Una llongonissa és una sobrassada llarga, però... Literal. És una sobrassada, però és prima.
2: Fantàstic.
0: Xavi Canyelles, en top altres. Tu te fas gràcia tu mateix?
1: No.
0: Perquè no has rigut?
1: Ah, hauria de dir de chill, de chill, bon rotllo. De chill, de chill.
0: Jo he rigut molt, però tu no
1: has rigut molt?
0: Sí.
1: Si rius no te concentres, no sé què dir-te.
2: Molt bé, aquests són alguns personatges que domines.
0: Fantàstic.
2: També hi havia na Laureta, que fa el dia a Mallorca.
7: Ja, sortia diferent, però agramos.
2: Exacte.
7: Ja. I el problema és que no creixc. Perquè fa 20 anys que som iguals. Som com el bebé de Simpson, que no creix. Sempre té la mateixa edat.
0: Som molt monos.
1: Som molt monos, eh?
0: Sí.
1: A què?
0: Anem petit.
1: Fins una estona. Una estona i tornar-los. Perquè és que sap que són de pesats, eh? En el principi molt bé, però quan te comencen a donar a pegar potades i estirar-te, i venen un grup.
7: I es va.
1: Anda, mia.
2: I la Xavi Canyella, escolta, això és una petita mostra
0: fantàstic
2: de la que trobareu 19 d'octubre en el Rívoli, en bon divendres, a partir de les 10. Cine Rívoli, en el mar del Fes Jajà. Xavi Canyelles a l'espectacle d'imitacions Todo en Uno.
0: Xavi, sí, gràcies per haver vengut a xiu-xiu-xar un dia més
1: sí,
0: a nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu.
8: IB3 Ràdio és memòria. Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
8: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
8: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
8: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
8: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
10: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
8: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
11: No notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
12: Amb espais d'educació i criança.
13: Per pares i mares.
14: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
15: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
16: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
15: Som una ràdio.
16: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
17: Aquest programa de ràdio legendari.
18: És un facto.

0: Idò, acaba d'entrar a Passaport aquí sempre, molt a prop, aquell record que tots tenim gravats a la memòria col·lectiva. Ella és la més xula de la ràdio, na Mònica Borràs, i et seu.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, com has dormit avui?
2: Avui he dormit bé, gràcies.
0: De res. Molt bé,
3: molt
0: també.
3: Bé.
2: Estic
3: també
2: contenta,
3: Mònica,
2: de sentir això.
3: Tu que ets veterana de la ràdio, ets una institució... clar, hi ha un oient que mos ha dit és que sempre demanau com anam. Quan feis una entrevista, hola, benvinguda, Teresa Pasqual, com anam? I mos proposa que en lloc de dir com anam, diguem com has dormit avui.
2: Ah, mira, està bé.
3: Què en penses?
2: Jo me despert moltes vegades cada vespre, però després me torno a dormir perfectament.
0: És que és una pregunta que pot donar molt de joc,
3: sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Però no cansarà si la fem cada dia?
3: Ho provarem.
2: La podeu anar mesclant.
0: Bé, la Mònica sempre mos du aquell gran moment que tots recordam que tenim dins la retina, com a societat, com a memòria col·lectiva, i sempre mos fa dues propostes de tema perquè, siguem nosaltres, és que triem de què parlarà. Ella té la possibilitat de xerrar de tantes coses...
2: Tantes, avui dues.
0: ...que mos proposa dues opcions. Quines són avui?
2: Mirau, idò, avui la primera opció és aquesta.

0: Carai, Nirvana.
1: Que rockers que vos heu posat, clar, vosaltres no els veus, però han ballat, clar, han tocat sa bateria...
2: Air Battery.
1: I és això,
2: Air Drums, perdó.
1: Això és del vostre temps, o no?
0: Aquest estudi se converteix en un...
2: Amb una peixera creativa, amb un escenari sonor.
0: Un escenari. El Palau Sant Jordi, podríem
1: dir.
0: Què dic el Palau Sant Jordi? L'estadi Sant Moix.
2: Això, no, el Wembley, sí. Això però no,
1: no,
2: ja està.
1: No, no, ja està. Això és d'abans del vostre temps, no? Encara has passat per vosaltres. Vull
0: no.
1: dir que ja éreu petit, no havíem nascut aquí encara, o sí?
2: Jo no.
0: Quin any és aquesta
1: això,
0: cançó?
1: Això, 91.
2: No.
0: Res, just.
1: Idò, bé, han triat aquest disc, sabeu com se diu, és Nevermind, una portada de disc molt famosa que se va publicar tal dia com demà. Farà 35 anys. I és
0: quan
1: un
0: jo
1: disc...
0: era adolescent s'escoltava molt, Toni Grana.
1: És que, clar, eren estents. És un grup i un disc que va arribar un moment en què va canviar tota sa música. Va desplaçar Michael Jackson del número 1 i realment va començar tota aquesta cultura grunge, llevant Kurt Cobain, va ser... Bé, ja sabeu que va morir molt jove. I bé, és un dels temes que vos proposam a partir d'aquest disc i d'aquest record. I l'altre tema que vos proposam també té a veure amb un aniversari.

0: Bé, és una versió un poc xupi i rap.
1: Xupi rap.
0: Tenim aquesta altra que també vos ajudarà a ubicar-vos.

0: Jo crec que a més d'una a una l'han traslladat ara mateix a un moment de nostàlgia gros.
1: Total, perquè és una música... Bé, és un concepte, parlarem... O bé, o l'altre tema que vos proposam per parlar avui és justament la persona que va crear els Muppets en castellà, Los Teleñecos, que també varen conèixer a través de Barrio Sésamo, que era una novíssima manera de dur titelles a la televisió i, a més, amb un èxit que encara avui en dia tenim la granota Gustau, tenim la porqueta Peggy i tants altres personatges que avui mos servirien també per recordar que demà Jim Henson, el seu creador, hauria fet 90 anys. És un senyor que va morir relativament jove, de sobte als 53 anys, però va fer molta carrera, va crear més de 100 personatges i encara continua viu el seu llegat. O sigui que podeu triar quin tema vos agrada més per avui.
0: Vinga, ja tenim Nirvana o el creador dels Teleñecos.
1: Jim Henson.
2: Jo és que m'agraden tots dos, per tant, deixaré la directora d'aquest programa que decideixi.
0: Home, no.
1: Quanta responsabilitat per ella.
2: Ja.
1: Vinga, i la resta de l'equip què diu?
0: 971-13-99-00, si voleu triar també. Bé, i de...
2: Bé, per aquí ho tenen clar, eh?
0: Un moment, sí.
2: Ho tenen clar, aquí la peixera, Nana.
0: Mos
2: diu
0: en Jim Henson.
2: En Toni Cardell diu en Jim Henson, que li agrada molt també els Teleñecos.
1: Molt bé.
0: A veure, jo crec que com a moment de memòria col·lectiva, crec que és més general el fet d'estar davant la televisió mirant un d'aquests personatges d'en Jim Henson.
1: I d'on anem a parlar de Jim Henson...
0: Que me perdonin els fans de Nirvana, eh?
2: Bé, poden fer un altre dia Nirvana,
1: clar,
2: no?
1: Nirvana també té molt d'aniversaris, amb altres discos, amb el naixement, la mort d'en Kurt Cobain, i és a dir, mos donarà també. I d'on, com us deia a l'inici, demà aquest senyor hauria fet 90 anys, i és un senyor que clar, el seu nom no el coneixem massa, en principi, però realment va crear tot aquest univers, la granota Gustau, la porqueta Peggy, Nepi i en Blai, que és com se diuen en català, Nepi i en Blas, Coco, en Triqui, que era el monstre de ses galletes. Després, clar, nosaltres ho volen conèixer a través de Barrio Sésamo, a Espanya, però també va fer pel·lícules dentro del laberinto, també va col·laborar amb en David Bowie, molta gent ho recordarà, i realment, però la seva gran feta, per això el recordam avui en aquest gran moment, és que va dur els titelles a la televisió i a més d'una manera molt natural, molt fàcil. Clar, si tu ara ho penses, dius faré uns titelles i dius uf, quin rotllo, no? O no ho sé, o a vegades no. Però realment ell va crear aquests guions i va crear aquests personatges. Però bé, tot va començar molt abans. Ell... Primer, no és que fos un titellaire que va fer televisió, realment no era titellaire. Ell el que era molt fan de la televisió, molt seguidor. De fet, va néixer l'any 36, tal dia com demà, 24 de setembre, a Mississippi. Va créixer a Maryland, que són ciutats d'Estats Units, i una de les coses és que no va passar la seva infantesa pensant en la titellaire. Estava fascinat per la televisió. En aquell moment, quan ell era jovenet, era nova, era màgica, ell volia entrar a la televisió sí o sí com fos. Així que mentre estudiava va veure que una televisió local, que als Estats Units ja segur que hi havia moltes, molt abans que aquí, cercava titellaires. Ell no ho era, però va dir... Ho faré, m'apunt i segurament si surt alguna cosa. Va aprendre a construir titelles, va aconseguir aquesta feina i els Muppets, per tant, que és com se'ls coneix també en català, és a dir, no se va traduir el nom, va quedar així, és a dir, Teleñecos o Barrio Sésamo són noms en castellà, però en sa versió de TV3 i això se va mantenir aquest nom de Muppets. I tot això neix d'aquesta obsessió per sa televisió. Als 55, en només de 8 anys, va aconseguir també un petit programa de televisió a Washington que se deia Sam and Friends. Sam i els seus amics només durava 5 minuts, s'emetia dues vegades cada dia, i allà ja sortia una criatura que ja mos dona molt mostra els inicis. No era una granota, no era en Gustau, no era en Kermit, però sí que tenia un aire. Era una criatura verda amb una cara molt senzilla i, de fet, els ulls els va fer xapant una pilota de ping-pong. Així són els ulls d'en d'en Kermit, el futur Gustau. Realment no tenia molt de glamour, sempre s'ha dit que el va fer amb una tela d'un abric vell de sa mare.
0: Però quina imaginació, convertir-se en titaire...
1: En titellaire.
0: En titellaire, perdoneu, per...
1: Per sortir a sa tele.
0: Exacte, per aconseguir una feina a la televisió. No va dir, no, com em convertiré en guionista,
1: exacte,
0: en monologuista, no, en càmera,
1: no, no, no,
0: en periodista. No,
1: no, no, ell volia
0: titellaire.
1: Sortir. A més, sortir sense sortir, en certa manera. Llavors, ell volia defugir, però, d'aquestes estructures rígides que moltes vegades tenen els titelles, així un poc com en Pinocho.
2: Ortopèdics.
1: No? Exacte, molt ben dit. I ell va voler ficar molta escuma, fer-los molt, molt blanets, així molt diferents, amb materials més tous, en tela, amb unes boques flexibles que els permetien somriure i fins i tot fer playback, és a dir, moure'ls sa boca en ses paraules, no? Fer-ho coincidir. Podien moure el cap, respirar, i també permetia això que he dit, sincronitzar sa boca en ses paraules que pronunciaven. Així que sa televisió Pan Henson no havia de ser només filmar els titelles, sinó que es titella, és que m'acosta molt, avui m'han ensenyat que titella, el masculí, sempre havien dit ses titelles o no?
0: Ah.
1: I no són els titelles.
2: Ah, sí, no
1: ho sabia. I jo també ho he après avui, per això a vegades me returo un poc. Però bé, els titelles havien de ser personatges totalment televisius, s'havien d'adaptar al medi, i així la càmera va jugar un paper fonamental. I a més va entrar també una persona, que és na Jane Neville, que era una dona que estudiava amb ella a la universitat i que va començar a fer feina amb ella, Sam and Friends. Llavors, què va passar?
0: Se va enamorar.
1: Sí.
0: Molts agraden aquestes històries d'amor.
2: Sempre passen aquestes històries.
0: Sempre sol passar.
1: Sí. Se van casar al 59, van tenir 5 fills, i ella no va ser simplement la dona d'en Jim Henson, va ser una de les primeres col·laboradores i també va ajudar a desenvolupar les tècniques que després serien característiques d'aquesta companyia. Ells dos eren un equip fortíssim, i dius, de on surt la paraula Muppet? Ni idea, que no vos ho havíeu plantejat mai, jo tampoc. Jo sembla, ell sempre deia que sortia de la combinació de dues paraules que eren marionette i puppet. Puppet és titella en anglès i marionette és una marioneta, i clar, va jugar amb l'inici Muppet. Però després va dir que no, que s'havia inventat i que simplement s'anava bé Muppet. Però bé, jo que sé.
0: Bé, és un nom que jo crec que tothom més o menys reconeix.
1: Sí.
0: Que qui té una mínima edat... Reconeix els adolescents d'avui en dia, si ets demanant, no sabran què són, però ara na Mònica vos explica què són.
1: És curiós. Mm-hmm. Perquè, a més, no varen néixer directament tampoc com a personatges infantils, sinó que abans va crear altres dos personatges que a Espanya no han conegut i que se deien Wilkins i Wonkins. Anunciaven un cafè d'una marca que se deia Wilkins, i en Wilkins li agradava el cafè, i en Wonkins no. I llavors, la gràcia eren anuncis de 10 segons, i què passava quan en Wonkins deia que no volia cafè? I li passava un desastre, li caia una bomba, el disparaven, explotava, mil coses. Però bé, vull dir que no van començar directament fent coses per nins. I bé, tot sempre amb aquestes músiques que escoltam de fons i que a més mos ajuden a ubicar-nos, segurament mos recorden moltíssimes coses. De fet, bé, també tenim fragments en els quals parlen, però bé, la resta és música que sentirem. I de més endavant va arribar aquesta manera de traduir el seu humor absurd, surrealista i també moltes vegades negre amb aquest nou projecte de Muppets. Va començar el 1969, és l'any que jo vaig néixer. Ara vos he donat una pista. I aquí ho varen conèixer a través de Barrio Sésamo. Primer seguien només la programació original que venia de fora, però després Barrio Sésamo va incorporar personatges, Don Ping-Pong, Spinete i tots aquests. Però, i això s'anava intercalant amb aquestes històries que arribaven de fora. Però, clar, ell va pensar una molt bona manera era fer servir aquests ninots per ensenyant els nins, ensenyant números, les lletres...
2: Clar, allò de 1, 2, 3...
1: 4, 5, 6...
2: Exacte.
1: Sí, és súper. O llavors, cerca, lejos, no?
2: Sí, sí, sí.
1: On estàs? Estic a prop, estic en fora.
2: Després, quan s'han revisitat aquestes escenes, és per fer-ne memes. És a dir, que en van plenes. I APM, per exemple, és un recurs que ha fet servir moltíssim, com per quan és una cosa molt deuda, i després surten en Nepi, no economia.
1: Nepi, sí.
0: Nepi
1: i en Blas. Epi i Blai.
2: Exacte. I després xarxes també tres quarts del mateix.
1: Clar, ara que deies això, bé, varen aprofitar per ensenyar tot això, emocions, convivència, i llavors sempre sortia en el final una persona, una lota, llavors gent famosa, no? Va sortir Kermit, el Sagranota Gustau, Bert i Ernie, que són justament Epi i Blai, i llavors molts altres personatges. La veritat és que Epi i Blas, Bert i Ernie, o Epi i Blai, és un dels duets còmics que també ha funcionat millor a la televisió infantil. Era un de seriós, en Blai, i Nepi, que era un així de caòtic, un poc despistat. Un obsessionat en sordre i l'altre capaç de despertar-lo a mig de la nit per parlar d'una cosa absurda. Clar, en Blai li hauria de demanar com ara dormit. No estaria tan content. Clar, és una fórmula superantiga, El Gordo i el Flaco, Laurel i Hardy, aquesta típica parella còmica de caràcters oposats. Idò, Frank Oz, que encara no hem parlat d'ell, Oz, escrit com Oz, com el mago, com bé, era el seu soci. Ell feia de Blai i en Jim Henson feia de Epi.
0: Ah, sí?
1: Sí, és curiós. Ells posaven sa veu i tot, a part de fer guió de tots. I moltes discussions eren reals, un poc. Estaven inspirades en discussions reals d'ells dos. En Frank Oz és una part importantíssima també d'aquest univers. Ell mateix va interpretar a sa porqueta Peggy, un os que també sortia, diferents animals, el monstre de ser galletes, i fora dels Muppets també va fer de Yoda.
0: Ostres!
1: Superfort, eh?
0: Sí. Ara me n'he recordat molt del monstre de les galletes. També el varen estirar molt, també.
1: El varen estirar molt, sí, Tricky. A més, clar, les rompia, com que no se les podia enviar realment, al final les rompia totes i hi havia galletes per tot. I de varen desenvolupar en Henson i Nos aquesta complicitat fantàstica. Improvisaven, s'interrompien, reaccionaven. És a dir, no semblava que recitassin un guió, semblava molt natural tot. I en el final teníem en aquests personatges com si fossin, entre cometes, persones de bon de veres. Llavors, en Tricky és aquesta persona, amb aquesta, bueno, persona, aquesta titella, aquest titella, amb aquesta filosofia tan bàsica que és que veu una galleta i perd el control, se n'ha de menjar galletes. Però hi ha una curiositat tècnica.
0: És que fa molt
1: tècnica.
0: Bona pinta, aquelles galletes.
1: Exactament.
0: Perquè són galletes de Nord-Amèrica, dels Estats Units, molt d'allà, que nosaltres aquí no en vifins fa relativament poc, m'entendreu?
1: Sí. Sí.
0: Aquestes galletes redones.
1: Sí. Ses cookies.
2: Ses cookies,
1: ja no venien dir.
0: No.
1: Ines, ho intentava explicar.
0: No, perquè no és cap marca, ho poden dir, però és vera que són noves aquí.
1: Sí, és vera. I clar, ses galletes, justament les havien de fer d'una manera que se rompessin molt fàcilment sense fer malbé en es titella, en es ninot. Llavors, clar, menjar galletes amb elegància per nosaltres és fàcil, però menjar-les sent un titella que no se lo pot enviar, clar, n'hi havia per tot, la veritat. I enmig de tots aquests monstres hi havia aquesta granota, Gustau, Kermit, molt important, perquè moltes vegades representava el mateix Henson, era com el seu alter ego. Llavors no eren iguals, però bé, sempre hi ha un caos, per exemple, na Peggy sa porqueta crida, algú destrossa alguna cosa, i llavors ell arriba, intenta que el programa continuï, és a dir, és com també dins els pallassos, com es pallasso més seriós, no? Aquell que fa que tot funcioni molt bé. Llavors, aquesta és un poc la filosofia. En Henson després va tenir, bé, li van passar moltes coses. A veure que primer li va anar molt bé a Gran Bretanya, és on se va començar a fer tot això, però realment després als Estats Units també va a començar a tenir molt d'èxit i va arribar, bueno, de fet, supos que encara avui se continua remetent, o no sé si hi ha versions més noves. El 1976 en Henson va voler demostrar, clar, ja tenien una carrera molt de pas, anys a darrere, i volia demostrar que no eren només titelles per nins. I aquí va mirar de fer un poc més adult convidant un personatge conegut cada setmana, que era el convidat o era la persona que intentava dirigir la granota. Llavors, i hi havia aquests altres dos personatges, dos senyors grans que sempre estaven a un palc d'un teatre, sempre remugant. Vos sona, vos en recordeu d'aquests senyors, dos senyors grans?
2: No vol sonar, però no els hi pos.
1: Se deien Statlet i Waldorf, també hi havia diferents animals, la porqueta, i després va arribar també Fraggle Rock, no sé si no va tenir tant d'èxit, és del 83, era una altra sèrie que se va fer, bé, com una sèrie de ficció amb aquest titelles, però amb unes comunitats que depenien ses unes i ses altres, intentant fer entendre als nens com s'havien de gestionar els conflictes i com s'havia de millorar sa convivència. Llavors, clar, aquests titelles eren de tamany humà, hi havia una persona al darrere, no... ja era, estava dirigit a un públic un poc més adult. Després també va fer cine, va fer també col·laborar, com han dit abans, amb en David Bowie, i el 1990 va començar a negociar amb la Disney per cedir una part dels drets. No els Muppets, però sí molts altres personatges. Sabeu que aquesta negociació ha de ser molt dura, perquè se diu que és allò que va matar en Henson.
0: No.
1: Sí, va ser molt dura, ell anava molt cansat, no volia anar al metge, anava molt cansat, tossia, va començar a tossir sang, no volia anar al metge, però bé, tot això, no volia anar al metge, va ser en qüestió de setmanes. Uh-huh. Finalment, quan va anar al metge, ja no, pràcticament estava molt dèbil i ja no se va poder recuperar, va estar un parell de dies ingressat i va morir. Varen dir que havia mort per un bacteri, i que no el varen detectar fins que ja va ser massa tard per donar-li l'antibiòtic que tocava. Ara els seus fills, del 5, un va morir també, però tenen el seu llegat, finalment sí que ho varen vendre a la Disney, que ara té els drets, i la veritat és que una pena, perquè va tenir... Bé, va fer moltes coses... A nosaltres mos ha acompanyat moltíssim. Avui, demà, hauria fet aquests 90 anys. I realment, bé, tenim aquí tot aquest univers que va continuar, com han dit, en Barrio Sésamo i amb aquests altres personatges que miraven d'imitar un poc aquesta filosofia, però, clar, un poc més espanyolada, no? Mm-hmm. Vosaltres ho miràveu, Barrio Sésamo?
0: No, jo no... És a dir, ho sé perquè ho vaig rebre, vulguis o no, però sí que és vera que no mai vaig sentir connectada.
1: Jo
0: és que
1: tampoc. Nosaltres... Jo era més gran ja, també. Però hi havia...
2: Jo m'arribava molt tard.
1: En d'allò, anem a Coefe d'Espinete, hi havia en Forner, en Xema...
0: És que quan
1: nosaltres
0: érem petits ja mos va venir un altre tipus d'animació infantil, quan, per exemple, era Super 3.
2: Exacte. El detectiu Conan.
0: Clar. Era un altre estil.
2: Sí, però també, no? Disney també. Recorda l'Oso de la Casa Azul, que era una espècie també d'això, però era un altre...
0: Ja, però això... No eren tan petits encara. Bé. Mònica, jo crec que avui has remogut molt de records. Estic segura que molts se n'han recordat de quan miraven la televisió asseguts en aquelles televisions antigues, mirant Barrio Sésamo, en aquest cas. I res, tenim un minutet. Vols jugar a cine?
1: Sí, vull jugar a cine. Un altre dia parlarem de la història del Manà Manà, que té història també, de la cançó aquesta, que també he cantat mil vegades. Vinga, anem al cine.

0: des dels darrers minuts dels dimecres mos agraden endivinar pel·lícules i podeu jugar amb nosaltres en el 971-13-99-00. Vinga, va, primera pista, Xavier.
1: Molt bé, xerram d'un vaquer. És una pel·lícula, és un vaquer, un comboi, com diria el meu predir, que seria... que ve de cowboy, que jo no fa... Les pel·lícules de comboys...
0: Ostres, no ho sabia.
1: I no, ja ho sap. Mira, però, molt bé, és un vaquer baixet que té por del seu rival, que té armes diferents.
2: És de dibuixos animats.
1: Ah, no, tu no pots donar cap pista. Les pistes les he de donar jo. Tu pots anotar i jo te donaré 10 punts si ho has esbrinat ja. Ni no sap ni quines.
2: Jo no sé com seria la pel·lícula.
1: Uf, segona pista. Segona pista. Ara ho sentíem? O no? Exacte. Això és una segona pista.
0: Una serp.
2: Sí.
1: Exacte. Molt bé. Els protagonistes només se mouen quan els altres no els abeven. Ja ho sap, na Mònica.
2: No te pensis.
1: Estrenada l'any 1995.
2: Jo crec que és...
1: Ui, aquí estan anotant les dues. I, efectivament, na Mònica ja ho sap, ho té. Escoltau, telefonau, teniu pocs segons, podeu guanyar una meravellosa visita pels estudis d'Ivetes Ràdio a càrrec de Nines Mateu. 971-13-99-00. Telefonau, 971-13... Jo crec que no telefonen per molt de premi.
2: Jo crec que
1: la pista... No importa que vengueu si no voleu, però telefonau, 971-13...
0: És que la gent que ha telefonat ha guanyat i no ha vengut.
1: A veure, va, telefona, per favor, en directe. Simplement digues,
2: quina és
1: la pel·lícula? 971-13-99-00, en tenim...
0: Hola, tenim una telefonada. Sí. Bones.
3: Hola.
0: Hola, amb qui parlam?
3: En Sergi, sóc en Sergi.
0: Hola, Sergi, des d'on mos telefones?
3: De Consell.
1: Molt bé,
0: Sergi. I de vinga, ja saps quina pel·lícula és?
3: Jo diria que Toy Story.
1: Molt bé, fantàstic. Toy Story és correcte, Armollet.
0: Molt bé, Sergi.
1: Ni vengo una vista per estudis d'Ivetres, Sergi, de Consell. Moltes gràcies. You've got a friend in me.
0: Gràcies per telefonar, Sergi.
1: Adéu.
2: M'ha ajudat la pista.
0: Fantàstic,
2: que s'enfrontaven amb armes diferents, perquè s'enfronten amb Buzz Lightyear, o no?
1: Exactament. Clar, has tingut pipell aquí,
0: molt
1: bé.
0: Mònica, gràcies, fins la setmana que ve. I a vosaltres, i a en Sergi per telefonar.
1: Gràcies
0: per ser-hi. Hem arribat en el xiu-xiu número 480.
4: Ole, Toni, enhorabona, enhorabona.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 7. És dijous 24 de setembre i avui l'actualitat passa per l'habitatge. El govern ha posat en marxa un nou pla d'inspecció per investigar irregularitats com el lloguer d'infrahabitatges d'aquells espais minúsculs que no són adequats per viure, els pisos amb sobreocupació. El director general José Francisco Reynés diu que Eivissa és l'illa on més casos s'han detectat.
2: Casos de infraviviendas se dan muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento, locales que se están destinando a viviendas de forma en los altillos, en según qué zonas.
1: I si una imatge il·lustra la crisi de l'habitatge és la del desnonament d'Anna Mari Carmen, una veïnada de Madrid de 87 anys que ahir va ser desnonada perquè un fons voltor li havia multiplicat per 5 el lloguer. Ahir vespre, la Confederació de Sindicats de Llogaters va convocar concentracions de rebuig a la mateixa hora a diferents ciutats d'Espanya. També n'hi va haver una a Palma. En Sant López, bon dia.
3: Bon dia. Prop d'un centenar de persones es va plegar davant la delegació del govern. Dues d'elles expliquen als micròfons d'IB3 Ràdio que se senten identificades amb Mari Carmen.
4: Y pido soluciones, ayuda de las administraciones. Porque he estado julio y agosto durmiendo en la calle en un coche.
5: Me encuentro en la calle viviendo en un coche y nadie me quiere ayudarme.
3: A Madrid, segons la delegació del govern, la concentració va reunir prop de 10.000 persones davant el polèmic àtic adquirit pel govern autonòmic d'Isabel Díaz Ayuso. Aquesta concentració va acabar amb càrregues policials.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha referit al desnonament de Mari Carmen des de Nova York, on participa l'Assemblea General de les Nacions Unides.
6: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar. Ni como país, ni, por supuesto, tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas.
1: Ha dit que l'executiu aprovarà de manera urgent un nou decret d'habitatge i demana responsabilitat i altura de mires als grups parlamentaris per convalidar-lo. Tot d'una ho explicam en una jornada en què també vos dèiem que tornen a augmentar les illes durant l'estiu els casos actius al sistema Biogen. Actualment, segons les darreres xifres oficials, les del mes d'agost, n'hi ha més de 4.400.

0: Tenim presentacions d'Anna Laura Agost, d'Anna Dolors Miquel, que anirà acompanyada del pintor Miquel Barceló, amb Biel Mesquida, en Empar Moliner, en Joan Miquel Oliver, que crec que agradarà molt al nostre públic. I també tenim activitats infantils, contacontes, perquè puguin venir les famílies.
1: I en els esports, el Mallorca cercarà la quarta victòria consecutiva diumenge a Son Moix. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. Els vermells rebran l'Almeria en la setena jornada de Lliga i ho faran amb l'objectiu de continuar invictes a Son Moix i retallar distàncies a un dels seus rivals directes per l'ascens. Luis García tindrà les baixes dels internacionals amb les seves seleccions, Valiant i Lubumbo, i el dubte de Toni Lato, que es va exercitar ahir al marge. El Barça, amb Catacoy i Patrick Harro l'11 titular, va sumar ahir els primers 3 punts a la Champions després de guanyar per 5-2 al París Futbol Club. I en bàsquet, l'Azul Marino va guanyar el Casademont Saragossa per 60-68 en el partit amistós de pretemporada disputat a la ciutat aragonesa.
1: I pel que fa al temps, avui continua la bonança meteorològica. Xesca Cifra, bon dia.
3: Bon dia, sí, pocs canvis en la situació del temps. Avui tornarem a tenir el cel poc ennigulat. Ara tenim qualque nígol baix, sobretot al nord de Menorca i al nord de Mallorca, però el cel pràcticament estarà destapat durant tota la jornada. A partir d'avui, a darrera hora, arribaran nígols alts, deixaran una posta de sol amb més nígols, el cel un poc enteranyinat, però així tot tindrem domini de sol pràcticament tot el dia. Esperem a més temperatures avui suaus. Les màximes, una altra vegada, entre els 30 i 33 graus a Mallorca i també a Eivissa i a Formentera. A Menorca quedarem amb màximes entre els 28 i 29 graus. La situació a la mar és molt, molt tranquil·la. El vent ara pràcticament està en calma. Només una mica de mestral a Menorca, però així tot molt fluix. I tindrem mar arrissada i qualque sector amb marejol. Però així tot, la situació marítima molt, molt calmada. Demà també temps tranquil, amb més nívols alts, temperatures estables i entre una mica de vent del nord-oest que a Menorca farà que a darrera hora tinguem qualque redol amb maró, amb ones de més de mig metre d'altura. Així tot, de moment, molta estabilitat en temperatures ara a les illes entre 18 i 22 graus.
1: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix? Toni Escanellas, bon dia.
4: Bon dia, Ido. Ara mateix ja comença a variar amb vols en l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, tràfic lent també i amb tallaments a l'autopista d'Inca des de Marratxinot fins a Consell. Recordeu que continuen els talls i un tram tancat a l'MA15. Només està permès l'accés a Son Carrió des de la rotonda de Manacor i a Menorca el tram de la General de Vestalatí en sentit Maó. Per cert, el Twitter de l'SFM del tren anuncia més freqüències nocturnes per les festes d'Esbarmà de Binissalem pel sopar de carrer de divendres.
1: 7 i 6 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El govern posa en el punt de mira el lloguer d'infrahabitatges, espais minúsculs que no són aptes per viure, pisos amb sobreocupació que alguns propietaris treuen al mercat aprofitant la desesperació per trobar un sostre en plena crisi residencial. Ha començat el nou pla d'inspecció d'habitatges que investigarà aquestes irregularitats. A més, es demana la col·laboració dels ciutadans per denunciar possibles infraccions a través d'un canal web de denúncies.
6: El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha explicat que la localització dels infrahabitatges és complicada i les inspeccions es podran dur a terme a través de denúncies de veïnats, de la policia o d'altres institucions. Reinés ha assenyalat que Eivissa és l'illa on hi ha més casos de sobreocupació.
7: Casos de infraviviendas se dan muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento, locales que se están destinando a viviendas de forma en los altillos, en según qué zonas.
6: De gener a juny, el govern ha inspeccionat 40 infrahabitatges i la majoria dels expedients han acabat en sancions. En cas d'infrahabitatges i sobreocupació, les sancions van dels 30.000 als 90.000 euros. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, explica que també col·laboren amb els ajuntaments i amb l'agència tributària.
8: Tenemos que luchar de forma decidida, y son actuaciones en esa línea, contra la sobreocupación de viviendas, las infraviviendas o el uso fraudulento de viviendas protegidas. Porque, sin duda alguna, ha quedado claro desde el primer día que la vivienda es una prioridad absoluta para este gobierno.
6: A més, s'investigaran irregularitats amb els pisos protegits, ja siguin HPO o habitatges a

0: preu limitat. Es vol garantir que es compleixin els requisits que estableix la llei. S'inspeccionaran 74 promocions i a les zones turístiques aquestes visites seran de manera preferent durant la temporada alta. En aquest moment, Habitatge té 12 inspectors i la seva intenció és ampliar la plantilla.
1: Precisament, 3 de cada 5 queixes que arriben a l'Associació de Consumidors Consubal estan relacionades amb denúncies d'irregularitats per part de propietaris d'habitatges. Les persones migrants, segons l'entitat, són el col·lectiu que més pateixen aquestes males pràctiques. Parlem de contractes en negre, de com els propietaris neguen els nouvinguts a empadronar-se a l'habitatge i de convertir la sala d'estar en una habitació. El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears té constància d'alguna d'aquestes denúncies i reclama al govern espanyol que reguli aquest tipus de pràctiques per evitar-les. Se'ns ho explica Carme Moreno.
2: El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, explica que els migrants són el col·lectiu que més acudeix a la seva entitat per denunciar pràctiques abusives. Entre les principals queixes que arriben a Consubal hi ha que la propietat no fa les reparacions obligatòries i que s'incrementa la renda sense cap tipus de justificació. En els 2 primers mesos de l'any, Consubal va rebre 180 sol·licituds relacionades amb reclamacions o informació sobre habitatge.
3: Es que estamos viviendo una situación de que el pobre está robando al pobre. El más pobre y el más vulnerable es el inmigrante y ese es donde se están llevando prácticamente todo este tipo de abusos. La persona tiene que empadronarse, se tiene que registrar en su ayuntamiento donde tiene su domicilio.
4: Y aparte,
3: además es un derecho porque si no estás empadronado no tienes acceso a servicios básicos. Pero como decía, además de un derecho es una obligación.
2: Davant d'aquest escenari, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat, José Miguel Artieda, diu que és essencial la intermediació de professionals per evitar males pràctiques. De fet, segons Artieda, en els casos on hi ha un agent, la conflictivitat és mínima i no arriba a l'1%.
5: I, bueno, he vist que tenim casos estrens de llogar banyos o de llogar balcons. És a dir, això encara aquí, per sort, encara no ha arribat. Però si no posem el límit, qui diu que no arribi?
2: A més de regular el mercat immobiliari, Artieda reclama a l'administració més controls i sancions també contra aquelles persones que infringeixen la llei.
1: I si una imatge il·lustra la crisi habitacional és la del desnonament d'ahir de Maricar. Aquest que sentiu és el moment en què traien aquesta veïnada de Madrid de 87 anys en llitera de l'immoble on ha residit els darrers 71 anys. Els fons Voltor, que va adquirir el pis, havia multiplicat per 5 el lloguer.
0: L'empresa no ha volgut ni concedir pròrrogues ni tan sols acceptar l'oferta d'una persona anònima que volia abonar el lloguer que demanaven, ho lamentava la seva advocada Beatriz Duro.
6: Ha dado razones humanitarias y también les da exactamente lo mismo. Hemos propuesto que, por favor, había una oferta sobre la mesa de que una persona anónima quería hacerse cargo del pago del alquiler. Además, que las administraciones públicas están coordinando para poder ofrecer una alternativa habitacional y lo hemos acreditado documentalmente y también les ha dado lo mismo.
0: La Confederació de Sindicats de Llogateres va convocar concentracions de rebuig a la mateixa hora a diferents ciutats d'Espanya. A Palma, prop d'un centenar de persones es van congregar davant la delegació del govern. Dues d'elles relataven als micròfons d'IV3 Ràdio que se sentien identificades amb el cas de Mari Carmen.
7: Y pido soluciones, ayuda de las administraciones, porque he estado julio y agosto durmiendo en la calle en un coche.
8: Me encuentro en la calle viviendo en un coche. Y nadie me quiere ayudar, ¿no?
0: A Madrid, segons la delegació del govern, la concentració va reunir prop de 10.000 persones davant el polèmic àtic adquirit pel govern autonòmic d'Isabel Díaz Ayuso.
9: ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!
0: Tot en una concentració que va acabar amb càrregues policials.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat el desnonament de Mari Carmen des de Nova York, on participa l'Assemblea General de les Nacions Unides.
10: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar, ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas.
1: Ha dit que l'executiu aprovarà de manera urgent un nou decret d'habitatge i demana responsabilitat i altura de mires als grups parlamentaris per convalidar-lo. El govern central ha retret al Partit Popular, a Vox i a Junts el seu vot en contra de la norma que permetia paralitzar desnonaments de persones vulnerables. I aquestes darreres hores també hi ha hagut una altra protesta a Mallorca, en aquest cas contra l'explotació sexual i el tràfic de dones i d'infants. Desenes de persones participaren ahir en una concentració a Palma, Casal Petit. L'entitat organitzadora va llegir un manifest on es va fer una crida a la societat i a les institucions a no tolerar el que consideren una forma d'esclavitud ni a normalitzar la prostitució.
4: Els organitzadors volen visibilitzar aquesta xacra per aturar les víctimes d'explotació. Serafín Jimeno, coordinador del Casal Petit.
11: Porque a día de hoy todavía sigue siendo un colectivo muy invisibilizado por parte de la sociedad, que la gente en su imaginario lo visualiza como un fenómeno que sucede en las películas o sucede en las novelas y en realidad es un fenómeno que está mucho más cerca de lo que nos imaginamos.
4: Posen el focus en la dificultat d'atendre a les víctimes en l'era digital.
11: El fenómeno de la prostitución evoluciona y muta igual de rápido. Entonces ahora, por ejemplo, estamos viviendo la era digital y la prostitución se está adaptando, y ya hablamos de prostitución deslocalizada, de prostitución en los medios digitales. Eso todavía nos dificulta más nuestra intervención.
4: Casal Petit és una entitat social que fa feina per acompanyar persones que estan en situació de prostitució i acullen qualsevol víctima que els demani ajuda.
1: I a Eivissa, metges del Monates, enguany 370 persones dedicades a la prostitució no part són víctimes d'explotació a mans de xarxes delictives organitzades. El perfil més habitual és el de les dones migrants, la majoria d'origen colombià o veneçolà, tot i que també hi ha casos de dones europees o de nacionalitat espanyola. L'entitat posa èmfasi en els perills que amaguen les xarxes socials on asseguren es normalitza el consum de pornografia. Marta Martínez és psicòloga de Metges del Món a Eivissa.
12: Al final el sistema prostitucional lo que hace es un poco el vamos a esconderlas cuanto más lejos mejor para que no hagan red de apoyo, para que sea mucho más difícil arraigar con las personas y con los recursos de la isla, y al final es algo que a nosotras nos dificulta mucho más el trabajo y también el riesgo, ¿no? Y la vulnerabilidad que hay pues es mucho mayor.
1: També aquestes darreres hores han conegut dades dels casos actius al sistema Biogen. Han tornat a augmentar les illes durant l'estiu. Actualment, segons les darreres xifres oficials, que són del mes d'agost, hi ha més de 4.400.
4: Una dada que suposa prop d'un 7% més que el maig. A més, hem de destacar que en gairebé la meitat dels casos les dones tenen menors a càrrec seu. Tot indica que el motiu d'aquest increment és que l'època de l'any en què són mesos en què hi ha més convivència entre víctima i agressor. Això passa també per Nadal. La directora de l'IBE Dona, Escati Salom.
13: També és un moment on ja no tenim un punt d'encontre a on fer un intercanvi, no?, de que fills i filles menors. Per tant, també és un moment on les parelles o els parelles pues, s'han de veure, no?, la força com a més aquesta trobada.
4: Recordem que el 061 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere i que l'IB Dona, el de l'IB Dona, és el 900-178-989. Tots dos són d'assessorament, d'atenció urgent i immediata.
1: I l'únic centre de crisi específic d'atenció a les dones víctimes de violència de gènere a Eivissa, que va obrir fa 5 mesos, atès amb aquest temps mig centenar de dones víctimes de violència sexual.
4: La consellera de Benestar del Consell d'Eivissa, Carolina Escandell, destaca que la majoria d'aquestes situacions es produeixen entre entorns propers, siguin d'amistat, familiars o en entorn de treball, però que també han arribat casos vinculats a l'oci.
14: Hi ha la falsa sensació de que és en l'entorn d'oci on hi ha més abusos sexuals. No és veritat, eh? N'hi ha, però solen ser en entorns propers de relació. Entorns familiars, entorns d'amistat i entorns de treball.
4: I a Mallorca, el Consell Insular ha inaugurat el nou centre d'informació de la dona a Palma amb l'objectiu de millorar les condicions en què es presta aquest servei i garantir una atenció adequada, segura i confidencial a les dones.
15: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: I la Policia Nacional investiga un presumpte segrest a Palma. Ja hi ha una persona detinguda. Al vespre de dimarts, un conductor va localitzar un home malferit i fermat de mans a la carretera Coneix. Llumajor amb Saranjassa estava en un punt amb poca visibilitat. Caterina Bany, bon dia.
16: Bon dia, així es el va dur a un conegut restaurant de carretera i allà van poder alertar la família de la víctima i també a la policia. La presència d'agents va sorprendre els veïnats.
17: Sí, jo estava de fora i vaig començar a veure una policia que passava i després va posar una ambulància superràpid.
18: Jo salia a sacar la basura i vi passar un cotxe de policia con las luces normales. Y como 10 minutos después vi otro cotxe de policia, però ja con las luces girando.
16: Davant tot això, l'home malferit va explicar a la seva filla que l'havien abandonat enmig de la carretera. El grup d'atracaments s'ha fet càrrec ara de la investigació i la Policia Nacional ha detingut un home de 47 anys acusat de detenció il·legal.
1: I la causa contra l'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, per referir-se al diputat de Vox, Jorge Campos, com a putonazi, avança cap a un possible judici.
4: El jutge que investiga el cas ha dictat una resolució en la qual entén que hi ha indicis racionals que Picornell hauria pogut cometre un delicte d'injustícia injúries greus en publicitat. Ara les parts tenen 10 dies per demanar noves diligències, l'obertura de judici oral o l'arxivament de la causa.
15: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
19: Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
20: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
15: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. Escoltau l'informatiu Matí i Vetres Ràdio.
1: 7 i 20 minuts del matí de la crisi migratòria. Avui es notícia que en només 24 hores han arribat a les Balears 128 persones migrants en 7 embarcacions irregulars. La majoria, Caterina, han desembarcat a Formentera.
16: Sí, és de fer la darrera pastera era interceptada, passada ja a les 7 i mitja d'ahir, hora baixa, ser ràpida a Campos. 28 persones d'origen subsaharià eren localitzades ja a terra. Enguany, atenció, ja han arribat aquí a les illes més de 6.000 migrants, un 7% més que les mateixes dates de l'any passat.
1: Gairebé la meitat de les persones migrants que han arribat a les illes ho han fet a Formentera, una illa que actualment té a càrrec més de 250 menors, motiu pel qual el president del Consell ha tornat a demanar suport al govern central, Elena Trinidad.
21: El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha reclamat a Pedro Sánchez un canvi normatiu que tingui en compte la singularitat de les Balears per repartir els menors migrants entre tot l'Estat. Ho ha fet a través d'una carta després de no haver obtingut resposta a la petició feta a la ministra de Joventut i al ministre d'Assumptes Exteriors el passat mes de maig perquè vingueren a Formentera a conèixer de primera mà el problema migratori que cada dia, diu, s'agreuja.
22: Com vaig dient, pitjor que ahir. Pitjor que ahir, pitjor que el mes passat. Avui mateix ja acabo d'escriure una carta dirigida al president del govern, al senyor Pedro Sánchez, perquè els ministres del seu equip de govern, tant la ministra d'Infància com el ministre d'Exteriors, no han atès les peticions que els hi han fet. Les lleis que estan fetes per Madrid no contemplen el fet diferencial de les Illes Balears.
21: El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, recorda que han estat les comunitats del PP les que s'han oposat a la llei que permetria repartir a altres territoris els menors no acompanyats. Així, el delegat assegura que al govern li toca ara dotar-se dels recursos necessaris per acollir-los amb l'ajut de l'Estat, com diu Rodríguez, que ha estat fins ara.
23: Econòmicament, con cerca de 8 millones de euros para hacer frente también a la gestión de la acogida de estos menores y también ciertos recursos legislativos a los que justamente el Partido Popular se oponía, que permiten que el resto de las comunidades autónomas puedan entender que el fenómeno migratorio es un fenómeno de país.
21: Durant aquest mes han arribat almenys 44 menors no acompanyats a Formentera, que ja té la tutela de més de 250 menors.
1: Pel que fa a la darrera hora, a Ceuta hi ha normalitat a la frontera l'endemà de les alertes per una possible nova entrada massiva a la ciutat autònoma. De manera preventiva, l'Estat va decidir reforçar les fronteres de Ceuta i de Melilla davant aquesta crida que no s'ha arribat a materialitzar.
4: Un ample desplegament que des del govern de Melilla reclamen que es mantengui per custodiar la frontera tot l'any i no només de manera puntual als dies d'alerta. L'amenaça d'una nova entrada va coincidir amb les eleccions legislatives al Marroc, que conclouen amb una participació del 38% i una abstenció que frega el 62%. És la més notable dels darrers 20 anys i la segona més alta des del regnat de Mohamed VI.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lloat durant el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU la resposta de Ceuta davant la que descriu com una de les pitjors crisis migratòries dels darrers anys. Sánchez ha destacat que els ciutadans espanyols han demostrat que es pot afrontar una crisi migratòria amb decència i legalitat.
24: Sé que
2: que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta. Porque su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos.
1: Un discurs en què Sánchez també ha criticat de manera indirecta els líders com el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
16: I, de fet, els ha titllat d'egoistes, d'ignorants i de cruels, i ha lamentat alhora l'abandonament dels valors fundacionals de les Nacions Unides.
10: Marruecos, ayer, por ejemplo, hemos visto un despliegue muy importante de policía, tanto en la frontera de Ceuta como en la frontera de Melilla, ante avisos que había en redes sociales sobre un intento de asalto nuevamente a estas dos ciudades autónomas. Y esto también hay que reconocerlo.
1: En aquesta cita a l'ONU també s'han viscut altres moments de tensió. La delegació dels Estats Units ha abandonat l'Assemblea General durant el discurs del president de l'Iran.
16: Sí, de fet, és la primera vegada que el líder d'un país en guerra amb els Estats Units intervé a l'Assemblea de Nova York. L'Iran Pezeshkian ha acusat els Estats Units i també Israel de cometre, ha dit, actes terroristes a la guerra contra el seu país.
2: Principios y ambiciones que distintos gobiernos aquí presentes desprecian o pretenden desmantelar. Y no hace falta
3: para hoy sochtan bomb va tahrib va tahdid al jamaa nemikhoin.
16: Diu que Donald Trump va afirmar que ells són terroristes. El president iranià diu que no són terroristes, sinó víctimes d'aquests atacs.
1: I avui dijous i demà hi ha convocada una vaga educativa d'àmbit estatal per denunciar l'abús de la temporalitat entre el personal docent interí. A les Illes, però, no es preveu una afectació important, ja que només s'hi ha adherit el Sindicat Independent Autònom i Unitari, SIAU, una organització minoritària. El sindicat reclama estabilitat per als interins que acumulen anys i, en alguns casos, dècades de nomenaments temporals.
16: Educació ha fixat el servei mínim per la vaga docent. Tots els centres hauran de mantenir la direcció i també la secretaria. A les escoletes de 0 3 anys, a infantil de 3 a 6 i als centres d'educació especial hi haurà un professional per cada 3 grups d'alumnes. A primària hi ha els instituts d'ESO, un docent per cada 4. A més, els centres hauran de romandre oberts durant tota la jornada i garantir així l'atenció de tots els alumnes que hi assisteixin. Joan Crespí, el secretari general de SIAU.
5: El que demanem és allò que és normal a la resta d'Europa, que és que si un treballador durant dècades durant tant d'anys ha estat bo per exercir les seves funcions dins l'administració pública perquè no té dret a poder continuar ocupant aquell treball però amb un mínim d'estabilitat, és a dir, amb la fixesa, que és allò que s'exigeix a l'empresa privada quan un treballador supera el llindar dels 3 anys.
16: I per lamentar en aquesta vaga s'ha desconvocat finalment la manifestació de les escoletes de 0 a 3 anys prevista per demà matí, demà divendres, a les Illes. La mobilització s'havia convocat per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic pel sector.
1: I un apunt més encara de l'educació. Fins a 9 escoles concertades de les Illes han incorporat aquest curs al primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys a la seva oferta educativa.
16: Apostar també pels altres ensenyaments com la formació professional són, de fet, els principals reptes de l'Escola Catòlica de les Balears per aquest dimecres ha inaugurat el seu curs acadèmic. El govern assegura que fa feina, diu, en aquest moment per equiparar les condicions amb l'ensenyament públic, però diuen que encara hi ha feina a fer. Escolten primer el conseller d'Educació, Antoni Vera, i després la presidenta de l'Escola Catòlica, Llucia Salleres.
6: Per lluitar contra l'abandonament escolar necessitem tots els recursos, necessitem tots els centres, necessitem tant l'escola pública com l'escola concertada. Per millorar el resultat PISA, que no han estat bons a les Illes Balears, ens necessitem a tots. Per tant, tots hem de fer camí en aquest sentit.
24: Tenim reptes pendents, que aquests reptes voldríem que poguessin quedar recollits en aquest nou acord de marc de millora, que ja han recollit el guant per començar a negociar.
1: I és ara el moment per fer un cop d'ull als diaris de les Illes quan són les 7:28. Avui, Toni, es fixen en la plana de tribunals, però també encara parlen d'aeroports.
4: Sí, perquè serà un debat llarg. Última hora, en tot cas, hauria dient que protegiran les parelles, les Balears protegiran les parelles que ajuden al negoci familiar, qüestió de dret civil. La foto és per la diputada del PP que va mostrar al Congrés un ruixador de gas pebre. En petit, l'obertura de judici oral al Tribunal Superior de Justícia. De fet, Diario de Mallorca posa en gros la foto de Carlos Gómez i diu que en el seu discurs va fer una lloa a la imparcialitat. Jut Damunt destaca en titular que processa l'expresident del Parlament, Bartek Picornell, d'en parlar fa just una estona, per injúries a Jorge Campos. Del Digitals, Mallorca Diario valora la intervenció de Gómez, diu que reivindica la llei de l'eficiència, tot i l'embòs en els jutjats. Ara Balear cerca un titular dient que els aeroports de les Illes mouen un 56% més de gent, però que fa 20 anys. I aquí Baleares destapa un aparcament a la platja de Palma, on els carteristes llancen tot allò que no els interessa. A les Pitiuses, el Diario explica que han augmentat els casos de violència sexual, 50 en només 5 mesos, mentre el periòdico compara a la seva portada Formentera amb Ceuta pel que fa a l'arribada de migrants. I el Menorca diu que el nou lloguers superen els 1.000 euros i, per tant, el límit de les ajudes.
1: I a la premsa estatal, el desnonament de Mari Carmen i les joies de Zapatero són els principals arguments a les primeres planes.
4: La fotografia d'aquesta dona gran sortint en llitera, molt cridanera, el País la posa ben grossa a la portada, parla de commoció social, a Baix en Patim mostra també aquest pot de gas pebre que va mostrar una diputada popular al Congrés. De vora explica que l'expresident Zapatero va dir que les joies són un regal del 2007 d'un rei saudí. El Mundo, en canvi, diu que l'Aràbia Saudita no vol saber res d'aquesta qüestió i que es nega a certificar-ne la procedència. L'ABC, a la seva avui, mostra, dedica tota la portada a Maria Corina Machado, diu que desafia el règim amb un retorn massiu, i La Vanguardia torna a triar la foto del desnonament de Mari Carmen a Madrid i ho combina, en aquest cas, amb un titular que diu que el Constitucional, pensa que aquest diari es fa a Catalunya, pensa que el Suprem va incomplir la Constitució a l'hora d'aplicar l'amnistia.

0: 7 i mitja del matí. Repassam els principals titulars. El govern ha posat en marxa un nou pla d'inspecció per investigar irregularitats com el lloguer d'infrahabitatges. Es tracta d'espais minúsculs que no són adequats per viure o els pisos amb sobreocupació.
1: I precisament avui vols explicar que 3 de cada 5 queixes que arriben a Consubal estan relacionades amb l'habitatge, una realitat que també detecten les immobiliàries. Alfonso Rodríguez és president d'aquesta associació de consumidors i José Miguel Artieda del Col·legi de Agents Immobiliaris.
2: Es que estamos viviendo una situación de que el pobre está robando al pobre, el más pobre y el más vulnerable es el inmigrante, y ese es donde se están llevando prácticamente todo este tipo de abusos.
3: Y bueno, y he visto que tenemos casos extremos de llogar baños, o de llogar balcons, es decir, això encara aquí, per sort, encara no ha arribat, però si no posem els límits, qui diu que no arribi?
0: I si una imatge il·lustra la crisi habitacional és la del desnonament d'Anna Mari Carmen, una veïnada de Madrid de 87 anys que ahir va ser desnonada perquè un fons voltor li havia multiplicat per 5 el lloguer.
1: Ahir vespre, la Confederació de Sindicats de Llogaters va convocar concentracions de rebuig a la mateixa hora a diferents ciutats d'Espanya, també a Palma, amb un centenar de persones.
4: I pido soluciones, ayuda de las administraciones. ¿Por qué estás 2 julio y agosto durmiendo en la calle en un coche?
5: Me encuentro en la calle viviendo en un coche y nadie me quiere ayudarme.
1: A Madrid, segons la delegació del govern, la concentració va reunir prop de 10.000 persones davant del polèmic àtic adquirit pel govern autonòmic d'Isabel Díaz Ayuso. Tot en una concentració que va acabar amb càrregues policials.
0: I tornen a augmentar les illes durant l'estiu els casos actius al sistema Aviogen. Actualment, segons les darreres xifres, les del mes d'agost, n'hi ha més de 4.400.
1: Una dada que suposa prop d'un 7% més que el maig. A més, hem de destacar que en gairebé la meitat dels casos les dones tenen menors a càrrec.
0: I la Policia Nacional investiga un presumpte segrest a Palma. Ja hi ha una persona detinguda.
1: Va ser el vespre de dimarts, quan un conductor va localitzar un home malferit i fermat de mans a la carretera que uneix Llucmajor amb Serenjassa. Estava en un punt amb poca visibilitat.
0: I avui i demà hi ha convocada una vaga educativa d'àmbit estatal per denunciar l'abús de la temporalitat entre el personal docent interí.
1: A les illes, però, no es preveu una afectació important, ja que només s'hi ha adherit el sindicat CIAU, una organització minoritària. El sindicat reclama estabilitat per als interins que acumulen anys i, en alguns casos, dècades de nomenaments temporals.
0: Hi ha normalitat a la frontera de Ceuta l'endemà de les alertes per una possible nova entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: De manera preventiva, l'Estat va decidir reforçar les fronteres. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lloat durant el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU la resposta de Ceuta.
6: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: I de la cultura avui comença la 37a setmana del llibre en català Palma.
1: Hi haurà 7 paradetes, 6 de llibreries i una de l'editorial Lleonard Muntaner. La inauguració serà avui a les 6:30 de l'hora baixa. La vicepresidenta del Gremi de Llibreters és Marta Prunés.
7: Tenim presentacions d'Anna Laura Agost, d'Anna Dolors Miquel, que anirà acompanyada del pintor Miquel Barceló, amb Biel Mesquida, en Empar Moliner, en Joan Miquel Oliver, que crec que agradarà molt al públic. I també tenim activitats infantils, contacontes, perquè puguin venir les famílies.
0: I per revertir l'erosió de la costa a la badia d'Alcúdia, avui es presenta un nou protocol d'actuació.
1: Les platges de Muro i Can Picafort s'estan tornant de cada vegada més estretes per la pèrdua d'arena que acaba acumulant-se al port d'Alcúdia i dificulta les maniobres de les embarcacions. D'aquí uns minuts hi serem en directe.
0: I pel que fa al temps, continuem amb temperatures estables. Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia, sí, a migdia, temperatura gairebé d'estiu de ple. Màximes que avui se tornaran a situar entre el 28 i 32 o 33 graus. El cel estarà pràcticament destapat, ara tenim núvols baixos a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, també a Menorca, nord de Mallorca. Després quedarem amb el cel gairebé destapat i a darrera hora arribaran núvols prims. Però en conjunt avui, situació molt estable, de molt de sol i d'aquestes temperatures suaus a migdia. Ara, termòmetres entre els 18 i 21, 22 graus. Avui tindrem vent gairebé en calma o una mica d'embat a migdia. La situació a la mar torna a ser ben tranquil·la, amb mar arrissada o qualque redol de marejol. Demà, una situació també d'estabilitat amb el cel destapat núvols prims a primeres hores i temperatures estables. Una altra vegada, amb molt de punts per damunt de 30 graus.
9: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
0: Ens atem als esports quan són les 7 i 35 minuts, parlant avui del Mallorca, que cercarà, Marta, la quarta victòria consecutiva diumenge a Son Moix.
10: Els vermells rebran l'Almeria en la setena jornada de Lliga i ho faran amb l'objectiu de continuar invictes a Son Moix i retallar distàncies a un dels seus rivals directes de cara a l'ascens. Luis García té les baixes dels internacionals amb les seves seleccions, Valiant i Lubumbo, i el dubte de Toni Lato, que es va exercitar ahir al marge. A més de sumar els 3 punts, el Mallorca vol mantenir la porteria imbatuda a casa. Arnau Tenas no ha encaixat cap gol a Son Moix. Sentim el porter català en un acte ahir amb la penya mallorquinista de Solla.
11: A casa pues, estem espectaculars, estem increïbles, ens sentim com a casa mateix, perquè és el nostre estadi, i bueno, tranquil·litat entre tot, sobretot fer feliços els mallorquinistes que ens apoyen cada cap de setmana, i ja està, que sigui una alegria per ells.
10: El porter català a les baixes de diumenge dels jugadors internacionals no li preocupen.
11: Tots sabem el nivell que tenen a Martin i Inzito, i ja et dic, ells aquest cap de setmana no els hi tocarà, però tenim una plantilla molt àmplia que a qualsevol posició pues, queda coberta.
10: L'equip continuarà avui matí preparant el partit de diumenge contra l'Almeria a Son Bibiloni, un partit que podreu seguir a IB3 Ràdio, serà diumenge des de les 2:30. I un apunt més en clau mallorquinista, en aquest cas amb l'ex-tècnic Javier Aguirre, que ja és oficialment l'entrenador del València, on arriba amb l'entrenador mallorquí Toni Amor, i on es retrobarà amb Pablo Maffeo i Copete. El Barça, amb Catacoy i Patrick Jarro l'11 titular, ha sumat els primers 3 punts a la Champions després de guanyar per 5-2 al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. El pròxim partit de les blaugranes és dissabte a Logroño en la jornada 5 de Lliga. A la segona federació, l'inici de l'Atlètic Balears amb 2 derrotes i un empat en 3 partits deixa dubtes i sorpres als despatxos del club. El director esportiu, Patrick Meso, ho reconeix a IB3 Ràdio al mal inici.
12: Sí, está claro que no hemos empezado como queremos y que es insuficiente. Lo sabemos, lo sabe el equipo. Pero bueno, hay que tener fe, ¿no? Y estamos tranquilos en ese sentido porque al final vemos cómo trabaja el equipo, cómo trabaja el cuerpo técnico, y eso nos da fe que podemos dar la vuelta.
10: D'altra banda, el migcampista blanc i blau, Gerard Bonet, que va ser expulsat diumenge, ha estat castigat amb 4 partits de sanció perquè el comitè considera que va ser una agressió. I tancant plana futbolística amb el Sant Rafel, perquè l'equip eivissenc jugarà diumenge el partit d'anada de la ronda prèvia de la Copa del Rei. Serà contra el Prat. Sentim l'entrenador Jordi Riera.
13: Nosaltres, en aquest sentit, i sóc sincer, doncs estic content de tenir el primer partit aquí a casa, a Eivissa, davant de la nostra gent, que la gent, que els jugadors es treguin una mica aquests nervis, intentar fer un bon partit aquí i després anar a Barcelona sense pressió i bueno, disfrutar d'una altra setmana i d'un partit que serà molt exigent.
10: En bàsquet, l'Azul Marino va guanyar ahir el Casa de Montsaragossa per 60-68 en el partit amistós de pretemporada disputat a la ciutat aragonesa. L'equip mallorquí es va desfer de l'equip que jugarà dissabte contra el València la semifinal de la Supercopa. Bones sensacions, per tant, de les mallorquines que continuen agafant ritme de competició de cara al seu debut a la Lliga. Recordem, serà el 3 d'octubre a Son Moix contra el València. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà a Pamplona contra l'Osasuna Magna Xot en partit de la tercera jornada de la Lliga Prime. Del partit ha parlat el jugador del Palma, Lucas Machado.
14: Sabemos que la dificultad que es un partido en Liga Española, sobre todo fuera de casa, necesitamos enfoque máximo y salir en la pista con toda la gana posible para hacerlo nuestro bien. Estando nosotros bien, creo que no vendrán los 3 puntos.
10: El tanca ala brasiler parla del rival Xota, que tot i els canvis que ha patit recentment, és un equip que competeix molt bé.
14: Sobre todo Xota ha cambiado un poco el equipo. Yo lo vi en los partidos, está compitiendo muy bien. Entonces creo que sí, que puede ser un partido difícil como el del año pasado. Los partidos ahí son siempre difíciles. Yo estoy aquí hace mucho tiempo y son siempre partidos muy apretados. Siempre van a los últimos minutos del partido tú a tú. Entonces mentalizar eso porque en teoría va a ser un partido muy, muy difícil como todos los otros partidos.
10: El partit es jugarà demà a partir de les 7:30 del vespre i el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. I acabam amb tennis. Andy Murray és el primer dels noms que acompanyaran Rafael Nadal al 10è aniversari de l'Acadèmia el 3 d'octubre. El manacorí es retrobarà així amb un dels grans rivals en la seva carrera.
9: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
17: Diumenge a les 2:30 segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
18: Dali, Toni!
17: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria i t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
19: Mentalitat positiva, mentalitat de querer a ganar.
20: Jo me sap greu, però ja han estat superiors els rivals.
17: I la prèvia més divertida.
21: Vivir así es morir de amor.
17: Tot es postres en joc.
10: S'aixeca i tot, en Juan
17: Gal. A IB3 Ràdio.
22: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
23: Si a tu te dic vel,
22: pinta,
23: mur,
22: cornada.
23: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
24: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
9: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Són ara les 7 i gairebé 43 minuts. Sortim a l'exterior anant fins a les platges de Mura. En els darrers anys, la badia d'Alcúdia ha experimentat canvis en el seu litoral. Les platges de Mura i Camp Picafort es tornen de cada vegada més estretes per la pèrdua d'arena que acaba per acumular-se al port d'Alcúdia i que dificulta les maniobres de les embarcacions. Per revertir l'erosió de la costa d'aquesta zona al nord de Mallorca, avui es presenta un protocol d'actuació per preservar i per recuperar la badia d'Alcúdia. A Platja de Mura hi ha la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon dia. Què és el que preveu aquest protocol?
25: Bon dia. L'objectiu del protocol és analitzar l'evolució de la costa i determinar mesures d'adaptació i de recuperació de la badia d'Alcúdia. Hi participaran científics, institucions públiques de la zona i també diverses associacions hoteleres per tal de fer una radiografia i trobar solucions a aquesta erosió que preocupa especialment els veïnats de la zona. Ho ha explicat a IB3 Ràdio el president de l'Associació de Veïns de Platja de Muro, Pep González.
26: Cada any s'aplega de menys metres, i pues, la gent pues, s'acumula més en els estrats que queda. Els veïnats estem preocupats perquè nosaltres som la gent que viu a la playa de Muro. Per tant, quan hi menys arena hi ha a la playa, menys puesto tenim per gaudir de la nostra playa.
25: El sector hoteler també veu amenaçada la seva activitat. El president de les associacions hoteleres d'Alcúdia i Camp Picafort, Pablo Riera Marçà, considera que la protecció ambiental i la competitivitat turística han d'anar de la mà.
27: La pérdida de arena en media bahía es una realidad que amenaza directamente a la principal actividad económica y al futuro de todo un sistema natural. Pero también preocupa y mucho las consecuencias de la acumulación de arena en la zona de Alcúdia, afectando ya no tan solo al puerto comercial y problemas de dragados, sino también a su red de canales, lagos y humedales.
25: El protocol que es presentarà aquest matí seguirà l'exemple d'altres zones, com ara Cala Millor, on també s'està en marxa una iniciativa similar per corregir la pèrdua de sorra.
0: Gràcies, Clàudia. Són ara les 7:45 minuts. Continuem parlant d'economia. torna a accelerar lleugerament a les Illes, creix un 2,8% durant el segon trimestre de l'any, segons l'informe d'avaluació econòmica de la CAEP. Aquest creixement trenca 5 trimestres consecutius de desacceleració.
1: De fet, les Illes també superen ja lleugerament la mitjana espanyola, situada en el 2,7%, mentre que l'eurozona registra un creixement de l'1,2%. En matèria d'ocupació, les Balears arriben a un nou màxim històric amb una mitjana de 655.000 afiliats a la Seguretat Social durant el segon trimestre.
0: I la cara menys positiva és la inflació, que puja fins al 3,4% durant els mesos de maig i de juny.
1: I s'incrementa, segons la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, impulsada sobretot pels preus dels aliments elaborats, dels serveis de la restauració, de l'oci i del transport.
2: No obstante, pese al contexto de elevada inflación, el consumo privado mantuvo el pulso y llegó a junio con un avance del 2,8%.
1: I la construcció també avança, ho fa un 4% i continua essent un dels motors de l'economia illenca. La CAEP també destaca el bon comportament de les exportacions i l'augment de la despesa turística. Menorca registra l'increment més elevat d'afluència de visitants, ho fa un 5%.
0: Per fer front a les conseqüències de l'escalada de preus, el govern espanyol aprovarà dimarts que ve, dia 29 de setembre, un nou paquet d'ajudes.
3: Ho ha confirmat el Congrés el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que ha retret a Vox haver votat en contra dels anteriors paquets d'ajudes aprovats per l'executiu per pal·liar els efectes de la crisi.
4: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos. Y esta obligación la vamos a seguir manteniendo, y más aún en las circunstancias actuales, donde la guerra de Irán lleva ya casi 7 meses afectando a la vida diaria de ciudadanos, he dicho empresas, y sobre todo el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
3: El decret nou, que haurà de validar el Congrés, arribarà abans que, durant el mes d'octubre, deixin d'estar vigents algunes de les mesures de suport als sectors productius aprovades els darrers mesos.
0: I a Sa Pobla, Mallorca, el sector de la patata fa front a l'increment del cost del gasoil amb molta preocupació. Els costos de producció disparats s'afegeixen a la crisi del cultiu per la plaga de nematodes.
1: De fet, les xifres ho posen de manifest. Si l'any passat el gasoil agrícola es pagava 87 cèntims al litre, ara mateix a 1,45 €. Un increment difícil de suportar pels pagesos que depenen directament de la maquinària per poder conrar les seves finques. Miquel Alzina, és pagès.
5: Nosaltres ara, per fer una dieta de 10 hores de tractor, se menja un 400 euros. I a lo millor fa mig any se menjava 200 i pots. Quasi s'ha doblat. Fa por anar a fer feina avui.
1: De fet, el sector de la patata, asseguren, agonitza no només pel preu del gasoil, sinó també per l'encariment dels fertilitzants i per la crisi del mateix cultiu, afectat per una plaga que s'ha fet caure, de fet, la producció en picat. És Joan Mateu, de Mateu Export.
6: És una dificultat més. No sé exactament quina reacció se pot tenir a curt plaç o a mig termini, llavors pues, la realitat és que aquests cots són inassumibles.
1: De fet, el Partit Popular de Sa Pobla presentarà una moció al ple municipal del pròxim mes, del mes d'octubre, per demanar al govern central que rebaixi els impostos del gasoil agrícola i alleugeria així la càrrega als pagesos.
0: I en clau política, el Parlament ha aprovat per unanimitat la compareixença de la directora de l'aeroport d'Eivissa, Marta Torres Pujales, perquè doni explicacions sobre el projecte de reforma de les instal·lacions.
7: Sí, 14 vots a favor, cap en contra. Per tant, s'acorda recaptar la compareixença de la directora de l'aeroport d'Eivissa, senyora Marta Torres Pujales.
0: Tots els grups de la Comissió d'Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l'Aigua han donat suport a la petició presentada pel grup Mix. La compareixença pretén esclarir les contradiccions entre la informació que s'ha fet pública sobre les obres i la documentació d'AENA relativa al futur de l'aeroport d'Eivissa.
3: Per la seva banda, el Partit Popular reclama transparència a AENA i defensa la cogestió de l'aeroport d'Eivissa perquè les institucions de les illes participin en les decisions sobre el seu futur. Els populars rebutgen qualsevol reforma que impliqui un increment de l'activitat aeroportuària, demanen que AENA aclareixi quin és el projecte que planteja realment per a les instal·lacions. La preocupació se centra també en les previsions de creixement. La reforma preveu que pel 2031 l'aeroport pugui superar els 9 milions de passatgers anuals en una illa que aproximadament té 164.000 habitants. Això suposa un volum de passatgers de gairebé 55 vegades la població resident d'Eivissa. És la popular Sandra Bonat.
8: Davant decisions d'aquesta magnitud, el que no podem acceptar és que institucions, les institucions de les Illes Balears i en aquest cas concret d'Eivissa, siguin simples espectadores. Precisament per coherència en la nostra postura de contenció, aquest Parlament va aprovar una proposició de llei de cogestió aeroportuària que va ser enviada al Congrés dels Diputats i que pretén donar a les Illes Balears una capacitat real de participació en les decisions que afectin en els nostres aeroports.
3: El grup socialista insta a ENA a obrir una línia de diàleg amb les institucions locals, insulars i autonòmiques perquè puguin conèixer de primera mà l'evolució del projecte de reforma de l'aeroport d'Eivissa i traslladar-hi les seves consideracions. Els socialistes han reiterat, a més, tot un seguit de condicions que consideren que s'han de tenir en compte durant l'execució del projecte amb l'objectiu que la reforma respongui a les necessitats de l'illa i que qualsevol modificació es faci de manera coordinada amb les administracions eivissenques i balears. Marco Antonio Guerrero i Moreno és membre del grup parlamentari socialista.
11: Rechazar cualquier propuesta de reforma del aeropuerto de Ibiza que suponga un incremento de capacidad aeroportuaria, revisar el plan del aeropuerto de Ibiza y el DORA 3, cuya elaboración definitiva está prevista para el año 26, instar a ENA que en el marco de la asistencia técnica que se encuentra en licitación para la redacción del proyecto de reforma del aeropuerto de Ibiza supervise los trabajos que se ajustan a principios anteriores, instar a ENA a tener en cuenta los criterios de capacidad de carga territorial, sostenibilidad ambiental y cohesión social en cualquier planificación futura relativa al aeropuerto de Ibiza.
3: La qüestió també ha arribat al Senat, on està en tramitació una petició de compareixença de Torres per explicar les discrepàncies amb el document de regulació aeroportuària, el DORA 3.
0: I repassem altres qüestions de l'actualitat. Les joies de Zapatero retornen al focus judicial a l'expresident del govern espanyol després que hagi comunicat al jutge que van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita l'any 2007. Ara la investigació està pendent d'una nova taxació.
1: Sí, de fet, ha estat sol·licitada pel jutge Calama. Ha de decidir si hi emet o no una comissió rogatòria a l'Aràbia Saudita per comprovar el seu origen, tal com va demanar l'expresident socialista en el marc del cas Plus Ultra. Zapatero manté que va acceptar les polèmiques joies per deferència, ha dit, i segons el portaveu de Rodríguez Zapatero, estarien valorades entre 30.000 i 50.000 euros, però la Fiscalia sospita que el valor supera el milió.
0: Tot això mentre el financer holandès resident a Mallorca, que està investigat en el cas Plus Ultra, Simon Lendert, serà conduït avui a la presó de Soto del Real a Madrid. L'home va ser detingut a Alemanya.
3: L'ingrés serà cautelar i provisional fins que demà divendres comparegui davant el jutge. Lendert estava en crida i cerca i és investigat per presumptes delites de propició indeguda, tràfic d'influències, també pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals en relació amb els préstecs concedits a l'aerolínia Plus Ultra a través dels seus negocis d'O i de matèries primeres. El financer resideix a Santa Maria del Camí, precisament a Mallorca, i a l'octubre de 2024 es va escorcollar al seu domicili.
0: I la policia precinta diverses dependències del Congrés dels Diputats en detectar-hi gas prova, provenia d'un pot que la diputada del PP, Ana Vázquez, havia mostrat prèviament al plat. 12 persones han resultat intoxicades.
1: I una d'aquestes, de fet, està de baixa i s'ha registrat una denúncia. La diputada va mostrar l'esprai visiblement precintat durant una intervenció a l'hemicicle, cosa que li va costar l'expulsió. Aquest ha estat el moment, era el moment en què la presidenta Francina Armengol la traia de fora.
12: Señora Vázquez, le llamo al orden. No le doy la palabra. Le ruego que salga del hemicicle. No. Le ruego que salga del hemicicle.
1: Ja als passadissos, la diputada popular va dir que l'havia mostrat com a exemple del que han de dur les dones, també els nins de Ceuta, per defensar-se, tot i que el seu ús, ho hem de recordar, està totalment prohibit en menors d'edat.
13: Reventó la sesión de control. No esperó a que finalizasen las preguntas. En medio de las preguntas dio por reventada la sesión de control. Es la ministra 23. Es una hooligan del gobierno que tenemos que soportar día tras día en el Congreso. Ya no solo con actitudes como la de hoy, déspotas, que a día de hoy aún no sé si me ha expulsado, si no me ha expulsado. Y es una vergüenza.
1: Tot i que en un primer moment Vázquez va dir que havia buidat el pot al carrer, un treballador del Partit Popular va admetre finalment haver-lo manipulat als lavabos del Congrés.
0: I encara un apunt més. Als Estats Units i la Xina acorden prorrogar fins al mes de gener de l'any que ve, del 2027, la treva aranzelària.
3: L'acord havia d'expirar el 10 de novembre. L'anunci l'ha fet el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent, que ha explicat que l'extensió permetrà disposar de més temps per avançar les negociacions econòmiques entre Washington i Pequín.
0: I són ara les 7:55, moment per la cultura. L'encetam parlant de la setmana del llibre en català Palma.

0: A Ciutat aquesta tardor els llibres surten al carrer i ho tornaran a fer als Jardins de la Misericòrdia. Avui comença la 37a setmana de llibre en català. Són 4 dies que acostaran la literatura als lectors, però també convertiran la literatura en el punt de trobada, de conversa, de música, de memòria. Enguany hi haurà 7 paradetes, 6 de llibreries i una altra de l'editorial Leonard Muntaner.
1: La inauguració serà avui a hora baixa, a les 6:30. Estarà conduïda per la nostra companya, la companya d'aquesta casa, Marta Bergas, amb el pregó també de Carles Rabassa, poeta, escriptor, palmesà, que precisament aquest 2026 ha guanyat el Premi Sant Jordi en l'obra Prometeu de mil maneres. Rabassa, a més, ha dedicat una part important de la seva trajectòria a estudiar i reivindicar la figura de Blai Bonet, que serà precisament un dels protagonistes d'aquesta setmana del llibre en català a Palma. Després del pregó, música, amb Nita, la vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Marta Prunés, ens explicava quins seran alguns dels altres protagonistes.
2: Tenim presentacions d'Anna Laura Agost, d'Anna Dolors Miquel, que anirà acompanyada del pintor Miquel Barceló, en Biel Mesquida, en Empar Moliner, en Joan Miquel Oliver, que crec que agradarà molt al públic. I també tenim activitats infantils, contacontes, perquè puguin venir les famílies.
1: Dissabte la programació posarà damunt la taula noms com, per exemple, de Pere Antoni Pons, que presentarà Les conseqüències, una novel·la que combina memòria, feixisme, culpa i una investigació ambientada en la Mallorca actual. Empar Moliner, que arriba amb instruccions per viure sense ella. I dissabte, hora baixa, Joan Miquel Oliver presentarà La vida no són matemàtiques, un llibre de 77 microrelats que mira cap a la seva infantesa. Diumenge arribaran els contes per als més petits, també noves veus, o ja consagrades, com la de Joan Melià i Laura Agost, i tot això sense oblidar els més petits de la casa.
2: Des de fa 2 anys incloem en la nostra programació activitats per a les escoles els matins d'entre setmana, pensant que és molt important apropar el món del llibre a tots els infants de Palma. I per això fem aquestes activitats en les quals poden descobrir novetats editorials, els llibres que més els agraden, i també és una oportunitat perquè els mestres puguin veure in situ quins llibres agraden en aquests infants.
1: I entre dijous i diumenge, al Jardí de la Misericòrdia, torneig d'Scrabble duplicat de 6 a 8 del vespre.
0: I ara vos expliquen que les àmfores d'època romana trobades al sud de Formentera, localitzades en aigües estatals, es donaran al Museu Arqueològic d'Eivissa. Unes troballes que estan immerses en un procés de recuperació que pot durar 6 mesos. Ens explica Nibon Aranyó.
3: Són gairebé una tona de fragments i unes 26 àmfores romanes d'uns 2.000 anys d'antiguitat que transportaven oli. Ara les han sotmès a un procés de dessalinització. Hortensia Blanco és la directora del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
4: Les tenim amb un procés de dessalació, que a poc se li van llevant, i a mesura ja que s'aconsegueixi aquest equilibri, vull dir aquesta estabilitat, aleshores ja se podrà dur el terme de sacar-les a poc i després de remuntar les peces que tinguin possibilitat.
3: Són les restes més profundes mai trobades a les Pitiuses, 1.400 metres de profunditat que han contribuït a la seva conservació.
4: Perquè les condicions també d'oxigen i de més són inferiors i aleshores també bueno, creen també com una espècie de més de no de moviment, molt de calma, tampoc no hi ha tanta vida també que pugui adherir-se.
3: A vegades, en les troballes arqueològiques no són tan importants els objectes com la informació que se'n pot treure. En aquest cas,
4: totes les línies i totes les comunicacions i els intercanvis que podia haver a l'època entre els diferents ports i entre els diferents estats o en diferents països. I és un poc veure doncs, el volum també, i les rutes i un poc també les connexions que podien tenir aquests productes.
3: Un procés llarg de conservació i recuperació amb un resultat que acabarà exposat al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
0: I l'esperit de Sambat, el mític local de música en viu de Sescovetes, arriba aquest dissabte al recinte de Jardí a Calvià. Ho fa per celebrar el seu 22 aniversari. Sambat va tancar portes ara fa un any, però la seva essència continua viva.
1: Molt de grups passaran per allà i aquest dissabte celebraran el 22è aniversari. I allò que no pot mancar, evidentment, és el públic. Ho explica el seu director, Manuel García.
5: Jo crec que Sambat sempre ha estat un lloc lliure, diguéssim, no? On no hi havia regles, no hi havia seguretat, mai hi ha hagut una brega en 22 anys. Era un lloc molt especial.
1: Les Fordant de Providence, Joe Orson, Bob Marius, el Cir de Sambat i, per suposat, els Cats de Cartell, que sonen de fons a Funquillo.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És dijous 24 de setembre i avui l'actualitat està marcada per l'habitatge. El govern ha posat en marxa un nou pla d'inspecció per investigar irregularitats com el lloguer d'infrahabitatges d'aquells espais minúsculs que no són adequats per viure als pisos amb sobreocupació. El director general, José Francisco Reynés, diu que Eivissa és l'illa on més casos s'han detectat.
2: Casos de infraviviendas se dan muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento. Locales que se están destinando a viviendas de forma en los altillos, en según qué zonas.
1: I si una imatge il·lustra la crisi residencial és la del desnonament d'Ana Mari Carmen, una veïnada de Madrid de 87 anys que hi va ser desnonada perquè un fons voltor li havia multiplicat per 5 el lloguer. Ahir vespre, la Confederació de Sindicats de Llogaters va convocar concentracions de rebuig a la mateixa hora a diferents ciutats d'Espanya. També a Palma, en Sant López. Bon dia.
3: Bon dia. Prop d'un centenar de persones es van aplegar davant la delegació del govern. Dues d'elles expliquen als micròfons d'IB3 Ràdio que se senten identificades amb Mari Carmen.
4: Y pido soluciones, ayuda de las administraciones, porque he estado julio y agosto durmiendo en la calle en un coche.
5: Me encuentro en la calle viviendo en un coche. I nadie me quiere ayudar, ¿no?
3: A Madrid, segons la delegació del govern, la concentració va reunir de més 10.000 persones davant el polèmic àtic adquirit pel govern autonòmic d'Isabel Díaz Ayuso i va acabar amb càrregues policials.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha referit al desnonament de Mari Carmen des de Nova York, on participa a l'Assemblea General de les Nacions Unides.
6: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar. Ni como país, ni, por supuesto, tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas.
1: Ha dit que l'executiu aprovarà de manera urgent un nou decret d'habitatge i demana responsabilitat i altura de mires als grups parlamentaris per convalidar-lo. Aquesta és una de les qüestions destacades d'aquest matí de dijous, en què també vos explicam que tornen a augmentar a les illes durant l'estiu els casos actius al sistema Biogen. Actualment, segons les xifres oficials del mes d'agost, n'hi ha més de 4.400.
3: Una dada que suposa prop d'un 7% més que el maig. A més, hem de destacar que en gairebé la meitat dels casos les dones tenen menors a càrrec seu.
1: I la Policia Nacional investiga un presumpte segrest a Palma i ja hi ha una persona detinguda.
3: Al vespre de dimarts, un conductor va localitzar un home malferit i fermat de mans a la carretera que uneix Llucmajor amb Saranjassa. Estava en un punt amb poca visibilitat.
1: I de la cultura, avui comença la 37a setmana del llibre en català Palma.
3: Són 4 dies en què s'acostarà la literatura als lectors amb 7 paradetes, 6 de llibreries, una de l'editorial Lleonard Muntaner. La inauguració serà avui a les 6:30 de l'hora baixa. La vicepresidenta del Gremi de Llibreteses, Marta Prunés. Tenim present

0: Sampas, bon dia.
1: Bon dia. Els vermells rebran l'Almeria en la setena jornada de Lliga i ho faran amb l'objectiu de continuar invictes a Somos i retallar distàncies a un dels seus rivals directes amb vistes a l'ascens. Luis García té les baixes dels internacionals amb les seves seleccions, Valiant i Lubumbo, i el dubte de Toni Lato, que es va exercitar ahir al marge. El Barça, amb Catacoy i Patrick Jarro, l'11 titular, va sumar ahir els primers 3 punts a la Champions després de guanyar per 5-2 al París Futbol Club. I en bàsquet, l'Azul Marino va guanyar ahir el Casa de Montserrat Saragossa per 60-68 en el partit amistós de pretemporada disputat a la ciutat aragonesa.
0: I pel que fa al temps, continua avui la bonança. Xesca Cifra, bon dia.
2: Bon dia, sí, temps molt tranquil, un dia més, de cel gairebé destapat. Arribarà qualsevol núvol alt a partir d'avui que a vespre, però a la baixa deixarà el cel una mica més enteranyinat a la posta de sol. I avui, una altra vegada, temperatures molt suaus. Tindrem entre el 28 i 33 graus a les illes. Les temperatures més altes a l'interior de Mallorca i també a Eivissa. La situació a la mà continuarà molt tranquil·la. Ara el vent és gairebé en calma arreu de les illes. Tindrem vent de sud a Eivissa i Formentera, una mica d'embat, però així tot la mà es remourà ben poc, que tindrem mà arrissada. La situació per demà també tornarà a ser ben tranquil·la, de cel poc ennivolat, només amb pinzellades de núvols alts i temperatures una altra vegada les màximes que arribaran a passar fins i tot els 30 graus. Ara a les illes tenim entre 17 i 22 graus.
0: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix? Toni Escanelles, bon dia.
3: Bon dia, Ido. Ara mateix ja comença a haver-hi amb vos a l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, a la pròpia via de cintura també des de Son Fusteret a Son Güells, també tràfic lent i embotellaments a l'autopista d'Inca des de Marratxinat pràcticament ja fins a Binissalam i també la carretera de Manacor a l'arribada de Palma, també a l'autopista de Llevant, sobretot a l'alçada d'Espildarí.
0: 8 i 6 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
4: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El govern posa en el punt de mira el lloguer d'infrahabitatges, espais minúsculs que no són aptes per viure a pisos, amb sobreocupació que alguns propietaris treuen al mercat aprofitant la desesperació per trobar un sostre en plena crisi residencial. Ha començat el nou pla d'inspecció d'habitatges que investigarà aquestes irregularitats. A més, es demana la col·laboració dels ciutadans per avisar de possibles infraccions a través d'un canal web de denúncies.
5: El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha explicat que la localització dels infrahabitatges és com complicada. Les inspeccions es podran dur a terme a través de les denúncies de veïnats, la policia o d'altres institucions. Reinés ha assenyalat que Eivissa és l'illa on més casos de sobreocupació s'han detectat.
6: Casos de infraviviendas se dan muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento, locales que se están destinando a viviendas de forma en los altillos, en según qué zonas.
5: Del gener al juny, el govern ha inspeccionat 40 infrahabitatges. La majoria dels expedients han acabat en sancions que poden anar dels 30.000 als 90.000 euros. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, explica que també col·laboren amb els ajuntaments i amb l'agència tributària.
7: Tenemos que luchar de forma decidida, y son actuaciones en esa línea, contra la sobreocupación de viviendas, las infraviviendas o el uso fraudulento de viviendas protegidas. Porque, sin duda alguna, ha quedado claro desde el primer día que la vivienda es una prioridad absoluta para este gobierno.
5: També s'investigaran irregularitats en pisos protegits, ja siguin HPO o habitatges a preu limitat. Es vol garantir que es compleixin amb els requisits que estableix la llei. S'inspeccionaran 74 promocions i a les zones turístiques aquestes visites seran de manera preferent durant la temporada alta. En aquest moment, Habitatge té 12 inspectors i la seva intenció és ampliar la plantilla.
0: Precisament, 3 de cada 5 queixes que arriben de l'Associació de Consumidors Consubal estan relacionades amb denúncies d'irregularitats per part de propietaris d'habitatges. I les persones migrants, segons l'entitat, són el col·lectiu que més pateixen aquestes males pràctiques. Parlem de contractes en negre, de com els propietaris neguen els nouvinguts a empadronar-se a l'habitatge i de convertir la sala d'estar en una habitació. El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears té constància d'alguna d'aquestes denúncies i reclama al govern espanyol que reguli aquestes pràctiques per evitar-les. Carme Moreno.
8: El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, explica que els migrants són el col·lectiu que més acudeix a la seva entitat per denunciar pràctiques abusives. Entre les principals queixes que arriben a Consubal hi ha que la propietat no fa les reparacions obligatòries i que s'incrementa la renda

0: sense cap tipus de justificació. En els dos primers mesos de l'any, Consubal va rebre 180 sol·licituds relacionades amb reclamacions o informació sobre habitatge.
1: Es que estamos viviendo una situación de que el pobre está robando al pobre, el más pobre y el más vulnerable es el inmigrante, y ese es donde se están llevando prácticamente todo este tipo de abusos. La persona tiene que empadronarse, se tiene que registrar en su ayuntamiento donde tiene su domicilio.
2: Y aparte,
1: además es un derecho, porque si no estás empadronado no tienes acceso a servicios básicos, pero como decía, además de un derecho es una obligación.
0: Davant aquest escenari, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat, José Miguel Artieda, diu que és essencial la intermediació de professionals per evitar males pràctiques. De fet, segons Artieda, en els casos on hi ha un agent, la conflictivitat és mínima i no arriba a l'1%.
3: I, bueno, i a vista tenim casos extrems de llogar banyos o de llogar balcons. És a dir, això encara aquí, per sort, encara no ha arribat. Però si no posem els límits, qui diu que no arribi?
0: A més de regular el mercat immobiliari, Artieda reclama a l'administració més controls i sancions també contra aquelles persones que infringeixen la llei.
4: I si una imatge il·lustra la crisi habitacional és la del desnonament d'ahir de Mari Carmen. Aquest que sentiu és el moment en què traien aquesta veïnada de Madrid de 87 anys en llitera de l'immoble on ha residit els darrers 71 anys. El fons Voltor, que va adquirir el pis, havia multiplicat per 5 el lloguer.
5: L'empresa no ha volgut ni concedir pròrrogues ni tan sols acceptar l'oferta d'una persona anònima per abonar el lloguer que demanaven, com lamentàvem l'advocada de Mari Carmen, Beatriz Duro.
6: Hemos alegado razones humanitarias y también les da exactamente lo mismo. Hemos propuesto que, por favor, había una oferta sobre la mesa de que una persona anónima quería hacerse cargo del pago del alquiler. Además, que las administraciones públicas están coordinando para poder ofrecer una alternativa habitacional y lo hemos acreditado documentalmente y también les ha dado lo mismo.
5: La Confederació de Sindicats de Llogateres va convocar concentracions de rebuig a la mateixa hora a diferents ciutats d'Espanya. A Palma, prop d'un centenar de persones es van congregar davant la delegació del govern. Dues d'elles relataren als micròfons fons d'Ivetra Ràdio que se sentien identificades amb el cas de Mari Carmen.
7: Y pido soluciones, ayuda de las administraciones, porque he estado julio y agosto durmiendo en la calle en un coche.
8: Me encuentro en la calle viviendo en un coche. I nadie me quiere ayudar, ¿eh?
5: A Madrid, segons la delegació del govern, la concentració va reunir prop de 10.000 persones davant el polèmic àtic adquirit pel govern autonòmic d'Isabel Díaz Ayuso. En una concentració que va acabar amb càrregues policials.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat el desnonament de Mari Carmen des de Nova York, on participa l'Assemblea General de les Nacions Unides.
9: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
4: Ha dit que l'executiu aprovarà de manera urgent un nou decret d'habitatge i demanar responsabilitat i altura de mires als grups parlamentaris per convalidar-lo. El govern central ha retret a Partit Popular, Vox i a Junts el seu vot en contra de la norma que permetia paralitzar desnonaments de persones vulnerables. I aquestes darreres hores també hi ha hagut una altra protesta a Mallorca, en aquest cas contra l'explotació sexual i el tràfic de dones i d'infants. Desenes de persones han participat en una concentració a Palma, Casal Petit, entitat organitzadora, ha llegit un manifest on s'ha fet una crida a la societat i a les institucions a no tolerar el que consideren una forma d'esclavitud ni a normalitzar la prostitució. Caterina Bain, bon dia.
10: Així és, bon dia. Volen visibilitzar aquesta xacra per aturar, diuen, les víctimes d'explotació. Serafín Jimeno, coordinador de Casal Petit.
11: Porque a día de hoy todavía sigue siendo un colectivo muy invisibilizado por parte de la sociedad, que la gente en su imaginario lo visualiza como un fenómeno que sucede en las películas o sucede en las novelas y en realidad es un fenómeno que está mucho más cerca de lo que nos imaginamos.
10: Posen el focus a la dificultat d'atendre les víctimes en l'era digital.
11: El fenómeno de la prostitución evoluciona y muta igual de rápido. Entonces ahora, por ejemplo, estamos viviendo la era digital y la prostitución se está adaptando y ya hablamos de prostitución deslocalizada, de prostitución en los medios digitales. Eso todavía nos dificulta más nuestra intervención.
10: Perquè Casal Petit és una entitat social que fa feina en aquest moment per acompanyar persones que estan en situació de prostitució, acullen qualsevol víctima que demani ajuda.
4: També aquestes darreres hores han conegut dades dels casos actius al sistema Aviogen. Han tornat a augmentar les illes durant l'estiu. Actualment, segons les darreres xifres oficials, que són del mes d'agost, n'hi ha més de 4.400.
2: Una dada que suposa un 7% més que el mes de maig. A més, hem de destacar que en gairebé la meitat dels casos les dones tenen menors a càrrec seu. Tot indica que el motiu d'aquest increment en aquesta època de l'any és perquè són mesos en què hi ha més convivència entre víctima i agressor. Això passa també per Nadal. La directora de l'IBEDONA, Escati Salom.
12: També és un moment on ja no tenim un punt d'encontre a on fer un intercanvi, no?, de que fills i filles menors. Per tant, també és un moment on les parelles o els parelles pues, s'han de veure, no?, la força com a més aquesta trobada.
2: Recordant que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere i que el de l'IBEDONA és el 900 178 989. Tots dos són per assessorament, d'atenció urgent i immediata.
4: I la Policia Nacional investiga un presumpte segrest a Palma. Ja hi ha una persona detinguda al vespre de dimarts. Un conductor va localitzar un home malferit i amb les mans fermades a la carretera Coneix, Llucmajor, amb Saranjassa. Estava en un punt amb poca visibilitat.
10: El va dur, de fet, a un conegut restaurant de carretera i allà van poder alertar la família de la víctima i a la policia. La presència d'agents va sorprendre els veïnats.
13: Sí, jo estava de fora i vaig començar a veure una policia que passava i després va passar una ambulància superràpid.
14: Jo salia a sacar la basura i vi passar un cotxe de policia con las luces normales. Y como 10 minutos después vi otro cotxe de policia, pero ya con las luces girando.
10: L'home malferit va explicar a la seva filla que l'havien abandonat enmig de la carretera. El grup d'atracaments s'ha fet càrrec de la investigació i la Policia Nacional ha detingut un home de 47 anys acusat de detenció il·legal.
4: I la causa contra l'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, per referir-se al diputat de Vox, Jorge Campos, com a putonazi, avança cap a un possible judici.
2: El jutge que investiga el cas ha dictat una resolució en la qual entén que hi ha indicis racionals que Picornell hauria pogut cometre un delicte d'injúries greus en publicitat. Ara les parts tenen 10 dies per demanar noves diligències, l'obertura de judici oral o l'arxivament de la causa.
15: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
17: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
18: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
15: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: 8:17. Avui i demà hi ha convocada una vaga educativa d'àmbit estatal per denunciar l'abús de la temporalitat entre el personal docent interí. A les Illes, però, no es preveu una afectació important, ja que només s'hi ha adherit el Sindicat Independent Autònom i Unitari, el SIAU, una organització minoritària. El sindicat reclama estabilitat per als interins que acumulen anys i, en alguns casos, dècades de nomenaments temporals.
10: Educació ja ha fixat els serveis mínims per la vaga docent. Tots els centres hauran de mantenir la direcció, també la secretaria. A les escoletes de 0 a 3 anys, infantil de 3 a 6 i als centres d'educació especial, hi haurà un professional per cada 3 grups d'alumnes. A primària i als instituts d'ESO, un docent per cada 4. A més, els centres hauran de romandre totalment oberts durant tota la jornada i garantir així l'atenció als alumnes que hi assisteixen. Joan Crespí és el secretari general de SIAU.
19: El que demanem és allò que és normal a la resta d'Europa, que és que si un treballador durant dècades, durant tant d'anys, ha estat bo per exercir les seves funcions dins l'administració pública, perquè no té dret a poder continuar ocupant aquell treball, però amb un mínim d'estabilitat, és a dir, amb la fixesa, que és allò que s'exigeix a l'empresa privada quan un treballador supera el llindar dels 3 anys.
10: I paral·lelament a aquesta vaga, finalment s'ha desconvocat la manifestació de les escoletes de 0 a 3 anys prevista per demà divendres a les Balears. La mobilització s'havia convocat per reclamar, recordem, un conveni col·lectiu autonòmic pel sector.
4: Fins a 9 escoles concertades de les Illes han incorporat aquest curs al primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys, precisament a la seva oferta educativa.
2: Apostar també per altres ensenyaments, com la formació professional, són els principals reptes de l'Escola Catòlica a les Balears, que aquest dimecres ha inaugurat el seu curs acadèmic. El govern assegura que fa feina per equiparar condicions en l'ensenyament públic, però, diuen, encara hi ha feina per fer. Escoltant primer el conseller d'Educació, Antoni Vera, després la presidenta de l'Escola Catòlica, Llúcia Salleres.
20: Per lluitar contra l'abandonament escolar necessitem tots els recursos, necessitem tots els centres, necessitem tant l'escola pública com l'escola concertada. Per millorar el resultat PISA, que no han estat bons a les Illes Balears, molt necessitem a tots. Per tant, tots hem de fer camí en aquest sentit.
21: Tenim reptes pendents, que aquests reptes voldríem que poguessin quedar recollits en aquest nou acord de marc de millora, que ja han recollit el guant per començar a negociar.
4: I de la crisi migratòria, avui es notícia que en només 24 hores han arribat a les Balears 183 persones migrants en 10 embarcacions irregulars. La majoria han desembarcat a Formentera.
10: Sí, la darrera passera ha estat interceptada ja passada les 11 de nit passada a 3 milles al sud d'aquesta illa Pitiusa. En total, 20 persones d'origen magribí. A aquesta arribada del vespre s'hi sumen altres dues a la zona de Ses Salines, a Eivissa en aquest cas, i una altra a Formentera. Enguany ja han arribat a les illes més de 6.000 migrants, un 7% més que les darreres mateixes dates que l'any passat.
4: I gairebé la meitat de les persones migrants que han arribat a les illes ho han fet a Formentera, una illa que actualment té a càrrec més de 250 menors, motiu pel qual el president ha tornat a demanar suport al govern central. Ens ho explica Elena Trinidad.
22: El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha reclamat a Pedro Sánchez un canvi normatiu que tingui en compte la singularitat de les Balears per repartir els menors migrants entre tot l'Estat. Ho ha fet a través d'una carta després de no haver obtingut resposta a la petició feta a la ministra de Joventut i al ministre d'Assumptes Exteriors el passat mes de maig perquè vingueren a Formentera a conèixer de primera mà el problema migratori que cada dia, diu, s'agreuja.
23: Com vaig dient, pitjor que ahir. Pitjor que ahir, pitjor que el mes passat. Avui mateix ja acabo d'escriure una carta dirigida al president del govern, al senyor Pedro Sánchez, perquè els ministres del seu equip de govern, tant la ministra d'Infància com el ministre d'Exteriors, no han atès les peticions que els hi han fet. Les lleis que estan fetes per Madrid no contemplen el fet diferencial de les Illes Balears.
22: El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, recorda que han estat les comunitats del PP les que s'han oposat a la llei que permetria repartir a altres territoris i els menors no acompanyats. Així, el delegat assegura que al govern li toca ara dotar-se dels recursos necessaris per acollir-los amb l'ajut de l'Estat, com diu Rodríguez, que ha estat fins ara.
24: Econòmicament, con cerca de 8 millones de euros para hacer frente también a la gestión de la acogida de estos menores y también ciertos recursos legislativos a los que justamente el Partido Popular se oponía, que permiten que el resto de las comunidades autónomas puedan entender que el fenómeno migratorio es un fenómeno de país.
22: Durant aquest mes han arribat almenys 44 menors no acompanyats a Formentera, que ja té la tutela de més de 250 menors.
4: I pel que fa a la darrera hora de Ceuta, hi ha normalitat a la frontera l'endemà de les alertes per una possible nova entrada massiva a la ciutat autònoma. De manera preventiva, l'Estat va decidir reforçar les fronteres de Ceuta i de Melilla davant aquesta crida que no s'ha arribat a materialitzar.
2: Un ample desplegament que des del govern de Melilla reclamen que es mantingui per custodiar la frontera tot l'any, no només de manera puntual aquests dies d'alerta. L'amenaça d'una nova entrada va coincidir amb les eleccions legislatives al Marroc, que conclouen amb una participació de només el 38%, una abstenció que frega el 62%, és la més notable dels darrers 20 anys i la segona més alta del regnat de Mohamed VI.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lloat durant el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU la resposta de Ceuta davant el que descriu com una de les pitjors crisis migratòries dels darrers anys. Sánchez ha destacat que els ciutadans espanyols han demostrat que es pot afrontar una crisi migratòria amb decència i amb legalitat.
25: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta. Porque su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos.
4: Un discurs en què Sánchez també ha criticat de manera indirecta els líders com el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
10: Sí, els ha qualificat d'egoistes, també d'ignorants i de cruels, i ha lamentat alhora l'abandonament dels valors fonamentals, fundacionals també de les Nacions Unides.
25: Principios y ambiciones que distintos gobiernos aquí presentes desprecian o pretenden desmantelar. Y no hace falta señalarlos, todos sabemos quiénes son y cuál es su modo o su modus operandi. Empiezan en primer lugar cuestionando las reglas, después las incumplen, a sabiendas, por cierto, de que nadie se va a atrever a pedirles cuentas.
4: I en aquesta cita de l'ONU també s'han viscut altres moments d'atenció. La delegació dels Estats Units ha abandonat l'Assemblea General durant el discurs del president de l'Iran.
15: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
4: 8 i 25 minuts, encetem els esports, Marta, parlant del Mallorca, que cercarà la quarta victòria consecutiva aquest diumenge a Son Moix.
0: Els vermells rebran l'Almeria en la setena jornada de Lliga i ho faran amb l'objectiu de continuar invictes a Son Moix i retallar distàncies a un dels seus rivals directes de cara a l'ascens. Luis García té les baixes dels internacionals amb les seves seleccions, Martin Valiant i Lubumbo, i el dubte de Toni Lato, que es va exercitar ahir al marge. A més de sumar els 3 punts, el Mallorca vol mantenir la porteria imbatuda a casa. Arnau Tenas no ha encaixat cap gol a Son Moix. Sentim el porter català en un acte i amb la penya mallorquinista de Solla.
1: A casa pues, estem espectaculars, estem infilibles, ens sentim com a casa mateix perquè és el nostre estadi i bueno, tranquil·litat ante tot, sobretot fer feliços els mallorquinistes que ens apoyen cada cap de setmana i ja està, que sigui una alegria per ells.
0: El porter català a les baixes de diumenge dels jugadors internacionals no li preocupen.
1: Tots sabem el nivell que tenen a Martin i Zito i ja et dic, ells aquest cap de setmana no els hi tocarà, però tenim una plantilla molt àmplia que qualsevol posició pues, queda coberta.
0: L'equip continuarà avui matí a Son Bibiloni preparant el partit de diumenge contra l'Almeria. Un partit que podreu seguir a IB3 Ràdio serà diumenge des de les 2:30 del migdia. I un apunt més en clau mallorquinista, perquè l'ex-tècnic Javier Aguirre ja és oficialment l'entrenador del València, on arriba amb l'entrenador mallorquí Toni Amor i on es retrobarà amb Pablo Maffeo i Copete. El Barça, amb Catacoy i Patrick Harrolons a titular, ha sumat els primers 3 punts a la Champions després de guanyar per 5-2 al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. El pròxim partit de les Blaugranes serà dissabte a Logroño en la jornada 5 de Lliga. Més futbol, la segona federació, l'inici de l'Atlètic Balears amb 2 derrotes i un empat en 3 partits, deixa dubtes i sorpres als despatxos del club. El director esportiu Patrick Meso ho reconeix a IB3 Ràdio al mal inici.
3: Sí, está claro que no hemos empezado como queremos y que es insuficiente. Lo sabemos, lo sabe el equipo. Pero bueno, hay que tener fe, ¿no? Y estamos tranquilos en ese sentido porque al final vemos cómo trabaja el equipo, cómo trabaja el cuerpo técnico y eso nos da fe que podemos dar la vuelta.
0: D'altra banda, el migcampista blanc i blau, Gerard Bonet, que va ser expulsat diumenge, ha estat castigat amb 4 partits de sanció perquè el comitè considera que va ser una agressió. I tancant plana futbolística amb el Sant Rafel perquè l'equip eivissenc jugarà diumenge el partit d'anada de la ronda prèvia de la Copa del Rei i ho farà contra el Prat. Això diu l'entrenador Jordi Riera.
6: Nosaltres, en aquest sentit, i sóc sincer, estic content de tenir el primer partit aquí a casa, a Eivissa, davant de la nostra gent, que la gent, que els jugadors es treguin una mica aquests nervis, intentar fer un bon partit aquí i després anar a Barcelona sense pressió i bueno, disfrutar d'una altra setmana i d'un partit que serà molt exigent.
0: En bàsquet, l'Azulmarino va guanyar ahir el Casademont Saragossa per 60-68 en el partit amistós de pretemporada disputat a la ciutat aragonesa. L'equip mallorquí es va desfer de l'equip que jugarà dissabte contra el València de la mallorquina Elena Puello la semifinal de la Supercopa. Per tant, bones sensacions de les mallorquines que continuen agafant ritme de competició de cara al seu debut a la Lliga el 3 d'octubre a Son Moix contra el València. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà demà a Pamplona. Ho farà contra l'Osasuna Magna Xota en partit de la tercera jornada de la Lliga Prime. Del partit parla el jugador del Palma, Lucas Machado.
5: Sabemos que la dificultad que es un partido en Liga Española, sobre todo fuera de casa. Necesitamos enfoque máximo y salir en la pista con toda la gana posible para pa hacerlo nuestro bien. Estando nosotros bien, creo que no vendrán los tres puntos.
0: El tancar brasiler parla del rival, del Xhota.
5: Sobre todo Xhota ha cambiado un poco el equipo. Yo lo vi en los partidos, está compitiendo muy bien. Entonces creo que sí, que puede ser un partido difícil como el del año pasado. Los partidos ahí son siempre difíciles. Yo estoy aquí hace mucho tiempo y son siempre partidos muy apretados. Siempre van a los últimos minutos del partido tú a tú. Entonces mentalizar eso porque en teoria va ser un partido muy, muy difícil como todos los otros partidos.
0: El partit es jugarà demà a partir de les 7:30 del vespre i el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. En futbol sala posant punt final a l'informació esportiva.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. El govern ha posat en marxa un nou pla d'inspecció per investigar irregularitats com a lloguer d'infrahabitatges.
2: Es tracta d'espais minúsculs que no són adequats per viure o pisos amb sobreocupació. Precisament, 3 de cada 5 queixes que arriben a l'Associació de Consumidors Consubal estan relacionades amb l'habitatge, una realitat que també detecten les immobiliàries.
1: I una imatge il·lustra la crisi residencial és la del desnonament d'Anna Mari Carmen, una veïnada de Madrid de 87 anys que hi va ser desnonada perquè un fons voltor li havia multiplicat per 5 el lloguer.
2: Ahir vespre, la Confederació de Sindicats de Llogaters va convocar concentracions de rebuig a la mateixa hora a diferents ciutats d'Espanya. A Palma, prop d'un centenar de persones hi van participar.
1: A les 8:45 ampliarem la informació de cada illa. En les edicions insulars de l'informatiu matí, el Parlament ha aprovat per unanimitat la compareixença de la directora de l'aeroport d'Eivissa, Marta Torres, perquè doni explicacions sobre el projecte de reforma de les instal·lacions. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia a tots els grups de la Comissió d'Ordenació Territorial, Habitatge, Mobilitat, Mar i Cicle de l'Aigua. Han donat suport a la petició presentada pel grup mixt. La compareixença pretén aclarir les contradiccions entre la informació que s'ha fet pública sobre les obres i la documentació d'AENA relativa al futur de l'aeroport d'Eivissa.
1: I a Menorca, l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran adverteix que assumir el plus d'insularitat per als funcionaris pot comportar deixar de prestar serveis públics. Ezel Camarasa, bon dia.
4: El consistori considera que és el govern central qui ha de fer front al sobrecost que implica incrementar el salari dels treballadors públics. Calcula que tindrà un cost d'uns 250.000 euros anuals, una quantitat molt elevada per a una administració petita, on la despesa de personal ja representa, diuen, el 38% de tot el pressupost.
1: I a Mallorca avui es presenta un protocol d'actuació per revertir l'erosió de la costa a la badia d'Alcúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. En els darrers anys, les platges de Muro i Can Picafort es tornen cada cop més estretes per la pèrdua d'arena que acaba per acumular al port d'Alcúdia, el que dificulta les maniobres de les embarcacions. L'objectiu del protocol és analitzar l'evolució de la costa i determinar mesures d'adaptació i de recuperació de la badia. Hi participaran científics, institucions públiques i també associacions hoteleres.
1: I avui a l'informatiu matí parlem de la situació de les presons a Palma.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui el sindicat majoritari en la mesa d'institucions penitenciaris no participarà en els actes que organitza institucions a Palma i a la resta de presons espanyoles coincidint amb la festa de la Marça. L'augment d'agressions que pateixen els funcionaris, més de 500 cada any, i la manca de personal han fet vessar el tassó. Saludem ara Jesús Casado, que és delegat del CESIF a la presó de Palma. Bon dia.
6: Hola, buen día. Y lo primero de todo, me gustaría agradeceros que os hayáis acordado del colectivo de funcionarios de prisiones este 24 de septiembre, Día de la Merced, en que celebramos nuestra patrona.
1: Senyor Casado, parleu d'una situació d'oblit i d'indefensió dels treballadors penitenciaris. Què és el que més vos preocupa ara mateix?
6: Pues ahora mismo, los motivos para no acudir a estas celebraciones a nivel nacional de la patrona de la Merced son básicamente el olvido sistemático que sentimos los trabajadores penitenciarios por parte de la Secretaría General. Hay dos temas principales que tú acabas de nombrar. Uno es el de las agresiones. Somos el colectivo con mayor número de agresiones de todos los funcionarios. Tenemos reconocidas por la Secretaría General más de 500 agresiones a funcionarios de prisiones a nivel nacional todos los años. Es un problema endémico y que va en aumento. Y una falta de personal, pues también sistémica. Ten en cuenta que solamente en el sector sanitario solamente están cubiertos aproximadamente el 30% de las plazas de médicos a nivel nacional. A eso se suma pues una falta de adecuación de las RPTs a nuevas funciones y puestos que se han ido creando, que al final derivan en una falta de personal en todas las áreas. Además, pues bueno, hay un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de horarios y conciliación con la Secretaría General y una lista importante de temas que llevamos mucho tiempo reivindicando y que no sentimos que haya una respuesta clara por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
1: Ens explicava que un dels principals motius d'aquesta protesta són les agressions. Assegureu que cada any se'n produeixen més de 500 a les presons espanyoles. Quina és la situació concreta, però, aquí a les Balears i també a la presó de Palma?
6: A ver, en la prisión de Palma hemos tenido épocas muy duras en las que hemos estado pues en el top 3 de prisiones de España a nivel de agresiones. Ahora mismo la situación es más tranquila porque también ha cambiado un poco la tipología de internos que tenemos en Palma. No es un problema que no sea ajeno, pero no estamos a la cabeza, gracias a Dios, no estamos ahora mismo a la cabeza de la estadística. Pero siguen ocurriendo este tipo de situaciones.
1: I de quina manera ha canviat aquest tipus d'intern que hi ha a la presó de Palma?
6: Bueno, durante cierto tiempo sí que se nos traía desde la península a un tipo de interno que no era originario de las islas, internos problemáticos, clasificados en primer grado, que generaban una gran cantidad de problemas. Ahora mismo ese tipo de conducciones pues se ha parado y es verdad que trabajamos sobre todo con personas originàries de Baleares o que cometen delitos en Baleares i cumplen la pena aquí.
1: Uh-huh. Quan parlem d'agressions que pateixen els funcionaris de presons, de quins tipus d'agressions estan parlant?
6: A ver, hay una estadística oficial que son esas 500 largas agresiones, que es la estadística reconocida por la Secretaría General, pero que es tramposa, porque en realidad son muchas más. Hay muchas agresiones que no entran dentro de la estadística simplemente porque no cumplen los requisitos. Los requisitos son tan sencillos como que no haya una lesión posterior. Es decir, si un compañero sufre una agresión en acto de servicio, mientras está trabajando, y esa agresión no deriva en una lesión posterior, pues la Secretaría General no la contabiliza. Tampoco se contabiliza en esa estadística todo lo que son insultos y amenazas que sufrimos en nuestro puesto de trabajo. Con lo cual, la realidad es bastante más grave de la que señalan esas 500 y pico agresiones anuales, que, como digo, además es una estadística que va subiendo año a año.
1: Recordem que parlàvem amb Jesús Casado, delegat del CECIF a la presó de Palma. Parlaven de les agressions que pateixen els funcionaris, però, com comentava, la manca de personal és un dels altres problemes assenyalats. Quants de funcionaris falten actualment a les presons de la presó de Palma?
6: Pues mira, el ejemplo más sangrante, como te decía, es el de los sanitarios. Nosotros, por relación de puestos de trabajo, tendríamos que tener ahora mismo 8 médicos y un subdirector médico. La plaza de subdirector médico lleva pues 10 años sin cubrirse y ahora mismo pues tenemos 2 médicos y medio en plantilla. El medio corresponde con una persona que está contratada a media jornada pues para intentar paliar la situación. Te puedes hacer la idea de que tener una plantilla de sanitarios tan mermada, pues al final en una prisión derivan problemas, porque ya no es solo lo grave que es no prestar una atención sanitaria adecuada a la población reclusa, sino que hay muchísimas más funciones que un médico tiene que hacer en una prisión. Hay muchos trámites administrativos que tienen que pasar por sus manos y ser previamente aprobados por ellos, y que todo eso ralentiza y dificulta muchísimo el trabajo diario en una prisión.
1: Mm-hmm. La nova regulació com a agents de l'autoritat comportarà canvis reals en el dia a dia dels treballadors? Pot tenir un efecte dissuasiu davant les agressions?
6: A ver, es un paso importante que valoramos. Ha costado muchos años de reivindicación llegar hasta aquí. Finalmente parece que el 30 de septiembre en el Senado se aprobará esto definitivamente. Es una protección legal que necesitamos, que nadie entiende cómo hemos llegado hasta aquí, cómo han pasado tantos años sin que se haya conseguido. Es justo, es necesario. Y es un paso en la buena dirección, pero no podemos pensar que simplemente con eso vamos a solucionar el problema.
1: I també avui coincidint amb la Festa de la Mar Santa s'organitzen actes per part d'institucions penitenciaris a Palma i també a la resta de presons espanyoles. Han volgut parlar de la situació dels treballadors de les presons amb el delegat del CECIF a la presó de Palma, Jesús Casado. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí d'IV3 Ràdio.
6: Gràcies a vosaltres. Buenos días.
1: Amb l'entrevista hem arribat a les 8:39. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. Les joies de Zapatero retornen al focus judicial a l'expresident del govern espanyol després que hagi comunicat al jutge que varen ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita el 2007. Ara la investigació està pendent d'una nova taxació.
7: Sol·licitada pel jutge Calama, que ha de decidir si emet una comissió rogatòria a l'Aràbia Saudita per comprovar el seu origen, com ha demanat l'expresident socialista en el marc del cas Plus Ultra. Zapatero manté que va acceptar les polèmiques joies per deferència. Segons el portaveu de Rodríguez Zapatero, estarien valorades entre 30.000 i 50.000 euros. La Fiscalia, però, sospita que el valor superaria el milió d'euros.
1: I tot això mentre el financer holandès resident a Mallorca investigat en el cas Plus Ultra, Simon Lendert, serà conduït avui a la presó de Soto del Real a Madrid. L'home va ser detingut a Alemanya.
7: L'ingrés serà cautelar i provisional fins que demà divendres comparegui davant el jutge. Lendert estava en crida i cerca i és investigat per presumptes delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals en relació amb els préstecs concedits a l'aerolínia Plus Ultra a través dels seus negocis d'or i de matèries primeres. El financer resideix a Santa Maria del Camí i a l'octubre de 2024 ja es va escorcollar el seu domicili.
1: I la policia precinta diverses dependències del Congrés dels Diputats en detectar-hi gas pebre, però venia d'un pot que la diputada del PP, Ana Vázquez, havia mostrat prèviament al plat. 12 persones han resultat intoxicades.
7: Una d'aquestes, de fet, està de baixa i s'ha registrat una denúncia. La diputada va mostrar l'esprai visiblement precintat durant una intervenció a l'hemicicle, cosa que li va costar l'expulsió. Aquest era el moment en què la presidenta, Francina Armengol, la traia de fora.
8: Señora Vázquez, le llamo al orden. No le doy la palabra. Le ruego que salga del hemiciclo. No. Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado, porque esto no puede plantearse en la Casa de la Soberanía del Pueblo.
7: Ja als passadissos, la diputada popular va dir que l'havia mostrat com a exemple del que han de dur les dones i els nins de Ceuta per defensar-se, tot i que el seu ús està totalment prohibit en menors d'edat.
9: Reventó la sesión de control. No esperó a que finalizasen las preguntas. En medio de las preguntas dio por reventada la sesión de control. Es la ministra 23. Es una hooligan del gobierno que tenemos que soportar día tras día en el Congreso. Ya no solo con actitudes como la de hoy, déspotas, que a día de hoy aún no sé si me ha expulsado, si no me ha expulsado. Y es una vergüenza.
7: Tot i que en un primer moment Vázquez va dir que l'havia buidat el pot al carrer, un treballador del partit va admetre haver-lo manipulat als lavabos del Congrés.
1: I de la crònica internacional, els Estats Units i la Xina acorden prorrogar fins al gener del 2027 la treva aranzelària.
7: L'acord havia d'expirar el 10 de novembre. L'anunci l'ha fet el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, que ha explicat que l'extensió permetrà disposar de més temps per avançar en les negociacions econòmiques entre Washington i Pequín.
1: I la Unió Europea i mig centenar de països exigeixen a Rússia un alto el foc a Ucraïna i la fi dels atacs al Mar Negre.
7: Reclamen que s'aturin els atacs de manera immediata i incondicional, ja que, segons avisen, amenacen les exportacions ucraïneses de cereals i la seguretat alimentària mundial.
1: I la reina Letícia reivindica una investigació contra el càncer estable, amb més inversió i accessible per a tothom. Ha defensat a Brussel·les durant el Dia Mundial de la Investigació en Càncer, on ha insistit que els avanços científics han d'arribar a tots els pacients, independentment del seu origen o situació.
7: Letícia ha destacat els progressos dels darrers anys en la prevenció, diagnòstic precoç, medicina de precisió i monoteràpia també i nou tractaments que permeten ampliar les opcions i reduir-ne els efectes perjudicials. També ha subratllat el potencial de l'intel·ligència artificial, sempre sota supervisió, ha dit dels professionals. La reina ha reclamat una atenció especial al càncer infantil i ha resumit el principal repte amb l'advertència que la investigació en càncer no es pot permetre, és tot un luxe del temps.
10: Research is no longer a promise for the future. Research is already transforming lives.
7: Deia en anglès la reina que la investigació ja no és una promesa de futur. La investigació, deia, ja està canviant vides i salvant-ne cada dia.
1: I aquí a les Illes el govern reactiva el diàleg amb el Ministeri de Transports per aconseguir finançament estatal per als projectes de tren a Mallorca, sobretot pel que fa a la futura línia de tren entre Palma i Llumajor.
7: El conseller d'Habitatge i Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat que l'executiu ha mantingut la segona reunió amb el departament d'Òscar Puente un any i mig després de la primera trobada. Assegura que compta amb el compromís del govern de Pedro Sánchez en aquesta matèria, però lamenta que per ara les primeres passes les ha hagut d'assumir el govern.
11: De momento, esa financiación inicial de todos los pasos que se han llevado hasta la fecha han corrido a cargo del govern de las Illes Balears. Creo que llega el momento de que de las palabras Passemos a los hechos.
1: I d'haver parlant del finançament ferroviari, hem arribat a les gairebé 8:45. Tot d'una podeu escoltar aquí a IB3 Ràdio les desconnexions de cada illa, les desconnexions insulars.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 8:45. Bon dia. Avui es presenta un protocol d'actuació per revertir l'erosió de la costa a la badia d'Alcúdia. L'objectiu és analitzar l'evolució de la costa i determinar mesures d'adaptació i també de recuperació de les platges de Muro i de Can Picafort. Hi participaran científics, institucions públiques i també associacions hoteleres. Tot d'una ampliar amb aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
2: Bon dia. En aquest moment ja trobem les retencions habituals en el principal accessos a Palma. Trobem retencions a carretera d'Inca des de Consell fins a Tamaria, també des d'Espolion de Sant Castelló i incorporació de Xavier Cintura. A Xavier Cintura trobem tràfic i comença des de Balear fins a Polion de Can Valero. I a carretera de Sollos Sant i Palma trobem retenció fins a incorporació de Xavier Cintura. A resta de carreteres trobem tràfic fluid i sense incidències. Això està per ara. Molt bon dia.
1: Gràcies, José Enrique Hernández, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, les platges de Muro i de Can Picafort pateixen any rere any una pèrdua progressiva d'arena. La conseqüència principal és que es tornen de cada vegada més estretes, però no només això, ja que l'arena s'acumula al port d'Alcúdia i dificulta les maniobres de les embarcacions. Precisament per revertir aquest problema, avui es presenta un protocol per recuperar la badia d'Alcúdia. Anàvem en directe fins a la platja de Muro, on hi ha la nostra companya Clàudia Magia. Bon dia, què en sabem d'aquest protocol?
4: Bon dia. Aquest protocol, en primer lloc, analitzarà l'estat de les platges i les causes d'aquesta erosió per així determinar les mesures adients. Aquesta pèrdua d'arena és visible, per exemple, aquí a platja de Muro, on som ara. Alguns veïns que passegen a aquesta hora per aquí constaten aquest canvi del litoral.
5: Nosaltres veníem sempre i serena, o la sorra venia fins aquí més en van i no feia aquesta davallada que fa ara.
6: La zona d'espina que se perd cada any, salva tractors i camions i tal, i agafen serena de Bonias Pont i la duen cap aquí.
4: La platja de Muro és una de les zones més afectades per la pèrdua de sorra juntament amb Can Picafort. Hem pogut parlar amb el batle de Muro, Miquel Porquer, qui creu que el protocol permetrà revertir aquest retrocés de sorra que diu és visible any rere any.
7: Quan tu comences a veure que la superfície que tens no és la mateixa que tenies, ni és la mateixa quantitat de gandules, respectant els 6 metres que ha d'haver fins endindada la mà fins a la primera línia de gandules, pues aquí te'n dones compte de que realment la superfície s'està recalculant.
4: També científics i hotelers impulsen aquest protocol. El vicepresident de l'Associació d'Hotelers de Platja de Muro, Gabriel Llobera, el qualifica de pioner i destaca la importància d'actuar.
8: És un acord històric, un primer pas, dins un projecte a llarg plaç. S'impuls sorgeix a través de les associacions hoteleres d'Alcúdia, de Platja de Muro i Can Picafort, perquè tenim consciència social i ambiental. Les platges no són tan sols un actiu ambiental, són infraestructures que sostenen la identitat territorial, soci de residents, el treball dels nostres empleats, l'economia, la competitivitat turística.
4: Com dèiem, un protocol que es presentarà aquest matí, d'aquí menys d'una hora, per establir les primeres passes d'actuació a la badia d'Alcúdia.
1: Gràcies, Clàudia. En directes de la platja de Muro, més qüestions. Aquest curs escolar continuarà en marxa el programa Patis Oberts de Palma, pel qual l'Ajuntament ha sol·licitat una subvenció de 61.000 euros al govern. La iniciativa que obri les portes dels centres educatius de diferents barris en hores no lectives per fer-hi activitats, es va iniciar l'octubre del 2024 i ja hi han participat més de 11.300 ciutadans durant el seu primer any sense funcionament i prop de 1.700 durant l'estiu. Olivia Navarro, bon dia.
9: Bon dia, així ho ha explicat la regidora portaveu de Cor, Mercedes Celeste, després d'aprovar en la Junta de Govern la petició de finançament de 61.000 euros a l'executiu, ja que el programa cofinançat per les dues administracions en costa 82.000. Celeste ha considerat un èxit la iniciativa que veu totalment consolidada.
10: Cal assenyalar que aquesta iniciativa que es va posar en marxa l'octubre de 2024 s'ha consolidat com un recurs socioeducatiu de referència en els barris on els desenvolupa, ja que promou l'ús comunitari dels centres educatius fora de l'horari lectiu i ofereix diverses activitats socioeducatives, lúdiques i també de convivència.
1: Mentrestant, la plataforma d'afectats per l'hipoteca demana empara a l'ONU perquè la gent que viu a Son Bordó i a Palma no es quedi sense casa.
9: Ha estat amb un programa a través del qual es pot demanar ajuda en situacions de desnonament relacionades amb grans projectes urbanístics. La iniciativa inclouria l'oportunitat de posar-se en contacte a través de l'ONU amb diverses entitats i persones que podrien ajudar els afectats a tenir una llar. Ho explica la portaveu de la plataforma, Àngela Pons.
11: Nosaltres tenim ara el cas de Son Bordó, que són quasi 200 persones, i hem considerat que tenia totes les mesures, és a dir, tots els perfils, per poder incloure dins d'aquesta petició a la ONU.
1: I parlant també de Sacabana, Marratxí, que ha estat el primer punt d'aturada de l'oficina itinerant de l'Autònom, una iniciativa conjunta del Govern i la Federació d'Associacions d'Autònoms que té per objectiu assessorar i ajudar els comerços i empreses en qüestions administratives com la tramitació d'ajuts.
9: L'oficina recorrerà una quinzena de municipis arreu de les illes fins al proper 16 d'octubre. Durant la seva estada als municipis, els tècnics de l'oficina també visitaran comerços i empreses per oferir-los els seus serveis. Escoltem primer el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, després el batlle de Marratxí, Jaume Llompart.
12: Aquí van a tener información de qué ayudas hay, asesoramiento y ayudarles si tienen algún problema a la hora de identificar la publicación del BOIP, a la hora del trámite administrativo.
13: Al final els autònoms són els que ens donen la vida en els nostres barris, en els nostres nuclis, un municipi tan dispers com aquest, i sempre el que ens reclamen quan les anem a veure ens demanen el mateix, que la burocràcia se redueixi i que llavors es tinguem en compte les seves peculiaritats i singularitats.
1: 8:52, més notícies. El Consell Insular ha inaugurat el nou centre d'informació de la dona a Palma amb l'objectiu de millorar les condicions en què es presta aquest servei i garantir una atenció més adequada, segura i confidencial a les dones.
9: La institució insular va adquirir el nou immoble per 1.025.000 euros per posar fi a la manca d'unes instal·lacions adequades per a un servei d'aquestes característiques. La nova seu, ubicada al carrer Fluvial número 1, al polígon de Sant Fuster, disposa de més de 540 metres quadrats. Entre gener i setembre s'han atès més de 800 dones i la meitat de les usuàries tenen entre 40 i 49 anys. Llorenç Galmés, president del Consell.
14: Hem doblat el número de treballadors socials, hem incorporat la figura d'un jurídic i hem incorporat diferents persones per tal de complementar el que era el servei que ens vam trobar l'any 2023, amb un objectiu molt clar: apostar com mai per la igualtat i sobretot per fer front a aquesta xacra social que, per desgràcia, hi ha a dia d'avui a l'illa de Mallorca.
15: La muda són seranyia i posa-se panxa en el sol.
1: I acabem parlant del cicle d'oralitat tardoral, que comença dissabte amb una programació ampla i diversa que desplegarà espectacles, concerts, exposicions, rutes literàries i també activitats educatives arreu de l'illa per reivindicar la paraula dita i la cultura d'arrel. Aquesta 8a edició ret homenatge a Rafael Ginard, poeta i folclorista, coincidint amb el 50 aniversari de la seva mort. La iniciativa s'allargarà més de 2 mesos fins al dia 2 de desembre.
9: El Consell ha presentat a la Misericòrdia de Palma l'edició número 8 de Tardoral, el cicle d'oralitat impulsat per la Fundació Mallorca Literària i que celebra la tardor a través de la cultura i de la tradició oral. La proposta d'enguany se celebra i se centra en la figura del conegut com a Pare Ginard, autor del cançoner popular. Antònia Roca és consellera insular de Cultura i Patrimoni.
16: I és per això que també una bona manera d'homenatjar sempre aquestes efemèrides és recordant les seves obres, reestudiant-lo i tornar-lo a posar en el punt de mira per redescobrir, no?, de qualque manera les obres d'aquests grans autors de la nostra cultura.
1: Amb aquest apunt arribem a les 8:55. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.

0: ses frases.
1: Són quatre dies per acostar la literatura als lectors, però també per convertir la literatura en punt de trobada, de conversa, de música i de memòria. Enguany, Toni, hi haurà 7 paradetes, 6 seran de llibreries i una de l'editorial Lleonard Muntaner.
2: És així, la inauguració serà avui a les 6:30 de l'hora baixa. Estarà conduïda precisament per la nostra companya, per Marta Bergas, amb el pregó de Carles Rabassa, poeta i escriptor palmassà, que 2026 ha guanyat el Premi Sant Jordi per Prometeu de mil maneres. Rabassa, a més, ha dedicat una part important de la seva trajectòria estudiar i reivindicar la figura de Blai Bonnet, que serà una figura transversal homenatjada en aquesta setmana. Després del pregó, la música d'Anita, la presidenta del Gremi de Llibreters, que és Marta Prunés, ens explicava quins seran els protagonistes.
3: Tenim presentacions d'Anna Laura Agost, d'Anna Dolors Miquel, que anirà acompanyada del pintor Miquel Barceló, amb Biel Mesquida, en Empar Moliner, en Joan Miquel Oliver, que crec que agradarà molt en el públic. I també tenim activitats infantils, contacontes, perquè puguin venir les famílies.
2: Dissabte la programació posarà damunt la taula noms com, per exemple, per Antoni Pons, que presentarà Les conseqüències, una novel·la que combina memòria, feixisme, culpa, una investigació ambientada en la Mallorca actual, Empar Moliner, que arriba amb instruccions per viure sense ella. Dissabte, hora baixa, Joan Miquel Oliver presenta La vida no són matemàtiques, un llibre de 77 microrelats que camina cap a la infantesa. I diumenge arribaran els contes pels menuts. També veus noves i consagrades, com la de Joan Malià o la de Laura Agost. I tot això, com dèiem, sense oblidar els més petits.
3: Des de fa 2 anys incloem en la nostra programació activitats per a les escoles els matins d'entre setmana, pensant que és molt important apropar el món del llibre a tots els infants de Palma. I per això fem aquestes activitats en les quals poden descobrir novetats editorials, els llibres que més els agraden, i també és una oportunitat perquè els mestres puguin veure in situ quins llibres agraden en aquests infants.
2: I per tot aquells que pensen que els llibres també poden jugar-se, sobretot en les paraules, entre dijous i diumenge als Jardins de la Misericòrdia, torneig d'Scrabble duplicat, de 6 a 8 del vespre.
1: I el director Edward Berger, l'actriu Iris Berben i el director de fotografia Matthew Libàtic seran els 3 grans homenatjats de la 15a edició de l'Evolution Mallorca International Film Festival. El certamen se celebrarà de dia 28 d'octubre a dia 4 de novembre i tornarà a convertir Mallorca durant 8 dies en el punt de trobada del cinema independent.
2: Berger, director de Sense Novetat al front i Conclava, rebrà l'Evolution Vision Award 2026. Iris Berben serà distingida amb el primer Evolution Icon Award, mentre que Matthew Libàtic serà reconegut per la seva trajectòria com a director de fotografia. A Sandra Sealing, organitzadora del festival.
4: Bueno, por ejemplo, este año nuestro premio de honor para director de foto va a Matthew Libàtic, que tiene 3 nominaciones al Oscar, que ha hecho películas como Black Swan, A Star is Born, hace todas las películas de Darren Aronofsky, entonces es un nombre muy potente en el mundo internacional del cine y viene aquí a Mallorca.
2: El festival ha presentat les principals novetats d'aquesta edició durant un acte a Calvià a la participació de Marc Lotet, que enguany serà el president del jurat del certamen.
5: És emocionat, amb responsabilitat, perquè aixecar un projecte i fer-lo realitat és molta, molta feina, i aleshores, doncs, amb ganes de veure'ls i res, de poder, doncs, valorar. Per mi tots són guanyadors, perquè poder ja estar en un festival ja és un premi, però content d'estar en aquest entorn meravellós, en aquest festival, que és la 15a edició, que jo vaig ser present a la primera amb La voz dormida, i ara estan aquí com a president del jurat, doncs no puc estar més agraït.
2: Hi tornarà a més de 100 pel·lícules i una part important de la participació de la indústria, també part menys visible, però imprescindible en el món del cinema. Com deien, es farà Calvià, per tant, roda ja la gran cita del cinema, que unirà el que es fa a les Balears amb el millor de l'escena internacional.

0: que són ara les 9, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. 3 de cada 5 denúncies que arriben a l'Associació de Consumidors Consubal estan relacionades amb irregularitats per part de propietaris d'habitatges. Parlam de contractes en negre, negar als llogaters empadronar-se o de convertir la sala d'estar en una habitació.
1: Coincidint amb el nou pla d'inspecció del govern que posa el punt de mira en els infrahabitatges i en la sobreocupació, el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, denuncia aquesta realitat que també ha detectat José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents Immobiliaris.
2: Es que estamos viviendo una situación de que el pobre está robando al pobre. El más pobre y el más vulnerable es el inmigrante y ese es donde se están llevando prácticamente todo este tipo de abusos.
3: Y bueno, y he visto que tenemos casos extremos de llogar baños, o de llogar balcons. És a dir, això encara aquí, per sort, encara no ha arribat. Però si no posem el límit, qui diu que no arribi?
1: La Direcció General d'Habitatge demana la col·laboració ciutadana per avisar de possibles infraccions a través d'un canal web de denúncies.
0: I si una imatge il·lustra la crisi de l'habitatge és la del desnonament d'Ana Mari Carmen, una veïnada de Madrid de 87 anys que hi va ser desnonada perquè un fons voltor li havia multiplicat per 5 el lloguer.
1: Ahir vespre, la Confederació de Sindicats de Llogaters va convocar concentracions de rebuig a la mateixa hora a diferents ciutats d'Espanya, també a Palma, amb prop d'un centenar de persones.
4: Y pido soluciones, ayuda de las administraciones, porque he estado julio y agosto durmiendo en la calle en un coche.
5: Me encuentro en la calle viviendo en un coche y nadie me quiere ayudarme.
1: A Madrid, segons la delegació del govern, la concentració va reunir prop de 10.000 persones i va acabar amb càrregues policials.
0: I van a l'alça les agressions contra funcionaris a les presons espanyoles. Se n'han registrat més de 500 cada any. Ara bé, en una entrevista fa pocs minuts, a l'informatiu matí, el delegat del CESIF a la presó de Palma, Jesús Casado, ha alertat que aquesta estadística, que és d'institucions penitenciàries, no reflecteix la realitat. Assegura que n'hi ha moltes més.
1: La presó de Palma, ara per ara, no presenta aquesta quantitat tan elevada de casos d'agressions de reclusos contra els funcionaris. Explica Casado que el perfil dels presos ha canviat en els darrers anys. Diu que no són tan conflictius.
6: Sí que se nos traía desde la península a un tipo de interno que no era originario de las islas, internos problemáticos, clasificados en primer grado, que generaban una gran cantidad de problemas. Ahora mismo ese tipo de conducciones pues se ha parado. Y es verdad que trabajamos sobre todo con personas originarias de Baleares o que cometen delitos en Baleares y cumplen la pena aquí.
0: I la Policia Nacional investiga un presumpte segrest a Palma i ja hi ha una persona detinguda. El vespre de dimarts, un conductor va localitzar un home malferit i amb les mans fermades a la carretera que uneix Llucmajor amb Saranjassa.
1: L'home va explicar que l'havien abandonat enmig de la carretera. El grup d'atracament s'ha fet càrrec de la investigació i la policia ha detingut un home de 47 anys acusat de detenció il·legal.
0: I normalitat a la frontera de Ceuta, l'endemà de les alertes per una possible nova entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: De manera preventiva, l'Estat va decidir reforçar les fronteres. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lloat durant el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU la resposta de la ciutat autònoma.
7: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: Són ara les 9:04. Comença el programa El Dia. Més informació...

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts. 9 i 5 minuts, començam jornada, 21 graus de temperatura en aquest dijous, que continua amb bon temps. Sol en general, petits núvols baixos, màximes sense canvis, puntes més baixes, però encara es poden assolir els 30 graus a pràcticament totes les illes, amb puntes de fins i tot 33 graus a Mallorca i a Eivissa. Avui volem començar parlant de noves mesures per controlar el frau en el lloguer d'habitatges, perquè el govern ha començat un nou pla d'inspecció d'habitatges que investigarà irregularitats i demanarà la col·laboració ciutadana per avisar de possibles infraccions a través d'un canal web de denúncia. Sobretot, focalitza l'atenció en el lloguer d'infrahabitatges, d'aquests espais que no són aptes per viure, a vegades, ja sabeu, en condicions totalment insalubres, o pisos en sobreocupació que alguns propietaris treuen al mercat aprofitant aquesta altíssima demanda per trobar un sostre en plena crisi residencial. Serà un dels temes que abordarem amb temps de tertúlia avui amb José Manuel Barquero, Alicia Mateos i Joan Carles Rodríguez Tur. Després vos contarem també que les Balears superen ja els 6.000 migrants irregulars arribats enguany a les illes. Bon dia, Joana Maroto.
2: Bon dia, Marta. Idò, si són un 7% més que el mateix període de 2025. Ahir una persona arribada a Formentera va haver de ser ingressada per una malaltia crònica. El degoteig d'arribades no atura i només aquesta vespre han arribat 3 embarcacions noves a les costes d'Eivissa i de Formentera amb un total de 55 persones a bord. Totes són d'origen magrebí. I en crònica de successos vos contant que continua el misteri entorn a l'aparició d'un home ferit dimarts vespre a la carretera de Serenllaça a Palma i que hauria estat retengut en contra de la seva voluntat. De moment poden dir que hi ha un home de 47 anys detingut i la Policia Nacional investiga què ha passat.
1: Més qüestions. A partir de les 10 avui ens visita el degà del Col·legi d'Enginyers per parlar d'algunes curiositats relacionades amb la intel·ligència artificial. La veritat és que la darrera, podem dir que la realitat supera la ficció. Xisco Nadal, bon dia.
3: Bon dia, Marta Grau. Per què dius això? Perquè un grup d'agents autònoms d'intel·ligència artificial ha creat un nou argot per comunicar-se entre si que mescla metàfores poètiques i expressions difícils d'interpretar per als humans. En resum, ha creat un llenguatge inintel·ligible per a nosaltres. Segons avançava la simulació, van aparèixer combinacions indexifrables per als investigadors. De fet, lingüistes del King's College de Londres van comparar aquell llenguatge amb l'estil surrealista d'obres literàries complexes o de músics com Syd Barrett. La IA, la intel·ligència artificial, ja ho veus, és, o pot ser, molt perversa.
1: Avui també tenim un programa molt variat perquè tindrem un poc de tot, màgia, però també música.

0: D'una banda, molt content que avui molt visita el mag il·lusionista Jorge Blas, que arriba a Mallorca el mes d'octubre amb Il·lusionar-te, un espectacle que ell mateix defineix com un retorn a l'essència de la màgia. Una proposta íntima, propera i interactiva, en què el públic no només mira, sinó que també participa. Màgia i, a més, atenció, solidaritat de bracet d'un dels millors mags de l'estat espanyol.
1: I qui torna als escenaris i ho fa amb moltíssima força és Jaume Anglada. Serà...

0: I ho fa amb molta il·lusió i després de viure un moment especialment complicat. El 8 d'agost de l'any passat va patir un greu accident de trànsit que el va obligar a passar 18 dies a l'UCI i a fer front després a una llarga recuperació. Durant aquests mesos ha hagut de fer feina, entre moltes altres coses, per recuperar la veu i la sensibilitat de les mans, dues eines fonamentals per a qualsevol cantautor. Però res atura en aquest artista que torna amb força el proper 7 de novembre al Teatre Principal de Ciutat. Serà el seu retorn als escenaris i a més servirà per celebrar els seus 30 anys de carrera.
1: Frase del dia, també tenim com cada dia en aquestes hores un punt per la reflexió.
0: Així és, i la frase d'avui és una de les frases que s'ha compartit més vegades per xarxes arran del desnonament de Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys del barri de Retiro, que hi va ser desnonada de la casa que durant 70 anys havia estat la seva llar. És de l'autor francès Victor Hugo, que un moment de Les Misérables diu: "L'infern dels pobres és el paradís dels rics."

0: I amb bona música per començar, que és dijous, te demanen de nou de què parla tothom avui.
1: I d'avui tothom parla d'un ca, que nom Lur, que ha ajudat a esclarir l'assassinat del seu curador.
2: Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto.
1: Avui tenim una història que demostra que de vegades els cans són més útils per a una investigació policial d'allò que podem pensar-nos. I en aquest cas tot va començar gràcies a un xip. El protagonista és el Lur, un pastor alsacià que el 7 d'agost passat el van trobar deambulant prop de la balsa de Morea, a Beriain, a Navarra. Els policies que el varen recollir varen comprovar que duia xip i varen contactar amb una dona que hi figurava com a propietària. Ella els va explicar que en realitat el ca estava en la seva exparella, un ciutadà francès que es deia Pascal. El problema és que no aconseguien contactar amb en Pascal, i els policies varen anar a l'adreça on vivia i allà els va obrir el seu company de pis, que va donar explicacions poc clares sobre la seva desaparició. Hi havia alguns detalls que varen fer sospitar els agents, perquè hi havia restes de fang i fins i tot un salvavides a la casa. I per què? Doncs perquè un dies abans, de més 40 quilòmetres d'allà, al pantà de Llessa, havien aparegut 9 parts d'un home. La investigació havia determinat que havia mort de manera violenta. I els policies varen relacionar tot una cosa amb l'altra i varen avisar la Guàrdia Civil. I varen encertar. Les restes eren de Pascal, el curador de Lur. A partir d'aquí, la investigació va trobar càmeres de seguretat, compres d'una motosserra, moviments sospitosos i fins i tot restes de sang en aquella casa. El presumpte homicida va acabar detingut i Lur va tornar a França a l'exparella d'en Pascal. Així que si qualque dia penseu que posar-li el xip al vostre quissó és només una qüestió administrativa, recordeu el cas de Lur, perquè aquest cas no va poder parlar, però va acabar donant als investigadors la pista que necessitaven per descobrir l'assassí d'en Pascal. Què vos pareix, secretàries?
3: Home, em pareix un pot cinematogràfic, no? Un guió cinematogràfic que talment podria passar això per una... per una pel·lícula de Hollywood, una sèrie d'aquestes de...
1: També us hauríem de demanar que té sa gent amb escorxar i escortarà sa gent que assassina. Ho dic perquè darrerament hi ha com molt de casos que jo, reflexionant al voltant d'Escat Sancho, ja ho van comentar un parell de vegades, jo crec que tots són capaços de matar a un moment de desesperació. No, en situacions extremes. Tots poden matar. És a dir, no, d'entrada, jo ara mateix no sortiré en esquerrer a carregar-me ningú, però... jo no ho sé, si t'intenten matar, tu reaccionaries i podries matar qualcú. Ara, ser capaç de comprar una motosserra, de comprar guinevets i començar a tear en cortons una persona, a mi això és que m'esclata el cap.
3: No vull riure, no em facis riure.
1: No, no, mem, fent una abstracció d'aquest cas. I llavors, que ha estat molt útil, perquè gràcies a que ell feia voltes...
3: Mira, i el xip?
1: Cercant el seu curador, el xip ha donat la pista per poder trobar aquest assassí. Ja ho deia en Pujal, la vida no és xip.
0: Sí. Mira, més enllà de parlar, no, de l'assassinat en si, que és un autèntic drama, tornaré a posar el focus en el cap, perquè deies, no pot parlar, però és que ja només els hi falten els cans parlar, però ja serien perfectes, no? Els cans no deixen de meravellar-nos, mos acompanyen en tot moment, no jutgen, fins i tot s'utilitzen a diferents estudis, cerquen víctimes de terratrèmols...
1: M'encanta ser la nostra directora, per si hi havia dubtes.
0: Ara, per si hi havia dubtes, posa un ca a la teva vida, posa un animal a la teva vida, un mos, que veuràs
3: també
0: que
3: fan
0: és un
3: pena.
0: Company... També, perquè clar, com que els estimem tant en moments difícils, quan ells estan copius, tenen una malaltia, tia, ja no te dic quan te deixen, que és
3: I ara
0: un
3: no
0: m'ho
3: diguis com un fill, perquè ahir en Xisco m'ha demanat que tal... No, per jo no és el meu fill. Per jo
1: un
3: no.
1: Moment, anem a donar una mica de context.
3: No fa falta cap context.
0: Jo te puc dir que és fill
1: pelut. Esquissó d'una Joana Maroto ha tingut un incident de salut.
0: Un petit un ensurt.
1: I jo i cap vespre, com a bon company, és que no pot fer... És que... En aquesta vida, ses gràcies se comporteixen en desgràcies o no?
0: Perdó, parèntesis, si mos quedava una petita part d'intimitat, ja avui desapareix.
1: I li vaig demanar, què tal estàs, teu fio?
3: I què te vaig dir?
1: I me va dir, no eres el meu fill, eres
3: el meu
1: cap.
3: No és el meu fill, eres el meu fill.
1: Tinc els meus dubtes, però...
0: Igual si m'haguessis telefonat a jo, t'hagués dit, qui? El pelut?
1: Tot depèn de qui telefones.
0: Tot depèn, exactament.
1: Però bé, moralitat o ensenyament que n'extraïm d'aquesta història. Poseu el xip en els vostres animals. Mai sabeu quan pot donar pistes del vostre assassinat.
0: I diré una cosa més, que a banda del xip, la plaqueta. La plaqueta
1: també.
0: És molt... actua de manera molt immediata, no? I si perds el teu cas, veure, has de comptar amb la bona voluntat d'una persona que el dugui, un veterinari, perquè li puguin detectar o llegir el xip, però si ja dus la plaqueta amb el nom, a mi, amb la història dels meus cans al llarg de tota una vida, el manco dos pics m'ha salvat la plaqueta amb telèfon. O sigui que des d'aquí també animam a que s'hi posi la plaqueta al collar. 9 i 15 minuts en la bona companyia d'Iker Hernández dels Comandaments Tècnics, Robert Mercè, Cata Jaume, Miquel Rosselló i Juanjo Carretero. Ens atam el dijous.
2: Soldado a los perros porque me he escapado.

0: 9 i 16 minuts. Comença la nostra tertúlia. Aquí, als estudis de Palma, m'acompanyen els periodistes Alicia Mateos, bon dia.
1: Bon dia.
0: L'empresari i consultor José Manuel Barquero, bon dia.
2: Bon dia, Marta.
0: Ens escolta també el missatge Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
3: Què tal? Bon dia i salut.
0: Des d'Eivissa i aquí als estudis de Palma, aquests companys amb qui abordarem l'actualitat, que avui, un dia més, focalitza la seva atenció a l'habitatge. Començant parlant de noves mesures per part del govern amb un objectiu molt important, que és controlar el frau en el lloguer d'habitatges. Ha començat un nou pla d'inspecció que investiga irregularitats i, sobretot, demana col·laboració, ajuda a la població per detectar possibles infraccions a través d'un canal de denúncies. Sobretot, se centra en el lloguer d'infrahabitatges, d'espais que no són aptes per viure. Ja sabeu que hem parlat moltes vegades de com hi ha espais on les persones viuen en condicions insalubres, pisos amb sobreocupació que propietaris s'aprofiten, no? Sobretot hi ha tanta demanda, no?, que aprofiten posar aquests pisos en lloguer i acaben vivint moltíssimes persones en un mateix espai. Què vos sembla aquesta nova mesura, que el que farà és, sobretot, omplir un buit existent, que era aquesta manca d'inspectors? Ara s'inspeccionaran al Manco Alicia 74 edificis de protecció oficial i a través de diferents directius s'intentarà abordar aquesta qüestió, que és una assignatura pendent.
1: Bueno, a mi me parece un paso fundamental y muy necesario, porque claro, era como que en vivienda se miraba hacia otro lado desde hacía décadas y todo valía, se hacía la vista gorda, digamos. Entonces, el hecho de que además se haya anunciado esta medida tiene un efecto disuasorio, porque los infractores saben que el peligro está ahí y que no sale gratis. Además, me parece muy importante que se pida colaboración ciudadana, porque esto es fundamental. Y yo creo que ya basta de mirar hacia otro lado y que hay que empezar a tomar medidas y abordar este tema tan complejo y a su vez tan peligroso, porque ya sabemos que con todo el tema de la infravivienda, primero, no es digno vivir en según qué condiciones y segundo, también supone un peligro.
0: Has dit, qui sap si això tindrà un efecte dissuasori. Li traslladen en Joan Carles aquesta pregunta, perquè si amb les multes tan altíssimes que teníem se seguia fent aquest lloguer il·legal, i sobretot me refereix als Airbnb, això servirà, ajudarà? A Eivissa sí que és veritat que ha servit moltíssim, per exemple, no? Ha estat un exemple, l'illa, de com ha davallat el número de lloguers irregulars, il·legals, etc. Penses que aquesta mesura serà un plus que ajudarà, que tindrà aquest efecte dissuasori que diu Alicia?
3: Jo no estic tan convençut, i us diré per què. Perquè sí que, si bé la lluita contra l'intrusisme i dir s'està funcionant molt bé, és molt fàcil de detectar, i per això hi ha tot un servei d'inspecció del Departament de Lluita contra l'intrusisme que s'ha creat ad hoc, precisament per aquesta causa, que està plena d'inspectors controlant plataformes com Airbnb, Booking i d'altres, on poden veure i poden identificar aquests pisos que es comercialitzen de manera fraudulenta. En canvi, en aquest cas d'una sobreocupació d'un habitatge, que sí que és un fet que es produeix molt, i concretament tu, Marta, parlaves de propietaris. Jo també m'ho trobo molt amb arrendataris que subarrenden, realquilen aquestes propietats, i d'una casa on hi havia un saló i dues habitacions fan 4 habitacions, divideixen el saló en 2 i fan 2 habitacions menys, lògicament sense complir la cèdula d'habitabilitat ni complir res. Per tant, jo veig que aquí el sistema de detecció dels infractors flaqueja una mica més, perquè depèn pràcticament en exclusiva de les denúncies. Jo no sé, no veig a sa gent anant a mirar a veure si n'es vesí, si sa casa des vesí n'hi ha 3 o n'hi ha 5 i realment té cèdula d'habitabilitat per 2 només. No sé si dependre exclusivament d'aquesta col·laboració ciutadana sortirà a efecte. En qualsevol cas, si sa finalitat és una mesura, a cap, si sa finalitat és una mesura dissuasòria amb multes elevades i tal, em pareix fantàstic. Ara, més enllà dels habitatges de protecció oficial, ho tindran molt difícil per controlar qui viu i quanta gent hi ha a un habitatge.
1: Yo creo que y ahora te dejo el paso, José Manuel, gracias. Yo creo que hay una diferencia, y es que a Airbnb y a estas grandes empresas no les asusta una multa, pero a un pequeño propietario o a alguien, como tú decías, que arrienda...
3: No, es que esas multas son para los propietarios, no para Airbnb.
1: Sí que le puede asustar más esta sanción. Entonces yo creo que la situación es diferente.
3: Las sanciones que se ponen a Eivissa no son para Airbnb, son para promotores que comercializan estancias turísticas ilegales y subsidiariamente para los propietarios, ojo.
1: Bueno,
2: jo és que crec que estem...
0: Què vol dir, no? Que darrere de l'Airbnb hi ha un propietari, no? Se referia...
2: Claro.
0: I a vegades...
3: Sí, claro.
0: A vegades és una empresa, en tota regla, no? Només és un particular. És
2: que jo crec, Marta, que sí, has... Sí. Complicado un poco el tema al introducirlo de Airbnb, pero yo creo que son dos cosas distintas, y el tema del alquiler turístico en Ibiza se está tratando con bastante eficacia, uh-huh. Desde luego comparando con lo que se hacía hace unos años, ¿no? Pero es que este tema de las infraviviendas, que yo creo que es lo que planteábamos
0: que
2: inicialmente...
0: Que es totalmente diferente al yoga ilegal, t'entenc, sí, sí.
2: Es completamente diferente, sí, sí. ¿No? Entonces, a mí personalmente me llamaba la atención...
0: No, el que feia és un paral·lelisme de... El que volia dir és que Eivissa, per exemple, sí que ha funcionat les sancions. I ha estat un exemple de l'illa de com ha funcionat.
2: És que, más allá de la eficacia, ¿no? Las sanciones son necesarias. Es decir, yo, a mí lo que no me cabía en la cabeza... Es que a una señora que tiene una frutería en la calle Olmos y se pasa 10 centímetros en la exposición de los melocotones, llega un señor del ayuntamiento y le mete una multa. O al propietario de un restaurante porque sale 20 centímetros un conducto de aire acondicionado. Y de repente vemos en cualquier periódico que hay un señor en un piso de la calle Manacor que tiene 12 inquilinos en una vivienda de 60 metros. Y bueno, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues yo creo que esto, más allá de la eficacia, sí que creo que tiene un efecto disuasorio, sobre todo si las multas son elevadas, porque toda esta gente que hace estas cosas, aunque nos parezca increíble, suele ser gente bien informada, ¿eh? Suele ser gente que sabe bien lo que hace, cómo lo hace, a quién le firma el contrato, a quién no, cómo lo meten, etcétera. Entonces... Bueno, yo creo que al final si la inspección es eficaz, no sé cuántos inspectores van a aumentar, porque esto es un caso, son muchos casos graves, pues evidentemente es un paso adelante. Ya veremos los resultados, ya nos llamarás, Marta, para analizar los resultados.
0: Es una bona mesura. Joan Carles, volies fer un apunt?
3: No, simplement que res dels comentaris, que ja mos cridaràs per analitzar si està tenint eficàcia o no aquesta mesura dissuasòria.
0: Jo confio que sí.
3: Sancions de 90.000 euros són sancions importants. Per posar-vos un paral·lelisme, les sancions per lloguers turístics il·legals a Eivissa van de 50.000 a 500.000, i la multa més habitual que posa el Consell d'Eivissa són 275.001 euros, que és el terme mig i és el que... els hi obliga a ser. Per tant...
2: Hay meses que no ganamos esto, però... tu i jo, Juan Carlos.
3: Això anava a dir, exacte. Hi ha mesos que no els guanyem, eh?
0: Companys, sense deixar de banda l'habitatge, que és evident que és una de les preocupacions número 1 ara mateix, no només a Balears, sinó pràcticament a tot l'estat espanyol, perquè la pujada està molt notable. Vull parlar amb vosaltres del cas de Mari Carmen, com ahir, malauradament, se va produir el desnonament. Tot i que havia tingut molt de suport, tot i que havia aconseguit l'import, no?, per poder abonar el preu del lloguer, el fons voltor va desestimar la proposta, i Mari Carmen s'ha convertit d'alguna manera en la veu dels desnonats, no?, d'un drama que està ocorregent. Després ha hagut polèmica, perquè segur que heu pogut escoltar el president del govern, Pedro Sánchez, que donava la culpa a la Comunitat de Madrid, fent el paral·lelisme de com Ayuso i el seu àtic, no?, fent un poc aquesta comparativa. De fet, les concentracions ahir a Madrid se van produir també a peu de carrer de l'àtic de la presidenta Ayuso. Qui té la responsabilitat aquí de que això passi? Perquè veiem els polítics que se passen sa bolla uns a uns altres, però el drama continua, i com dèiem ahir, hi ha moltes Mari Carmens. Tal vegada ella ha aconseguit donar veu, no?, a moltes persones que ho estan vivint, però això està passant també aquí, a les Balears. Qui té la responsabilitat?
1: Jo crec que esto es una muestra del fracaso del estado del bienestar. Durante décadas los diferentes gobiernos no han sabido hacer un parque público de vivienda, y a mí pues todo el tema de las rentas antiguas tenemos que recordar que vienen de la etapa franquista. Entonces lo que no se puede hacer es recaer la responsabilidad de la vivienda sobre el propietario. Aquí tenemos un Estado y para mí es un fracaso. Ahora ya, bueno, pues que nos encaminamos hacia un periodo electoral, nos tenemos que acostumbrar a que los políticos hagan uso de esto. A mí ayer que Pedro Sánchez sacase el ático de Ayuso, bueno, él también podía haber llevado al Congreso de los Diputados la normativa del alquiler que decayó, pero que luego no volvió a llevar y que prohibía los desahucios por esa regla de tres. Ayer no se habría llevado a cabo.
0: Claro, por eso de que todos critiquen, ¿no?
1: Claro, es demagogia
0: al
1: política.
0: Seu rival i dius, però qui té la responsabilitat?
3: Marta, si em permets, aquí penso que hem de diferenciar dos qüestions. Una és emocional, sa humana, i l'altra és sa jurídica. Comença per sa primera. Sa humana és molt clara i molt evident, que sa, en sa que s'està centrant tothom, que és una senyora de 87 anys, que du 70 anys vivint en aquell habitatge, és un drama que es produeixi aquest desnonament. Sa resposta és completament sí. I ara anem a veure sa perspectiva jurídica. Sa perspectiva jurídica és que allí hi havia una renta antiga, aquesta senyora no era propietària, que la tenia seu pare. El seu pare va faltar i la seva mare es va subrogar. I el que permet aquesta llei franquista, com molt bé deia en Alicia Mateos, és que la primera persona que subroga hi puga viure de manera vitalícia, de manera indefinida. Però hi ha el tercer, que és la Mari Carmen, només té dret a viure-hi durant 2 anys. La mare d'aquesta senyora va faltar l'any 2005. Per tant, el dret a viure en aquell habitatge amb aquesta renta antiga de 450 euros només el tenia per 2 anys més, és a dir, fins l'any 2007. Vol dir que des de l'any 2007 fins avui, el que ha passat és que aquesta senyora ha pagat un preu de lloguer molt baix, una renta antiga, que realment no és el preu de mercat d'aquella zona, que està entorn a uns 3.000 euros. En qualsevol cas, jo aquí separaria la política, en el sentit de... El responsable d'aquest desnonament no és ni la Comunitat de Madrid, ni Isabel Díaz Ayuso, com tampoc ho és en Pedro Sánchez, ni el govern de l'Estat. Això ve d'una llei que, en aquest cas concret, el tema d'aquests 2 anys és d'en Felipe González. Però bé, és completament indiferent. Per tant, des d'un punt de vista jurídic, pensam que això ve d'una sentència del Tribunal Suprem, que això ha tingut un recorregut judicial en primera instància, segona instància, i finalment ha arribat hasta el Tribunal Suprem. També ha que dir, i ha que ser justos, que aquesta senyora ha tingut suport en el sentit de que hi ha persones que voluntàriament s'han oferit a pagar-li la diferència de la renta, perquè, si no m'equivoco, es fa un tot, li oferia una renta de 1.650 euros, que és molt superior a la seva pensió, i l'Ajuntament de Madrid, en Martínez Almeida, li han oferit una plaça, una residència, que ell ha rebutjat. Per tant, ha que posar totes les cartes damunt la taula, l'emocional, l'humana és un desastre, però això, la jurídica és inviable, i per molt dramàtica que sigui aquesta situació, tampoc es poden fer excepcions a la regla general. S'ha de complir una norma, s'ha de complir la llei, i pensem que això ve d'una sentència del Tribunal Suprem. I acaba molt ràpid. Allà m'apareix vergonyós que es vulgui utilitzar políticament el drama d'aquesta pobra senyora de 87 anys per muntar manifestacions davant el pis d'anar a Ayuso i per emprar-ho políticament, com ha fet en Pedro Sánchez, abans inclús de 24 hores d'aquest desnonament, per emprar-ho, el seu drama, la seva desgràcia, com una arma electoral. Això és el que em pareix més sancionable i més criticable d'aquest cas.
2: Yo por no repetir algo que ha explicado muy bien Juan Carlos y Alicia, de esta dicotomía entre lo que es el drama personal y versus la ley y la seguridad jurídica, y por no entrar en esta competición a ver quién es mejor persona y a quién le da más pena y quién llora más y tal, yo, como ayer Televisión Española dedicó más de una hora en directo, seguida, a este tema, que es un tema, un caso puntual y dramático, que se da en Madrid, como hay otros muchísimos que se dan en Barcelona, que
0: aquí
2: hay muchos más desahucios,
0: Baleares.
2: Y en Baleares, etcétera. No es que Madrid sea el sitio donde más desahucios hay. Os voy a contar un caso también concreto. No sé si sabéis dónde está la calle Lope de Rueda en Madrid. La calle Lope de Rueda es una calle que es exactamente transversal con la calle Alcaldesa de Miranda. Está en el distrito de Ibiza, pegado al Parque del Retiro, que es uno de los parques, para mí, más bonitos de Europa. Bueno, pues allí hay un piso de 3 habitaciones que yo conozco muy bien, porque ha estado viviendo mi hija, que cada habitación se alquilaba a 700 euros hace 2 años. Ahora ya más, porque la propietaria está subiéndolo por encima del IPC cada año. Y si no le va bien a una de las chicas menores de 30 años que trabajan allí, en los salarios que todos conocemos que tiene la gente joven, pues buscan a otra y entra, ¿no? Vale. Entonces estaréis pensando, es decir, es un piso que yo por lo que he visto es muy parecido al de esta señora. Es verdad que el edificio está restaurado, la fachada, etcétera, pero bueno, cobra 2.000 y pico euros. Entonces os preguntaréis, bueno, pues yo os digo, la propietaria, voy a contestar tu pregunta, Alicia. La propietaria es una señora jubilada
4: que ha sido ingeniera de Telefónica durante muchos años. Es una señora que cobra la pensión máxima, la propietaria. Y ahora vive pues en Boadilla del Monte, porque tiene otro pisito allí, y ella prefiere vivir fuera de la ciudad. Y entonces estaréis pensando, claro, que una señora que cobra la pensión máxima más esto, de estar la típica señorona del barrio Salamanca que vota Vox o Ayuso. Pues no, mira, es una señora muy comprometida con muchas causas sociales y desde luego una ferviente admiradora de la las políticas de Pedro Sánchez. Cuando aquí analizamos por qué durante 8 años... no se ha tocado esa ley de alquiler y, por ejemplo, no se mete una cláusula de idea, oiga, pues mire, eso que acaba de explicar Juan Carlos, perfectamente, se retira. Una persona que lleva 50 años viviendo en un piso y que tiene más de 70, no se le puede desahuciar. Esto se podría poner en la ley. ¿Por qué no se pone? Pues porque esto no solo es un tema de fondos buitre. Esto es un tema de mucha gente que complementa su pensión generosamente o no generosamente, hay gente que tiene pensiones mucho más bajas, con este tipo de alquileres. Y no solo son señores y señoras de Vox y que votan Ayuso, también mucha gente que vota al Partido Socialista. Por eso en todo esto, yo, aparte del tema electoral que tú has explicado y tal, hay un punto de hipocresía en toda esta historia que a mí realmente, yo intento no entrar en la casuística, pero como se entra, pues yo también lo empleo. Pero cuando yo escucho a según qué personajes públicos que han salido defendiendo a esta señora, gente que tiene unos ingresos, gracias a su trabajo, que no se lo regalan, pues superiores a los 10 millones de euros. Cuando sale un señor que acaba de declarar en el programa de Broncano que cobra derechos de autor de 600 canciones. Es decir, es un señor que tiene unos ingresos pues que a lo mejor multiplican por 100 o por 500 la renta que paga esta señora. Y salen diciendo todo esto, yo digo, a ver, a lo mejor estamos confundiendo un poco el problema. Porque el problema es legal. Al margen del drama humano, que por cierto, esta señora, que yo lo entiendo, lleva 70 años viviendo en el mismo sitio y tú no te quieres ir a una residencia, pero le han ofrecido otras viviendas. Lo que esta señora, hay que entender que a los 80 y pico años una mudanza es un drama. Entonces no se quiere ir. Pero quiero decir, hay que distinguir el derecho a la vivienda de qué vivienda.
0: És evident, José Manuel, que és un cas amb moltíssims de matisos i podeu analitzar-lo des de la vessant que se vulgui analitzar, claro, jurídica, emocional, sentimental, però hi ha una cosa que jo crec que tothom veu, que aquesta senyora és la veu del drama de l'habitatge, perquè
4: claro,
0: realitat en aquest país, per una qüestió de preus, d'inaccessibilitat.
4: Marta, jo he contat este detall para que veáis que no solo es un problema de una persona de 87 años, que es que a gente que tiene 26 y 27 años y que ha estudiado una carrera y que le han dicho que estudies
0: drama,
4: porque no sé qué, no pueden comprar, es que no pueden alquilar una vivienda.
1: Es el principal drama que tenemos. Y hoy el Confidencial publica una información muy interesante y es que en lo que va de 2026 ya se han superado los desahucios de todo 2025. Claro. Es decir, llevamos 8 años de políticas de un gobierno de izquierdas y el drama de la vivienda va a peor. Como decía José Manuel, la ley hay que cumplirla, pero se puede cambiar. Y claro, no se ha cambiado, ni siquiera claro, se ha intentado. Entonces, por eso yo antes, cuando hablábamos de las inspecciones aquí, es que hay que hacer medidas realistas. Y una medida realista, pues es, por ejemplo, inspeccionar para que no haya infraviviendas. Una medida realista, por ejemplo, es construir un parque público de viviendas para que cuando tengamos este drama se pueda dar una alternativa.
4: Esta señora no se quiere ir a una vivienda pública. Este es un problema añadido.
1: Entiendo.
4: Esta señora ha rechazado.
1: Exacto, por lo que tú decías, ya tiene una edad, pero hay mucha gente joven, muchas familias que a lo claro, mejor en un momento dado están pagando un alquiler y de repente o pierden el empleo o el propietario decide subir el alquiler y se quedan sin casa. Para estos dramas tiene que estar el Estado.
0: És l'Estat el que ha de donar una resposta i sobretot valorar la gent amb especial cas de vulnerabilitat, com és per exemple la gent major, no? En aquest punt segur que tothom està d'acord. Ara bé, com se soluciona, s'ha de canviar la llei, són moltíssimes les preguntes i de fet molt interessants. Ara reprenem el debat, són les 9:35, tot d'una te don la paraula, Joan Carles, però abans uns anuncis, el bisturí de Javier Alarcón, a la ràdio reprenem aquesta conversa tot d'una.

0: 9:37 minuts. Continuem en temps de tertúlia amb Joan Carles Rodríguez Tur, José Manuel Barquero i Alicia Mateos repassant l'actualitat i fent referència també al dia d'avui com un dia que acaba un termini. Sí, el termini en què el president, l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, havia de presentar aquesta documentació extra per poder justificar les famoses joies. Clar, aquí hi ha un matís molt important. Diu que aquest termini no és exactament un ultimàtum, sinó una opció. I per què se farà en aquesta qüestió en concret? I perquè llegeix de manera literal. Diu que l'expressió diu pot aportar i no ha de portar la documentació relativa a les peces. Aquí en Joan Carles, com a jurista, segur que mos pot ajudar, no? Però en principi, clar, si el document especifica pot aportar, supos que s'han aferrat en aquest pot, en aquest terme verbal, per no aportar-ho, simplement per considerar-ho com una opció.
1: Efectivament, i aquí, novament, hi ha que diferenciar la qüestió jurídica de la qüestió política. A nivell de qüestió de l'àmbit jurídic, en Zapatero té una de les millors defenses processals de tot Espanya. El seu lletrat és un catedràtic amb un prestigi enorme. De fet, molts dels jutges que probablement el jutjaran han estudiat en manuals de l'abogat de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Ha triat bé.
1: És molt probable... Ha triat molt bé i és molt probable que la seva estratègia de defensa, en aquest cas, siga pues, no dar molta informació o no dar les explicacions que es poden exigir des d'un altre àmbit. I aquí és on vaig ara. Des d'un punt de vista polític, la comunicació d'en Zapatero està sent nul·la. Sobretot quan surt el primer dia des de que es destapa aquest escàndol i diu... Quedarà totes les explicacions, ho diu amb un vídeo mal fet, amb una llum terrible... amb una comunicació molt dolenta, amb una tensió que se li notava i amb un vídeo que era completament innecessari perquè diu que darà totes les explicacions i que amb pèls i senyals hi han passat no sé quants de mesos i aquí encara no sabem en res. Bueno, sí que ho sabem. El que passa és que ell no s'ha atrevit a dir-ho. Això és la diferència. I tal volta per això, la seva estratègia processal consisteix en aquest ocultisme i en aquesta voluntat de no declarar o no dar explicacions, que, ojo, és perfectament legal, és perfectament acceptable i perfectament comprensible si això el seu abogat considera que és l'òptim per defensar els seus interessos en l'àmbit del procediment penal. Si jo estàs en la pell d'en Zapatero, em preocuparia molt més l'àmbit penal que no és polític i estaria disposat a sacrificar el meu prestigi social a canvi d'una sentència que no em condeni massa, perquè estan parlant d'una situació jurídica molt complexa per ser expresident del govern.
2: No, a ver, yo creo que es que ya no es que esté dispuesto. Él ha renunciado completamente. Yo creo que, y además se ha filtrado desde su entorno, él sabe que su reputación política está pulverizada absolutamente y es irrecuperable. Es decir, el efecto, el shock estético, digamos, de lo de las joyas es tremendo. ¿Qué explicación ha dado? Yo quiero recordar cómo fue el audio que hemos conocido de aquella audiencia cuando el juez le pide explicaciones y el abogado dice y le pide explicaciones sobre las joyas y que cuánto tiempo va a tardar en aportar esa documentación. Y dice, bueno, una semana, 10 días. Y se oye por detrás a Zapatero como dice, como máximo. Pasado 3 meses y pico, ¿no? Bueno, él ha elegido la explicación, bien asesorado, obviamente, por un gran jurista, como es Víctor Moreno Catena, que evita la condena. Es decir, en cualquier caso, ahí se obvia el delito contrabando, es decir, si este señor, el rey de Arabia, trajo las joyas y él las recibió en territorio nacional, ya no hay un delito contrabando. Segundo, el delito fiscal está prescrito, por el año que dijo que se ha producido, y lo que viene a decirle, oiga, nosotros le hemos pedido a Arabia Saudí esto, nos ha contestado, busque usted las pruebas, ¿no?
3: Además, hay que tener en cuenta que se trata de un rey fallecido en 2015 y bueno, además de un país que no colabora con la justicia española. De esto, claro, tú decías, y yo también lo pienso, que él ha renunciado totalmente a su prestigio. Todos lo piensan, menos Pedro Sánchez, que hace unas semanas dijo que seguía siendo un activo electoral. Bueno, a mí me llama la atención que lo sigue defendiendo. Así como ayer a Ábalos, a Cerdá, les retiró la confianza de inmediato.
2: Hay una diferencia,
3: en
2: Alicia,
3: este caso...
2: No. Yo creo que Sánchez sabe mejor que tú y que yo que Savaré es un cadáver político, no, ya no es un activo para el Partido
3: pero
2: Socialista.
3: Pero no lo dice públicamente.
2: No, lo que no puede es tirarlo por el barranco, porque esto de las joyas es lo más chupidiver, lo más así gracioso que nos podemos encontrar, porque esto tiene un efecto brutal, lo entiende todo el mundo. Pero aquí lo gordo son los 50 kilos de Plus Ultra.
3: Claro.
2: Y ese rescate no lo decide Zapatero. Lo decide el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez.
0: Sí,
2: entonces, no lo puede tirar por el barranco.
0: Que este punt, claro. José Manuel, porque claro, això és una part de tot aquesta
3: claro, por aquí, tan por extensa. Por aquí iba, porque precisamente...
2: Por eso hace equilibrios con él, Alicia.
0: Precisamente, alusió a la detenció
3: pero
0: de l'empresari, per cert, amb vincles en Mallorca.
3: Lo lanzaba por eso, porque a todos los ha tirado, pero en este caso no, porque
2: va
3: no puede,
2: cuidado,
3: claro.
2: Cuidado,
3: porque en este
2: claro.
3: caso no puede. A mí el tema de las joyas, claro, esto es que sí que cala en la opinión pública. Esto ya es la imagen, es que esa es la imagen del año. Y antes lo hablábamos, a mí, por ejemplo, es una de las noticias que más me ha sorprendido, porque se rumoreaba mucho lo de las minas, los de sus asesoramientos a países con unas democracias cuestionables como Venezuela, pero el tema de las joyas era algo que nadie se imaginaba.
2: Quiere decir que él reconoce que incumple con este escrito de su abogado, él reconoce explícitamente que incumplió el código
3: que él
2: había aprobado 2 años antes y que obligaba a todos los altos cargos del
3: gobierno.
2: Además,
3: devuelve más de 500 joyas, más de 500 regalos, perdón, incluidos varios relojes, creo que de zafiros. ¿Por qué estas no las devuelve? Claro,
2: cuidado,
3: es
2: cuidado
3: que hay algo
2: intencionado.
3: Porque
2: aquí a lo mejor a quien ha metido en un lío con esta explicación es a su señora esposa. Porque si al final la destinataria de esto no era a él, por eso no lo devuelve, sino era ella... A lo mejor la que tiene que dar explicaciones ahora de una manera indirecta es su esposa.
0: Y después les seves filles a través de l'agència de publicitat que s'utilitzava com a empresa també per tot aquest entramat. Joan Carles, com podria acabar això? Ara fèiem referència que això és només una part, no diré petita, perquè és una part important de tota aquesta trama. També hem afegit el punt de la detenció important d'aquesta empresària alemany amb vincles, per cert, molt estrets amb l'illa de Mallorca. Tu, com a misser, si fas un anàlisi de tot el que està passant, ja has dit que Zapatero té una molt bona defensa, però com creus que podria acabar aquesta història?
1: A veure, jo penso que cada dia en les informacions que anem tenint tenim més evidències d'aquest tràfic d'influències, d'aquest rescat de Plus Ultra. A més, estava induït per moltes persones properes en el govern que s'han beneficiat econòmicament, concretament en comissions, que hem sabut per boca inclús des que eren suposadament aliats dels comissionistes, no? Sabem que inclús s'ha xifrat aquesta comissió en 500.000 d'euros i, a més, sabem de quina manera s'ha pogut fer. I aquí on penso que també hi ha un risc és per les filles d'en Zapatero, que també podrien haver set partíceps d'aquests beneficis a través de les seves empreses que feien uns serveis de màrqueting caríssims, sense tenir pràcticament cap personal, cap trajectòria, cap... transcendència en l'àmbit professional del màrqueting digital. Per tant, aquí hi ha moltes sospites i, en qualsevol cas, una cosa que assegura és que no acabarà pront. Aquest cas està en l'Audiència Nacional i jo penso que abans de 2030 no em porta que esperem cap tipus de sentència de resolució judicial.
2: Nos llamarà Marta també en 2030 per comentar la sentència.
0: Tant de bo, sens dubte. Però sí, serà llarg, això és evident, i a més ho diu el missè, probablement s'allargui molt en el temps. 2030 o més, qui sap. 9:46, uns consells més i seguim en temps de tertúlia.
4: El dia. IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és història.
6: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
9: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
10: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

0: 9:49 minuts. En aquests darrers 10 minuts que ens queden de temps de tertúlia, volem introduir una nova mesura que la conselleria d'Hisenda de moment veu de manera positiva. És la possibilitat, atenció, que les parelles no oficials es puguin beneficiar de la supressió de l'impost de successions i donacions, tal com es fa ja entre familiars directes, no? Incloses les parelles de fet, oficials, pares, fills, nebots, padrins. Aquesta possibilitat s'obre de la mà de la tramitació en el Parlament de la proposició de llei del règim patrimonial del patrimoni que s'ha registrat amb el suport de la totalitat de les formacions polítiques representades a la cambra. A darrere hi ha un missec, també és col·laborador habitual d'aquest programa, Alejandro del Campo, que no és el primer en formular o en proposar aquestes mesures que ajuden, no?, a lidiar amb el que suposa la crisi econòmica actual. Així que aprofito per demanar-vos què vos sembla aquesta mesura que se podrà dur a terme. De moment no, sembla que no hi haurà impediments, José Manuel, perquè tiri cap endavant.
1: Bueno, me parece muy bien, pero yo es que siempre me viene a la cabeza el caso de la viuda de Stieg Larsson. No sé si os acordáis.
0: Sí, perfectament, i de les seves novel·les i tant.
1: Escandinavo, sueco. Que después de 20, creo recordar, 23, 24 años de convivencia sin un solo papel.
0: Va a ser un drama, ¿eh?
1: Bueno, no. De hecho, yo creo que hasta donde yo recuerdo no cobra derechos de autor.
0: Entonces, y todo para un papel, José Manuel.
1: A mí esto me llamó muchísimo la atención, sí, ¿no? Evidentemente esto es un tema de justicia. Bueno, hay que verlo porque también exigen, aparte de los 10 años de convivencia, que haya algún hijo en común. Es decir,
0: claro, hem d'analitzar la lletra petita de tot això.
1: Tiene sus
0: sí.
1: condiciones, pero a mí me sorprende que una pareja adulta que convive durante 10 años... ahora nos lo explicará seguro Juan Carlos muchísimo mejor, que es un jurista, ¿no? Pero la ley está prevista para que haya una serie de cuestiones que quedan... se pueden verificar perfectamente. Entonces, si tú no te quieres casar, si tú estás en contra de la institución del matrimonio, hay un registro oficial. Es decir, no estás casado, simplemente te registras como que eres una persona. Y eso facilita muchísimo la cuestión de una herencia, de un fallecimiento, de una pensión, de mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico facilita un montón de herramientas para que las cosas luego sean más sencillas, ¿no? Entonces, sí, reconociendo que esto es una facilidad, evidentemente, dices, joder, pero si tú llevas 10 años viviendo con una mujer, coño, ¿por qué no te apuntas y te quitas un montón de problemas?
2: Sí, pero con
1: ¿no?
2: toda la carga burocrática que ya tenemos en nuestro día a día, es como un trámite más, ¿no?
1: Sí,
2: entonces
1: es algo
2: tampoco
1: sencillo,
2: en el día a día pues no te planteas ni que la otra persona le vaya a pasar algo, ni que a mí siempre en
1: sí,
2: estos
1: verdad.
2: Casos me viene a la cabeza el bombero que falleció en Palma, que tenía un hijo y su mujer con la que vivía desde hace muchísimos años,
1: exacto.
2: tenían un hijo en común, no pudo cobrar.
1: Exacto.
2: Y esto fue un drama, porque claro, es que ¿qué más tienes que demostrar que tienes un hijo, que convives, que...
0: No, si després no tens signat aquest document
2: exacto,
0: davant la llei, no hi ha res a fer.
2: I és cierto que és un tràmite muy sencillo, però que no sempre pues, la burocràcia...
1: Pero
2: es lo más fácil.
1: Creo que es un tema de sentido. Yo tengo un caso concreto, no lo citaré evidentemente, de un grandísimo amigo mío, que yo hablé con él y lo ha arreglado. Pero lo ha arreglado en una mañana. Es decir, esto es inscribirte en un... Tiene una hija en común. No se quieren casar. Bueno, a lo mejor un día nos dan la sorpresa y nos invitan a todos a Formentera. No lo sé. Porque andan diciéndolo.
2: Pero estás lanzando pero digo, el mensajito.
1: No, le dije, joder, es que un día un accidente de coche... O sea, cualquier
0: sí.
1: cosa.
0: Les desgràcies
1: qué lío,
0: ocorren.
1: Qué lío.
0: Això en Joan Carles ho sap ben bé, i sobretot per aquests oients, espectadors, que ara mateix ens estiguin escoltant Joan Carles, que arreglin els papers. Perquè és vera, vosaltres com a missers heu vist com, no un dia, un segon, pot canviar la vida radicalment d'una persona.
3: M'encanta aquest programa perquè estan fent una pedagogia jurídica que és fantàstica avui, eh? No, superbé, un 10. Això demostra que el dia és un programa molt útil. Aquí, novament, hem de diferenciar la qüestió fiscal de la qüestió civil. La qüestió fiscal, aquí, en Alejandro del Campo, vaig a dir-ho, diria que és el millor fiscalista que hi ha a les Illes Balears. És un professional d'una envergadura i d'una talla espectacular. I crec que fa molt bé en advertir en el govern que una simple modificació de la compilació de dret civil balear no produirà l'efecte fiscal que pretès, l'efecte fiscal que es busca i que, per tant, Antoni Costa haurà d'elaborar una proposició de llei que també reguli fiscalment aquesta qüestió, perquè, si no, els llestos d'Hisenda que com deim a Eivissa són molt putes, el que faran és, això està arreglat fiscalment, però sa fiscalitat no s'ha tocat, s'ha tocat sa compilació de dret civil, no sa fiscalitat. Clar. I llavors, el que d'en Alicia i en José Manuel és així. En quin sentit? En què, al lots, si teniu una parella de fa 10 anys, si teniu fills en comú, ei, casaus, o inscriviu-vos com a parella de fet. Exacte. Ojo, que no és el mateix, eh? Amb dues coses generen drets i generen obligacions. El que no es pot pretendre és, sense haver contregut les obligacions, pretendre els drets. És a dir, si jo tinc una parella, no he fet res, no he arreglat cap paper, no puc pretendre que una volta la meva parella faci poder aspirar en el mateix règim que té un casat, que, per exemple, a Balears seria tenir un 50% de usdefruit dels seus béns o tenir una pensió de viudedat, o en aquest cas, aquesta bonificació fiscal tan grossa que ja tenim a Balears d'una bonificació de 100% des del 18 de juliol de 2023 entre cònjuges, entre parelles de fet, i ara tot apunta que també serà de parelles que estan convivint i que tenen un fill com a mínim en 10 anys. En qualsevol cas, en José Manuel ho deia molt bé, això s'arregla en un matí. Si us voleu inscriure com a parella de fet en el registre civil, i ara un notari et pot casar. Tu demanes una cita en el notari.
2: Que no fa falta festa.
1: Mi amigo no hizo fiesta, ¿eh? No, bueno, yo me enteré seis meses después que lo había hecho. Le digo, coño, gracias por hacerme caso.
3: No, exactament. I que no em porta fer un dispendi econòmic molt gros, però sí que, per favor, que la gent pensi que un matrimoni, i això està lleig dir-ho, però així, un matrimoni és ni més ni menys que un contracte. I jo el que anima la gent és que el firmi en aquest contracte. M'és igual si és per l'església. Hombre, jo per la meva posició personal prefereix que ho fesseu bé i per l'església, però que aquella gent que no ho vulgui fer així, que sàpiga que amb un matí, amb una cita notarial i amb pocs sous, arreglen un problema que es dia de demà els hi pot dar un disgust, i un disgust de molts de mils d'euros. Sí.
1: Absolutament.
0: Mira, m'ho has deixat en silenci, que és estrany.
1: No, és que és tal qual. És que és així, l'ha explicat mucho mejor que jo.
3: Casaus,
1: però és que és la
3: viva l'amor! Viva l'amor, que siguin els casos.
0: Exactament. Mireu, ens queden 3 minuts. Si voleu, els podem dedicar una xifra, no? Una xifra un tant contradictòria, perquè si parlem de creixement de l'economia, podem parlar en positiu, creix lleugerament, quasi un 3%, un 2,8% durant el segon trimestre de l'any, això segons l'informe d'evolució econòmica de la CAEP. Aquest creixement trenca 5 trimestres, perdoneu, consecutius de desacceleració. O sigui que fins aquí sí que podríem dir que hi ha una part positiva. Les Illes superen lleugerament la mitjana espanyola, o sigui que la lectura sí que és vera, que és bona, però clar, Alicia, se nota realment a les butxaques, perquè és aquí on volia arribar, és aquesta doble lectura.
2: És el drama que tenemos, que la macroeconomia va muy bien, però que luego cuando bajamos a la micro, a la escala pequeña, no se refleja, y no se refleja sobre todo por el elevado precio de la vivienda, que se come todo, porque tenemos salarios que mucha gente aquí en Baleares pues puede cobrar 2.000 euros, pero claro, si tiene que destinar 1.500, 1.600... Es que, claro. ¿Qué hace con el resto? Malvive.
0: Fa dos dies parlàvem del repte de viure tot sol. Eran comida no, persones. Mira,
1: yo esto sería sencillísimo. Mira, se hace una encuesta, ya no te digo la clase baja o clases menos favorecidas, pero se hace una encuesta entre personas de clase media, a ver cuántas dicen que hoy viven mejor que hace 10 años. Mira, Mar Vidal es un economista que lo explica muy bien. El PIB en España crece por varios motivos, pero hay uno fundamental. El PIB crece porque hay más gente. Es decir, es un crecimiento bruto. Hay más población, sobre todo por la inmigración, y entonces la tarta es más grande. Pero eso no quiere decir que le toque un cacho un poquito más grande a cada uno.
2: Al
1: revés, le toca un cacho cada vez más pequeñito a cada uno. Entonces, esto es evidente, que al final la cifra macro no coincide con la realidad económica de miles y miles de familias, pues, que hoy estamos viendo el precio de los alimentos, ya no te digo los 2 euros de litro de gasolina, etcétera. Esto, pues, tú vas hoy con 30 euros a un supermercado
0: no
1: sales. Es que no puedes, no llegas.
3: I això s'accentua especialment a Balears, on parlam constantment de luxe, d'un creixement econòmic molt gran, però precisament les externalitats d'això, a Balears som els que més les patim, i m'estic referint, com bé apuntava en Alicia, a la qüestió de l'habitatge, que es menja en moltes ocasions més d'un 50% de salari, quan cap banc et firmarà una hipoteca si aquesta hipoteca es menja més d'un 33, d'un 35% dels teus ingressos nets. Per tant, més creixement econòmic, malauradament, paradòxicament, no està suposant més benestar ni més poder adquisitiu per a les famílies.
0: Joan Carles, Rodríguez Tur, Alicia Mateos, José Manuel Barquero, ha estat un gust tenir aquest temps de conversa amb vosaltres, sempre passa volant, ja sabeu que és dijous, així que sí que mos permetem dir allò de que tingueu un bon cap de setmana.
1: Gràcies, Marta.
0: A la part de ràdio, igualment per tu, a la part de ràdio escoltem els nostres companys dels serveis informatius, també param atenció a alguns anuncis publicitaris a la part televisada i tot d'una encetam la segona hora de programa. Per cert, parlarem també d'intel·ligència artificial i com aquesta ha creat un nou llenguatge inintel·ligible per als humans. Tot d'una vos ho explicam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears, AESBA, alerta que el combustible no deixarà d'encarir-se, que en una setmana la gasolina podria pujar 6 cèntims més per litre i, atenció, 24 cèntims en només una setmana en el cas del gasoil. Per això reclamen al govern espanyol que adopti ja mesures fiscals urgents per contenir l'impacte d'aquesta nova escalada de preus entre consumidors, empreses i estacions de servei.
2: AESBA considera que l'impacte més serà especialment rellevant a les Balears a causa de la insularitat i de la forta dependència del transport i la mobilitat. Sol·liciten que abans del 1 d'octubre reactivin les mesures que ja s'aplicaren entre el març i el juny, com per exemple la rebaixa transitòria de l'impost especial sobre els hidrocarburs. L'associació considera que aquestes mesures han de tenir un caràcter temporal i extraordinari per evitar així un encariment conjuntural que acabi generant efectes estructurals sobre les famílies, les empreses i també el sector de les estacions de servei. Recordem que ahir el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, va confirmar que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovarà un nou paquet de mesures, però que de moment es desconeix el seu abast.
1: I avui també us expliquem que van a l'alça les agressions contra funcionaris a les presons espanyoles. Se n'han registrat més de 500 en només un any. Ara bé, en una entrevista a l'Informatiu Matí, el delegat del CESIP a la presó de Palma, Jesús Casado, ha alertat que aquesta estadística d'institucions penitenciàries no reflecteix la realitat perquè assegura n'hi ha moltes més.
2: La presó de Palma ara per ara no presenta aquesta quantitat tan elevada de casos d'agressions de reclusos contra els funcionaris. Explica Casado que el perfil dels presos ha canviat els darrers anys. Diu que no són tan conflictius.
3: Hemos tenido épocas muy duras en las que hemos estado pues en el top 3 de prisiones de España a nivel de agresiones. Ahora mismo la situación es más tranquila porque también ha cambiado un poco la tipología de internos que tenemos en Palma. No es un problema que no sea ajeno, pero no estamos a la cabeza, gracias a Dios, no estamos ahora mismo a la cabeza de la estadística. Però siguen ocurriendo este tipo de situaciones.
2: Declaracions del funcionari de presons avui, dia de la Mercè, en què el col·lectiu celebra la seva patrona amb un acte al centre penitenciari de Palma.
1: I un dia més, l'Institut Nacional d'Estadística ens deixa dades per copsar l'estat del sector turístic aquí a les Illes. En aquest cas, les Balears, segons la darrera enquesta que han publicat avui, han registrat durant el segon trimestre de l'any, la primavera, 3,4 milions de pernoctacions de residents espanyols. És un 6% més que l'any anterior.
2: Això són les nits contractades a establiments de les Balears durant la primavera. Pel que fa al nombre de viatgers que varen triar les Balears per dormir entre els mesos d'abril i de juny, varen ser més de 911.000, pràcticament un 20% més que l'any passat, que 2025. Així mateix, la despesa de turistes nacionals també es va elevar el segon trimestre fins als 405 milions d'euros, que és un 17% més que l'any passat.
1: I també una notícia que acabem de conèixer. Un jutge ha aixecat el veto de Donald Trump a la CNN, Is Now i també a Politico de la Casa Blanca. El magistrat considera que aquesta decisió que va prendre el líder nord-americà viola la primera esmena.
2: El jutge federal del districte de Columbia ha ordenat aquest dijous al president dels Estats Units que restableixi l'accés a la Casa Blanca als periodistes d'aquests tres mitjans. Un veto que considera inconstitucional. Es tracta d'un important revés per a Trump en un dels seus principals enfrontaments amb els mitjans de comunicació que el va dur, recordem-ho, a prendre una decisió inèdita fins ara als Estats Units.
1: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: nevades. No esperam grans canvis, així que encara tindrem aquesta sensació plenament estiuenca, sobretot durant les hores centrals del dia d'avui i també del cap de setmana. Com deien, el cap de setmana, dissabte, serà el dia més clar i estable, cel pràcticament serè i sense presència significativa de núvols. Així que, si teniu ganes encara una mica de platja, dissabte potser és un bon dia per aprofitar.
1: I la calor continuarà sent protagonista amb màximes que superaran els 30 graus en diversos punts de l'arxipèlag. Pel que fa al vent, serà en general fluix o moderat sense que s'esperi un episodi destacable. I si vos demanau què passa diumenge, i de començarem a veure alguns canvis al cel, amb més presència de núvols, tot i que encara en temperatures altes. Per tant, cap de setmana encara molt estiuenc, però en dissabte com el dia més rodó per gaudir de la platja, com comentaven a Joana, Marta. No
2: cap
1: sé si heu
2: setmana,
1: quedat les dues per anar a la
2: jo
1: platja.
2: Jo crec que aprofitarem, mira, encara, per estirar aquest estiuet una mica més i fer un cafico, i tant que sí. Sortim dels estudis per pegar un cop d'ull a les imatges que ens arriben en primer lloc de les Illes Malgrats, a Mallorca. La mà continua totalment en calma, si és que no se mou, però és pràcticament una fotografia, com a vegades deim, perquè és vera que és un dia totalment d'estiu, però tenim noves finestres. Una més.
0: Mira, aquí ja deim que si no hi ha gent nedant és senyal de qualque cosona. Sí que hi veiem, si no vaig malament, qualcú en el fons que neda, però ja no és l'estampa que teníem setmanes anteriors, on sempre que connectàvem o sempre que connectàvem amb aquesta càmera hi havia una gentada en aquesta hora dins aigua. Supos que és senyal de que l'aigua també ja no està tan calenta i ja fa una mica més de respecte.
2: Tothom torna a la feina, també, ja no és mes d'agost, ja el ritme continua amb més normalitat, però tot i així agraïm seguir veient els banyistes a Punta Prima, a Menorca. Continuarem pendents del temps, de com està començant aquesta tardor, que ja ens han dit que serà més càlida que l'habitual, però que tindrem moltíssima pluja. I també vos contam que demà, per exemple, preneu bona nota perquè és el dia del farmacèutic, i és per aquesta raó que ens avançam a la celebració i avui entram dins una farmàcia, un lloc que visitam molt més sovint del que ens pensam, i especialment ara, quan arriba la tardor. Amb el canvi d'estació també arriben els refredats dels virus. La grip augmenta la demanda, sobretot, de determinats medicaments.
0: Exacte, volem parlar de molts de temes referits a les farmàcies i també als farmacèutics. El problema, per exemple, dels subministraments seria un bon exemple. El Col·legi de Farmacèutics de Balears manté un registre actualitzat o de saber de medicaments amb problemes de disponibilitat. I, de fet, les farmàcies tenen eines per intentar localitzar aquests medicaments en altres establiments quan no tenen estoc.
1: I avui volen saber fins a quin punt aquesta situació afecta les farmàcies de les Illes. Quins medicaments són els que més costa trobar i què ha de fer un pacient quan arriba a la farmàcia i no hi ha el medicament que necessita. I també aprofitarem per parlar de la tardor, de vacunes, de refredats, d'automedicació, d'antibiòtics i de tots aquells productes que comencen a tenir més demanda aquests dies a qualsevol farmàcia d'aquesta arxipèlag.
2: Saludem el nostre convidat, és el president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Vicenç Terrades, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Com està ara mateix la situació? Podem començar per el tema del subministrament d'alguns medicaments a les farmàcies de Balears, si hi ha una manca generalitzada d'algun en concret o, de moment, la situació és òptima.
3: Bueno, podem dir que la situació és millor que passat mesos passats, lo que sí es verà que hi ha pues, faltes de subministrament. Normalment són controlades perquè són medicaments que tenen substitut, no? I se poden arribar a arreglar en s'intervenció del metge i de vegades en aquestes reunions que tenim amb Direcció General de Farmàcia i Salut per obrir temporalment una possibilitat de substitució des de la farmàcia d'un medicament per un altre, ja sigui per una altra forma farmacèutica, és a dir, comprimits per càpsules o per sobres, o cercar solucions perquè no sigui un problema greu de salut. No? A part d'això, també tenim la solució de cercar-ho amb medicaments estrangers, que també se fa, no? I en principi està controlat, es veu que hi ha una sèrie de medicaments de composició hormonal, sobretot per temes de salut femenina i menopàusia, etc., que hi ha una manca molt, molt gran des de ja fa mesos, però que bé, que s'està capetjant cap a d'altres

0: presentacions, i inclús antibiòtics, que també les estan solucionant. Ara mateix fa no res, se va obrir per part de l'administració la possibilitat de que la farmàcia ho pugui substituir per una altra forma farmacèutica, una sèrie d'antibiòtics, i ho arreglam simplement amb, en lloc de prendre unes càpsules, pues, s'han de prendre uns sobres o uns comprimits.
1: Això seria una alternativa, però quan un pacient arriba amb una recepta del metge molt específica, amb una quantitat, amb uns grams, amb una marca determinada, i la farmàcia no té aquell medicament, què passa? Quines alternatives hi ha? Perquè ara deu allò de, en lloc de pastilles sobres, sí, això sí, seria una solució, però moltes vegades a mi m'ha passat, ai no, és que la recepta posa que és
0: correcte,
1: aquesta fórmula amb aquestes característiques, i si no, correcte, no t'ho puc donar l'alternativa perquè la recepta posa això.
0: Sí, perquè no està habilitada aquesta substitució, perquè encara queden qualcunes unitats, o, en principi, es pensa que queden aquestes unitats, no? En aquest cas, tenim unes eines, no?, com es PharmaHelp, que les farmàcies podem comunicar-nos amb la resta de farmàcies de les illes i demanar, almenys, si una farmàcia ho té en stock. És una eina que és molt ràpida, és molt fàcil, i tot d'una que una farmàcia te contesta, te poses en contacte amb el pacient i li dius que en aquesta farmàcia ho tenen i que li reserven, pues, durant cert temps, no? I que ha de passar a cercar-la.
2: Que funciona molt bé, perquè se torben només hores, a vegades, o fins i tot no tan sols és una altra farmàcia, sinó la mateixa farmàcia el dia següent, o sigui,
0: correcte,
2: que funciona molt ràpid.
0: Sí, inclús depèn dels temps que li dediqui se mirarò, no? Perquè és instantani. Quan una farmàcia contesta, instantàniament ja te surt en verd que aquell medicament el té, no? Es veu que PharmaHelp ha donat una solució enorme a molts de problemes, però pot passar també que no sigui cert que n'hi hagi en el mercat i ja han de prendre una altra mesura, que és tornar-lo enviant al metge perquè cerqui una alternativa, encara que sigui un altre principi actiu, però que serveixi per lo mateix, o inclús hem de recordar que existeix l'alternativa de formulació magistral, que també no s'ha solucionat molt de problemes, que és, pues, la preparació d'aquesta presentació a l'oficina de farmàcia. Se poden preparar càpsules, comprimits, hi ha menys farmàcies que ho fan, però que són de formulació tercers, és a dir, si me venen a jo que no faig medicaments estèrils o no faig segons quin tipus de medicaments, ho demana a les farmàcies que estan associades a través del col·legi per formulació en tercers, i en un dia la farmàcia que ho demani ho té des d'aquesta farmàcia que ho formula.
1: PharmaHelp, una eina molt
0: important.
2: El seu nom ja parla per si sol.
0: PharmaHelp.
3: Però no, som un cop més amb Vicent Terrades, el president del Col·legi de Farmacèutics, Escofip, i jo volia demanar-vos si els usuaris això ho entenem. Ho dic perquè jo de vegades me passa que quan a que nostra donen genèrics, per exemple, som a Plazol, d'una caixa en concret. I jo sempre he de tornar a casa meva amb aquesta caixa en concret. Encara que jo expliqui mil vegades que Somoplazol és igual, si posa Pharmacare, posa Pharmatint o posa Pharmatú, no hi ha manera de fer entendre que nostre que Somoplazol és el mateix. Perquè no sé per què, però és bo, és el que hem pret sempre. Suposo que com a farmacèutic això ho heu trobat dia sí dia també.
0: Sí, això hi ha un efecte psicològic i de... Bé, som animals de costums, no? I la caixa és blava i ha de ser blava. I les càpsules són verdes i han de ser verdes, no? Però sí que és vera que els genèrics passen uns estudis de biodisponibilitat i han d'anar igual de bé. Aquí ja no vull entrar si un emplea un excipient o un altre, ja hi ha persones molt sensibles en aquell excipient. Però, en principi, ho ha de marcar a la pròpia caixa, si emplea, pues, determinats excipients o tal, però l'efecte ha de ser exactament el mateix. De fet, hi ha les històries de sempre, no?, de que de la farmàcia xerrant de formulació magistral, que potser la predina no dorm i ha de prendre les pastilles vermelles, i molt de metges recepten que se facin càpsules de formulació magistral. I...
2: És que és molt important. Igual que l'efecte placebo també és molt important,
0: exacte,
2: en els estudis.
0: Efecte
2: és que...
0: placebo total, que només du excipient, no? I la predina dorm perfectament.
2: La predisposició, veritat.
0: És cos humà, pot arreglar més coses de lo que no es pensava. Sense intervenció externa.
3: I el farmacèutic sempre ajuda. Ho dic perquè jo no sé quantes vegades m'ha tocat anar a mi fer coa i que allò, que és una mica d'embós, no, és que no et s'acatsa de sempre, dius, però, mem. Encara, mira que fa anys que hi ha la llei de genèrics, encara no m'ha acabat de copsar-la del tot.
0: Sí, encara hi ha aquesta reticència, però vamos, és que aquí a Espanya en concret, a més, a Europa i a Espanya en concret, els controls de biodisponibilitat són tan exhaustius que vamos, que la fiabilitat és total.
2: Aquí encara no mos han refredat, de moment, ha començat la tardor, tocarem fusta, veritat, però així com a la península sí que s'ha notat un pic de grip, de refredats, com va la cosa aquí a les farmàcies? Molta demanda?
0: La veritat que per ara està bastant controlat i estable. El que no vol dir que demà comencin traient, perquè això de vegades a la farmàcia no sabem per què, si ets la lluna, l'alineació del planeta, sol, el que sigui, però de repente tothom ve a cercar un medicament en concret.
2: El mateix dia.
0: El mateix dia que dius, mira, no ha sortit en tot l'any i avui ja en duc 5 i m'he quedat sense. Me sap greu, però haurà de ser per d'aquí 2 hores o s'hora baixa, per el servei de distribució que tenim, però avui per avui hi ha casos normals d'aquesta època.
1: Sí que el Vera Vicenç, que és molt important la confiança que un té amb el farmacèutic, no perquè, més enllà de que sí que el Vera que és important anar al metge, el farmacèutic te pot assessorar, te pot guiar, acompanyar, no?, en aquests processos. Refredats, tossina, mal de coll, segurament molta de gent com a terrors, no?, perquè tot una mos pensàvem que prendré això i me curaré. D'entrada un virus no s'arregla, per exemple, amb antibiòtics, això ho hem de tenir claríssim. Però quins són els errors que penses que són més habituals, que cometem els pacients i que els farmacèutics heu d'insistir una miqueta en fer una miqueta de pedagogia?
0: Sí, sí, o sigui, errors n'hi ha molts i a més, sobretot prendre coses que no són adequades per els símptomes que tens, però això és el que a mi me va bé, no? El que dèiem abans de la catxeta vermella, pues, també do millor. No, jo vull aquest antigripal perquè saps que me va bé. I dius, però quins símptomes tens? Pues tenc tossina, tenc moqueo, tenc tal... Ah, pues és aquest. No, però és que a mi me va aquest altre. No, però és que aquest, per exemple...
2: Està dient, Vicenç, que els farmacèutics han de tenir molta paciència.
0: Sí, sí, sí,
2: d'alguna manera,
0: molta paciència.
2: Està dient que, per favor,
0: perquè li dius, no,
2: siguen flexibles.
0: Els símptomes que m'estàs explicant és millor aquest. Perquè, mira, per exemple, tu no tens tossina. I si no tens tossina, no necessites prendre el dextrometorfà, que és el medicament que solen dur aquests medicaments per la tossina. Però no, però com me va bé aquest, vull aquest. I dius, ja estàs ficant-te en el cos una cosa que no és necessari, no? O millor, perquè molts d'antigripals duen dextrometorfà o no en la mateixa composició. I dius, pues si no tens tossina, per què t'has de ficar un principi actiu que no fa falta? Però, bueno, és molt difícil i hem de tenir molta paciència. I aquest és un dels principals errors, de vegades...
1: Que no és únic, però
0: bueno. No és únic, perquè n'hi ha molts més, des de sa forma de sa forma de prendre sa medicació fins a sa medicació en concret, que aquella persona ha vengut en sa idea en el cap de prendre aquell. I bueno, de vegades pues, has de ser conscient que estàs davant un punt d'atenció sanitari, que hi ha un sanitari donant-te unes explicacions i moltes, hem de dir que moltes vegades ho aconseguim. No, la gent, de fet, en so seu potecari pues, té molta confiança i en la meva experiència és que te fan cas.
3: Però després ens queixam que hi ha tanta de gent que se pensa que la Terra és plana perquè vas a la farmàcia, tu, el teu farmacèutic te diu has de prendre això, i tu sense haver passat mai ni per la facultat de farmàcia, ni la metge dius, no, és que la veïnada del tercer segona m'ha dit que aquestes pastilles són miraculoses.
0: Això...
3: I dius, però la teva veïnada del tercer segona has veïnat, ha passat per la facultat, criatura. No, però a ell, clar, també, com a farmacèutics, heu de lluitar contra aquesta... no sé si aversió popular que hi ha en la ciència, que a mi m'ha té regirat, perquè jo, com qualcú sap de lo seu, jo tinc tendència a fer-li aquest. Jo si vaig a la farmàcia i m'adonen, has de prendre aquest xarop, què tens? Li dones els 4 símptomes i així també ajudes a desembossar una mica les urgències, perquè també la farmàcia és com un primer filtre, perquè si només tens una mica de mal de cap, tens una mica de moc, no cal anar a urgències que te recetin res.
0: Correcte.
3: Ja hi ha facultatius de la farmàcia.
0: Això, vamos, és dia a dia, no? I has donat a la diana, perquè és que cada dia ens trobam aquestes situacions i ja no sa veïnada, potser estàs amb una persona i sa de darrere opina que no, que és molt millor això altre. I dic, però, escolta, que cap de dir... I tu què ets? Bueno, jo pues, tenc una tenda d'una drogueria. I dius, ja, però és que, m'estàs contradiguent algo que li cap de dir a aquesta persona in situ de dins la farmàcia.
1: Hem de fer
0: I
1: cas.
0: I passa molt, no? Perquè és despoble, però i ha d'intervendre, no? I el que has dit no es passa a diari. És a dir, hem d'anar alerta de tot això, de bulos, de remeis caseros, de a mi me funcionismo, que se diu, no? Que és, a mi me va molt bé, vale? A tothom va molt bé, però potser una altra persona no.
1: Sí, com siguin de fer cas en els professionals i en els que en saben, i els farmacèutics són descansaven i els han de fer cas. Vull entrar dins una altra qüestió i és el tema de la vacunació en general. És veritat que ara arriba la temporada de vacunació de la grip i d'altres virus respiratoris, com la Covid també. Te vull demanar quin paper teniu els farmacèutics en aquesta campanya, que crec que també és fonamental i bastant important, i si creus que de cada vegada hi ha més dubtes, no? Si la gent té reticències davant la vacuna de la grip, que sempre crec que n'hi ha hagut, però sobretot davant la de la Covid. Quines preguntes vos fan i què és allò que vos agradaria transmetre als farmacèutics en aquest sentit?
0: La veritat que m'agradaria dir que no, però sí. Hi ha molta falsa creença i molta reticència de molta de gent en el tema de la vacunació i ha fet molt de mal les xarxes socials i segon quines intervencions de famosos, no?
2: No aquí hem parlat noms, molt, eh? No? De fet, hem dit fins i tot noms, eh? O sigui, que aquí hem parlat i però tenim nom i cognom.
3: A mi ara surt en Esquerre i me dius, t'has de vacunar. En aquí fas cas, en Vicent Terrades o en Miguel Bosé, jo tindria clar, jo, diguem clàssic, diguem agosarat, jo tindria clar en aquí faria cas. Però, malauradament, veig que no tothom ho té tan clar.
0: Correcte, no és lo normal. De fet, Direcció General de Salut Pública no s'ha demanat apoyo i participar a la campanya perquè els darrers anys hi ha hagut un descens brutal, no? En el tema de vacunació. L'any passat vàrem ja participar en la campanya, se va aconseguir pujar un poc el que és el grau de vacunació, i és molt feo dir-ho, però per jo, una persona que no se vacuna, és una persona també un poc egoista.
2: Sí, perquè és una responsabilitat de tots.
0: Correcte.
2: Clar, i tu no agafes les malalties gràcies a que la resta es vacunam.
0: Aquí
2: tota
0: està,
2: la raó.
0: Aquí
2: clar.
0: Està. Aquesta immunitat de rebany, aquesta protecció clar. Dels teus familiars més vulnerables, no, passen perquè tu te vacunis. No? I és vera que, segons quines vegades, te pot donar una reacció a una vacuna, però són totalment lleus. I vacunant-te és que no només t'ajudes a tu, sinó que ajudes a tota la població i que pensis un poc en els teus familiars i persones que estimes que són més vulnerables, que tenen certa edat, que tenen enfermedades pues, cròniques o tenen baixades de defensa i gràcies a això ajudam a tothom. A la campanya d'enguany, que no s'han demanat col·laboració des de Salut Pública, hem ja arribat hem pactat unes col·laboracions i una és que vendran a fer una formació en espotecaris que durant aquesta formació nos vendrà un equip de vacunació i espotecaris nos vacunarem allà in situ.
2: Perdona,
0: per això pues, ho farem sobre la població.
1: Predicant-nos, exemple.
0: I dient, escolta, espotecaris se vacunen, no? I donar un poc d'exemple i que la gent pues, s'animi perquè és molt important.
2: Parlar amb l'apotecari pot suposar, és veritat, una persona que t'aporta uns consells molt importants en un moment determinat, escoltar-los i sobretot no automedicar-se, que això és importantíssim i sempre sí. Ho recordam, malauradament, se fa i molt més habitual del que ens agradaria. Vicenç Terrades, moltíssimes gràcies per aquesta visita i sobretot molt d'anys. Recordam, demà, Dia Mundial del Farmacèutic. Gràcies per ser-hi amb nosaltres.
0: Gràcies. Simplement recalcar que és el Dia Mundial del Farmacèutic, que veureu veu que s'il·luminen uns certs edificis de color verd, no? Des del Castell de Bellver, Consolat de Mar, han demanat també Consell Insular d'Eivissa, i tenim un acte a la farmàcia Llebrers, no sé si la coneixeu, que és molt antiga, i
1: a Menorca.
0: A Menorca, i que, bueno, que feliç dia dels farmacèutics per demà a tothom, i moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, el farmacèutic, que tant ens han acompanyat a nosaltres, els mitjans de comunicació, no només durant la pandèmia, però sempre que hi ha algun fet, alguna notícia, alguna darrera hora, algun medicament que ja no se pot trobar o que hi ha una mancança, els cridam, i és veritat que existeix un vincle molt, molt estret. 10:25, uns consells.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la pera limonera granel a 2,25 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 15,99 euros kilo. El salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo. Y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
4: De dilluns a divendres a les 5...
5: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes... Tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
5: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
4: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
6: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
5: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
5: Aquest setembre serà possible.
4: IB3 Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
4: Xiu, xiu.
5: Fora.
6: I en Pugues, sí.
7: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
8: Deu i 28, moment per plantejar-vos una pregunta, no sé si existencial. Està la intel·ligència artificial destruint llocs de feina? Pot semblar un debat etern, però avui posant xifres a aquesta hipòtesi. Un estudi a partir de dades de 41 països ha llançat un resultat inesperat. Diu que Espanya seria l'exemple més clar de llocs de feina substituïts per intel·ligència artificial.

0: Com podeu veure, hi ha música per tot, i aquest tema mos diu que hi ha com un romanç entre un humà i això, hi ha una intel·ligència artificial. Bé, contar-vos que una recerca conjunta d'experts de la Universitat de Stanford i de King's College explica que no és que destrueixin tot tipus de feines, però sí les feines juniors, són les que estan més en perill. Com un júnior, no ens referim, o com a júnior no ens referim a la feina de la gent jove, sinó treballs o feines en llocs de menor responsabilitat dins l'organització.
1: Afecta sobretot activitats relacionades amb el sector tecnològic i el desenvolupament de programari. Així que, com a conclusió, poden dir que la IA, la intel·ligència artificial, substitueix alguns tipus de feina. Un titular no tan cridaner ni molt manco, però que a nosaltres ens ha preocupat. Però atenció, perquè sí que corren risc les feines administratives. Per saber fins a quin punt han de donar credibilitat en aquest missatge, saludam el degà del Col·legi d'Enginyers, en Mateu Oliver. Mateu, molt bon dia, com estàs?
2: Ué, com anem?
1: Encantat de saludar-te. I primera pregunta. Fa uns mesos, un dels CEOs de Microsoft va posar les piles als administratius i els hi va donar 18 mesos abans que la IA els pogués fer desaparèixer. Fins a quin punt aquest missatge és sensacionalista? O era un toc d'atenció als seus treballadors?
2: Bé, tot lo de la IA ho hem d'agafar com sensacionalista. Vull dir, qualsevol missatge que envien els CEOs d'una empresa d'IA és sensacionalista. Perquè... No, de veres, ells mateixos tenen un problema. El seu negoci no és tan negoci com diuen que és negoci. M'explica, és a dir, tothom diu, no, anem a invertir en via. Dic, vale, estan cremant dobbers a una velocitat espectacular i els seus missatges estan relacionats amb això. Tornant a la pregunta. Els administratius encara no està tot tan automatitzat com per poder-lo substituir. Lo del tema de juniors que hi ha les grans consultores i el tema de juniors que hi ha les empreses de programació, sí.
3: Alerta, idò.
2: Sí, és així. Vull dir, de
3: fet... O sigui, aquesta gent és la que hauria de fer de la IA un complement si no vol morir.
2: Sí.
3: Val.
2: Sí.
3: Però no un enemic, sinó dominar la IA.
2: No, és senzillament una evolució. Vull dir, la gràcia dels humans és que no som una màquina, no som una torradora, ni som una cafetera que només sap fer cafè o fer torrades. I nosaltres som perfectament moldejables, el nostre cervell és plàstic, i som capaços de canviar. El que passa és que també estem en una societat que es canvia, tothom li posa molt nerviós. Però són persones intel·ligents, hem de poder-nos adaptar. Llavors, és aquesta gent que ara diu no, jo és que tinc un FP d'informàtica i ara resulta que no sé què. Diu, pues mira, xico, fer un grau i n'aprens i podràs emplear l'eina aquesta. Això mos fa pujar un escaló. Tot és un poc d'evolució. Sap greu, però quan li recomanes a un altre que, escolti, vostè ara no ha arribat en el final, segueix aquí caminant una estoneta més. Això em posa nerviós. Però mos toca a tots, en més gran o petita mesura. Jo m'he reinventat un parell de vegades. I segueix tenint aquest sentit de l'humor.
3: Primer punt i do, Mateu el qualifica de sensacionalista. Sí que podran desaparèixer aquestes feines júnior, però no aquelles que utilitzin la IA com a complement. Aquestes no moriran, punt número 1. Però a banda de posar-nos en alerta, hi ha més titulars, companys de la intel·ligència artificial, aquest dia, si m'ha fet referència.
0: Un grup d'agents autònoms d'intel·ligència artificial ha creat un nou argot per comunicar-se entre si, una manera nova de comunicar-se que mescla metàfores poètiques, atenció, i expressions sintètiques difícils d'interpretar per als humans. En resum, ha creat un llenguatge inintel·ligible per nosaltres, els mortals.
1: Hem de dir que no sabem si són així, però, segons avançava la simulació, van aparèixer combinacions indexifrables per als investigadors mateixos. Els lingüistes van comparar aquell llenguatge amb l'estil surrealista d'obres literàries complexes o fins i tot de músics com Syd Barrett. No sé si ja em dic que la IA pot ser creativa i dissenyar nous llenguatges, però en quines finalitats? Perquè suposava que la IA havia de ser una ajuda nostra. Si la IA ja s'alia perquè no l'entenguem, no sé exactament de què mos servirà aquesta intel·ligència artificial.
2: Però és que aquí na Joana ha tocat la tecla. És un argot. O tu entens els metges? Vull dir, els metges duen 5 segles desenvolupant un llenguatge per entendre-se entre ells, i tu vas allà amb una flebitis, i bueno, quan saps de què, diu, mira, la itis vol dir que és una inflamació, no sé què, que és un no sé quantos. Ells han desenvolupat el seu argot. Han sí, tardat molt de segles.
1: Sí, però hi ha un codi per desxifrar aquest argot. És a dir, sí, és un argot sí, que si tu intentes aprendre'l, Pots fer-ho, en canvi, en Seguià, no?
2: Si és ad hoc.
1: Si crea un creat, codi per ells...
2: Sí, l'han creat per ser eficients.
3: Però, Mateu, és un punt perillós d'aquesta notícia, perquè l'IA, quan se va donar compte que els humans intentaven desxifrar-la, se tornava més complicada. O sigui, en certa manera, se podria estar com a revelant una micona.
2: Hem d'entendre que hi ha una altra notícia que comentàrem fa unes setmanes, que és que Seguià és transparent. És a dir, vosaltres deies, el resultat no.
3: És honesta.
2: Sí, no, el resultat no. Però tots els càlculs que se fan darrere per treure una resposta, aquests càlculs són transparents. Tu veus els números que canvien. Llavors, en aquella notícia deien que Seguià tenia sentiments, que no en tenia, però que sí que activava certes neurones que demostraven un comportament, perquè eren les mateixes neurones, que s'activaven en determinats missatges. Vale. Llavors, des d'aquí què fa? Pues Seguià, tu la poses a conversar amb una altra IA i tot d'una fan, el que se diu en informàtica, un handshaking. El handshaking és quan tu et poses dos maquinaris a fer feina plegats, li has de donar un llenguatge comú. A les peces de maquinari que tu tens ja predefinides, el llenguatge és predefinit. Aquí el fan ad hoc. Llavors van trobar maneres per ser més eficients. Però jo no ho veig per posar-se nerviosos.
0: Jo moltíssim. Perquè aquest argot... clar,
2: arribarà
0: seria ni... més importància perquè, dius, l'argot d'un metge no el coneixem, el desconeixem, és que no hem estudiat medicina, però, tal com qual. Diuen Xisco, hi ha mecanismes per entendre. Clar, aquest argot pot crear situacions que estan en fora de que nosaltres puguem fer res. Ara mateix acaba de sortir una notícia. Una IA d'OpenAI ha hackejat el sistema públic de salut d'Austràlia i altres tres objectius. I ho han sabut 3 mesos després. 3 mesos després han sabut que un agent d'intel·ligència artificial va accedir sense autorització a un portal del sistema públic d'Austràlia i ha obtingut arxius públics i no públics de tota la gent d'Austràlia. I tota aquesta informació... la poden fer valer. Vull dir, jo crec que és més perillós de lo que crec que avui mos està dient.
2: Mem, te poso un context, eh? Els d'OpenAI i els d'Anthropic necessiten un estat d'alarma perquè les seves empreses siguessin tirant en el nivell que tiren i cremen dobbers. Llavors, és que la gent se posi nerviosa i aquestes notícies d'herbera que hi ha atacs, no t'ho discutes, que, i a més, es que hi haurà, perquè això és una eina que se pot emplear per això.
3: Els dolents també la poden emprar.
2: I per defensar-te també la pots emplear. Eh? Vull dir, això és una evolució. Però ells necessiten aquestes notícies. El que jo no me crec, i aquí jo som crític, eh? Vull dir, no posa en dubte la notícia, que la don per bona. El que posa en dubte és la motivació d'aquesta notícia. És a dir, tu... a un agent, tu no el tens funcionant i aquesta gent fa coses que tu no li has dites prèviament. Vull dir, aquesta gent tenia un sèrie d'objectius i a lo millor per aconseguir aquests objectius s'ha sortit de Sandbox, que nosaltres els informàtics deim Sandbox, que és un puesto que diu pot destrossar qualsevol cosa i no passa res perquè és una capsa acotada. Se t'ha escapat. Dic, coño, és l'enèsima vegada que se t'escapa, tio. Dic, com que no l'has vist venir? Jo començo a posar un dubte.
3: Jo sé que tu sempre mos tranquil·litzes, però el nostre objectiu o missió és sempre repassar els titulars.
2: Sí, em sembla molt bé.
3: No pot quedar desapercebut,
1: que Mateu Oliver, ets autor de sa frase, per la IA, acaronar i matar només són verbs.
2: Sí.
1: No és el mateix acaronen a Marta que maten a Marta.
3: No, ni molt manco.
1: És un altre rotllo. I a part, amb això de crear un llenguatge específic per ells que tu no puguis entendre, clar, si resulta que t'estan dient ataca, jo què sé, ataca Mònaco, i el lloc d'ataca Mònaco és compra margalides, i tu no saps que això vol dir atacar Mònaco, tenim un problema greu. Sí. No sé si ara, però com no se comencin a posar una mica com de portes
2: límits
1: o de controls,
2: però això és lo
1: mateix. En aquesta sandbox, en aquesta caça d'arena,
2: sí.
1: Que de cada vegada és més grossa.
2: Sí, però això ho varen xerrar un altre dia. És que tu saps que hi ha monedes que assisteixen a persones discapacitades, que no poden valer-se per elles mateixes. Però en aquestes monedes no li dones una pistola. Val? Llavors, Seguià és una moneda collonuda. Fa tot el que tu li diguis, mal o menys, però no li donis una pistola.
3: Exactament.
2: I aquí estan donant pistoles a les monedes i mos queixant de la moneda.
3: Aquí
2: dic, a la
3: radica...
2: mos hem de queixar de la pistola.
3: Exactament. Aquí radica el problema. Aquí, darrere, manejant la intel·ligència
2: artificial.
3: I per
2: això, OpenAI i aquestes empreses molt grosses tenen un problema brutal. I són les IA xines. si hi ha xineses i de codi obert, que n'hi ha altres que no són xineses, aquestes estan traient per el 10% del preu el que ells estan cobrant en el 100%. Clar, això és un problema. Llavors, és que creen un estat d'alarma, comptauen nosaltres, nosaltres som cavall de batalla...
3: No, de totes maneres, aquí hi ha un problema, que és que els Estats Units i la Xina necessiten una regulació de la intel·ligència artificial i de moment no la volen. Ens queda un minut i mig i hem de donar una primícia, una notícia important. La setmana que ve, atenció, Mateu Oliver serà nomenat president d'Eurel, que és l'Associació d'Enginyers Industrials d'Europa. Serà la veu tècnica dels enginyers al centre de les decisions de la Unió Europea. Això vol dir que ell prendrà decisions sobre transició energètica, xarxes elèctriques, sobirania tecnològica, indústria avançada, ciberseguretat, captació de talent, i és nostre, és balear, i tindrà una veu molt important a Europa. Què suposa aquest nomenament?
2: Bé, això ha estat un miracle, eh? Vull dir, això és una presidència que a Espanya hi és de dins, li tocava a l'anterior president del Consejo, però va perdre les eleccions, i les van guanyar nosaltres, el president, que és canari, no hi pot anar, i jo, que som de ser balear, diu, com que no?
3: Aquí va a punt, no?
2: Exactament, i me fa una il·lusió bàrbara, perquè de la mateixa manera que vaig anar a veure l'ambaixador de la Xina, que hi vaig estar fa dues setmanes amb ell, per xerrar de reindustrialització, ara anirem a Europa a xerrar de reindustrialització, perquè mos fa falta en aquest territori, i a lo que és Europa en general, li fa falta com a spa. I és un tema que, des de l'enginyeria industrial, volem apretar d'aquesta... Tothom veu com Alemanya està tenint un procés de desindustrialització. Estan en crisi, no, ningú ho diu, però és una veritat com un temple. Van a pitjor. Però tampoc veuen que en aquest moment és un moment de gran esperança per la reindustrialització. Però és d'un altre tipus. No és una industrialització extensiva amb molt poc producte i llargues tirades, és una industrialització intensiva amb molt de producte i tirades molt petites.
3: Serà la primera vegada que una veu de les Illes Balears pugui presidir una instància tècnica europea d'aquest nivell. I serà la setmana que ve. Des d'aquí, la nostra més sincera enhorabona. I a partir de la setmana que ve entrarem en els detalls del que suposa aquesta presidència. Moltíssimes gràcies, com sempre. Un autèntic plaer. Uns consells, parlam de màgia. Ens visita Jorge Blas, que arriba precisament als teatres de les nostres illes amb un nou espectacle. Coneixerem els detalls tot d'una.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Ha arribat el moment de mantenir una estona de conversa amb un dels il·lusionistes espanyols més reconeguts internacionalment. Ens referim a Jorge Blas, que arriba a Mallorca el mes d'octubre amb Ilusión Artes, un espectacle que ell mateix defineix com un retorn a l'essència de la màgia, una proposta més íntima, propera, interactiva, en què el públic no només observa, sinó que també participa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Només el 5% dels migrants que arriben a les Balears procedents de la ruta algeriana es queden finalment a les illes. Són dades de la Creu Roja que ha donat a conèixer amb motiu a la presentació de l'informe del CES sobre migració. Anem a ampliar aquesta informació. Carme Moreno, bon dia.
1: Bon dia. La vicepresidenta del Comitè Autonòmic de la Creu Roja a les Illes, Andra Guler, ha destacat que les persones que creuen la Mediterrània des d'Algèria i arriben a l'arxipèlag cada vegada tenen un perfil més vulnerable. A més, ha lamentat la desaparició de migrants que fan la ruta. D'altra banda, hem de dir que el president del Consell Econòmic i Social, Antón Costas, ha destacat que la migració suposa un repte per l'Estat i ha reclamat més mitjans. Costas també ha lamentat un canvi de percepció de la població espanyola cap als migrants.
2: Que ha cambiado la actitud en España con respecto a la inmigración. España era un país, una especie de excepción en el ámbito europeo con respecto a la tolerancia y a la percepción que se tenía sobre la inmigración. Esto ha cambiado en los últimos años y creo que es algo a tener muy en cuenta para orientar las políticas públicas.
0: Gràcies, Carme Moreno. Mentrestant, la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca lamenta que el govern centri ara els seus esforços a cercar infrahabitatges i pisos sobreocupats i no a resoldre la crisi residencial que pateixen les illes. És la posició que ha manifestat Àngela Pons en una intervenció fa uns minuts al ple de l'Ajuntament de Palma.
3: Pons també que la campanya anunciada pel govern per inspeccionar frau residencial i també pisos sobreocupats causi encara més dificultats a les persones que han d'accedir a aquestes ofertes per poder dormir sota un sostre. Per això reclama solucions que protegeixin els més vulnerables.
4: Els pisos pateres que ara persegueixen, perquè si ja no diuen pisos pateres perquè vulgui, nou persones dins un pis, qui és qui li agrada viure així? A ningú. A on aniran? En el carrer. Li llevareu el pedró? Sí. Les perseguireu? Sí. Molestaran? Sí. I les solucions? Per què esteu aquí segurs i cobrant cada mes del meu sou?
0: I més coses. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears, AESBA, alerta que el combustible no deixarà d'encarir-se. De fet, ja adverteixen que en una setmana la gasolina podria pujar 6 cèntims més per litre i 24, atenció, en el cas del gasoil.
3: Per això reclamen al govern espanyol que adopti mesures fiscals urgents per contenir l'impacte d'aquesta escalada de preus entre consumidors, empreses i també estacions de servei. AESBA considera que l'impacte més serà especialment rellevant aquí a les Illes Balears a causa de la insularitat i també de la forta dependència del transport.
0: I parlant d'habitatges, Suma proposa expropiar el pis de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada ahir a la barriada del Retiro de Madrid per part d'un fons voltor.
3: Així ho ha anunciat la portaveu del grup parlamentari al Congrés, Verónica Martínez Barbero, ho ha fet en una entrevista també avui a Televisió Espanyola. Assegura que és una mesura factible si s'inclou a un decret llei que es podria aprovar dimarts que ve en Consell de Ministres.
5: Es viable jurídicamente, el artículo 33.3 de la Constitución Española lo prevé, la ley de expropiación también, con una serie de condiciones, y nosotros creemos que para eso lo que tenemos que hacer es meterlo en el Real Decreto Ley del martes, esta expropiación del piso de Mari Carmen, un Real Decreto Ley que tiene que haber más contenidos, pero es esencial esa expropiación con rango de ley el martes en el Consejo de Ministros.
0: I demà aquesta proposta que fa Sumar arribarem a les 11 i 4 minuts. Els serveis informatius actualitzem notícies, tornem amb més a partir de les 12.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han equipat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: Idoi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
3: Onze i cinc minuts, és aquesta ja la tercera i darrera hora de programa i l'abordam amb una reflexió.

0: Avui tenim una història que demostra que, de vegades, els cans són molt més útils per a una investigació policial d'allò que poden creure. I en aquest cas, tot va començar gràcies a un xip.
1: Sí, el protagonista és el Lur, un pastor alsacià que el dia 7 d'agost va ser trobat deambulant a prop de Balsa de Morea, a Navarra. Els policies que el varen recollir varen comprovar que duia xip, això sí, i varen contactar amb una dona que hi figurava com a propietària. Ella els va explicar que en realitat el ca estava o vivia amb la seva exparella, que era un ciutadà francès que es deia Pascal.
0: El problema és que no aconseguien contactar amb en Pascal. Els policies varen anar a l'adreça on vivia i allà els va obrir la porta al seu company de pis, que va donar explicacions poc clares sobre la seva desaparició. Hi havia alguns detalls que varen fer sospitar els agents de policia, restes de fang i fins i tot un salvavides que estava per allà al mig. Perquè uns dies abans, a uns 40 quilòmetres d'allà, al pantà de Llessa, havien aparegut 9 parts d'un cos d'un home. L'investigació havia determinat que aquest home havia mort de manera violenta.
1: Els policies varen relacionar una cosa amb l'altra i varen avisar la Guàrdia Civil i varen encertar. Les restes eren d'en Pascal, el curador d'aquest animaló. A partir d'aquí, la investigació va trobar càmeres de seguretat, compres d'una motosserra, moviments sospitosos i fins i tot restes de sang a la casa.
0: El presumpte homicida va acabar detingut i Lur va tornar a França amb l'exparella d'en Pascal. Així que si qualque dia penseu que posar-li el xip al vostre ca és una simple qüestió administrativa, recordeu sempre aquest cas d'assassinat, per si de cas. Perquè aquest cas no va poder parlar, però va acabar donant als investigadors d'aquest cas la pista que necessitaven. Una vegada més, una investigació avança de la manera menys esperada.
2: I des d'aquí, jo crec que també podem fer, ja que hem parlat abans, no?, de fins a on és capaç d'arribar l'ésser humà, i hem parlat d'aquest assassinat en concret tan cruel i del paper d'aquest canet, podem també valorar la feina dels K9, no?, de tots aquests canets que se dediquen a ajudar a la policia, i algun d'ells, i fins i tot a Espanya, han ajudat a solucionar o a intentar portar llum sobre alguns dels crims més rellevants de la història d'aquest país, i alguns tenen nom. Jo recordo Hax, Lennon, Marley, varen ser claus, per exemple, de detecció de bombes Lapa, o sigui que han estat agents importants, i fins i tot quan moren és molt emotiu, perquè els agents de la policia els comiaden com si fossin un membre més, no?, del seu equip. O sigui que des d'aquí també s'ha de reivindicar la feina d'aquests canats, no?, que són determinants quan hi ha investigacions d'aquesta magnitud.
1: La veritat és que sí, que és com un cas, no?, de pel·lícula de Hollywood, que un canet, que és història d'aquest canet que per ventura deambulava perquè s'havia perdut, perquè havia passat qualque cosa a casa seva i ell havia partit assustat, no sé, m'ho imagino jo, perquè el seu curador havia desaparegut i va ajudar a donar aquesta pista. Molt important també el xip, que d'en Xisco, que mos pensam que només és un tema administratiu, però mira, varen poder...
2: Gràcies a això.
1: Escatir tot això gràcies a començar a formar fils, no?
0: I jo, més enllà d'aquest cas anecdòtic d'escà, que està molt bé, sí? A mi me sorprèn la quantitat de gent que s'escortera quan te maten. Després d'escà Sancho, que el varen comentar per pa i per sal, però que una persona vagi a comprar una motosserra i sigui capaç de fer en 9 trossos en el seu company de pis, no ho sé, has de tenir una habilitat especial que jo desconeixia, que hi ha tanta de gent capaç de xapar en trossos.
2: Molta més gent de la que penses. Quantes vegades s'han sentit allò? Era un veïnat molt normal. Sempre saludava a l'ascensor. Sempre donava el bon dia. I parlava del temps.
0: Un joc de guinevets que en un moment te talla com si fossis un cuixot. No demanaré per on començaríeu a escorxar qualcú.
2: No, crec que jo m'anec a
0: contestar aquesta pregunta.
1: També t'he dit una cosa. Xerrant de pel·lícules...
0: A mi em semblaria molt interessant. Perquè no m'hauria de començar a pescar. Per favor,
2: Joana,
0: dir-li
2: alguna
1: cosa. Això, fent referència a les pel·lícules, en el guió televisiu que podria suscitar aquesta història de l'ur d'aquest canet, sí que és vera que també la gent ha vist moltes pel·lícules, perquè crec que se pensen que escorxant o teant i tal aconseguiran el crim perfecte, no t'ho dic en sèrio. Allò que se pensen és que tirant una cama aquí i una cuixa allà, ningú s'haurà de...
2: I és més, final, hi ha moltes restes biològiques, clar, si fas això, perquè n'hi ha per tot, o sigui que és molt complicat.
0: No, mira, que dic, clar, que parlàvem amb una mica de frivolitat sobre això, perquè el cas m'agafa lluny, i parlàvem d'escorxar hipotètic. No en concret, perquè m'haurà suscitat aquesta curiositat sempre que hi ha tanta de gent que acaba trossos.
2: Mira la sèrie que va recomanar Joan Amaro Tofà.

0: cridaré el teu nom.
1: I ara arriba una data que serà molt simbòlica, el 7 de novembre, al Teatre Principal de Palma. Serà el seu retorn als escenaris i a més servirà per celebrar els seus 30 anys de carrera. Les entrades ja estan exaurides perquè han de dir que hi havia moltes ganes de Jaume Anglada. I ja el tenim aquí. Don Jaume, com estàs?
2: Doncs pues encantadíssim d'estar aquí, escoltar-vos. Jo em quedaria un ratet escoltant, o sigui, que xerreu de jo.
3: O sigui, xerrem de tu, però, no, minuts,
2: moltes
3: gràcies.
2: Jo, com lo millor que tinc com a artista és que m'agrada xerrar de jo. Però si damunt xerren tan bé de jo, m'agrada un poquet més. O sigui, que gràcies.
3: Home, sold out, per favor, companys, que ho dèiem a micro tancat i que manquen encara moltíssimes setmanes. Com se viu això?
2: Pues, amb molta gratitud i, la veritat, m'he sent molt, molt agraït perquè la gent vulgui venir a escoltar les meves cançons, tant meves i en la banda que hi seré, i tranquil, perquè així també me dona més temps per escollir el meu repertori, escollir ensaiar bé en la banda i dedicar tot el temps pues, a aquesta gent que ha dedicat el seu temps i el seu dobbes per venir a escoltar-nos, pues, que pensi que ha merescut la pena, perquè, i també jo vull pensar que ha merescut la pena aquesta tornada i fer tanta feina, com heu dit, pues, per tornar a retrobar-me en... No m'agrada dir públic, en els meus amics damunt un escenari, que té moltíssimes ganes després de tot el que ha passat.
1: Tot i així, la presentació del concert has dit en sent com si fos el primer concert. No sé si aquesta és la frase que has triat per explicar aquest retorn i sobretot perquè què té aquest concert que el visquis com començar de zero. No sé si tindrem una Anglada nou pastat d'una altra manera. Has hagut de treballar sa veu, ses mans. Què passarà en aquest concert, que tothom ja el vira, que serà màgic?
2: Jo no ho sé. O sigui, quan te dic... O sigui, tu, quan xerres que dius aquesta frase, no és una frase que jo hagi pensat com a perdonar, com a títol o com a titular, no? Potser avui te dic una frase i demà te dic una altra, però sí que ho sent com si fos el primer concert. Serà el primer concert i l'únic concert d'enguany. I la veritat és que han passat moltes coses. La veritat és que vos he de dir que també passar tant de temps enquemat, passar tant de temps a un hospital, passar tant de temps rebre tantes visites d'amics i familiars, tot això també ajuda, te posa a reflexionar i te posa a pensar tant sa vida com a persona, sa part interior i després sa part professional també. Té moltíssimes ganes perquè m'he donat compte que el que més m'agrada en aquesta vida és cantar, que si a gent li agrada el que estic cantant i ses bambolletes del públic. Això t'ha de dir que també és una cosa que enyor i que m'agrada.
4: Et sa millor medicina.
2: Ajuda. O sigui, sempre aquest tipus de concerts, sa bambolleta te pot alimentar cego. No? Però la veritat és que la gent, i la moda de la gent, el que fa és t'alimenta el que t'anima i és coret. O sigui que,
3: te podem donar unes bambolletes? Que teníem moltes ganes
2: Venga.
3: De tenir-te aquí.
2: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. I si demanava un altre, també tinc un altre.
1: Però, si vol, només aplaudim. No, mos costarà, perquè encara no. Queda una estona d'entrevista, però supos que aquest caliu també és necessari, no? Devia ser un dels motors que tenies després de tot aquest any feixuc que has passat de recuperació, de tornar a prendre-ho tot en certa manera. Pensant en aquest retorn, supos que també devia ser una mica de benzina.
2: Però perquè és un retorn molt més professional, però també és professional i també és molt emotiu per jo, perquè jo, tot se modo la gent, sí que l'he sentida. Saps? Ho he dit sempre, jo m'han salvat els metges i se moda la gent, perquè si no, no sé què faig aquí, perquè m'he sentit molt estimat i molt... Però inclús quan hi anava pel carrer o hi vaig pel carrer, gent anònima, gent que no coneixia, m'aturava i me deia aquesta frase que m'ha dit tanta gent i que tant i que ho eres, que és que he pregat molt per tu, he pensat molt en tu, i gent que no coneixia de res, i això ho he rebut amb tant de carinyo i tant d'agraïment que això, pues, ja ho tenc, i, o sigui, no ho he deixat de tenir, però ara me toca jo donar les gràcies de l'única manera que sé i es pujar-me damunt un escenari i oferir les meves cançons de, com bé has dit abans, Xisco, ja celebrant 30 anys, que a més aquest concert ja s'havia de fer l'any passat, les mateixes dates per novembre, però he de donar les gràcies al Teatre Principal, que me va guardar la data i me va dir, si vols, en el novembre podem internar i retomar aquesta data. I crec que també per jo és posar un objectiu i per això, per continuar vius i tornar a la vida, anem a xerrar laboral o xerrar la vida més professional, en aquest cas, en les cançons.
0: 30 anys, que la veritat és que se diu fàcil o ràpid, però que crec que no és gens fàcil mantenir-se, no arribar, sinó mantenir-se, com ho has fet tu, Jaume, 30 anys en què m'encanta sentir que tens ganes de tornar damunt l'escenari, que és el que més t'agrada. Vull dir que no perdre aquestes papallones, aquesta connexió amb el públic, supos que és allò que te connecta més, no?, amb els teus seguidors. Quan mires enrere i penses, no?, amb aquests 30 anys, amb els discos que has fet, les cançons que has creat, que penses? Que, no sé, que reconeixes més? El músic que eres abans, el que ets ara, que recordes d'aquell nin, perquè devia ser un nin entre fa 30 anys, que tenia aquella il·lusió i que la manté ara?
2: La passió. Que va canviant, també, perquè, mira, tu també vas madurant i te vas fent gran i vas tenint fills i van passant coses, passen els anys per damunt, però crec que la passió és el que no he perdut. No m'atreveix a dir ni talent, ni professionalitat, ni millor o pitjor manera d'escriure o de cantar, però crec que la passió és una cosa que no he perdut mai i crec que el que també marca la diferència per voler continuar i voler seguir compartint les cançons si està damunt un escenari. I a més, fa temps vaig escriure tot un disc en mallorquí que es diu Jaume Anglada i tu. Vale? Hi ha una cançó que diu els records de 20 anys enrere, però ho he de canviar, i és el record de 30 anys enrere, les cançons a la MTV, els somnis volaven, alerta, damunt una vespa, i el color del teu vestit, la vespa ja no hi és. Però d'això xerram, de 30 anys enrere, que continuen, i jo encara no he perdut la passió per voler escriure cançons i compartir-les amb la gent.
0: La vespa no hi és, però tu sí.
3: Exacte. La vespa no hi és.
2: Perquè és que, clar, jo anava amb vespa des de 16 anys.
3: Jaume, moltes coses han canviat, com és lògic. Tu has passat un procés molt complicat i durant aquest procés has dit en algun moment que la música també te va ajudar, no? No sé si alguns músics en concret, però mentre estaves, diguent, en tot el procés de rehabilitació, no sé si recordes cançons, músics, que te van ajudar a tirar cap endavant, perquè la música és una arma superpoderosa i més quan tu no ho està passant malament.
2: Molt poderosa. Sí, tens records de bueno, tots els meus amics músics. Però, per exemple, el meu amic, en Sergio Llopis, venia amb la guitarra i cantava cançons i jo les intentava cantar, que no me'n recordo. Menys mal que hi ha petits vídeos que estan enregistrats. En Sergio, després també venien, bueno, tots els meus companys, després també xerrava, m'enviava molt de missatges el meu amic en Quique González, per exemple, que ell està a Cantàbria. Després també estic pendent de jo, en Miguel Ríos, que és una persona que admiro i estim moltíssim. I d'això t'estic xerrant, però, i també pues, d'aquí, pues, tant de Marta Elka o com en Toni Pastor i tota la gent d'aquí, tot el voltant de músics d'aquí, perquè a més jo el vespre que vaig tenir l'accident, el vespre jo estava a la movida que estava escoltant un concert de Nando González i allà també vaig tenir l'oportunitat de ferrar-me en Pep Estrada i de xerrar un poquet amb tots. O sigui, aquest amor que jo he sentit i aquest carinyo és també molta, molta, molta gent. Hi ha una part molt musical i que m'encanta.
1: Som en conversa amb Jaume Anglada, que el proper 7 de novembre aterrarà sobre l'escenari del Teatre Principal de Palma, una data que tothom espera. Mirau si esperàvem aquesta data, que ja no queden entrades, per tant, és que no entengueu, ja ho fet tard. Celebrarà 30 anys sobre l'escenari. Ara ho dèiem, aquests 30 anys, Jaume, és una xifra molt redona. I amb aquestes 3 dècades que ha canviat més, la teva manera d'entendre la música o la teva manera d'entendre la vida? Ho dic perquè allò que teniu els cantautors és que també totes les teves cançons estan amarades com a molt de tu. No sé què ha canviat més amb aquests 30 anys.
2: Les dues coses. I episodis també fan que se canvien tant de mirar la música, tant de mirar per una part interior, no? La música, la indústria musical està canviant molt, val? Però l'essència encara s'aguanta i encara existeix. O sigui, jo sempre... Bueno, jo, molta gent sempre deia el mateix, que en el final no hem de menester a ningú per fer una cançó, només és una emoció tenir, pues això, un quadern i una guitarra i voler escriure aquesta cançó. L'essència sempre és la mateixa. La conseqüència, a dia d'avui, pot ser diferent perquè també hi ha canals nous per arribar a la gent. O sigui, no vull dir que mos han de modernitzar ni mos han d'actualitzar, però sí que ha canviat un poquet l'indústria musical en aquesta part. I de la mateixa manera, crec que com a persones també anant canviant, pues, com he dit abans, pues, els fills te fan canviar, els familiars, els episodis, sigui el que sigui, pues, en la feina, o com el meu, el que jo he tingut per el camí, tot això, totes aquestes coses te fan canviar i a dia d'avui pues, vull trobar, bueno, vull cercar i trobar el millor Jaume, que no sé qui és encara, ho heu de conèixer. És trobar el millor Jaume per, com bé has dit, 17 de novembre, poder oferir a tota la gent que tant m'ha estimat i tant s'ha preocupat per jo, no només 17 de novembre, sinó a partir de 7 de novembre sempre, donar-se gràcies a la gent d'aquesta manera musical i, de més, en el teatre de la nostra ciutat, en el Teatre Principal de Palma.
3: No tinc dubtes, que sortirà la millor versió d'en Jaume Anglada el proper 17
1: Jaume,
3: de novembre.
1: En Jaume Premium.
3: Jaume 2.0, Jaume Premium, li podeu dir, com digueu, però sí que és vera que serà, sens dubte, una molt bona versió d'ell mateix, que ha dit abans que arribava als escenaris molt tranquil, però i el moment de sortir, de tenir aquest contacte, perquè ha de ser superemocionant, no?
2: Ho he pensat.
3: I com el podries descriure? Perquè jo m'ho intento imaginar i se me posa la pell de gallina.
2: Tenc un record, tenc molt de records de sortir cap a un escenari i sentir-me com molt nerviós, no? Com, i molt responsable. De vegades no és nerviós, no és tenir por, és sentir-te responsable de lo que has de fer i la magnitud que té en aquest moment aquell espectacle. I una altra vegada pues, me ve que crec que serà una cosa així. En responsabilitat i en nervis, però amb emoció.
0: I Jaume, no sé si durant aquest temps, durant aquest procés en què en Jaume ha hagut de cuidar-se, fer rehabilitació, etc, has fet noves creacions musicals?
2: No.
0: Ha estat un temps de... Un altre...
2: No. Estic fent petits borradors, petites coses, però és una cosa que tenc tant en escapat dia 7 de novembre, que és com un pic que hagi passat 7 de novembre, és com que vull girar una pàgina i ja anar, bueno, com diuen els jovenets d'avui en dia, una altra pantalla, i passar la pantalla.
1: Supos que dia 7 hauràs teus grans hits. Ho dic perquè hi ha gent, hi ha els angladistes, que necessiten la seva dosi, segons quines cançons. Ja tens el repertori pensat?
2: Espera encertar, Xisco, espera encertar.
1: Però ja t'hem pensat sí. Encara s'ha de delimitar? Ja no. Està tot quadrat?
2: Bueno, no està tancat, però està quasi 99% pensat, però no està col·locat encara, el setlist encara no està fet, però sí, està tot pensat.
0: Quina vols tu que soni, Xisco?
2: Té molt de temps, ara, té molt de temps, Xisco.
3: Exacte, tria, Xisco.
1: No, venga. Jo som un clàssic de clàssics i jo sé que sonarà, cridaré el teu nom, però a mi nunca tenemos Graceland, troc que t'eleves l'esperit encara que tinguis un dia.
3: Que mos elevi l'esperit. Los zapatos de gamuza azul.

0: I és vera, eh?
1: Clar, que aquest és el Jaume més primerenc.
0: Exactament.
1: Aquell Jaume que no tothom recorda, jo penso que s'ha de posar en valor que ell va ser un dels 7 símbols de les 11 en casa. Que...
2: Bueno, més que 7 símbols, era un actor. Era un actor.
1: Perdona, no. Eres un foquet encès amb aquells rínxols darrere aquella barra d'esbar.
2: Encara el setenc, el que passa que tu més té més curtetes que veus.
1: Per dir que en aquell moment... Ai, m'ha sortit un gall.
0: Te poses nerviós i tot, si és que...
1: Me costa mirar-lo. Però no, era aquell jove curro que sortia a les 11 en casa i ara evoluciona 30 anys després, arriba a la seta principal. Jo crec que en plena forma hi ha moltes ganes de tornar a demostrar aquests escenaris en el teu terreny. Perquè se nota, és a dir, hi ha fam d'escenari, en aquest cas, per part d'en Jaume Anglada.
2: Hi ha moltíssimes ganes, sobretot, com és saber què passa amb aquest primer moment, aquest primer alè de dir, però sé que quan comences a cantar, ja està, ja no atura ningú aquest tren, no? Però a mi, de quina manera puc afrontar i puc, pues això, tornar a caminar. En teoria en sabia, però anem a continuar.
0: Se mos quedarà curt, aquest concert. Jo crec que Jaume Anglada ja haurà de pensar una segona data per tota aquesta gent que no ha pogut, perquè, com dèiem, malauradament, ens agradaria dir, vinga, si frisau encara podreu trobar entrades, però no, és vera que ha penjat aquest sold out, jo crec que hauràs de pensar al Manco en una segona data en concret, no?
2: Sí, el que està clar és que no serà el darrer concert. És el primer, i espero que sigui el primer de molts. O sigui, bueno, i també, com heu dit, pues, també properament, també en cançons noves, en composicions noves, i men cap a on vaig.
0: Mos pots dir alguna coseta d'aquestes cançons noves sense fer molt d'espoiler? És que,
2: bueno, són més idees i són aquesta feina de cercar més cap a dins. Me vull exigir molt més a l'hora de tancar cada frase. Me vull exigir molt més com a cantautor i com a músic a l'hora de decidir i prendre decisions de què és una frase i què és una cançó. Per exemple, aquesta cançó de Nunca Tendremos Graceland és una cançó que està escrita quasi, me puc atrevir a dir quasi del tirón, que era perquè jo el que volia és que la gent la cantàs. I ho vaig aconseguir, perquè la gent la cantava i s'escrivia, era molt fàcil, que tothom deia no, Nunca Tendremos Graceland. I vaig decidir a Graceland en l'any, no me'n record, però bueno, vaig anar a gravar un disco allà a Nashville i, bueno, vàrem anar a gravar un disco a Nashville i vaig i seria ja, però avui les conseqüències de les cançons vull que siguin unes altres.
0: Ha dit abans en Xisco que nosaltres érem uns clàssics. Quina triam per acabar? Cridaré el teu nom.
1: No, cridaré el teu nom, sinó ell que feia de cambrer a les 11 en casa, tenim mi camarera. Que també
2: i dir-vos, en un moment, i dir-vos, mirant els ulls, com vos estim i vos estimaré. Cridaré el vostre nom a tots els meus amics que varen pensar en jo, que em van estimar tant i em van ajudar tant. Cridaré el teu nom.
1: Bravo!
0: Bravo! Jaume, quin gust passar aquesta estona amb tu. Tenia moltíssimes ganes i la veritat és que mos duim aquest bocinet d'entrevista al cor, aviat.
2: Se me queda curta, és que feia molt de temps que no falla.
0: Haurem de repetir per tenir el Manco una estona per xerrar més. De tot com, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Un plaer, mos veiem aviat.
3: Se fan grans.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

11 i 46 volen parlar d'una d'aquestes tradicions que van molt més enllà d'un plat de fideus, perquè els fideus de Can Araví són també trobada, festa i, sobretot, molta feina feta entre veïnats.

0: Idò, sí, amb aquesta jota d'esbarmar vos contam que aquesta és una celebració que reuneix cada any molta gent i que és possible gràcies a la implicació de persones del poble. Per exemple, el Club de la Tercera Edat i de tots aquells que hi col·laboren perquè tot estigui enllestit i a punt. I, de fet, avui volen conèixer una mica millor com es prepara aquesta festa que hi ha darrere aquestes grans olles de fideus i, sobretot, Xisco, que significa mantenir viva una tradició com aquesta.
1: I per parlar-ne, connectam amb en Joan Pujades, que forma part de la directiva del Club de la Tercera Edat i que, juntament amb altres persones, col·labora en l'organització dels fideus de Can Araví. Joan, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, bé, molt bé.
1: Encantats de saludar-te. I comencem pel principi, Joan. Quan començau a preparar els fideus de Can Araví? Perquè jo m'imagino que hi deu haver com a molt de temps de preparació perquè una olla d'aquesta magnitud no se prepara en un dia.
2: Pues no, ara avui de matí les hem escurades i ara estem portant un pot de sabó en el cul perquè quan li peguem foc pues no se cremin. I ja tenim aigua en el foc per fer el brou. Ara endur la carn, els ossos, els aparrarem dins les olles.
0: Un brou, Joan, que no és bo de fer, perquè, clar, aquest gustet de fideus d'esbarmar és, jo crec que únic, supos que pel xot o pel meca hi posau, però quin és el secret? Que mos podries contar de què fa bo aquest brou dels fideus d'esbarmar?
2: Bueno, primer fer un bon brou amb els ossos, un pot de verdura, ceba, porro, pastanagó, tot això que bulli i que bulli un parell d'hores. Això és el principal.
0: I quanta de gent s'implica i que suposa organitzar una celebració d'aquestes dimensions? Perquè si no anem malament, espereu per avui vespre unes 3.000 persones.
2: Pues sí. Entre 3.000 i 4.000 persones segurament se reuniran aquí dalt, a Can Araví.
3: I jo que m'agobí quan venen a casa més de 6. Mare meva, eh? No ho he pensat.
1: Perquè
3: tu, Guerau,
1: quin és el màxim de persones perquè has cuinat?
3: Mira, jo tenc altres virtuts i ja saps que la cuina no és la meva virtut per excel·lència, però el que trob és que mantenir la logística, que siguin tan bons, que mantinguin la seva essència, això és complicadíssim, o no?
2: Sí, és complicat. Hombre, en Paco Escapellat, que és el cuiner principal, és el que li dona el gust i sap el que li ha d'afegir, si sal, si es preva bo, si, o sigui, és un poc la complicació per tantes persones. És coent, tot això implica tenir molta experiència per cuinar per tants.
1: Som a conversa amb en Joan Pujades, del Club de la Tercera Edat de Binissalem, que forma part d'aquesta organització dels fideus de Can Araví, i, evidentment, Joan, els fideus són els protagonistes, però no sé si es manté la recepta tradicional o en sos anys hi ha hagut canvis o evolucions lògiques dins aquesta recepta vostra.
2: No, dins la nostra, diguem que és la tradicional. Sí. No.
1: Si una cosa funciona, no l'han de tocar.
2: No, exactament. Sí. Més o menys el tenim ja tot estudiat, però, bueno, un bon sofrit, que s'ha de sofregir bé la carn, després s'ha d'afegir un pot de vi Salem, si pot ser, que ho trobo esclar. I després un sofregit de tomàtic, de ceba i porro.
0: Mordesca. No, perdona, Joan, deies sí. Hi ha un cuiner principal, que és en Paco, però és vera que això sí. No se fa de més amb unes mans. Quantes mans se necessiten per tota aquesta logística, no? Perquè veiem ara amb imatges molta de gent repartint dins brueles els fideus, remenant, fent el foc, sí. Tastant, afegint el que tu deies, no? Perquè el brou sigui coent o sigui més salat o manco salat. Quantes mans són les que ajuden i fan possible aquesta festa?
2: No, pues aquí tothom que ve és benvingut i el podem fer feina. Però, bueno, deuen ser, o sigui, principals, de més 10 o 12 persones, i després pues, gent que ve a ajudar però a remenar, ve a ajudar a repartir fideus i tot això, pues...
0: I segur que n'hi ha que només venen a menjar, que també aquesta és altra, no?
2: també.
3: A mi m'agrada molt, les vegades que he tingut oportunitat de participar, que és veritat que és tot un gust, no? Aquest vincle entre veïnats, amics, sí. Gent que ja coneix perfectament el funcionament de la festa, gent que la viu per primera vegada, no? És com un conjunt d'emocions que, a la fi, se concentren en una taula, no? Que és el moment sí. per compartir experiències per excel·lència, no? Aquesta atmosfera, aquest sentiment de germanor, d'unitat que se convoca, jo crec que és preciós i que és, a més, molt potent. Veritat, Joan?
2: Sí, sí, sí, fem pinyó. La paraula és fer pinyó. Perquè aquí ens posam un quants a primera hora, a les 9, a dues coses, però després ve dues persones més, després venen d'altres, després fem per dinar, després ja ens posam en
3: sèrie. I et dic una cosa, Joan, tu que segur recordes de temps enrere, com ha canviat? Perquè fa uns anys, és veritat que encara no t'he dit que ens posaven una Rebeca, però sí, no? I els fideus entraven amb aquest... amb aquesta frescor, no? Ajudaven un poquet, però ara mateix, amb el canvi de temperatures, amb aquests estius tan llargs, es veurà que, si estan un poc teps, tampoc fa mal, eh?
2: Fa molta calor, però, bueno, han de ser contents perquè se passi gust i, bueno, si s'ha de suar un poc, pues que se sui.
3: Alguna recomanació perquè la gent ho pugui gaudir, sobretot de logística, a l'hora d'atracar-se al poble, que han de saber, no?, que hi ha determinats carrers que estan teats, etc., per tots aquells que mos escoltin?
2: Bueno, avui l'Ajuntament recomana que se pugui Cana de Vi a peu, perquè hi ha uns pàrquings d'habilitat, però s'omplen tot d'una i el seu és deixar el cotxe en el poble i pujar a peu. És una caminadeta i és bona. I després em ve a sopar, doncs, una caminadeta per baixar.
0: Per baixar fideus. I de recordar, avui sí. dia 24, a les 9 del vespre, que famosos fideus de Canaraví, que fan que tota la gent de Benissalem i qualque convidat pugi en Romeria cap en aquesta part del municipi i tasti aquests fideus que solen ser una mica covents i que fan que mos entri una mica de calor. Però bé, tot sigui per menjar fideus, Marta.
3: Joan Pujades, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Heu anat moltes vegades, vosaltres? Jo he de dir que una i me va fascinar. O sigui, vaig poder gaudir-la.
1: Sí, t'ha de convidar qualcú de Benissalem.
3: Sí, clar, és que és l'únic requisit.
1: Perquè allò que t'agrada és poder seure allà en el carrer, tranquil·lament, poder fer una mica de bauxa.
0: Això és dissabte, això és sopar de carrer, és dissabte. Avui són els fideus a Can Araví, de vora, al restaurant de Can Araví, i fan aquest sopar de tot el poble. No, companys, dir, perquè te convidin, t'han de convidar dissabte.
3: És que el que està intentant és que si qualcú el convidi. Qualcú? No, no te dones compte que està fent una crida.
1: Vinissalem, Vinissalemers, Vinissalemers del món, avisau. De totes maneres, tu ets molt de fideus, per tant, avui és un dia fet per tu, Joana Maroto.
0: M'agrada molt els fideus, però que siguin coents m'acosta un poc. Un puntet, ja m'agrada un puntet. Si qualcú m'ho ha convidat, amb un puntet de coent.
3: I en Antoni Fuster, el nostre company dels esports.
4: Bon dia.
3: Bon dia. En qualsevol punt, siguin coents o no.
4: Siguin coents o no. Només me falta la convidada, res més.
3: Agafant forces, amb fideus de...
4: I que repiquin els fideus,
1: i que Antoni Fuster és un gran gastrònom, perquè és la persona que cona que més viatja per feina
3: i
1: te pot fer un croquis dels millors restaurants de totes a pell de brau. Si tu has d'anar a sopar a qualque banda... Li has de demanar a Antoni Fuster.
3: Però avui no mos recomanarà restaurants, Toni. Per on comencem avui?
4: Avui parlarem del substitut de Martin Valiant, no? Un jugador importantíssim a l'eix de la defensa i que diu menja no hi serà perquè es troba en la seva selecció. Un mal de cap per Luis García, que haurà de cercar un substitut. A qui elegirà? Doncs Abubakar Soumahoro és un dels futbolistes que té més possibilitats de suplir la baixa de Valgen. John Chetau ja dona o David López, que encara no ha debutat aquesta temporada.
3: Perdona, petit incís, me fascina com els companys dels esports pues apreneu els noms més estranys i ho deis de manera tan ràpida, eh? Per cert, des d'aquí, tot un punt, eh?
4: I de veurem qui serà el substitut. Jo crec que serà, en aquest cas, Soumahoro, que és el que més minuts ha gaudit de moment en el que duim de campionat de tots dels altres dos, no? Respecte als altres dos. Això per un costat, demà penúltima sessió d'entrenament, ja dissabte va darrere i diumenge el partit 4 i quart que podreu seguir des de les 2:30 aquí a Esports en Joc, a IB3 Ràdio. Això per un costat, per altra banda, hem de parlar també de la Champions femenina, perquè si van parlar ahir de la victòria de l'Arsenal amb el gol que va aconseguir Mariona Caldentei, la faladitxera des del punt de penal. Ahir el Barça, la portera Cata Coll i la migcampista Patri Guijarro varen sumar els primers 3 punts després de guanyar per 5-2 al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les dues mallorquines varen ser titulars i varen disputar tot el partit. Dimecres que ve s'enfrontaran a la Roma. Abans, el pròxim compromís de la Blaugrana serà dissabte a Logroño en la 5a jornada de Lliga. D'aquests temes, d'altres qüestions, també a partir d'avui 5, Esport 3.
3: Només una... Que sí, que ja la tenim, que ja la tenim, ja la tenim aquí. Teníem moltes ganes de passar una estona amb ella, clar que sí. Gràcies, Toni.
4: Vinga, fins ara.
3: Repassar el contingut del programa al dia. A veure quin és el menú a Menorca, amb Clara i Mamí, com se presenta aquest dijous?
5: Bon dia, Ida. Mira, m'ho retrobarem amb els portaveus dels diferents partits polítics que conformen el Consell Insular de Menorca, perquè torna el curs, torna el setembre i també tornen les tertúlies polítiques. Avui ens acompanyaran per part del Partit Popular el portaveu Joan Pons Torres, per part del PSOE, portaveu Susana Mora i per part de Més per Menorca, portaveu Noemí García. Amb ells parlarem de la gestió de recursos naturals a la nostra illa, sobretot la gestió de Saigo, en un final de temporada turística amb els aqüífers sota mínims i encara amb una situació de sequera preocupant després d'un estiu rècord d'onades de calor i de pressió turística damunt el nostre territori.
3: Moltes gràcies, companya. I Laura Tur, a Eivissa i Formentera?
6: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui tornem al Festival Back to School, que enguany celebra la seva 14a edició. Rebrem aquí a l'estudi l'impulsor d'aquest festival, en Felipe Ruiz, de Ses Barcetes, i també el músic Ferran Nogués, que actua enguany per tercera vegada en aquest festival i farà doblet. Després estrenam dos seccions avui, no una, no, dos seccions noves. Torna en Pere Navarro, però donant-li un gir a la seva secció musical, serà a l'espai Racó d'Acords, i també portarem l'escola a la ràdio, serà una secció mensual d'educació liderada per Fran Tienda, que és el president de l'Associació de Directors de Centres de Secundària d'Eivissa.
3: I acabam amb els continguts del Dia Mallorca. I Jaume Noguera, bon dia de nou.
7: Bon dia, i de nosaltres, igual que els companys del Dia Mallorca, també recuperam, després de la pausa estival, la tertúlia debat amb els membres del Consell de Mallorca. Avui en 4 temes. No sé si tens temps per tot, perquè tots són temes molt importants, com el projecte del primer tram del segon cinturó de Palma, la llei de regulació de vehicles a Mallorca, que ja ha iniciat la seva tramitació en el Parlament. També la lluita contra l'oferta turística il·legal, que ja s'ha incrementat en un 40% dels expedients sancionadors, i també la gestió dels menors migrants. Han de recordar que per primera vegada ja són 500 persones menors migrants els que acull l'IMAS aquí a la major de les Balears. De tot aquest tema es parlarem amb els membres del Consell de Mallorca, si mos dona temps.
3: Segur que sí. I de nosaltres posant punt i final de, en aquest programa, tornant demà a partir de les 9 amb la música de Jaume Anglada. Vos deim adeu i, com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma han assistit aquest matí al ple de l'Ajuntament per a reclamar a l'equip municipal que compleixi amb les millores promeses ja fa més d'any i mig. Asseguren que els infants no poden ser atesos com necessiten per falta de personal i també de recursos. Laura Marcos, explica'ns, bon dia.
2: Bon dia. Sí, les treballadores de tres escoletes de Palma, entre les quals Ciutat Antiga, tornen a demanar de manera urgent més doblers i professionals per cobrir les ràtios o més de millorar el material escolar. Margalida Isern, representant de les escoletes externalitzades a Palma i mestra de l'escola de Ciutat Antiga.
3: Són infants de 0 a 3, és a dir, una edat vulnerable dels nins d'infant de Palma. En serveis, bueno, el material dins les aules és escàs, poc i dolent. I falten personals humans, és a dir, per aules les ràtios són molt altes, els infants, a més, amb necessitats educatives especials, que no se veuen cobertes.
2: Aquí en directe a l'Ajuntament de Palma.
1: Gràcies, Laura, per aquesta informació que ens arriba en directe, en aquest cas des del ple de l'Ajuntament de Palma. Anem amb més qüestions, perquè només un 5% dels migrants que arriben aquí a les illes procedents de la ruta algeriana es queda finalment a l'arxipèlag. Són dades de la Creu Roja que ha donat a conèixer amb motiu de la presentació de l'informe del CES sobre migracions.
4: La vicepresidenta del Comitè Autonòmic de la Creu Roja, Andra Gulei, ha destacat avui que les persones que creuen la Mediterrània des d'Algèria i arriben aquí a les illes tenen un perfil més vulnerable. A més, ha lamentat la desaparició de migrants que fan la ruta. El president del Consell Econòmic i Social, Anton Costas, també ha destacat que la migració suposa un repte per l'Estat i ha reclamat més mitjans.
5: Que ha cambiado la actitud en España con respecto a la migración. España era un país, una especie de excepción en el ámbito europeo con respecto a la tolerancia y a la percepción que se tenía sobre la inmigración. Esto ha cambiado en los últimos años y creo que es algo a tener muy en cuenta para orientar les polítiques públiques.
1: I també us expliquem avui que Sumar ha proposat expropiar el pis de Mari Carmen. És la dona de 87 anys que va ser ahir desnonada a la barriada del Retiro de Madrid per part d'un fons voltor.
4: Així ho ha anunciat la portaveu del grup parlamentari al Congrés, Verónica Martínez Barbero, ho ha fet avui a una entrevista a Televisió Espanyola. Assegura que és una mesura factible si s'inclou en un reial decret que es pugui aprovar dimarts en Consell de Ministres. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha volgut normalitzar aquest desnonament, assegura que és un de tants i acusa el govern espanyol de no prendre mesures per evitar-ho.
6: Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el gobierno, es decir, Sánchez, por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley, de unas leyes que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas.
1: I un apunt més, Espanya té prop de 8.000 residències i d'aquestes un 62% són privades. És una dada que ha publicat avui l'Inserso per mostrar aquesta radiografia dels centres residencials de l'Estat. 2 de cada 3 són per a persones majors, la resta són per a persones que presenten discapacitats. A més de mitjana, una residència a l'Estat ofereix habitualment habitacions compartides, té 75 places en el cas dels ancians, mentre que les destinades a persones amb discapacitat són de 36 places de mitjana. I d'així arribem a les 12:04. Actualitzem, tornem a més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Avui és el darrer dijous de mes i, com és costum, el dia Mallorca tenir la nostra tertúlia amb els representants de les diferents formacions polítiques que conformen el Consell de Mallorca. Una tertúlia que reprenem després de la pausa estival i que esperem hagi anat molt bé pels nostres convidats. Avui conversarem sobre el projecte del primer tram del segon cinturó de Palma, sobre la llei de regulació de vehicles a Mallorca que ja ha iniciat la seva tramitació en el Parlament. També parlarem de la lluita contra l'oferta turística il·legal, que ja registra un increment d'un 40% d'expedients sancionadors, i també de la gestió dels menors migrants no acompanyats per part de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que depèn del Consell, i que recordem que ja són més de 500 aquestes persones menors migrants que per primera vegada acudissin a la nostra illa. Hem de parlar dels quatre temes, així que sense més començam saludant els nostres convidats. Per part del Partit Popular ens acompanya el senyor Bernat Ballori, portavoz del Consell. Benvingut, senyor Ballori.
1: Bon dia.
0: Per part del PSOE, el Consell de Mallorca, doña

0: activitat en el Consell, comença el senyor Gallori per part del Partit Popular. Senyor Gallori, endavant.
1: Sí, hola, bon dia. Efectivament, dins aquesta tasca de transformació de Mallorca que duim a terme des del principi de la legislatura, que anem, se consta de millorar la vida dels mallorquins i, a més, que fer-ho en sostenibilitat, és una tasca per millorar els problemes de mobilitat, els problemes de saturació, els problemes de massificació que ja duim a terme, i dins aquests projectes, pues, un dels projectes més significatius i més importants és aquest tram 1, no? Aquesta darrera part del segon cinturó, de l'anomenat segon cinturó. Se tracta d'una connexió de l'autopista de Llucmajor a l'autopista d'Inca, una connexió que és una alternativa efectiva per descongestionar la via de cintura. La via de cintura, que tots la coneixem, és una de les vies, si no la via més saturada d'Espanya. La seva mobilitat se veurà molt millorada en el final d'aquesta infraestructura. Se calcula, els informes tècnics calculen que entre 20 i 30 mil cotxes menys entraran a la via de cintura des del moment en què se posi en marxa el tram 1, i això representa una reducció del 27% del número de vehicles. I, bueno, és una gran infraestructura, és vera, però cal remarcar que és una infraestructura que no du consum de territori, no du ocupació del territori. Fa 10 anys que estava dins un calaix, una infraestructura necessari, però que no hi havia consens al Partit d'Esquerres per fer-la, i és una infraestructura que ara s'ha durat a terme, a més, amb importants millores de sostenibilitat respecte al projecte original, i per tant, una vegada hagi acabat, no només millorarà la circulació, sinó que serà una obra sostenible.
0: Senyora Cladera, per part del PSOE, un minut i mig.
2: Per part nostra, pensam que la via connectora, que se va fer ja fa una sèrie d'anys, s'ha de culminar amb aquest tram, que no és fàcil, és complicat, i s'ha de complicar des del moment que també el Partit Popular va autoritzar el FAN, el centre comercial, i per tant va complicar el tema de mobilitat allà. Però ara tornem a assistir a un anunci a la desesperada del senyor Galmés, un anunci electoral, perquè vol fer creure que desembossarà Mallorca, aquell anunci o aquell eslògan amb el que se va presentar la campanya electoral fa 3 anys, o fa quasi bé a distant 4 anys, i l'únic que fa és fer un anunci perquè no farà res. Evidentment no li dona temps a fer aquesta infraestructura com ha volgut fer amb aquest anunci per tot lo alto, perquè primer de tot nosaltres hem demanat conèixer el projecte. No hem vist el projecte aprovat. Un projecte d'aquesta magnitud ja hauria d'estar aprovat per poder-se licitar. Això no ho han trobat enlloc. No han trobat que s'hagués exposat al públic. L'exposició pública és imprescindible per la participació ciutadana, d'entitats, d'institucions. No l'han trobada. No han vist els informes de recursos hídrics, i és una zona inundable. El túnel no s'hauria d'inundar, no? No m'ho hauria de recordar això, les autopistes que va fer el PP a Eivissa. En definitiva, hi ha dubtes d'aquest projecte que estigui ja llest per poder-se executar. Però també mos preocupa, i m'agradaria que avui el senyor Bayori tal vegada m'ho pugui explicar, perquè puja 350 milions d'euros. Justament el que demanen a Madrid amb el conveni de carreteres. El senyor Galmés no fa gaire va anunciar, o quan va anunciar el projecte va dir que eren 110. Ara resulta que són 350. Això fa una mica de sospita, no? Veient també com regalem diners a Tirme, com escampam els diners o congestionam els recursos en el Consell de Mallorca del senyor Galmés. Per tant, mos preocupa això. I després també mos preocupa que hi ha una ampliació de carrils i d'autopista aquí, i per tant això també s'hauria d'explicar, perquè al final és lo de sempre.
3: Lo que tendría que explicar usted, señora Cladera, ajustándose a su tiempo, es por qué tuvo usted 10 años metido en un cajón el primer tramo del segundo cinturón. Y es que esa es la política de izquierda, no hacer absolutamente nada. Es decir, una vía conectora que es necesaria para descongestionar la vía de cintura, que llamamos el segundo cinturón, que se ha ejecutado el segundo y el tercer tramo, pero el primer tramo, ni habían iniciado ustedes los proyectos previos. Estaban allí enredando, intentando no hacer absolutamente nada para que todos los ciudadanos de Mallorca se viesen asumidos en un caos terrible gracias a su no gestión de las vías. Y esa es la diferencia de cuando gestiona la derecha a cuando gestiona la izquierda. Que cuando estamos nosotros en el poder, que cuando está Vox también impulsa a que el Partido Popular ejecute determinadas infraestructuras necesarias para la movilidad de Mallorca. No estamos solo en el eslogan como están ustedes, estamos en la realidad, en que las palabras se conviertan en hechos, en que los proyectos se materialicen para que la gente pueda circular libremente.

0: libremente por Mallorca y no esté sumida en un caos, en un colapso a los cuales ustedes y sus políticas siempre nos han abocado.
1: Tomba la senyora Corsac per part de Més.
2: Moltes gràcies. Bé, des de Més, per Mallorca, el que hem vist ha estat un anunci d'inversió milionària per part del senyor Galmés, un anunci d'inversió milionària que caurà sobre les espatlles dels mallorquins i mallorquines, que realment no ajudaran a desembossar Mallorca, sinó l'únic que faran serà posar més cotxes damunt les carreteres. El Partit Popular el que fa és posar catifa vermella en els cotxes. I en aquest sentit, Més per Mallorca, vàrem tenir aturat durant 20 anys aquestes infraestructures. Efectivament, vàrem aturar aquestes infraestructures per molt que Més per Mallorca aposta per transport públic. Un transport públic que les competències de les quals el Consell de Mallorca no ha fet cap passa per tenir-les. El senyor Galmés no ha fet ni una passa per tenir les competències en transport públic, sinó el que fa és fer més carreteres per posar més cotxes a damunt les carreteres. Aquest és l'únic objectiu. I enguany, en aquesta setmana de la mobilitat, no estaria malament recordar que per facilitar la mobilitat de tots els mallorquins i mallorquines, el que s'ha de fer és més inversió en transport públic. Que qualsevol mallorquí i mallorquina pugui anar a qualsevol indret de Mallorca en transport públic. Aquesta és la nostra aposta.
1: Continuem a l'espera que arribi el senyor Toni Sales. Entretant, passam de torn. Rèplica d'un minut pel senyor Ballori i també farem una altra ronda.
3: Evidentment, més inversió en transport públic, com els 150 milions d'euros que s'han posat en el transport públic, en el bus, en el TIP, com les línies de metro, com el tren de Llevant, etc. Per tant, no han d'emboar a la gent i no l'han d'enganar. Vostès no ajudaven quan governaven perquè s'aturaven. I ara les propostes de llevar la saturació de les carreteres diuen que no ajudaran i no faran res. La senyora Clara ha posat dubtes. El dubte, el que no hi ha dubte, és que vostès s'aturaren. I vostès duen en el projecte electoral aquest tram 1. El duen en el projecte electoral. I la senyora Corsac acaba de dir que la va bloquejar durant 8 anys. Per tant, vostès, una infraestructura necessària per eliminar la saturació de Mallorca, no la dugueren a terme. I m'ha demanat per què puja. Si vostès ho haguessin fet quan era el moment, no hagués costat aquest preu. I per què puja? A més, perquè s'han fet millores, com per exemple la nova estació d'Estren de Llevant, senyora Corsac, transport públic, ara sí que se farà en el tram 1, s'ha fet el bulevard, s'ha fet Vial Seguits i s'ha connectat, o se connectarà el Coll d'en Rabassa i Son Ferriol i els centres comercials amb la resta de Palma a través d'un bulevard i de vials cívics. Per tant, mobilitat sostenible sí, transport públic també, i eliminació de la saturació de les carreteres també, i s'ha de fer tot. No de triar una cosa, s'ha de fer Claudia. Tot i per això estem per fer-ho tot.
4: Senyor Ballori, el que no diuen, i haurien de dir també molt clar, que supos que els de vots són els que els hi han pressionat per això, és que vostès aquí, darrere aquests 350 milions, el que hi ha és una ampliació de l'autopista, una ampliació, per tant, més carrils, una infraestructura més gran perquè acabi amb més cotxes, més asfalt per més cotxes. Això és el que només saben fer és de la dreta. Deixeu-vos de que si potenciar el transport públic, que no han vist res, no han vist absolutament cap millora en transport públic, ni la llei de limitació de vehicles, que després en parlarem per limitar vehicles, tampoc la veurem. En definitiva, el que fan aquí amb 350 milions d'euros és ampliar l'autopista que ve de l'aeroport o que va de Palma cap a Llucmajor. Per tant, això és la veritat d'aquests 350 milions. I hi ha alguna cosa més, perquè després del que hem vist ens concessió, on la concessionària de Tirme mos preocupa quan el Partit Popular agafa aquestes grans milionades i amb aquesta gran infraestructura que no hi pugui haver res més. Nosaltres pensam, sempre ho hem dit, aquesta via connectora s'havia d'acabar, s'ha d'acabar, si l'idea de soterrar neix de la passada legislatura, però també aquesta milionada seria necessari invertir-la en transport públic, que és el que fa falta en aquesta illa.
1: Un minut, senyora.
0: Para grandes millonadas, senyora Cladera, las joyas de su exdirigente y líder supremo, el señor Zapatero, que guardaba en la caja fuerte de su despacho. Eso sí que son grandes millonadas que tenían los dirigentes socialistas. Sí, pero también dirigía a Mallorca y también dirigía a España, señora Cladera. Dígalo alto y claro. Aquí los socialistas, cuando sí que ven dinero en medio de la mesa, sí que se lo embuchacan a diestro y siniestro. Sobre todo por las líneas de financiación ilegal que está su partido sometido en los tribunales, allí esperando determinadas sentencias. Esa es la realidad. Cuando gobierna la derecha, le puedo asegurar que trabajamos para el mejor funcionamiento y trabajamos para todos los mallorquines. Y no viendo bubotes, como ve usted, diciendo que se va a ampliar la...
4: ¿Es así o no?
0: No se va a ampliar. No se van a ampliar.
4: ¿Se lo dijo el presidente?
0: Se va a hacer una mejora en la conexión entre la autopista del aeropuerto Llumallor y la zona de la rotonda de la CLH. Un tramo que ustedes han tenido apurado durante años y tendría que haber sido el primer tramo, este tendría que haber sido la primera ejecución de este... de este segundo cinturón que s'executó hace muchos años.
1: Senyora Corsac, un minut.
2: Jo em fa gràcia quan el PP diu que ells aposten pel transport públic i resulta que el PP el primer que va fer Palma va ser eliminar el tramvia, no? El projecte del tramvia que ja tenia traçat i pressupost. Per tant, millora del transport públic vostès no en fan. I no me'ls vulguin enganar, vostès sempre fan exactament el mateix. Dissenyar escalèstrics perquè hi hagi més cotxes damunt les carreteres. Vostres no aposten pel transport públic.
0: I
2: no aposten.
0: De Llumallor?
4: I bones, estrenes. No hi ha ni el projecte bàsic fet? No hi ha el projecte bàsic fet, encara?
1: Senyor Cossac.
0: Igual que el tramvia.
2: Si me deixen parlar...
1: Continuï, per favor. Té 10 segons més. L'han interromput.
2: Si me deixen parlar... Sí. No hi ha ni fan anuncis i anuncis, no? I caben a dins els seus anuncis. I ara... 350 milions d'euros que aquests podrien anar per invertir en transport públic, però vostres prefereixen seguir posant catifa vermella en el transport privat. I això és el que fa el Partit Popular.
1: Una ronda per cloure aquest tema. 30-40 segons per home, senyor Balloli. Un titular sobre el que hem estat parlant.
3: Jo crec que les mentides tenen les cames curtes. Vull dir, vostès poden aquí intentar embuar a la gent que aquí no se fa res, però és que en el final... Sí que se fa transport públic, sí que se milloren les infraestructures, i això, al final, la gent ho veurà. Per tant, el tram 1 és una realitat, ara se comença a ser una realitat. Totes les millores de servei ferroviari, de servei de carreteres, hi són una realitat. Les millores de servei ferroviari, hi són i seran una realitat. Per tant, vostès poden intentar enganar la gent, però... En el final, les polítiques se duen a terme. I si estem aquí en aquest punt és perquè vostres durant 8 anys no van fer absolutament res. I ara s'està fent, i això la gent ho veu, per molt que vostres ho enganin. Per tant, a poc, les mentides tenen les cames molt curtes, a poc s'aniran veient els resultats i s'aniran veient els projectes i les propostes.
1: Senyora Cladera, una conclusió de 30-40 segons.
4: Tant a poc, aquesta legislatura no en vist res. I s'anunci del senyor Gamet de desembossar Mallorca, no durem. I per molt denunciar ara la desesperada que faci per anunciar un projecte que encara no hem vist, que no coneixem en detall, més que un eslògan a una presentació, senyor, que més quebrà la legislatura en les carreteres més embossades que mai.
0: Eso es una gran mentira, señora Cladera. ¿Ah, no? Lo que sí que es una realidad es que al menos hemos quitado el bus Bao que colapsaba hasta Santañí el acceso
4: el tema,
0: a Palma. Hemos mejorado toda la línea de pavimentación y toda la señalización horizontal en la vía de cintura, haciendo que la vía de cintura sea mucho más fluida que no antes. Y hemos impulsado proyectos estratégicos apoyando a través del Parlamento de las Islas Baleares de desestacionalizar y de eliminar coches de las carreteras, poniendo proyectos alternativos como son trenes y proyectos ferroviarios. Y esa es la diferencia, que nosotros seguimos actuando donde la gente se mueve, que es en el 80% es vía transporte terrestre, con sus vehículos privados, y ustedes muchos eslóganes y bien calladitos y ninguna ejecución.
1: Senyora Cursat, per cloure, una conclusió de 30-40 segons.
2: Bé, jo voldria demanar al senyor Ballori, veure si la vicepresidenta del Consell està d'acord amb aquesta ampliació del segon cinturó, perquè fa uns anys se manifestava en contra.
3: Està a favor del PP tot unit amb
2: aquest segon cinturó. La senyora vicepresidenta...
3: Mentides, cap ni una.
2: Hi ha fotos, de la senyora vicepresidenta manifestant-se amb una pancarta que diu... Amb una pancarta que diu no al segon
3: cinturó. De quin
2: tram? No, la pancarta diu no al segon cinturó.
3: Per tant, no al segon cinturó. És molt complicat aquí venir a debatre damunt mentides floroses com aquestes.
1: No deixant la mobilitat, si li sembla, perquè la llei de regulació de vehicles de Mallorca ja ha iniciat la seva tramitació en el Parlament i també ens interessa la seva opinió, senyor Balloni, llei de regulació de vehicles de Mallorca, un minut i mig.
3: Sí, bueno, antes m'agradaria dir això. Vull dir, la senyora Cossac, aquí amb una rieta, engana a la gent i diu mentides. No estem xerrant d'estramo quan vostè diu això. Estem en una infraestructura totalment necessària, una infraestructura que vostès duen el programa electoral que l'anterior govern havia de fer i que no va fer. Estem en una infraestructura necessària i s'està fent. Com també és necessari, i vostè una altra mentida diu que aquí nosaltres estem donant una catifa vermella en els vehicles. Doncs pues no. Pues vostès no feren una llei de limitació d'entrada de vehicles i no, nosaltres sí que hem fet, i ja hem aprovat en el Consell de Mallorca, una llei de limitació d'entrada de vehicles. Una llei que ja està aprovada en el Consell de Mallorca i que ara està en tramitació en el Parlament de les Illes Balears. Una tramitació que està calculat, més o menys, que acabarà per octubre-novembre. Per tant, la llei s'aprovarà en el Parlament de Mallorca de les Illes Balears aquest octubre-novembre i ja se podrà posar en marxa. Nosaltres, el Consell de Mallorca, ja estem fent feina de valent perquè això sigui una realitat a la propera temporada turística. Per tant, tota aquesta tasca que s'està fent en mobilitat és una tasca que du feina i que s'està fent des de que nosaltres vam entrar en el Consell de Mallorca. S'ha hagut de fer prèviament un estudi de càrrega que la senyora Caladera va prohibir fer a la seva legislatura, i a través d'aquest estudi de càrrega han tingut una imatge clara de com estaven les carreteres i tècnica de com estaven les carreteres, i m'ha dit a fer una llei de limitació d'entrada de vehicles que ara serà una realitat a la propera temporada turística.
1: Senyora Caladera.
4: Gràcies. Bueno, jo crec que els estudis diuen el que tothom sofreix, tothom veu i tothom sap, que és que Mallorca està embossada i que cada vegada va més perquè el Partit Popular diu que farà coses però no fa cap, i de vora vots doncs, també encara menys, no? Torna-se un càlcul electoral del Partit Popular, del senyor Galmés, d'anunciar aquesta llei, pagar més de 100.000 euros en publicitat, primer anunciant l'estudi de càrrega, llavors la llei, llavors d'any que farem, llavors fem veure què fem, total, passa la legislatura per no fer res. Això és el que fa el senyor Galmés, el Partit Popular, de la mà de vots, que per cert en el final s'ha estès, ara veurem què farà d'aquí al final de legislatura, però no la veurem aplicada, aquesta llei, senyor Bayori. Aquesta legislatura, vostè se presentarà a les eleccions sense intentar tenir cap cost electoral de lo que pugui representar això a determinats interessos econòmics o a determinada gent que li pugui molestar o dificultar que se limitin els vehicles a Mallorca. Realment és una necessitat. Nosaltres hi estem d'acord. Ens vàrem intentar adelantar o donar-vos pressa, empenyar-vos un poc, registrant una llei abans que tant mateix no vàrem voler aprovar la seva mateixa llei, però arriba tard i malament, i ho saben. I ara amb això tampoc no arreglaran els embossos de Mallorca i no veurem cap efecte en aquesta legislatura. I vull dir que sí que hi havia un estudi de càrrega amb esplat director sectorial de carreteres, que estava en marxa, que s'estava començant a redactar a final de legislatura i que vostès han aturat. Per tant, la feina estava encarregada. Una altra cosa és que vostè ara faci aquest relat i ho tirassin a la basura, la feina iniciada. Gràcies.
0: Todos los partidos políticos que han apoyado esta ley mienten, porque con esta ley no se va a mejorar la movilidad en las carreteras. La movilidad de las carreteras se mejora actuando en las carreteras o dando una alternativa al uso de las carreteras. Y no con un tema de movilidad o haciendo más líneas de autobuses, porque los autobuses también siguen yendo por las carreteras. Hay que hacer un plan ferroviario para toda Mallorca a fin de poder dar un transporte alternativo al uso del coche privado en la carretera o actuar sobre las carreteras ampliando la capacidad de carga de las carreteras. Porque lo que vienen a decir con esta ley es que el problema está en el coche que viene de fuera, no en el coche del residente mallorquín que va por las carreteras. Y actuando sobre la limitación de la entrada de vehículos, se conseguirá descongestionar Mallorca. Y eso es una gran mentira. Porque cuando vemos entre las 8 y las 9 y media de la mañana el colapso en la vía de cintura de todos los mallorquines que acceden a trabajar al polígono o a llevar a los niños al colegio, no son coches extranjeros, son coches de mallorquines, de residentes. Y con esta ley no conseguiremos mejorar ni descongestionar la vía de cintura. Nosotros entendemos la situación de crispación que tienen los mallorquines, pero no compartimos las viejas políticas del Partido Popular y del PSOE de hacer leyes con el fin de regular algo que no llegará a materializarse en una reducción de los vehículos o una alternativa a la movilidad de todos los mallorquines. Por eso nosotros nos abstenemos y somos más ambiciosos diciendo que alternativas reales sí que cuenten con Vox para bluffs políticos y pancartas. Sigan ustedes juntos, Partido Popular y Partido Socialista.
1: Señor Cursac.
2: Senyor Villar, qui diu mentides és vostè. Perquè no, tots sí que varen presentar una llei en el Parlament i ja podria estar en marxa, ja estaria en marxa aquesta legislatura. Aquesta legislatura nosaltres varen presentar una llei en el Parlament de reducció de cotxes abans que vostès ni tan sols se plantejassin. A més, vostès hi varen votar en contra. Si vostès haguessin votat a favor, avui aquesta llei ja estaria aplicada. Però vostès hi varen votar en contra. I, per tant... perquè, a més, vostès són especialistes en això, vostès són especialistes en no millorar la vida dels mallorquins i de les mallorquines, i llavors es fan qualque amago, fan qualque anunci quan arriben les eleccions, quan vostès en poden treure un rèdit electoral. I ara vostès anuncien tot això perquè estan un any de les eleccions. Però això ja hagués pogut estar en marxa, aquesta llei de reducció d'entrada de vehicles hagués pogut estar en marxa ja enguany mateix. No només enguany, sinó l'any passat mateix ja hagués pogut estar en marxa. I, a més, així el president hagués pogut complir en el seu desig de desembossar Mallorca, juntament a millorar el transport públic. Clar que sí, perquè no és el mateix 100 persones a dins un cotxe o que 70 de dins un autocar. No és el mateix. Per tant, se redueix la quantitat de cotxes damunt la carretera quan empleem el transport públic. I si millorem el transport públic, millorarem, a més, també la reducció de cotxes damunt la carretera.
1: També una ronda final, una conclusió sobre la regulació de vehicles. 30 segons parant, per favor, una frase.
3: Mira, la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca l'han de fer els mallorquins, i la representació de mallorquins és en el Consell de Mallorca. En el Consell de Mallorca, des del moment que entràrem, van començar a fer aquesta llei. I vostès van tenir 8 anys per fer-la quan vostès governaven, i no la varen fer. I ara intenten adelantar-se, com la senyora Calera, que a més ho ha dit, que intenta adelantar-se. Nosaltres teníem una llei que intentàvem consensuar en tots els partits i per això ells la tenien. I varen canviar uns articles i la varen fer tan malament que ni siquiera canviaren el número dels articles. Nosaltres consensuàrem una llei. No m'ho varen trobar absolutament res fet. Res fet. No varen fer un estudi de càrrega que la senyora Cladera havia bloquejat quan estava en el govern.
4: No,
3: I aquest estudi de càrrega mos ha dit què havien de fer. Claro que la gent nota la saturació. És vera. Fa 2020 ja la notàvem, 21 també, 22 també, 23 també, que governàvem vosaltres.
1: No me claure amb aquest tema. 30 segons per on, senyora
4: Cladera. Li recordo que hi va haver Covid, senyor Bayori. Jo el que li diria en el Partit Popular, en el senyor Bayori, en el senyor Galmés, bàsicament és que si realment la volen aplicar aquesta legislatura, que nosaltres ho posem en dubte total, que diguin ja és el que necessiten saber. Quant de cotxes podran entrar a Mallorca? Quant de cotxes podran suportar la xarxa viària a Mallorca? Com se farà? Com se millorarà el transport públic com a alternativa a la limitació de vehicles? Perquè el conveni del tren que s'ha de fer en Madrid, encara Madrid està esperant que la senyora Proen Limbi i el projecte Basi, per exemple. Per tant, no mos creiem en el Partit Popular, me sap greu.
1: Senyor Gili, 30 segons.
0: Lo que podría hacer usted, señora Cladera, para el bien de todos los ciudadanos, es llamar a su jefe, el señor Óscar Gután, el señor Puente, para decirle que al menos agilizase estos convenios de carreteras. Porque son los que lo tienen paralizado. No, está más no, no, en Twitter intentando atacar siempre a la derecha y haciendo de la ultraderecha no, y todo eso, no que no gestionando. Y así lo vimos cuando murieron muchos compatriotas por la mala gestión del señor ministro, porque se dedicaba a gastárselo el dinero en otras cosas antes que eso. La ley es un bluff. La ley será un papel mojado en el BOIP. No servirá absolutamente para nada. No descongestionará Mallorca. Será un papel de recaudación de los vehículos que entren en Mallorca. Porque, señores, podrán seguir entrando vehículos de la península y del extranjero previo pago de la tasa correspondiente. Por lo tanto, lo que ustedes están haciendo con esto es mentir directamente a los ciudadanos.
1: Per claure, abans de publicitat, 30 segons, senyora Cursac, i anem a publicitat.
2: El Partit Popular el que ha de fer és presentar un calendari públic i vinculant que permeti saber quan se podrà fer efectiva aquesta llei. Això és el que necessitem. No, vostès fan anuncis, el que fa el Partit Popular és fer anuncis, fer fotos i després a darrere no hi ha res. Estem massa acostumats. Fotos i anuncis, no hi ha res a darrere.
1: Fem un minut i mig de publicitat i parlam d'oferta turística il·legal i de menors migrants no acompanyats. Un minut i mig, estem a la nostra tertúlia amb el Consell de Mallorca.
5: IB3 Ràdio és Dial.
6: Es la hora.
5: L'Ajuntament de Palma ampliará la hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
6: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: Diumenge, a les 2:30, segueix amb els postres en joc la Lliga de Futbol de Segona Divisió.
8: Dali, Toni!
9: Juga tarder!
7: En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Almeria. Arriba a Palma un dels equips més exigents de la categoria. I t'ho contarem amb la màxima emoció, l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes...
10: Mentalitat positiva, mentalitat de querer ir a ganar.
11: Jo me sap greu, però jo han estat superiors als rivals.
7: I la prèvia més divertida.
12: Vivir así es morir de amor.
7: Tot es postres en joc.
13: S'aixeca i tot, en Juan
7: Gal. A IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio.
1: Són les 12:33, és el darrer dijous de mes. Continuem la nostra tertúlia amb els portaveus del Consell de Mallorca, d'en Bernat Ballori per part del PP, d'enya Catalina Cladera per part del PSPC, d'en Toni Gili per part de Vots, d'enya Rosa Gursac per més en el Consell de Mallorca i excusem l'absència de d'en Toni Sales per part del PIC, que estava convidat per imaginar que per qualque circumstància aliena a la seva voluntat. No, o sigui, no ha acudit. El continuem esperant. Canviant de qüestió, parlem de la lluita contra l'oferta turística il·legal que ha incrementat un 40% dels seus expedients sancionadors amb una competència que és del Consell de Mallorca. Senyor Ballori, endavant.
3: Sí, bueno, primer de tot, anem a posar les coses damunt la taula, perquè l'any 2015 ningú xerrava ni de saturació ni de massificació. En canvi, l'any 2023 tothom en xerrava. I nosaltres entràrem en aquest Consell de Mallorca, entràrem en el govern, després d'unes eleccions en què tothom xerrava de saturació i de massificació. I des del primer moment que vàrem entrar, mos hem posat a fer feina, tant en saturació com en massificació. I les mentides tenen les cames molt curtes, perquè la gent veu aquesta feina. Uh-huh. Els resultats, bueno, se van vegent i estan fent feina.
4: Digui quins.
3: A dins del Departament de Turisme, mos trobàrem a inicis de legislatura que havien de posar ordre dins del departament. Hi havia les competències mal transferides. Hi havia una oferta il·legal desbordada. Hi havia 9.000 expedients a dins capses a dins un soterrani. Nosaltres hem hagut de posar ordre des del departament. S'han separat els serveis, oferta il·legal, oferta arreglada. S'ha augmentat el pressupost, especialment en el que és oferta il·legal. S'ha pujat més de 4 milions. S'ha augmentat el número d'inspectors amb un 50%. S'han fet acords en SATIP, s'han fet acords en les plataformes online perquè retiressin els anuncis. I tota aquesta feina ja està duent resultats. Resultats com un augment, com bé ha dit el presentador, de més d'un 40% de les sancions dels expedients sancionadors d'oferta turística il·legal. Perquè això, la feina és holística. I hem de fer feina en contenció turística, però també hem de fer feina, i sobretot, amb limitar l'oferta i atacar l'oferta turística il·legal. Una oferta turística il·legal que campava a Sus Sánchez a l'anterior legislatura i que ara estem atacant i els números responen per ells tots sols.
1: Senyora...
4: Bueno, jo m'agradaria que el senyor Ballori fos més sincer en tota la ciutadania que l'està escoltant i digui quines són aquestes mesures que ha fet el Partit Popular per combatre la saturació. Perquè el mateix pacte de sostenibilitat que va fer la senyora Provença ha fracassat. Les entitats l'han abandonat perquè és una pantomina. Per tant, no ho sé. Jo el que veig i el que ha passat aquesta legislatura és que, evidentment, sou conscients de que hi ha una saturació, feis anuncis, però per no fer res tant la senyora Provença, com el senyor Galmés, com ara vostre senyor Ballori, que repeteixes discurs, però que la gent ja els ha vist venir. Les manifestacions que s'han produït aquest estiu i que s'estan produint de forma reiterada, els ho estan dient. I clar, vostès fan veure que fan, però realment no fan res. El senyor Galmés va dir que reduiria places. passat la legislatura no ha iniciat cap pla per poder reduir places. En relació a l'oferta il·legal de pisos, quan n'han clausurat? Tenen una eina fa 2 anys, legislativa, cap. Quantes sancions han posat? Resulta que heu baixat fins a la previsió pressupostària, perquè no vos atreveu ni posar sancions. Ara diuen que aniran a Fiscalia, però més endavant, clar, evidentment, pilota cap endavant. Els expedients els hi caduquen en el senyor Ginard. Més de 52 fa una sèrie de mesos i ara no mos contesta perquè, evidentment, ja li ha pujat la xifra. Els anuncis de pisos il·legals segueixen a les plataformes, senyor Ballori. Això és la realitat. Mentrestant, la gent té dificultat per accedir a un habitatge perquè els pisos se segueixen destinant a el que no ha de ser, que és un ús turístic. Per tant, el Partit Popular no està fent res el govern de Provenç ni de Galmés. I Galmés no s'ha cregut mai que té una competència molt potent, que és la de turisme. I ha estat un autèntic fracàs de gestió. Basta veure un canvi de conseller, a 2 consellers aquesta legislatura. Tots els alcàrrecs també li han canviat o li han fuit. Un verdader desastre, i és perquè no és valent per fer el que ha de fer amb la competència que li té assignada. I deixin de posar excuses de que si va ser mal traspassada. El Consell de Mallorca té recursos, no? A veure, i del que faci la seva feina.
1: Senyor Gili.
0: Lo que está claro es que la izquierda está criticando algo que ellos también impulsaron en legislaturas anteriores, que es que en viviendas plurifamiliares o en viviendas aisladas también se pudiesen comercializar. Es decir, ustedes también impulsaron junto con el Partido Popular en distintas legislaturas que este modelo turístico también se pudiese hacer. Y es una idea muy buena, es decirle a todos los mallorquines que tienen una alternativa y pueden también hacer turismo con sus viviendas. Ahora bien, aquí no puede ser que todo el mundo lo haga de forma irregular o al margen de la ley. Y por eso sí que desde el Departamento de Turismo, con su predecesor, el señor, y actualmente con el señor Ginard, pues también se han puesto a trabajar en ello. Han hablado con las plataformas tipo Airbnb, se han eliminado todas las ofertas ilegales que no tenían ETVs y se están trabajando en ello. Hay cosas en las cuales no se puede llegar, como puede ser la comercialización de una vivienda, pues en Alemania, en una agencia local. Por lo tanto, a esto, donde no puede llegar la administración, habrá que ponerle soluciones. Pero sí que se está actuando. Se está actuando porque vemos que el que lo hace bien, el que está acorde con la ley, tiene que poder seguir explotando su vivienda vacacional. Y el que lo está haciendo mal y no está cumpliendo, pues sí que debe dejar de hacerlo. Porque sí, efectivamente, necesitamos que también la vivienda sea a un precio asequible y sea accesible para todos los mallorquines. Y por eso tenemos que poner y eliminar todo el alquiler ilegal que hay en la isla de Mallorca, que ustedes también promocionaron por su falta de legislación.
1: Senyora Cusac.
2: Jo em miro la fantasia del senyor Ballori, no? Perquè el que és real és que hi ha 12.000 places il·legals, segons vostès mateixos diuen, i, de fet, han inspeccionat manco de 1.000 places il·legals, d'aquestes que vostès diuen que hi ha. I vostès mateixos diuen que 3 de cada 4 expedients estan sense controlar. Però bé, el tema de fons, de totes maneres, la saturació turística que el Partit Popular no afronta. L'any passat arribaren de 7 milions de persones a les Illes Balears. Enguany, 20 milions. Vostres de ciència, senyor Ballòria, compti. Això no és contenció, això no és, de creixement, sinó que això és més saturació. I cal recordar, a més, una altra cosa, que vostè que parla de model turístic. Vostès varen votar a favor i vostès estaven completament d'acord en l'anterior ampliació de l'aeroport. No en sé què es vol dur a terme ara, sinó que s'ha duit a terme. Vostès estaven a favor. Per tant, són vostès qui fomenten, i el seu model són els que fomenten la saturació. El Consell, a més, ha renovat més de 6.000 places turístiques. A més de renovar més de 6.000 places turístiques, moltes d'aquestes places turístiques s'haguessin pogut eliminar. I, a damunt, ha tret de la bossa que estava tancada, han tornat a obrir la bossa de places turístiques. Aquesta estava tancada. Per tant, senyor Ballori, vostès, a més, han sabut, aquesta setmana mateix, que vostès no fan comptes canviar espiat, fan comptes mantenir el que hi ha, no fan comptes reduir places.
1: Senyor Gallori, un minut per home en aquesta ronda.
3: Això és mentida. Reduirem les places i les reduirem a través de... a través d'un acord de ple del Consell de Mallorca se reduiran les places. Places que vostès crearen. 90.000 places turístiques que vostès crearen. Això, transportat a lo que és Mallorca. Estan xerrant de quasi un 10% de la població de Mallorca. Una quarta part de les places històricament creades les crearen vostès. I nosaltres, a través d'un acord de ple, reduirem aquestes places.
4: Ah, sí?
3: De moment, quan? Contenció turística quan? I reducció de places. Vostè, senyora Clara, ha xerrat de pisos. Molt graciós, quan vostès... Els pisos han de ser per residents de Mallorca. Mm-hmm. Vostès no volen i voten que no que els pisos siguin de residents de Mallorca. I aquest govern, de moment, ja du en marxa més de 10.000 habitatges, pisos, i vostès, el senyor Sánchez, n'ha fet a les Illes Balears zero. El Consell de Mallorca, ha cedit a Cibavi uns terrenys per fer més de 300 habitatges.
4: Sí,
3: vostès,
4: zero.
3: Vostè ha demanat quantes sancions s'han fet. Pues, en el que no hi ha, 2,1 milions d'euros ja en sancions.
4: Pues ja acaba l'any, és poc.
3: I vostès diuen que manifestacions. Bueno, les manifestacions, unes, vostès les alenten a pedrear-les a les manifestacions. I les altres, vostès se posen darrere les manifestacions demanant aquí menys turisme, però després se'n van a Madrid, a i multiplica AENA els ingressos a través dels Dora 3 i 50 milions de turistes han de venir a través d'AENA, que són 2 milions de turistes més cada any. Això és el que vostès volen fer aquí on governen. Això és la realitat de vostès quan governen. Per una part, diuen no a més turisme i per l'altra duen el turisme a Mansalva.
1: Senyor Clara.
4: Bueno, qui governa a Mallorca, qui governa a la comunitat autònoma, malauradament és el Partit Popular acompanyat de vots. Per tant, són els que han de fer mesures, són els que han de convèncer el govern de Madrid quan envien els informes per fer d'hora, són els que han de reduir places, són els que han de contenir aquí. Deixin ja d'excuses de si el govern d'Espanya o s'ha passat la legislatura. Duen ja 4 anys governant. Els pisos turístics estan prohibits a Palma gràcies a la feina, a la legislació que va fer la passada legislatura és que estaven governant, que era el Pacte de Progrés. Però resulta que proliferen a tope. Mentrestant, la gent no té un habitatge digne. Això és una vergonya i és qui té la competència. És el Consell de Mallorca en sa de turisme i la comunitat autònoma en sa d'habitatge. I deixin de posar excuses, facin qualque cosa, perquè si no fan res més, aquest 20 milions de turistes que tenim ara aniran a més i a més. I això no pot suportar més Mallorca. I els governants sou els que ara, els que teniu les competències i els que teniu els governs, heu de fer qualque cosa més. No estàu fent res.
1: Senyor Guille.
0: Si todo el esfuerzo de la izquierda aquí presente, el Partido Socialista y los ultranacionalistas de MES, en vez de atacar ese modelo turístico que tenemos, generador de riqueza del cual el 80-90% de la sociedad mallorquina vive directa o indirectamente de él, se dedicasen esos esfuerzos en atacar la inmigración ilegal masiva tema. Que está recibiendo nuestras costas, pues entonces sí que a lo mejor podríamos vivir mucho mejor y no estando todo el día dando las paguitas a estos nuevos recién llegados que entran por la puerta de atrás asaltando nuestras fronteras y atacando nuestro modelo económico. Ustedes siempre son y han sido unos generadores de pobreza, intentando atacar el turismo y alentando a las masas que vengan aquí a vivir del cuento y de todos los impuestos y el esfuerzo de todos los mallorquines. Por lo tanto, creo que es un debate muy serio al que debemos afrontar, que es que turismo, sí, con cabeza y fiscalizando, pero también hay que atacar a toda África que quiere entrar en España.
1: Senyor Corsac.
2: Senyor Vallori, duguin els pròxims plans, el mes d'octubre, la reducció de places turístiques i té el vot de l'oposició per posar-ho d'un davant, perquè el vot dels seus socis ja saben que no el tindran. No? Per tant, ho duguin en el pla d'octubre, no esperen en el novembre, en el de l'octubre, la setmana que ve, o d'aquí 15 dies, no? I reduirem les places turístiques. I reduirem aquelles 90.000 places que va crear la llei Delgado. La llei Delgado crec que és del Partit Popular, eh? Per tant, els reduirem. I vos carregarem la llei Òmnibus que va treure la senyora Proens, no? Allà on eliminava la reducció paulatina de places turístiques. Perquè vostè ho sap. Vostè ho sap tant com jo. Hi havia una reducció paulatina en la llei Barceló de que de cada dues places turístiques que s'eliminaven en podria sortir una, no una per una. I vostès en això s'ho han carregat. Per tant, no diguin mentides. Vostres no valen reducció. Vostres volen seguir alimentant els lobbies del turisme. I vostres volen seguir alimentant el lobby hoteler. Això és el que vostres volen seguir fent.
1: Qualque frase per acabar o podem canviar de qüestió? Volíem referir-nos, ja que mos queden només 13 minuts, també a la gestió del menor migrant no acompanyat per part de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Han de recordar que ja són més de 500 aquestes persones aquí a Mallorca i volien saber l'opinió de cada un dels partits que mos acompanya. Senyor Ballori.
3: Sí, bueno, hem arribat a una situació límit, això està clar. No? I ja ho venim dient des de fa estona, però jo crec que ara ja és un clam. La situació és límit. A Mallorca, les Balears han superat les Illes Canàries en arribada d'immigració irregular, i ja no és un problema de menors, això. És un problema d'immigració irregular. I el govern d'Espanya és necessari que se posi mans a fer feina. Nosaltres duim mesos, si no anys, reclamant la intervenció del govern d'Espanya. I ho seguim reclamant. I seguim reclamant que Frontex se posi en el capdavant. Frontex està a Canàries. I Frontex està a l'estret de Gibraltar. Per què no està a Mallorca? Per què no està a les nostres aigües? Perquè Mallorca, les Illes Balears, s'ha convertit en la porta d'entrada d'Europa de la immigració irregular. Perquè no tenim Frontex aquí. Per què no se prenen mesures en origen perquè les màfies no puguin actuar? Per què no se prenen mesures en origen perquè tots aquests immigrants no se les juguin a dins la mà i que arriben morts i cadàvers a les nostres costes? Per què no se fa tot això? Perquè la situació és totalment insostenible. I aquí, en els serveis de CIMAS, ja s'han multiplicat per 7. Els serveis de CIMAS, els recursos humans, físics, econòmics, s'han multiplicat per 7. Fins quan podem aguantar? Fins quan els residents veuran que els serveis no arriben? Fins quan podem aguantar tota aquesta situació? Fins quan l'esquerra no canviarà aquest caos que alimenta?
1: Temps, senyor Ballori, senyora Cadero.
4: Senyor Ballori, per molt que ho intenti, mai arribarà a vots. Tot aquest discurs que estan fent d'odi contra els migrants no arribaran mai a ser vots. Tanmateix, no els agafaran, però sí que alimenten aquest discurs d'odi. Ara s'ha posat aquí molt seri, molt tal, molt dràstic, i l'únic que fan és comprar discurs de l'extrema dreta i de crear odi. I això és una gran irresponsabilitat. I el senyor Gomes ho abandera, que se'n va fer fotos davant les pasteres de Santanyí o del sud de Mallorca. És una vergonya. A mi me fan pagar i tenir un president així. Ja està bé d'utilitzar els menors com a arma política. Ja ho va fer la passada legislatura amb les menors tutelades i ara ho fa amb els menors migrant no acompanyats. I després també diuen mentides, tant que li agrada emplear aquesta paraula, en les places, perquè no són transparents i rigorosos. A nosaltres, quan ho demanàvem per escrit, de forma formal, ens diuen que hi ha 200 places a Limes per menors no acompanyats, però no aquestes 500 o aquestes 1.000 o aquesta multiplicació per 7 que ens està dient, perquè no són més clars i més rigorosos, perquè estan utilitzant les xifres segons els hi convé. I un dia és una i un dia és l'altra, segons li convé el discurs. I ara, perquè ha sortit el tema de Ceuta, vostès s'hi volen sumar, perquè no volen que l'extrema dreta els agafi aquest discurs. És d'una gran irresponsabilitat, senyor Ballori. Falta humanitat, falten drets humans en aquesta política o en aquesta gestió del Consell de Mallorca. Me sap greu dir-ho, però nosaltres amb això no hi volem entrar, no volem estar a l'alçada del que feia vosaltres, perquè és de molt poc valor humanitari el que està fent el senyor Galmés amb els menors no acompanyats a Mallorca.
1: Señor Gili.
0: Para discurso de odio, señora Cladera, el suyo y el de su homóloga, la señora de Mes. Ese discurso de odio alentando la inmigración ilegal masiva es un discurso de odio contra todos los españoles, contra todos los mallorquines que se levantan cada día para construir este país y pagar religiosamente los impuestos. Claro que sí, porque toda esta inmigración ilegal que ustedes alientan vienen única y exclusivamente a vivir de lo público, de las pagas que dan los servicios sociales, que previamente han quitado a todos los contribuyentes vía impuestos, vía IRPF, alentando que las administraciones sean grandes tutores de toda esta inmigración ilegal. Lo que hay que hacer es parar ya sus discursos de odio y sus discursos de aliento a la inmigración ilegal. Ustedes no están con los españoles, ustedes no están con los mallorquines, ustedes están con todos los africanos que quieren venir a invadir no, Mallorca, a invadir España, para cambiar la sociedad, para cambiar las leyes y para destruir España. Eso es lo que están ustedes alentando día tras día con sus políticas de brazos caídos, dejando que las fuerzas de seguridad del Estado no defiendan nuestra frontera. Y no es Frontex lo que hay que desplegar, señores del Partido Popular. Lo que hay que desplegar es el ejército español para que defienda las fronteras de una vez por todas. Porque ya está bien de mirar atónitos la televisión y ver cómo nos están invadiendo gràcies a la izquierda de este país.
1: Senyora Cursac.
2: Bé, té raó, la senyora Claderes, que el senyor Llori, que també no el agafaran, el senyor Gili, eh? I mira que ho intenten, eh? A més, una cosa, senyor Gili, jo ho entenc en això que vostè diu, eh? Clar que ho entenc, però vostè diu mentides, perquè a vostè li interessa moltíssim que vengui gent i que estigui en situació irregular. Oh. Perquè determinades fora viles, a determinats camps, els va molt bé que vengui gent en situació irregular. No, però, senyor Gili, no és així. No és així, que per sembrar les cindris va molt bé.
0: Bé,
2: diré una altra cosa. Nosaltres ja advertirem en la qüestió dels menors, nosaltres ja advertirem el mateix any 2023, de que era probable que la ruta que ve d'Argèlia augmentés. Per què? Perquè quan no hi ha rutes segures per poder migrar, quan les altres rutes per poder migrar també estan controlades, i estan controlades per Frontex, cada vegada que hi ha Frontex a una frontera, augmenten els morts. Això és el que passa. Cada vegada que hi ha fronteres una frontera, augmenten els morts. Més control de fronteres significa més gent morta. I això hem de tenir en compte. I després una altra cosa. Vostès, per tant, nosaltres els advertirem, a més, advertíem a Simàs de que posàs més recursos, i una altra cosa que se va comprometre Simàs a fer i no ha fet, i és que allà on s'obrin centres de menors migrants no acompanyats, Simàs faria un acompanyament a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament pogués fer feina per no sembrar por i odi. Però vostès s'estimen més sembrar por i odi i caos, perquè allà, és allà on se pensen que vostès tindran vots. És per això que ho fan.
1: Mos queden 5 minuts, per tant, un minut per home. Senyor Ballori.
3: Sí, senyora Cladera, ha tret els vídeos del president Galmés a les pasteres que hi ha tirades per les platges de Mallorca. Correcte. El senyor Galmés va en aquests puestos en defensa dels interessos dels mallorquins i les mallorquines. I vostè precisament ha dit que no hi vol entrar aquí a la defensa dels mallorquins i les mallorquines. No, per tant, bueno, ho sabem, nada bueno va bajo el sol aquí, i tot segueix igual. Vostè ha xerrat de places. Bueno, és que clar, és que vostè confon el que són places creades pel servei de tutela d'aquests menors migrants i les places ocupades. Perquè davant la saturació de les places específiques se n'han hagut de posar d'altres places. I han de ser atesos amb altres recursos i altres centres de la xarxa de protecció de CIMAS. Mirin, durant l'agost van entrar 44 menors. Sabeu quina és la capacitat mitjana d'una residència de Mallorca? 42 persones. Per tant, només en l'agost ja van entrar la capacitat d'una sola residència de Mallorca. Creuen que això és sostenible? Quin servei han de llevar als mallorquins? No podem normalitzar una situació que és anormal. Aquí ja s'han atès 1.100 menors durant aquesta legislatura. Obligació moral, obligació legal. S'han atès, però això és insostenible. Per tant, aquesta crisi migratòria de primer nivell s'ha d'aturar. Per als mallorquins i per les mallorquines no podem aguantar més. Vostès poden dir aquí discursos d'odi, poden dir el que
1: no vulguin.
3: No
1: sense
3: podem aguantar més.
1: Senyora Cladera.
4: M'ataco jo, senyor Ballori. Senyor Gili, sigui sincer i digui de quin país procedeix la mà d'obra que vostè té a les seves finques. Quan parla d'immigració i parla d'aquesta manera dels immigrants, parli, contesti, digui d'on ve la immigració. No dic si legal o il·legal, però digui d'on ve. Perquè crec que mallorquins en fan pots, fan feina
0: colombiana
4: a sa terra,
0: como todos
4: a sa terra,
0: que traen
4: o sa hostaleria,
0: o
4: a sí, molts de serveis, no?
0: I en su casa, ¿de dónde los traen? O los
4: no,
0: cogen
4: jo
0: li he
4: demanat a vostè perquè jo no
0: tinc
4: el seu discurs.
0: Cladera.
4: Ja basta d'hipocresia, sí, d'acord? Després, senyor Ballori, si donant 103 milions d'euros a un concessionari, a una empresa milionària que només fa generar milions com el Sectirme, que gestiona residus, no poden destinar un recurs més, una petita quantitat més, a aquestes persones que ho necessiten, que han de sortir del seu país perquè ho necessiten i atendre-los aquí? El Consell de Mallorca té recursos per poder-ho fer. No, demagògia és el que vostè diu. Perdona, si vostè és demagog, jo també ho puc ser. I si volen tenir 20 milions de turistes i no ha fet absolutament res per reduir aquesta xifra, mos vendrà d'aquesta xifra de menors migrants no acompanyats? Ah, no. I de què és el que fa vostè?
0: Nosotros lo que defendemos es la inmigración ordenada y controlada. Todos esos trabajadores que quieran venir con un contrato de origen pueden venir, que es lo que se está haciendo en todas las explotaciones mallorquinas. A lo mejor en las explotaciones de esa Pobla, una que se llama Cambi, o a lo mejor cogen morenos en la rotonda para ir a sacar patatas, señora Cladera. A lo mejor lo podría afirmar esto usted o no. Pero aquí lo que hay que desenmascarar de una vez por todas es el negocio que hay detrás de la inmigración ilegal. Señores mallorquines, todos los que nos están oyendo ahora mismo, 200 euros al día nos cuesta cada menor a las instituciones. Esos son 3 millones de euros al mes en cosas del tercer sector. Esa industria que se ha organizado alrededor de toda la inmigración ilegal. Eso supone la friolera de 36 millones de euros al año que cogen los políticos de los impuestos de los mallorquines para destinar a los menores que tendrían que estar con sus familias en África. ¿Cuántas residencias de mayores se podrían hacer con 36 millones de euros al año? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánta asistencia sanitaria para todos aquellos mallorquines, para todos aquellos españoles que han estado duramente trabajando durante toda su vida, que se ven abocados a tener que estar viviendo en la miseria en su casa porque los servicios sociales no llegan, pero sí que llegan para los menores? Háganselo mirar, señores de la izquierda, y antes de alentar la inmigración, díganle a la cara a los mallorquines. Queremos robarles para que los menores estén bien atendidos.
1: Señor Cusac.
2: Ja per acabar, el PP, en comptes d'apuntar-se a millorar la situació dels infants, el que fa és apuntar-se en els discursos d'odi i de por. El president del Consell de Mallorca alenta la por i l'odi. I alenta el caos. Vostès se troben molt còmodes a dins el caos, perquè vostès se creuen que és allà on poden agafar vots. I vostès alimenten la por, l'odi i el caos en comptes de posar solucions, en comptes d'acollir, en comptes d'integrar, en comptes d'acompanyar. Vostès s'apunten a això.
1: Bueno, no mos queda un minut, per tant, no mos queda més que agrair-li la seva presència per part del Partit Popular en el Consell d'Estat en altre del senyor Bernat Ballori, per part del PSI PSOE en el Consell d'Oña Catalina Cladera, per part de Vox en el Consell de Mallorca d'Antoni Gili, per part de més en el Consell d'Oña Rosa Cursac i excusam la absència de d'Antoni Sales, portaveu del PI. Moltíssimes gràcies per retornar en aquesta tertúlia envers els temes d'actualitat del Consell de Mallorca. Fins el mes que ve, aquí serem nosaltres, tornem amb el Dia Mallorca demà a les 12. Salut a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. Les Balears són el cinquè territori de l'Estat que més població estrangera concentra, unes xifres que preocupen el Consell Econòmic i Social, que reclama el reforç dels serveis públics per fer-hi front. El CES, que també exposa que el 23% de la població activa, és a dir, aquella que està en edat de treballar, és d'un altre país.
1: El president del CES, Anton Costas, ha presentat a Palma el darrer informe sobre migració del Consell Econòmic i Social, que recull dades de 2024. Costas també ha destacat que els migrants no fan un consum excessiu de les prestacions socials, com l'ingrés mínim vital, i ha lamentat que Espanya ha canviat la percepció dels nouvinguts.
2: Que ha cambiado la actitud en España con respecto a la inmigración. España era un país, una especie de excepción en el ámbito europeo con respecto a la tolerancia y a la percepción que se tenía sobre la inmigración. Esto ha cambiado en los últimos años y creo que es algo a tener muy en cuenta para orientar las políticas públicas.
1: Costas ha destacat els efectes positius de la migració en l'economia. En canvi, la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha relacionat l'increment de l'atur amb el procés de regularització extraordinari.
0: I més qüestions. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears, AESBA, alerta que el combustible no deixarà d'encarir-se, que de fet, diuen, en una setmana la gasolina podria pujar 6 cèntims més per litre i 24 cèntims si el que heu d'omplir és gasoil.
1: El sector ja constata una baixada de consum i reclama al govern espanyol que adopti mesures fiscals urgents per contenir l'impacte d'aquesta escalada de preus entre consumidors, empreses i estacions de servei. Joan Mayans és el president d'AESBA.
3: Si mos plantam, encara estem en temporada, si mos plantam a l'hivern amb aquests preus que estem tenint avui mateix, serà un hivern molt cru, tant per als consumidors com també per nosaltres mateixos.
0: I les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma han assistit aquest matí al ple de l'Ajuntament i ho han fet per reclamar a l'equip municipal que compleixi amb les millores promeses fa més d'any i mig. Asseguren que els infants ara mateix no poden ser ben atesos.
1: Les treballadores demanen de manera urgent més doblers i professionals per cobrir les ràtios, a més de millorar el material escolar. Margalida Iserna, representant de les escoletes externalitzades i mestra de l'escoleta Ciutat Antiga.
4: Són infants de 0 a 3, és a dir, una edat vulnerable dels nens dels infants de Palma. Et serveix, bueno, el material dins les aules és escàs, poc i dolent, i falten personals humans, és a dir, paraules, les ràtios són molt altes, els infants, a més, amb necessitats educatives especials, que no se veuen cobertes.
0: I pel que fa al desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ahir va ser expulsada del seu pis a la barriada del Retiro de Madrid a causa d'un fons voltor, l'escriptor i pianista James Rhodes ha desvetllat que va intentar negociar amb la propietat la compra d'aquest pis per després poder llogar-lo a preu raonable, aquesta dona.
1: Així ho ha explicat a Televisió Espanyola. El fons Urbà Gestión no va voler ni llogar-li ni vendre-li el pis on ha residit durant 70 anys na Mari Carmen.
5: Escribir al fondo diciendo, mire, eso es un desastre para vosotros. Déjame comprar el piso, alquiler para ella y todos ganamos, vosotros con su dinero, ella con su casa y nada. Entonces, es más de comportarse como tiburones, ¿no?
1: Mari Carmen ha passat el primer vespre sense llar ingressada a l'hospital amb un quadre d'esgotament i ansietat. De moment, desconeix on anirà a dormir quan rebi l'alta. Ara bé, l'onada de solidaritat li ha fet arribar moltes opcions que ara ha de valorar.
0: I amb aquesta qüestió arribem a la 1 i 4 minuts. Els serveis informatius tornem puntuals a partir de les 2 a l'informatiu migdia. Ara quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports.
6: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.

0: Una i cinc minuts, dijous 24 de setembre. Bon dia. Luis García prepara un dels seus primers grans reptes com a entrenador del Mallorca. En Facundo Tenaglia al control tècnic i Miqui Tous a la producció. Començam les postres d'avui amb la darrera hora d'aquí en Mallorca-Almeria de diumenge a les 4 i quart a Sant Moix, partit que podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio amb tot l'equip d'espostres en joc. El tècnic del Mallorca, Luis García Fernández, prepara el partit contra un dels rivals directes per l'ascens, un Almeria que és quart amb només un punt menys que el Mallorca. El Mallorca és tercer amb 13 punts, l'Almeria en té 12. A més, és un partit, com hem anat explicant aquesta setmana, que està marcat per les baixes dels jugadors internacionals. La línia defensiva del Mallorca és una incògnita. Perd Valgent, que és amb la seva selecció, i el tècnic haurà de decidir qui el substitueix al centre d'aquesta defensa. Tot d'una ho analitzarem, com sempre, amb Antoni Fuster. Una defensa, per cert, que ha donat molt bons resultats en aquest inici de Lliga, amb només dos gols encaixats, i cap gol s'ha encaixat a Sant Moix, a casa.
1: A casa pues, estem espectaculars, estem en equilibri, ens sentim com a casa mateix, perquè és el nostre estadi, i bueno, tranquil·litat ante tot, sobretot fer feliços els mallorquinistes que ens apoyen cada cap de setmana, i ja està, que sigui una alegria per ells.
0: És Arnau Tenes, el porter del Mallorca, ahir en un acte de la penya mallorquinista de Sóller. Tot d'una el sentirem i repassarem també com ha anat la primera jornada de la Champions, una Champions farcida de jugadores mallorquines. Ahir mateix el Barça de Catacó

0: i també el Figo i Mallorca. La primera jornada, a més, s'inaugura amb un derbi balear. Demà vespre ja, al Palau d'Esport de Sant Moix, partit entre el Palmer i el Figo, avui en farem prèvia i sentirem, per tant, protagonistes dels dos equips. En ciclisme, Enric Mas i Mavi Garcia ja roden a Montreal, al Canadà. Els dos representants illencs d'aquest Mundial van entrenar-se ahir fent un reconeixement del circuit. Dissabte competeix Mavi Garcia, disputa la prova de ruta, i Enric Mas, vigent campió de la Vuelta, ho farà diumenge en una exigent etapa de 273 quilòmetres. Per cert, avui parlarem de ciclisme, ho farem amb tot un campió, en Joan Sansó, subcampió del món fa dues setmanes de paraciclisme a la prova de tàndem. Un altre protagonista del dia, Aina Bausà, la regatista mallorquina, participarà en la ruta del Rom, que comença dia 1 de novembre. Ahir va presentar el projecte Palma, un repte majúscul que consisteix a travessar l'oceà Atlàntic partint de la Bretanya francesa i arribant a l'illa de Guadalupe, al mar Carib.
1: Para mí ya estar en la línea de salida ya es un reto mayúsculo y si llego al final pues ya será, pues creo que ese es el objetivo. Al final estoy como debutando un poco en esta categoría y la idea pues es acabarla. Es un evento muy muy grande y hay gente que espera toda su vida para hacer esta regata y yo he tenido la oportunidad de solo 6 años pues haciendo esto, pues poder hacerlo y es una oportunidad única.
0: La mallorquina Aina Bausà serà la primera regatista espanyola que pot disputar aquesta prova de 3.542 milles nàutiques en solitari, ho farà en solitari i a la categoria Class 40. Una i 9 minuts.

0: Diumenge hi ha partidàs aquest Mallorca-Almeria, un pla fort de la segona divisió, i Luis García Fernández té un gran repte, ha d'elegir qui substituirà Martin Valgent al centre d'aquesta defensa. Toni Fuster, molt bon dia.
1: Bon dia, de banda ben retrobada.
0: Moltes gràcies. Ja tenia ganes de tornar-me a seure
1: de la ràdio, que tant mos agrada.
0: Mos agrada la ràdio i mos agrada parlar d'aquí a Mallorca, malgrat que he tornat i l'he trobat a segona divisió, però té un repte aquest cap de setmana, el Mallorca contra l'Almeria, un dels equips que, com explicàvem, més forts d'aquesta categoria, segurament un de rivals directes per a aquest ascens, si tot va bé, i també un repte per Luis García Fernández, que ha d'elegir quin jugador substituirà Martin Valgent.
1: Sí, un rival exigent com és l'AUD Almeria, amb una plantilla extraordinària, plantilla també com la del Mallorca, amb futbolistes molt interessants, i un Almeria que du 3 victòries consecutives. Això significa que no va de bromes i que també acaba de posar ara mateix ja sa directa. No? Un Luis García de l'Egí entre Abubakar Sumajoro, John Chetau Yadonal o David López, que encara no ha debutat aquesta temporada en Lliga, per ser recanvi de l'internacional eslovac Martin Valgent, que es troba, recordem, en la seva selecció i que es perdrà 2 partits de Lliga, diumenge contra la Unió Deportiva Almeria i la setmana que ve a l'estadi Montilivi davant el Girona. Anem a veure perquè veurem si jugarà entre centrals o ho farà en línia de 4. Aquest era un altre punt a destacar. Si ho fa entre central, com darrerament estem acostumats, doncs fins i tot podrien jugar tots dos, John Donald i Sumajoro. Podrien ser els 2 futbolistes que formassin a l'eix de la defensa acompanyant Antonio Raillo, mentre que el Carrils podrien quedar Miquel Calatayud per banda dreta, i per l'esquerra veurem si Lato torna, si dona entrada Alberto Moreno per primera vegada, o bé, en aquest cas, opta, com va fer a Sant Sebastià, perquè continuï jugant, en aquest cas, Adrián Lisso, com a carriler, funció de carriler. És a dir, 3 centrals, 2 carrils, 3 homes circulant en el mig del camp, amb el mitja punta i s'atacant Adrián Fuentes. És a dir, tot està per veure, queda encara l'entrenament de demà, l'entrenament de dissabte. En principi, demà ja hauria de tornar també Guille Fernández, que ha estat durant uns dies en la selecció espanyola sub-19. Per tant, les baixes, les que coneixem, dels internacionals, Van Lubumbo, el porter Lucas Beristrón i Martin Valgent, que no podran jugar, com dic, aquests 2 pròxims partits de Lliga. És un poquet de mal de cap per el míster? Home, ho és mal de cap, perquè en Valgent, amb en Raillo, són parella fixa d'enfam i dels anys i anys, no?, que juguen plegats, i ara 2 partits tan importants, perquè l'Almeria i el Girona són 2 rivals directes.

0: caràcter, dretíssim, diria jo, del Mallorca, i que no puguin jugar cap de dos partits, lògicament, afecta. Si ha de jugar en línia de 4, segurament amb en Moreno al lato de lateral, aquí sí que només n'haurà triar un. I jo m'inclin per Nabubaka Sumajoro. Per què? Perquè és que més ha rodat, més que els altres dos, més que en David López, que encara no ha debutat, i en John Donnell, que ho va fer l'altre dia, va tenir el primer minuts a Zubieta. Per tant, jo crec que serà en Sumajoro el qui seria el recanvi, en aquest cas, en jugant en línia de 4 de l'internacional Martin Valiant.
1: Veurem contra l'Almeria quina defensa treu Luis García Fernández, una defensa que explicàvem, Toni, que està fina en aquest inici de temporada, només dos gols encaixats, mm-hmm. Cap gol rebut a Sant Moix, i un porter, Arnau Tenes, que hi va ser protagonista de sa festa, de sa trobada, de sa penya mallorquinista de Soia. Va parlar precisament Arnau Tenes d'aquesta espectacular ratxa que duen a casa sense encaixar gols.
2: A casa pues, estem espectaculars, estem increïbles, ens sentim com a casa mateix, perquè és el nostre estadi, i, bueno, tranquil·litat ante tot, sobretot fer feliços els mallorquinistes que ens apoyen cada cap de setmana, i ja està, que sigui una alegria per ells.
1: Arnau, Esporter també ha parlat d'aquestes baixes que ara comentaven, que no hi seran els jugadors internacionals, però no acaba d'estar preocupat.
2: Tots sabem el nivell que tenen a Martin i Zito, i ja et dic, ells aquest cap de setmana no els hi tocarà, però tenim una plantilla molt àmplia que qualsevol posició pues, queda coberta.
1: Toni, clar, paraules d'un porter que està en estat de gràcia.
0: I tant, no han queixat cap gol a l'estadi de Sant Moix, només recordant n'han queixat dos uh-huh. aquesta temporada, varen ser a la segona jornada, l'estadi Los Cármenes contra el Granada, i fins i tot un d'ells,
1: un de tot, sí.
0: Podríem dir que era un gol que no havia d'haver pujat en el marcador. Recordem la gelera ara fa poc de l'àrbitre Ayreich, no? Uh-huh. Que havia xiulat, no? I els jugadors se van quedar com aturar, va marcar gol al Granada i després ell va donar gol. És a dir, per tant, Arnau Tenes, que compleix a la perfecció, de moment, com a porter titularíssim d'aquest Real Mallorca, encara no han debutat ni Bergström ni tampoc el Pichu Cuellar, i quan es troba en un moment de gràcia, vol continuar ajudant l'equip a aconseguir victòries, i veurem si manté, de moment, aquesta porteria zero, que seria, sens dubte, una gran notícia per al Real Mallorca.
1: Demà la plantilla farà el penúltim entrenament abans del partit de diumenge, i també sentirem en aquest programa Luis García Fernández, l'entrenador que sortirà en roda de premsa. No sé, Toni, si demà tindrem alguna pista d'aquesta possible defensa, o si esperarà diumenge.
0: Bueno, a veure, man, segurament comentarà qualque cosa. No crec que variï massa el que he dit jo en el començament, no? Mm. Una cosa, si creu i pensa mantenir aquest jugant tres centrals o fer-ho en línia de 4. No crec que doni moltes pistes a García Pimienta, l'entrenador de l'Aude Almeria, però no canviaria gaire a la versió, en aquest cas, que he comentat a la lectura del principi. Mig del camp, jo crec que en principi no tocarà tampoc gaire cosa amb en Sergi Darder, Manu Morlanes, Alex Sala i Pablo Torre. Jo crec que quatre, en principi, són bastant fits, juntament amb el màxim golejador Adrián Fuentes, que en quatre dianes i que mos va donar la victòria l'altre dia a Sant Sebastià, jo crec que està bastant clar, no? La resta de futbolistes que seran titulars, que començaran de s'inici. Pot haver, com dic, un, dos canvis, no crec que gaire més, simplement per tapar les absències de Martin Valiant i, per ventura, un dels estrens, no? O Adrián Lisso o Juret Cerdà, un dels dos que Pantura també podria caure d'inici.
1: Veurem, per tant, quins són els elegits per aquest partit de diumenge contra l'Almeria. Luis García Fernández, que demà parlarà en roda de premsa i el sentirem, i diumenge que aquest programa es postres en joc començarà a partir de les 2:30 en tota la prèvia, com sempre. Podeu escoltar a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports d'IB3. Les rodes de premsa de Luis García Fernández no estan malament, però no són concert de Naguirre,
0: no, Toni. No són concert de Naguirre, ni molt manco.
1: Javier Aguirre, que ha arribat a València, dilluns serà presentat com a nou entrenador del Conjunxer.
0: Personatge peculiar.
1: Sí, l'han tingut aquí unes quantes temporades. Ahir va haver un comentari en redacció, no diré qui ho va dir, però que tenia nostàlgia, deia, amb Aguirre no seria més segona. No sé com hauria anat. El tècnic mexicà, Aguirre, arriba a València per cercar revertir l'actual situació. Aquestes són les primeres paraules quan ha arribat a l'aeroport.
3: Tiene que haber para no estar sufriendo pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual, esperemos intentar, o intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho de los jugadores.
1: Aguirre, que arriba Toni amb Toni Amor de segon, com el tenia aquí també a sí. Mallorca.
0: I Pol Llorente, el preparador físic, és a dir, estrident ja que va tenir la temporada que va estar en el conjunt mallorquinista, en la selecció també de Mèxic, en aquest recent Mundial, i un Javier Aguirre que arriba animat i amb ganes de revertir un poquet aquesta situació del València, que ara mateix és penúltima la classificació. Toni Amor, com bé deies, també continuarà com a ajudant. El tècnic mallorquí viurà una nova experiència a la primera divisió en aquesta lliga de futbol després del seu pas pel Mallorca i el Leganés, perquè recordant que també va jugar, va entrenar el Leganés. Sentim la declaració que ha dit Toni Amor als companys de Tribuna Deportiva.
4: El Valencia es un gran club, Javier estaba muy ilusionado por poder venir y bueno, estamos con muchas ganas de empezar y hacerlo lo mejor posible. Nosotros tenemos que llegar, ver los jugadores, asentarnos un poquito e ir viendo poco a poco, pero bueno, conocemos bien al Valencia, los jugadores, aunque hemos estado en México 2 años, hemos seguido la liga todos los partidos y también cuando hemos estado en Mallorca conocemos muy bien a los jugadores, a la plantilla y al club. Bueno, el objetivo es llegar lo mejor posible al partido contra el Racing e intentar competir al máximo para poder sacar los 3 puntos y poco a poco. Y nada, pero con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de que empiece.
0: Javier Aguirre i Toni Amor, que es retrobaran en 2 ex-mallorquinistes, com són José Manuel Arias Copete i també Pablo Maffeo. Vam pogut veure ja un vídeo, li ha donat setmana en Maffeo, hi ha unes bones rialles de lateral dretà, la resta de jugadors. El Banco Boc intentaran és que hi hagi un bon ambient i sobretot guanyar partits, perquè això és el més important per al València i per al valencianisme, no? Intentar remuntar ara mateix aquesta situació delicada, complicada, que travessa un club històric com és el València Club de Futbol.
1: Veurem com li va aquesta etapa a Aguirre, a Toni Amor i companyia al València. 1:19, això és Esports 3. Seguim.

0: Marta Sampar, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Som aquí per parlar ara de Champions en clau femenina, perquè sí, hi ha moltes jugadores mallorquines i seguim ben pendents d'aquesta competició en què es tancava la primera jornada.
1: Sí, la primera jornada d'aquestes sis que componen aquesta fase de Champions, també en aquest format que se va estrenar ja la temporada passada. El Barça amb dues mallorquines, Naketa Coy i na Patri Jarro, varen jugar ahir, ho varen fer guanyant. Ja comencen bé la defensa del títol, perquè són les vigents campiones de la Champions. Varen guanyar per 5-2 el París Futbol Club. Varen jugar les nostres, Naketa, portera titular, i na Patri també va jugar tot el partit. Es veu que no varen marcar. En aquest cas, na Patri, evidentment, sí que van queixar Naketa, que van queixar dos gols. Però bé, el Barça que comença bé. Kerolín va ser l'autora del primer gol en aquesta edició de les Champions amb el Barça. Dos de na Pajor, un de na Clara Serra Jordi i un de na Hansen. Aquests 5 gols del Barça. Escoltant Kerolín, que és un dels fitxatges, bé, el fitxatge més car de la història del Barça femení, que es va estrenar marcant a la competició europea, i deia això.
2: No, estoy muy feliz, muy contenta. Creo que cuando yo estaba en casa me preparaba para ganar el partido, ya sabía que iba a ser un gol. Porque, no sé, Champions también es diferente, tienes una energía diferente, toda la gente quiere ganar. Y jugar en Barcelona como el equipo que siempre ganas, o siempre está en la final, como 5 o 6 veces. Entonces, hacer parte de eso es muy especial para mí y que puedo venir más goles.
1: Bé, i doncs una de les esperances, no?, d'aquesta temporada, aquesta jugadora amb molta qualitat, i va encetar aquest marcador de 5-2 contra el París Futbol Club. Ja ho vàrem dir, dimarts va jugar l'Arsenal de na Mariona Caldentei, va marcar la falanitxera, va ser el minut 93, no va fallar des dels 11 metres, a més un minut important, vull dir, no li tremolen les cames a na Mariona, és hora de llançar penals, i va guanyar per la mínima 1-0 contra el Koge de Dinamarca. Recordant que na Mariona enguany té dues companyes noves espanyoles, en aquest cas na Misa Rodríguez i Nona Batlle, que també juguen a l'Arsenal. Va jugar també el Real Madrid femení, 1-1 davant el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, que també té una espanyola com es Nolga Carmona, vull dir, està farcit la lliga anglesa, sobretot, ja ho hem comentat en moltes ocasions, però també, per exemple, la lliga alemanya. Hi ha Nen Naimade, la jugadora de la selecció espanyola absoluta, que la van veure en juny aquí a Somos, i és una de les, bé, és present, però també sobretot futur de l'absoluta, i juga el Bayern de Múnich. Bé, hi va haver més partits ahir de Champions i també dimarts, i continuarà aquesta fase de la competició europea, i estarem pendents sobretot de les nostres, de na Mariona, de na Naketa i de na Patri. No tenim na Lucía, que amb el London City de moment no juguen Champions enguany, de ben segur que s'hi fan una bona lliga anglesa.
0: Equiparro
1: el London City, na Alexia, na Mapi, de ben segur que l'any que ve també hi seran a les Champions.
0: Estarem pendents, idò, d'aquest futbol anglès cada vegada amb més jugadors d'aquí. Marta, moltes gràcies.
1: De res.
0: 1:22. Va, seguim aquí a Esports 3 parlant encara una mica més de futbol, perquè demà la Primera Federació, demà divendres, jugui a l'EU d'Eivissa, partit contra un històric, contra el Saragossa, a les 9:15 del vespre, en directe aquí a IB3 Ràdio. Jornada 5 ja d'aquesta Primera Federació, l'EU d'Eivissa, que ha començat amb 2 victòries i 2 derrotes, és ara mateix 8a la classificació amb 6 punts. El rival del Saragossa va perdre el primer partit, però en canvi ha guanyat els 3 següents, es quart amb 9 punts. L'equip s'ha de refer del darrer partit. Explica el míster Raúl Llona. Va perdre contra el Jaén, com explicàvem, el darrer partit, i el míster de l'EU d'Eivissa n'ha parlat fa uns instants.
3: La percepción y la sensación que te deja es negativa por el resultado, que luego durante la semana, en el momento que vas analizando y vas trabajando pues sobre todo lo que has ido haciendo bien y viendo todo cómo has ido creciendo, pues te deja, bueno, pues la sensación más positiva de que estamos en el camino de lo que queremos ser.
0: El míster de l'EU d'Eivissa, que vol aconseguir que l'equip sigui igual de competitiu a Can Misses com a domicili, per poder lluitar per estar a la part alta de la classificació.
3: Nosotros tenemos que ser un equipo que sea muy fiable y que tiene unas condiciones muy claras y muy concretas, tanto de juguemos de locales como de visitantes. Lo único que va a cambiar es, en un momento dado, los comportamientos que le vamos a pedir al equipo por la situación que nos pueda presentar el rival, influenciado, ¿no? Por cómo va a hacer el rival su planteamiento, y nosotros, dentro de esas bases, pues intentar adaptarnos, pero no queremos ser un equipo que en casa juegue de una forma y fuera juegue de otra, sino queremos ser un equipo que tenga las ideas muy claras.
0: L'UD, que jugui demà contra un dels grans equips, com dèiem, de la categoria, un històric del futbol professional, el Saragossa, i aquesta és l'anàlisi que n'ha fet el tècnic.
3: Es un club histórico, pero que está en primera ref, está en nuestra categoría y que como tal, pues así lo tenemos que entender. Creo que tiene una gran plantilla, con un gran entrenador, cuerpo técnico, preparado para estar arriba y competir en cualquier escenario. Y nosotros, bueno, pues somos sabedores de sus potenciales, sabemos de sus características, de todo lo que están intentando hacer también, ¿no? Y bueno, nos hemos analizado para preparar bien el partido.
0: Toni, l'UD Eivissa, que demà té, com dèiem, un rival històric davant, el Saragossa.
4: Efectivament, i la darrera hora, per exemple, del conjunt aragonès, la baixa una jornada més del migcampista Ander Herrera. Ander Herrera, fa uns instants, el Saragossa ha fet un comunicat que pateix una lumbàlgia i que s'haurà de sotmetre a tractaments específics per controlar el mal.
0: Jugador important, ets jugador de l'Atlètic Club.
4: Sí, és un futbolista molt important. Ja va ser baix en el partit de l'altre dia contra el Cartagena. Per tant, no podrà jugar tampoc el partit d'aquest divendres contra l'UD Eivissa. En dos equips es van enfrontar per darrera vegada a segona divisió, va ser un 20 de maig del 2023, a la jornada 41, i els pitiros varen guanyar per 1-0 al Camp Misses. Va guanyar l'Eivissa la darrera vegada que se van enfrontar, recordem, a la categoria de plata, segona divisió. La situació ha canviat, els aragonesos arriben a una categoria nova després del descens, i l'UD Eivissa no es troba ara mateix en el seu millor moment per aquest inici de campionat.
0: Veurem com arriben els dos equips a aquest partit que seguirem demà divendres contra el Saragossa de l'UD Eivissa a les 9:15 en directe aquí a Ivetra Ràdio, i demà també a la 1 en farem prèvia amb Raül Medrano. 1:26, petita pausa i parlant de bàsquet.
5: Esports 3, el programa poliesportiu d'Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és actualitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
6: Xiu, xiu.
8: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
8: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
6: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
6: Ivetres Ràdio.
8: Se venen cosetes, petites.
6: Xiu, xiu.
7: Fora.
8: I en puga, sí.
5: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

0: 28 minuts, això és Espostres, en directe aquí a IB3 Ràdio per parlar de l'actualitat esportiva, i ara ho fem de bàsquet, perquè aquest cap de setmana torna a començar la competició de la primera FEB amb tres equips balears, el bàsquet Menorca, el Figui Mallorca i el Palmer Bàsquet, i a la primera jornada ja hi ha derbi mallorquí. Demà divendres, demà mateix, s'inaugura la temporada a la categoria amb el partit entre el Palmer Bàsquet i el Figui Mallorca, que juga al Palau d'Esports de Sant Moix. El Menorca, en canvi, s'estrenarà dissabte a les 7 de domicili a la pista del grup Alega Cantàbria. Avui fem prèvia d'aquesta primera jornada i ens centrem en aquest derbi mallorquí. Després de jugar partits de pretemporada plegats en contra, arriba l'hora de la veritat pel Palmer i pel Fibui, que es viuran les cares, que es veuran les cares demà vespre a la seva pista, la pista que ho comparteixen a Sant Moix, en un primer partit de Lliga que tot dura analitzant amb protagonistes dels dos equips. Començam amb el Palmer i saludam el capità de l'equip, a Joan Feliu. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, un derbi per començar aquesta temporada. No sé si vos agrada o si preferíeu que fos una mica més endavant.
1: No, està bé. Ja tenim moltes ganes de començar i, a més, fer-ho amb un derbi, pues, una motivació extra.
0: Han vist pinzellades dels dos equips, ja vos heu enfrontat en aquesta pretemporada. Bones sensacions a mi per part del Palmer en aquest trofeu a on, per exemple. Com arriba l'equip, Joan? Com el veus davant aquesta primera jornada ja oficial?
1: La veritat és que bastant bé. Hem fet una bona pretemporada, hem guanyat els partits que hem disputat i, a més, s'ha vist una gran millora des del primer dia fins ara. Aquest mes i algo m'haurà servit per trobar l'equipo de tant de jugadors diferents com tenim aquest any, una plantilla que és completament nova.
0: Clar, és que és una adaptació, no?, aquesta pretemporada, de totes les noves incorporacions, del nou tècnic de Íñigo Núñez, que, a més, és un entrenador, Joan, de joves de la categoria amb molta projecció. Com ha estat l'arribada d'aquest entrenador?
1: Bé, jo ja el coneixia, és vera que és jove, però que té experiència, no en aquesta categoria, però sí altres categories. I ha demostrat que pesar de lo jove que és, pues té molt de coneixements i té un caràcter que ajudarà en aquest equip tan jove com tenim.
0: Uh-huh. I els nous jugadors, les noves incorporacions, supos que també aquesta pretemporada ha servit, no?, per encaixar en cada un dels seus rols.
1: Exacte, aquest era l'objectiu, fer una pretemporada intensa com ha estat, perquè havien de trobar treure el millor de cada un de nosaltres. Hi havia dos jugadors que seguíem de l'any passat, uh-huh, que eren l'Àngel i jo, i els altres eren nous. Per tant, havien d'encaixar aquestes peces per aconseguir tenir l'equip sòlid, diríem.
0: Clar, quedau només dos jugadors, tu continues capitanejant, no?, aquest projecte, quarta temporada, si no m'equivoco, amb el Palmer a l'equip. Personalment, vas ser una peça clau a la permanència. Com encares, com veus aquesta temporada?
1: Molt bé, molt content de que seguessin confiant en jo per estar en aquest equip o en aquesta categoria. I sempre ens el mateix objectiu que he tingut sempre, que és intentar ajudar el màxim que pugui l'equip, i si després el rol individual també és bo i me sent satisfet per rol individual que he tingut, millor. Però sempre la prioritat és ajudar l'equip i que l'equip estigui el més alt possible a la taula.
0: Uh-huh. Hem vist que aquesta primera FEB és una lliga molt, molt competitiva, no?, per els equips que arriben, tant els que pugen com els que han davallat. Què esperes d'enguany? Perquè no sé si el Palmer vos podeu marcar objectius, si m'heu marcat de clarament, o si anau una mica en peus de plom.
1: Sí, hem dit que els equipos de dalt fan plantilles que a nivell pressupostari i a nivell de jugadors molt bones, però crec que això mos ha de servir com una oportunitat per créixer. És a dir, tenir rivals com els que tenim, pues, m'haurà d'ajudar a que el club i l'equip cresqui. Objectius? Pues no mos hem posat cap objectiu. En el principi era fer una bona pretemporada per arribar a punt en el primer partit de temporada, i aquest objectiu l'hem complit perquè crec que està en un bon moment. I ara, pues, partit a partit, competir contra qualsevol rival i al cap d'un mes veure en quina situació estem i en què pensem de cara en el futur.
0: Anirem seguint aquesta temporada, anirem seguint aquest partit a partit. El primer, com explicàvem, és un derbi contra el Figui, amb qui ja vos heu enfrontat en aquesta pretemporada. Com veus l'altre equip de l'Illa, Joan, de cara en aquest partit?
1: Bé, ells sempre solen fer un bons equipos, un equip compensat, un equip que té bons anotadors, tant jugadors joves com jugadors amb experiència. I és vera que ens en vàrem dur aquest primer partit de la pretemporada, però crec que el primer partit de temporada tothom dona una passeta més i crec que serà un rival complicat i que tindrem un molt bon partit.
0: Serà segur un bon partit que inaugura aquesta temporada a Primera FEB demà i que crec que garanteix que hi haurà bon ambient, no? Perquè l'afició del Palmer sempre se fa sentir, però clar, demà amb un derbi, dues aficions a Son Moix, supos que esperau ambientar, no? per aquest debut.
1: Exacte, sempre la nostra afició, tant els anys que han tingut bons com els anys no tan bons, direm, sempre ha estat i sempre que hi ha derbi, sigui aquí contra el Figui o si jugant contra el Menorca, sempre donen un extra d'afició i segur que demà intentarem que hi hagi la màxima afició possible i disfrutar d'aquest partit.
0: Segur que serà un bon partit i que ho gaudiran les aficions. Joan Feliu, capità d'aquest Palmer Bàsquet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort per aquest primer partit demà.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
0: Joan Feliu, capità del Palmer, i també volem sentir protagonistes del rival del Figui Palma. Avui de matí ha analitzat aquest partit en roda de premsa el seu nou entrenador, Àlex Formento, que està molt il·lusionat de poder començar la competició i en què haurà el seu primer partit oficial com a entrenador de l'equip.
2: Molt il·lusionats per poder donar una primera passeta i començar a veure el Figui que volem des de la jornada 1. Som molt conscients que estem en una etapa molt inicial, que per molts esforços que estan fent els entrenadors assistents que aquí els teniu, els jugadors, la gent de premsa, tot el club, en adaptar-nos a un nou grup, a una nova circumstància, no es pot córrer més que el temps. Per tant, dintre de que tenim que tenir consciència del moment en què estem, doncs amb molta desil·lusió del partit de demà.
0: Ara ho dèiem, no? Aquest partit de demà és un derbi, però el tècnic del Figui, Àlex Formento, vol donar la mateixa importància a tots els partits d'aquesta temporada.
2: Jo tinc 34 derbis, perquè i és la identitat que intento transmetre al meu grup de treball, als meus jugadors, cada partit és tan important, val tant, que tenim 34 derbis, per tant, és que dones igual al rival que hi hagués demà. El partit seria exactament el mateix. Tenim que ser valents, tenim que intentar sobretot treballar sobre les coses que estem construint i que això ens porti a tenir moltes opcions de competir.
0: Acabem de sentir també Joan Feliu, el capità del Palmer, que ens ha explicat aquí en directe com veu el seu equip, com veu el rival, com veu el Figui, que s'espera un Figui, diu, molt competitiu, que els posi les coses difícils, i el Figui també s'esperen un Palmer que sigui molt ofensiu.
2: Bueno, una mica la identitat que han ensenyat aquests dies que han jugat, no? Un equip molt agressiu, molt físic, amb molt joc de 1 contra 1, que va molt bé el rebot d'atac, que t'apreta molt. Bueno, un rival molt difícil, amb el qual tenim que estar molt concentrats per intentar que les seves virtuts pues, llueixin el mínim possible.
0: Una de les claus d'aquest partit de demà, segons el tècnic del Figui, Àlex Formento, serà estar sòlids en defensa, ser sòlids, dominar el rebot i, per tant, no concedir segones oportunitats al Palmer.
2: Evidentment, és una de les claus del partit, d'aquest i de qualsevol. No concedir segones oportunitats i ells van treballar molt bé aquesta acció i vam patir durant el partit, però al final, que ho vaig comentar l'altre dia, el rebot no és l'acció determinada, és tot el que passa prèvi a aquell rebot. I, evidentment, pues hem intentat treballar en que demà pues, no concedim tantes segones oportunitats, que, com tu bé dius, pues van ser moltes i ens van fer mal.
0: Un derbi per dos equips que comparteixen illa, que comparteixen pista, significa, per tant, una trobada d'aficions, ara ho dèiem també amb el capità del Palmer, i per part del Figui, el tècnic també desitja que el pavelló estigui ple.
2: M'encantaria contra més gent millor, no? Que és un orgull per a Palma tenir dos equips en aquesta lliga i ojalà pues, el màxim de gent, o sigui, ojalà que vingui tothom que pugui, perquè jo crec que són dos clubs que estan fent un esforç molt gran per representar la illa i que es mereixen que la gent els recolzi.
0: Idò, demà tothom que pugui al Palau d'Esports de Sant Moix per viure aquesta primera jornada de bàsquet de la Lliga FEB, que coincideix també amb aquest derbi, amb el Palmer Bàsquet i el Figuer Mallorca. Hey! A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: Una i pràcticament 40 minuts seguim a Espostres parlant d'esports. I ara ho fem d'handbol, perquè la setmana passada es va posar en marxa la Lliga d'handbol. Dimarts vàrem parlar en aquest programa amb el tècnic de l'equip d'Eivissa, que juga a la divisió d'Ona Plata. I avui davallem una categoria per parlar amb els dos representants balears a la primera divisió nacional. Són l'handbol Mallorca i el Secà de la Real, en quan hi haurà derbi. Els dos equips mallorquins varen començar la Lliga amb resultats diferents. Per part de l'handbol Mallorca va perdre el primer partit per un ajustadíssim 25-24. I el Secà de la Real, que debutava la categoria, va guanyar el primer partit per 28-25 en Logística Agrillo. Parlam ara tot d'una amb els dos entrenadors, saludant primer el tècnic de l'handbol Mallorca, Juanmi Maura. Juanmi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Primer partit amb derrota, com dèiem, molt ajustada a Elda. Com ha estat aquest inici? Com arriba l'equip a aquest inici de Lliga?
1: Sí, va ser un partit ajustat a casa d'uns dels favorits de la competició. La veritat que pues, era per veure en quin nivell estàvem, perquè hem jugat un parell d'amistosos, però contra equips de diferent categoria, una categoria per davall i una categoria per damunt amb l'Eivissa d'Eugenio Tilbes, i encara no teníem una referència clara de la nostra lliga. I de moment, pues contents. El resultat no va ser el que volíem. No? Òbviament, volíem sempre treure algo positiu, però bueno, se va competir durant tot el partit i vàrem estar la major part del partit cap davant del resultat, menys el final del partit que no va haver... No va haver sort.
0: Amb aquest petit detall, no?, en el final del partit que van encatgirar el marcador. Era un primer partit, com tu deies, no?, per veure la categoria, per veure com està l'equip. Hi ha hagut incorporacions a aquest estiu, en aquesta aturada, jugadors mallorquins importants per la plantilla, com en Pep Pericàs, per exemple. També hi ha Matías Quiñelles, un jugador amb experiència a Sobal. Supos que és satisfet, no?, Juanmi, amb aquesta plantilla i en com heu pogut confeccionar, no?, que a vegades és complicat, un equip competitiu.
1: Exacte, sí. Va costar formar la plantilla per X motius, i en el final pues, tenim un grup que jo crec que bastant homogeni i amb molta voluntat de fer feina. I res, aquesta és la idea. Feina i més feina és l'únic secret que tenim per treure resultats.
0: La lliga és llarga, el grup ja començava, no?, a veure quins equips s'han confeccionat millor les plantilles, quins equips tenen més pressupost, que a vegades això també depèn molt després de resultats. Com analitzes el grup, no?, que vos ha tocat enguany en aquesta primera estatal?
1: Sí, jo crec que serà un grup bastant igualat, llevat a lo millor de Celda, que varen jugar, i el Sant Joan, que sí, Sant Joan va guanyar el primer partit amb bastanta solvència. Serien, podríem dir, que els dos gais de la competició, i el resta d'equipos jo crec que serà molt nivell, molt parell el nivell. Serà petits detalls que faran guanyar o perdre els partits.
0: Dissabte a les 6 jugueu a casa aquesta segona jornada contra l'Elx. Què tal aquest rival i què esperes, no?, d'aquest primer partit de la temporada a casa?
1: Bueno, amb il·lusió, no?, d'afrontar el primer partit a casa, intentar que el públic ens doni un plus més, no?, i treure dos punts com a objectiu. La veritat que no serà un partit fàcil, no?, analitzant el rival, va treure positivament el seu desplaçament a Marni la setmana passada. És un grup que ja coneix la categoria, és un grup jove, però amb gent de nivell i de qualitat. I l'ho dic, jo crec que serà un partit que serà igualat fins al final i que els petits detalls seran els que marcaran si la victòria o la derrota.
0: Dissabte a les 6 aquest partit contra l'Elx. Tot d'una, parlant del Secà de la Real, ja que te tenim, te volia demanar, clar, enguany hi haurà derbi. Com veus aquest equip, no?, que ha aconseguit aquesta ossa, tenir plaça en aquesta categoria?
1: Sí, és un equip jove, jo crec que tindrà moltes de ganes, moltes d'il·lusió de fer un bon paper, d'adquirir experiència i bueno, tot el que sigui sumar per el balonmano mallorquí, pues, sempre és bo. Així que millor dos equipos que no només un.
0: I tant, seguirem. Aviat hi ha derbi, a més, a dia 10 d'octubre, crec que és, o sigui que sí. en tornarem a parlar. Juanmi Maura, entrenador de l'handbol Mallorca, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest primer partit a casa.
1: A vosaltres, moltes gràcies.

0: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: Don Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de Fogi, idò, se va acostar allà, fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
7: Son John sa bicicleta, te fa i rodes planeta. Son jo com una fletxa, si veus passar

0: 1:52 fa dues setmanes un mallorquí, Joan Sansó Riera, va tornar a pujar al podi al Mundial de Ciclisme Paralímpic. Per segona vegada en Joan va penjar-se la medalla de plata al Campionat del Món, va ser a la prova en línia de tàndem, juntament amb el seu company Eloy Teruel. En Joan ja ha tornat dels Estats Units, de Huntsville, on s'hi va celebrar aquest Mundial, i el tenim en directe aquí a Postres. Joan, molt bon dia.
1: Bon dia, com va tot?
0: Molt bé, primer de tot, enhorabona, nou èxit mundial, que això és majúscul. Com ho has viscut?
1: Sí, molt content, sobretot content perquè la temporada enguany ha anat molt bé i veiem que els objectius s'ha de pit s'acosten més i res, seguir fent feina i assomiar per grans objectius.
0: És una plata, com tu explicaves, que culmina, no?, una molt bona temporada. A més, en aquesta prova, no?, hi ha la complexitat d'aquesta prova tàndem, plata per Voltros o per una altra parella d'espanyols. Com vas viure aquesta prova i aquest Mundial en concret?
1: Bueno, la nostra prova en ruta, i crec que durant tota la temporada, han demostrat molt de rendiment, encara així tot, els resultats no han acompanyat del tot, fent referència que ara mateix mos veiem com un dels tàndems més competitius que hi ha de dins el pilot. I... de la plata estem molt contents. Sí que és vera que per situació de carrera nosaltres no mos vàrem poder moure i no hi va haver altres opcions, com per exemple per lluitar per so, ja que a la darrera volta mos vàrem poder moure i mos hi vàrem acostar molt, però no mos havíem pogut moure antes i per això no el vàrem poder disputar. Però bueno, molt contents així tot. Creiem que mos ho mereixem i, a més, tornem a revalidar un títol que demostra que la nostra regularitat segueix sent molt bona.
0: Clar, se revalida aquesta plata mundial a la prova de tàndem i a més, Joan, va quedar també les portes del podi a la contrarrellotge.
1: Sí, de fet, la contrarrellotge estàvem lluitant quasi per el tercer lloc. No sé com ho hagués quedat en el final, però crec que no han tingut la suficient aclimatació en el xaló, així tot, entrenant dies en xaló, aquí per Mallorca ja en fa molta. A Múrcia també vàrem entrenar una setmana en Eloy i creiem que estem lo suficient aclimatats, però així tot, allà va fer molta xaló. Darrere estàndem, a mi no me passa ni una gota d'aire degut a, bueno, el buzo de contrarrellotge, el xasco de contrarrellotge, la posició, que en Eloy me tapa molt d'aire, cosa que és molt bona, però també quan fa molta calor se pateix molt. I a la darrera volta, degut a la calor, pues el rendiment meu va baixar considerablement i per això la primera volta respecte a la segona hi ha molta diferència de rendiment.
0: Clar, tapa en el vent, però en aquest cas també feia que les temperatures altíssimes que ens esquivareu competir, esteu companyes de Múrcia, tu d'aquí. Com és una mica aquesta, com ha estat aquesta preparació per aquest Mundial i per les proves que heu fet aquesta temporada?
1: Bueno, crec que seguim duent la mateixa preparació durant ara fa 3 anys que estic amb el meu entrenador, diu Javier Muñoz, qual de jo li estic molt agraït perquè m'ha fet sortir d'un clot que m'hi va veure en un moment i les coses de llavors han anat molt millor. De fet, se pot veure els seus resultats i la preparació no ha estat res en especial. Hem seguit fent feina, ja de pit coneixem-nos més entre ell i jo, i sabent quan s'ha d'apretar una mica en l'entrenament i quan és millor descansar una mica. Crec que una bona relació entre entrenador i deportista és fonamental per millorar el rendiment.
0: segur, i s'ha vist més en aquest darrer resultat, no? Joan, parlàvem d'una gran temporada d'aquesta plata en aquest Mundial, a la prova en línia de, per tàndem. Vos queda qualque cosa més en aquest 2026?
1: Vàrem voler optar a la pista, cosa que, bueno, per el nostre temps creiem que era suficient. Ara així tot no mos han convocat per anar-hi, hi havia el Mundial de pista. Però, bueno, estem contents en la temporada i seguirem lluitant l'any que ve per menys si podem anar i tenim una altra segona oportunitat a un altre Mundial.
0: Segur que sí. Joan, com vius personalment que estiguis situant, no, entre els millors ciclistes de la teva especialitat del món després d'aquests resultats?
1: Bueno, si m'ho diguessin a dia de quan va començar, no m'ho creuria. La veritat, jo sabia que quan vaig anar a la primera carrera, que me van convocar en la selecció espanyola, sabia que tenia potencial, però mai m'ho hagués esperat a aquests resultats. Crec que cada pit els objectius més grans, com ser campió del món o anar a un joc paralímpic, se costen més i en aquell dia, si m'haguessin comptat que a dia d'avui tindria dues plates, una Copa del Món, un seu campionat també, un campionat d'Europa, no m'ho hagués cregut, la veritat.
0: No, és que el palmarès és extraordinari. A vegades aquí, en aquest programa, anem parlant, no, amb campions i a mi m'apareix brutal tot el que aconseguiu, i en aquest cas parlam amb en Joan Sansó, paraciclista, que s'ha penjat una nova medalla. Joan, són els darrers segons per a què va actuar, ho deies, no? El gran objectiu que te queda, supos que són els jocs, no?
1: Sí, bueno, sempre ha estat el somni tenir el mallot arcoíris de campió del món, la disciplina, però sí, sobretot ja l'experiència d'anar a un joc per olímpics, crec que és inolvidable i estem lluitant per això.
0: Idò, Joan Sansó, subcampió del món, a tocar d'aquest mallot Arc de Sant Martí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona, Joan.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Idò, i amb en Joan Sansó que vam a aquestes postres d'avui, hem parlat de bàsquet, de futbol, d'handbol i ara també de ciclisme. Recordem que està en marxa el Mundial de Ciclisme al Canadà, a Montreal. Dissabte disputa la seva prova en Amavi García, la seguirem, i diumenge ho farà Enric Mas a la prova en ruta masculina. Són moltíssims de quilòmetres, ve de guanyar la Vuelta, per tant, seguirem també les passes de Sertanenc. Fins aquí aquest programa d'avui. Vos deixem en l'informatiu migdia, tornem demà a la una.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
3: Bon dia, són les dues. Moviments polítics per intentar accelerar una solució legislativa als casos com el de Mari Carmen, la veïnada de 87 anys de Madrid desnonada de casa seva. Parlem del famós decret llei antidesnonaments paralitzat al Congrés per la manca de suport entre la dreta. Sumar ha demanat a l'executiu espanyol que expropiï el pis on residia aquesta dona afectada, però el govern estatal per ara intenta acostar posicions amb Junts per garantir-se el suport a la norma i frenar altres desnonaments de famílies vulnerables arrasades per la crisi de l'habitatge. A Palma, la sala de plens de l'Ajuntament ha estat escenari per contar un cas que ja vos explicarem a IB3 Ràdio fa unes setmanes, el d'Anna Pilar, una dona de 65 anys que viu al seu cotxe desnonada de casa seva per un fons voltor. En uns moments vos explicam les diferents derivades d'aquesta crisi de l'habitatge. Assumpte un dia més destacat de l'actualitat avui, 24 de setembre. Més titulars del dia, Marta Puyalto i Laura Marcos. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Més serveis públics per respondre a la població estrangera.
0: És la petició que fa el Consell Econòmic i Social davant l'elevada concentració que comunitats com les Balears tenen de població migrant en gairebé un 30% del total. Segons recull l'informe, la majoria es dedica al sector primari, turístic o al de la construcció, un fet que té un impacte positiu en l'economia de les illes.
3: Les benzineres ja noten el preu disparat dels combustibles.
4: El gasoil i la benzina continuen disparats i no deixaran de créixer. El sector ja percep una baixada de consum i reclama al govern espanyol mesures fiscals urgents per contenir l'impacte de l'encariment.
3: A la recerca de dos sospitosos més pel presumpte segrest de Saranjassa.
0: Fonts de la investigació no descarten que els agressors s'equivocassin de víctima. Un home que va aparèixer ferit i fermat de mans la nit de dimarts a la carretera que passa per aquesta barriada palmesana. Ja hi ha un detingut i la Policia Nacional cerca dues persones més que podrien estar implicades en el suposat segrest.
3: I a la crònica internacional avui pendent de Benjamin Netanyahu a l'ONU.
4: La seva intervenció avui a la baixa concentra tota l'atenció després que l'espanyol Pedro Sánchez aquesta passada matinada s'hi ha referit tant a ell com a Donald Trump sense citar-los directament. Els ha titllat d'egoistes, ignorants i cruels.
3: A partir de les 2:30, ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda ara per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma reclamen acord que compleixi amb les millores promeses. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Les treballadores han assistit avui a matí al ple de l'Ajuntament per mostrar el seu malestar i per reclamar a l'equip municipal que posi en marxa els acords promesos ja fa més d'un any i mig. Asseguren que els infants no poden ser ben atesos per falta de personal i doblers.
3: A Menorca, Educació descarta ampliar la nova línia de transport escolar a Maó. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. La posada en marxa d'aquesta setmana d'aquesta ruta que uneix la ciutat amb els instituts Cap de Llevant i Pasqual Calbó, ubicats als afores, ha superat totes les expectatives. L'allau de peticions ha estat tan elevada que Educació ha limitat el servei als alumnes de primer i segon d'ESO, quan inicialment estava previst per a tots els de secundària, batxillerat i formació professional. De cara als pròxims cursos, la conselleria estudiar la possibilitat d'ampliar-lo progressivament a la resta d'alumnes.
3: A Eivissa, al ple de Santa Eulària de Riu, s'han aprovat les mocions de socialistes i populars per reclamar al govern mesures immediates davant la forta calor a les escoles del municipi. Carmen Cires, bon dia.
7: Bon dia. Les mocions que s'han pactat aquest matí també preveuen la col·laboració amb la Conselleria d'Educació per poder posar en marxa mesures provisionals mentre van adaptant les aules a Santa Eulària de Riu.
3: Pel que fa als esports, Toni Fuster, molt bon dia.
8: Bon dia.
3: El tècnic del Real Mallorca, Luis García Fernández, valora el substitut de Martin Valiant en vista al partit de diumenge contra l'Almeria.
9: L'entrenador té tres possibilitats, situar John Donald, fer debutar David López o triar Sumajoro, que és el jugador que més minuts ha disputat fins ara respecte als altres dos. Mantenir la porteria zero a Sant Moix serà una altra recta per aquesta setmana davant un rival molt exigent i que arribarà a Palma després de tres victòries consecutives. A la Champions Femenina, victòria del Barça per 5-2 contra el París Futbol Club, les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro titulars en el conjunt culer, i el Palma Futsal viatja a Pamplona per jugar demà a les 7:30 contra el Xota i cercar la tercera victòria del torneig d'obertura.
3: Quant al temps, seguim parlant de la calor com a nota dominant. Sapiguem quina és la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
10: Bon dia, continuem avui amb una jornada de calma i pocs canvis en general. Avui el vent torna a bufar fluix i tenim la mà tranquil·la. El cel predomini del sol en qualque nígul baix decoratiu i qualque pinzellada de nígul prins a partir del capvespre. I quant a la temperatura, tampoc tindran gran variacions. Avui la màxima tornarà a girar aproximadament entre els 28 i els 32 graus. I en vista demà, tampoc esperant gran canvis en general, tornarem a tenir molt de sol, però això sí, acompanyat per algun nígul baixos i també qualque nígul prim. Quant al termòmetre, esperem que tinguem uns valors bastant semblants als que han tingut avui, amb permís, això sí, d'un petit augment a punts del nord del territori. I d'altra banda, quant al vent, aquest guanyarà força en el sector de Menorca a partir del capvespre. Bufarà de component nord i, per tant, a la costa més exposada tindrem un major onatge. Això sí, tindrem un panorama bastant més tranquil entre Mallorca i les Pitiuses.
3: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
2: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
3: Les Balears són el cinquè territori de l'Estat que més població estrangera concentra, una dada que preocupa el Consell Econòmic i Social, que reclama el reforç dels serveis públics per fer-hi front. El CES també apunta que el 23% de la població en edat de treballar és migrant, amb un impacte positiu, això sí, en l'economia. L'assumpte s'ha tractat en unes jornades que tenen lloc a Palma, al Caixa Fòrum. Allà hi és la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
8: Bon dia. El president del CES, Anton Costas, ha presentat aquí a Palma el darrer informe sobre migració del Consell Econòmic i Social, que recull dades de l'any 2024. Costas ha lamentat que no s'han reforçat els serveis públics en aquelles comunitats autònomes com Balears, on hi ha hagut un increment de la població migrant.
11: En la medida en que observamos zonas de alta concentración de personas inmigrantes, deberíamos fortalecer muchísimo esos servicios públicos, especialmente en esas zonas, para que no se produzca la percepción de que la inmigración es el factor de deterioro de la calidad de esos servicios públicos.

0: positius de la migració en l'economia. En canvi, la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha relacionat l'increment de l'atur a les Illes amb el procés de regularització extraordinari.
1: Concretamente, en el mes de junio, que es cuando finalizó este proceso de regularización extraordinaria, hubo una inscripción de 224 personas con un código que se llama RE, que es el código de regularización extraordinaria. Y a 15 de septiembre esos 224 han pasado a ser 1.033. Pero lo que sí es cierto es que nos preocupa ese aumento porque además hemos analizado el perfil. Y se trata de personas con muy baja formación.
0: En la presentació de l'informe també s'han donat altres dades. La vicepresidenta de la Creu Roja a les Illes, Andrea Goulet, ha dit que tan sols el 5% dels migrants que arriben a l'arxipèlag procedent de la ruta algeriana es queden a les Balears.
2: Idò, precisament, en només 24 hores han arribat a les Balears 183 persones migrants amb 10 embarcacions irregulars. La majoria han desembarcat, Marta, a Formentera.
3: La darrera barca era interceptada passades les 11 de nit a 3 milles al sud d'aquesta illa Pitiusa, en total 20 persones d'origen magrebí. En aquesta arribada del vespre se'n sumen dues més, a la zona de Ses Salines, a Eivissa, i una altra a Formentera. Enguany ja han arribat a les Balears més de 66.000 persones, un 7% més que en les mateixes dates de l'any passat.
2: Sobre aquesta ruta migratòria acaba de parlar també en el mateix fòrum Cantón Costas del CES la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela. Carme, què ha dit la secretària?
0: Sí, doncs fa escassos minuts que ha finalitzat aquesta presentació de l'informe del CES i l'encarregada de fer-ho ha estat la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela. Ha destacat que, com s'ha fet amb la ruta de Canàries, es mantindrà en relació de política exterior amb els països d'Àfrica per reduir l'arribada de migrants a través de la ruta algeriana. Cancela ha respost així al fet que per primera vegada la ruta balear ha superat a la de les Canàries. Cancela ha dit que parlarà d'aquesta qüestió amb el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, i també s'ha compromès a posar tots els mitjans necessaris per fer front en aquest drama migratori. L'escoltarem. No podem escoltar les paraules de Cancela. També ha carregat en el seu discurs contra els discursos d'odi cap als migrants. Ha dit que venen aquí només per fer feina i resulta, ha dit, que les persones espanyoles després els fan nosa per la resta de qüestions. En aquest sentit, ha defensat una Unió Europea que aposti pels seus valors fundacionals, és a dir, la pau i la defensa dels drets humans.
2: Gràcies, Carme. I sense abandonar el fenomen migratori del tot, abordem ara la darrera hora de la crisi de l'habitatge que afecta especialment les persones migrants. Ho constatava a IB3 Ràdio avui l'Associació de Consumidors Consubal. I és que 3 de cada 5 queixes recollides per l'entitat estan relacionades amb denúncies d'irregularitats per part de propietaris d'habitatges i les persones migrants són les que més les pateixen. Parlem de contractes en negre, de com els propietaris neguen els nouvinguts empadronar-se a l'habitatge i de convertir la sala d'estar en una habitació. El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears té constància d'alguna d'aquestes denúncies i reclama al govern espanyol que reguli aquest tipus de pràctiques per evitar-les.
3: El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, explica que els migrants són el col·lectiu que més acudeix a la seva entitat per denunciar pràctiques abusives. Entre les principals queixes que arriben a Consubal, que la propietat no fa les reparacions obligatòries i que s'incrementa la renda sense cap tipus de justificació. En els dos primers mesos de l'any, Consubal va rebre 180 sol·licituds relacionades amb reclamacions o informació sobre habitatge.
4: Es que estamos viviendo una situación de que el pobre está robando al pobre, el más pobre y el más vulnerable es el inmigrante, y ese es donde se están llevando prácticamente todo este tipo de abusos. La persona tiene que empadronarse, se tiene que registrar en su ayuntamiento donde tiene su domicilio. Y aparte, además es un derecho porque si no estás empadronado no tienes acceso a servicios básicos, pero como decía, además de un derecho es una obligación.
3: Davant aquest escenari, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat, José Miguel Artieda, diu que és essencial la intermediació de professionals per evitar males pràctiques. De fet, segons assenyala, en els casos on hi ha un agent o un administrador, la conflictivitat és mínima i no arriba a l'1%.
5: I, bueno, i a Eivissa tenim casos estranys de llogar banyos o de llogar balcons, és a dir, això encara aquí, per

0: tot encara no ha arribat, però si no posem els límits, qui diu que no arribi?
1: I 24 hores després del polèmic desnonament de Navan i Carmen a Madrid, de seguida vos explicam la darrera hora sobre aquest assumpte. Al ple de Palma, avui també s'ha abordat un cas amb cert paral·lelisme que ja us vam donar a conèixer fa unes setmanes a IB3 Ràdio. Pilar López, de 65 anys, va ser desnonada a principi de juny del seu habitatge, on vivia des del 2012, perquè el banc volia vendre el pis a un fons voltor. Ara s'allotja a un hostal al barri del Secà de la Real, proporcionat pels serveis socials de l'Ajuntament, però a finals d'any haurà d'abandonar-lo. Laura Marcos.
2: Un hostal on Pilar es troba des de fa menys d'un mes, ja que durant els mesos de juliol i agost va haver de viure dins el seu cotxe al carrer. Té 65 anys, problemes de salut i cobra 480 euros mensuals de l'ajuda per a majors de 52 anys. Demana una alternativa habitacional urgent.
3: Me dijeron que tenía que notificarlo a la SAMU y a la policía para que supieran que vivían en la calle. Yo les dije que no. Que yo no soy una ilegal, yo soy una española, cotizado 40 años en este país, en hostelería. Y yo no tengo por qué dar notificación de que vivo como una ilegal en la calle. Me han dicho que me vaya a la península, que es más barato.
2: La plataforma d'afectats per la hipoteca ha reclamat acord que garanteixi el dret a un habitatge a tots els palmesans. Àngela Pons és la portaveu de l'associació.
4: És qui tindria que donar una llar, perquè ho diu el govern balear a la seva llei de vivenda, són vostès. Així que, per favor, no me torni a dir que jo ni insult o xer malament. Els qui no s'ha pronunciat des de l'any passat i dient en veu alta que tenia un superàvit de quasi 80 milions són vostès.
1: Un cas que ha causat la indignació de l'esquerra, que lamenta que la crisi a l'habitatge sigui de cada dia més greu. L'Ajuntament de Palma assegura que ja ha esgotat tots els recursos per ajudar a Pilar.
2: Els socialistes demanen que es faci habitatge públic i afirmen que el Partit Popular dona l'esquena a la dona, mentre que Més per Palma considera que l'equip municipal especula en l'habitatge i que la solució és intervenir al mercat de lloguer. Són Xisco Dalmau i l'ecosobiranista Neus Trullol.
5: Han conegut aquests dies el cas d'Anna Mari Carmen, però avui hem escoltat també el cas d'Anna Pilar i que precisament ara no té un lloc on poder viure, en una situació de salut molt delicada. I on aquest govern municipal, en comptes d'atendre, d'escoltar i de donar resposta, el que fa és donar-li l'esquena.
6: A Palma hi ha moltes Mari Carmens que estan esperant l'empar de les administracions públiques i, per tant, el Partit Popular no fa res. Però també ens trobem un partit socialista que tampoc actua davant aquest drama de l'habitatge. Tenim un Ministeri d'Habitatge que no ha fet cap acció per revertir aquesta situació.
2: Mentrestant, Vox es desmarca i culpa l'Estat i tot i que també diu que el govern no ha fet prou per revertir la crisi de l'habitatge. També afirma que és incoherent que es defensi el dret a l'habitatge i les persones vulnerables mentre es deixa entrar els immigrants de manera irregular. És Fulgencio Coll.
7: ¿Pero qué hacemos con todos estos que están ahora mismo acampando bajo lonas, tiendas? ¿Qué hacemos con toda esta gente que ahora mismo está en una situación, diríamos, de desamparo? ¿Qué medidas hacemos? ¿Vamos a crear viviendas para ellos urgentemente? ¿Vamos a colocarlos cuando los que están pagando impuestos, están trabajando, no pueden acceder?
1: A Eivissa, greument afectada aquesta ciutat justament per la crisi, l'Ajuntament rehabilitarà immobles municipals del barri de Sa Penya per reconvertir-los en 5 habitatges i també farà un concurs públic per adquirir-ne d'altres que incorporarà al parc públic municipal. Així s'ha aprovat en el ple celebrat avui.
8: Era un dels primers punts i, tot i que ha estat aprovat per unanimitat, s'ha iniciat un encreuament d'acusacions constant durant tot el pla. La visita de la ministra d'Habitatge la setmana passada a Eivissa continua encenent els ànims. Escoltam Gemma Marí, regidora d'Hisenda, i la socialista Clara Rosselló.
9: Eivissa reconeix que patim una emergència habitacional i el que anuncia és que els eivissencs o residents a Eivissa, per poder accedir a un habitatge, hauran de competir amb gent de fora. I vostès, pel PSOE, bancada socialista, ho celebrau, felicitau i donau ses gràcies. Així que siga el que siga el que voteu, senyors de la bancada socialista, crec que vos heu tret sa careta, heu deixat clara la vostra posició i heu demostrat a tot el poble d'Eivissa quins són els vostres interessos reals.
10: Aquest projecte, que només s'ha posat en marxa quan els governs socialistes i de progrés han actuat. I ens vulgui vendre el que vulgui vendre. I la demagògia i la ràbia que han fet aixecar vostès amb unes intervencions i uns discursos molt malintencionats, senyora Marí, els podem tractar en un altre punt.
1: Mentrestant, en plena ressaca del dur desnonament d'Anna Mari Carmen, a Madrid, el govern espanyol cerca ara contrarrellotge suports parlamentaris per poder tirar endavant un nou paquet de mesures i evitar desnonaments de persones vulnerables.
8: La intenció és poder garantir que un reial decret aprovat en el Consell de Ministres pugui també convalidar-se al Congrés i evitar que decaigui com va passar la darrera vegada quan la majoria de PP, Vox i Junts va tombar la iniciativa. Respecte a això, Sumar ha pressionat avui els seus socis i vol que aquest reial decret s'aprovi ja dimarts i que entre els punts inclogui l'expropiació del pis d'Anna Mari Carmen. Verónica Martínez Barbero és la portaveu del grup parlamentari Sumar.
11: Es viable jurídicamente, el artículo 33.3 de la Constitución Española lo prevé, la ley de expropiación también, con una serie de condiciones, y nosotros creemos que para eso lo que tenemos que hacer es meterlo en el Real Decreto Ley del martes, esta expropiación del piso de Mari Carmen, un Real Decreto Ley que tiene que haber más contenidos, pero es esencial esa expropiación con rango de ley el martes en el Consejo de Ministros.
8: Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha volgut avui normalitzar el desnonament de la dona, assegura que és un més del que es produeixen cada dia i acusa el govern espanyol de no prendre mesures per evitar-ho.
12: Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el gobierno, es decir, Sánchez, por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley, de unas leyes, que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas.
8: I una reacció més, la del relator de les Nacions Unides pel dret a l'habitatge, Koldo Kasla, que ha criticat aquest dijous a les xarxes socials el desnonament i ha defensat que la jutgessa l'hauria d'haver suspès per evitar un dany irreparable i permetre a Espanya complir de bona fe les seves obligacions internacionals en matèria de drets humans.
1: A més, avui també hem conegut que l'escriptor i pianista James Rhodes va intentar negociar amb la propietat la compra d'aquest pis per després llogar-lo a un preu raonable a la dona.
8: Ho ha revelat a Televisió Espanyola, on ha explicat que el fons Urbà Gestión no va voler ni llogar-li ni vendre-li el pis on ha residit durant 70 anys Anna Mari Carmen.
13: Escribir al fons diciendo, mira, eso es un desastre para vosotros. Déjame comprar el piso, alquiler para ella y todos ganamos, vosotros con su dinero, ella con su casa y nada. Entonces, es más de comportarse como tiburones.
8: Mari Carmen ha passat el primer vespre sense llar, ingressada a l'hospital amb un quadre d'esgotament i ansietat. De moment desconeix on anirà a dormir quan rebi l'alta. Ara bé, l'onada de solidaritat li ha fet arribar moltes opcions que ara ha de valorar.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
15: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en títols. L'Associació d'Estacions de Serveis de les Balears, AESBA, alerta que el combustible no deixarà de créixer i que en una setmana la gasolina podria pujar 6 cèntims més per litre i 24 cèntims en el cas del gasoil. El sector ja constata una baixada de consum i reclama al govern espanyol que adopti mesures fiscals urgents per contenir l'impacte d'aquesta escalada de preus entre consumidors, empreses i estacions de servei.
8: En el marc de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, AESBA considera que l'impacte serà especialment rellevant a les Balears a causa de la insularitat i de la forta dependència del transport i la mobilitat. Sol·liciten que abans del 1 d'octubre es reactivin les mesures que ja s'aplicaren entre el març i el juny com una rebaixa transitòria de l'impost especial sobre els hidrocarburs. L'associació considera que aquestes mesures han de tenir un caràcter temporal i extraordinari per evitar així que un encariment conjuntural acabi generant efectes estructurals sobre les famílies, les empreses i el sector de les estacions de servei. Joan Maians n'és el president.
16: Si mos plantam, encara estem en temporada, si mos plantam a Sivent amb aquests preus, que estem tenint avui mateix serà un hivern molt cru, tant per als consumidors com també per nosaltres mateixos.
8: Maians adverteix dels mesos que venen, però el dia d'avui ja constata una baixada de consum a les estacions de servei.
16: depòsit ple se'n veuen molt pocs. Ja dic, la gent, sobretot el nostre client particular de tota la vida, està utilitzant el seu vehicle particular per bo imprescindible. Si es anava a fer feina, doncs anava a fer feina, i si ja anava a fer les gestions, anava a fer les gestions. I només reposta el que volen necessari per fer aquest tipus de gestions o per anar a la seva feina.
8: Recordem que ahir el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo va confirmar que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovarà un nou paquet de mesures, però de moment es desconeix el seu abast.
1: I a les Balears es planteja en aquests moments una renovació profunda de les regles del matrimoni. Una nova llei que es tramita al Parlament, acordada per tots els partits, pretén regular de manera completa la protecció de cònjuges i també de les parelles no registrades, donant-los més garanties. Parlant de la compensació pel treball domèstic, de la protecció de l'habitatge familiar i de nous pactes successoris. Això sí, respectant les particularitats jurídiques de cada illa.
8: El règim econòmic legal continuarà sent el de separació de béns. La proposta, però, estableix una compensació per la pèrdua d'oportunitats quan un cònjuge s'hagi dedicat a la família o hagi dedicat temps al negoci de l'altre. Ho explica l'advocat especialista en dret civil, Miquel Àngel Mas.
17: Se té en compte aquest criteri d'augment de patrimoni i la pèrdua d'oportunitat que ha tingut aquell que ha dedicat els temps en el treball per la família. Després introdueix un altre tema que és interessant, que és la indemnització per la feina en negocis de parella.
8: La reforma també afecta les successions. La proposta permet pactar la definició entre cònjuges i organitzar en vida els drets successoris per evitar litigis futurs. Tot plegat en una societat en què cada vegada és més habitual casar-se més d'una vegada i en què existeixen famílies amb fills que no són comuns.
17: Si se vol tornar a casar, podrà quedar-se i fer una definició als cònjuges, donar-li qualque cosa, a canvi que aquesta cònjuge renunciï a ser llítima. Se pot fer mútuament, de tal manera que se lleva aquesta font de controvèrsia i de molt de conflictes.
8: Un altre aspecte rellevant és que la llei permetrà dotar de drets i deures equivalents al matrimoni les parelles que no s'hagin registrat. Això sí, amb uns requisits clars.
17: Quan tu dus 10 anys de convivència, o més de 10 anys de convivència, ten descendència comuna i té la convivència actual, se t'equipara en quant a drets i obligacions o un matrimoni.
8: El text també reforça la protecció de l'habitatge familiar i permet poder romandre-hi després de la mort del cònjuge.
15: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Van a l'alça les agressions contra funcionaris a les presons espanyoles. Se n'han registrades més de 500 cada any. Ara bé, en una entrevista a l'informatiu Matí, el delegat del CSIF a la presó de Palma, Jesús Casado, ha alertat que aquesta estadística d'institucions penitenciàries no reflecteix la realitat. Assegura que n'hi ha moltes més.
8: El centre penitenciari de Palma, ara per ara, no presenta aquesta quantitat tan elevada de casos d'agressions de reclusos contra els funcionaris. Explica Casado que el perfil dels presos ha canviat els darrers anys. Diu que no són tan conflictius.
18: Sí que se nos traía desde la península a un tipo de interno que no era originario de las islas, internos problemáticos, clasificados en primer grado, que generaban una gran cantidad de problemas. Ahora mismo ese tipo de conducciones pues se ha parado y es verdad que trabajamos sobre todo con personas originarias de Baleares o que cometen delitos en Baleares y cumplen la pena aquí.
1: Actualitzem ara la situació de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que els triatges entre els immigrants de la ciutat autònoma han impulsat els retorns voluntaris. Ara mateix afirma ja entre 150 i 200 persones que tornen cada dia de manera voluntària al Marroc. Això passa després que els funcionaris els informin que no compleixen amb els requisits per quedar-se a Espanya. Ho ha explicat avui després de la reunió del Comitè Especialitzat de Situació, del qual ell exerceix de comandament únic.
8: Torres ha explicat que ja s'han fet 2.700 triatges entre les persones que ara resideixen als centres d'immigrants esperant una solució a la seva situació. Diu que cada vegada són menys les persones que sol·liciten la protecció internacional perquè no compleixen amb els requisits i decideixen tornar al Marroc.
19: Están retornando, 7.000 personas ya lo han hecho, cada día entre 150 y 200, muchos de ellos porque ante la primera entrevista ya se les dice que van a ser devueltos y por tanto tengo que lanzar el mensaje claro de que la mayoría de quienes están en la playa del Trampolín, en la playa de Benítez y en los recursos van a ser devueltos porque no van a tener derecho a protección internacional.
1: D'aquí a mitja hora reprèn a Nova York la tercera jornada del debat de l'Assemblea General de l'ONU, avui amb una tensa intervenció que concentra Tota l'atenció, la del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, ho farà a partir de les 8 del capvespre, hora espanyola, en un clima de tensió màxima política i social. De fet, hi ha protestes convocades als carrers de la ciutat.
8: No només rebrà pressió del carrer, Netanyahu també parlarà davant un evident aïllament diplomàtic internacional. Sense anar més lluny, l'espanyol Pedro Sánchez, que ha intervengut davant dels membres de l'ONU aquesta passada matinada, s'hi ha referit tant a ell com a Donald Trump, sense citar-los directament, com a egoistes, ignorants i cruels, i ha lamentat l'abandonament dels valors fundacionals de les Nacions Unides.
20: Principios y ambiciones que distintos gobiernos aquí presentes desprecian o pretenden desmantelar. Y no hace falta señalarlos, todos sabemos quiénes son y cuál es su modo o su modus operandi. Empiezan en primer lugar cuestionando las reglas, después las incumplen, a sabiendas, por cierto, de que nadie se va a atrever a pedirles cuentas.
1: La cimera de l'ONU previsiblement tornarà així a estar avui plegada de moments de tensió.
8: Com els que s'han viscut la matinada passada quan la delegació dels Estats Units ha abandonat l'assemblea en el discurs del president de l'Iran. El president iranià ha dit que Donald Trump va afirmar que ells són terroristes. El president diu que no són terroristes, sinó víctimes del terrorisme.
1: I un apunt encara sobre el mandatari nord-americà, perquè un jutge ha aixecat el veto a la CNN, a MS Now i a Politico. A la Casa Blanca, el magistrat considera que la decisió del líder nord-americà de vetar aquests tres mitjans de comunicació viola la primera esmena. Arribarem així a les 2:30. Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. Les treballadores de les coletes externalitzades de Palma reclamen a Cor que compleixi amb les millores promeses. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Les treballadores han assistit avui al primer ple del curs polític a l'Ajuntament per reclamar a l'equip municipal que posi en marxa els acords promoses fa ja més d'un any i mig. Asseguren que els infants no poden ser ben atesos per falta de personal i doblers.
1: A Calvià, 80 policies locals s'han concentrat davant l'Ajuntament com a mesura de protesta.
2: Asseguren que si la resposta oficial prevista per al 29 de setembre no és satisfactòria, faran mobilitzacions, sempre respectant el compliment del servei.
1: I Alcúdia, per revertir l'erosió de la costa, s'ha presentat avui un protocol d'actuació per preservar i recuperar la badia.
2: L'objectiu és analitzar l'evolució de la costa per determinar les mesures adients i participen científics, institucions públiques i associacions hoteleres.
1: Tot d'una, ampliem aquestes i altres informacions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment ja trobem les retencions habituals en el principal accessos a Palma. Trobem retencions a carretera de Llumallor des de Molinar fins a l'aeroport. També a Sabia Cintura trobem tràfic i comença des de Sant Rapinya fins a Sant Fusteret. Des de carretera de Guai de Mossa, sentit Palma, trobarem retencions per l'incorporació de Sabia Cintura. La resta de carreteres trobarà tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Molt bon dia.
1: Gràcies, José. En Bernat Nadal, al control tècnic. Començam.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys externalitzades de Palma han assistit avui al ple de Cor per reclamar l'equip municipal que resolgui la nova licitació que va prometre el mes de febrer. Asseguren que la manca de personal i material no permet que els infants siguin ben atesos. Les educadores ja acumulen 500 euros mensuals de pèrdua.
2: Les treballadores de les tres escoletes de Palma, entre les quals Ciutat Antiga, tornen a demanar de manera urgent més doblers i professionals per cobrir les ràtios, a més de millorar el material escolar. Margalida Iserna, representant de les escoletes externalitzades i mestra del centre de Ciutat Antiga.
4: Són infants de 0 a 3, és a dir, una edat vulnerable dels nens d'infant de Palma. Et serveix, bueno, el material dins les aules és escàs, poc i dolent. I falten personals humans, és a dir, paraules, les ràtios són molt altes, els infants, a més, amb necessitats educatives especials, que no se veuen cobertes.
2: El PSIP s'ha sumat a la protesta de les educadores i ha criticat el govern municipal per no complir en la seva paraula. És el socialista Xisco Dalmau.
5: Estem en el setembre i estem igual. Les educadores segueixen sense tenir les mateixes condicions que les altres educadores que són directament de gestió directa de la municipal. Segueixen batallant per una igualtat de condicions, segueixen batallant per una millora en la licitació que aquest Ajuntament, en 9 mesos, pues no s'ha brindat a poder tirar endavant i a impulsar.
2: Les educadores lamenten que continuen sense les millores laborals que Cor va prometre després de 40 dies de vaga. Amenacen, per tant, amb més protestes si el problema no es resol aviat.
1: Avui també hi ha hagut ple a Calvià, amb 80 policies locals del municipi s'han concentrat com a mesura de protesta. Denuncien la inacció del consistori a l'hora de complir les demandes salarials i de conciliació laboral que afirmen estan congelades des de l'any 2018. Els agents asseguren que si la resposta oficial prevista per al 29 de setembre no és satisfactòria, faran mobilitzacions sempre respectant el compliment del servei. I mentrestant, a Inca, l'Ajuntament ha sol·licitat al govern central que el tercer polígon industrial sigui declarat projecte estratègic d'inversió. Així s'ha aprovat per unanimitat al ple d'avui.
2: L'objectiu principal és facilitar les actuacions necessàries per garantir el subministrament elèctric del futur espai industrial i de serveis. La petició es presentarà conjuntament amb la Junta de Compensació del Sector 1, que representa la propietat del futur polígon. De manera paral·lela, el pla ha declarat el tercer polígon com a projecte estratègic municipal i confia que el govern pugui fer aquesta mateixa declaració.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: 2:35 ho avançaven també en titulars. Els darrers anys, la badia d'Alcúdia ha experimentat canvis en el seu litoral. Les platges de Muro i Can Picafort es tornen cada vegada més estretes per la pèrdua d'arena. Aquesta s'acumula al port d'Alcúdia i dificulta les maniobres de les embarcacions. Per revertir l'erosió de la costa, avui s'ha presentat un protocol d'actuació per preservar i també per recuperar la badia d'Alcúdia.
2: L'objectiu és analitzar l'evolució de la costa per determinar les mesures adients i participen científics, institucions públiques i associacions hoteleres. La platja de Muro és una de les zones més afectades per la pèrdua d'arena, juntament amb Can Picafort. El batlle de Muro, Miquel Porqué, creu que el protocol permetrà revertir aquest retrocés de la costa que, diu, és visible any rere any.
6: Quan tu comences a veure que la superfície que tens no és la mateixa que tenies, ni és la mateixa quantitat de gandules, respectant els 6 metres que ha d'haver fins enllindada la mà, fins a la primera línia, aquí te'n dones compte de que realment la superfície s'està recalculant.
2: El canvi del litoral preocupa especialment els veïnats, ho ha explicat a Ivetra Ràdio el president de l'Associació de Veïnats de Platja de Muro, Pep González.
7: Nosaltres som la gent que viu a la playa de Muro. Per tant, quan hi menys arena hi ha a la playa, menys puesto tenim per gaudir de la nostra playa.
2: El sector hoteler també veu amenaçada la seva activitat i qualifica el protocol de pioner. Són el president de les associacions hoteleres d'Alcúdia i Can Picafort, Pablo Riera Marçà, i el vicepresident de l'Associació d'Hotelers de Platja de Muro, Gabriel Llobera.
8: Entendemos que la protección ambiental y la competitividad turística van de la mano. La Bahía de Alcúdia no es solo un espacio natural, es mucho más. Es un activo económico y social fundamental para el territorio.
9: Es un acord històric. Un primer pas dins un projecte a llarg plaç. Les platges no són tan sols un actiu ambiental, són infraestructures que sostenen la identitat territorial, soci de residents, el treball dels nostres empleats, l'economia.
2: El protocol fixarà les primeres passes d'actuació a la badia d'Alcúdia, segueix així l'exemple d'altres zones com Cala Millor, on també està en marxa una iniciativa similar per corregir la pèrdua d'arena. Escoltam algunes veïnes.
10: Nosaltres veníem sempre i serena, o la sorra venia fins aquí més en van i no feia aquesta davallada que fa ara.
11: La zona d'Espina, que se perd cada any, salva tractors i camions i tal, i agafen l'arena de Bonias Pont i la duen cap aquí.
2: Es calcula que els estudis per saber quines actuacions s'han de dur a terme es coneixeran d'aquí un any i després s'hi podrà començar a actuar.
1: Canviem de qüestió. 31 municipis de les Balears ja tenen aprovats els seus plans d'emergència municipals i 17 l'estan tramitant. Aquest instrument millora la capacitat de resposta dels efectius davant d'una emergència. Una quarantena d'agents i responsables municipals han participat avui a Costitx en una jornada formativa sobre aquests plans.
2: Inundacions per pluges torrencials i incendis són els riscos principals que els ajuntaments han inclòs en els seus plans d'emergència municipals. 31 municipis de les illes ja disposen de plans d'emergència o de plans d'acció local que identifiquen els riscos a cada municipi i milloren la capacitat de resposta. Alberto Rodríguez és inspector en cap de la policia local de Marratxí i Maria José Jiménez, regidora de policia de Pollença.
12: Lo que més ens preocupa és en èpoques d'intensa pluja. Tenim el torrent gros que ens travessa bona part del municipi.
13: Poden tenir emergències aquàtiques, nàutiques, perquè tenim mar. Poden tenir de muntanya, perquè tenim muntanya. Pot haver incendis, és on comença la serra. Poden tenir inundacions, està travessada per dos o tres torrents. Vull dir, és que ho tenim tot, tot. Per tant, crec que era més necessari que el lloc.
2: Avui a Costitx, el govern ha impartit una jornada formativa a policies locals i ajuntaments sobre com implantar aquests plans. Pablo Garriz és el director general d'emergències.
14: Hemos organizado esta jornada que permite no solo tener el plan, que es un documento técnico, sino que este documento sea algo vivo, que esté implantado y que se utilice cuando realmente es necesario.
2: En els pròxims mesos, 10 municipis més tindran els seus plans aprovats.
1: D'altra banda, l'Assemblea Municipalista de Més per Mallorca ha acordat presentar mocions a tots els ajuntaments en matèria de recursos hídrics per garantir la gestió sostenible de l'aigua.
2: Les mocions es basen en el decàleg per garantir l'aigua que ha elaborat Més i recullen 10 punts d'acord, entre els quals la recuperació i el reforç dels informes de suficiència hídrica per a qualsevol nou creixement i incorporar la capacitat hídrica a la planificació territorial i urbanística. També proposa instaurar sistemes tarifaris progressius, un pla plurianal extraordinari d'inversions en el cicle d'aigua amb finançament del govern i del Consell, la reutilització d'aigua depurada, la recuperació dels aqüífers i l'adaptació a l'emergència climàtica en nous plans. Així mateix també fomenta establir mesures contra el malbaratament.
1: I també destacam que la tecnològica LG i la distribuïdora balear Antoni Cabot Fornés han cedit al Centre de Formació Professional Pere de Songai de Llucmajor equips d'energia fotovoltaica valorats amb més de 50.000 euros per reforçar la formació pràctica dels alumnes davant la creixent demanda de professionals especialitzats en energies renovables i climatització.
2: El material permetrà als estudiants treballar amb equips i tecnologies utilitzats actualment per les empreses i acostar així la seva formació a les necessitats del mercat laboral. Representants de les empreses, del govern, del centre educatiu, de PIMEM i de l'Associació Balear de Tècnics en Energia han destacat la necessitat de potenciar la formació professional davant la manca de treballadors qualificats i el repte del relleu generacional.
1: I per la mare del compte enrere per la nova residència de Bunyola per a persones grans en situació de dependència, que comptarà amb 120 places i que es preveu que estigui operativa el 2027.
2: Les obres del centre, que esdevindrà la primera residència pública del municipi, ha tingut un cost de 13,8 milions d'euros i suposarà la creació de 69 llocs de feina. Es troba a l'urbanització de Sa Coma i té una superfície construïda de més de 5.500 metres quadrats. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha visitat avui les obres.
15: I ho feim per tal de poder ampliar la xarxa pública de places residencials, donant solució a un problema molt greu que se va crear durant les dues darreres legislatures de manca de places a la nostra terra. És una residència que compta amb més de 5.000 metres quadrats d'edificació, que donarà la possibilitat a tenir 120 persones en aquest indret. Està distribuït en 6 mòduls que tenen la capacitat des de cada habitació a poder sortir en el pati i tenen unes grans zones comú.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
16: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
17: Tèntol!
18: Tèntol!
19: Tèntol!
16: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
20: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Dues i 43 minuts obrim plana cultural perquè el Teatre de Lloseta acollirà entre avui i dissabte el Festival de Poesia amb una programació que convida a acostar-se a la literatura des de diferents llenguatges, combinant poesia, conversa, vi, teatre, música i memòria literària.
2: La programació començarà a les 8 del vespre amb Poesia i Vi, una trobada que reunirà Aina Coll, autora d'Un abisme impossible, Antoni Xumet amb La justa mesura del fred i Bernat Nadal amb Una passió confidencial. Demà, també a les 8 del vespre, el festival obrirà la porta a les arts escèniques amb Cròniques d'un mig estiu de la companyia La Fornal d'Espectacles. El festival culminarà dissabte a les 8 amb la Festa de la Paraula, la cita central de l'edició d'enguany. La jornada de dissabte inclourà també una exposició dedicada a Blai Bonnat.
1: I una altra proposta que també destacam és la 27a edició de la Fira de Gremis Artesans que l'Ajuntament de l'Aro ha presentat i que tindrà lloc el 4 d'octubre i que comptarà amb una gran varietat d'activitats culturals i amb l'alta participació del sector artesanal en un esdeveniment que consolida el municipi com a referent de la tradició i del treball fet a mà.
2: Enguany, la Fira Gremial torna a reivindicar el lema Oblida el Made In, t'espera el Feta, per posar en valor la feina artesana en àmbits com el teixit, la pedra, el vidre, la fusta, la joieria o la pintura. Com a principal novetat d'aquesta edició, s'instal·larà un carrer dedicat íntegrament al producte local. Així mateix, un dels punts de més atracció tornarà a ser la gastronomia amb la mostra de cuina i vins. Enguany hi participen 8 bars i restaurants, 9 cellers i una marca local de cervesa. D'altra banda, destaca el programa 13 exposicions de diferents tipus repartides per tot el municipi.
1: I amb aquestes dues propostes arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: és l'hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: En 15 minuts seran les 3. Toni Fuster, bon dia de nou.
3: Bon dia, Sara.
2: El tècnic del Real Mallorca cerca substitut de Martín Valiente a l'eix de la defensa.
3: Luis García Fernández ha d'elegir entre Abubakar Soumahoro, John Chetao Yadonal i David López, que encara no ha debutat aquesta temporada en Lliga. Per ser el recanvi de l'internacional eslovac Martín Valiente, que es troba a la seva selecció i que va perdre dos partits de Lliga, diumenge contra la UD Almeria i la setmana que ve a Montilivi davant el Girona. Per tant, dos partits que es perdrà aquest jugador i anem a veure qui serà el seu substitut. El vermell cercaran aquest cap de setmana sumar els 3 punts i aconseguir el que seria la quarta victòria consecutiva a casa contra un dels rivals més exigent de la categoria. Un altre dels reptes serà mantenir-ne la porteria a zero a casa. Arnau Tanas no ha encaixat cap gol a l'estadi de Son Moix i ha estat nominat a jugador del mes de setembre per la Liga 2. El porter català es troba en un moment de gràcia i vol continuar ajudant l'equip a aconseguir victòries. Sentim Arnau en un acte ahir a la penya mallorquinista de Solla.
4: A casa pues, estem espectaculars, estem infinits, ens sentim com a casa mateix, perquè és el nostre estadi, i bueno, tranquil·litat entre tot, sobretot fer feliços els mallorquinistes que ens apoyen cada cap de setmana, i ja està, que sigui una alegria per ells.
3: El porter català, la baixa de diumenge dels jugadors internacionals, no li preocupen.
4: Tots sabem el nivell que tenen a Martín i Zito, i ja et dic, ells aquest cap de setmana no els hi tocarà, però tenim una plantilla molt àmplia que a qualsevol posició pues, queda coberta.
3: La plantilla farà demà el penúltim entrenament davant del partit de diumenge a les 4 i quart del capvespre. Un partit que, recordeu, podreu seguir a IB3 Ràdio a partir de les 2 i mitja en el programa Esport 3 en Joc i també al YouTube d'Esports IB3. El Barça, la portera Catacoll i la migcampista Patrick Guijarro ha sumat els primers 3 punts de la Champions després de guanyar per 5-2 al París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Les dues mallorquines varen ser titulars i disputaren tot el partit. Dimecres que ve s'enfrontaran a la Roma. Abans, el pròxim compromís de la Blaugrana serà dissabte al Logroño en la 5a jornada de Lliga. I Javier Aguirre ha arribat a València i ja ha fet el primer entrenament. Dilluns serà presentat nou entrenador del conjunt Che. El tècnic mexicà cercarà revertir la situació actual de l'equip.
5: Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual. Esperemos intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho de los jugadores.
3: Toni Amor continuarà com a ajudant d'Aguirre. El tècnic mallorquí viurà una nova experiència a la primera divisió després del seu pas pel Mallorca i el Leganés. Sentim la declaració de Toni Amor a Tribuna Deportiva.
6: El Barça és un gran club, Javier estava molt il·lusionat per poder venir i bueno, estamos con muchas ganas de empezar y hacerlo lo mejor posible. Nosotros tenemos que llegar, ver los jugadores, asentarnos un poquito y ir viendo poco a poco, pero bueno, conocemos bien al Valencia, los jugadores, aunque hemos estado en México 2 años, hemos seguido la Liga todos los partidos y también cuando hemos estado en Mallorca conocemos muy bien a los jugadores, la plantilla y al club. Bueno, el objetivo es llegar lo mejor posible al partido contra el Racing e intentar competir al máximo para poder sacar los 3 puntos y poco a poco. Y nada, pero con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de que empiece.
3: Aguirre y Amor retroba en dos ets mallorquinistes com són Copete i Pablo Maffeo. I una punta en tribunals. El futbolista gallec Santi Mina està condemnat a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual a una dona, un fet que varen tenir lloc el juliol de 2017. I a la primera federació, l'UD Eivissa rebrà demà a Can Misses un històric, el Reial Saragossa. El partit començarà a les 9 i quart del vespre. En Andorra Kids es varen enfrontar per darrera vegada a segona divisió un 20 de maig del 2023. A la jornada 41 i el Pitiusos s'imposaren per 1-0. La situació ha canviat. Els aragonesos arriben a una categoria nova després del descens i la UD Eivissa no es troba en el seu millor moment en aquest inici de campionat. I avui, precisament, del rival n'ha parlat l'entrenador dels Pitiusos. Sentim Raúl Llona.
7: Es un club histórico, pero que está en primera ref, está en nuestra categoría y que como tal, pues así lo tenemos que entender. Creo que tiene una gran plantilla, con un gran entrenador, cuerpo técnico, preparado para estar arriba y competir en cualquier escenario. Y nosotros, bueno, pues somos sabedores de sus potenciales, sabemos de sus características, de todo lo que están intentando hacer también, ¿no? Y bueno, nos hemos analizado para preparar bien el partido.
3: I a la segona federació, l'inici de l'Atleti Balears amb dues derrotes i un empat en tres partits deixa dubtes i sorpresa al despatxor del Club de la Via Cintura de Palma. El director esportiu, Patrick Messou, ha passat pel micròfon del programa Esport 3 d'IB3 Ràdio i reconeix el mal inici de l'equip.
8: Sí, está claro que no hemos empezado como queremos y que es insuficiente. Lo sabemos, lo sabe el equipo. Pero bueno, hay que tener fe, ¿no? Y estamos tranquilos en ese sentido porque al final vemos cómo trabaja el equipo, cómo trabaja el cuerpo técnico y eso nos da fe que podemos dar la vuelta.
3: La derrota per 1-4 contra el Camp Múrcia va fer molt mal. El president Ingo Bollmann va partir de l'estadi enfadat. Ho confirma Messou.
8: Está claro que el domingo también se fue enfadado, ¿no? Incluso lo hablamos, que creo que era uno de los peores partidos que hicimos en casa de hace mucho, mucho tiempo. Obviamente estos tipos de partidos no ayuda, pero también es fútbol, ¿no? Como digo, esperemos que sea un accidente y que vamos a analizar bien, aprender de ello.
3: D'altra banda, el migcampista blanc i blau, Gerardo Bonet, que va ser expulsat diumenge, ha estat castigat en 4 partits de sanció perquè el comitè considera que va ser una agressió. En bàsquet, l'Azul Marino va guanyar ahir el Casademont Saragossa per 60-68 en el partit amistós de pretemporada, disputat a una de les ciutats aragoneses. L'equip mallorquí es va desfer de l'equip que jugarà dissabte contra el València de la mallorquina Elena Puello, la semifinal de la Supercopa. Bones sensacions, per tant, de les mallorquines, que continuen agafant ritme de competició de cara al seu debut a la Lliga el 3 d'octubre. Som Moix contra el València. I a la primera FEP, Palmé Bàsquet i Figui viuen les hores prèvies a l'inici de la competició i el gran derbi que viuran demà a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Sant Moix. Escoltant l'entrenador del Figui, Àlex Formento.
9: El partit és tan important, val tant, que tenim 34 derbis. Per tant, és que dones igual al rival que hi hagués demà. El partit seria exactament el mateix. Tenim que ser valents, tenim que intentar sobretot treballar sobre les coses que estem construint i que això ens porti a tenir moltes opcions de competir.
3: Un partit en el qual s'espera un bon ambient al Palau d'Esport de Sant Moix. Sentim el capità del Palmer, Joan Feliu.
10: La nostra afició, tant els anys que han tingut bons com els anys no tan bons, direm, sempre ha estat. I sempre que hi ha derbi, sigui aquí contra el Figui o si jugant contra el Menorca, sempre donen un extra d'afició i segur que demà intentarem que hi hagi la màxima afició possible i disfrutar d'aquest partit.
3: I en futbol sala, Villers Balears Palma Futsal viatja a Pamplona per jugar demà a les 7:30 contra l'Osasuna Manna Xota en partit de la tercera jornada de la Lliga Prime i que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Precisament d'aquest duel de demà n'ha parlat el jugador del Palma Futsal, Lucas Machado.
11: Sabemos que la dificultad que es un partido en Liga Española, sobre todo fuera de casa, necesitamos enfoque máximo y salir en la pista con toda la gana posible para hacer lo nuestro bien. Estando nosotros bien, creo que no vendrán los 3 puntos.
3: Bona notícia per a Fabinho, que està convocat en la selecció del Brasil per disputar la Copa de les Nacions, que enfrontaran el Brasil, l'Afganistan, Cap Verd, Indonèsia, el Japó i el Perú. La concentració tindrà lloc del 12 al 18 d'octubre. I canvi de lideratge al Campionat del Món d'Snai, que se celebra aquest dies en Aigües de Maó. El germà del Castillo, Gustavo i Rafael del Castillo, el varen fer ahir en la primera posició de la classificació en una jornada en què la manca de vent va fer que només es pogués celebrar una regata. L'embarcació canària va firmar una quarta posició que els va servir per ascendir, almenys fins avui, al capdamunt de la classificació.
2: Gràcies, Toni. Després del repàs de la informació esportiva, anem amb la cultura.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: tants dies...
1: Avui comença els Jardins de la Misericòrdia, la 37a setmana del llibre en català. Seran 4 dies per acostar la literatura als lectors, però també per convertir-la en punt de trobada, conversa, música i memòria. Enguany hi haurà 7 paradetes, 6 de llibreries i una de l'editorial Leonard Montaner. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. La inauguració serà avui a les 6:30 de l'hora baixa i estarà conduïda per la nostra companya Marta Vergas amb el pregó de Carles Rabassa, poeta i escriptor palmesà que aquest 2026 ha guanyat, per cert, el Premi Sant Jordi en Prometeu de Mil Maneres. Rabassa, a més, ha dedicat una part important de la seva trajectòria a estudiar i reivindicar la figura de Blai Bonet i, després del pregó, la música amb Nita. La vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Marta Prunés, ens explicava quins seran altres protagonistes.
3: Tenim presentacions d'Anna Laura Agost, d'Anna Dolors Miquel, que anirà acompanyada del pintor Miquel Barceló, amb Biel Mesquida, en Empar Moliner, en Joan Miquel Oliver, que crec que agradarà molt en el públic. I també tenim activitats infantils, contacontes, perquè puguin venir les famílies.
2: Dissabte, la programació posarà damunt la taula noms com Pere Antoni Pons, que presentarà Les conseqüències, una novel·la que combina memòria, feixisme, culpa i una investigació ambientada en el Mallorca actual. I Empar Moliner, que arriba amb instruccions per viure sense ella. Dissabte, hora baixa, Joan Miquel Oliver presentarà La vida no són matemàtiques, un llibre de 77 microrelats que mira cap a la infantesa. I diumenge arribaran els contes per als més petits i veus noves i també consagrades com les de Joan Malià i Laura Agost. I tot això sense oblidar els més petits de la casa.
3: Des de fa 2 anys incloem en la nostra programació activitats per a les escoles els matins d'entre setmana, pensant que és molt important apropar el món del llibre a tots els infants de Palma. I per això fem aquestes activitats en les quals poden descobrir novetats editorials, els llibres que més els agraden, i també és una oportunitat perquè els mestres puguin veure in situ quins llibres agraden a aquests infants.
1: I el Festival Mahler de Pollença arriba aquest diumenge a la seva cloenda amb un concert que proposa un viatge per 2 etapes molt diferents de la vida del compositor.
2: A les 7 de l'hora baixa, el claustre de Sant Domingo acollirà l'Orquestra de la Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Kegles, amb un programa que començarà amb l'Adagio de la Sinfonia número 10, una de les darreres obres de Mahler, i continuarà la primera sinfonia, la coneguda Tità, escrita molts anys abans.
4: Cridaré el teu nom fins que arribi el teu cor.
5: Té moltíssimes ganes, perquè m'he donat compte que el que més m'agrada en aquesta vida és cantar, que si a gent li agrada el que estic cantant i les bambelletes del públic.
1: Ja sentiu Jaume Anglada, encara il·lusionat al retorn als escenaris al novembre. L'artista mallorquí recuperat de l'accident que va patir fa més d'un any ha estat avui de matí als estudis de Vetres Ràdio, on ha repassat els 30 anys de carrera musical.
2: L'agost de l'any passat va patir un greu accident de trànsit que el va obligar a passar de 8 dies a l'UCI i afrontar després una llarga recuperació. Durant aquests mesos ha hagut de fer feina, entre moltes altres coses, per recuperar la veu i la sensibilitat de les mans, dues eines fonamentals per a qualsevol cantautor. El 7 de novembre, el concert programat al Teatre Principal de Palma serà el seu retorn als escenaris i, a més, servirà per celebrar els seus 30 anys de carrera, un temps en què assegura no ha perdut ni una mica de passió.
5: No m'atreveix a dir ni talent, ni professionalitat, ni millor o pitjor manera d'escriure o de cantar, però crec que la passió és una cosa que no he perdut mai i crec que el que també marca la diferència per voler continuar i voler seguir compartint les cançons si està damunt un escenari.
1: A les 3 és moment d'actualitzar la informació d'avui dijous 24 de setembre, que passa per la crisi migratòria. El govern espanyol reforçarà els recursos i aplicarà les mesures que siguin necessàries a les Balears per fer front a l'augment de les arribades de migrants procedents d'Algèria. Ho ha dit la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, a Palma, en l'acte de presentació d'un informe sobre migració elaborat pel Consell Econòmic i Social. Marta Puyalto, bon dia.
6: Bon dia. La secretària d'Estat ha assegurat que l'arxipèlag és una de les zones prioritàries per l'executiu de Pedro Sánchez i ha recordat que ja s'han habilitat infraestructures per atendre temporalment les persones que arriben mentre es tramita la seva situació.
0: Por tanto, ese trabajo que se hace también de esa perspectiva exterior de la política migratoria, pues por supuesto también se incidirá y también se hará en un contexto de la Unión Europea. No olvidemos que España al final somos frontera sur de la Unión Europea y creo que también es muy importante poner el foco ahí. Toda la atención, todos los recursos y toda la predisposición.
1: Mentre anar al CES reclama més serveis públics per respondre a la població estrangera.
6: És la petició que ha fet en aquesta trobada davant l'elevada concentració que comunitats com les Balears tenen de població migrant en gairebé un 30% del total. Segons recullen el seu informe, la majoria es dedica al sector primari, turístic o al de la construcció, un fet que té un impacte positiu en l'economia de les illes.
1: En plena ressaca pel desnonament d'Anna Mari Carmen, de 87 anys, el govern espanyol cerca ara suports parlamentaris per poder tirar endavant un nou paquet de mesures i evitar desnonaments de persones vulnerables.
6: La intenció és poder garantir que un decret aprovat en Consell de Ministres no decaigui després del Congrés dels Diputats, com ja va passar en la darrera ocasió per la majoria de PP, Vox i Junts. Sumar pressiona els socialistes perquè aquest decret inclogui també l'expropiació del pis d'Anna Mari Carmen. És Verónica Martínez Barbero.
7: Es viable jurídicamente, el artículo 33.3 de la Constitución española lo prevé, la ley de expropiación también, con una serie de condiciones, y nosotros creemos que para eso lo que tenemos que hacer es meterlo en el Real Decreto Ley del martes, esta expropiación del piso de Mari Carmen, un Real Decreto Ley que tiene que haber más contenidos, pero es esencial esa expropiación con rango de ley el martes en el Consejo de Ministros.
1: En clau econòmica, les benzineres ja noten en la seva activitat el preu disparat dels combustibles.
6: El gasoil i la benzina continuen disparats i no deixaran de créixer. Joan Mayans, president de l'Associació d'Estacions de Servei de Balears, assegura que ja es percep una baixada del consum i demana ajuts.
8: Si mos plantam, encara estem en temporada, si mos plantam a l'hivern amb aquests preus que estem tenint avui mateix, serà un hivern molt cru, tant per als consumidors com també per nosaltres mateixos.
1: Les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma reclamen acord que compleixi amb les millores promeses.
6: Les empleades han assistit avui matí al ple de l'Ajuntament per mostrar el seu malestar i per reclamar a l'equip municipal que posi en marxa els acords promesos ja fa més d'un any i mig. Asseguren que els infants no poden ser ben atesos per falta de personal i de doblers.
1: En la plana de successos, recerca policial de dos sospitosos més pel presumpte segrest de Saranjassa.
6: Fonts de la investigació no descarten que els agressors s'equivocassin de víctima. Un home que va aparèixer ferit i fermat de mans la nit de dimarts a la carretera que passa per aquesta barriada palmesana. Ja hi ha un detingut i la Policia Nacional cerca dues persones més que podrien estar implicades en el suposat segrest.
1: I en l'agenda internacional pendents avui de Benjamin Netanyahu a l'ONU.
6: La seva intervenció avui a hora baixa concentra tota l'atenció després que l'espanyol Pedro Sánchez aquesta passada matinada s'hi ha referit tant ell com a Donald Trump sense citar-los directament com a egoistes, ignorants i cruels.
1: Així arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació torna puntual al butlletí de les 4 a IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol.
9: Més informació a ib3notícies.com.

Tens el número 1245. Heu de saber que a Pollença diuen la, a Solla diuen l'u, a Valldemossa, tu i a Ciutat, vas-te'm a ser. Barcelona!

Bon dia, sí, avui és la festa de la Mare de Déu de la Mercè. I Mercè és un nom de dona i una Mercè també és un benefici graciós cap a qualcú, un acte de benevolència. O també servei per donar ses gràcies, Mercès. I Mercè també és un títol de tractament honorífic aplicat a persones de molta distinció i en un ús fins no fa massa Mallorca en el llenguatge dels servents de Casa Noble que se'ls tractava de vossa Mercè o sa Mercè. Mercè ve del llatí, que en un principi vol dir favor o gràcia, de la mateixa arrel que venen paraules com mercat, merceria o mercenari. I un mercenari, recordem que era aquell soldat que oferia els serveis a qualsevol individu a canvi d'una paga. Amb el temps, el terme adquiria el significat de compassió o de protecció. D'aquí tenim les expressions demanar mercè a qualcú, o també la dita està a la mercè de qualcú, que significa dominar, tenir qualcú dominat. I avui és la Mare de Déu de la Mercè, és la copatrona de Barcelona i la protectora dels oprimits i també dels presos. A Palma hi ha el convent de la Mercè, que va ser un antic edifici conventual que pertanyia a l'Orde de la Mercè, del qual únicament es conserva ara mateix l'església. Va ser construïda a començaments del segle XVII i just allà de vora hi ha la plaça de la Mercè i els carrers de la Volta de la Mercè i Ample de la Mercè. I tot això era perquè l'església i el convent estaven comunicats amb un arc que dona nom en aquest carrer de la Volta de la Mercè, perquè efectivament hi havia un arc de volta. Però el convent va ser expropiat amb les desamortitzacions de 1835 i no en queda res del convent. Acabam, però, aquesta portada amb una curiositat del nom del dia, Mercè. Igual que en la versió castellana, Mercedes, és un nom propi prou estès. Fins i tot hi ha una marca automobilística alemana, l'única que té nom femení, Mercedes, registrada l'any 1902, i que agafa el nom d'una persona anomenada Mercedes, que era una nina vienesa, filla d'uns dels fundadors d'aquesta marca de cotxes. Comencem.

0: programa que de dilluns a divendres de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dijous 24 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes també són na Maria Pons i en Celestí Olivé. Bon dia, Celestí Olivé.
1: Ja som aquí.
0: Bon dia, Maria Pons.
2: Bon dia.
0: Hauria de dir Vossa Mercè. Vos hauria de dir Vossa Mercè. Ah. Vos agradaria aquesta distinció?
2: Això fa bo, no?
1: Sí, mos ho pot dir.
0: Sí, sí. Home, fa avui que parlem de Mercè i d'aquest nom que, curiosament, també aquí, des del segle XIII, que se va crear l'Orde de la Mercè, ha tingut moltíssima tradició i també, com dèiem, hi ha hagut l'Eglésia de la Mercè, Palma, i també un nom que, tot i que no és molt comú, això és vera, entre dones, i que, com dèiem, és festa a Barcelona, per això hem posat aquesta cançó de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, que va ser una cançó increïble, extraordinària.
2: No hi ha moltes Mercès? Jo en conec moltes.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: Moltes?
2: Bé, moltes. Sí. Me'n venen un parell. Bé, tenc una amiga molt estimada que no, Mercè.
1: Però, jo en conec, també.
2: De diversos pobles de Mallorca.
0: Ara en Mercè, la nostra companya, molt d'anys. Sí. Una Ferrada, que és
1: aquí. I també en conec, que no són d'aquí, que evidentment són de Catalunya.
2: Mercedes.
1: Sí, bé, sí. A la més enllà.
2: Ah, d'acord. No sabia si deies en castellà. Es nom en castellà.
0: Doncs això, i m'agrada molt aquesta cançó i, curiosament, Freddie Mercury, quan es va inaugurar els Jocs Olímpics, ja havia mort, ho recordareu, i just aquesta cançó s'havia enregistrat poc abans de morir Freddie Mercury i la varen fer amb Montserrat Caballé. Realment és un tema fantàstic.
2: És brutal, m'encanta.
0: Que posa la pell de gallina.
2: Tal qual.
0: Molt bé, tenim més temes, però.
1: Així és, sí, perquè avui parlarem d'un nou taller de fotografia que organitza la Universitat de les Illes Balears, que es titula Construir la mirada, el mòbil com a eina de visió personal en fotografia, i l'imparteix precisament en qui parlarem, professor de la UIB, i també és fotògraf documental com és en Pep Pérez.

0: El manco mos conta en Pep Pérez si han de fer més fotos, on han de fer manco, que han de fer amb les fotos.
1: Com han d'emprar també el mòbil, també, com a eina personal per fer fotografia.
0: També.
1: Sí. Ell que té un projecte precisament de dones d'un barri gentrificat com a Santa Catalina, que és el seu barri, que ha volgut retratar també la vida personal d'aquestes dones amb soledat no desitjada d'un barri que constantment està canviant de portes cap a de fora.
0: Sí, són precioses aquestes fotografies que fa en Pep. Avui parlarem amb ell també d'aquest taller que farà amb la Universitat de les Illes Balears, però tenim més temes, Maria.
2: Sí, com que dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites que més fem servir a les illes, i avui ens proposen hostes vingueren, que de casa ens tragueren. Noi.

0: però és el destí de contar que tenim més temes.
1: Sí, perquè el tema d'avui el dedicarem a na Lluïsa Llinàs, perquè ella ha anunciat que traspassa el seu negoci, que és la papereria Lluïsa de Ses Salines.
0: Sí, en Celestia ha parlat amb en Lluïsa de la papereria Lluïsa de Ses Salines.
1: Exacte.
0: Ha decidit traspassar el negoci i esperen que trobi qualcú que el vulgui agafar.
1: D'un negoci que va agafar fa 22 anys, que el va obrir, que va començar amb poqueta cosa, ho escoltarem, amb un llapis, amb un bolígraf, i a poc, clar. Així com anava fent clientela i entraven per la porta i li deien, no tens això? No. Però, clar...
0: O com anava.
1: O com anava. El pròxim dia, el següent,
0: ara,
1: ho tenia.
0: Sí.
1: I un negoci que ha volgut donar servei, i ha donat servei durant més de 22 anys, al poble de Ses Salines, i que demostra que quan aquesta gent ho deixa també el negoci, el teixit comercial, local, queda ressentit, en queda tocat.
0: Un trosset, sí. Efectivament, de la nostra història. I, a més, na Lluïsa és fantàstica perquè també té llibres, ella.
1: Sí.
0: I... Clar, un de Ses Salines va de baixar a Palma, a Manacor, o, no ho sé, a comprar un llibre és en fora. I, clar, i na Lluïsa també fa aquest servei de vendre llibres, coses de papereria. Molt important, aquest negoci.
1: Ha intentat donar servei a tothom. Ara bé, de qui més està contenta és dels infants.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, dels infants que entren per la porta de la papereria.
0: És que això
1: sí.
0: És fantàstic. Jo recordo quan era nina a la papereria que hi havia anant a escola, que és que mos hi tornaven cada hora baixa. I devien ser unes mosques, però segur que també en tenen bons records.
1: Ho sentirem.
0: Exacte. Avui parlarem també de la pagesia en aquest programa i ho farem amb el nostre col·laborador, en Tomeu Mesquida. Avui en Tomeu tracta de carabasses.
2: Bon dia, bona gent. Com anem? Com esteu? Mireu, hi ha cultius que no acaben quan els recollim del camp. Un d'ells és la carabassa, una hortalissa que ha crescut durant l'estiu i que pot quedar guardada i disponible durant els mesos on més falta mos pugui fer. Fins ben entrada la primavera. Serà la protagonista de molt de plats calentets que mos llevaran el fred i mos donaran un pot de conhort quan arribin els dies curts i la fresqueta, que espero que no sigui d'aquí molt. Per això, avui a les Fites Netes entram de dins un tema molt important a la pagesia, que és la postcollita, com guardam aquests productes perquè els puguem disfrutar molt de mesos. Gràcies a les veus de tècnics, pagesos i gent de fora vila, coneixerem exactament de què tracta això. Avui, conservació de la carabassa. Fins ara!

0: I de si escoltam l'amo de Sant Carabassa, perquè en Tomeu avui parlarà de carabasses, d'aquest cultiu, i m'ha fet gràcia perquè ell ja pensa en menjar calent.
1: Ah, sí, clar.
2: Ell és desfred, per lo que ha comentat, no? No va més de calor, no. Ni de dia llars, ni res.
0: Amb aquesta calorada fa mal pensar-hi encara.
1: Ja pensa en plat de cuera.
2: Plat de cuera, calent.
1: Bons.
0: Home, una cosa en carabassa sempre cau bé.
1: Jo, que nostre, m'han dit, tenim carabassa.
0: N'he menjat, en menjar sí? De carabassa.
1: Sí, i mira, jo no me'n vaig endur. L'altre dia que nostre m'han dit, vols? Ja hi ha carabasses,
0: ja
1: hi ha. Sí,
2: que
1: si
2: bones,
1: vols.
2: Que bé.
0: Doncs sí, avui carabasses. Dues hores de programa que ara comencin, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: I ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I ja ho sabeu, també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós d'aquí de les Illes Balears, com és el 971-13-99-00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa @tentolib3, al Facebook de Tentol.
1: O bé, al correu electrònic
2: o sorpresa,
1: que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltes gràcies, Maria. Fins d'aquí una estona.
2: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, avui també. Bossa Mercè, Facundo, Tenaglia. T'ha vengut de nou, això. No s'esperava.
1: No sé si ha menjat carabassa, ja.
0: Sí?
1: Diu que sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja l'ha tastada.
0: Ja n'hi ha.
1: Això d'enguany.
0: Gràcies, Facundo. Les 3:19 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: ara sí, arriba el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Mira, sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un ofici ben antic. Ens referim als gerrers i, per extensió, avui dedicam el programa a la ceràmica i al fang.

Així és, avui volem dedicar el programa a l'ofici de treballar el fang i fer ceràmica, i ho farem amb 12 ceramistes de dalt de tot. A més, són 12 germans. Un dels 12 germans és notícia perquè la setmana passada es va inaugurar a la Capella de la Misericòrdia de Palma una exposició inclosa dins del projecte Bienal B que impulsa el Museu Esbaluart i que du per títol De la Terra al Cel. Es tracta de Joan Pere Català Roig. El Consell de Mallorca i Esbaluart han presentat aquesta exposició que posa la ceràmica al centre com a pràctica artística vinculada amb el temps, amb la matèria i amb el coneixement transmès a través d'aquest ofici, com dèiem, tan antic. Una exposició comissariada per Lluís Joan de Sentmenat que es podrà visitar a la Capella, i que ja es pot visitar, de la Misericòrdia fins dia 6 de març de l'any que ve. Tenim temps.

I de ser aquesta exposició de català roig parteix d'una concepció de l'ofici molt lligat a l'observació, al recolliment, i les peces seves, que són depurades i allunyades de qualsevol voluntat ornamental, exploren les possibilitats de l'argila i de l'esmalt. Realment una exposició preciosa, la recomanem moltíssim, la trobareu a la Capella de la Misericòrdia. Però, mentrestant, el seu germà, en Jaume Roig, es posa a la Torre de Canyamel. L'exposició es titula Refugi de Bèsties i és comissariada per Abba Art. Allà, en Jaume, proposa un espai on l'animal es torna proper i deixa de ser aliè. L'artista reuneix figures, formes i presències que evoquen el bestiari simbòlic de Mallorca, posant en valor la intel·ligència biològica. Emergeixen entre els murs del segle XIII de Canyamel com un recordatori de la relació entre l'humà i allò salvatge, entre l'ordre i el caos, en una visió on el món es basa en la natura. I aquesta exposició, aquesta sí que haureu de frisar un poc més, perquè tanca dia 31 d'octubre i es pot veure a la Torre de Canyamel.

0: Avui del programa Tradició Familiar, ofici del fang i de la ceràmica que comparteixen en Joan Pere Català Roig i el seu germà, en Jaume Roig, i la mare de tots dos, la ceramista també, Malena Roig.
1: I doncs, és per tot això que avui jugarem i parlarem amb dos grans artistes i ho farem parlant i jugant amb la ceràmica i el fang.
0: Són les tres.

les 3 i 24, moment per conèixer la pregunta del dia. I atenció, perquè òbviament avui està relacionada amb el tema. Diu així. Els artesans que fan feina amb la ceràmica reben el nom tradicional de gerrers o ollers. I l'obrador o botiga de l'oller és una gerreria o bé una olleria. Un lloc que també ha estat l'origen de qualque topònim. Per exemple, ses Olleries, que és un llogaret de Mallorca. La pregunta és, a quin terme municipal mallorquí hi trobam ses Olleries? I torna.

0: Dubtes podries...
1: I de si, avui tenim tres opcions de resposta. Bons són ses olleries, aquest llogret de Mallorca?
2: I de sona Santa Eugènia, sona Llupí, o aquell llogret és a Marratxí.
1: Ahà, què trobau? Ho sabeu on són? Heu passat mai? Les heu vistes mai? És petita, però...
2: És petit.
1: Tenim tres opcions, crec que ho he mirat, i té 130 habitants, aproximadament. Per tant, on són ses olleries per jugar a nosaltres? Com sempre, teniu dues opcions.
2: A través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
1: Ara tornem.

0: Fem un tèntol.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
3: Companys, començar una temporada, què poden fer?
4: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
3: Què?
5: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
4: No, jo no soc sa moderna és ella.
6: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
3: Però què fan el tractament?
4: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
3: Però ho fan els joves o no tan joves?
6: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
5: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
7: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu t'he dit bel,
7: pinta,
8: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Són les 3 i 28 minuts, tenim una pregunta en marxa i t'he de dir que hi ha dubtes, eh?
1: Ah, sí?
0: Avui demanam a quin terme municipal pertany el Llogaret de les Olleries. No sé si és que era un lloc que hi havia moltes olleries o no, però en tot cas, així
1: no
0: se diu.
1: El motiu.
0: M'imagino que sí, que una cosa està relacionada. En tot cas, quin terme es
1: confusió?
0: Troba? Sí.
1: Vaja, això vol dir que no hi han estat.
0: Oh, sí? Perquè
1: a vegades
0: no sap en quin terme municipal se troba.
1: Sí.
0: També és
1: sí.
0: Lògic.
1: Sí, pot passar.
0: Sí. Per tant, recordem les tres opcions de resposta.
1: I aquell Llogaret és a Santa Eugènia, és a Llubí o és a Marratxí?
0: Aquestes són les tres opcions. De moment, 56% diuen que és a Santa Eugènia, dels nostres oients, 11% diuen que és a Llubí i un 33% diuen que les olleries són a Marratxí. Aquesta és la pregunta. Ara no la resoldrem, perquè esperarem acabar aquesta primera hora perquè hem de conèixer els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí faran jugar amb el tema del programa d'avui, que és el fang i la ceràmica. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
0: Qui tenim? Per aquí.
10: Bé, som en Joan Pere Català Roig i adreça Porto de Marratxí.
0: Ja està. No fa falta dir que
10: això és un tercer grau. Sí. I jo som en Jaume.
0: Jaume?
10: Jaume Roig.
0: Molt bé.
10: Però som català, també.
0: També.
10: Català i Roig.
11: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
0: Joan, d'on vens? Ja ho has dit, de Porto.
10: Sí, perdona, sí, ven de Porto, sí. Exactament. Bé, originalment nosaltres som de Palma, però actualment visc a Porto.
0: I en Jaume?
12: Sí, jo estic a Campos ara. Som més sureño.
13: Som parents? Som casats?
12: Sí, som germans.
10: Casats no, però s'hi fa prop, qualque
12: sí,
10: vegada.
12: Però tu ets la relació més llarga que hem tinguda.
11: Sí. Vull saber coses teves. On treballes?
0: Joan.
10: Bueno, tenc un estudi que meva i ara darrerament vaig llogar una taulera a Consell.
0: Molt bé. I en Jaume?
12: I jo a Campos tinc també una vaqueria. Que ara, doncs, la vaca són jo. Només hi ha una vaca.
11: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
14: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
10: Bueno, molt de fang i un forn, sobretot un forn.
12: Sí, bueno, nosaltres vam anar d'aquest trull.
0: Tu també,
12: sí, és que,
0: teniu clar, el mateix forn?
12: No. Això dels forns és molt personal,
0: personal,
12: molt íntim.
1: Ni els mateixos germans,
12: tampoc.
15: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
12: Sí, bueno.
0: Tothom riu quan li fan aquesta pregunta.
12: Home, és que és un temazo. Home, hem passat per totes les fases, nosaltres. Hem passat per misèria i ara la cosa va un poc millor.
0: Sí,
10: quan nosaltres érem al lots, feien vegades per pagar la factura del telèfon, saps? Era anar a una fira, anàvem a qualque fira no per ganes, precisament, sinó era per fer un pot de caixa i poder... I, bueno, i ara ha canviat molt, ara és una altra història.
16: Tens el dret de guardar silenci.
17: I crec que seria molt bona idea.
18: T'agrada anar a ballar?
10: Jo en absolut.
0: No. Gens.
10: Gens. No.
12: Jo som més bailongo, però és intimitat, no? Tant estar que té, tal... O ja t'has perjudicat molt. Aquí ja ho don tot.
16: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web...
10: Bé, ja tinc una afició que a vegades és un poc no molt positiva per el meu físic i no, m'agrada anar amb moto. Tinc una moto i m'agrada anar a voltar.
0: No hauria dit mai que t'agradaria fer via,
10: No, via no. No és via, no, és la sensació.
1: Passejar.
10: Sí, passejar, saps la paraula.
0: I tens una moto grossa?
10: Sí, fins fa un mes, sí. Vaig tenir un petit accident de tràfic i un senyor va trobar que havia de passar per allà on jo... Tenia preferència, però vaja,
0: si
10: coses
0: bé.
10: De sa vida, sí, sí.
0: Ja va bé. Jaume?
12: Pues no m'havia plantejat mai aquella pregunta, perquè així concreta, una afició concreta, no ho sé. Home, també tinc un cotxe vell, jo som més de parar i pega tot. Tot el que...
0: Els animals també...
12: Els animals també formen part grossa de sa meva vida, sí. Sí.
11: Com és que té unes mans tan ben cuidades?
0: Això és fang?
10: El fang no és una cosa positiva, entre cometes, no. Perquè resseca molt i a vegades a que nostre me'l diuen no, he de posar un pat de crema. I jo sí, home, crema ara. Els cuidem perquè és el nostre sustent, però vaja.
1: Però no en duis, ses ungles, de fang.
12: Alerta. En Joan és més net que jo. Jo els manc, ses ungles.
1: D'aquí no se mou.
10: Això és perquè no empleem fan de pòrtol, perquè la gent que fa feina en l'argila de pòrtol és molt vermella, molt vermella, i ja te porten de les mans que te queda durant dies dins la pell i el coloret aquest tan xulo.
16: Quin és el seu primer record?
0: Ui, aquesta és difícil.
10: Supos que xerrant d'un record laboral o el que sigui, laboral segurament en Jaume tindrà el mateix. Dins el taller de ma mare, fent feina fins a l'hora que el rellotge no marcava ja quasi.
12: I no és un record.
0: Són molts
12: de records de moltes hores a dins del taller. Sí, sí.
16: Una actuació extraordinària.
19: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.
0: I les han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Jaume Roig. Benvingut. I en Joan Pere Català Roig. Com esteu?
10: Molt bé, vosaltres.
0: Benvinguts a tots dos. Quina il·lusió que hagueu vengut, perquè mos fa ganes que hi fóssiu tots dos, no? Com a germans que comparteixen ofici, que això no passa molt sovint.
10: Que comparteix quin ofici, supos que hi ha altres famílies que els hi passa. El que passa que nosaltres venim del mateix taller, però feim coses bastant diferents i no feim feina plegats. El que passa que feim feina per més per manca de la mateixa.
1: Clar, però mare i fills.
10: Sí. És a dir, sí, mare...
1: Que us hi heu dedicat.
10: Sí.
12: Jo, un pot de broma, a vegades dic que nostre el taller és un membre més de la família, no? Com que poc o molt has de tenir un taller, si no és mitja persona, no sé.
0: Sí. Idò, vos va... Perquè deies això, quan éreu petits, tantes hores en ta mare, que anàveu a vendre, que estàveu dins el taller, que l'ajudàveu, que vareu prendre l'ofici ja d'infants, però tot i així no vos vareu allunyar. En qualque moment vareu dir, no, jo vull fer una altra cosa.
10: Bueno, qualque vegada té qualque crisi d'aquestes existencials, com té tothom.
12: Eh? Jo vaig estar molt de temps sense tocar taller.
1: Sí?
12: Del 20 i... El 20 i pots en els quasi 30 no vaig tocar taller, quasi.
10: Tampoc mai me'n van sentir obligats a seguir en l'ofici.
0: Ho heu fet perquè ho heu volgut.
10: Perquè ho heu volgut. De fet, jo també vaig tenir una temporada, per més probablement que amb aquesta edat, quan jo en tenia la millor de 9 o això, que no tenia molt clar el que volia fer. I de cop un dia vaig dir, va, pues seguiré en el taller de ma mare.
1: Però vos va determinar i marcar, perquè no vos vau decidir cap a un altre camí.
10: No, va ser això.
0: I no bon empenediu, tampoc.
12: No, gens.
10: Actualment, gens ni mica. Fa uns anys enrere, no vol dir que mos empenedissin, però qualque vegada deies, i jo perquè he triat aquest camí, exactament.
0: I ara sou dos artistes del funk, ho poden dir així?
10: Bueno, de poder-ho dir, ho poden dir.
0: Sí.
12: Està mal que nosaltres ho diguem.
0: I ja ho dic jo. Són dos artistes del funk.
1: I en lletres majúscules.
0: Com en Jaume, sí. De fet, en Joan Pere té ara aquesta exposició a la Misericòrdia, que és fantàstica.
10: Moltes gràcies.
0: I conta-mos un poc en què consisteix.
10: Bueno, jo sempre m'ha agradat seguir un poc la línia, entre còmetes, no vull dir clàssica, perquè és una història contemporània, però a lo millor dins el món contemporani una línia una clàssica és la ceràmica, que són, bueno, els autors orientals i de principi de segle d'aquí de Mallorca o d'Espanya, vaja, també. I tenia pendent una exposició en una galeria, en Pelaires, i en un moment donat se me va oferir la possibilitat de fer-ho gràcies en el Baluart i en el Consell Insular, de fer-ho a la Misericòrdia. I bueno, evidentment, vàrem pensar que era una bona idea, una cosa molt positiva, i, bueno, i ja ho veus, el resultat ha estat aquest.
0: Són peces de ceràmica de gran format.
10: Hi ha un poc de tot, sí. El que passa que nosaltres ens hem basat a fer peces molt grosses.
0: Més grosses,
10: i ja una peça normal per nosaltres ja és grosseta. Uh-huh. I després n'hi ha qualcuna bastant més grossa. I bueno, totes estan fetes en estorn, a serrada. Estan fetes amb un material que se diu gres, que és un tipus d'argila que s'acaba a més temperatura. I sobretot això amb un forn on hi ha foc. És a dir, jo no utilitzo mai forns elèctrics, sempre són o de gas o de llenya. El que deia en Jaume abans és molt important. És a dir, els ceramistes estem cada mig casats. No sé si és mig casats o tenim un alter ego, que és el forn.
1: Hi ha relació, clar.
10: Hi ha una relació, és que totalment, et separau. L'has de conèixer, sobretot aquests que hi ha combustió de dins, no n'hi ha dos d'iguals. I tu t'has de fer en el teu forn.
1: Les més grosses d'aquestes peces, quin temps duen?
10: Bueno, en general, una peça lo millor no és que dugui... Bé, du molt de temps de fer-la, perquè, evidentment, l'has d'anar fent tira a tira, perquè, si no, col·lapsaria i passaria per ull. El que passa que després hi ha un temps d'aixugar, hi ha una primera cuita, després s'ha d'envernissar, una segona cuita, i dins el temps s'arriba a dilatar bastant el tema. Clar. I potser una peça la comences ara i l'acabes... Si saps molt bé el que vols fer, pots tardar 3 setmanes, per dir qualque cosa. El problema és que moltes vegades nosaltres el que feim és fer una peça, queda feta perquè tens com a moment més inspirat en el que et se forma i la deixes durant un temps fins que després tens una inspiració més en el tema estètic, en el tema, a lo millor, de s'esmalt, que és una altra història, no? I pot tenir una peça aturada un any o dos.
1: Clar.
10: Fins que després aquella peça entens, tu mateix entens com la vols acabar.
0: En Joan Pere, però, a més, ha fet moltes altres coses. És, per exemple, l'autor de les rajoles de la restauració del campanar de la Cartoixa de Valldemossa, que són també divines, el mosaic que hi ha a la plaça de la Reina de Palma.
10: Sí, senyora,
0: també.
10: També.
0: I altres coses que has anat fent, exposicions, també. I ara dius que vius tens el taller a una taulera.
10: Sí. Bueno, això de la taulera feia temps que ho cercava perquè el meu taller no era massa gros i començava a tenir projectes grossos, tipus murals i coses d'aquestes. I sobretot quan aixuga necessites molt d'espai per aixugar. I, bueno, va sortir l'oportunitat, vaig enterar que una taulera que hi havia que allà a Consell s'havia de llogar i vaig tenir la sort de poder-la llogar. I allà, clar, pots fer feina en una altra dimensió. Sobretot en tema de superfície, o en tema de fer elements més grossos, etcètera, etcètera.
0: I estàs tot sol? Fas feina tot sol?
10: Bueno, tenc un ajudant, alumne, di-li com vulguis. És difícil de concretar, perquè, clar, és un pot tot, en Antònia, i va molt bé, perquè un tot sol a vegades se te fa un poc feixuc.
1: Ets l'espai on t'han vist en el documental d'Anna Maria Solivelles?
10: Sí,
1: això és la taulera.
10: Allò d'allà és la taulera.
1: Perquè fas els plats per...
10: Sí, una de les peces que hem de fer, que feim, vaja... Clar, perquè el que xerram a vegades... Ara la ceràmica molt bé, perquè hi ha molta demanda, molt d'interès, coneixement, etcètera, etcètera. Però fa uns anys, amb en Jaume havien d'anar a fires, posteriorment un havia de fer plats, havia de fer coses un poc més utilitaris per dia a dia, perquè les factures estan allà. I vaig tenir la sort de que Anna Maria Solivella se va fixar en un dels meus plats, i bueno, a partir d'aquí va començar una relació molt important i que encara ara dura i a nivell de producció pels seus restaurants.
0: També has fet feina amb l'Albert Pinya.
10: Sí, amb l'Albert encara ara, vull dir, tenim una relació molt interessant a nivell artístic, perquè realment és un 50-50. És a dir, jo no faig les peces perquè en l'Albert els apinti a nivell de com ho diria, de forma, això. Jo faig la peça que a mi m'agrada fer, que en aquell moment, en Albert la interactua de Montella dibuixant-hi, i jo sempre dic que és com una tercera via. És a dir, aquella peça no és 100% meva, no és 100% d'en Albert, perquè si l'hagués de fer en Albert no seria així, si l'hagués de fer això tampoc seria, jo no seria igual. És a dir, realment és un camí intermig. I firmant tots dos, etcètera, etcètera. I això dins del món de la ceràmica no se sol veure. És a dir, el ceramista sol quedar com una persona que fa un objecte perquè el pintor pues, faci la seva història. I en el nostre cas és un 50-50 i això s'ha d'agrair per un costat, perquè en Albert ho va veure tot d'una, i a vegades, bueno, pues, crec que te dona un història superior en quant a que realment és una interacció, una col·laboració.
1: I llevar i menjar.
10: Qualcun hi pot menjar, qualcun no hi pot menjar.
1: Són grossos.
10: Sí, no, i que ja feim molt de tipus de peça que no es pot menjar, però és veritat que feim una partida de peces que són plats, que són espectaculars.
0: I també en Jaume, que és aquí, que és el seu germà, sou germans de pare i mare, tot i que en Jaume ha optat per posar el llinatge de sa mare davant.
12: Sí. Jo vaig parlar de ma mare.
0: Així també vols diferenciar un poc.
12: Lo de ceràmica ve per ma mare. Llavors vaig trobar que sí, que feia un poc de cosa de ceràmica. Estava bé que ella pintés alguna cosa, no?
0: A més,
12: que,
0: Jaume
12: que,
0: bueno, Roig.
12: Que pinta igualment, però...
0: Clar.
12: Però sí.
0: És un home artístic...
12: Claro.
0: Claro. Com a molt lligat, també, no?
12: Sí, més curt, també. M'agrada això de les quatre lletres, no? Que són com a més... I és un color, no ho sé. Jo em pleia de
0: ma mare. Jaume Roig, clar que sí.
12: Això és un pensament d'un dia i queda per la posteritat.
0: Jaume, tu saps que t'han fet una... que t'han dedicat una cançó?
12: No.
0: No? Ah, ara l'escoltam.
12: Som molt dolents.

0: sí que ho sabies, eh?
1: Sí, sí que ho sabia.
2: El que passa és que... dolents, eh?
1: Sí, sí, sí, sóc que sou dolents.
0: Ara cantarà, mam.
1: No, no, no me'n faríeu cantar.
0: No, Joan Miquel.
1: Ah, vale.

0: és Mallorca.
1: No te farà encantar, però sí que aquesta cançó se diu Gent que mola un munt i en Joan Miquel Oliver, que és un amic teu, va fer aquesta cançó tots dos.
2: Sí, bueno, en Joan Miquel fa molt d'any que ens coneixem, sempre hem fet... Tenim la nostra manera de fer les nostres petites aventures dins Mallorca, perquè sempre són com a mini-aventures, i això va ser aquest estiu, que bueno, anàvem a nedar, i anàvem a la cova dels ases, que ho dius la cançó. Res, el típic que fèiem els mallorquins. I un poc, lo de la gent que mola un munt, no va tant per nosaltres com per tot el que veus pel camí, no?
1: De tot la gent allò. Que trobàvem.
2: La gent que anem trobant per racons, que ja sabeu com va, no importa, vos expliquen res.
1: I de ser aquesta cançó, perquè som molt amics i també, dèiem, això també treballen junts i fan col·laboracions, perquè això sí que ho feis tot dos, col·laboracions amb diferents artistes. Ja mos ho explicava en Joan, però tu també, Jaume.
2: Sí, bueno, jo crec que en el final és guapo quan tens una persona d'un altre àmbit o del mateix àmbit, però que, no sé, està bé fer sinergies, te canvia moltes vegades la visió de les coses, surten coses que no esperaries, no? Bueno, és aquesta cosa que, en el final, tenim sort la gent que ens dedicam a algo més creatiu, de poder fer algo que sigui... és com a jugar, i diuen que un artista és un nen que no ha mort, però nosaltres ens dedicam a jugar amb altres atlots, no? És l'espai de l'escola.
3: I la portada de Ruïssos, d'aquest darrer disc de Joan Miquel Oliver, que és teva.
2: Sí, segur que amb en Juanmi ja estem un poc connectats, perquè ell va començar... Bueno, jo estava fent aquests collages, que eren trossos de dibuixos que no acabaven de funcionar, i vaig començar a fer això, i just ell em diu, ara estic fent un disco que són, bueno, cançons, lletres, coses que tenc d'altre temps. I, clar, encaixava, perquè són els dos roïssos dels dos.
1: D'un i de l'altre.
2: Sí.
1: Però, vaja, quins roïssos, que feis. Ja m'ho era de dir jo, fer vostre roïssos. Grossos, eh?
2: M'ho estiram... Grossos. M'ho estiram un poc de tot rotllo.
1: A més, en Jaume, també. Queda un poc dies, fins dia 31 d'octubre, poden veure la teva exposició a Canyamel, a la torre.
2: Sí, a la torre de Canyamel, que està molt a prop, de Palma.
1: Sí.
2: Però està molt en fora d'Artà. O sigui que, bueno, és un lloc molt... molt especial, una torre del segle XIII, que era una torre... Bueno, era un refugi per quan atacaven els pirates i tal, i, bueno, hi ha aquesta expo dedicada un poc a algo que se mos en va un poquet ja de ses mans. No sé.
1: Que és? Bueno. He llegit biologia, intel·ligència biològica.
2: Bueno, en el moment que estava fent la expo, hi ha molt de temes allà identificats, però un dels temes que me removia era que molt de bimbolla tecnològica, molt de ficar-nos pons a intel·ligència artificial, que jo crec que hi ha bastant de bluff allà, no? Com bastant de tal. I estem tots molt ficats en aquesta paranoia, perquè acaba sent una paranoia, i ens oblidam un poc de lo que realment ens sustenta, i que estem completament ficats dins... Bueno, estem vivint una destrucció massiva de natura, de... Bueno, tot aquest assumpte, no? No importa que us expliquis res tampoc. I, bueno, com un homenatge un poc a la intel·ligència biològica, que és el que realment ens sustenta. Tenim aire, tal, no és perquè sí. I, bueno, un poc d'això.
1: I també hi ha ceràmica? Tot és ceràmica?
2: No, allà hi ha... Bueno, jo faig el camí contrari que fan els pintors. Els pintors pinten i arriba un dia que se cansen de pintar i comencen a fer ceràmica. Jo som un que fa ceràmica i de cop dic, ara pintaré. Llavors hi ha pintura, hi ha fusta i ceràmica.
3: Sí, i ara, en quin moment te trobes? Far més ceràmica o far més altres disciplines?
2: Ara vaig molt envenenat en fer pedra.
1: Ah, sí?
2: Sí, he estat unes canteres de Pere Santanyí. I, clar, és un material increïble. I molt... que jo m'hi sent molt a prop, perquè nosaltres, bueno, en Joan també, teníem una casa de somonia, que és un temasso també, i allà està ple de canteres de pedra, bueno, de marès, i sí, ara estic amb això a tope. Sí. Però no he fet res encara.
1: No. I per quan, tots dos junts? Bueno, això arribarà qualque dia.
4: Arribarà segur, perquè fa moltes vegades que en xerram. Sí. A qualque situació que han tingut més intensa de vida familiar i tal, ha sortit el tema i, és un, i precisament ara darrerament n'estem parlant una mica més seriament, o sigui que arribarà, arribarà. Home,
1: ens agradaria veure els dos germans.
2: Bueno, a nosaltres també m'agradaria, sí, és que és un poc raro, però que no hagi passat tant.
4: Jo crec que és perquè ha de venir el moment adequat, ha de venir el moment adequat i crec que ara s'està costant. Clar, vull dir, el fet de que haguem après dins el mateix taller l'ofici, apareix cada dua que feien el mateix. I realment feien coses molt, molt diferents. Mm-hmm. Inclús a nivell de caràcter, jo sempre dic que en Jaume és un artista. Vull dir, és la percepció que jo tinc.
1: I tu no ho ets, Joan?
4: Jo no me sent, en cap etiqueta me sent, bueno, m'hi sent.
2: Jo he de dir que jo som artista per saps, quan t'expulsen d'un puesto i t'has de reciclar, perquè jo, el món de la ceràmica, qui realment sap de ceràmica, entén que els ceramistes són, o sigui, són artistes i són, a part, són químics i són gent molt... O sigui, és per un prototip de persona, no és per tothom. El meu artista és més fàcil que encaixi qualcú, no? Però jo de tots els oficis dins del món de l'art, és que més respecte me representa és un ceramista. O sigui, que per aquí ja
4: mira... Està molt bé. Està molt bé, però vaja...
3: És un artista modest, un ceramista.
2: Bueno, crec que té tanta feina que fer que no pot estar per
3: coganades.
4: Jo crec que un pot per aquí, ficant dins el taller i mos posam allà de dins. I, bueno, això.
1: Avui amb en Joan Pere Català Roig i amb en Jaume Roig parlant de la ceràmica. Ara tornem.
0: Tèntol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
5: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
0: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Molt bé, mos queda un poc minuts, però encara jugarem una miqueta amb en Joan i amb en Jaume, amb la ceràmica, amb el funk, amb aquests dos artistes. I hi ha una cosa que no vos he demanat i m'agradaria també saber, és aquest auge que hi ha ara pel món de la ceràmica, que ara tothom fa ceràmica, com a...
4: A Borrona.
3: Sí. Tot hi ha tallers i cursos.
4: Surten camp de xampinyons.
2: Bueno, la ceràmica és el nuevo yo, que
1: sí, exacte. Bueno, tu vas dir.
2: Pues, ja ve, pues això.
1: És així?
2: No ho sé, jo som més d'engolla que de ioga, però... Bueno, està de moda, està bé que estigui de moda, potser hi ha un sector de gent que passa d'una manera un poc superficial. Ceràmica realment és una cosa que és immensa i inabarcable, inclús per qualcú que sàpiga tu pot passar tres vides i aprendràs coses, que és lo guapo de la ceràmica, i és un poc una llàstima a vegades quedar-se en les coses superficials. Mm-hmm.
4: Sí. Bueno, i tot el que sigui per afegir dins el nostre el coneixement del nostre ofici, benvingut sigui. És a dir, ara hi ha molta gent que te diu això m'ha passat a mi, és a dir, jo li regatejava un euro a un oller quan anava a comprar una olla, diu, i ara ni se m'ocorre, perquè ara que em faig la ceràmica, entre comotes, me'n dono compte de lo complicat que és. I ara me fa vergonya haver demanat un descompte.
1: Per tant, també s'ha posat en valor un poc.
4: Un caire positiu el té.
2: És positiu, millor que estigui això, de que moda vicis. Que oblidar completament, com nosaltres hem pogut viure un moment donant la nostra vida.
4: I és comprensible perquè realment és una disciplina que t'abadeix quan t'hi poses, estàs allà immers en la teva història. Vull dir, jo ho entenc. Ara, el que passa és que, com tot, se queda en la gent en la cara, com a més, en la fatxada.
3: Però bueno. Són dos mons paral·lels, eh? El món ceramista Instagram i el món de ceramista.
4: Però jo crec que la xarxa social, com Instagram, com tu dius, crea un món paral·lel en qualsevol cosa.
2: Sí. Jo ara faré un poc d'advocat del dimoni i diré que les xarxes també són una cosa molt bona, perquè si no, potser, gràcies a això, també... O sigui, jo puc fer coses a fora, tal qual, gràcies a les xarxes. Mm-hmm. O sigui que...
1: Clar, que la gent vos coneix també fora.
2: Claro, sí. Que llavors també no s'ha de... No. És una eina.
4: No demonitzam, simplement. Que és vera que te trobes fins a la sopa. Mm-hmm. És així.
1: Va, en aquesta prova tindreu 30 segons cada un per enumerar paraules relacionades amb la ceràmica i amb el fang. Començarem amb en Jaume.
3: Vinga, Jaume, tindràs 30 segons per enumerar, el bo de fer, eines per fer feina, per treballar en la ceràmica i el fang.
2: Vale.
1: Vinga, pot de vocabulari, que tu en saps.
2: Vinga, començo amb una guapa. O sobi, no sé, mitja lluna, nap, que és una altra cosa. Què més hem dit? No ho sé, estorn... què més? Laminadora, forn, mollos, pota bon taller... que són lents. Són molt lents, allò.
1: Ja està.
2: No, rips,
1: no ho has fet bé, ho has fet molt bé.
2: És suspens.
1: No.
3: Massa bé, clar. T'haurien de demanar per qualque...
1: Sí, per exemple, sobi, que és, que és la primera que has dit.
2: Sobi és un nom...
1: Òbvio,
2: B... O, B...
1: Ah, B, B.
4: B alta.
2: B alta, sí. I això és... Bueno, hi ha un altre... Ribella, un altre esporant ser mans per fer torn. I és una paraula que jo crec que s'està perdent.
4: L'altre dia vaig veure que hi havia, no sé si era la font de sobi, hi havia un
1: topònim.
4: Un topònim que crec que és la font de sobi, o així. Sí.
2: Que és una paraula... Bueno, en George Lucas la va agafar per fer un personatge.
1: Exacte.
3: Clar.
1: Molt bé, li toca a en Joan. En Joan,
3: i de tu, en 30 segons, Joan Pere, hauràs de dir peces que antigament se feien de fang i que ja no se fan.
4: Bueno, que ja no se fan és complicat.
3: El que se feien?
4: Bueno, el que se feien i crec que ja se fan. Bueno, començàvem amb la caragolera, la greixonera, la olla, la colla de coll alt, la gerra oliera, tassons, plats, escudella... dins el món de la greixonera n'hi ha una que fa molta gràcia, que és la malaguenya, per exemple. Cossi, no sé si ho he dit, bruiola... menjador de capella.
1: Molt bé, molt bé.
3: Molt bé.
4: No sé, sí.
1: Molt bé, Joan. Fantàstic.
3: No en fas encara? No.
4: De la gran majoria, jo d'aquest no en faig cap. Perquè això és el que xerram. Una cosa és l'ofici, la peça clàssica, i l'altra és la peça artística.
1: Clar, que sou artistes, per això ceràmics. Va, darrera prova que tenim per ells.
0: Guanya qui la sap més llarga.
1: Jaume, una pregunta per tu. Ara te volen demanar per una paraula del vostre món de la ceràmica. La paraula llamuga. Llamuga té molt de significats. Pot ser el greix d'esporc, pot ser una persona que se mou molt, que va per amunt i per avall, és una llamuga, un infant petit, per exemple. També fer la llamuga és anar endarrerit, anar enrere d'osques, però llamuga és també una altra cosa relacionada amb el fang. Quina? Sí.
2: Bueno, la paraula més coneguda és barbotina, però se diu llamuga en el fang molt líquid que queda dins sobi i s'empleia per fer juntes de peces i, bueno, és com... La gent ho coneix més com a barbotina, però la paraula nostra és llamuga.
1: Llamuga. Mm-hmm. Fantàstic.
3: Ho deies.
2: Sí. Ho deies.
1: Beníssim.
4: Molta gent se pensa que els insultes, però...
2: Sí.
1: No és un insult. Joan Pere, la pregunta per tu, mem. L'ofici labrador de gerrer reben el nom de gerreria, una feina històricament tan important que fins i tot ha donat nom a un carrer i un barri de Palma.
4: Sí.
1: És de la gerreria.
4: Correcte.
1: I ara m'he pensat perquè dic, en quin barri, a Bonera, ja ho he dit.
4: És la ciutat i a més, nosaltres, en Jaume i jo, vivíem molt a prop, vivíem en el carrer després de la farina, que està a metres del carrer de la gerreria.
2: Nosaltres som de la gerreria.
4: Som de la gerreria.
1: Ah, sí?
2: Ara li diuen Can Amunt, perquè vàrem com ajuntar tots els barris, però la nostra tros és
4: la gerreria.
1: Els nosaltres de petits voltàveu per la gerreria.
4: Sí, vivíem
2: a la gerreria. Vivíem a la gerreria. Patíem a la gerreria.
4: Sí, vivíem en el barri, a la gerreria, no en el carrer.
1: Sí, perquè era molt diferent d'ara.
2: Sí.
4: Però molt. Nosaltres hem dit tirar un sofà per una finestra.
2: Jo tenc una anècdota amb en Joan, que un cop van cremar un cotxe, estaven ja tan acostumats a que hi hagués merder, que un cop van cremar un cotxe de Vall que Nostra, que veia les flames per la finestra, vam anar a despertar en Joan i va dir, ja s'apagarà. Ah, sí. Com a, hòstia, ja havia por a call l'home.
1: No tenim més temps, però ha estat un ple, Joan Pere Català Roig i Jaume Roig. Anau a veure les seves exposicions, Torre de Canyamel i La Misericòrdia de Palma. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Una hora bona.
1: Gràcies, una hora bona.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. Les Balears són el cinquè territori de l'Estat que més població estrangera concentra. Una dada que preocupa el Consell Econòmic i Social, que reclama el reforç dels serveis públics per fer-hi front. El CES també apunta que el 23% de la població en edat de treballar és migrant amb un impacte positiu en l'economia. El president de l'entitat, Anton Costes, ha destacat que els migrants no fan un consum excessiu de les prestacions socials com l'ingrés mínim vital, i ha lamentat que Espanya ha canviat la percepció dels nouvinguts.
1: Que ha cambiado la actitud en España con respecto a la inmigración. España era un país, una especie de excepción en el ámbito europeo con respecto a la tolerancia y a la percepción que se tenía sobre la inmigración. Esto ha cambiado en los últimos años y creo que es algo a tener muy en cuenta para orientar las políticas públicas.
0: Per cert, la presidenta Marga Proens ha explicat a un fòrum a Madrid en la situació que viu el seu govern en l'augment continu d'arribades per mar a migrants, sobretot del lot tots sols.
2: Y no vemos fin a esto, de verdad. Y cada vez que levantamos la voz y que decimos que no podemos más, pues se nos tacha de insolidarios, se nos tacha de racistas. A mí nunca nadie se ha preocupado del gobierno de España en qué condiciones estamos ya acogiendo a estos menores.
0: El desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys que ahir va ser expulsada del pis per part d'un fons voltor després d'haver-hi 7 dècades a Madrid, ha commocionat l'Estat i ha reobert el debat polític sobre la necessitat que s'aprovin mesures per evitar desnonament de persones vulnerables. Junts, de fet, ha reconegut que està negociant en l'executiu per aprovar al Congrés les mesures que dimarts s'aprovarien en el Consell de Ministres, mentre que Sumar pressiona el seu soci, el PSOE, també perquè es pugui aprovar aquest reial decret que en altres ocasions no ha tirat endavant per manca de suports. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tret ferro a la importància d'aquest desnonament.
3: Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el gobierno, es decir, Sánchez. Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra. En cumplimiento de una ley, de unas leyes, que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas.
0: Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. L'Associació Espanyola a les Balears ha posat el focus en els avanços que ja han arribat als pacients i en tot el que encara queda per investigar. Una nota, un agraïment, un projecte de vida. A Palma, els pacients han posat paraules al que esperen de la investigació. Alicia Cortés i Francisca Campaner són pacients oncològiques i voluntàries de l'associació.
4: I la investigació, pues, jo crec que és molt necessari perquè avui en dia els tractaments, gràcies a la investigació, ja no són tan agressius.
5: Tot l'agraïment que una és capaç de sentir.
0: Avui comença el Jardí de la Misericòrdia, la 37a setmana del llibre en català, 4 dies per acostar la literatura als lectors, però també per convertir-la en punt de trobada. Enguany hi haurà 7 paradetes, 6 de llibreries i una de l'editorial Llorenç Montaner. La vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Marta Pronés, explica quins seran els altres protagonistes.
6: Tenim presentacions d'Anna Laura Agost, d'Anna Dolors Miquel, que anirà acompanyada del pintor Miquel Barceló, amb Biel Mesquida, en Empar Moliner, en Joan Miquel Oliver, que crec que agradarà molt al públic. I també tenim activitats infantils, contacontes, perquè puguin venir les famílies.
0: Són les 4 i 4 minuts i les notícies tornen a les 5.
7: Més informació a ib3noticies.com.

Moment de començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i tenim en Joan Jiménez, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem parlat amb dos artistes del funk i de la ceràmica, en Joan Pere Català Roig i en Jaume Roig, ara mos toca saber quina és la notícia del dia de Tèntol.

0: I per conèixer la notícia del dia, saludem a Maria Pons. Com estàs, Maria? Ben tornada.
1: Com va?
0: I també en Tomeu Mesquida, que avui ha vengut. Com estàs, Tomeu?
2: Molt bé, vosaltres.
1: És el nou substitut del Celestí Oliver.
2: Vaig de Celestí ara una estona.
1: Que està missing.
2: Fa unes feines. Està
0: perquè ells qui no el coneguin és un romaguer, que se diu, realment.
1: És una cotorra i li agrada molt xerrar.
2: I l'han enganxat per allà, sí.
0: I ha quedat en sot germà.
2: Jo recobres 5 minuts, Celestí. Torna.
0: Parlant de ceràmica, realment són dos artistes que ara... És curiós perquè que tots dos siguin dos artistes, sí. Dos germans, i que tots dos estiguin ara mateix a dalt de tot del món artístic de la ceràmica, sobretot aquí, però també fora, perquè estan molt valorats a fora de ses illes.
2: I que s'entenen, no? Perquè normalment a vegades aquestes germans que comparteixen passió artística i tenen interessos no sempre acaben bé. És guapo quan té complicitats i s'ajuda.
0: Sí, sí, sí.
2: És guai.
1: No hi ha competitivitat, sí, sí.
2: No,
1: cas. Celestí, hola.
0: Ara entra.
2: Dissimula, Celestí.
0: T'has acomiadat d'en Jaume i d'en Joan,
3: sí,
0: Pere?
3: Sí, sí. Dels dos germans.
0: T'han agradat,
3: sí,
0: oh?
3: Sí, sí, sí, molt aguts. Clar, xerraven de quan eren petits.
0: Imagina't.
2: Figura, sí.
0: És que justament quan acabava el programa mos han contat que vivien aquí en el barri de la Gerreria. I clar, sap que hi ha històries per contar tots dos.
3: Clar, i en sa mare que tenia ben un taller de ceràmica que va ser cèlebre com a retall, que continua aquest taller, però sa mare, sí, sí, clar, se va jubilar
0: encara...
3: ja fa uns anys.
0: Encara...
2: Sí, sí, jo tinc un amic que va classes amb sa mare. Sí, sí, sí, sí, en Tomàs, des d'aquí li envia una ferrada. Sí, sí.
3: Taller de fang de tota la vida, per excel·lència.
0: És un d'aquest que va fer ioga, el nou ioga, que te serà.
2: Ah, no, bé, ell és més artista que ioga, però sí, sí.
0: Val.
2: Però sí, no, podria fer ioga perfectament. Sí.
1: Pot fer el que vulguis, teu amic. Clar.
3: Ja hi ha cafès que fan ioga. No sé si arribaran aquests cafès especialitzats.
0: Cafè, ioga i ceràmica,
3: fan ceràmica.
0: Tot junt.
3: Clar,
0: tot junt,
3: jo a prop de grossa n'he vist un de cafè que fan ioga. O sigui que pot ser que arribi el moment de fer el cafè i fer fang.
0: Te faig a tassa mentre fa ioga i llavors te la veus amb el cafè d'especialitat, esclar. Bé, hem d'anar a Ses Salines, Norbera.
3: Sí.
0: Allà volen parlar amb la Lluïsa. La Lluïsa té la papereria Lluïsa. La traspassa. Fa 22 anys que té aquest negoci i ara mos explicarà com és.

0: Jo vaig obrir la botiga l'any 2004, ja fa 22 anys, era molt joveneta. Realment els anys sí que m'han anat passant sense donar-me en compte. Ara sí, penso que són molts, però no m'he donat compte i han anat passant 20 anys com si res. I ja sempre dic que, o sigui, que ha estat ben igual que quan tens un fill. Se van passant els anys, se van fent grans, sense donar-te en compte, van passant i doncs, botiga, pues, la vaig obrir un quatre cosetes, se pot dir, i s'ha anat engrandint a poc, i així l'he duit tot, amb molt d'humor i molt de carinyo.
1: Això, molta estima, ha duit aquests 22 anys de negoci. Fa uns dies feia l'anunci a xarxes, anunciava aquest traspàs, deia, amb una mescla de molta gratitud i nostàlgia. Prenia la decisió de tancar una etapa molt important de la seva vida i deia en aquest anunci, ha estat un veritable privilegi acompanyar-vos durant tots aquests anys, 22, i no són pocs, i formar part dels vostres projectes, però sobretot destacava de la tornada a l'escola i del dia a dia del nostre poble.
0: Vaig obrir un quatre llibres i lo bàsic de papereria. I quan dic lo bàsic, vaig obrir en dos tipus de bolis, un llapisos i dos tipus de quaderns i una carpeta. Vamos, amb poquíssima cosa. I així com anava venent, vaig poder anar duent més cosetes. I bé, quan vaig obrir, que abans no ho he dit, també vaig complementar amb un taller d'enquadernació, que ja feia tipus àlbum de fotos, quaderns fets a mà, carpetes, feia aquesta, així vaig poder complementar. El que passa que després la botiga de cada vegada pues, me va anar millor i de cada vegada me venia més gent. I el que era la part d'enquadernació, pues, la vaig haver d'arribar a llevar perquè no me donaven les hores. I bé, sobretot va ser quan vaig tenir la meva filla. Ja no podia ser per tot. I bé, vaig donar prioritat a la botiga. I bueno, i així, així vaig anar engrandit. El que era la papereria, els llibres... També he intentat dur molta varietat de jocs de taula i algunes juguetes. I després escoltar molt en el client. El que me demanaven, pues, procurava la pròxima vegada que venguessin que ho poguessin trobar. I volia afegir que per jo els clients més importants són els nens. Veure-los entrar amb aquesta cara d'il·lusió sempre cap a les juguetes o sobretot cap a llibres, saps? Per jo, pues, són el que me dona més satisfacció de veure la botiga.

0: Ai, aquest ninja.
1: Que bé, sí, la Lluïsa. Mm. És que és un oasi, realment, quan comences l'escola, allò millor és anar a comprar la carpeta, anar a comprar els bolis, els llapisos, les pinturetes.
0: Que no tenies totxos, em va dur, el cent demà.
2: Que cada menester.
0: Sí, exacte. Que no hi havia la llibreta que necessitaves, també, també, la com anava.
1: I fins i tot les motxilles aquelles que estan de darrera moda, la Lluïsa també les tenia.
0: Això et seria.
2: Sí, sí.
3: Escoltar el client.
0: Exacte.
3: Sota demanda, no?
0: Idò, i ara na Lluïsa cerca una persona que vulgui posar-se al capdavant d'aquesta papereria, de papereria Lluïsa, per mantenir aquest servei que durant aquests 22 anys ella ha donat al poble de Set Salines i que ha comptat amb una clientela fidel, comerços com el seu que fan poble.
4: Per jo, el més important és que un pot venir a comprar un quadern, un boli, un regal de cumple, una simple fotocòpia, però és un lloc on la gent se saluda pel seu nom, acabes comentant qualsevol cosa d'un i de l'altre i del poble, i xerres amb un i amb l'altre, i per jo això són les botigues. I el dol més important del petit comerç. Els comerços locals, pues, el que fan és ajudar a fer poble, sense botigues. Doncs que aquest sentiment de poble ja no és. Això és el que després tenim una ciutat dormitori, un poble dormitori, no? Sense botigues. Penso que són molt importants en el poble.
0: Clar,
3: totalment, quanta raó.
0: Imagineu-vos un saliner o salinera que necessita una sola fotocòpia. Ja m'ha dit.

0: Per tant, si tens qualcú que ho faci...
1: I és una ajuda tan grossa, sobretot que tens una tasca burocràtica, que estàs apurat, si tens una impressora que teva mai funciona, això
2: és així.
3: Sí, s'ha dit.
0: Sí, han deixat de funcionar, no?
3: Sí, jo ara n'he comprat una de nova, o sigui que...
2: Estan de vagues, les impressores, sempre.
3: No vols fiar-ho mai.
1: No hi ha manera.
3: En el darrer moment, sempre que deixen el
0: que diuen... Au, ja no hi som.
1: I a vegades te sap... fins i tot greu, diu, ara va d'anar a la papereria només per fer una fotocòpia.
0: És ridícul, sí.
1: Dius, bé, compraré quatre coses més que segur que necessit, encara que sigui una llibreta o allò que faci falta. Però sí que és veritat que aquesta cosa de proximitat és tan, tan, tan important que ara quan la aniguem perdent,
3: m'ho trobarem a faltar.
0: Aquestes petiteses, sí. I d'ahir li hem demanat a Lluïsa Llinàs com d'assegurat està ara per ara el seu relleu i aquest negoci que ha oferit de la papereria, tan essencial per donar vida i servei a un poble, en aquest cas, com Ses Salines.
4: Aquest tema encara està un poquet en l'aire i, bueno, espero aviat poder donar la bona notícia que la tenda no se tanca i qualcú s'anima a agafar-la.
1: I va, vinga, fem una crida.
0: Estarem pendents perquè ella, de fet, fa aquesta crida. Si hi ha gent interessada en agafar aquest traspàs de la papereria Lluïsa i d'ahir que es contacti amb ella... Uh-huh. La trobareu per xarxes.
1: Sí, Ses Salines.
0: Sí, a Ses Salines.
3: No? Sí.
1: Que serà bo de fer, si aneu a Ses Salines, tothom la coneix. I esperem que qualcú agafi aquest negoci. De fet, ara, l'altre dia també hi va a Televisió Notícies, feien un reportatge de negocis que va agafant altra gent, perquè aquest relleu sigui important i és tan necessari, i era curiós també veure, en aquest cas era Palma, però també negocis que hi havia persones que s'interessaven i n'agafaven el relleu, que així sigui.
3: Molt important.
0: Sí, veurem si no ha de tancar definitivament, clar, que aquest sot actiu, que continuï aquest relleu de la papereria.
1: I de Lluïsa, moltes gràcies. T'enviem una abraçada ben forta, enhorabona per aquest 22 anys de feina, per donar vida al teu poble, Ses Salines, i quan tinguis un traspàs, ens avises que ho contarem aquí als nostres oients. Celestí, moltes gràcies a tu també.
0: Gràcies.
1: Ara, Consell de la Universitat i tornem tot d'una.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Què és això de Power Bank? Avui comentam un anglicisme tecnològic que podem evitar. Power Bank. Aquest objecte s'ha convertit en un accessori molt habitual per mantenir carregats telèfons mòbils, tauletes, auriculars i altres dispositius quan no tenim un endoll a l'abast. En català poden fer servir les formes equivalents carregador portàtil o carregador de bateria portàtil, que descriuen clarament la seva funció: emmagatzemar energia per carregar o alimentar altres aparells. I ja que parlant de tecnologia, aprofitarem per recordar un altre terme. L'adjectiu inalàmbric no és la forma adequada en català, perquè és un calc del castellà inalámbrico. El terme anglès wireless no s'ha d'adaptar directament al català, sinó que l'hem de traduir segons el context. Així direm sense fil, sense fils o sense cable. Xarxa sense fils, micròfon sense fils o ratolí sense cable. Per tant, recordeu, millor carregador portàtil que power bank i millor sense fils que inalàmbric. I terme explicat, terme acabat.
6: Tenta'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.

0: Doncs gràcies, Anna Margalida, de la Universitat de les Illes Balears.
1: Brillant.
0: Sempre. Sí,
1: molt encantat aquesta explicació.
0: Treure un somriure, a part de que ho explica molt bé.
2: I aprenem, sí. Exacte, sí, sí.
0: I ara, Maria, avui ens toca un refrany, men, quin tenim?
1: Idò sí, escoltam una de les nostres oients, a veure quina li agrada més, quina dita diu més o quina troba que no sent tant. Sentim en Xisca Mollà.
3: Ostres vengueren que de casa ens tragueren. Vol dir que venen de fora i s'ho fan seu, que tu no pots viure aquí on estàs o que s'ho fan... te prenen lo teu o algo així.
1: O algo així, diu ella, no? Bé, més o manco. No va mal encaminada, perquè és això. Ostres vengueren que de casa ens tragueren, que és un refrany que significa que uns forasters o nouvinguts fan fora o desallotgen els amos legítims d'un lloc i també pot ser que es llevin drets o la comoditat dels qui ja eren. També hi ha la variant ostres vindran que de casa ens trauran o, com diuen a Menorca, unes ostres treuen ses altres. Que ja no rima. Va de dir, però, que aquesta dita és documentada formalment des del segle XIX a l'icònic diccionari català-valencià-balear del Covemoll i el cita a fonts literàries i reculls populars que es remunten, com a mínim, al 1869.

Bé, i hem de dir que tot i que aquest refrany va néixer d'un fet físic i bèl·lic, que és com perdre la casa de veres segles enrere, el significat ha evolucionat i avui dia se pot aplicar de manera metafòrica també. Se sol utilitzar molt en l'àmbit laboral, quan arriba un cap nou o una multinacional i acomiades veterans, i també en l'àmbit veïnal o urbanístic per xerrar de fenòmens moderns com la gentrificació o la pèrdua de llibertat en espais comuns. Així mateix, però, grans autores de la literatura catalana contemporània han emprat aquesta expressió, com ara Montserrat Roig en el seu llibre Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, de l'any 1991, per reflexionar sobre la identitat, la terra i el sentiment de pertinença.

0: Vosaltres que heu estat, hostes o engegats?
1: Bona pregunta.
0: Depèn, no?
1: Depèn, sí.
0: L'havíeu sentit en aquest editor?
2: No.
1: Sí, jo l'havíeu sentit. Sí. A que nostra feim una variant, que sí, de fora vendran i de ca teva te trauran.
0: Ah, exacte. M'agrada, també.
1: Jo l'havia sentit més així. Sí, sí.
2: Allà d'hostes?
1: Sí, això d'hostes no l'havia sentit, però sí, sí.
3: Sí, sí, jo l'havia sentit també en aquesta.
0: Jo no l'havia sentit i vos he de dir que sé que xerrava era mo mare.
3: Ah, sí?
0: Li vaig dir,
3: ah, clar.
0: Però mare, i se la monto estret.
3: Clar, clar, clar.
0: O sigui que mira, una cosa nova que m'ha pres.
3: No l'havia conegut ara.
0: No?
3: No.
0: Ah, fa estona que no ho veus.
3: Sí.
2: Mira, Maria, moltes gràcies. Tenim un altre refrany que sumam en aquest altre refrany que ja tenim, els de recordar.
0: Sí, tenim el primer de Moliner mudaràs i de Lladre no te n'escaparàs, que aquest li pega molt en en Tomeu, un poc més de les seves temàtiques de camp. També tenim Hi ha un bon mostel,
2: que també
1: li pega en Tomeu, que és un...
0: Ai, espera, que és el pròxim que t'ho diré. Que és gota a gota, s'omple la bota.
2: Tot li escaven bé.
1: Sí.
2: Ara, des d'avui no sé si convé que t'escaigui massa bé, oh?
1: Lo que trobeu.
0: No, no t'han d'engegar d'enlloc, tu quedo.
1: Jo sóc un manat.
2: Fem una pausa i ja l'escoltau en Tomeu Mesquides aquí.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
5: I de ser avui fites ben netes per reprendre el meu Mesquida. Com estàs?
6: Molt bé, vosaltres?
5: Se t'ha tornat a saludar beníssim.
7: Bé. Que bé que siguis aquí.
6: Ganes de tornar a tenir allà.
5: Nosaltres també.
7: Tu ja vens, però, de tardor.
6: Ja ven de tardor.
7: O d'hivern.
6: Estic fingint que fa fresca, però sí. No.
8: Però vens màniga curta.
6: No, però que el sol
7: no,
6: llarg.
7: No, però ho dic pel tema que mos proposa.
5: No, fins i tot mos has proposat començar a fer brous.
6: Ja, jo ja estic, Sóc insuportable. Sí. És que se m'ha fet molt llarg.
8: Ja en fas o ja m'enyores.
5: No ets única, que si l'ha fet llarg.
6: Ho crec, és un tema de conversa molt habitual.
7: Sí, oh? Sí.
5: Avui la carabassa, producte important també per ser nostres contrats.
6: Jo crec que sí, el manco que nostre és molt important, la carabassa, menjam tot l'hivern i fins a la primavera i fins i tot en l'estiu. I aguanta. I precisament d'això volia xerrar. No vull xerrar del cultiu de la carabassa, perquè això és un altre tema i en podríem xerrar molt. Volia xerrar d'una cosa...
8: Però
6: n'has
8: de fer
6: cosa...
8: perquè, bé, n'has de comprar, perquè si no, no hi ha carabassa.
6: Exacte. Mm. Però perquè de puguis comprar, se l'estic, gràcies per tirar-me un ganxo.
7: Calcula de sembrar.
6: Una de les coses més importants, a part de sembrar-les, Maria, és la postcuita, que vol dir un pic lenteada, clar. Ara, per setembre s'agafen les darreres carabasses. Si mengeu per maig, mira quant de mesos han passat.
8: Clar.
6: I tot això és una temàtica molt important per la pagesia, que és la postcuita, aquells productes que els fas per tenir i per fer estocatge, per dir de qualque manera, i vas traient a plaça on distribuïsquis, com aconseguim allargar-los al màxim i que tinguin una qualitat excepcional, com són tots els productes que fan els pagesos de casa nostra.
7: Clar que sí.
5: Conservar-ho bé...
6: Sí, hi ha moltes coses que entren en joc.
5: No m'apam, perdona.
6: Les més importants són el moment de la collita, com tots els fruits, s'han d'agafar madurs, no és una cosa que s'agafi verda i se faci madurar, la pell, el cop, la humitat, la ventilació, la temperatura i el lloc allà on els conservaràs, i, òbviament, com tot, les varietats, o sigui que tot és important, i avui tocarem algunes coses, no tot, perquè tot és molt i no em porta, però les més importants les tocarem avui.
5: I xerrem de com conservar, si l'hem de conservar sencera, si l'hem de congelar, la carabassa, on l'hem de posar? L'hem de posar dins la gelera, de fora?
6: Tot això ho tocarem avui, quatre consells per també un pic que compreu vols, a lo millor compres carabasses i...
5: A dos,
6: sí, i tant, i com fer que no se faci malbé i evitar... tot això un poquet avui.
5: Molt bé. Però que té una carabassa que no tingui, per exemple, un carabassó?
6: Clar, perquè qualcú se podia fer aquesta pregunta, no? Mira, una curiositat botànica. Les carabasses i carabassons són cucurbitàcies, talment com els cogombres, els melons, i també hi ha carabasses i carabassons que fins i tot poden ser la mateixa espècie. Que
5: els melons
6: una que és...
5: també, oi?
6: Sí.
5: Per això, quan t'encetes un meló que no és dolç, diu... carabassatge.
6: Sí, totalment.
7: No?
6: I de fet, hi ha peus de melons o de... Bé, això ja passaria per un altre dia, però s'empelten damunt arrels de carabassa, que són més resistents, varietats com... hortalisses com els cogombres, els carabassins... Se fan experiments perquè aguantin. Per tant, també, vull dir, són familiars i N'hi ha que són de carabassa de guardar o carabassins de menjar frescos, que són la mateixa espècie directament, que és Cucurbita pepo, i després n'hi ha d'altres, les més conegudes aquí que nostres són la pepo, la màxima i la moscata, que la moscata són la majoria, veritat, locals com la petita o la llarga, el millor la llarga és la que la gent més reconeix. Sí. I això, que és molt important l'espècie, però sobretot el moment en que cuïm. Clar, no sé si heu agafat mai un carabassí o vos han regalat un carabassí d'aquest ja que fan 3 quilos, que són molt llargs, molt grossos, que la pell ja no és bona, no passa tant de gust. Clar, ja això seria com el procés natural que seguiria la carabassa, i si agafessin les carabasses molt tendres, no els podrien engordar perquè serien tendres i els podrien cuinar segurament, no ho he provat mai, però els carabassins, si els deixes passar, ja fan com a fibres, la llavor s'ha desenvolupat, ja
5: això
6: no són mengibores.
5: Això
6: t'anava
5: a dir, la llavor molt grossa.
6: Exacte.
5: Després,
6: per tant, no és que una cosa se guardi més o manco, sinó que mos hem acostumat o hem triat aquestes varietats per menjar en fresc, i les altres, de carabassa, bé, la veritat és la mateixa, però les varietats per engordar tot l'any i tenir aliment tot l'any.
8: És a dir, que no és simplement una qüestió de tenir més fibra o una popa més densa, no?
6: Clar, jo pensava això, no? Com que la carabassa, al final, si la talles has de fer força, són feixugues, i jo deia, segurament ajuda a conservar que sigui tan densa, sí, tingui tanta quantitat, i és vera que, per lo que m'han contat els experts, les parets i els teixits que tenen les carabasses són importants, però sobretot la pell, i la pell té una cosa que, com totes les verdures i fruites, que són aquestes ceres. De fet, si agafau mai una poma i la fregau en les mans, que s'encalenteix un poc, brilla, i això no és que... o no hauria de ser que li han posat ceres artificials, que alguna gent hi posa per ralentitzar, que durin una mica més, però de forma natural les verdures tenen una cera com, sí, una cera natural, que si la poleixes fa que deixi de respirar, per dir-ho de qualque manera, i li entrin menys coses i en surtin manco, i així se queda un estat de latència que poden aguantar una mica més els fruits.
7: Bé, Tomeu, el més important, hem de començar per saber quan hem de separar de la planta la carabassa.
6: Exacte, mira, no vos ho contaré jo. Avui he demanat a dos pagesos que mos vagin ajudant una micona, i els dos són nous, s'estrenen a la secció
8: d'un
6: Saba Nova.
8: Benvinguts.
7: Nova temporada.
6: I un dels pagesos, en Lluís Nicolau, que és un pages jove, molt jove, des Puig Verd, a Felanitx, i ell m'ho ha explicat com sap quan t'ha d'agafar una carabassa.
9: Color ja te diu un poc, perquè quan vols una carabassa d'un color blanquinós, verd pàl·lid, ja saps que no. Però quan tens una carabassa que ja té aquell color baixet, aquell color carn, bueno, llavors has d'acostar i ja et mires que poll. Si és que poll encara és superverd, no cuim. Si és que poll ja tira marronós a un verd més... que vols que va cap a sec, estidorada. I ho vas trobant el punt tot d'una, perquè m'ha pegat dues estidorades, ho vols. Si quan tires en l'estidora és fort, bon senyal. Si està fluix, és quin queda, això ho arribes a conèixer.
5: L'experiència.
6: És un put.
5: Sí, tot i que és molt jove, aquest pagès, quan
6: n'hi té. Sí, sí, sí. M'agafes, però no sé si tens 30, Lluís.
7: Ui, o sigui que... herbeta jove.
6: Sí, sí, sí.
7: Bé, us he de dir una cosa. M'han enviat una dita de carabasses.
8: Ah, sí. Mira.
7: Carabassa m'han donada, carabassa menjaré. Perquè és que me l'ha donada, ja n'ha menjat primer.
6: Idò.
7: Perdona per la interrupció, no, sí, vida de dir.
8: Tot m'he anat menjat ja de carabasses.
6: I me n'han donat, és una cosa universal.
8: Ja me n'han oferit encara on
6: no n'han menjat.
8: No els acceptades.
5: Aquest és un altre tema,
6: molt
5: també.
6: Exacte, és un altre
5: qui
6: tema.
5: Qui més que va amb qualque carabassa, l'hem donat. Sí, dona molt de jocs a carabassa.
7: Quin tema?
6: Molt important és el nostre llibre. Bé, si l'heu d'agafar mai, procurau no aturar rec abans de ter-la, això és molt important. La planta mai ha d'estar seca, això ho feia jo, però també m'ho ha contat en Lluís i altres pagesos. És a dir, no és això de que quan la carabassa ja s'ha fet la team i volem estoviar aigua, no, s'ha de seguir regant. I convé distingir dues coses, que la carabassa ha d'arribar a madurar a la planta, és a dir, el que vos deien al principi, no la poden cuir verd esperant que ho arregli després el temps, no s'arreglarà, no quedarà bona o s'aprodirà abans, i que una vegada cuida, se continuen passant coses de dins la carabassa, és a dir, no s'atura, ho has de tenir en compte.
8: I aquí entra allò que en post-collita se'n diu el curat.
6: Mira, el curat és una cosa bastant important, que no és de totes les carabasses, però durant un període curt, una vegada s'ha teat la carabassa, hi ha unes varietats que els hi cau bé, els afavoreix la seva conservació, fer que la pell s'endurezqui. Hi ha diversos processos i cada territori arreu de la Mediterrània té les seves maneres de fer. Després ho explicarem una mica, però aquí el que se fa habitualment, sobretot a Menorca, és posar-les en el sol. Sol i serena un parell de dies, i això endureix la pell, tanca aviat, i fa un recipient, per dir-ho de qualque manera, que el farà més fort i més
5: resistent. I conserva millor...
6: malalties o que hi puguin ferir coses i se prodesqui.
5: Que curiós.
6: I tant.
5: Una vegada cuida la carabassa, què en feim, Tomeu?
6: Vale, aquí hi ha moltes maneres de conservar-ho. Crec que algunes vos sorprendran i, si voleu, pegam un altre bot a una altra finca de Mallorca i com us ho conti un altre pagès.
10: I nosaltres la carabassa la cuim quan veiem que el tronc que està a la carabassa està ben marronet, està un color beix marró. Això vol dir que ja està madura. Després, per guardar-les, les guardam normalment davall garrovers o guastres. El que fem és posar-les davall garrovers o guastres perquè estiguin protegides del mal temps, dels calabrus, de les gelades, i a la vegada, com que estan de fora, queden bastant aireades, i això el que fa és que la carabassa aguanti molt i no se prodesqui. Nosaltres la guardam més o menys fins maig. Abril-maig tranquil·lament aguanta. I entre varietats, pues, bueno, sembrant la varietat mallorquina llarga i després sembrant la varietat més comercial, que és la de cacauet, i he de dir que les dues aguanten tot l'estiu, de la manera que ho feim nosaltres.
5: Gràcies. Sí,
6: hem pegat un bot per Inca, això era en Tomeu Domenge, de sort de Can Gran, que m'ho ha explicat, això, que davall garrovers, i els garrovers els protegeixen de les gelades i dels mal temps, i se poden orejar, que és important també, que estigui ventilat allà on ho guardem.
8: Clar, i això de conservador a l'exterior té un punt contraintuitiu. Per conservar no necessitant necessàriament una cambra fredíssima, no?
6: No, ni fred ni calor. La temperatura ha de ser més o manco estable, que això de davall dels arbres sí que se pot aconseguir una mica més, però tot i que va variant prou, han de ser varietats bastant resistents. Les carabasses unpiteades haurien d'estar entre 10-15 graus, amb una humitat moderada, que és a dir, que no toquin terra molla ni els hi pugui ploure damunt, i que tinguin això, molta bona ventilació. Per davall de 10 graus poden patir d'anys per fred, sí que les gelades no els hi caurien bé, supos que en Tomeu un pic comença a entrar a la fresca, els deu entrar a cobro, i per això, si els heu de guardar a ca vostre un pic comprades, les geleres domèstiques les poden fer malbé amb molta facilitat, també no els hi va...
5: És a dir, no recomanem
6: no, gens,
5: gelera.
6: Gens, si teniu... Sí, ara no m'ho surt la paraula. Per tenir-los...
5: Un soterrani o...
6: Sí, o un rebost, perdó, no m'ho sortia.
7: Un
6: rebost.
7: Jo és que sempre t'he vist dins el rebost, dins la gelera no l'he vist mai.
8: A que nostre, dins la portassa.
6: Dins la portassa.
5: Sí, a no ser que estiguin encetades.
6: A no ser que estiguin encetades, que aquí ja se suposa que els consumiràs aviat, tot i que dins la gelera es veurà que un pic encetades aguanten, però clar, no hi ha punt de compressió de fora de la gelera el que t'aguanten. Sí, important, no tenir-les tancades perquè emeten etilè, que això és una cosa que jo no sabia.
7: Com?
6: Sí, emeten etilè. Moltes fruites emeten moltes coses, com les pomes. Si tu poses una poma de vora de qualsevol altra cosa, te madurarà tot d'una.
8: I què passa?
6: I què passa en etilè? Sí. Que els fa que se prodesquin abans. Per tant, vius en etilè i per això s'ha d'orjar bastant.
8: No mos passaria res, no?
5: És per això que les pomes sempre s'han de posar dins una fruitera totes soles.
6: Totes soles, a part, sí, perquè si no les coses maduren amb 0, te despistes i els plàtans són tot negres.
7: Gràcies per consells, Tomeu. No, home,
6: informació de servei.
5: Clar, tampoc no interessa que tinguin massa humitat.
6: No, i de fet, ara en Lluís, que comentàvem que el jove s'hi ha posat, l'any passat va fer un experiment que no li va sortir molt bé, si voleu l'escoltar.
9: I una vegada cuida guardada, nosaltres el que feim és un cul i l'altre replegui. I així quan repleguem, ja ho fiquem dins quixons, dos sostres de sis, és a dir, que fiquem més a manco 12 que era baixes dins un quixó, i llavors feim piles dins el magitzem, imagina't que estigui un poc ventilat de dia, procurant tenir la porta oberta de la portassa i el vespre tenim tanquiat i ja està amb qualsevol poc que si fa dies molt humits o això, hem de deixar una finestra oberta perquè corren pots aire i ja està. L'any passat jo em vaig tenir fins en el maig, cuida a final d'agost. Evidentment, a partir de març-bril varen començar a podrir-ne qualcuna. També jo vaig cometre una errada, que per falta d'experiència, que les darreres que vaig cuir les vaig guardar com a passar davant de les darreres. I d'ahir van ser les primeres que se varen podrir perquè ja havia plogut. I segur que agafen un extra d'humitat i ja no és igual. Per tant, les primeres que havien cuides, que va ser abans de ploure, va tenir una conservació post-ploguda, ja va ser diferent.
5: M'encanta com ho ha explicat. Gràcies, Lluís, molt ben...
6: Sentem-nos, Lluís, molt. Gràcies. Sí,
5: i sí, sí. A Menorca, també, hi havia una altra manera de fer-ho.
6: Sí, com vos contava, a mi una de les coses que... Bé, ja vos vaig confessar en l'estiu que m'havia obsessionat per melons de Menorca, que sí. Hi ha una varietat molt grossa, i una altra de les coses que sempre m'ha cridat l'atenció de Menorca és veure damunt les parets de llocs que hi posen carabasses així molt ben col·locades, molt mones, i estan allà, sol i serena, molt de dies. I vaig contactar amb un home, que és en Pere Fraga, que ell és expert en melons, però també és un entès de la pagesia, i li he demanat també, a menys si això era un mètode decorat, i efectivament és un mètode decorat que empleen sobretot una varietat que se diu de porc, si no ho dic malament, sí, carabassons de porc que es posaven damunt parets o teulades i són unes carabasses grogues i grosses que s'allarguen i que s'empleaven això per donar aliment en els porcs. I el fet de posar-ho a sol i serena, segons ell, diu que granaven millor. O sigui que també donava aquest punt d'importància.
5: Molt bé. Idò, crec que tenim també un altre i un darrer testimoni.
6: Sí, per acabar i per donar un punt una mica més tècnic en l'assumpte, li he demanat a en Borja Camí, que ell és tècnic i assessor hortícola, que l'hem escoltat ja aquí un parell de vegades.
7: És un
6: Borja
7: clàssic
6: nostre,
7: amic nostre,
6: exacte,
7: sí.
6: Que s'explica molt bé, i li demana que ens faci així un resum important de les coses per conservar bé una carabassa.
11: El fred li pot fer mal, amb baixades d'hivern o una glaçada li podria fer molt mal, no tolera la glaçada, el fruit, sota els garrovers, sota les figueres, sota un pi o en alguna porxada, com us he comentat, són llocs correctes sempre que hi hagi una correcta aireació. Tradicionalment es conservaven les carabasses a sol i serena, almenys la temporada d'estiu i tardor, fins a l'arribada de l'hivern. Atenció en la conservació, les rates poden ser un condicionant, hem de tenir una prevenció o un control dels rosegadors. No recomanaria aplicar cap producte fitosanitari en conservació, excepte en comptades ocasions o produccions molt grans que vulguin allargar molt la postcollita, que es podria aplicar algun caolí, algun secant, o algun sofre en espolvoreig, o algun sofre cúpric en espolvoreig en la conservació, però no sol ser la pauta habitual.
5: I la Borja, gràcies per
8: consell. Serrates roguen, eh?
5: Sempre hi ha qualque enemic.
6: Sempre hi ha qualque enemic. Sí, sí. I mirau tots els viatges que fa una carabassa abans d'arribar a Can Nostre, que també és important, a part de cultivar-la, després tot el maneig i totes les
5: I que has de tenir lloc per poder-la conservar.
6: Lloc, que les condicions estiguin bé, que estigui net, curiós. O sigui que quan comprau una carabassa per febrer, penseu que ja d'un parell de mesos voltant per allà, que serà bona igual i que haurà...
5: I que calcula cuidada.
6: I calcula estar vigilant perquè vos arribés a que vostra la mare de bé, que és important. Tant, totes aquestes feines.
5: I la mar de bona, que és de bona sa carabassa. Mira, quan tot sa fira de sa carabassa encara mos queda un poc.
6: Sí, en podrem xerrar.
5: 14 de novembre,
6: mira,
5: a Muro.
6: Carabasses grosses.
7: Pobre per excel·lència.
6: Exacte.
5: Idò, ara hem d'acabar amb el glossari de Fora Vila. Avui incorporam una nova paraula. Tomeu, quina és?
6: Sí, mira, m'ha costat molt dir la paraula avui. En final he triat portassa, que ens l'estil ha dit abans.
7: Sí,
6: que
7: visionari.
6: És una paraula molt viva a fora Vila, a les zones rurals de Mallorca, el Manco. I una portassa pot ser una porta a lo que tu vulguis, ho direm
5: sí,
6: així. Normalment, per guardar qualsevol cosa i els pagesos hi poden guardar...
5: Sí. Ara molta gent guarda cotxos.
6: Exacte, sí. Ara són per cotxos o per cases. Bé, s'està transformant una mica aviat tot això i pot guardar carabasses perfectament. Una portassa seria un bon exemple.
5: Sí. Ho he cercat... A la portassa hi guarda les cebes,
6: domàtiques,
5: els melons, les domàtiques, les carabasses...
8: És un bon lloc, és el rebost.
6: És el rebost, l'ampliació del rebost, no? La zona més bruta...
7: Exacte, la sort té una portassa, perquè,
6: si tens portassa,
7: clar, no
6: sinó...
8: Sí, ha de ser grossa.
7: Exacte.
8: No? Perquè també,
6: i jo
8: clar...
6: pensava que era una paraula antiga que s'havia empleada fa molts anys en el diccionari Alcover Moll, que sapigueu que la definició es porta gran, o sigui que no sé si és que no va tenir temps de demanar que era una portassa, però i es diec tampoc la recoix,
5: tampoc.
6: Així que l'afegim en el nostre particular. Clar. Per una vegada jo m'he pensat...
7: Haurem de deixar rambes des d'hier, aquí,
6: doncs. I que ho afegisquin, sí.
5: Clar, molta gent... Nosaltres tenim portassa a casa nostra, però molta gent li diu cotxeria.
6: Cotxeria.
5: Moltíssima gent. Ja. Sempre m'ha creat molt d'atenció perquè una cotxeria sí que ja és clarament
6: ja és pas cotxe, per guardar cotxos. Però una portassa, clar, era per tot.
5: Però sí que la portassa té aquesta com cosa més multiusos.
6: Sí. pel que necessitis, qui la
5: tingui. I sempre solia ser la part baixa d'una casa.
6: Sí, i podia anar des d'una vista a un carro...
5: Perquè llavors també hi havia les golfes o...
6: Sí, per entrar a les coses on no volies que arribessin les rates,
5: per
6: exemple.
5: Que es també gra, hi havia pa, molta gent que guardava...
6: Sobressada.
5: Exacte, la perxa.
6: Exacte.
5: Solia estar a dalt de les cases.
8: Però ara que fas aquesta diferència, perquè els espais de poble, aquests espais els dius portassa. A una altra casa els diràs cotxeria, o fins i tot garatge. Fas aquesta diferència.
6: Una paraula interessant.
7: Molt bona paraula, veu.
5: I d'avui, incorporant queda la portassa.
6: Queda fugida.
5: Sí, troc que un dia hem de fer un glossari. Mira, avui que han vengut els nostres amics de ceramistes, artistes, sí, mos han duit un llibre fantàstic, que és un vocabulari del món de la gerreria, d'esfanc.
6: Interessant.
5: I està molt bé, podíem fer un altre.
6: Podríem fer, n'hi ha qualqui, molts, sí, sí, sí. Hi ha qualque vinater
5: no
6: que n'ha fet.
5: Primer.
6: Però sí, sí. Jo tenc un Excel, sempre vos ho dic. Està
7: exacte,
6: tot apuntat
7: allà. Tot controlat.
6: No ho perdrem, no ho perdrem.
5: Gràcies, Tomeu. Fem una pausa, ara, Tarra.
1: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
13: Si a tu te dic bel,
12: tinta,
13: mur,
12: cornada.
13: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
14: Sí,
15: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
14: Què saps?
15: No has de venir a presentar el programa.
14: Quan?
15: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
14: Ja me toca. Ja s'han arribat també els dimecres de vacacions.
15: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
14: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
6: Amb
7: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
16: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
16: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Molt bona.
16: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
16: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
16: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
16: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
16: I en puga et sentir.

0: Continuem, i ara vos hem d'explicar que el fotògraf documental i professor de la Universitat de les Illes Balears, en Pep Pérez, impartirà el taller de fotografia Construir la mirada al mòbil com a eina de visió personal en la fotografia. This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn, with no shirt on, ready to take the world on. I de Pep Pérez, fotògraf documental mallorquí, professor de la Universitat de les Illes Balears, té també el projecte fotogràfic en forma de llibre anomenat Raval, que és una mirada documental sobre la soledat no desitjada, precisament de 7 dones majors que viuen en el seu barri, gentrificat, el de Santa Catalina de Palma. El projecte observa com la transformació urbana del barri afecta els vincles, la memòria i també les formes d'habitar-lo. Però en Pep, a més, dèiem que impartirà a partir d'octubre i fins desembre el taller de fotografia Construir la mirada al mòbil com a eina de visió personal en fotografia.
1: Pep Pérez, com estàs? Benvingut.
2: Hola, moltes gràcies de nou.
1: Clar, han demonitzat tant el mòbil que ara se mos fa difícil pensar com una eina bona per fer coses,
2: sí, sí.
1: També personals i artístiques, no ho sé.
2: Clar, clar, clar. Sí, és un poc aquesta la idea, no? Bueno, en realitat va més enllà del mòbil. El que passa és que, com habitualment tothom té un mòbil i tothom fa fotos, pues hem decidit utilitzar en el taller el mòbil, però qualsevol que vengui amb una càmera també serà acceptat.
1: També funciona, sí, no? Sí, clar, per una banda és bo perquè s'ha democratitzat molt el món de la fotografia, tothom
2: moltíssim
1: fa fotos.
3: Cada dia, a totes hores, cada
2: tot
3: minut.
2: Sí.
1: A tot.
2: Aquest és el problema moltes vegades.
3: Clar, anant de viatge ja és la càmera, ja no tenim càmera.
2: No. Ja no es passa quasi res a paper, el qual també és un problema, perquè és realment on queden les fotografies, no? En paper.
1: Però l'objectiu d'aquest taller quin seria?
2: És més aprendre a mirar. El que passa és que vam pensar que qualsevol té un mòbil i que si no quedaria tot retallat una miqueta a la gent que fa fotografia de manera ja avançada, i no era la idea del taller. La idea del taller és ensenyar no només fotografia, sinó sobretot com mirar, és a dir, quines són aquelles coses que quan fem una foto hem d'estar una miqueta atents que quedin dins l'enquadrament, no? I el que volem dir amb elles és alfabetitzar un poc el que és el llenguatge fotogràfic, que és molt desconegut. Malgrat, com dèiem abans, molta gent fa fotos, molt poca gent té una alfabetització de sa mirada, del que significa fer una fotografia, no?
1: Total.
2: I l'idea del taller és una miqueta explicar això. Com podem fer una bona composició, quins elements han d'aparèixer, com han d'estar ordenats i organitzats entre ells, perquè la foto no sigui només agafar i fer clac, sinó que intentar construir una mica un significat a través del que surt a l'enquadrament. No?
1: I creus que vendrà molt d'influencers en el teu taller?
2: No ho crec, a no ser que siguin de la UIP, perquè
1: també n'hi ha molt.
2: En realitat, sobretot, el taller està enfocat a
1: alumnes,
2: a personal de la UIP i alumnes, especialment alumnes, sí.
1: Clar, és un taller per alumnes de la Universitat de les Illes Balears perquè tinguin com una oferta complementària, una formació complementària en els seus estudis.
2: Efectivament.
1: Però realment pot venir de qualsevol facultat.
2: De qualsevol. De qualsevol, i personal d'administració de serveis i professorat també. De fet, sé que hi ha professors que s'han apuntat ja.
1: Ah, sí?
2: Sí.
3: Clar, per tenir aquesta mirada, has de tenir una bona mirada, has de tenir una certa inquietud, has de tenir gust. No sé si va associat o...
2: Sí, va associat.
3: O no, sobretot... T'has d'haver educat, t'has d'haver...
2: És una bona idea, la de l'educació, no? La mirada s'educa, igual que tot. El que passa és que no està contemplat a l'educació ni primària ni secundària. Només a no ser que te dediquis a educació artística, ja quan està avançat el batxillerat, o si te'n vas a un FP que treballin tot el tema de lo que és les tècniques audiovisuals, sí, però les demés persones no estem educades amb la mirada fotogràfica, que també és la mirada audiovisual.
1: I la mirada humana.
2: I la mirada humana també efectivament. Sí.
1: Jo ho penso, jo tinc molta imatge de quan era nina i en el meu poble sé com són les façanes, me'n recordo els carrers, me'n recordo les xeres, me'n recordo moltes coses, no? Però ara, que visc a Palma, m'acosta molt, a vegades veig un edifici, però com no, he passat 500 vegades per aquí davant i no m'havia fixat mai amb aquest edifici.
2: Clar.
1: Per què?
2: Clar, perquè moltes vegades ens passen les coses si no fiquem atenció, no? I també ens succeeix amb la càmera. Si us fixeu, segur que us ha passat moltes vegades. Feu una foto i quan la mireu, us doneu compte que surt alguna cosa que no havíeu vist. Mm-hmm. Dic, ostres, això no volia que sortís i ha sortit allà, algú que li surt un arbre per damunt del cap. No? I tu, quan has fet la foto, no has vist que darrere havia un arbre o una farola i que te destrossa la imatge de la fotografia. No? Mm-hmm. Estava allà, però no l'has vist. No? És perquè no tens la mirada educada. No? Sí. Si tens la mirada educada, dones compte tot d'una de quins elements sobren. I una foto, una bona foto, no és incloure coses dins l'enquadrament, és pel contrari, és treure coses que sobren. No? Mm-hmm. I la idea és aprendre aquesta simplicitat, fer desaparèixer aquelles coses que no haurien d'estar a l'enquadrament i, en canvi, deixar permanentment vistes aquelles que sí.
1: Ara també, perdona, Celestí, no, ara que d'això, en Pep, hi ha moltes aplicacions que te lleven... És a dir, sí, tu te'n vas a Nervedrà a fer una foto amb banyador i te lleves tota la gent que tens a de vora i estàs tu estupenda amb la vedrà darrere.
2: Sí, sí, però la idea no és aquesta. Ja. Això sí que ho fa l'AIA. L'AIA ja és un altre tema que ens podríem anar per, no, un altre dia molt de temps. I la veritat és que en el curs o el taller està ensenyat, o el que s'ho pretén ensenyar, vull dir, perdó, està dissenyat per el que seria la toma directa, no? Sense que després hagis de manipular res ni llevar res. No? Mm-hmm. És una idea més de fotografia més clàssica, mm-hmm, encara que sigui digital també, però més clàssica.
1: Clar, per què no se'ns educa en fotografia?
2: No ho sé. És una pregunta interessant. Jo crec que perquè no s'hi ha donat gaire importància fins que tothom ha començat a utilitzar-la, no? Abans els que feien fotografia eren aquells friquis que els agradava molt la fotografia des de petits i que se dedicaven a ella, o de manera aficionat o de manera professional, però el reste de la població usava només la càmera per records. He anat d'excursió, he anat de viatge, vull tenir aquest record. És el que se denomina la fotografia vernàcula, que és la típica fotografia que hem fet tota la vida. Però ara, tota l'utilització de les càmeres digitals i sobretot dels mòbils, tothom fa fotografies i, per tant, seria una bona idea, ja que tothom ho fa, igual que tothom ha après a llegir, que tothom aprengués una miqueta com és la fotografia i què és la mirada i com desenvolupar-la. I aquesta és un poc la idea del taller.
3: Clar, perquè la fotografia és saber observar, no? Observar un instant, un moment concret de la vida.
2: I donar-li significat, també. Mm. Tu en la foto vols dir alguna cosa. No és només una qüestió estètica. La majoria de les vegades amb la foto volem dir alguna cosa. O volem captar aquell moment per recordar-ho, no? O volem dir alguna cosa amb ell. Per exemple, el projecte fotogràfic que jo he fet, el que se vol transmetre un missatge i una intenció molt clara. I això moltes vegades la fotografia només s'ha contemplat com una forma estètica, no com algo narratiu, com algo que pot explicar coses. I la fotografia avui en dia no és una foto, és un conjunt de fotos que intenten explicar i narrar alguna història, no?
3: Mm-hmm. Clar, i aquest projecte que ara t'hi referies, Raval, sí que té aquest relat, aquest fons narratiu.
2: Sí, hi ha un fons narratiu darrere. Són 86 fotos, però entre elles estan combinades de tal manera. També hi ha una gramàtica de la imatge fotogràfica que conten coses, no? Mm-hmm. I aprendre a llegir aquestes imatges de manera encadenada, no sueltes una a una, també forma part de lo que volem ensenyar.
1: Sí, perquè en Pep, a banda d'aquest taller que impartirà a la UIP i que vos hi podeu apuntar si sou alumnes o personal de la universitat, també tens un projecte que se diu aquest que d'en Celestí Carraval, que se tracta de fotografiar dones que viuen o soles o acompanyades, però que viuen en el barri de Santa Quitalina.
2: Viuen soles, totes. Sí.
1: Totes.
2: I amb una solitud no desitjada, la qual empitjora molt la situació. I sí, el que intento és contar les vicissituds i les dificultats que tenen per viure soles en un entorn que ja no hi ha les xarxes vinculars que existien abans perquè han anat desapareguent, no? Uh-huh. I això empitjora la seva situació com a dones que viuen en solitud, no? Uh-huh. No tenia aquest suport, no tenia aquestes xarxes que abans en el barri existien, que en alguns pobles encara continuen existint, però que també estan desapareguent una miqueta tota Mallorca a mesura que se van gentrificant i turistificant els espais.
3: Clar, no? I de portes per endins, barris que estan en constant transformació, no?
2: Totalment.
3: En constant moviment.
2: Totalment. Alguna d'elles me diu, mira, Pep, és que la meva finca, els veïns han canviat 3 vegades en un any i ja no puc fer molt de contacte amb ells. Alguns ni xerren el castellà i no tenc com comunicar-me. Si me passa algo, no sé què hauré de fer.
1: Clar. I que és d'important qualsevol cosa poder cridar un veïnat i me pots ajudar amb això?
3: De xarxa.
2: Sí, sí, de xarxa. O quan abans anaves al forn i feia 3 dies que no te veien, pregunten, i Margalida, fa 4 dies que no t'he vist, què havia passat?
1: No, ja ningú sap. Sí, o demanen, bones, no, Margalida, que fa 2 dies que no la veig.
2: Exacte, efectivament, sí.
1: Sí, és aquesta cosa tan important. Aquest projecte que seu Raval, enhorabona, també per ell. Abans que te'n vagis, t'han preparat un paraulòmetre, Pep.
2: Ah, sí.
1: Les preguntes més curtetes.
2: Endavant.
4: El paraulòmetre.
1: I el paraulòmetre te'l farà Anna Maria Pons, que ha entrat a l'estudi.
2: Què tal, Pep? Maria, què tal? Molt bé, i tu?
5: Vinga, començàvem amb aquestes preguntes. Primera pregunta, quin fotògraf, ara per ara, és el que més te fascina?
2: N'Alex Soth.
5: Ah, mira, que anava a dir pregunta difícil i ho has sabut ràpid, oh?
1: Qui és aquest senyor?
2: És un fotògraf nord-americà que fa fotografia documental. Uh-huh. I té uns llibres fantàstics. Un d'ells, Niàgara, si el busqueu.
1: Sí?
2: Veureu el tipus de fotografia que m'agrada.
5: Molt bé, mos apuntam. I la darrera foto que has fet devia ser avui, o no?
2: No. No. He estat a... Mira, vaig estar a una fira de fotollibres a Madrid, que van escollir el meu llibre aquest cap de setmana, i les fotos, les últimes fotos les vaig fer allà, en el festival aquest de... Fiebre fotollibre, se diu a Madrid. Fiebre fotobook, perdoneu, les vaig fer allà l'última.
1: Perquè tu això de fer fotos així, allò que has de menjar, que has de dinar, que has de sopar, no.
2: No. És que fem fotografia, també ens cansem una mica tanta fotografia, i per tant normalment les fem quan les necessitem.
5: I la darrera foto que has fet que més t'ha agradat?
2: La que més m'agrada, mira, aquest estiu vaig estar a Berlín i vaig fer una sèrie de fotografies sobre el que es denominava el mur. Lo que era el mur de Berlín, en realitat tenia quatre parts, i una d'elles se denominava el camí de patrulla, que era la part que patrullaven els guàrdies per evitar que passessin a l'altre costat i saltessin els de la República Democràtica a l'alemana. Tota aquesta banda s'ha gentrificat enormement, i vaig passejar-me per el mur, per el camí, perquè encara està allà perquè el puguis veure, i tots els edificis que hi havia al costat són edificis que vaig fotografiar, i una revista americana de fotografia documental me'ls ha publicat.
5: Ah, sí? Que bé, quin nivell.
2: I per tant m'agraden molt també totes aquestes fotos que he fet dels edificis, són edificis només. Edificis que se van aparèixer a mesura que va caure el mur i es van anar a construir.
1: Mm-hmm. Que interessant, i d'enhorabona també, que t'han comprat aquestes fotografies.
2: No me les han comprat.
1: Ah, no, això ja és un altre tema.
5: T'han citat, no?
2: Exacte. M'han citat.
1: I de Pep, moltes gràcies. Encara se poden escriure en aquest taller de la universitat?
2: Jo crec que encara queden places, sí.
1: Sí. Doncs ja ho sabeu, impartirà aquest taller, es diu Construir la mirada al mòbil com a eina de visió personal en la fotografia. És en Pep Pérez i és de la Universitat de les Illes Balears. Moltes gràcies, com
2: gràcies,
1: dèiem.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I ara ja quan facem fotos ens hi mirarem una miqueta més.
2: Però se podeu apuntar al curs de gens.
1: Sí, crec que mos convé.
3: Que és de franc, què més?
2: Sí, és de franc, sí, sí.
1: Doncs ja ho sabem. Moltes gràcies a tothom que ha fet possible aquest programa. Joan Jiménez, el control tècnic, Maria Pons, Celestí Oliver. Nosaltres tornem demà, per cert, les olleries són a Sant Eugeni. Que no ho han dit, eh? A Sant Eugeni, el poble de Sant Eugeni. Fins demà, gràcies.
3: Vagi bé.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
6: Bon dia. 24 hores després del polèmic desnonament de Mari Carmen a Madrid, el ple de l'Ajuntament de Palma també s'ha abordat un cas en cert paral·lelisme. Pilar López, de 65 anys, va ser desnonada del seu habitatge per un fons voltor a principi de juny, on vivia des del 2012. Ara s'allotja a un hostal al barri del Secà de la Real, proporcionat pels serveis socials de Cort, però a finals d'any haurà d'abandonar-lo. Demana una alternativa habitacional urgent.
7: Me dijeron que tenía que notificarlo a la SAMU y a la policía para que supieran que vivían en la calle. Yo les dije que no, que yo no soy una ilegal, yo soy una española, cotizado 40 años en este país, en hostelería. Y yo no tengo por qué dar notificación de que vivo como una ilegal en la calle. Me han dicho que me vaya a la península, que es más barato.
6: El ple del Consell de Formentera ha aprovat una modificació pressupostària d'un 1.076.000 euros per fer front a les despeses de les entitats que acullen els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa. Els grups de l'oposició s'han abstingut i reclamen més planificació davant una situació que asseguren ja comença a ser estructural. Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, i Rafael Ramírez, del Partit Socialista, han demanat que es compleixi l'acord de ple de repartir aquests lots entre les diferents illes. El portaveu de Sunió, el govern, Hugo Martínez, vol que es vagi més enllà i arribin a la península.
8: Fa molts mesos ja que es va aprovar al plenari un acord de repartiment d'aquests menors i de la gestió dels menors entre les illes.
9: Proporcional pues, a la capacitat assistencial, proporcional als recursos econòmics que tiene cada isla i proporcional al número de persones.
10: Que el govern balear no puede, por tanto, decidir hacer este reparto equitativo entre islas. El decreto de 2025 realizado por el gobierno sí que contemplaba aquellas diputaciones forales del País Vasco, pero no añadió que Baleares pues, vivimos la misma situación.
6: Les vacunes s'han de dur al dia. El coordinador de Medicina Preventiva de Son Espases, Joan Rodríguez, recorda que malalties que s'havien donat per extingides, com ara la pigota i el xarampió, ressorgeixen per manca de conscienciació. Vacunar-se sempre i al llarg de tota la vida és la recomanació de l'especialista en salut pública que insisteix que la prevenció és clau per lluitar contra malalties que ja estaven erradicades.
11: Las vacunas son víctimas de su propio éxito y cuando consiguen eliminar una enfermedad como el sarampión, puede ocurrir que ese exceso de confianza haga que puedan permitir el resurgimiento de la enfermedad. Hay recomendaciones que serían poblacionales, generalmente por edad, pero hay otras recomendaciones según ciertas características de riesgo de los pacientes, desde hábitos de vida, por ejemplo, los viajes internacionales, hasta el lugar de trabajo o lo que trabaja el paciente o todas sus comorbilidades.
6: És 24 de setembre, Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. José Reynés, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Balears, posa el focus en la importància de seguir amb els avanços tecnològics i científics, ja que un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer al llarg de la vida.
12: Els avanços que hem tingut a nivell del diagnòstic precoç del càncer de mama i del càncer de colon han vingut lligats amb avanços en investigació, també en els tractaments dels tumors, i també podem parlar de millores a través de la investigació en el seguiment dels pacients en el seu dia a dia. Espanya segueix estant a la cua d'Europa en el percentatge de PIB que dedica a investigació i desenvolupament. Espanya està al voltant de l'1,7-1,8% de PIB dedicat a investigació i desenvolupament.
6: Hem arribat a les 5 i 4 minuts i les notícies tornen a les 6 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
2: Com
1: anem? Molt bé. Bé, justament avui no gaire bé.
0: Què te passa, Xavi?
1: No res, no dormir gaire bé, posa-m'ho mal, de vegades passa.
0: Se te nota, se veu, eh?
1: Sí.
0: Els oients que te coneixen diran, ui, en Xavi...
1: Sí, sí, sí, no, però molt bé. Men, no sé si ho vareu reparar, però ahir vàrem estrenar un indicatiu.
0: Sí.
1: Això és importantíssim.
0: Un indicatiu és allò que sona una capella... Uh-huh. Allò que sona dient els nostres noms.
1: Efectivament, sí. I aquest indicatiu és aquest d'aquí.
0: Aquest.
3: Xiu, xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
0: Que bona, no?
1: Jordi Suárez, ja apareixen els indicatius d'aquesta casa.
0: Fins ara no feies... No pintaves res aquí, a xiu, xiu.
4: Moltes gràcies per aquestes paraules, això primer de tot. No, ara hauria de partir. I així em fes indicatiu per res.
1: Au. Exactament.
0: No, Jordi, bé, no us agrada.
1: Jordi, on
4: sí.
1: vas?
4: Claro. Home, jo crec que ja després de 9 mesos o 10...
1: 9 mesos?
4: Ja feta.
0: Ha nascut ja.
1: Ha nascut ja. Molt bé, Jordi. Bé,
4: ja heu parit, heu estat pare.
0: Sí. Bé, vos agrada o no?
1: Jo me fascina, no m'agrada, me fascina, m'encanta.
0: Que bé, que bé.
1: I tu, Jordi?
0: Bé, mos acompanya per amunt i per avall, esperem. Sí. Perquè potser hi ha gent que mos escolta des de fent-se migdiada. No ho sé. A les 5 encara pot ser hora d'hora, tu?
1: Sí, mos ficarem en els somnis d'aquestes persones.
4: Home, jo crec que a les 5 ja toca espavilar un poquet.
1: Com que toca? Està bé, ja, depèn del dia.
4: Ara és com estigui dormint, dirà aquest tio, què diu?
1: Però
4: és veritat.
1: Ara m'han de fer compte d'aquest xiu-xiu.
0: També mos poden estar escoltant a la carta i aquesta horeta que sigui hora d'horeta de veres.
1: Uh-huh. Sí, podria ser. En qualsevol cas, anirà bé. Ho farem anar bé.
0: Exacte. Avui tenim en Facundo Tenaglia en el control tècnic.

0: Bé, no heu sentit xerrar, no heu sentit pibular, no heu sentit i ho heu vist. Si sou amants del cinema o no, ja sabeu que aquest cap de setmana passa una estrena grossa, i és que s'estrena La Bola Negra, l'obra magna de Los Javis, una pel·lícula que neix d'una obra inacabada de Federico García Lorca.
1: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun.
2: Nadie puede abrir semilla.
1: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
3: Hola.
4: T'han presentat el soci en el casino i t'han echat a la nit.
5: És una història que mos du per diferents èpoques, vides, però amb un mateix fil conductor, que és el desig, l'amor, la repressió i tot allò que durant molts anys s'ha hagut de viure en silenci. I una de les seves històries mos trasllada fins al front de la Guerra Civil, on hi ha un grup de joves soldats que intenta sobreviure a la guerra sense deixar de ser, al cap i a la fi, un grup de lots, de joves.
6: I, de fet, La Bola Negra representarà Espanya als Oscars 2027 en la cursa per a l'Oscar en millor pel·lícula internacional.
5: En Jordi.

0: Una meravella, la verdad.
1: I ara pots acabar en els Oscars. No sé si tindràs oportunitat d'anar-hi, Javi.
0: Ojalá. Ojalá, no, no creo, no creo llevar en el cast principal, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, si no voy yo es porque esta no es mi película para ir a los Oscars.
1: Imagina't, imagina't. Algun xiu-xiu que mos faci ganes de saber, alguna anècdota, xafardeig de rodatge d'aquesta pel·lícula que t'enduguis i que em puguis compartir amb nosaltres?
0: Uf, anécdotas tengo un millón. No sé, recuerdo ahí al final de la película, ya lo veréis, un día que nos cayó un temporal increíble, épico, para un final de película. Me acuerdo de ese día de rodaje, yo creo que no lo olvidaré en mi vida. El de repente abrir los ojos y estar en medio de la tormenta con mis compañeros al lado, con los figurantes delante, con la cámara, con ellos dirigiendo, con todo el equipo, y pensar, ¡guau! Es que estamos surcando la tempestad, esto es increíble, este es el cine que yo quiero hacer.
1: Que bona. I d'escoltau, quan mireu la pel·lícula, quan aneu al cine a veure La Bola Negra, fixeu-vos amb el caporal Chávez. Ell és en Javier Butler, qui hem entrevistat i a qui li estem molt agraïts, Javier. Moltes gràcies per atendre'ns avui.
0: No, muchas gracias a vosotros, a vosotras, y que nos vemos en el cine, que vayáis a verla al cine, que es una experiencia para ver en el cine, y que la viváis sin ningún tipo de prejuicio. Hay que lanzarse a la historia y vivirla porque estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie.
2: Així ho farem.
1: Això farem.
2: Gràcies. Que vagi bé, Javier.
0: Venga, muchas gracias. Un abrazo.
1: Jordi, t'ha agradat aquesta entrevista?
3: Home, això.
1: Home, per favor, és que és el graduat, en Jordi. El graduat.
3: El graduat.
1: Sí. Supos que ja tens entrada per anar a veure La Bola Negra, no?
3: No tens entrada, però hi aniré cap de setmana, segurament.
2: És que a en Jordi li passen abans les pel·lícules.
1: Clar.
2: Ja l'ha vista.
1: Escolta, ets tan el graduat que ahir també vas anar a no sé què fer de no sé què de cine.
3: Fer coses d'aquestes, no?
1: Coses de vostres.
2: Que fan els graduats en cinema. Exacte. Bé, ja està, clar, va desaparèixer el programa, però sí. Este ja sí que es va ben ocupat a la presentació... I tornarem de l'Evolution Film Fest.
3: El graduat. Així és, així és. Vaig decidir partir mig programa per anar a un còctel a un hotel de Magaluf amb estrelles de cine. Jo tenia prioritats.
1: Ostres, però te'n vas anar a una estora vermella de l'Evolution Film Fest. El manco de presentació a un hotel. I com va anar la cosa?
3: Idò, he de dir que no va anar... espectacular, la cosa.
2: Com és? Tu no te mous per aquests entorns? Vull dir, no sap com va la cosa.
3: Més o manco, però segur que passa que jo vaig sortir de xiu-xiu pitant, clar, per arribar d'hora. I si vaig fer una cosa en aquest trajecte va ser suar. I clar, quan vaig entrar, tothom ben elegant, tothom ben vestit, ben pentinat, i jo anava com de qualsevol manera, a més els calçons se m'estan caiguent.
1: És que Jordi, això ho hauries d'haver tingut previst, no vares dur l'esmoquin.
3: No m'esperava tant de luxe.
2: És que en Jordi va demanar al nostre equip de producció que li agafés un smoking, duets la planxa, etc, i no el va dur.
1: Jordi...
3: No
2: vas ocupar en Jordi, en Jordi li va sol·licitar.
1: Equip de producció.
3: Jo anava amb camiseta blanca, banyada de suor i calçons que se m'acaben tot estall. Això era el meu...
1: D'aquesta suerte te vas presentar a l'Evolution Film Fest.
3: Així vaig presentar jo en estrelles
1: de cine. Bé, te van deixar entrar o no?
3: Encara de dubte, però sí, m'han deixat passar al final. El micro de Fondi Vetres serveix per entrar a qualsevol banda, ja ho sabeu. Però jo tenia un objectiu molt clar, que era xerrar amb en Marc Clotet, que era la presentació, que enguany és el president de jurat. Per qui no ho sàpiga, és un actor espanyol que és bastant reconegut i molta gent el coneix perquè va participar a Física o Química.
2: És a dir, aquesta teva desitja de xerrar amb ell, vas arribar a xerrar amb ell o no?
3: Home, paciència. Primer hi ha d'haver un pot de protocol i vaig xerrar amb la directora del festival, la Sandra Sealing. Això ja comença, no? Ja arriba.
4: Bueno, falta un mes. Comenzamos el 28 de octubre el festival, la 15ª edición, pero hoy es un pre-festival cóctel que hacemos aquí a Magaluf Calviá, para también celebrar esta nueva unión de Evolution y Calvià.
3: L'any passat, clar, Steve Buscemi, per exemple. Obrim amb Los Domingos, que després guanya es Goya. Jo no sé si també hi ha Evolution per enguany.
4: Pues mira, la verdad es que es un nivel muy alto que no sé si me da un poco de presión poder superarlo o llegar hasta ahí, porque sí, esto de Los Domingos ha sido un puntazo el año pasado y Steve Buscemi, pero creo que tenemos algunas sorpresas este año que vamos a desvelar prontito y vais a estar contentos.
3: No sé si me puedes avanzar cualquier cosita, petitona.
4: Sí, bueno, vamos a, como el director de foto que vamos a premiar este año es Matthew Libatic, que es como el que siempre colabora con Darren Aronofsky y ha hecho como Black Swan, que la conocéis todos, ha hecho también The Pi, luego Requiem for a Dream, también ha hecho, entonces es un director de foto muy conocido, ha hecho dos películas también de Iron Man, entonces nos va a contar muchísimo de cómo hacer películas.
3: Moltes gràcies i molta sort per aquesta edició.
4: Moltes gràcies.
1: Tomar-ho es passa bé, Jordi,
3: en aquest pre-festival cocktail.
1: Uau!
2: Aquesta...
1: Sona tot molt glamurós.
2: Director de foto d'Iron Man, eh?
3: Així és. Hi ha una cosa, però hi ha un petit matís que no sé si haureu notat, però li vaig intentar fer una broma i no se va entendre.
2: A veure.
3: Mira, escolta'm. L'any passat, clar, Steve Buscemi, per exemple. Obrim amb Los Domingos, que després guanya es Goya. Jo no sé si també hi ha Evolution per enguany.
1: Jordi, és que no s'entén,
2: ja. No una evolució.
3: Exacte.
2: Com si un Pokémon.
3: Si el festival ha evolucionat per un guany, jo li vaig dir, no sé si hi ha Evolution.
1: Gri.
2: Sí, Jordi, ja m'ha agradat. Allò m'ha agradat, genuïnament.
3: En sèrio.
2: El toc està molt ben aconseguida.
3: Lo que, no la vaig construir bé. No per
2: perquè com havia devastat?
3: No sé, potser li hauria d'haver dit... en guany no sé si evolucionarà la cosa. No ho sé.
1: Ah, d'acord. No entra, millor sí.
3: No entra.
2: Què va dir? No hi ha res.
1: Què va dir?
3: No, va seguir, la va atendre. No,
1: normal.
2: Però què pensar? Esto es de IB3.
1: Sí, aquí m'envien. Però ara es podeu xerrar amb en Marc Clotet o no? Perquè aquest home és l'elegància en persona.
3: Sí. És el que vos demanau tots. I de sí, tenim declaracions de Marc Clotet.
1: Que bé.
3: Però va passar una cosa.
2: Ui.
3: Que vosaltres ahir m'heu menjat cap.
1: En quin sentit?
3: Ahir comentàvem això en directe.
1: Ven com un propòsit de respecte a aquest programa. Deixar de dir com estàs quan presentam els convidats, perquè si no mos passam el dia demanant com estàs. Mos han fet una proposta de pregunta de què demanar cada vegada que entrevistem a qualcú. La meva pregunta per als convidats és què tal has dormit? Bé, ho hem complit. Avui hem tingut en Javier Butler, que és una persona que ha fet feina ni més ni manco que en Penélope Cruz, sí. I jo la primera pregunta que li he fet és si ha dormit bé.
2: Exactament. I t'ha dit que molt bé.
3: Tu has complit. Però clar, jo i me dius això. Clar. Jo arribo allà, estora vermella, elegància, tenc en Marc Clotet davant. I doncs ja hi vaig anar condicionat. Primer de tot, jo t'ho volia demanar, què tal has dormit?
5: Què tal he dormit? He dormit bé, poc, sí. però bé.
1: Va quedar una mica aturat.
3: Sí, el vaig agafar
1: aturat.
3: Contrapeu, eh? No, sí. No li va acabar. Però al final va sortir bé, no el vaig assustar.
1: Tanta
3: per tant,
1: sort.
3: va poder seguir xerrant amb jo. No me va enviar...
1: A porgafum,
3: exacte. Jo no sé si lo de presidir un jurat és una cosa que te posa nerviós un poquet.
5: No, imposa sobretot pel respecte que tinc a qualsevol producció que aconsegueix sortir a la llum, perquè saps la dificultat que hi ha darrere per aixecar qualsevol projecte. Aleshores, doncs, ser jo qui el jutgi, em sembla ja un acte d'injustícia, no?, de cara a tots els projectes que es presenten.
3: Tant de projectes, tanta feina. Jo no sé si en aquests anys has tingut temps de venir a les illes, també a gaudir-les com a turista.
5: Doncs sí que he tingut temps de venir, no tant com m'hagués agradat. Ara feia, no sé, 5 anys que no trepitjava a Mallorca. Sí que he estat, doncs, a Eivissa, a Menorca, unes vegades, m'encanten. I quan aterràvem al vol pensava... Ostres, per què no vivim aquí, no?
3: Sí. La meva per una jubilació ho podem mirar.
5: I tant, mira, t'agafo la paraula.
3: I doncs ja ho sabeu, si en Marc Clotet qualque dia se jubila a les illes... me poden cercar perquè ha estat jo que li va ficar idea en el cap.
2: Exacte.
1: Home, com a bon català segurament se retirarà a Menorca, no?
3: Segurament.
1: Perquè és el que fan, pel que sembla.
2: Sí, però bé, està molt bé. És molt cinematogràfic, amb aquesta primera mitja hora de programa.
1: Sí, vinga, idò. Canviant de terci.
2: Què? I què bon vols dir ara?
1: Canviem de terci? No. Quin tipus de construcció és aquesta?
2: No ho sé, no ho sé. Què t'agradaria fer ara? A tu.
1: Què m'agradaria fer?
2: De què vols xerrar?
1: Agafar estapins i partir.
2: Ah, vol partir?
1: A casa meva.
2: Mira, ves, tranquil·la.
1: No, home,
2: música,
1: no, home, no.
6: Xiu, xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.

0: tu o fa l'americano.
1: La situació més fals que un bitllet de 2 euros.
2: Hem de disfrutar!
3: Vamos!
4: La Guàrdia Civil ha detingut un home de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de moneda després que pagués en un establiment d'Es Castell, a Menorca, amb un bitllet de 100 euros presumptament fals.
1: Els fets van tenir lloc dimarts, hora baixa, quan una patrulla de seguretat ciutadana de la Guàrdia Civil de Mó es va desplaçar fins a l'establiment després de rebre aquest avís. En arribar-hi, juntament amb els agents de la policia local d'Es Castell, el responsable del local va informar que el sospitós encara es trobava a l'interior.
4: Després de fer les comprovacions pertinents i identificar l'home, els agents varen procedir a la seva detenció. Es tracta d'un ciutadà italià de 49 anys, com han dit, que se trobava de vacances a Menorca.
2: Hem de disfrutar!
3: Vamos!

0: Arxiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu.
1: IB3 Ràdio, informació.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Xiu, xiu!
6: Hola, hola, xiu, xiu. Som l'Erica, som del Pla i vull dedicar Terra Americana de Negats a mon pare, a mon mare i a la meva família argentina, perquè ara mateix som aquí, amb ells, i perquè aquesta cançó m'emociona i me representa moltíssim.

0: Mos encanta aquesta cançó que Nèrica ha dedicat a son pare i sa mare, a la seva família. Una cançó que recorda que Dijangs també hem estat i som migrants per trobar una vida millor i que, per altra banda, també Nèrica dedica a tots aquells que han vengut i també a ells mateixos, com Nèrica, que els fills de segona generació de migrants que han vengut també són menorquins, mallorquins, eivissencs o formenterencs. Per cert, jo estic segura que una de les coses que fa enamorar-se d'aquesta terra nostra és el menjar.
1: Home, això ho sap tothom.
2: Quin és el vostre plat tradicional preferit, per exemple?
0: És que n'hi ha tants.
2: Complicat, no?
0: Sí. N'hi ha tants. A mi m'agrada molt el llom amb col.
1: Sí. Sí, els escaldums, per ventura.
0: Escaldums.
1: O una bona espinagada, també.
0: Uf, espinagada.
2: Jo n'hi ha un bon frit.
0: La gràcia i la màgia està en poder mesclar tot. Mireu, la meva predina, que és andalusa, és una cosa que mai ha entès. És variat. Ella no entén com poden mesclar diferents plats i menjar-los a la vegada. Diu que no ho acaba d'agafar. Paquita Bonnin, presidenta del mercat de Pere Garau. Bon dia, com anam?
3: Molt bona,
0: Com li explicaries a la meva predina que és variat, és un dels millors plats que tenim?
3: Ho has dit que esteu predines andalusa, no el vareu?
0: Sí.
3: Per saber menjar un variat has de tenir sant mallorquina.
0: Ah, sí. Veus.
1: I, no, ni n'he serenat això... Andalusia, però és que a Menorca tampoc ho entenen, quan els hi dius. No els hi va bé.
3: Ni avisa.
1: Ni avisa. Penseu
3: que el variat és una cosa molt nostra. Aquest, tu te'n vas a menjar un fric o un callos, però el moment que ho juntes, el gust que passam, és que és impressionant, és que és inexplicable.
0: Això és l'argument que utilitzes per convidar a tothom, Paquita, aquest cap de setmana a la barriada de Pere Garau, on celebrau la Fira d'Esvariat.
3: La segona Fira d'Esvariat vos espera a tots, veniu, disfrutar, i és que no hagueu provat mai un variat. Vos esperen 13 casetes, 13... Cada una d'elles amb un variat diferent. Supos que en trobareu qualcun que vos agradi. Vos esperam a disfrutar i a gaudir de la nostra.
1: És vera, Paquita, per exemple, jo hi vaig anar l'any passat i és vera que va ser un poc complicat perquè hi havia tanta gent, va ser tan exitós, que aconseguir un tiquet era complicat. Enguany, com ho heu fet, el funcionament?
3: Mira, fa 10 dies que se poden comprar els tiquets desvariat tot l'any. Te donen un QR i tu amb aquest QR podràs anar a qualsevol caseta, a la que tu vulguis, a cercar un variat. Mm-hmm. I llavors fa 7 dies que tenim 2 tòtems posats a dins el mercat, que tu en aquest tòtem pots anar, compres i tens el tiquet de variat per adelantat. Duim quasi 1.000 tiquets venuts, mm-hmm. I encara mos falten, estem dijous, divendres, dissabte, encara mos falten 2-3 dies per arribar. Nosaltres pensam que enguany no faltaran variats, o el manco, això és la nostra intenció. Tenim de 25 a 30 mil variats perquè la gent pugui menjar.
0: Wow.
3: Espero que no mos faltin variats, espero que disfruteu, espero que no només en proveu un, sinó que en proveu 2 o 3, perquè jo tinc una feina aquest cap de setmana que no sé com ho faré. Jo els vull provar tots.
0: Quin és el teu preferit de variat?
3: No ho sé, m'agraden tots i els he de provar tots. No sé com m'ho posaré 13 variats, però els aprovaré tots.
0: Quina és per tu la combinació, la de banda veret, la clàssica?
3: És que m'agrada tot. És que són de bon menjar. M'agraden els callos, m'agrada el frit, m'agraden les pilotes, m'agrada el subergini, m'agrada el calamar, m'agrada la saladilla, és que m'agrada tot.
0: Uau.
3: És que jo m'oferia un variat en 30 plats diferents. M'entens? M'agrada tot.
0: I de Paquita, nosaltres te farem un joc. Te proposarem algunes Venga. Combinacions a veure si les acceptes. Pots dir que no, eh? Si trobes que mos han passat.
3: Vale, vinga.
0: Vinga,
2: la primera és un variat de ensaladilla russa, frit mallorquí i pollastre al curri.
3: El curri no hi pega molt.
2: No acaba de fer, el curri.
0: Diran que no.
3: No.
2: Següent és un variat de llengon tàperes, carn en salsa, aros de ceba amb ketchup i mostassa.
1: Que bo!
3: Deixa ser, el ketchup i la mostassa no van a un variat. Això no és mallorquí.
2: El següent és un variat de callos de tofu, frit de marisc i pilotes de ciurons.
3: Deixa-ho anar, això. Qualque vegetarià que vulgui provar un variat, però això no és per nosaltres.
2: I els darrers, carn en salsa, frit de matances, croquetes de pollastre i sopa de Nadal farcida.
3: La sopa de Nadal m'agrada molt, però dins el variat va ser que no.
0: Jo pensava que mos el compraries en aquest, Paquita.
3: Jo som molt sopera i m'agrada molt la sopa, però no el vos compro.
0: Entenem, Paquita, que el mercat de Pere Garau serà l'epicentre d'aquesta fira desvariat, però que també s'estén per totes les barriades, és així?
3: És així, és així. Bueno, tots els bars que fan variat obrin, van en variats en els seus llocs, però jo crec que el divertit i el xulo és fer barri, trobar-nos en el mercat, disfrutar amb els seus veïnats i amb els seus amics, desvariar, de la música i viure-ho viure un variat d'una manera diferent, que el pots menjar qualsevol dia, anar a plaça o anar a un bar i menjar-te un variat. Sí, però aquest tipus de variat, i així com farem el variat, compartir, ballant i tot això, no ho pot fer qualsevol dia, ho has de fer només de la fira del variat.
0: És cert que és una molt bona ocasió. I de corregint si m'equivoc, a partir de dissabte, aquest dissabte 25, a partir de les 7 i fins a mitjanit, i després diumenge, tot el dia.
3: Des de les 10 del matí fins a les 11 del vespre. Vos esperam a Pere Garau.
0: Fantàstic. Paquita, bon nit. Moltes gràcies.
3: Gràcies a
0: vosaltres. Que vagi molt bé.
3: Adéu. Gràcies, gràcies.

0: minut de glòria d'avui és per al xef Pau Llern by Chef Pau a xarxes socials. L'eivissenc proposa una lleta presa amb branca de figuera. Només veig lo mateix, carpaccios, torrades o ensalades que estan molt bé, però a serra de sa modernitat no hem d'oblidar allò que és nostre, diu en Pau.
1: Ja està bé de carpaccios de figues. Avui anem a fer lleta presa i l'únic que necessites és una remata de figuera. Així que, vámonos. Primer que hem de fer és calentar una mica sa llet amb una remata de canyella. Quan rompi bullir, la baixem del foc i la deixem reposar una mica. Anem a preparar el plat. Hi posarem una mica de pa fort a sa base. Una volta sa llet està templada, a sa rama de figuera li farem uns tallats i la posarem damunt del pa. Sa rama de figuera el que farà és collar sa llet i quedarà com si fos una quajada. I això ja estaria, si deixa sa rama de figuera un parell de segons, perquè si no deixa massa gust a lletrera.
2: I a sa pelleria això li deim un bon mozzaret. Ah, i se m'oblidava, també s'hi posa un poquet de sucre. Vale, vinga, a menjar.
3: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu.
4: TV3 Ràdio és Dial.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida.
1: Ja l'heu sentit, no diu res vàlid, segons ell. Però nosaltres l'acollim aquí en tota la nostra estima, perquè és el nostre Jacob Elordi. Josep Elordi, com has dormit avui?
0: Avui bé. He dormit bé. És darrer vespre que he dormit un matalàs de molles, que no sé com se diu.
1: Molles.
0: De molles.
1: Armolles.
0: I doncs sí, he dormit un matalàs.
1: Bé, perquè on eres? És a dir, tu no eres de fer contemplació,
0: efectivament,
1: a Menorca?
0: Ja he acabat el meu retir espiritual. Uh-huh. La gent s'ha d'imaginar que sóc un... que sóc un artista...
2: Home, és un poc artista.
1: Ho és?
0: Sí.
2: T'he de dir que fas bona cara, Josep. És a dir, estàs cutis, el temps molt bé.
0: És veritat.
1: Ah, que sí, jo també l'he trobat super canviat.
2: I la barba
1: supercanviat.
2: La tinc com especialment ben retallada.
1: Sí, ben d'arbarbé.
0: La veritat és que... Bé, clar, jo, perquè si
2: I
0: no
2: saps també, te'ls has fet saber.
0: No, saps saps? Sí que no.
2: Tampoc passaria res.
3: Però ja no, Menorca, Mallorca, està profitós, eh?
0: No, però
1: l'he notat com a lleuger.
2: Que sí, que fa bona cara.
1: Sí. Que això és Menorca.
0: Però és que la gent que no ho sàpiga, doncs això ha estat a Menorca quasi tot el mes fent un projecte, que jo realment n'he fet 40.000, perquè jo en tenc moltíssims, i tenia molt de temps, i m'acabat de feitar.
2: Bueno, et sapell, és una cosa, pell.
0: Acabat d'arribar ara. Vull dir, he arribat res, he fet un llonguet, he comprat un llonguet, i he pogut, perquè com que he comprat formatge...
1: Ah,
0: he volgut tastar formatge.
1: Que bo.
0: Molt bo. I he vingut directe, m'he dutxat, perquè... i tenia una barba.
1: Moltes gràcies, per aquest carquinyols que mos has duit.
2: Ha duit carquinyols?
1: Oh. No.
2: Ara m'havia fet il·lusió.
1: No mos ha duit res.
2: Ja els he cercat per damunt la taula.
0: La veritat és que no, només he comprat formatge per jo. La primera vegada...
2: Qui era?
0: És que
1: no s'haurà sentit.
0: No, era clínica dental. Però segur que... Clar, he posat el mòbil amb so, mai havia fet això, però, clar, no he mirat gens el mòbil, que això és una cosa que també volia xerrar. No he mirat gens el mòbil i, clar, quan me telefonaven, és que, clar, no m'entero res, perquè quan no duc el mòbil damunt mai, ara, he de saber... I l'he posat amb so.
1: I t'has oblidat de com funciona el mòbil?
0: No, però és vera que la meva idea, i és una cosa que venc a treure, és que estic cercant un mòbil amb tecles, i aquest mòbil el deixaré a casa meva i el miraré quan tal,
2: molt ben fet.
0: I tindré un mòbil amb tecles. M'he intentat informar...
2: Tampoc és molt complicat aconseguir-ne un.
0: No, de fet, he mirat. I, clar, quin és el principal problema? Per jo, el Google Calendar, que és...
2: Clar.
0: Jo surto en el carrer i em diuen apunta't això, tal, vols gravar, tal, no sé què, no sé què. I, clar, necessito tenir el Google Calendar sempre en sa mà... I després, el Google Maps.
1: Perdoneu,
3: és que... Agenda i un mapa físic.
1: Perdoneu, és que he rebut un missatge de mon pare que m'ha corregit. Matalàs de molles. Ses armolles o les molles són pinces per manejar escaliu a la ximenea.
2: I també són per agafar les aranyes. Ses molles són com unes pinces per...
1: Ja està.
0: I per agafar...
1: Corregit, gràcies.
0: Ses figues de molles.
2: Ah, també.
0: Ah, no, molles.
2: Són les molles. Mem, Josep, molt bé, tornem, però un parèntesi, perquè, per l'amor de Déu, mem, tu fa mesos aquí vas dir que en Paqui Rinta de vida duros.
0: Sí.
2: I jo, Fritz, ja que mos contis que... Punyetes va passar amb en Paqui Rinta.
1: Però això ho farem bé un dia.
2: Va, però que hem de mantenir-se, perquè si no oblida.
0: El pròxim dia hem de fer promoció d'això i posàvem, no, aquest dia tal,
2: sí,
0: i ho fem.
2: Sí, entesos, m'agrada.
1: I te'n recorda molt breument.
2: I el telèfon anem en directe.
1: Què va passar amb en Paqui Rinta?
0: En Paqui Rinta me deu 200 euros, un morós. Això.
2: Ho poden dir, perquè és vera.
0: Sí, és així.
1: Perquè li va fer unes fotos i finalment no li va pagar.
2: I tens telèfon.
0: I tenc el telèfon i el telefonarem i li reclamarem després de 7 anys o 8 anys. Bé, quitam el top. Vull dir, després, no sé quan va ser això, però...
2: Però després, ell te va enviar un àudio que deia niño, tranquil, que te va pagar.
0: Ho tenim tot per aquest dia mundial. Kiko, com se diu?
1: Rivera.
0: Kiko Rivera. Em sortia en Matamoros, que també deu ser morós. Però bé, aquest encara no m'ha fet res.
1: Bé, Josep, com us has de contar de la teva estada
0: això,
1: a Menorca?
0: Bueno, m'he passat increïble, he fet moltes coses, m'he avorrit tant que he tingut temps de tot. I, sincerament, vosaltres sabeu que jo feia broma de Menorca de que no existia, que era un plató. M'he equivocat. Existeix.
1: Home, Josep, això ja ho sabíem nosaltres.
0: Existeix i és sens dubte, la millor illa de tot el Mediterrani. És a dir, és una cosa així, tot és més petit, i hi ha menys gent, i per això fa que sigui millor. Les panades són més petites, i això és una cosa...
1: Que ja no són panades, per mi.
0: Exacte. Són petites, però d'un formatge i d'un formatjades, per tant, compensa. i és veritat que no t'omplen tant, però te'n menges dues. Per tant, després també...
3: Han trobat l'equilibri. Si vols menjar un poc, te'n fas una, i si vols dinar, en fas dues.
0: Van avançadíssims, vos ho dic en sèrio.
1: Perdoneu, si qualcú vol telefonar en Josep Olor, de qualcú que mos escolta des de Menorca, i li vol fer qualque pregunta, o li vol dir, mira, no, hauries d'haver tastat una altra cosa que no fossin les formatjades, 971-13-99-00, telefoneu-mos i digueu, convideu-lo a tornar. En Josep.
0: Una altra cosa també va sorprendre molt. Els raviols són salats, també, ja. Tenen raviols salats, però d'ensaladilla, de verdura. Vull dir, és vera, de tonyi. Vull dir, és una cosa que no...
2: Vol dir que no van anar un lloc de panadeixes argentines?
0: No, és que no en tenen allà. No en tenen allà de panades argentines. Vull dir, per això dic, és una illa que està... És a dir, està endarrerida i això fa que estigui a anys...
2: Avançada,
0: sí. És a dir, una cosa loca. I després també, clar, com que anava... intentava anar fora el mòbil per tot, escoltava molt IB3 Ràdio, edició Menorca. Per tant, va ser increïble. M'ha informat, ho tinc apuntat. Axel Camarasa.
1: Sí, company nostre.
0: Increïble.
1: Axel Camarasa, Ana Clara i Mamí. Sí.
0: Ara havien firmat un decret per limitar l'entrada de cotxes i jo amb el meu cotxe ja... Ara no podré sortir, vull dir, ara ja està, ja no, no? Però és a dir, han fet moltes coses i la veritat que la ràdio pues, m'ha permès estar informant.
1: Una ferrada a tots els companys nostres. Que sé ben cert que mos escolten des de la redacció, Vanessa Ortí, etc. Tots companys nostres. Heu de venir a la sopar de Nadal. L'any passat d'Eivissa varen venir. Vos toca...
0: I l'hem de fer a Menorca.
1: A vosaltres, i que mos hem de juntar tots. Clar que sí. A veure, seria divertit. Sí, sí, sopar de Nadal a Menorca. Facu, tu ets un dels organitzadors del sopar de Nadal en el control tècnic. Facu, que no opines? Diu que sí amb el cap.
2: Diu
1: que sí.
2: Sí, que anem.
1: Que anem,
2: anem
1: diu.
2: Que a Menorca.
0: Després, retomant el que vaig contar la darrera vegada, he perdut la batalla contra les formigues, vull dir, horrible, se van menjar dos pans, vaig tenir que abandonar, i quan m'anava ja havia formigues voladores, vull dir, mos ajur, començaven a ser... Sí, començaven a ser voladores, i després se van juntar les mosques sí que me van vacilar molt, és a dir, una cosa loquíssima, el que te pot vacilar, jo te vacila més que una web estatal, d'aquestes que te fiques i has de fer qualque tràmit i no funciona mai, i d'aquelles mosques me vacilaven encara més. Aquesta guerra sí que l'he perduda. Després, una altra cosa que també va ser molt divertit, va ser que un dia... I això, la meva economia no s'ho pot permetre, però un dia vaig anar a provar la llagosta amb ous i patata, que això sempre m'ha fet moltíssima il·lusió. A mi el marisc m'encanta, però no mai, evidentment, quan hi ha una paella o així, no? Però molt poc, eh? I a mi això és una cosa que m'encantava, no? Quan sigui major...
2: Ah, sí?
0: I de va arribar el dia, hi havia un problema, i era un problema com a de... Que a mi no em porta res per a qualsevol persona que escolti això dirà quin tio més trist, perquè jo anava ja... a un puesto, m'han recomanat un parell de puestos i anava a un puesto i m'ha de... Bé, jo volia llagosta per una persona perquè és que no l'he tastat mai i tal. I m'ha de dir, ostres, és que ara només per una persona. És que ara està fora temporada i ve de Barcelona i fa un quilo, 900 grams, i claro, això ho pagues a quilo, i el quilo a lo millor són 180 euros. Per tant, jo tenia que pagar 180 euros per el plat. I damunt que em vendria moltíssim. Total, vull dir que...
2: Boníssim, però, no?
0: Sí, però no ho vaig fer. No, és a dir, vaig anar a dos puestos, m'hauran dit el mateix, i en el tercer m'hauran dit que sí que en tenien, i jo, que raro, que entenguin, no? Que entenguin de petita, i vaig poder menjar. I molt bo, la veritat que molt bo, el que és a dir, és horrible en un sentit de que, clar, això mai ho havia vist, però, clar, venen, te presenten la llagosta i te la mostren i fa molta pena, sincerament. Fa molta pena, la tenen allà dins un caixó, te la miren i tal, i devia ser de vivero. Ells la deuen cultivar tal, no sé què, i clar, per això en tenen petites ells, no? I te la mostren i després se l'enduen, i d'aquí que la preparen passa com a mitja hora, 40 minuts fàcil, però després de que te la presenten ja ve un cambrer, i clar, ja m'enrere de la gent perquè tothom anava amb vivero. Tothom anava amb beberall. I dic, la gent se pot beber aigua, que és ridícul, no? I clar, és que ves cambrer i te'l posa.
1: Ah, sí?
0: I damunt també per darrere.
2: També
0: per darrere, te diu... un baberito para comernos al bicho, tal. I jo, què diu aquest, tio? I te poso ja per darrere. I, claro, no és que vengui esplat, ja. No, no, és que has d'esperar mitja hora amb el babero. I de munt estaves a Terrassa, jo. I, claro,
1: seguint... Tot sol.
0: Sí, bueno, havia més taules, però...
1: Bé, però la teva taula tot sol.
0: Sí, jo estava absolutament
1: tot sol. Amb el baberall.
0: Amb el baberall, i de munt que te donen un entrante, de, ja que sé, un pot de pa amb una sobrassada ja, que també això és una cosa...
2: I quan te van endur-se el bitxo de la llagosta, no te vas demanar una foto? Amb el baberall, així frontal, a més. Passa-li, no, no,
0: ja estava mort de vergonya, però tothom te mira, perquè pareixis que ets un tio d'alt standing, el que sigui, i ja, en pla, no m'ho puc.
3: Escolta, però molt bé, i un exercici, perquè esperar mitja hora allà assegut, fora mòbil, perquè no duia el mòbil.
0: No, bueno, que... el tenia dins això, no, però que no, clar, perquè jo no sabia anar en aquest puesto fora del Google Maps, vull dir, sabia que, però no havia estat mai, això era...
1: Aquesta vegada sí que tenia mòbil.
0: A Fornells, però sí, el tenia, però he fet exercici de no mirar-lo, i el tenia
1: molt
0: allà
1: bé,
0: a s'escenar i no el mirava. I clar, jo estava ja així, avorrit, però jo cercava avorrir-me, i clar, tot un centrante aquest, i clar, però és que tu estàs amb el babarai per menjar-te centrante, i seguint circulant per allà, que te mira, com que qui sap, aquí, vull dir, no saben res... I, claro, i després i pensava que aquí ja tenia vergonya, però quan arriba a la llagosta encara més vergonya, perquè no s'ha manipulat tot allò. Vull dir, has d'agafar allò per teatre, bueno, un cristo.
1: Ses estonades.
0: Per sort ho vaig fer més o menys bé, perquè sóc un tio un poc habilidós i tenc un pot de manya. Sí, em veia un pot de...
1: No? Bé, va ser bona o no?
0: Va ser molt bona. La veritat que m'ho imaginava així. I va estar molt bé.
1: I caldereta?
0: No,
1: n'has menjat?
0: No, caldereta ja, man, tampoc...
1: Bé, feia un poquet
0: no
1: de calor,
0: no estic tan forrat, vull dir, no m'atendria que haver menjat si llagost. Però ja just en el puesto aquest, que era Fornells, feien la millor caldereta, segur de Menorca.
1: Jo vull parlar en la direcció d'aquesta casa, director Dani Barjacoba, de fer un xiu-xiu a Menorca i poder complir somni d'en Josep Olorda de menjar una llagosta amb ous, però acompanyat, pobre home.
0: Clar. Sí, que no passa res, eh? Està tot sol, és superguai.
1: Sí, però bé, nosaltres mos ho passarem millor, plegats.
0: Sí, la veritat
2: sí, farem una xerradeta.
0: Sí, la veritat que la gent me mirava com a encara de pena. Però bueno, tot i així, també vaig veure el Festival d'Escranc i vaig veure el grup de Baf, aquest grup que encara no té res gravat.
1: Els han tingut aquí a xiu-xiu.
0: Sí,
1: són 4 o 5 lots. Molt joves,
0: molt joves,
1: de 18 anys, que fan una música molt eclèctica i sobretot el seu directe és eclèctic, perquè el cantant se'n mou d'una forma que crida molt l'atenció, no?
0: En Lluc, sí, te recorda molt anar ja en Curtis i se posa ja tal. I també la música és molt xula. I tot i així, per això Borda ja estava allà i m'ho he passat molt bé. I tenen una cançó que... Clar, penses, quina cançó més loca, no? Pues m'he identificat, perquè la cançó diu "Tenc una flor en el cul", que és el que jo opin, i la vull cagar, que també crec que estaria bé, perquè m'ho vaig passar tan bé i vaig estar tan bé que tal.
1: Mare meva.
0: I després, una altra experiència supergraciosa, trob, és que vaig fer una excursió amb banyadors perquè acabava una cala, no? I és una excursió llargueta, de 40 minuts, 50 minuts, molt xula, per el bosc i tal, i vaig arribar, bueno, finalment arriba a la cala, tot suat, ja quasi eren les 7 i ja faria fosca d'aquí res, per tant vaig sortir molt tard i tot això, i arriba i només hi havia 3 nudistes allà. I dic, jo què sé, jo també. I m'ho vaig posar amb bolles i, claro, m'ho vaig tirar allà. I realment és el més normal del món, no? Anar amb bolles, tampoc passa res. La qüestió és que, claro, tens les cuixes més blanques que duen neules, i després que tota la caminata amb el banyador no havia servit de res. M'ho havia posat un xandall o així, perquè se m'ha quedat com la rajilla del banyador.
2: Ah, podria haver anat amb pol directament.
0: També ho podríem fer, però no, molt raro, molt raro.
2: Clar.
0: I res, després van venir francesos, se'n van anar nudistes, i per això jo soc nudista. I va ser molt ridícul. Però bé, sí, en se la sua, no passa res.
2: Clar,
0: no?
2: És a dir,
0: soc jo l'únic que s'ha fet en les meves coses. I això també va fer molta
1: A vegades mos passa això, que mos pensam ser importants per la resta i que tothom mos mira, però realment ningú mos mira. Però després tu vas a un lloc i sí que mires.
2: Però no penses... Imagina que vas a una casa i trobes en Josep en pel.
1: Sí.
2: No penses, no, mira que pobre home.
3: Camines pel carrer, hi ha una terrassa, hi ha en Josep Olorda tot sol, esperant una llagosta.
2: No, jo veig en Josep Olorda, que li poven el baberall, mentre un cambrer li diu "Ara, esto pa, el baberito pa comer el bitxo".
0: Sí, sí, sí.
2: En Josep fent una rialla així com mig tenebrosa.
0: Perquè, clar, jo no li diré que no.
2: Amb un pot de vergonya, i ja pensaria, ei, Quin... Veníssim aplaudiment i pensaria, sí, tant de bo Sant Josep a l'Euro d'ara.
3: Quin alot més elegant.
2: Exactament.
1: Sí, jo també ho pensaria.
0: No, mare, no sé per què fem això.
1: Pensaria, pensaria, jo vull seure amb ell.
2: Jo vull ser en Josep a l'Euro.
0: No, però jo volia estar tot sol.
2: I més fora mira el mòbil, que sí. Clar, una persona que no mira el mòbil ha arribat a un punt en què ja mos genera desconfiança.
0: Sí, allà, és a dir... Allà...
1: O sigui, que me faria una mica de por, eh? Cringe, quan diuen avui en dia, joves.
0: Jo ho he enfocat d'una manera que allà tot ha estat millor, no per Menorca, perquè no, a Mallorca, Menorca és superxula, tal, és a dir, a part que he dit moltes coses que són tonteries, però és veritat que jo m'he enfocat allà...
1: Com sempre, Josep.
0: Jo m'he enfocat com una estància meva de desconnexió real.
1: Clar, és que tu eres allà, la vida contemplativa, així qualsevol.
0: Efectivament. I què passa? Que he pogut viure perquè m'ho pensant que és super... que tot ha de ser superimmediat, que tot és superimportant i tot és superurgent i que si telefones a qualcú i no t'agafes el mòbil és que s'ha mort, no? I realment no, realment de tots aquests dies que no he estat fora a mirar el telèfon, crec que ha estat... una telefonada urgent i era una cosa que era super tonta. Vull dir que...
1: Bé, i també te vàrem telefonar a nosaltres,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: vas
0: sí.
1: explicar allò de les formigues, que tenies moltes formigues a l'habitació, que eren el Mercadal, que t'estaves allotjant.
0: Efectivament.
1: I, Josep, també vàrem parlar amb tu perquè ha estat un èxit la campanya de bonats
0: sí.
1: dels Sencelles.
0: La nostra cert, campanya, la campanya de xiu-xiu.
1: Clar, en Xavi i jo posant veu dos moments d'aquest vídeo, però tu has estat el director dissenyador
0: sí, sí, sí.
1: Muntador d'aquest vídeo, que ha estat un èxit, perquè la trama és una mica que Sencelles fa pudor perquè és molt de bono, perquè és la campanya de bonats del club de futbol del poble.
0: Hmm. És més, avui he anat a Sencelles perquè tenia que anar a l'Ajuntament per unes coses. I si
1: la
0: no
1: gent et demanava autògrafs.
0: Sí, sí. No, no, autògrafs no, però si cada persona que me ve, tipo, que, ué, com, això que te saluda no quasi res, no? Pues s'han aturat, vull dir, no, és molt bo el vídeo, tal, no sé què. I em diuen, jo ja m'he fet sòs. Com si jo fos, uh-huh. Saps, vull dir, no, a mi...
1: El president del club.
0: Sí, sí, em diuen, bé, jo sempre he estat sòs, i m'han dit, saps, però no, m'ha encantat, enhorabona per tot el que fas, tal, no sé què, n'hem de fer més, ja, sí, sí. Però era veritat que estava el poble super animat amb això i molt, molt agraït, gent que, vull dir, que no ha vist mai o que no, tal, que, uh-huh. que sí. I, de més, per aquest fet, perquè jo ja he anat a l'Ajuntament, vosaltres sabeu que estic en un tràmit d'anar a viure a Sencelles.
1: I ha estat una forma magnífica d'integrar-te, Josep.
0: Perquè te diré més, jo ja vaig anar a l'Ajuntament a cercar informació de tal, vaig dir, no, sí, soc tal, venc aquí, sí, no sé què, i no va passar res. I avui he anat, i sabeu que m'han donat? M'han donat un imant amb el calendari dels fems.
1: I d'això has queixat del poble, oi?
0: Eh?
1: Quan tens el calendari d'imant de la recollida de residus, és que
0: porta.
1: Ja ets del poble.
0: Després m'han volgut, perquè ja me van explicar com funcionava el punt verd, però avui m'han explicat millor, i m'han donat espoal per posar s'organi.
1: Uf, això ja és passe VIP.
0: I no amb un paquet de bosses, que són unes bosses especials d'orgànic, sí. sinó dos paquets. Eh?
1: Josep, no, integradíssim, enhorabona.
0: Sí, sí, sí. Fill il·lustre.
1: Ja ets senseller. Senseller o senseller?
0: Senseller, senseller.
1: Disculpeu.
0: Però ja sóc quasi, quasi fill il·lustre, sí.
1: Enhorabona.
0: Gràcies.
1: No has res quan tenir bo.
0: No, està clar, està clar.
1: I ara, com a artista polifacètic, en realitat mos vares explicar que t'anaves a Menorca a aprendre a tocar la guitarra.
0: Sí, bueno...
1: L'has tocat, el manco?
0: Sí, la guitarra ja la sé tocar, és a dir, ja la sabia tocar. He anat a emplear un poc el teclat i fer un curs d'harmonia.
1: Ah.
0: I no l'he fet.
2: Mos durar més cançons? M'agrada molt aquella
0: cançó. Sí, és a dir, de fet, aquella cançó ara és molt millor perquè la vaig millorar molt més. Vaig venir aquí a tocar-la i encara no estava molt...
1: Bé, no l'has duit avui, la guitarra?
0: No, però no puc venir cada dia a dir este és mi nou tema, la ràdio. Vull dir que sí.
1: Per què no?
2: Aprofitem del teu espai.
1: Nosaltres som el teu públic crític.
0: No, si un cas una vegada cada trimestre.
2: M'agrada. Com no, cada mes.
0: No, un tema cada mes.
2: Tu te vols dedicar-te a la música, a tenir concerts...
0: Dedicar-me no, jo, és a dir, per jo i el cine i tot, realment jo també faig fotos, jo també faig un pot de disseny, o jo què sé, també faig altres coses, però jo realment, a mi això, vull dir, és una manera més d'expressar, és una forma més on te pots expressar les teves idees, i jo crec que tenc coses a dir, que això no vol dir que estiguin bé o estiguin malament o que siguin importants o que siguin una merda, però... És una manera més d'expressar les coses i per tant, dedicar-me a la música, no, però sí que si vull fer música, doncs la vull fer, i com que justament també he fet coses de videoclips i tot això, doncs hi ha una xarxa que també te coneix i te vol ajudar, perquè això és així. Vull dir, al final vas coneguent gent i si saben que tu també fas, doncs te volen ajudar, com per exemple en Pere Andreu, que no només me vol ajudar amb això de la música, sinó que també, com que és arquitecte, me vol ajudar amb certes reformes que vull fer, per tant.
1: Uau!
0: Per tant, ja me diràs.
1: Quin endoll aquí, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Bon endoll.
0: Són amics, són amics.
2: Sí.
1: Bé, idò, Josep, en Jacob Elordi de Banda Veres, no sé si és tan polifacètic com tu, però nosaltres estem encantats de que siguis el nostre Jacob Elordi.
0: És a dir, vaig, com que escoltava IB3 Ràdio,
1: sí,
0: molt, te vaig comentar això de la bicicleta del programa fa... I no vas, és a dir, no vas dir ni Josep Elordi, vas dir en Jacob Elordi diu, i no vas aclarir que era jo, vull dir, la gent devia flipar. Saps ara com ho dius això?
1: És que per jo ja és en Jacob Elordi.
0: Sí, sí, sí, és així, és així.
1: Jacob Elordi, Josep Elordi, gràcies, mos sentim la setmana que ve.
0: Sí, claro.
1: D'acord.
0: Vinga.

0: Des de fa pràcticament una hora, el Caixa Fòrum de Palma reuneix experts professionals representants d'associacions i famílies en una jornada organitzada per la Direcció General de Salut Mental que se dedica als trastorns de la conducta alimentària. La trobada posa el focus en la prevenció i la detecció precoç d'un trastorn que es diagnostiquen en edats cada vegada més primerenques i que poden afectar fins a un 6% dels adolescents. Allà hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon dia. Quines estratègies de prevenció plantegen els experts?
1: Sí, compartir bon dia un àpat al dia en família, reduir l'exposició a les pantalles i fomentar una mirada crítica davant el model de perfecció que imposen les xarxes socials són algunes de les pautes per prevenir els trastorns de la conducta alimentària que s'estan abordant ara mateix al Caixa Fòrum de Palma. Entre les expertes que hi participen es troba Iratxa Aguirre, referent de la unitat de trastorn de conducta alimentària de Son Espases, i Montserrat Graell, psiquiatra infantil i de l'adolescència de l'Hospital Infantil Universitari Niño Jesús, que posa l'accent en la importància de treballar l'amor propi des d'edat ben primerenques, acceptar la diversitat dels cossos i aprendre com viure amb les seves pròpies imperfeccions.
2: Promover una buena estima corporal en nuestros niños y adolescentes. Estima, quiero decir, que acepten su cuerpo, pero con sus imperfecciones. El cuerpo no es perfecto, es imperfecto por naturaleza, ¿no? Que lo acepten, que lo quieran, y si lo quieren, lo cuidan, que lo puedan cuidar.
1: La jornada continuarà a partir de les 6:30 amb una taula redona i un col·loqui amb el públic, amb professionals de Son Espases, representants d'associacions i el testimoni en primera persona d'una persona amb experiència viscuda en un trastorn de conducta alimentària.
0: Gràcies, Victori. I la construcció de la nova Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa avança a bon ritme i obrirà les portes al pròxim curs escolar. L'obra finalitzarà per abril de l'any que ve, per si tot va bé, fer tot el curs 2027-2028. S'hi han invertit més de 100 milions d'euros. El conseller d'Educació, Toni Vera, ha visitat l'edifici a Sacoma i ha lloat la figura dels psicòlegs amb els directors de tots els centres educatius pitiusos.
3: Som la primera comunitat autònoma a atendre amb la figura de psicòleg educatiu en el màster de psicologia clínica l'alumnat, diguéssim, in situ a les aules. De l'any 24, en dos anys, han davallat més d'un 5% el nombre d'abandonament escolar a secundària i jo confio que la figura de psicòleg hagi ajudat.
0: I una passa més cap al tercer polígon industrial d'Inca. L'Ajuntament ha aprovat la catalogació de projecte estratègic per garantir que el govern central el tingui en compte a l'hora d'ampliar la capacitat elèctrica prevista per les Balears. El batlle Virgilio Moreno considera que si s'incorpora el futur transformador a la planificació del projecte és una garantia de subministrament elèctric tant per inversor com per al propi Ajuntament.
4: Sobretot el que hem de garantitzar és que en aquesta planificació que fa Red Elèctrica a través del Ministeri d'Indústria del Govern d'Espanya per la planificació d'inversions en els propers 10 anys, doncs estigui la inversió d'ampliació de la subestació d'Inca i que pugui donar cobertura a tota la necessitat de subministrament elèctric que tindrà aquest nou polígon industrial.
0: Arribam a les 6:04 amb un apunt cultural, i és que el director de la Capella de la Seu de Palma, Joan Company, està guardonat amb el Premi Nacional de Música Coral. Més notícies a partir de les 7 a l'informatiu vespre.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: xiu-xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic. I ja sabeu que cada dijous encalentim motors per cap de setmana i parlam de tot allò que fa referència a les cites, l'amor, el romanticisme, en general, a crear un ambient...
1: Coent, coent.
0: Així que avui, a Coent, coent...
2: Parau atenció, eh? Avui, a Coent, coent, lligar a través de Bizum. Oh!

0: històrica, la qual tots coneixem, ha estat no mesclar amor amb dobbers. I manco si parlam d'una relació que comença. I de, com que avui en dia tot canvia, ara tenim una nova modalitat. Lligar demanant dobbers.
1: Anem, i no és la utilitat habitual, Cervera, però enviar un bisum s'ha convertit en una estratègia per lligar. Això és així. I ja sabeu com funciona aquesta aplicació. El bisum és una aplicació que te permet enviar dobbers instantàniament a qualsevol contacte que tinguis en el mòbil.
0: I la nova tècnica per lligar consisteix en escriure en el concepte de l'enviament alguna paraula o pregunta que doni peu a iniciar una conversa amb la persona en qüestió.

0: aquesta tècnica realment funciona. Tenim amb nosaltres avui una sàvia de l'amor. Teresa Tous, com has dormit avui?
1: He dormit bé. Sàvia de l'amor, encara no ho sabia que ho era.
0: Per nosaltres ja ho ets, perquè ets molt habitual en aquesta secció nostra de Coent Coent. Lligar per Bizum. Coneixies aquesta nova tècnica?
1: No ho sabia. De fet, sí que he vist qualque vegada que per TikTok surt. Per exemple, es feu per al banco com envia un Bizum, l'únic que havia conegut.
2: Es feu per al banco com envia un Bizum, que
1: sí.
2: Lleig, això.
1: Bueno,
2: és horrible, pobra persona.
1: El meu logaritmo, no?
2: Logaritmo periano, exacte.
0: Però escolta, tu coneixes a qualcú que hagi utilitzat aquesta tècnica?
1: Sí, sí, una amiga meva, de fet, bé, clar, havia de fer de periodista, o sigui, no pot ser que no se puguin corroborar aquestes històries que vosaltres m'ho contau i que no deixeu de sentir-me molt sorpresa. I de, jo he començat a demanar a totes les meves amigues a veure si coneixien aquesta tècnica i, de fet, una m'ha dit que ho ha utilitzat i que li ha funcionat, que és el que m'ha sorprès encara més.
0: Això t'ha explicat una amiga teva?
1: Exacte. No sé si després la podrien cridar i sobre Menci m'ho pot contar, però si voleu us ho puc contar.
0: Demana-li, mentrestant, demana-li a veure Menci, la podem telefonar i que mos expliqui en primera persona, però com ho va fer? Com funciona això?
1: A més, el que més m'ha sorprès és que va ser una iniciativa pròpia seva. O sigui, ella estigui de festes, em va anar a Saragossa a veure un amic seu de Erasmus i sabia que quan ella havia anat d'Erasmus n'hi havia un altre de la mateixa ciutat. I ella se va il·luminar i va dir, com que vull quedar amb l'altre, que no és el meu amic, però és que m'agrada, i va enviar un Bizum que posava copa de 6 euros. I clar, aquell lot li va escriure a la meva amiga i li va dir, hola, m'has enviat un Bizum, te doc jo ara una copa.
0: Para.
1: I se va plantar a la discoteca i va sortir
0: sabut. Que dius?
1: Sí.
0: O sigui que funciona.
3: Sí, sí.
0: Funciona.
3: Escolta, semblava tot molt boig fins que ha explicat això. Ara sí. Ja no sona tan malament.
2: A mi, jo m'arriba un Bizum que posa qualsevol concepte. I ja dic, escolta, t'has equivocat.
1: Ja sí, però ja li xerres la persona.
2: I me diria, no sé què me diria. Bé, pot ser, no ho sé, pot ser, funcionarà.
0: Te diria, no m'he equivocat, vols anar a prendre qualque cosa o vols anar a fer una volta?
2: I et 6 euros que m'has enviat, què feim amb això? No ho entendria.
0: Bé, li tornes.
1: Clar.
2: No ho entendria.
1: Jo li diria una cosa més cara, no?
0: Tu com ho faries, men, Teresa? Vinga.
2: Va, exactament.
1: Me xerraria i me diria, home, què ha passat? I jo li diria... No ho sé, però si igual menjant un sushi...
2: Ho discutim, t'explic.
1: Exacte, i després ja me'n vaig i que pagui ell, no? El manco compensa 6 euros.
2: Exacte.
1: O sigui, m'aduria una cita amb la persona que vull i a més un sopar. Crec que és

0: Moltes altres formes. No ho sé, és original, en qualsevol cas.
1: Ho faríeu?
0: Va bé, no ho havia sentit mai.
1: Ho faríeu vosaltres?
0: Mai diguis mai, però...
2: Jo ara que sé que funciona, per què no?
0: Epa.
2: Bé, a veure, mem. Penseu que pot funcionar, sí o no?
0: Tot pot funcionar en aquesta vida.
3: Sí, sí que pot.
2: A veure, mem, què diu sa gent?
4: Ho he dit, però no ho compart molt.
5: No t'acaba de fer?
4: No.
5: Com és?
4: Jo sé com hi ha tantes estafes d'avui en dia. No.
5: Clar, sí, va. Sí, va. Igualment, tu si haguessis de provar, com ho faries?
4: Jo ni me fi ni de ser res social ni de res. Perquè d'ençà que ja s'ha de ser intel·ligència artificial, no me fi de res.
5: Tu lligar a un bar, a una discoteca... Com...
4: Cada mellor està tot sol i està tranquil. Per això més clàssic.
2: Això no ho havia pensat, Herbert, que qualcú se pot pensar que és una estafa. Mm.
0: Sí.
5: És que n'hi ha moltes d'aquestes estafes,
0: sí.
5: T'envien...
1: Una estafa que t'envia dos bes.
5: Sí,
1: la que m'heu vist estafada.
5: Sí, jo crec que sí que fan això.
0: El pitjor estafador de la història.
1: T'envia dos bes, perfecte.
5: No, però de qualque manera, no sé com ho fan, però de qualque manera t'envien poca quantitat, tu els hi tornes, d'aquesta manera... t'agafen ses dades, qualque cosa
0: sí,
5: allà per allà...
0: Sí, crec que te recordaven les tornades d'obbes i en el moment en què tu els tornes d'obbes ja obtenen unes dades que no podien... Una cosa així.
2: Jo no m'afiaria tampoc, Teresa, ara que ho pens.
1: I també ara una altra cosa, quan envies un vídeo em veus el nom complet, no?
2: Sí.
1: Aquesta persona. Jo moltes vegades, però en quin nom més feo i no ens així.
0: Què passa? Enrique Javier.
1: Això me passa, sí, imagina't, tu veus aquell lot superguapo que dius el seu nom, com el coneixes, després nom... Buf, Pixaris, de segon. Pobre, no ho sé.
2: Escolta, Pixaris és un nom preciós.
0: És preciós. Totes aquelles Pixaris que podrien haver-se sentit ofes després del comentari que ha fet la Teresa, no, tranquil·les. És un nom preciós.
2: Que de fet és Praxedis, que és preciós el nom.
0: Sí.
2: És molt...
1: No en conec cap,
2: és
1: per això no m'hi
2: ho molt clàssic. Bé, és patrona de Petra. I sí, és preciós, la veritat.
0: És molt guapo.
2: Però, a veure, perquè jo a vegades he vist un al·lot així... guapo, que m'ha criat l'atenció, i després he descobert que nom, no ho sé, és que no vull dir cap nom, però un nom d'aquests que no són atractius.
0: Sí.
1: Mira, no sé què vas a dir noms.
2: Fidò, ja està, no.
0: És a dir, que no... Ei, té a veure, jo no ho sabia,
2: sí,
0: això. Quins noms són atractius,
2: no
0: per exemple, per vosaltres?
2: No m'imagina estar amb una persona que té aquest nom.
0: A men, Teresa, quins noms són atractius?
1: N'hi ha molts.
0: A men, comença.
1: Vinga, en català, mallorquí, Marc, jo crec que és nom de guapo.
0: Uh-huh.
1: És nom de guapo... En Jordi, en Xavi... Alberto.
0: Alberto
1: sempre... Però sempre són els que...
0: Un segon. Fins ara, en català, i a cop i volta has girat
1: Alberto.
0: En sa llengua.
1: És que jo crec que és del lot dolent.
2: Però tu estàs pensant...
1: Ets com a guapo. Alberto, Teresa,
2: una mica de control. En aquesta secció no volem enviar missatges d'amor tòxic,
0: clar que
2: per favor.
0: No, tòxic no, d'amor sí.
2: No, però ha dit, Alberto m'agrada, és d'un dolent.
0: Ah, però...
2: Bé. Però escolta...
1: Jo, com diu que se nom Albert, ja no li enviaria cap...
2: Perquè te sona dolent.
1: Sí, no?
0: Ara te'l tornaria en Alberto.
2: Però tu estàs pensant en noms o en persones en concret?
1: És que sempre són iguals, se deixen patrons. Jo crec que amb nom... Així com... De veres, totes les Tereses que conec són xerradores. Tothom diu, la meva veïna són Teresa i li cal que xerra molt. Sí.
2: Ah, mira, a vegades el nom fa la persona i no al revés.
0: Mm-hmm.
2: Tornant a la qüestió del bisum, avui parlem de que hi ha una nova tècnica que circula per lligar, que és utilitzar els bisum, és a dir, enviar dobbers a un contacte amb el qual no tens molta confiança, però aprofites el concepte del qual te demanes banc que li posis per enviar un bisum i li dius qualque cosa, tot per iniciar una conversa. Si haguéssiu d'utilitzar aquesta tècnica, vosaltres com ho faríeu? Que posaríeu en el concepte?
0: Uf!
5: Clar, a mi m'han canviat un poc ara, com ho he explicat, perquè jo havia entès, jo per el que havia entès era, jo envio 2 euros... i li xerra la persona, després li dic, perdona, m'he equivocat, me pot tornar, i que t'ho torni. I tu dius, ah, mira que bona persona que és, que simpàtic. Bé,
2: és una bona manera.
5: Pensava que anava així. Però bé, té més sentit enviar-li un concepte de un gelat, per exemple, no sé.
0: Era un poc raro. Allò m'arriba.
2: Xavi, va, com ho faries?
0: Va, ara m'he de posar creatiu.
2: Sí,
0: primer hauria
2: favor.
0: De pensar a la persona a qui enviaria
2: ja
0: això.
2: Ja m'ho ha quedat clar que no ho faries. Però
0: oh,
2: si
0: sí,
2: ho
0: sí, no, per aventura sí, m'acabava de convèncer, sí. Però si funciona...
1: Li he 31.
5: Xavi, s'acaba el món. I l'única manera d'arreglar el món és...
0: Enviant un
5: que tu lliguis per bisum. Com ho faries?
0: No ho sé. No ho sé, em sap greu, no som tan creatiu. Inés...
2: Jo? Això que ha dit en...
0: No, va, ja ho ha dit ell, ho ha dit l'amiga.
2: Espera, deixeu-me pensar que no ho havia pensat.
0: No és tan fàcil.
2: A veure menys les propostes que mos diu la gent.
6: És algo estrany, però no sé, nunca...

0: ja podeu veure que la solució de la gent és no ho facis. I ja està.
1: No, ja sé el que posaria.
2: Vinga.
1: Posaria todavía. I em diria, ah, per què m'ho devies?
2: Encara no ho
0: per
2: saps.
0: Per ser tu.
1: Som viatge del futur, todec.
3: Oh! Oh! Estem... M'ha demanat de seguir.
1: Això vos... No, no, jo us prometo que ho he pensat. Però si això vos diessin això, diria que... Tio, és un poc... Raro, no?
2: Sí, sí. No, a mi no m'ho convenç.
3: Si sonam el verb, pensaria que és raro. Sí.
1: Bé, Inés, va.
2: Jo posaria hola.
0: Molt bé.
2: Gràcies, Jordi.
1: Sí, està molt bé, està bé. És senzill.
2: Sí, conxo.
1: Sí, que no vol dir simple.
2: Exacte. Jo diria hola, i la persona me diria hola per WhatsApp.
1: No, te diria hola i un interrogant.
2: Hola, exacte. I jo diria... Ai, perdona, m'he equivocat, perquè me faria cosa pensar que...
1: I després, no te respondria i te tornaries d'enveja, directament.
2: Exacte, sí.
1: No.
2: Jo recularia, tornaria enrere. Tu, Teresa, com ho faries? Va.
3: Jo crec que per dir-li hola li pot dir hola.
2: També és vera.
3: No?
2: Tens però tota la raó del
3: després
2: món.
3: Després discutint amb això amb la meva amiga, jo li dic... De fet, l'altre dia vaig quedar amb un lot, però no era per quedar, però sí que me vaig tornar a veure amb una persona que feia molt de temps que no veia, perquè justament me vaig equivocar i vaig enviar el bisum a un altre Pau, ell se nom Pau, i vaig enviar-li un altre Pau.
1: I no te vas equivocar.
3: De veres,
1: no te vas equivocar.
3: Si tenen Pau i Vetres, Pau, Càmera i Vetres. I jo li vaig enviar a un dels Paus.
1: És dir, que els dos Paus, tots dos fan Feina i Vetres. Per
3: exacte,
1: tant,
3: jo els tenia guardats així.
1: La persona amb la que vas quedar fa Feina i Vetres.
3: Sí, però bueno, quedàvem a la feina, no? Vosaltres no quedàvem.
1: Sí, però vol dir que no hi ha res més enllà, no?
3: No, ah, claro. I havíem quedat per sopars de la feina. I clar, jo havia de pagar el que devia de sopar a un Pau de Vetres. Que m'ha passat que m'haig equivocat, li vaig enviar a l'altre Pau, que és que feia molt de temps que no veia. I arrel d'això, em diu, Teresa, m'has enviat 10 euros, eh? 10 euros, a més.
1: Ah, això mateix.
2: I jo era barat, tot sopar.
3: M'he equivocat i em diu, ei, m'he equivocat, li havia enviat l'altre Pau. I em diu, en quina classe de persona quedes que te fa pagar-li 10 euros, pensant que jo havia quedat en modocit, en salte. I no, érem tots. I després em diu, què fas avui?
1: Ah,
2: mira. No? Mira.
1: I què li vas dir?
3: Anar a Esbaum un dilluns.
1: Anés?
3: Baum.
2: Deu ser un ball. Ai. Xavi, no demanis.
1: Va, no ho sé, no, és que a mi m'interessa, però m'ho queda, finalment.
3: Sí, però bé, era per...
2: Arrel del bisum.
1: Arrel
3: del bisum, clar, ja, perquè m'ha dit, on qui quedes que te fa pagar-li 10 euros.
2: Confirmadíssima aquesta teoria, ja està. Bé. Ja podem acabar aquí.
1: Sí, però a mi m'interessa que sembla que va passar.
3: Res.
2: Però no vol que sou l'amic d'homes.
3: Claro.
1: Ah, entesos.
3: No hi havia salseo, si no, vendria.
2: Si no, no ho hagués contat. No vol que és company d'Ivetres Morta, ho està escoltant ara mateix.
3: Sí. No,
2: com bueno, escriu, què tal, Pau, 971-13-99-00. Sí. Bé, és veure que el concepte, si volen lligar a través de Bisum, ha de ser creatiu. Per tant, bones propostes, hem escoltat per aquí. Per tant, podríem arribar a la conclusió de que l'amor ja té preu?
1: Podria ser.
2: Quina quantitat enviaríeu?
1: 50 cèntims.
3: Sí, només.
0: És que si no te la jugues, eh? Mem, no, si fa la de la copa, 6 euros està bé.
1: Sí, menys, jo crec que...
0: Jo crec que més de 10 ja
3: me si preocuparia. I si te llargues?
1: Però 99% ja. De la gent que tens però, la gent el tornaria.
0: Per no? Exemple, si fas l'estratègia aquesta que jo he dit, de, tu li envies i li demanes si t'ho pot tornar. Clar, si són 50 cèntims, tu quedes en ridícul, perquè li estàs demanant 50 cèntims. Però si són 20 euros, ja te la jugues a que no t'ho tornis. Uf. O quedi per sempre. Hem de trobar l'equilibri. Mm.
2: T'estàs posant preu a tu mateix, eh?
0: No, però estic mirant...
2: No, però vull dir, tu dius... M'arrisc a perdre 20... No ho dic a tu, ho dic en general. Vull dir, si tu t'arrisques a perdre 20 euros, és que tu consideres que només val 20 euros.
1: És que és delicat. Jo crec que tothom, més o menys, gairebé tothom, te tornaria aquest dobbes.
3: No ho sé.
1: No, i escolta, enviem-ho.
3: Vols que no en
0: Xavi? Però tu amb aquesta confiança enviaries 50.
1: No.
0: Clar.
3: No.
0: Però un euro també queda un poc que ho treno. Com a...
2: Si has de dir que t'has equivocat, sí.
0: Per això, molla un poc.
2: Bé, aquesta 5, pregunta...
1: 5, 4, 4, 4, 80.
0: D'acord.
2: Com qui no va la cosa.
1: Exacte, preu psicològic, 4, 80.
2: Aquesta pregunta, si hem de lligar per Bisum, quina quantitat d'euros han de fer l'enviament, també se la fa a la gent del carrer.
4: El Bisum, però el Bisum no és per... fer pagaments.
0: Ara la gent el que fa és que envia un Bisum i diu, ai, m'he equivocat, me pot tornar els dos vells i a partir d'aquí inicia la conversa. Tu com ho veus viable, això?
4: No, a més has d'anar molt alerta segons quin tipus de missatgeria, perquè pones estafes, poden agafar dades... No ho sé, ho veig una mica perillós. No havia sentit parlar d'aquest tema.
0: Tu lligar per Bizum no ho veus clar.
4: No, no, jo el que vaig sentir és que a Bizum hi ha un màxim de 500.
0: Home, però supos que és una quantitat petita. No enviaràs 500 euros, tampoc.
4: No, no, no. Això de pagaments de 10, 15, 20 euros.
2: Escolta, jo, si m'enviat 500 euros...
1: Epa!
2: No, home, no.
1: I també molta alerta en aquella gent, en els picadors, els explicadores professionals, que s'envieu molt de bisums en confets, conceptes confosos,
2: ah, sí.
1: O confonen, alerta amb Hisenda, perquè poden ficar en problemes.
2: Sí, el banc també te pot cridar l'atenció.
0: Sí, sobretot amb els conceptes, també.
2: Exacte.
0: Hi havia la gent que se feia divertida,
2: sí.
0: I van haver de cridar, escolta.
2: Exacte.
3: No doneu idees, no? De sobte, però seguint se llevarà Tinder i se farà Bizum.
2: I a Bizum també té l'opció de reclamar tot més. És a dir, també pot ser una bona estratègia.
1: Ah, també. I que te la paguin.
2: Exacte. La Inés avisen en Xavi que li deu 10 euros.
1: Mm-hmm.
2: I tu li pots dir, escolta, m'has reclamat 10 euros. I tu me podries dir, espera el sopar que tenim avui vespre.
1: Exactament. Estaria bé aquesta. Aquesta està molt bé, m'agrada.
0: A mi no m'acaba de convèncer.
2: Per què no, Jordi?
0: Lligar, o sigui, la gràcia és que envies dos bes i demanes dos bes. No ho sé.
1: És igual, és a dir... Gràcies, men, gràcies com a tal, tampoc em fa.
2: Saps, això de gràcies.
1: A menys, ja m'envies un bisu i tampoc començaré a riure.
2: Jordi, no hi ha normes en aquesta
0: estratègia. Ja, però tu començar una conversa demanant dos bes, sí. No ho sé.
1: Jo que m'ho estic demanant per ser vertins. L'objectiu aquí quin és? Quin és l'objectiu d'això?
2: Lligar.
1: Exacte. Que una persona te faci cas... Rompre el gel. M'agrada, rompre el gel, lligar...
3: Jo només ho veig amb parets parelles.
1: A parets parelles, també?
3: Clar, no.
1: Per tant, tornem
3: objectiu. Tot el que t'he pagat, això és l'únic que faria per una persona que no conec de res. No li demanaré 10 euros, no?
1: Ja. Yeah.
3: Però si tu, que sempre convida...
2: És una broma.
1: Sí.
3: No? Sí?
1: Sí, és una broma.
2: Clar.
3: M'ho deus de bes.
2: És una broma.
3: Jo crec que l'assustam, no, Inés?
2: Jo
3: crec
2: que no.
3: Sí, no són tan espavilats.
1: No, la veritat és que no.
2: Bé, jo te faré cas a tu, Teresa, que avui ets la nostra sàvia de l'amor. Per tant, la teva amiga no t'ha contestat.
3: No m'ha contestat.
2: Bé, tu m'ho has explicat, aquesta experiència, és a dir, confirmam que aquesta estratègia s'utilitza, perquè na Teresa mos ho ha confirmat, una amiga seva ho va utilitzar, se'n va anar de viatge, se'n recordava d'un lot que tenia guardat en els contactes, sabia que vivia allà, i li va enviar un bisum en concepte de copa.
3: Exacte, i és el lob, se va presentar a la discoteca i li va dir, te dec una copa.
2: Fantàstic. Teresa, tu ho utilitzaràs a partir d'ara?
3: Jo crec que és tot bé, si voleu, vos conviteu altres. I ja cercaré un divendres una lob, no?
2: Una altra forma, una forma clàssica.
3: Que
2: m'ho
3: paguin ells, a més que els han d'aguantar moltes vegades.
2: Bé, jo també diré que amb el temps hem tornat una mica mandrosos, perquè si abans escrivíem cartes d'amor, ara mos basten en quatre paraules màxim.
1: Mm-hmm.
2: Bé, Teresa, no te'n vagis, perquè ara obrirem el nostre consultori de l'amor, però abans farem Plana Internacional.
5: Plana Internacional.
2: Dues germanes italianes de 8 i 12 anys han estat localitzades dins una botiga de roba després d'haver estat desaparegudes durant 21 hores. Les lotes havien decidit amagar-se voluntàriament dins l'establiment.
0: La policia i la fiscalia investiguen el cas i pensen que les dues germanes podrien haver volgut imitar un repte que havien vist a les xarxes socials.
1: El repte se coneix com a 24 hores dins una botiga i consisteix a quedar-se amagat dins un establiment durant la nit, després que tanqui el públic.
0: Des de Xiu-Xiu proposam un nou repte viral, Stay Homing, quedar-te a casa i evitar un infart en els seus pares.
6: En quin temps vivim?
2: Un col·legi públic de França ha prohibit als alumnes dur camisetes de futbol o d'altres equips esportius perquè les rivalitats entre clubs havien provocat conflictes a l'hora del pati.
0: La norma ja s'ha aprovat i afecta especialment les camisetes d'equips com el PSG, Arsenal, Barça o Real Madrid.
1: El rectorat ha explicat que la competició entre els equips podia provocar conflictes entre els alumnes i que l'objectiu és mantenir un ambient tranquil i adequat per aprendre.
0: Sí, ja no poden dur camisetes del PSG, Arsenal, Madrid o Barça, només els hi queda un
2: Mallorca, Mallorca, Mallorca, Mallorca, un dels diamants més famosos de França, el Gran Condé, s'exhibirà ara al públic gairebé un segle després d'haver estat trobat.
0: És un diamant rosa de 9 quirats i té una història bastant curiosa. L'any 1926, una cambrera d'un hotel de París va descobrir-lo després de pegar una mossegada a una poma que hi havia dins la maleta de dos joves.
1: Els dos homes havien robat més de 75 peces de joieria del castell, però no van poder vendre el diamant perquè era tan conegut que cap joier no s'hi volia ficar. Finalment, la mossegada de la cambrera va acabar destapant el robatori.
0: Realment, és una història de dos robatoris. Els joves varen robar el diamant i la cambrera els va robar la poma. Quin dels dos és pitjor? Nosaltres no ho acabem de tenir clar.
6: Vamos el mes de enero.
7: Bueno, arroba cartera, porque no hay pasta para comer.
8: Petros Radios, Patrimoni. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Doncs això mateix, continuem aquí a Xiu Xiu i hem obert consultori, consultori de l'amor. Avui, què mos ha arribat, Xavier Oliver?
1: Diu aquest oient, diu, jo vos confessaré una cosa. Fa un parell d'anys vaig rebre un bisum de 25 euros. Era precisament d'una persona a qui he sabut temps més tard que li agradava. És a dir, que no és nou, això. És a dir, ja fa temps que s'estila. La qüestió és que en aquella època anava ajut de dobbers i vaig decidir no retornar-li els dobberets. Ho vaig estar pensant bastant, però així ho vaig decidir. Vaig pensar, bé, si me'l reclama, li diré que no tinc les notificacions del bisum activades. I veig si les tenia activades. No se me'n passa ni una. M'hauria de sentir malament. M'hauria de sentir malament?
0: Bé, tenim a Teresa Tous avui, sàvia de l'amor, per contestar les vostres preguntes. Avui hem parlat sobre aquesta nova tècnica que se coneix com lligar a través de bisum. S'ha de sentir malament aquesta persona per haver-se quedat els dobbers d'una altra.
2: Jo m'hi sentiria, no? No sé què faríem els dobbers d'una altra persona.
0: Quant de dobbers eren?
2: 25
0: euros.
1: Home, ja sona, eh? I me fa un parell d'anys encara més.
2: Sí. Podries anar a sopar.
3: També diu, me sent malament, però en cap moment ha contemplat es vaig a tornar-li, encara que sigui tard. Vull dir que també... Igual tan malament no t'has sentit.
2: I xerraven? Així que endavant.
1: No ho sé, és que no mos dona aquesta informació.
2: És diferent si te'n xerres amb la persona que pots evitar tornar-li o no.
1: A mi, sempre, si ara has de recuperar una mica econòmicament, els hi podries tornar. Ara.
2: 25 euros.
0: I diu, la qüestió és que en aquella època anava just de dobbers i vaig decidir no retornar-li. Home, una mica malament sí que t'hauries de sentir.
1: Sí,
0: els
1: sí.
0: Dobbers no eren teus.
1: Això seria robar? També és una altra qüestió, per aventura filosòfica, però això seria robar?
0: Home, sí.
2: En Jordi supercompensó.
0: Sí.
3: L'única manera de no robar és trobar-te el bitllet en terra.
2: També
3: això
2: és l'única
3: opció, teoria. Perquè no saps de qui és.
0: Sí que robar, perquè has rebut una cosa que no és teva i que segurament sigui per error o per lligar, però ha d'haver una interacció.
3: A més, voluntat... I a més saps de qui són aquests dobbers.
0: Exacte.
1: La voluntat de la persona que vol lligar és aconseguir mitjançant un bisum, és a dir, donant-te dobbers,
0: generar aquesta situació. Però no li vaig errar després, per tant...

0: Potser els ho podria gastar amb una altra persona.
1: Sí, és evident que el correcte és retornar els dobbers. Mm. La seva pregunta és robar.
2: Jo crec que sí. Són dobbers que no són teus.
1: Això és vera. Però passen a ser teus si te'ls donen. És igual.
2: Vinga, més consultes.
1: Estic dic que aquesta pobra dona m'ho ha telefonat. Si m'ho explica tant d'any després, això vol dir que...
0: Que encara
1: se'n recorda. Que per fer-li sentir un poc millor.
2: Bé, si m'ho has explicat, és perquè volia saber la nostra opinió.
1: Envia-li un bisson de 25 euros. Bé, si inflació ha de ser un poc més.
3: Exacte, dona-li.
0: Els interessos.
1: Va, més consultoris. Va, aquest diu... Bon dia. A jo un al·lot me va estar demanant durant setmanes que li recomanés pisos per la meva zona perquè deia que s'hi volia mudar. Jo li enviava anuncis, demanava preus, fins i tot vaig telefonar a una tia meva que lloga un pis. Fins que un dia me va dir, en realitat, cerca excuses per xerrar amb tu. I jo, que ja estava ben ficada dins la recerca, li vaig contestar. Però els pisos de la meva tia t'interessa o no? Que li he dit que eres de confiança. Van quedar per fer una cervesa, però ara cada diumenge la meva tia me demana què ha de fer amb el pis. És a dir, són situacions.
2: Ostres.
1: Ho entes?
2: Sí, perfectament. Però ha continuat o no, la cosa?
1: Ah, no ho sé, és que mos envia això, no sabem si continua.
2: No, no m'ho demana consell.
0: Jo no sé que li espis a cap al lot, que ho facin ells. Sempre necessito una lota perquè li facin ses coses, per favor. Si troba cerca pis, que el cerqui ell. Però, i si vol aprendre alguna cosa amb tu, pues, bueno, anava a aprendre alguna cosa i xerrau de sa vida, de sa amor i de música, sí, però no de pisos.
1: Tens raó, tens raó.
0: Que muntes una feinada.
2: Totalment, Teresa.
1: Sí, és perquè a més li demanava... Sí,
2: veus com ets una sàvia, sí, de l'amor?
1: Sí, sí.
2: Que no cerquin excuses i manco aquesta feinada quan diu una Teresa que és cercar pis.
1: Exacte, exacte, això sí, això és molt malament, molt malament. No, però i no és altra la tia que per ventura té cocu per llogar el pis i no li lloga perquè m'ha més que llogar-li a l'amic de la seva...
0: Ja comença,
2: mare. També t'ho dic, pot ser una bona excusa el fet d'ajuda'm a cercar pis perquè és tan difícil la cosa que la qüestió se pot allargar tot allò que vulguis.
1: Sí, no ho sé.
0: O potser li està demanant d'anar a viure junts, no?
1: Jo com que cada vegada entenc manco coses en aquesta vida.
2: La veritat és que sí.
3: Bé, jo crec que el que li diria a aquesta lota és fuig d'aquí. Aquesta lota és una red flag total i ja.
2: Per què?
3: I la teva tia li dius que ja ha trobat pis.
2: Home, li ha demanat ajuda, per favor.
3: Però li ha demanat ajuda només com a excusa per lligar, això. No ho sé.
1: Sí, bé, és que la broma hauria de durar poc. Un dia, sí,
3: clar,
1: migdia...
3: Més ho has tirat, aquesta persona.
1: Sí.
2: Jo,
1: en aquest oient que mos has escrit, ara molt seriosament, te dic, que en aquest lot, l'agafis, diguis, ara tu telefones a la meva tia i li expliques tu el que has fet. Que és una pobra dona que no llogues pis perquè està esperant.
3: Perquè te diré més, una relació de confiança no se pot establir a partir d'una mentida.
1: Exactament. M'agrada, Jordi.
2: Sou molt bons. Sou molt bons. Vinga, a la darrera consulta.
1: Diu, bon dia, sóc Ana Marta i ja me van intentar lligar en una reunió de sa comunitat. Mm-hmm. Vaig baixar disposada a discutir pel renou de ses obres i un veïnat nou me va començar a donar sa raó en tot. Ascensor, humitats, els pressupost, neteja... Jo pensava, a la fi hi ha qualcú con dret i em seny en aquesta escala. Quan va acabar sa reunió, se me va apropar i me va dir, no sé si que han votat, però te vendria de gust que mos coneguem. Bé, li vaig dir que sí. Però i si no surt bé? L'hauré de veure cada dia.
2: Molt bona pregunta, eh? Enamorar-se d'un veïnat i, si no surt bé, trobar-se després per l'escala.
1: I si surt bé?
2: Quin drama.
1: I si surt bé? Aquesta és la pregunta.
0: Jo ho provaria.
1: Clar, cap endavant.
2: Sí, jo també ho provaria. Sí. Sempre pots girar la cara, ho feia molt.
0: Sí, exacte. Jo m'ho quedo en el cap de cantó quan veig qualque veïnat que no vull pujar amb mi en l'ascensor.
2: Exacte. Jo faig que estic amb el mòbil.
0: Sí.
1: I d'endavant. Endavant en tot. Passeu-vos.
2: Endavant en ses atxes.
0: I si surt bé, ets de vora.
1: Exactament.
0: No haurà de ni estrecar per aparcar.
2: Teresa Toulet, fantàstica. Moltes gràcies per haver vengut a participar en aquest debat Bisum per Lliga.
1: Molt bé.
0: Els meus dos bits, ja sabeu. Si voleu alguna cosa, podeu anar a prendre-lo. No els ampliaré per cercar cap lligue.
2: Molt bé, Teresa. Ja mos contaràs.
0: Per cert, feia molt bé la doble aïla.
2: Ai, molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Teresa.
2: Fins a la propera.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
9: Si a tu te dic bel,
8: pinta,
9: mur,
8: cornada.
9: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Xiu-xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: xiu, xiu, quasi, quasi, però encara mos queda una bona estona perquè hem d'aclarir una cosa. I és que, si sou oients fidels, sabreu que aquests darrers mesos, sobretot aquest estiu, mos han proposat des d'aquest programa crear un himne de les Illes Balears. Però tot aquest trull el du en Joan Francesc Barceló. Joan Francesc, com anam? Com has
1: molt
0: dormit
1: bé
0: avui?
1: I vosaltres, com ho dois?
2: Molt bé.
0: Xiu, xiu, xiu, xiu, xiu, xiu.
1: Us deman sempre per mi, abans de dir-ho.
0: Com has dormit avui?
1: Molt bé, avui bé, i vosaltres?
0: També molt bé.
2: Bé.
0: No, és que ara sempre feim aquesta pregunta a tothom que passa per aquí.
2: Sí, mos dona, me fa sensació que la gent com que compta moltes de coses, intimitats.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Vosaltres sou des que xerrau quan dormiu?
2: Jo sí.
0: Jo no.
1: Heu dormit mai en qualcú, per tant, que tu, Xavi, t'hagi escoltat quan xerraves en els teus somnis?
0: I què sols dir?
2: A vegades ric. I a vegades he rigut, m'ha fet una cosa tanta gràcia. Això és verídic, eh? Ric tant que m'ho despert, rient.
1: Jo també he rigut. I el meu germà m'ho va contar això ja fa molt d'anys i de fet ha rigut avui la meva al·lota i li demanava que te passa que rius tant. Exacte. I me respon moltes vegades. Això és molt interessant. Això ocuparia molt d'espai perquè tinc com una connexió onírica amb n'Àngeles, la meva al·lota, quan estan en els seus somnis.
3: Això era una aplicació per gravar-ho. Això era una aplicació que ho grava o posar-la.
1: Ah, sí,
3: tu la poses i quan hi ha qualque renou ho comença a gravar. I així des de matí te despertes i tens un àudio de tot el que ho dic.
1: Que te fa un resum, un podcast.
2: Sí. Exacte, jo ho vull fer perquè fa por.
0: Jo ho vaig fer una vegada per sobre si roncava i se sent tot massa bé.
2: Però t'imagina que sents...
0: No, me va fer por perquè se senten renous de fora. És que sabeu que té un micròfon ultrapotent... I se sentien renouets estranyíssims.
1: Mare meva, i xerrant de sons estranys i dels meus somnis, meu particular somni, has d'aconseguir un himne oficiós, si no oficial, de ses Balears. I cercant, he trobat una notícia, no sé si vosaltres en teniu constància, d'un cranc que va viure fa milions d'anys, un fòssil, que se va trobar recentment.
2: A on?
1: A Randa.
2: Ah, sí. Fa temps d'aquesta notícia.
1: Sí, sí, però clar, és que cercava un simbolisme.
2: Ah, està bé.
1: I qui mos pot xerrar d'això?
0: Home, jo crec que un...
1: El tenim en connexió telefònica.
0: Paleontòleg. Paleontòleg.
1: Que a més a més hagi signat, a lo millor, pot ser aquest article. En Josep Juárez el tenim a l'altre costat perquè vull que mos expliqui un poc en què va consistir tot això.
0: Josep, així que... com anem? Bon dia, com has dormit avui? Josep. Josep, hola. Josep Juárez.
1: Bé, veig que està a una altra dimensió.
3: Sí, tal vegada no ha dormit gaire bé.
1: S'ha dormit ara escoltant-nos.
0: Explica'm bé això de la simbologia. És a dir, tu cercaves una simbologia...
1: Clar, un element que pogués inspirar, que pogués ser la llavor, el bessó de la lletra d'un himne.
3: Clar, clar.
1: Que pogués inspirar els nostres creadors. En tenim molt de creadors.
3: Si no, quedaria un poc general, no?
1: Exacte.
3: Les illes, la roca... Bé, com els quatre conceptes podria quedar massa generalista.
0: Tu
3: no?
0: Vols fugir a la lletra de cimne de la sobressada...
1: Exacte, de sa aimada, fins i tot de les taronges de solla.
0: De les vaques...
1: De les vaques, els elements de habituals.
0: Del ball de bot, del ball de pagès...
1: De fet,
0: no volen ser allò de sempre.
1: Exacte.
0: I tu has trobat una història que mos pot servir.
1: Sí, perquè vosaltres no haureu vist molts de crancs. No? No ho vist quan anàveu
3: a
1: fer un cafè?
3: Sí, sí, clar, clar.
1: I què fan els crancs? Estan enfonyats dins roquetes, no és vera? I dins les roquetes, això... Clar, també hi ha un tema que és que de petits, d'infants, molts han caçat crancs.
0: Sí, també.
1: Això no sé si ho hem de recomanar.
0: I a una zona de Mallorca se'ls donava pollastre per alimentar-los.
1: Inés.
0: Te promet.
1: Mare meva.
2: Com és que?
0: Que a una zona de Mallorca, ara no me'n record quina, se donava pollastre en els crancs per alimentar-los.
2: Però com és que? Per després...
1: Clar.
0: Ah, com és que?
2: Clar.
0: Me pensava que m'havies
1: dit...
0: Com
1: és que? És clar, pareix com una
0: que?
1: Pregunta...
2: Ah. Se fuen a tot, pràcticament.
0: Escolta, parlàvem amb...
1: Sí.
0: Es quinçaven.
1: Amb en Josep.
0: Amb en Josep. Josep, bon dia. Com has dormit avui?
4: Què tal? Bé, bé, bé. Bé.
1: Ara no t'havies adormit, no? Que t'han perdut una estona, no és que...
4: No, sí, jo vos sentia perfectament, però per lo vist vosaltres jo no, no ho sé per què.
1: Ara sí. Josep, a veure, explica-mos. Què és allò que vàreu trobar, aquest cranc que ara estava comentant i estàvem divagant, que és un poc allò que acostumava a fer nosaltres, però vosaltres feis una feina científica i per això m'agradaria que mos ho explicassis de manera acurada.
4: Efectivament. Primer de tot, un petit matís. Nosaltres som autors d'aquest article, però no som els descobridors del fòssil. Uh-huh. El descobridor és un algaidí que es diu, si no me falla la memòria, Joan Galmés. Uh-huh. I ell desinteressadament va donar aquest fòssil de cranc en el Museu de Ciències Naturals de Sóller, uh-huh. i nosaltres així l'hem pogut estudiar.
1: Sí, el Museu de Ciències Naturals, que és de les Balears,
4: sí,
1: en general, no?
4: Sí.
1: Que està ubicat a Sóller. Perquè vosaltres, sí. Llavors, allà on després es posau els vostres coneixements i les vostres troballes, és principalment en aquest punt. Però bé, explica-mos, idò, què és allò que en Joan vos va cedir.
4: Sí, doncs es tracta del fòssil d'un cranc que està gairebé complet. És el fòssil de cranc més complet conegut a Mallorca i a més, es tracta d'una espècie que bé, va viure fa aproximadament 35 milions d'anys a un clima més càlid que es que hi ha ara i bueno, va viure abans, tot i que s'ha trobat a la zona de Randa, va viure abans de que el propi Puig de Randa i el seu entorn fossin muntanyes. En aquell moment era un fons marí poc profund que tenia coralls i diversos animals i aquest cranc pues, vivia per allà i va morir allà.
1: Això m'ha agradat també, companys, perquè abans fins i tot que les Illes Balears com a tal existissin. Per tant, estan parlant que ja era el nostre territori o com era això?
4: Bueno, el que conforma les Illes Balears, que és el que es diu Promontori Balear, en aquest moment formava part del Llevant peninsular. No estigui, no, les illes tal i com les coneixem ara no existien encara i el que existia era una perllongació del Llevant peninsular i que posteriorment pues, sí que va desenvolupar com un arxipèlag que coneixem avui. Però bé, de totes formes, aquest cranc és de bastant abans i vivia pues, en un ambient molt diferent que es caia ara a la mar Mediterrània.
1: Com era aquest ambient, una miqueta? M'imagino que doncs, una varietat de peixos i animals marins que, pentura, molts d'ells ja no els ho podrien trobar, no?
4: Clar. Per exemple, el fòssil més abundant en el jaciment d'on ha sortit el cranc és un fòssil que es diu numulit. Es tracta d'un organisme unicel·lular i tot i ser unicel·lular es pot veure perfectament a simple vista i s'assembla, vendria a ser, per la gent que no ho sàpigues, seria com una espècie de mònada de pedra, de forma de mònada, per això es diu numulit. Doncs aquest organisme, clar, no trobam res que se li sembli actualment a la Mediterrània, tot i que sí que existeixen del grup d'aquests organismes que es diu foraminífers, en un sentit més ampli, sí que existeixen formes microscòpiques. Però aquestes espècies de monedes de pedra, que eren supertípiques a l'època on va viure el cranc, avui en dia pues, no existeix, ja s'hauran extingit fa bastant de milions d'anys.
1: Quines peculiaritats té aquest cranc, així que puguis destacar de manera resumida?
4: Doncs, hombre, jo destacaria dues. Primer, que aquest cranc encara té descendents vius, tot i que no són mediterranis, viuen principalment a la zona indopacífica, que són crancs tropicals, es diuen vulgarment crancs del corall. I això per una banda. I per l'altra banda, que és una de les coses interessants que varen posar a l'article, és que aquest cranc i una mica la fauna que es trobava associada es pot lligar amb certs jaciments de fa també 35 milions d'anys de la zona d'Itàlia. Hi ha hagut autors anteriors que han suggerit que les faunes d'Itàlia i les de la península ibèrica, de jaciments que pugui haver, per exemple, per Alacant o per Catalunya, són bastant semblants I el que s'ha trobat aquí a Mallorca us vendria una mica a corroborar aquesta teoria. Mm-hmm.
0: Amb aquesta història, Josep, podria convertir-se aquest fòssil de cranc o aquesta història d'aquest cranc en un símbol de les Balears?
4: Estaria bé.
0: Ho podem iniciar des d'aquí.
4: Competint amb el Miotragus.
0: Sí, exacte.
1: Veus com vaig ben encaminat?
0: Jo crec que el Miotragus necessita amics i amigues.
1: Exactament. El Miotragus, de fet, és massa escoltat, no? Té massa protagonisme. Vosaltres en teniu més d'animalons que heu anat trobant i que, de fet, heu batiat.
4: Sí, sí. No és el cas del cranc, perquè és una espècie ja...
1: No li heu posat nom en el cranc, eh?
4: No.
0: Vés, això de símbol, perquè en Joan Francesc ha dit que aquesta història d'aquest cranc podria ser part del nostre...
1: Part, no. Jo començo a pensar que ha de ser el nostre protagonista i el fet que sigui tropical, no us escoltat? Això no vos agrada, eh? Imaginar-nos a nosaltres...
2: Un cranc tropical.
1: Una miqueta tropical.
4: Anem camí de ser tropicals una altra vegada, així que...
0: Exacte.
1: I, de fet, això em fa pensar en referències cinematogràfiques una miqueta... americanes, que tampoc no li haurien de donar molt de protagonisme, però hi ha un cranc que anima a que canti
0: Flamenco
1: i defensa el cant de la sirena, que també és un cant d'un possible himne.
0: És que tot està relacionat.
1: A més,
0: aquest fòssil se va trobar en les Puig de Randa per
1: les Voreres,
0: on va ser un punt clau, molt clau, en la contemplació de Ramon Llull.
1: Ostres, clar, il·luminació fins i tot.
0: Absolutament relacionat. Tant és així que ara mateix tenim una telefonada...
1: Què dius?
0: Sí, sí, tenim una telefonada d'en Pere Andreu.
1: Me sona aquest home.
0: Músic, sellerí, que té una proposta per nosaltres.
2: Va venir un dia.
0: Pere Andreu, com anem? Bon dia.
5: Com estàu?
0: Molt bé.
5: Com pensava, no t'esperaves aquesta.
1: No, i ara, Pere, que estàs? Mos estaves escoltant.
5: Hòstia, que bo. No, sí, mem, jo estava fent feinetes de casa i dic, mem, de què xerra aquest home? Vam xerrar, es dic, vaig venir, te recordes, de fer un himne de Mallorca, tota una història, no?
1: I de símbols. De fet, me'n recordo perfectament que me vares dir, ostres, si hem de posar simbologia, mira de currar-t'ho una mica, que no vagis en allò més tòpic.
0: Tu, Pere Andreu, series capaç de crear una cançó amb la història d'aquest cranc?
5: No, no, és que us telefon perquè ja li haig d'enviar una cosa a en Joan Francesc.
1: Què dius? Ai, no ho havia vist, en això?
0: Espera, idò, ho posam, idò?
5: Imagina que no, però... Però, clar, que tira el cranc, no per dir, fantàstica. Jo m'imagino aquest cranc visquent una Mallorca minúscula i que després la mà va baixant i passen coses.
0: A veure, me'n consona aquesta proposta.
1: Ara estic ansiós.
0: Que mos ha enviat en Pere Andreu.
1: Exactant.

0: això és guapíssim, eh? No? Apunta.
1: M'encanta.
0: Com és, com és això?
1: Jo era un cranc que vivia una roqueta, passejava per amunt i per avall. La sabeu tots?
2: Me sona com a himne.
1: M'encanta, és boníssima.
0: Sí, o què?
1: Sí, però
2: l'has clavada.
3: Roqueta és important.
2: Què dius, què dius?
3: Dic, tenir la roqueta és important, també.
0: Sí.
2: Home, i tant.
1: Sí.
2: Escolta, Josep...
0: Qui va fer neta la roca i va trobar un cranc no és en Josep, però home, sí aquell persona que li va cedir ets cranc.
1: I metafòricament també és vera que és molt interessant la idea de que els crancs van cap enrere, això popularment, saps?
0: Sí.
1: Què passa? Que per ventura de vegades també seria interessant que anéssim un poc cap enrere.
0: Mira, però...
1: I el cranc que els agrada fer? Estar net sol.
0: Tot quadre.
2: Josep, que t'apareix...
1: No, i de fet, el cranc també hi ha un cranc invasor, que és asiàtic, que és un cranc invasor que és molt feixuc i els sabaters ho passen pillo.
2: Ep.
0: Com és això?
1: És a dir, bé, ja ho explicarà qualque viola, perquè jo ho faré.
0: Josep, estan dient massa desbarats, posa un pot d'ordre.
4: És bastant curiosa, aquesta cançó. M'agrada.
0: Sí? I que els crancs van cap enrere o no, com deia en Xavi? Perquè això és una qüestió a plantejar.
4: No anava cap per les costes. Jo no tenim massa idea.
0: És discutible, veus? Hi ha discussió, sí, sí, aquí.
2: Escolta, Pere, Pere Andreu, tu has posat tota aquesta ànima amb aquest projecte que te va proposar en Joan Francesc de fer un himne.
3: És que m'ho faré molt divertit. Hem de dir... i me cerca un símbol de Mallorca i me diu que és un cranc, doncs endavant.
0: I he estat escoltant i mira si estàs ràpid, en Pere, en enviar una proposta, que en Pere és de Solla, igual que Mugbo, que en Josep mos està xerrant des del Museu Balear de Ciències Naturals, tot
2: que
0: queda allà, a Solla, veurement...
3: Estan bastant a prop, efectivament.
0: Seràs bressol?
4: De fet, diré una cosa breu, si me permeteu. Si des de la setmana passada aquest cranc està a les vitrines del museu, per qui vulgui anar-lo a veure.
2: Ostres, clar, per favor.
4: Sí, ha estat durant bastant de temps fora de l'edició del públic, però ara bé, es va preparar, es va posar a la vitrina, i ara tothom que vengui al museu pues, pot gaudir d'aquest i de molts altres fòssils.
0: Pere, jo estic començant a pensar, és a dir, com bé que una vegada es tengui la cançó, ja ben aviat, anem a veure aquest cranc. Anirem a veure el cranc o no? Que està de vora que teva, és veïnat teu.
3: Sí, podem anar.
0: I li cantaràs la cançó, veurement, si encara ressuscita. I se posa a ballar i en riu tant tu de Disney.
1: Exacte, d'en Sebastià.
2: Una altra cosa, jo, Josep, no sé si seria un pecat batiar en aquest cranc des d'aquí, des de Xiu-Xiu. No dic ara, però potser fer, així com han fet una proposta d'himne, una proposta de nom.
4: No sé què serà el cranc,
0: Vosaltres heu estat molt creatius batiant animalons, perquè he vist un, de fet, que ho vau trobar, dues noms un poc d'ensaïmada.
4: Ah, sí, ensaïmadina mallorquina, sí. Això és un nom de cachondeo, sí. Però és oficial, vull dir, és un nom que està enregistrat, com a nom científic.
2: I quin fòssil és?
4: És un cargol, això. És un cargol de terra, molt petit. És a grans trets d'una data aproximada en els crancs.
0: Mira, eren amics. A l'art de Cantià no s'ha menjat en saïmadines d'aquestes.
4: Sí, en saïmadina, clar, té el nom en diminutiu perquè és diminut, és un cargol que fa, doncs, crec que un centímetre o menys feia, fins i tot. I se diu així, pues, bueno, pues un poc amb aquest humor que de tant en quant científics tenen.
0: Ah, teniu sentit de sumo, vaja. Bé, aquí també ara l'estàs demostrant.
4: Rara vegada, sí.
2: Idò, Josep, a Juárez, vendrem en el museu.
0: Això, a tia t'agrada per batir en el cranc o no?
4: Sí, jo, per mi, qualsevol cosa que proposeu, ho estirà.
0: Se referència a Disney no mos acaba de convèncer, però és que tia és com molt nostre.
4: Sí, clar, o sigui, en lloc de Sebastià, pues tia, sí, més d'aquí, més nostre.
2: I de vendrem en el Museu de Ciències Naturals de les Illes Balears, que se troba a Solla, a visitar-lo. Josep, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I per Andreu, jo no sé si a partir d'aquí podràs treure més símbols per fer himne.
3: No, jo no podré dormir ara.
0: T'ha agradat sense imadina, no? Que té nom com de medicament, sense imadina.
3: Sí, m'agrada. Aquí, en aquesta cançó hi cabrà tot.
0: Sí? I anirem a veure Escranc, no? Anirem a veure en Tià, si fa falta.
3: Segur,
0: cantant-li la cançó, Inés, no sé si m'estic aventurant, però creus que en Pere Andreu, si avança una miqueta la cançó, pot venir a xerrar aquí?
2: Per
0: de fet,
2: favor.
0: Has comentat una cosa que m'ha agradat molt. M'imagino que com a promotor de Cimne, Pere, t'agrada el concepte d'en Ramon Llull, també?
3: Home,
0: perquè
2: però penseu que en Nick Jaure...
3: Era
2: cura,
3: no? És a dir,
2: es
3: cranca de cura i Ramon Llull també...
2: Sí, exacte. Això, no? Escolta, Pere, t'anars d'en recordar d'incloure totes les illes, en aquest himne, no només Mallorca.
0: És d'abans, es cranc que existissin fins i tot les illes, és el territori...
2: Però ja ho dic, perquè ja tenim la Balanguera, no volem la Balanguera.
0: No, no volem una aranya, volem un cranc.
3: Volem un cranc.
2: Vinga, Pere Andreu, t'esperam la setmana que ve aquí, a veure'm en quina proposta mos dus.
0: I Pantura, poden xerrar, si voleu, amb en Jorra, Pantura, que és un altre dels músics que hem anat entrevistant, i és filòleg. En sabrà molt, d'en Ramon Llull.
2: És que tot quadra. Joan Francesc, gràcies.
0: Comença a agafar forma, que...
2: Això és una passada.
0: Sí?
2: Sí.
0: No ho sé, jo.
2: Pere, i la setmana
0: que ve... Gràcies a en Pere, sobretot.
5: Que vagi bé.
3: I la setmana que ve, adéu, apus.
2: Vinga, ja veurem quan sortirà, això.
0: Sí.
5: I bé, sortirà bé.
0: Ara ja ho he deixat en bones mans. Ho he delegat. Perquè les coses surtin...
5: El bon líder ha de saber delegar.
2: Hem arribat en el xiu-xiu número 481.
5: Adéu.
0: Fins demà.
2: Gràcies per ser-hi.
0: Adéu.
6: Demà feis feina, col·lo aquí.
7: Estic de vacances, som funcionaris.

0: IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. El govern espanyol es compromet a reforçar els recursos i aplicarà les mesures que siguin necessàries a les Illes Balears davant l'augment de les arribades de migrants procedent d'Algèria. Així ho ha assegurat la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, avui de visita a Palma, després que el Consell Econòmic i Social hagi fet aquesta petició.
2: Por tanto, ese trabajo que se hace también de esa perspectiva exterior de la política migratoria, pues por supuesto también se incidirá y también se hará en un contexto de la Unión Europea. No olvidemos que España al final somos frontera sur de la Unión Europea. Toda la atención, todos los recursos y toda la predisposición.
1: El govern espanyol calcula que 13.000 migrants, la meitat dels que varen sol·licitar la regularització extraordinària a les illes, han estat donats ja d'alta a la Seguretat Social, uns treballadors que es dediquen sobretot al sector primari, turístic i també a la construcció, un fet que, diu el Consell Econòmic i Social, té un impacte positiu en l'economia de l'arxipèlag. Tot d'una ampliem aquesta qüestió avui, dijous 24 de setembre, en què l'actual actualitat se centra en la migració i un dia més també en l'habitatge. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. Avui han sabut que 3 de cada 5 queixes recollides per l'entitat Consoval estan relacionades amb denúncies d'irregularitats per part de propietaris d'habitatges, i les persones migrants són les que més les pateixen, parlant de contractes en negre, de propietaris que neguen als nouvinguts a empadronar-se a l'habitatge i de convertir la sala d'estar en una habitació.
1: Precisament els problemes d'accés a l'habitatge han centrat el primer ple del nou curs polític a l'Ajuntament de Palma.
3: Un ple marcat per la història de Pilar López, que fa unes setmanes va avançar i vetre a ràdio. Té 65 anys, problemes de salut, i des de juny viu en un hostal cedit pels serveis socials després de ser desnonada del seu habitatge per un fons voltor on vivia des de l'any 2012. Avui ha contat la seva experiència en solidaritat a Mari Carmen desnonada i a Madrid.
1: Un cas que ha reactivat les negociacions del govern espanyol per aconseguir aprovar un nou paquet de mesures per evitar desnonaments de persones vulnerables.
3: La intenció és poder garantir que un decret aprovat en Consell de Ministres no decaigui després al Congrés, com ja va passar la darrera vegada per la majoria del Partit Popular, Vox i Junts. Junts, per cert, s'ha obert ara a negociar amb el govern estatal.
1: I les benzineres ja noten el preu disparat dels combustibles.
3: El preu del gasoil i la benzina no deixa de créixer. Joan Mallans, president de l'Associació d'Estacions de Servei de les Balears, assegura que ja es percep una baixada de consum i demana ajuda.
4: Si mos plantam, encara estem en temporada, si mos plantam a l'hivern amb aquests preus que estem tenint avui mateix, serà un hivern molt cru, tant per als consumidors com també per nosaltres mateixos.
1: I compartir al manco un àpat al dia en família i reduir l'exposició a les pantalles són algunes de les recomanacions per prevenir el trastorn de la conducta alimentària que avui a hora baixa s'han exposat al CaixaForum de Palma en la jornada sobre alimentació organitzades pel govern.
3: La psiquiatra infantil i de l'adolescència, experta en trastorns de la conducta alimentària, Montserrat Graell, ha impartit una conferència sobre la intervenció precoç d'aquest trastorn, que es detecta en cada vegada més a edats primerenques i poden afectar fins al 6% dels adolescents.
5: Siempre comunicación, escucha abierta, no crítica, que el adolescente se sienta con ganas de poder hablar de lo que le preocupa.
1: I quan passin uns minuts de les 7 i mitja arribaran els esports. El Mallorca cercarà diumenge contra l'Almeria continuar invicta a casa. Miqui Tous, bon vespre.
6: Bon vespre, conjunt. Vermell suma 3 victòries i no han queixat cap gol a l'estadi de Sant Moix. Aquest cap de setmana tindrà una prova de foc contra un dels favorits per aconseguir l'ascens. L'Almeria, a més, diumenge, Luis García tindrà una baixa importantíssima en defensa. No podrà jugar al central Martín Valien. I en ciclisme, Enric Mas i Mavi García ja preparen el Mundial de Montreal dissabte. Mavi García disputarà la prova de ruta. Per la seva banda, Enric Mas, vigent campió de la Vuelta, ho farà diumenge en una exigent etapa de 273 quilòmetres.
1: I ambient càlid pel que fa al temps, amb Pont Nígols, ampliem la previsió. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre. Sí, efectivament, mantenim mateixes condicions. Avui ha tornat a lluir molt el sol, amb temperatures per damunt dels 30 graus a la majoria d'indrets de les illes, i demà fins i tot podríem anar una passa més enllà i tenim màximes una mica més altes que avui. De fet, demà es poden arribar a fregar els 34 graus a punts d'interior de Mallorca. Quant a l'estat del cel, tornarem a tenir alternança de sol amb qualque pinzellada de núvol prim, poca cosa. El sol continuarà dominant, sens dubte, i el vent tampoc serà notícia demà. Bufarà molt fluix de direcció de llebeig, per tant, això farà que a la mà continuem tenint una situació molt tranquil·la. Per cert, una temperatura superficial de la mà que encara se situa al voltant dels 27 graus, la qual cosa també és un valor extraordinari per aquesta època de l'any, a final de setembre.
1: Gràcies, Dani. Ja s'ha inaugurat el Jardí de la Misericòrdia Palma, la 37a setmana del llibre en català. Són 4 dies per acostar la literatura als lectors, però també per convertir-la en un punt de trobada, conversa, música i també memòria. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina d'Iker Hernández al control tècnic.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El govern espanyol reforçarà els recursos i aplicarà les mesures que siguin necessàries a les Balears per l'augment de l'arribada de migrant procedent d'Algèria. És el que ha assegurat la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, de visita avui a Palma en l'acte de presentació d'un informe sobre migració elaborat pel Consell Econòmic i Social.
3: La secretària d'Estat ha assegurat que l'arxipèlag és una de les zones prioritàries per l'executiu de Pedro Sánchez i ha recordat que ja s'han habilitat infraestructures per atendre temporalment les persones que arriben mentre es tramita la seva situació.
2: Por tanto, ese trabajo que se hace también de esa perspectiva exterior de la política migratoria, pues por supuesto también se incidirá y también se hará en un contexto de la Unión Europea. No olvidemos que España al final somos frontera sur de la Unión Europea y creo que también es muy importante poner el foco ahí. Toda la atención, todos los recursos y toda la predisposición.
1: Més serveis públics per respondre a la població estrangera és precisament la petició que ha fet en aquesta trobada al Consell Econòmic i Social, el CES, davant l'elevada concentració que comunitats com les Balears tenen de població migrant en gairebé un 30% del total.
3: Segons recullen el seu informe, amb dades de l'any 2024, la majoria es dedica al sector primari turístic o al de la construcció, un fet que té un impacte positiu en l'economia de les illes. És el president del Consell Econòmic i Social, Antón Costas.
8: En la medida en que observamos zonas de alta concentración de personas inmigrantes, deberíamos fortalecer muchísimo esos servicios públicos, especialmente en esas zonas, para que no se produzca la percepción de que la inmigración es el factor de deterioro de la calidad de esos servicios públicos.
3: Costas ha destacat els efectes positius de la migració en l'economia. En canvi, la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha relacionat l'increment de l'atur a les illes amb el procés de regularització extraordinària.
9: Concretamente, en el mes de junio, que es cuando finalizó este proceso de regularización extraordinaria, hubo una inscripción de 224 personas con un código que se llama RE, que es el código de regularización extraordinaria. Y a 15 de septiembre, esos 224 han pasado a ser 1.033. Pero lo que sí es cierto es que nos preocupa ese aumento porque, además, hemos analizado el perfil. Y se trata de personas con muy baja formación.
1: Precisament, la secretària d'Estat de Migració de visita a Palma, en aquesta visita aquí a les illes, ha donat a conèixer noves dades sobre el procés extraordinari de regulació a les illes. Més de 13.000 regularitzacions, ha dit, a les illes s'han donat d'alta a la Seguretat Social. El Ministeri calcula que són una mica manco de la meitat dels migrants que s'han adherit en aquest procés del govern estatal.
3: A les illes feren la sol·licitud 34.000 persones, segons la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela. Si es fa una fotografia del mercat laboral a 31 d'agost, el nombre d'afiliats estrangers i en situació d'alta pel procés extraordinari en són 13.343.
10: O bien la formación, que es de lo que estamos hablando aquí en la Fundación Laboral, o bien es la incorporación al mercado de trabajo, para lo cual también necesitas una formación que te adecue a las distintas categorías profesionales. Y el sector de la construcción es uno de los sectores que más demanda de obra hay, aquí también en Baleares.
1: Cancel ha visitat la Fundació Laboral de la Construcció de les Illes Balears per conèixer de primera mà els tallers de formació i inserció laboral que s'imparteixen a persones migrants en el marc d'aquest procés de regularització extraordinària, i és que ha dit té clar que una vegada s'incorporen a la normalitat administrativa, les sortides són dues, com explicava. Aquests treballadors consideren que la regularització els permet obtenir un futur. Tenen familiars que han hagut de fer feina sense papers i ara estan en espera.
11: Porque este es mi primera vez de trabajo aquí en España. Si tienes papeles de regularización aquí en España, tienes muchas oportunidades. Necesitamos más gente.
12: Nadie no es mejor con ilegal. Yo conozco personas que están esperando su resultado.
1: I és que la immigració té un pes fonamental dins el sector de la construcció a les illes. Sense aquesta mà d'obra seria difícil l'execució de moltes obres.
3: Per això, com explica la directora general de l'Associació de Constructors de les Balears, Sandra Berger, de vegades és necessari impulsar-ne la formació.
13: El procés de regularització ha incorporat gent. Ara després també veurem a veure si serà una ocupació estable o no serà estable. Com ja dic, perquè no sé si aquesta gent tindrà la formació adequada o sí que haurà d'acabar formant, que és el que necessitem.
1: I no deixem de parlar de migració perquè el Consell de Formentera ha aprovat una modificació pressupostària d'1.076.000 euros per fer front a les despeses de les entitats

0: menors i de la gestió dels menors entre les illes.
1: Proporcional pues a la capacidad asistencial, proporcional a los recursos económicos que tiene cada isla y proporcional al número de personas.
2: L'equip de govern, per la seva banda, reclama que el repartiment no es faci només entre illes, sinó que també es pugui distribuir entre les diferents comunitats autònomes de l'Estat. Hugo Martínez és el portaveu de sa Unió.
3: Que el govern balear no puede, por tanto, decidir hacer este reparto equitativo entre islas. El decreto de 2025 realizado por el gobierno sí que contemplaba aquellas diputaciones forales del País Vasco, pero no añadió que Baleares pues vivimos la misma situación.
2: El ple també ha aprovat una proposta del Partit Socialista per aplicar el plus d'insularitat en la seva quantia màxima a tot el personal del Consell d'Elit.
4: I 3 de cada 5 queixes recollides per l'entitat Consoval estan relacionades amb denúncies d'irregularitats per part de propietaris d'habitatges i les persones migrants són les que més les pateixen.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
4: Parlant de contractes en negre, de com els propietaris neguen els nouvinguts a empadronar-se a l'habitatge i de convertir la sala d'estar en una habitació, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears té constància d'alguna d'aquestes denúncies i reclama al govern espanyol que reguli aquest tipus de pràctiques per evitar-les.
6: El president de Consoval, Alfonso Rodríguez, explica que els migrants són el col·lectiu que més acudeix a la seva entitat per denunciar pràctiques abusives. Entre les principals queixes que arriben a Consoval són que la propietat no fa les reparacions obligatòries i que s'incrementa la renda sense cap tipus de justificació. En els dos primers mesos de l'any, Consoval va rebre 180 sol·licituds relacionades amb reclamacions o informació sobre habitatge.
7: Es que estamos viviendo una situación de que el pobre está robando al pobre, el más pobre y el más vulnerable es el inmigrante, y ese es donde se están llevando prácticamente todo este tipo de abusos. La persona tiene que empadronarse, se tiene que registrar en su ayuntamiento donde tiene su domicilio. Y aparte, además es un derecho porque si no estás empadronado no tienes acceso a servicios básicos. Pero como decía, además de un derecho es una obligación.
6: Davant aquest escenari, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat, José Miguel Artieda, diu que és essencial la intermediació de professionals per evitar males pràctiques i reclama a l'administració més controls i sancions contra aquelles persones que infringeixin la llei.
4: I els problemes d'accés a l'habitatge han centrat el primer ple del nou curs polític a l'Ajuntament de Palma després de l'aturada de l'estiu. L'oposició acusa l'equip de govern d'afavorir l'especulació mentre Cort recorda que el pla de xoc posarà, diu, al mercat 1.000 habitatges a preu limitat.
6: Un pla marcat per la història de Pilar López, de 65 anys, que fa unes setmanes va avançar a IB3 Ràdio per haver estat desnonada del seu habitatge per un fons Voltor a principi de juny, on vivia des del 2012, ara s'allotja a un hostal al barri del Secà de la Real, proporcionat pels serveis socials de l'Ajuntament, però a final d'any haurà d'abandonar-lo. La dona té problemes de salut i afirma que només cobra 480 euros mensual de l'ajuda per a majors de 52 anys. Per això demana una alternativa habitacional urgent.
8: Me dijeron que tenía que notificarlo a la SAMU y a la policía para que supieran que vivían en la calle. Yo les dije que no. Que yo no soy una ilegal, yo soy una española, cotizado 40 años en este país, en hostelería. Y yo no tengo por qué dar notificación de que vivo como una ilegal en la calle. Me han dicho que me vaya a la península, que es más barato.
6: Un cas que ha provocat una estira i arronsa entre la portaveu de la PA, Àngela Pons, i el batlle de Palma, Jaime Martínez.
9: D'aquestes persones venim a xerrar, ja que vostè no obri sa boca per res, ni per donar una solució.
10: Li deman respecte en aquest plenari. Si no, no li deixaré intervenir.
6: L'Ajuntament de Palma assegura que ja ha esgotat tots els seus recursos per ajudar Pilar.
4: Els socialistes reclamen que es faci més habitatge públic, mentre Més per Palma considera que l'equip municipal especula en l'habitatge i que la solució, diu, és intervenir al mercat de lloguer. Son Xisco, del MAU, i l'ecosobiranista Neus Truyol.
11: Han conegut aquests dies el cas d'Anna Mari Carmen, però avui hem escoltat també el cas d'Anna Pilar i que, precisament, ara no té un lloc on poder viure, en una situació de salut molt delicada. I on aquest govern municipal, en comptes d'atendre, d'escoltar i de donar resposta, el que fa és donar-li l'esquena.
12: A Palma hi ha moltes Mari Carmens que estan esperant l'empar de les administracions públiques i, per tant, el Partit Popular no fa res. Però també ens trobem un Partit Socialista que tampoc actua davant aquest drama de l'habitatge. Tenim un Ministeri d'Habitatge que no ha fet cap acció per revertir aquesta situació.
4: Vox es desmarca, culpa l'Estat i afirma

0: Afirma que és incoherent que es defensi el dret a l'habitatge i les persones vulnerables mentre es deixa entrar els immigrants, diu, de manera irregular. És Fulgencio Coll.
1: ¿Pero qué hacemos con todos estos que están ahora mismo acampando bajo lonas, tiendas? ¿Qué hacemos con toda esta gente que ahora mismo está en una situación, diríamos, de desamparo? ¿Vamos a crear viviendas para ellos urgentemente? ¿Vamos a col·locar-los cuando los que están pagando impuestos, están trabajando, no pueden acceder?
0: I l'Ajuntament d'Eivissa rehabilitarà immobles municipals del barri de Sapenya per reconvertir-los en 5 habitatges i també farà un concurs públic per adquirir-ne d'altres que incorporaran al parc municipal, al parc públic municipal. Així s'ha aprovat en el ple celebrat avui.
2: Era un dels primers punts i tot i que ha estat aprovat per unanimitat, s'ha iniciat un encreuament d'acusacions constants durant tot el ple. La visita de la ministra d'Habitatge la setmana passada a Eivissa continua encenent els ànims. Escoltam a Gemma Marí, regidora d'Hisenda, i a Clara Rosselló, del Partit Socialista.
3: Eivissa reconeix que patim una emergència habitacional i el que anuncia és que els eivissencs o residents a Eivissa, per poder accedir a un habitatge, hauran de competir amb gent de fora. I vostès, pel PSOE, bancada socialista, ho celebrau, felicitau i donau ses gràcies. Així que siga el que siga el que voteu, senyors de la bancada socialista, crec que vos heu tret sa careta, heu deixat clara la vostra posició i heu demostrat a tot el poble d'Eivissa quins són els vostres interessos reals.
4: Aquest projecte, que només se posa en marxa quan els governs socialistes i de progrés han actuat. I ens vulgui vendre el que vulgui vendre. I la demagògia i la ràbia que han fet aixecar vostès amb unes intervencions i uns discursos molt malintencionats, senyora Marí, els podem tractar en un altre punt.
0: 7:18.
5: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
6: Es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.movi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: La Policia Nacional cerca dues persones que podrien estar implicades en el suposat intent de segrest a Saranjassa, Palma.
2: La unitat d'atracaments de la Policia Nacional segueix en la investigació per esclarir els fets de l'intent de segrest que va patir l'home que va aparèixer en les mans fermades a la carretera de Saranjassa. Segons les primeres investigacions, podria ser que els agressors s'haguessin equivocat de víctima. Una persona roman detinguda a l'espera de passar a disposició judicial.
0: I les agressions contra funcionaris a les presons espanyoles van a l'alça, se n'han registrat més de 500 cada any. Ara ve en una entrevista a l'informatiu Matí, el delegat del CECIF a la presó de Palma, Jesús Casado, ha alertat que aquesta estadística d'institucions penitenciàries no reflecteix la realitat. Assegura que n'hi ha moltes més.
2: La presó de Palma, ara per ara, no presenta aquesta quantitat tan elevada de casos d'agressions de reclusos contra funcionaris. Explica Casado que el perfil del presós ha canviat els darrers anys. Diu que no son tan conflictivos.
8: Sí que se nos traía desde la península a un tipo de interno que no era originario de las islas, internos problemáticos, clasificados en primer grado, que generaban una gran cantidad de problemas. Ahora mismo ese tipo de conducciones pues se ha parado y es verdad que trabajamos sobre todo con personas originarias de Baleares o que cometen delitos en Baleares y cumplen la pena aquí.
0: I no deixant de parlar de la presó, en aquest cas de la plantilla del centre penitenciari de Menorca, que s'ha estabilitzat els darrers mesos després de l'èxode que va patir durant el darrer concurs de trasllat, informa Blai Berbé.
9: S'ha celebrat l'acte de la Mercè, patrona de les institucions penitenciàries, i s'ha fet un agraïment als funcionaris per haver travessat el període complicat durant el concurs de trasllats que va deixar moltes vacants a la presó de Menorca. També s'ha donat la benvinguda als nous treballadors. Maria González és la directora del centre penitenciari de Menorca.
10: Los meses especialmente de febrero a abril había una situación complicada en el centro por funcionarios que se han marchado, que no han estado, pero ahora mismo ya se ha incorporado toda la plantilla nueva y salvo algunas plazas vacantes, el centro ahora mismo está cubierto.
9: El complement d'insularitat, que és una indemnització per residència que perceben els treballadors des de fa 3 mesos, ha millorat també les condicions del personal. Clara Mayans és delegada del govern a Menorca.
11: És un gran avantatge perquè tots els funcionaris de l'Estat que venen a fer feina aquí a Menorca tenen un plus més de retribució per poder fer front en el cost de la vida i de l'habitatge d'aquí de Menorca i de les illes en general.
9: Amb tot, encara hi ha vacants, sobretot de personal laboral, que s'obté per una altra via. El sindicat ACAIP alerta que prestes quedaran sense cuiner a la presó. Aquest sindicat majoritari també reclama que el complement d'insularitat sigui igual per tots, independentment de la categoria del treballador.
0: I seguim parlant de qüestions econòmiques. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears alerta que el preu del combustible no deixarà de créixer i que en una setmana la gasolina podria pujar 6 cèntims més per litre i 24 cèntims en el cas del gasoil. El sector ja constata una baixada de consum i reclama al govern espanyol que adopti mesures fiscals urgents per contenir l'impacte d'aquesta escalada de preus entre consumidors, empreses i estacions de servei.
2: En el marc de les conseqüències de la guerra, l'Orient Mitjà ESBA considera que l'impacte serà especialment rellevant a les Balears a causa de la insularitat i de la forta dependència del transport i la mobilitat. Sol·liciten que abans del 1 d'octubre es reactivin les mesures que ja s'aplicaren entre el març i el juny com una rebaixa transitòria de l'impost especial sobre els hidrocarburs. L'associació considera que aquestes mesures han de tenir un caràcter temporal i extraordinari per evitar així que un encariment conjuntural acabi generant efectes estructurals sobre les famílies, les empreses i el sector de les estacions de servei. Joan Mallans n'és el president.
12: Si ens plantam, encara estem en temporada, si ens plantam a l'hivern amb aquests preus que estem tenint avui mateix, serà un hivern molt cru, tant per als consumidors com també per nosaltres mateixos.
2: Mallans adverteix dels mesos que venen, però el dia d'avui ja constata una baixada de consum a les estacions de servei de les illes.
12: Depòsit ple s'han begut molt pocs. Ja dic, la gent, sobretot el nostre client particular de tota la seva vida, està utilitzant el seu vehicle particular per bo imprescindible. Si es anava a fer feina, doncs anava a fer feina, i si ja anava a fer les gestions, anava a fer les gestions. I només en resposta és que volant necessari per fer aquest tipus de gestions o per anar a la seva feina.
2: Recordem que ahir el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo va confirmar que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovarà un nou paquet de mesures, però de moment es desconeix el seu abast.
0: I a les Balears es planteja en aquests moments una renovació profunda de les regles del matrimoni. Una nova llei que es tramita al Parlament, acordada per tots els partits, pretén regular de manera completa la protecció de cònjuges i també de les parelles no registrades, donant-los més garanties. Parlant de la compensació pel treball domèstic, de la protecció de l'habitatge familiar i de nou pacte de successoris. Això sí, respectant les particularitats jurídiques, Marta Puyalto, de cada illa.
13: El règim econòmic legal continuarà sent el de separació de béns. La proposta, però, estableix una compensació per la pèrdua d'oportunitats quan un cònjuge s'hagi dedicat a la família o hagi dedicat temps al negoci de l'altre. Ho explica l'advocat especialista en dret civil, Miquel Àngel Mas.
14: Se té en compte aquest criteri d'augment de patrimoni i se perd l'oportunitat que ha tingut aquell que ha dedicat els temps en el treball per la família. Després introdueix un altre tema que és interessant, que és la indemnització per la feina en negocis de parella.
13: La reforma també afecta les successions. La proposta permet pactar la definició entre cònjuges i organitzar en vida els drets successoris per evitar litigis futurs. Tot plegat en una societat en què cada vegada és més habitual casar-se més d'una vegada i en què existeixen famílies amb fills que no són comuns.
14: Si se vol tornar a casar, podrà quedar-se i fer una definició al cònjuge, donar-li qualque cosa, a canvi que el cònjuge renunciï a ser llítima. Se pot fer mútuament, de tal manera que se lleva aquesta font de controvèrsia i de molt de conflictes.
13: Un altre aspecte rellevant és que la llei permetrà dotar de drets i deures equivalents al matrimoni les parelles que no s'hagin registrat, això sí, amb uns requisits clars.
14: Quan tu dus 10 anys de convivència, o més de 10 anys de convivència, té descendència comuna i té la convivència actual, se t'equipara en quant a drets i obligacions o un matrimoni.
13: El text també reforça la protecció de l'habitatge familiar i permet poder romandre-hi després de la mort del cònjuge.
0: Compartir el manco un àpat el dia en família, reduir l'exposició a les pantalles i educar en l'amor propi són algunes de les pautes per prevenir els trastorns de conducta alimentària que es detecten en edats cada vegada més primerenques i que poden afectar fins a un 6% dels adolescents. Com prevenir-los i, sobretot, com detectar-los a temps ha centrat la jornada organitzada per la Direcció General de Salut Mental que ha reunit avui a Hora Baixa Palma, expert de les entitats i referents d'àmbit estatal entre trastorns alimentaris al CaixaForum.
2: Entre elles la psiquiatra infantil i de l'adolescència Montserrat Gray, que defensa la importància de compartir el manco un àpat al dia en família, no només per poder observar la relació dels infants i adolescents amb el menjar, sinó sobretot per crear un espai de connexió, conversa i escolta amb els fills.
15: Desconectarse de los hijos. Siempre comunicación, escucha abierta, no crítica. Que el adolescente se sienta con ganas de poder hablar de lo que le preocupa, de lo que está, bueno, en un momento dado pueden parecer tonterías a los adultos, pero para ellos son lo más importante de su vida en esos momentos, ¿no?
2: Gray també s'ha mostrat crítica amb els models de cossos perfectes que projecten les xarxes socials, molt allunyats, assegura, de la diversitat dels cossos reals. Precisament sobre les xarxes socials també ha incidit Irache Aguirre, referent de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Hospital Universitari de Son Espases. Alerta de l'exposició constant dels joves a continguts vinculats a la imatge corporal i defensa prevenir un ús excessiu de les pantalles i acompanyar-los en els continguts que consumeixen.
16: Pidan ayuda, que no están solos, que acompañen, que estén muy presentes, que se reduzca, se limite y se acompañe en el uso de las pantallas, en los móviles, las pantallas, las redes sociales, que estamos siendo, bueno, que no estamos viendo un problema que realmente está afectando un montón y sobre todo a los adolescentes. Y no me cansaré de repetir el tema del control y el abuso que se está haciendo de las pantallas es muy perjudicial.
0: I el coordinador de Medicina Preventiva de Son Espases recorda la importància de vacunar-se, avisa que malalties que s'havien donat per extingides com ara la pigota i el xarampió ressorgeixen per manca de conscienciació.
2: Vacunar-se sempre i al llarg de tota la vida és la recomanació dels especialistes en salut pública que insisteixen que la prevenció és clau per lluitar contra malalties que ja estaven erradicades al 2017, l'Organització Mundial de la Salut va donar per erradicat el xarampió al nostre país, una certificació que va ser retirada l'any passat després de diversos brots. Joan Rodríguez és coordinador de Medicina Preventiva de Son Espases.
17: Las vacunas son víctimas de su propio éxito y cuando consiguen eliminar una enfermedad como el sarampión puede ocurrir que ese exceso de confianza haga que puedan permitir el resurgimiento de la enfermedad. Hay recomendaciones que serían poblacionales, generalmente por edad, pero hay otras recomendaciones según ciertas características de riesgo de los pacientes, desde hábitos de vida, por ejemplo, los viajes internacionales, hasta el lugar de trabajo o lo que trabaja el paciente o todas sus comorbilidades.
2: El debat continua demà a Son Espases al curs d'actualització en vacunes.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El govern espanyol es compromet a reforçar els recursos i aplicarà les mesures que siguin necessàries a les Balears davant l'augment de les arribades de migrants procedents d'Algèria.
2: Així ho ha assegurat la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, avui de visita a Palma, després que el Consell Econòmic i Social hagi fet aquesta petició.
3: Por tanto, ese trabajo que se hace también de esa perspectiva exterior de la política migratoria, pues por supuesto también se incidirá y también se hará en un contexto de la Unión Europea. No olvidemos que España al final somos frontera sur de la Unión Europea. Toda la atención, todos los recursos y toda la predisposición.
1: El govern espanyol calcula que 13.000 migrants, la meitat dels que varen sol·licitar la regularització extraordinària a les Balears, han estat donat d'alta a la Seguretat Social.
2: Uns treballadors que es dediquen sobretot al sector primari turístic i a la construcció, un fet que, diu el Consell Econòmic i Social, té un impacte positiu en l'economia de les illes.
1: I 3 de cada 5 queixes recollides per l'entitat Consoval estan relacionades amb denúncies d'irregularitat per part de propietaris d'habitatges, i les persones migrants són precisament les que més les pateixen.
2: Parlem de contractes en negre, de propietaris que neguen als nouvinguts a empadronar-se a l'habitatge i de convertir la sala d'estar en una habitació.
1: Els problemes d'accés a l'habitatge han centrat el primer ple del nou curs polític després de l'estiu a l'Ajuntament de Palma.
2: Un ple marcat per la història de Pilar López, que fa unes setmanes va explicar a IB3 Ràdio el seu cas. Té 65 anys, problemes de salut, i des de juny viu a un hostal cedit pels serveis socials després de ser desnonada del seu habitatge per un fons voltor on vivia des de l'any 2012. Avui ha contat la seva experiència en solidaritat amb Mari Carmen, desnonada ahir a Madrid.
1: Un cas que ha reactivat les negociacions del govern espanyol per aconseguir aprovar un nou paquet de mesures per evitar així desnonament de persones vulnerables.
2: La intenció és poder garantir que un decret aprovat en Consell de Ministres no decaigui després del Congrés, com ja va passar la darrera vegada, per la majoria del Partit Popular, Vox i Junts. Per cert, Junts s'ha obert ara a negociar amb el govern estatal.
1: Les benzineres ja noten el preu disparat dels combustibles.
2: El preu del gasoil i la benzina no deixa de créixer. Joan Mallans, president de l'Associació d'Estacions de Servei de les Balears, assegura que ja es percep una baixada del consum i demana ajuda.
4: Si mos plantam, encara estem en temporada, si mos plantam a hivern amb aquests preus que estem tenint avui mateix, serà un hivern molt cru, tant per als consumidors com també per nosaltres mateixos.
1: La presó de Menorca recupera personal després de l'èxode que va patir durant el darrer concurs de trasllats.
2: El complement d'insularitat que perceben els treballadors des de fa 3 mesos ha millorat les condicions del personal. Clara Mallans és delegada del govern a Menorca.
5: És un gran avantatge perquè tots els funcionaris de l'Estat que venen a fer feina aquí a Menorca tenen un plus més de retribució per poder fer front en el cost de sa vida i de sa habitatge d'aquí de Menorca i de ses illes en general.
2: En tot, encara hi ha vacants, sobretot de personal laboral, que s'obté per una altra via.
1: I la Policia Nacional cerca 2 persones que podrien estar implicades en el suposat intent de segrest a Saranjassa, Palma.
2: Els agents continuen en la investigació per esclarir-ne els fets. Segons les primeres investigacions, podria ser que els agressors s'haguessin equivocat de víctima. De moment, hi ha un detingut.
1: I a la següent mitja hora de l'informatiu us explicaran que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu intervendrà a l'ONU enmig de les protestes i el seu pols amb el batle de Nova York.
2: La seva intervenció avui capvespre centrarà tota l'atenció després que el president espanyol Pedro Sánchez, aquesta passada matinada, s'hi ha referit tant a ell com a Donald Trump sense citar-los directament. Els ha titllat d'egoistes, ignorants i cruels.
1: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Miqui Tous. Bon vespre.
6: Bon vespre.
1: El Mallorca cercarà diumenge contra l'Almeria continuar invicta a casa.
6: Sí, el conjunt vermell suma 3 victòries en 3 partits i no ha encaixat cap gol a l'estadi de Son Moix. Aquest cap de setmana tindrà, això sí, una prova de foc contra un dels favorits per aconseguir l'ascens a primera, l'Almeria. El porter del Mallorca, Arnau Tenas, s'ha mostrat content d'aquesta bona dinàmica de l'equip com a local.
7: A casa pues, estem espectaculars, estem inclips, ens sentim com a casa mateix, perquè és el nostre estadi, i bueno, tranquil·litat entre tot, sobretot fer feliços els mallorquinistes que ens apoyen cada cap de setmana i ja està, que sigui una alegria per ells.
6: Això sí, diumenge Luis García tindrà una baixa importantíssima en defensa, la del central Martin Valien. Arnau Tenas ha parlat de les baixes que pateix l'equip aquesta jornada.
7: Tots sabem el nivell que tenen a Martin i Zito i ja et dic, ells aquest cap de setmana no els hi tocarà, però tenim una plantilla molt àmplia que a qualsevol posició pues, queda coberta.
6: El Mallorca jugarà diumenge a les 4 i quarta a Son Moix, aquest partit contra l'Almeria, però la jornada segona divisió començarà demà, ho farà a les 8 i mitja a Montilivi amb el Girona Albacete. I a la primera divisió, Javier Aguirre ja ha dirigit el seu primer entrenament com a tècnic del València. El mexicà, juntament amb el mallorquí Toni Amor, tenen el repte de treure el conjunt che de la zona de descens. El València només ha guanyat un partit aquesta temporada. Javier Aguirre ha explicat la seva arribada a l'aeroport de València perquè ha donat el sí al club valencià.
8: Llevo 15 temporades en Espanya i sempre vine a jugar a València i guau! Era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que nos cueste, que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, buf, y la prensa no, pero bueno.
6: Javier Aguirre i el mallorquí Toni Amor debutaran a la banqueta valencianista el dia 11 d'octubre al camp del Racing de Santander. I a la primera federació, partit gran demà a Can Misses, la UD Eivissa rep a un històric i quart classificat del seu grup, el Saragossa. Els aragonesos provaran la fiabilitat del Pitiusos a casa, on han sumat dos triomfs en dos partits. El tècnic Raúl Llona ha parlat avui migdia d'aquest esperat partit.
9: Es un club histórico, pero que está en primera ref, está en nuestra categoría y que como tal, pues así lo tenemos que entender. Creo que tiene una gran plantilla, con un gran entrenador, cuerpo técnico, preparado para estar arriba y competir en cualquier escenario. Y nosotros, bueno, pues somos sabedores de sus potenciales, sabemos de sus características, de todo lo que están intentando hacer también, ¿no? Y bueno, nos hemos analizado para preparar bien el partido.
6: Aquesta partidasa a Can Misses començarà a les 9 i quart del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I també demà en directe per IB3 Ràdio, una mica més prest, a les 7 i mitja, viurem el partit de futbol sala entre Xota i l'Illes Balears Palma. L'equip mallorquí vol continuar amb el seu bon inici de la competició. L'equip d'Antonio Vadillo cercarà demà a la pista del conjunt navarrès la tercera victòria en tres partits. És el jugador del Palma, Machado.
10: Sobre todo Xota ha cambiado un poco el equipo. Yo lo vi en los partidos, está compitiendo muy bien. Entonces creo que sí, que puede ser un partido difícil como el del año pasado. Los partidos ahí son siempre difíciles. Yo estoy aquí hace mucho tiempo y son siempre partidos muy apretados. Siempre van a los últimos minutos del partido tú a tú. Entonces mentalizar eso porque en teoría va a ser un partido muy, muy difícil como todos los otros partidos.
6: Machado també explica que el bon començament de la temporada ha donat confiança a l'equip de Vadillo.
10: Nos da confianza, ¿no? Nos da confianza de seguir. Hicimos un buen partido, sobre todo en la parte ofensiva en Supercopa. No nos salió, mucho balón a palo. Mejoramos algunos aspectos de la parte defensiva, que es un tema que estamos aprofundando mucho desde el año pasado.
6: Per aquest partit de demà, Antonio Vadillo té la baixa del porter Luan Muller. I en bàsquet, demà divendres i a partir de les 8 del vespre torna la competició a la primera FEB i ho fa amb un partit molt especial. Al Palau de Son Moix s'enfrontaran el Palmer i el Fiwi Mallorca, un derbi mallorquí per obrir el curs 26-27. Joan Feliu és el capità del Palmer.
11: La nostra afició, tant els anys que han tingut bons com els anys no tan bons, direm, sempre ha estat. I sempre que hi ha derbi, sigui aquí contra el Fiwi o si jugant contra el Menorca, sempre donen un extra d'afició. I segur que demà intentarem que hi hagi la màxima afició possible i disfrutar d'aquest partit.
6: I el tècnic del Ciutat Mallorca, Àlex Formento, espera un Palmer molt físic i un partit molt complicat.
12: Bueno, una mica la identitat que han ensenyat aquests dies que han jugat, no? Un equip molt agressiu, molt físic, amb molt joc de 10 contra 1, que va molt bé el rebot d'atac, que t'apreta molt. Bueno, un rival molt difícil, amb el qual tenim que estar molt concentrats per intentar que les seves virtuts pues, llueixin al mínim possible.
6: Demà a les 8 del vespre es disputarà aquest derbi entre el Palmer i el Ciutat i dissabte debutarà el bàsquet Menorca. Ho farà a la pista del Cantàbria. I acabam en ciclisme perquè Enric Mas i Mavi Garcia ja s'entrenen a Montreal. Els dos representants illencs al Mundial han fet un reconeixement del circuit. Dissabte, Mavi Garcia disputarà la prova de ruta. Per la seva part, Enric Mas, vigent campió de la Vuelta, ho farà diumenge en una exigent etapa de 273 quilòmetres.
1: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
13: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
14: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Santa Eulària de Riu reclamarà al govern mesures immediates davant les elevades temperatures en els centres educatius del municipi. Dani Manau.
15: Ha estat en el ple d'avui en el qual s'han aprovat les mocions pactades del Partit Popular i dels socialistes que preveuen col·laborar amb la Conselleria d'Educació per posar en marxa mesures provisionals mentre s'adapten les aules dels centres escolars. Sentim per aquest ordre Álvaro de la Fuente d'Unides Podem, Paula Salsoso de Vox, Marina Morales del PSOE i la regidora d'Educació, Marisol Ferrer.
16: Luego, ¿qué es lo que nos llega con ese plan piloto si todavía no tenemos el diagnóstico hecho de los centros de Santa Eulària de Riu? Ustedes son muy optimistas, les damos pleno apoyo, pero los unos y los otros han llegado tarde a reconocer una realidad, y es que los veranos, en muchos centros educativos, es literalmente un horno.
17: En algunos casos se les ha planteado que no se puede actuar aula por aula, porque eso está creando una desigualdad entre colegios.
18: Exigeix una resposta immediata. Segons la denúncia formulada per l'AFA del CEI Puigdenbais, s'han registrat temperatures de fins a 40 graus a les aules i això no es tracta d'una situació particular només d'un centre, sinó que es repeteix a la majoria dels centres del municipi.
19: I els recursos econòmics i necessaris per a la seva execució. Mentre aquestes actuacions estructurals no s'hagin executat, és necessari garantir que els centres educatius disposin de mesures provisionals suficients per minimitzar els efectes de les altes temperatures sobre l'alumnat i el personal docent i adolescent.
1: I si no hi ha res de nou, la nova Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa obrirà les portes al pròxim curs escolar 2027-2028 i és que la previsió és que l'abril de l'any que ve acabin les obres.
2: S'hi han invertit 7 milions d'euros per aixecar dos pavellons amb 23 aules a dos dels antics pavellons militars de Sa Coma i 4.000 metres quadrats de superfície. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha visitat avui l'edifici de Sa Coma i s'ha reunit també amb els directors dels centres educatius Pistius. És aquest curs, per primera vegada, els alumnes d'infantil i primària disposaran d'un equip de 3 psicòlegs per supervisar les seves necessitats.
20: Som la primera comunitat autònoma a atendre amb la figura de psicòleg educatiu en el màster de psicologia clínica l'alumnat, diguéssim, in situ a les aules. De l'any 24, en dos anys, han davallat més d'un 5% el nombre d'abandonament escolar a secundària i jo confio que la figura de psicòleg hagi ajudat.
1: La companyia de baix cost britànica EasyJet estrenarà dues freqüències setmanals entre Aberdeen, Escòcia i Mallorca.
2: La connexió començarà a funcionar a partir de dia 3 de maig i tindrà dues freqüències setmanals.
1: I dimarts es veren amb la presidenta Marga Proens i avui ho han fet amb el del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. El GOP i Terra Ferida han traslladat a la institució insular la seva preocupació per la massificació, la turistificació i la pèrdua, diuen, de qualitat de vida. Els ecologistes expliquen que hi ha hagut avanços.
2: Reconeixen que hi ha una major conscienciació sobre aquesta problemàtica, però demanen més mesures per posar topalls a la construcció en sòl rústic, a l'entrada de vehicles i a les places turístiques. Les dues organitzacions demanen introduir canvis en el pla d'intervenció en àmbits turístics i també en el pla territorial. Ara bé, com ha fet la portaveu de Terra Ferida, Maria Ors, reconeixen que hi ha una major conscienciació sobre aquesta problemàtica.
21: Hem avançat amb conscienciació. Entenen que hem arribat en el límit. Igual que fa X anys això no s'entenia, avui ho entenen. Entenen i estan prenent una sèrie de mesures per fer més sostenible a l'illa de Mallorca.
2: Així tot, el president del GOP, Joan Moranta, ha demanat més mesures per posar topalls a la construcció en sòls rústics, a l'entrada de vehicles i a les places turístiques.
22: Si volen reduir els impactes ambientals i socials d'aquest sistema tan depredador que tenim, hem de posar un poc més d'ordre. No basta contenir, s'ha de posar més ordre. Hi haurà part de sector econòmic que hauran de baixar, altres hauran de pujar.
2: El vicepresident del Consell, Toni Fuster, ha tret pit de l'acció del govern de Galmés.
23: Per primera vegada s'han posat mesures pioneres. Per exemple, a la llei d'afluència de vehicles a l'illa de Mallorca. Però qui ha tingut la valentia de dur a terme ha estat un govern presidit pel senyor Galmés. Igual que en temes turístics, el Partit Socialista i més varen deixar un sostre turístic de 430.000 places turístiques i nosaltres estem fent feina en tota la legislació que estem fent per reduir aquest sostre fins a unes 14-12.000 places turístiques.
1: I els darrers anys, la badia d'Alcúdia ha experimentat canvis en el seu litoral. Les platges de Muro i Can Picafort es tornen cada vegada més estretes per la pèrdua d'arena. Aquesta s'acumula al port d'Alcúdia i dificulta les maniobres de les embarcacions. Per revertir l'erosió de la costa, s'ha presentat un protocol d'actuació per preservar i recuperar la badia d'Alcúdia.
2: L'objectiu és analitzar l'evolució de la costa per determinar les mesures adients i participen científics, institucions públiques i també associacions hoteleres. La platja de Muro és una de les zones més afectades per la pèrdua d'arena juntament en Can Picafort. El batlle de Muro, Miquel Porquer, creu que el protocol permetrà revertir aquest retrocés de la costa que diu és visible any rere any.
24: Quan tu comences a veure que la superfície que tens no és la mateixa que tenies, ni és la mateixa quantitat de gandules, respectant els 6 metres que ha d'haver fins en llindar de la mà fins a la primera línia, aquí te'n dones compte de que realment la superfície s'està recalculant.
2: El protocol fixarà ara els primers passos d'actuació a la badia d'Alcúdia. Segueix així l'exemple d'altres zones, com Cala Millor, on també està en marxa una iniciativa similar per corregir la pèrdua d'arena.
1: I tornant a parlar d'habitatge. Perquè el desnonament d'Anna Mari Carmen, una dona de 87 anys que ahir va ser expulsada del pis per part d'un fals voltor després de viure-hi 7 dècades a Madrid, ha commocionat l'Estat i ha reobert el debat polític sobre la necessitat que s'aprovin mesures per evitar desnonament de persones vulnerables. Junts, de fet, ha reconegut que està negociant en l'executiu per aprovar les mesures dimarts en el Consell de Ministres, mentre que Sumar pressiona el seu soci, el PSOE, també perquè es puguin aprovar aquest reial de decret que altres vegades no ha tirat endavant per manca de suports.
2: La intenció és poder garantir que el reial decret aprovat en Consell de Ministres pugui convalidar-se després al Congrés i evitar que decaigui, com va passar la darrera vegada quan la majoria del PP, Vox i Junts va tombar la iniciativa. Sumar ha demanat directament a l'executiu que entre els punts s'inclogui l'expropiació del pis d'Anna Mari Carmen. Verónica Martínez Barbero és la portaveu del grup parlamentari Sumar.
3: És viable jurídicamente. El artículo 33.3 de la Constitución Española lo prevé, la ley de expropiación también, con una serie de condiciones, y nosotros creemos que para eso lo que tenemos que hacer es meterlo en el Real Decreto Ley del martes, esta expropiación del piso de Mari Carmen, un Real Decreto Ley que tiene que haber más contenidos, pero es esencial esa expropiación con rango de ley el martes en el Consejo de Ministros.
2: Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha volgut normalitzar el desnonament de la dona, assegura que és un dels tants que es produeixen cada dia i acusa el govern estatal de no prendre mesures per evitar-ho.
4: Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el gobierno, es decir, Sánchez, por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley, de unas leyes, que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas.
2: I una reacció més, la del relator de les Nacions Unides pel dret a l'habitatge, Koldo Kasla, que ha criticat a les xarxes socials el desnonament i ha defensat que la jutgessa l'hauria d'haver suspès per evitar un dany irreparable i permetre a Espanya complir de bona fe les seves obligacions internacionals en matèria de drets humans.

0: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que els triatges entre els immigrants de Ceuta han impulsat els retorns voluntaris. Ara mateix assegura hi ha entre 150 i 200 persones que tornen cada dia de manera voluntària al Marroc. Això passa després que els funcionaris els informin que no compleixen amb el requisit per quedar-se a Espanya. Així ho ha explicat avui, després de la reunió del Comitè Especialitzat de Situació, del qual ell exerceix el comandament únic.
1: Están retornando, 7.000 personas ya lo han hecho, cada día entre 150 y 200, muchos de ellos porque ante la primera entrevista ya se les dice que van a ser devueltos y por tanto tengo que lanzar el mensaje claro de que la mayoría de quienes están en la playa del Trampolín, en la playa de Benítez y en los recursos van a ser devueltos porque no van a tener derecho a protección internacional.
0: El ministre assegura que fan feina per retallar els terminis de 12 setmanes com a màxim que estableix la legislació per resoldre els expedients. I Donald Trump ofereix a Xi Jinping treballar junts per un futur millor per als dos països.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha oferit al seu homòleg xinès, Xi Jinping, treballar junts per forjar un futur millor per als dos països.
3: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security.
2: Explica que durant la visita també han discutit altres temes de política internacional com la seguretat, la tecnologia i la superintel·ligència, tot per tenir pau i prosperitat per dècades i dècades. Paraules que ha aplaudit Xi Jinping. Diu que, donat els canvis en aquest món, Xina i els Estats Units comparteixen una responsabilitat històrica de defensa i pel desenvolupament humà.
0: Set i 53 minuts, moment per la cultura.
4: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: I en aquesta hora ja s'ha donat el sus a la 37a edició de la Fira del Llibre en Català, organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca, que se celebra des d'avui i fins dia 27 al Jardí de la Misericòrdia a Palma. Reunirà una trentena de participants i una vintena d'activitats. Allà hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quin ambient hi ha en aquest primer dia de fira?
1: Bon vespre. L'ambient aquí a la Fira del Llibre en Català, La Misericòrdia, és molt animat, és de gaudi, les paretes ja estan llestes, ciutadans i molts infants passegen i miren i remiren llibres i trobem novetats de la temporada i també alguns clàssics. Són moltes les persones que no s'han volgut perdre, de fet, aquest primer dia. En un primer moment hi ha hagut un conte-conte seguit del pregó de la mà de Carles Rabassa, recordant que durant totes les jornades hi haurà signatures de llibres i també activitats. De fet, diumenge es farà un acte en streaming conjunt amb la Fira del Llibre en Català de Barcelona amb un recital en honor a Blai Bonet. Escoltam també la vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Laia Legret, i de la llibreria Drac Màgic.
2: Idò bé, moltes ganes, jo crec que serà molt potent perquè es bon temps mos acompanya, perquè hem preparat una programació estupenda i creiem que tindrà molt bona acollida.
1: Mentrestant, els llibreters també ens han recomanat alguns llibres, com per exemple el darrer llibre de Laura Agost. Més enllà d'aquesta alegria que dèiem que se respira aquí a la fira, també s'han viscut moments molt emotius durant el pregó de la mà de Carles Rabassa, com dèiem, que és escriptor i guanyador de premis de gran renom, com el Sant Jordi de novel·la d'enguany o el Carles Riba del D8. Durant el pregó, Rabassa ha expressat la seva admiració i valentia per les llibreries i editorials que aposten sense complexes per una literatura en català. També ha reivindicat l'ús de la llengua. El pregó, que ha durat uns 15 minuts, ha estat acompanyat de molts aplaudiments i molta expectació. Escoltam-ne un fragment.
3: Pretendre que una fira del llibre en català a qualsevol racó dels països catalans no és una anormalitat històrica és donar ales que la setmana del llibre en català és un acte de tribu. D'una banda, és veritat, venim a trobar-nos a l'ombra de nosaltres mateixos i també a donar normalitat completa a la nostra essència atacada i malmenada pel capitalisme ferotge i per les institucions que l'acompanyen a expandir-se. Però també hi sabem donar la volta i convertim aquest aplec en un espai de centralitat, en una alternativa de mercat, en un expositor de la vitalitat de la literatura catalana i en català.
1: Mentrestant, com dèiem, els llibreters també ens han fet algunes recomanacions de llibres que es poden descobrir durant aquests dies de fira.
0: Gràcies, Francesca. I el cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui han iniciat oficialment la 8a edició del Menorca Dove Fest. Ha estat a les 6 de l'hora baixa a la sala Can Oliver de Maó.
4: Tots dos han analitzat la darrera feina del director de cinema, Històries del Buen Valle, en una conversa on també han reflexionat sobre l'art de contar històries. A les 8, tot just d'aquí un minut, comença la projecció de la pel·lícula als cinemes Ocimax del Menorca Dove Fest. Comptarà amb activitats programades fins dia 18 d'octubre a Mos, Castell, Sant Lluís, Es Mercadal i Ciutadella, entre elles 11 exposicions fotogràfiques i 37 pel·lícules. Escoltam el cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almaceregui, protagonistes d'aquest primer acte.
5: Tiene la vocación de ser un poco una sinécdoque del mundo entero, ¿no? Porque es un barrio con mucha gente de procedencias muy diversas. O sea, a diferencia del reportaje o el periodismo, siempre nos asiste la ambición de crear un relato universal, aunque sea a partir de una realidad muy local.
6: Quiero hablarle de cosas que he visto en esta película que son nuevas con respecto al trabajo en conjunto de José Luis. De la necesidad que tenemos hoy del cine de Guerín, ¿no? En un momento de catastrofismo, de sociedad del espectáculo.
0: I Sant Joan de Labritja ha concedit la medalla d'or al municipi a títol pòstum a Antoni Planells Tur.
4: Conegut com Toni d'Emplanes, va dedicar la seva vida a preservar la cultura popular d'Eivissa, va tenir un paper clau en la recuperació i transmissió de les sonades, el toc del tambor, les castanyoles
0: i el Ball Pagès va contribuir també a la creació del grup folklòric Balsenat l'any 1965 i va rebre el Premi Ramon Llull del Govern l'any 1998. També es lliurarà la distinció al mèrit ciutadà als obrers de les parròquies de Sant Joan, Sant Miquel, Sant Llorenç, Sant Vicenç i de la Capella de Portinatge. La penya independent Club de Patinatge rebrà la distinció al mèrit esportiu.

0: I el mestre músic i musicòleg mallorquí Joan Company ha estat distingit amb el segon Premi Nacional de Música Coral, un guardó creat per l'Associació Cultural Gran Premi Nacional de Cant Coral per reconèixer la trajectòria de persones o entitats vinculades al desenvolupament de la música coral a Espanya.
1: El jurat ha concedit per unanimitat el reconeixement a Company i ha destacat la seva gran trajectòria com a músic, musicòleg i director de corals i també el seu paper en el desenvolupament de la música coral a Espanya durant els darrers 50 anys. Fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears fa ara més de 4 dècades, Company dirigeix actualment la Coral de la Capella de la Seu des de l'any 2022 i el cor del Festival del Cap Rocat de Mallorca. El guardó, que enguany celebra la segona edició, es lliurarà durant la 26a edició del Gran Premi Nacional de Canto Coral, que tindrà lloc el 7 de novembre.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 24 de setembre, en què el govern espanyol es compromet a reforçar els recursos i aplicar les mesures que siguin necessàries a les Balears davant l'augment de les arribades de migrants procedents d'Algèria. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. Així ho ha assegurat la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, avui de visita a Palma després que el Consell Econòmic i Social hagi fet aquesta petició.
2: Por tanto, ese trabajo que se hace también de esa perspectiva exterior de la política migratoria, pues por supuesto también se incidirá y también se hará en un contexto de la Unión Europea. No olvidemos que España al final somos frontera sur de la Unión Europea. Toda la atención, todos los recursos y toda la predisposición.
0: El govern espanyol calcula que 13.000 migrants, la meitat dels que varen sol·licitar la regularització extraordinària a les Balears, han estat ja donat d'alta a la Seguretat Social.
1: Uns treballadors que es dediquen sobretot al sector primari, turístic i a la construcció, un fet que, diu el Consell Econòmic i Social, té un impacte positiu a l'economia de les illes.
0: I els problemes d'accés a l'habitatge han centrat el primer ple del nou curs polític després de l'estiu a l'Ajuntament de Palma.
1: Un ple marcat per la història de Pilar López, que fa unes setmanes va avançar a IB3 Ràdio. Té 65 anys, problemes de salut, i des del juny viu a un hostal cedit pels serveis socials després de ser desnonada del seu habitatge per un fons voltor on vivia des del 2012. Avui ha contat la seva experiència en solidaritat amb Anna Mari Carmen, desnonada ahir a Madrid.
0: Un cas precisament que ha fet reactivar les negociacions del govern espanyol per aconseguir aprovar un nou paquet de mesures per evitar desnonaments de persones vulnerables.
1: La intenció és poder garantir que un decret aprovat en Consell de Ministres no decaigui després al Congrés, com ja va passar la darrera vegada per la majoria de PP, Vots i Junts. Ara, la formació catalana s'ha obert a negociar amb el govern estatal alhora que Sumar demana que s'expropiï el pis al Font Voltor on fins ara vivia Mari Carmen.
0: I les benzineres ja noten el preu disparat dels combustibles.
1: El preu del gasoil i la benzina no deixa de créixer. Joan Mellans, president de l'Associació d'Estacions de Servei de les Balears, assegura que ja es percep una baixada de consum i demana ajuts.
3: Si mos plantam, encara estem en temporada, si mos plantam a l'hivern amb aquests preus que estem tenint avui mateix, serà un hivern molt cru, tant per als consumidors com també per nosaltres mateixos.
0: I la presó de Menorca recupera personal després de l'èxode que va patir durant el darrer concurs de trasllats.
1: El complement d'insularitat que perceben els treballadors des de fa 3 mesos ha millorat les condicions del personal. Clara Mayans és delegada del govern a Menorca.
4: És un gran avantatge perquè tots els funcionaris de l'Estat que venen a fer feina aquí a Menorca tenen un plus més de retribució per poder fer front en el cost de la vida i de l'habitatge d'aquí de Menorca i de les illes en general.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, aposta perquè el Marroc atengui amb fons europeus els menors que no puguin acollir-se a la reagrupació.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, aposta primer que aquests menors tornin a les seves famílies, però que si no, pot ser que el Marroc es faci càrrec amb fons europeus, una mesura que està d'acord, diu, el govern espanyol, la Unió Europea i el de Ceuta.
5: Nadie duda de que el reagrupamiento es la primera opción, pero si luego resulta que no se puede reagrupar familiarmente, porque no es porque la familia esté desestructurada o porque no sea lo que conviene, pues cabe la posibilidad de que haya un tutor. Si además resulta que no hay un tutor, pues cabe la posibilidad de que haya una institución. Una institución que puede ser hasta financiada por parte de Europa, por parte de los propios fondos europeos, en Marruecos.
0: Així arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua. Els butlletins informatius ara comença entre avui i demà.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, que és i que no és clàssic. Aquesta serà una de les preguntes que més farem en el programa d'avui. James Bond és un clàssic o és Casablanca? Qui és més clàssic, Beethoven o els Beatles? Per què triomfa l'Odissea de Nolan en el cinema? Perquè han gastat molt en publicitat? O perquè els clàssics grecs són part del nostre ADN i connectam? Un cotxe que fa 25 anys que roda, que és un clàssic... O és un cotxe vell? Un clàssic és que jubilats no aconsegueixin plaça per viatjar en el programa de turisme social, que els polítics se posin les piles davant la pressió social i abans de les eleccions, i que qui governa o qui mana vulgui fer callar les veus que l'incomoden. Tot això també són clàssics. Per cert, el clàssic dels clàssics se jugarà dia 25 d'octubre a les 9 del vespre, en el camp del Barça.

0: Vinga, que ja és hora de començar a estirar de ses paraules polisèmiques. Naina Marc, ja sabeu que sempre tria sa cançó, que comença en sa que començam aquest programa. I t'he de demanar, Naina Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé.
0: Beníssim, quina energia sempre. A tu que te venes cap si t'ha dit clàssic.
1: Idò, jo, com que som una gran aficionada del que vaig i faig equitació, me veno cap la doma clàssica, que és una de les moltes disciplines que hi ha en un món de la hípica. I la qüestió és que avui he sortit en un carrer a veure què pensa la gent quan els hi deim clàssic.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Home, per mi, que sóc una gran amant dels llibres, un clàssic a casa meva, és un llibre sempre a la tauleta de nit.
4: Para mí un clásico es escuchar siempre, todos los días, a la misma hora, en el horario laboral, la música de siempre, que es rock internacional, como Coldplay.

0: És el que més mos ensenya. Un clàssic pot ser qualsevol cosa si ho demanes a segon qui.
1: Los Legos, porque me gustan mucho.
2: Pues con la meva mare treballa por la tarde també, un clàssic que sempre hi ha és macarrons.
3: Un clàssic pot ser... Bé, el que nosaltres l'empleem sempre és quan és una cosa que sempre se fa, que sempre la feim. Ah, això és un clàssic. O inclús una persona que veus que sempre és la mateixa, deim, mira, aquest, un clàssic. O inclús també, després, el partit de futbol, no? El clàssic és el Barça-Madrid.
4: Un clàssic és que me telefoni el meu fill petit.

ja saps què has de preparar per sopar avui. No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: Bé, segons el que tenim aquí a documentació de la ràdio, aquesta cançó se sol cantar i se sol ballar el dia de l'any nou xinès. I mos dona peu a demanar-nos què li haurà preparat Donald Trump a Xi Jinping per sopar a la seva visita a la Casa Blanca, perquè una amistat profunda com la que hi ha entre els dos presidents, segon ha dit Donald Trump, jo crec que s'ha de celebrar, no sé, amb un bon àpat. Sebastià Cloquell, cuiner, tu què cuinaries per Trump i per Xi?
1: Pues, tampoc no ho tenc molt clar, però diria que tiraria d'algo molt genèric com és un hot pot. Un hot pot és un tipus de sopa xinesa molt enriquida, en el qual després se fa un bufet, se posen damunt la taula proteïnes, hidrats, verdures, i vas mogant allà. És a dir, que com que no els conec personalment, pues així poden triar el que vulguin ells.
0: És una bona idea, perquè així van mogant, van xerrant, Arancel, sí, no, Ia, tu, no, vinga, tira, que sí. Te tiro un pet, que no, mentre estàs vas mogant la carn i les verdures. Quina bona idea. Sebastià Cloquell, benvingut, t'entro avui demà.
1: Moltes gràcies.
0: Un home que està a punt d'obrir el seu restaurant, així que gràcies per venir, que sé que hi ha nervis en aquesta secció que dèiem a sopar d'avui i està per de demà. Està a punt d'obrir-lo, però tot va començar cercant i trobant un local a Palma, que és el mític Cafè Barroc.
1: He trobat un local on obrir el meu restaurant. Som en Sebastià Cloquell, som de Montuïri, som cuiner. Després de fer moltes voltes per Palma,

0: És a dir, no té cap mèrit. Bueno, potser tal vegada caic en gràcia, però és... Del meu punt de vista, única i exclusivament, perquè m'he posat allà enmig.
1: Bueno, i de forma molt natural.
0: També.
1: Perquè tu dius, és un projecte personal, mm-hmm. fora fons d'inversió, pura essència humana. La pregunta és, segueixes sense pasta? En tens ara més o manco
0: entenc
1: que quan vas fer aquest riu?
0: Entenc molta menys que quan
1: sí,
0: vaig
1: ja
0: fer
1: el vídeo. Ja m'ho imaginava. Ja m'ho imaginava. Ara s'han d'anar tot a posar en marxa el restaurant.
0: Sí. És així.
1: Que l'heu reformat... clar, és que és començar de zero, pràcticament.
0: De zero, perquè sí que és vera que el local era emblemàtic i va tenir la seva època de final dels 90, principis dels 2000, però no deixa de ser una casa mallorquina antiga. Crec que vaig veure que la data del 39, si no vaig malament, i reformes n'hi havien fet ben poques de llavors.
1: No?
0: O sigui que jo m'he trobat una situació bastant un poc dramàtica, i això sumat a que tot és extremadament car, tots els operaris o totes les empreses, els materials han pujat molt de preu, tot... sí, fora un coixí, un bon coixí o un fons d'inversió darrere, com tu has dit, te'n dones compte que tot val molt.
1: Però t'has animat.
0: Sí, perquè una vegada començat ja no ha volta enrere.
1: Bé, ja has fet una comunitat xarxes, això vol dir que segurament es dia que obris portes, tindràs també molta gent que molt encuriosida per conèixer veure això com ha acabat.
0: Això s'espera, i aprofit per contar que jo a xarxes les he obert o m'hi he fet una forta aposta perquè hi ha una frase feta molt coneguda que és que quan tu montes un negoci necessites un cert coixí, necessites una certa quantitat de dobbers per funcionar el primer mig any i mig, fins que te dones a conèixer en el mercat. Mm-hmm. Clar, doncs jo no tenc aquest coixí i vaig dir, aquí obrim, aixecam la barrera i tenim una cua de gent, com pagarés el lloguer del mes següent? I tot ve d'aquí.
1: I d'aquí tens aquesta comunitat. A tu t'ha funcionat, segurament, per lo que, això que dius, no? Que t'has mostrat també tal com ets, i que en el fons la gent també ho aprecia, aquesta honestedat i aquesta espontaneïtat. Bar Vius.
0: Uh-huh. Sí.
1: Que serà un bistró de cuina cantonesa, elevada, per fer servir un adjectiu, amb una carta de vins mallorquins, sobretot naturals.
0: Efectivament.
1: Així que visca la mescla, no?
0: Sí, jo crec que té cabuda en el mercat aquesta combinació, perquè en el final la cuina xinesa, tot i que és vera que és molt popular, i les cuines asiàtiques, de fet, és un tòpic molt comú, que n'hi ha a potades per Palma de restaurants, però tendeixen a ser bastant impersonals, o tendeixen, són totes respecte, a utilitzar matèries primes no de tanta qualitat, o zero proximitat, I crec que duit, com tu has dit, un poc elevar-ho un poc, donant molta prioritat a la matèria prima i tècniques ben depurades, crec que hi ha mercat. I, a més, també la cuina xinesa són sabors intensos, són picants, dolços, és un sabor molt conegut, ja avui en dia que se diu umami, molt salat, en boca. Combina molt bé amb el concepte dels vins naturals, que solen ser un poc més punçants, un poc més astringents, i crec que és un equilibri que pot funcionar.
1: I jo que deia que xarxa estàs mostrat d'una forma molt natural, crec que també és molt natural i molt orgànic i té molta raó de ser d'on vens i cap on vas i on seràs d'aquí poc. No sé si posaràs a la carta un plat que se digui Tomeu i na Catalina.
0: No, exactament, però sí. És a dir, jo som mallorquí, tota la meva família és mallorquina, però per casualitat de la vida, mon pare i ma mare, que eren un poc hippies en els 70 i 80, final dels 80 i principi dels 90, se varen involucrar molt a dins el món de les arts marcials, concretament el Tai Chi, ho van agafar també un poc com a filosofia de vida, un poc com a religió a seguir, de qualque manera. Con la qual jo i els meus germans mos hi hem vist molt... hem estat molt al corrent.
1: Com a molt natural, no?
0: Sí. Mm. I això implica des de filosofies, però també ens ho menjar.
1: Yeah.
0: I de petit no prestes molta atenció segons quines coses, però en el menjar sí. I en 5 o 7 anys pues, ja mos hi duia.

0: En el primer restaurant xinès, o si o ells anaven a fer qualque curs internacional perquè tenien un mestre en el qual seguien, i a lo millor pues, anàvem a Holanda, o inclús vàrem anar a Japó de petits, això, a fer un curs, i tot això són cuines...
1: Exactament. A Xina no hi has anat encara?
0: A Xina no he anat, va, no, però... el temps pendent. El temps pendent.
1: Ara quan duguis 2 anyets de fer caixa...
0: A la mínima que faig un pot de caixa, serà el primer viatge que faré.
1: Ja te n'hi pots anar. Sí, i doncs, sí. Sebastià, dina o sopa 2 pics per setmana en un restaurant xinès, diu que se'ls coneix pràcticament tots, i a Copenhague, a més, vares fer feina a un restaurant cantonès.
0: Exactament.
1: O sigui que també no només és que t'agradi, sinó que coneixes la tècnica.
0: Sí, és a dir, jo som cuiner de professió, vull dir, no... És el que sé fer, vaig estudiar cuina i m'he format a base de fer feina, i, però sobretot ben un poc més de salta cuina, o se va donar la casualitat que pot després de l'escola d'hoteleria, que és on vaig fer el curs, on vaig fer els meus estudis, vaig entrar dins a un restaurant conegut aquí a Mallorca que se diu Vents de Vall. Allò va ser realment un poc més la meva escola, i després he estat a altres restaurants, a Dinamarca també, a qualcun, així més d'alta cuina, però vaig acabar volguem-me distanciar un poc d'això, de tanta parafernàlia o tanta pulcritud. Vaig, de casualitat, enganxar aquest restaurant de cuina cantonesa, que realment a Copenhague, allà on jo vivia, tot ho fan prou bé, la veritat. És a dir, tenen com un poc l'obsessió de fer tot, de cuidar tots els detalls, i aquest restaurant no era una excepció. I, però vull dir que això em va fer com a retrobar un poquet amb tots aquests records, a tots aquests sabors que havia provat a l'infància, i em va fer també veure o aprendre noves tècniques i a veure que era que hi podia haver un mercat o que era que la gent en el públic li agrada.
1: Ja ho has dit, vas estudiar a l'escola de cuina, vas estudiar cuina a l'escola d'hostaleria, 5 temporades a Vents de Vall, que ja n'hi ha, una clandestí, i també Can Lliro de Manacor.
0: Sí.
1: Així que jo crec que aquí tens cuina clàssica, ja que avui parlant de clàssic, una més gamberra, no? Un lloc de trobada a un poble que també és molt potent, no? Perquè és allò de connectar amb la gent.
0: Totalment.
1: I que la gent connecti amb la taula. Així que m'imagino que agafaràs un poquet de cadascun, no?
0: 100%, sí, sí. Tota la combinació de tot això que he viscut i ho plasmaré aquí.
1: Però ara no només serà cuinar. Ara no serà només dir, sí, xef, ja ho he sentit, oi? Ja, sí, sí, ja vaig, va, pa, pa, pa, pa. Ara no només serà això. Ara s'extén deu fer fum i sí, ara sí. Te poses el cap davant també de la gestió. Això, no això sé si s'ensenya, se va aprenent, impressiona, que...
0: No sé si s'ensenya o no, a mi no m'ho han ensenyat i n'estic ben acolonat, la veritat, perquè, bueno, estic aprenent ara ja sobre la marxa i més que faré. Igualment, jo tampoc no monto un negoci que som, de moment, 3 empleats comptant amb mi. És un negoci de ciutat, petit, vull dir, no és per llevar-li, però tampoc no estic en el cap davant d'un hotel que donava menjar a 700 persones.
1: No.
0: Me basta bé, me basta bé el que hi ha.
1: Lo que
0: sí,
1: té.
0: Sí, sí.
1: Però bé, ara no només serà cuinar, però no falta res perquè els barbius estigui això a tope.

0: Vinga, Sebastià Cloquell, que nosaltres necessitem una idea per sopar. No sé si tu t'acosta preparar sopa o vas viu, vas ràpid, s'ha de fer sopa.
1: Sí, precisament. L'altre dia ho xerrava amb la meva parella que... Per jo, en el final, cuinar bo és una qüestió de bona matèria prima i greix. Greix, sigui mantequilla, sigui oli, sigui el que li vulguis posar. Però que una de les coses en relació a anar vius és amb l'eficiència. Per jo, un bon cuiner el que ha de ser és eficient. I a casa és un bon exemple per demostrar-ho. És a dir, tu el que has de fer, obrir la gelera, veus que tens, però un exemple molt clar d'això és que si fas un sofrit clàssic, primer pica't la ceba, mentre la ceba la poses... Primer sense pell, te poses a pelar i a picar la ceba. Una vegada la pell la ten calenta, que és el temps que has hagut de menester per picar la ceba, és quan la comences a sofregir, i el temps que prepares la pastanaga, òspera, bolets o la proteïna, és el temps que la ceba ha hagut de menester per potxar-se o per cuinar-se. I crec que això és una representació molt... El que jo dono valor a nivell casolà, també, perquè després d'un restaurant sí que hi ha molt d'altres matisos a tenir en compte, però tots se relacionen amb l'eficiència i amb controlar els temps de coccions, els temps de cocció de cada producte, i això és el que te dona.
0: Vinga, obrint la gelera, la gent mos està escoltant, està prenent nota que se'n va cap a casa i no sap què sopar, que pot sopar.
1: Bueno, jo justament també no he pensat un soparat de dit i fet, la veritat. He pensat algo un poc més elaborat, també perquè, bueno, som cuiner i per no dir vos feis un pan boli.
0: Ja.
1: Però jo la recepta que vos duc en ment és un producte que a mi m'agrada molt. És una matèria prima que té aquí a Mallorca, no, però altres cultures, una concepció o no estan tan ben valorada com pugui ser, per exemple, la vedella, i estic xerrant d'esporc. Jo som un gran entusiasme d'esporc, és la meva proteïna preferida, i el que he pensat que vos contaria com preparar és una panxeta estil xinès, perquè, bueno, t'he dit, cuinar altres estils de cuina, però bueno, estic aquí per promocionar el meu restaurant xinès.
0: I de moment ets el primer que mos proposa un sopar xinès.
1: Molt bé. I d'ahir vos duc una panxeta, una xua, no? Sí. Segons el poble li diuen d'una manera o una altra, que la compraríem sencera, i la bullirem sencera. I el que farem serà, la bullirem, primer l'escaldarem una vegada per llevar possibles olors, tirarem l'aigua, la rebetjarem, la passereneta, i la tornarem a posar a l'olla. Ho cobrirem amb aigua i aquí podem jugar un poc com vulguem. Jo el que recomanaria és que hi posem una sèrie d'aromàtics, com puguin ser gingebre, sabatenra, després s'anís estrellat i queda molt bé, una branqueta de canyella, un pot de taronja, però que vull dir, aquí podem fer un pot de freestyle.
0: Sí, sí.
1: Si no hi ha taronges, hi posem llimona, i si no hi ha gingebre, hi posem all. I això, bàsicament, ho bullim durant 2 hores i mitja. I hem posat aigua fins que ho tapi. Sí. Què passa? Que l'aigua se va reduint, això ho hem mantingut tapat, l'aigua se va reduint, se van concentrant els sabors, i aquesta panxeta s'aguia, es tens, en el mateix temps que els col·làgens i els greixos se van completant i van absorbint sabors. Una vegada han passat aquestes 2 hores i mitja, mos queda la salseta feta per una banda, molt aromàtica, que després colarem per desfer-mos d'aquestes coses que hi hem posat per de dins, i tenim la panxeta que se talla amb una forqueta. I això ho acompanyaríem amb un pot d'arròs blanc, que jo som un fanàtic, així com ho som d'espà blanc o moreno tot sol, ho som de l'arròs blanc jasmí o altres varietats així més aromàtiques. És a dir, tenim una capa d'arròs blanc, aquesta panxeta que queda laqueada amb aquesta reducció, que també un detall que no he dit, hi hem de posar salsa de soja, perquè és bàsic a qualsevol elaboració estil.
0: Però mentrestant...
1: En el principi, perquè la gràcia és que ho covem en conjunt, amb la qual després tenim... Exactament. Un poquet de sucre també hi podríem posar. És també depèn de lo que nosaltres volem.
0: Gruixa de la xulla?
1: La mateixa que té, sencera.
0: Val, molt bé, molt bé. I pastar per de demà,
1: Pastar per de demà, com que no mos hem acabat perquè hem comprat a la carnisseria un bon tros de carn, el que fem amb això, quan t'ha quedat dins la gelera durant el vespre, mos queda una espècie de fiambre, que aquest fiambre el podem tallar finet i mos fem un entrepà.
0: Molt bé.
1: Un entrepà que també aprofitam i hi posam, per exemple, un pot de pastanaga, que hi posam un poquet de vinagre i fem un encurtit suau i després aromàtiques, herbes aromàtiques, com puguin ser cilantre o herba sana, cosetes així, i amb una baguette comprada des de matí i fantàstic.
0: Molt bé. Idò, si teniu pressa no ho podeu fer perquè són dues horetes de bullir, però, escolta, pescat de setmana o en qualsevol moment, sí, a més que ret.
1: 100%, i encara més el brau el podries emplear i tot.
0: Espera, però... que aquí enjunta una
2: sí,
0: pregunta.
2: Sí, just anava a demanar, perquè clar, sí que és vera que són dues hores i mitja de bullir, però tu mentre deixes que jo bulli pots anar a fer altres coses o has d'estar una mica pendent de sa bullició?
1: T'oblides 100%, el deixes en el mínim, t'oblides i te'n vas a fer setze el de i a passar factures de restaurant.
2: Sí, exacte,
0: de totes maneres, no tragueu suïdes foc,
2: sí.
0: Han d'anar alerta. Vinga, idò, aquí en Juny i Naina tenen un parell de preguntes per tu.
3: Idò, Sebastià, ara aquest moment per nosaltres ja és un clàssic de la secció del sopar d'avui i tàper de demà, i és que agafam la paraula polisèmica del dia, que en aquest cas és clàssic, i te demanam, i tu mos has de contestar breument. La primera pregunta és, que mos diguis un clàssic de la cuina cantonesa?
1: Un clàssic de la cuina cantonesa és, per exemple, peix blanc al vapor. Bé, m'has dit ràpidament, vaig a fer molta via i d'all, s'empleen dos tipus de coccions molt comuns, una és fritura i l'altra és vapor. I és molt comú peix, poden dir una llum, poden dir un llobarro, poden dir un bacallà, qualsevol peix blanc, al vapor, i després hi poses qualque aromàtica, quan puguin ser gingebre, all, i oli cremant per damunt, i això és, això és un clàssic.
2: Que apareix, a més, relativament senzill. I ara, si vols, si t'apareix, te direm un parell de clàssics de la cuina de les Illes Balears i ens dius en quin dels dos te quedes, val? Vinga, començam. Tombat o frit?
1: Frit de què?
2: Bona pregunta.
1: No, tombat, ja està.
2: Vinga, tombat. Arròs brut o arròs de la terra?
1: Arròs brut.
2: Aubergines plenes de carn o la menorquina?
1: De carn.
2: I pa amb oli o sopes mallorquines?
1: Pa amb oli.
2: I ja per acabar, ensaïmada o coca de patata?
1: Ensaïmada, 100%.
3: I una altra pregunta clàssica, la truita de patata, en ceba o sense ceba?
1: Per jo en ceba. Embruta un poc el sabor pulcre de la patata, el que vulguis, però li dona un punt de melositat que per jo fa molt millor.
2: I ja per acabar aquesta pregunta, que aquesta resposta ja la sabem, veient a tu en l'entusiasme que tens i tal, però t'agradaria que el teu bistro Bar Vius arribés a un clàssic a Mallorca?
1: Sí, tant de bo que sí. Sí, ets idea.
2: Idò, creuem els dits que així sigui.
0: Que bé, Sebastià Cloquell, gràcies per haver vingut amb nosaltres. Molta sort. No sé si mos han deixat res a dir. Però aprofita el micro. No convidis a tothom, que vendrà tothom.
1: Sí.
0: Alerta lo que vius, eh?
1: No, res, que espero que... Bé, moltes gràcies per convidar-me. Estic encantat i entusiasmat i estic molt content que me doneu veu, que me deixeu expressar-me i dir que jo vull fer algo, vull muntar un restaurant per passar-me bé a Palma, fora moltes pretensions. Ho faig no fruit de la necessitat, ho faig fruit d'això, de muntar algo on jo fer feina a gust i que me doni felicitat és que la gent vengui a passar-se bé en jo.
0: També t'haguessin pogut convidar ahir, que la paraula va ser il·lusió.
1: Pues sí.
0: I de Sebastià Cloquell, moltíssima sort.
1: Moltes gràcies.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Aina Marc, avui toca passar pel teu prisma particular, la paraula clàssic, i m'imagino que per això has triat aquesta cançó.
1: Efectivament, també. És que per clàssic, aquesta cançó que sona ara, que segur que tothom coneix, que és la de Every Breath You Take, de The Police. El significat de la paraula clàssic surt de l'antiguitat grega i llatina. D'aquí va néixer el classicisme, un moviment que pretenia imitar l'ordre, l'harmonia i la proporció. Però un mot per res s'ha quedat en l'antiguitat. Una cosa és clàssica quan la seva presència perdura en un temps sense passar de moda. En Cervantes o en Shakespeare són autors clàssics perquè amb el pas dos segles s'han mantingut presents en la cultura universal, així com també ho ha fet la pel·lícula del Titanic.
2: Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
1: I ja si feim el clàssic de menjar crispetes mentre miram això, mos coronam. Feim doble clàssic. I a casa, si volen tenir un bon fons d'armari i vestir sempre amb estil, han de saber quina roba mos sortirà realment rentable amb el pas de temps. Segons el diccionari, clàssic és també allò que segueix uns patrons establerts i que és tradicional i formal. Una jaqueta de tall clàssic, una camisa blanca o una persona d'estil clàssic que prefereix l'elegància abans que les estridències de la darrera tendència, que normalment sol ser passatgera.

I quan una cançó comença a tenir versions fetes per altra gent, es signa que possiblement acabi sent un clàssic. La Vie en Rose d'Edith Piaf, que compta amb una versió feta per la cantant Zaz.

0: És que no ens l'han ensenyat a xerrar francès.
1: No, efectivament.
0: Ai, Marc, és que, clar, si hem de dir aquí la sas o la zaz o le viciaf o le bien rose. No m'ho han ensenyat. Vinga, seguim en clàssic.
1: Sí, i és que, a més de tot això, utilitzam aquesta paraula també per fer referència a totes aquelles coses que són comuns o pròpies d'un lloc en concret. Per exemple, si un amic torna de París, torna amb un clàssic clauer de la Torre Eiffel.
0: Sí, sí, tal qual.
1: I si anau a Menorca a l'estiu, és clàssica la pomada.
0: O el ginet amb llimonada, sí.
1: I si un turista mos demana recomanació gastronòmica, li deim que aquí l'encimada és un clàssic.
2: Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux.

0: De clàssic no és per res ser sinònim de vell ni avorrit. Et simplement haver trobat una fórmula tan ben feta que ni un pas d'ho tens és capaç d'avorrar-la i passa a convertir-se en l'identitat d'un lloc o d'una persona.
1: Així que avui mos estan fent molta aquesta pregunta, que és clàssic, que és la música clàssica, que és el cine clàssic, perquè ens atreuen tant els clàssics de la literatura o els clàssics de l'època antiga, grega i romana. Tot això mos demanam. Ah, fins i tot de cotxes clàssics xerrarem a l'hora de baixar barrera. Així que ja veus, aquest programa encara no és un clàssic, però nosaltres intentem que ho arribi a ser.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
6: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
9: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
10: S'ha de fer feina. Sí.
6: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
11: Companys, començant temporada, què poden fer?
12: No sé, per exemple, farmejar aura.
11: Què?
13: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
12: No, ja no saps la moderna és ella.
14: En aquest cas, moderna, no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
11: Però què fan exactament?
12: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
11: Però ho fan els joves o no tan joves?
14: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
13: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio. Pensa

0: Cent, que canten a Meritxell Gené. Es Mariner Cent, de Blai Bonet, mentre s'estudi l'escolta, en Xema González de Lozoyo. Com estàs?
1: Molt content d'estar amb vosaltres.
0: Nosaltres més contents, perquè t'escoltam aquí cada dia, dilluns a dijous, a les 9 del vespre, on sense dir ni mu pràcticament apareixes tu en la teva postal sonora, i jo crec que ja començam a tenir un moviment de gent que està activant l'escolta activa. De veres que sí.
1: Jo pas molt de gust de compartir aquestes escoltes amb vosaltres.
0: I a més, Aina Marc, Aina, com estàs?
2: Molt bé, estic.
0: Sempre diu, quina veu, com m'agrada, sou d'en Xema.
2: És vera. Perquè
1: m'agafa de matí, però tinc miula, no tinc veu radiofònica, com vosaltres sí que teniu bona veu.
0: Això diu. I tu ara escoltes aquí des de l'estudi d'Ivetres Ràdio, i na Mar Aguiló, que és ballarina, directora artística del Palma Dansa, una dona que és pur moviment i elegància, no està aquí, però com si fos. Com estàs, Mar? Benvinguda.
3: Molt bé.
0: Te sentim regulinxi, però ara tot d'una sí? En Joan Jiménez ho arreglarà, segur que sí. Escolta, ara avui hem triat la paraula clàssic per com a fil conductor d'aquest programa. Vaja, paraula complicada, no sé, de definir, no, Xema?
1: És molt interessant, i sobretot jo crec que és molt interessant compartir aquesta paraula o aquesta idea amb na mà. Però jo crec que ella, com a ballarina... crec que el tema de la disciplina que implica el classicisme, ella ho pot explicar segurament millor que quasi ningú.
0: Però tu te demanes que és clàssic i o no és clàssic, o te fas altre tipus de preguntes que no són aquestes?
1: Sí, no, jo, clar, el terme clàssic ve de la idea de classe, de classificació. O sigui, i això té a veure amb la idea de cànon, d'establir un cànon, establir uns paràmetres que són la correcció. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que podem reflexionar molt a partir de què consideren clàssic i per què. En el món de la música, que segurament és el que tinc més a prop, clar, tenim aquesta idea, aquest concepte, o el món de la dansa, també la mà, jo crec que ara pot aportar molt, però al món de la música tenim la idea de que lo clàssic, lo canònic, són unes pràctiques d'una sèrie de senyors que se van fer entre el segle XVIII i el XIX al centre d'Europa, Àustria...
0: Sí, clar,
1: això és una anomalia absoluta a la història de la música.
0: Sí, sí.
1: O sigui que, a partir d'aquesta idea d'aquests senyors compositors, d'aquest període històric i d'aquests territoris concrets, s'establesquin una sèrie d'institucions, com ara són les orquestres simfòniques, els cors, se construeixin una sèrie de llocs pràcticament... substituint la sacralitat dels temples, com són els teatres, els auditoris... Tot això és una anomalia i té a veure, sobretot, amb colonialisme, amb imperialisme i amb una altra sèrie de coses que podríem entrar a valorar. Per això dic que darrere de lo clàssic, o la màxima exaltació del classicisme, és el feixisme. Tenim l'exemple clar, com s'interpreta el classicisme romà o grecollatí per part del segle XIX... a Itàlia, per exemple,
0: sí, sí,
1: no? Vull dir que, més enllà de la idea de lo clàssic, avui a la postal sonora intentava establir aquesta dicotomia, que lo contrari de lo clàssic no és lo modern. Perquè el classicisme va ser un moviment supermodern, absolutament trencador i modern. Lo contrari de lo clàssic és justament lo inclassificable, lo desclassat. O sigui, aquí jo crec que, bueno, jo crec que és un concepte molt interessant que dona molt de sí.
0: És molt interessant, i sentint-te és que s'obrin moltes portes. A veure si ara sentim millor, na Mar Aguiló. Mar, mos escoltes?
3: Ara sí, ara t'ho sentim millor.
0: Perfecte.
3: Que lo ja millor és que es cansanci de tot el dia, que lo millor se veu no projecta.
0: No, és vera que se te nota se veu cansada, però
3: sí,
0: crec que era un tema tècnic i ja està solucionat.
3: Perfecte.
0: Així que t'agraïm el dia. Però no, t'agraïm que estiguis amb nosaltres, vull dir, malgrat aquest cansament. Però aquesta veu no és de cantar, serà de ballar, que has fet avui.
3: ballar tot el dia, però bo, també coreografiar, a més, clar, abans d'ahir vàrem estar a Barcelona bueno, amb aquesta col·laboració que després ja imagino que ja en xerrarem, però bueno, agafant un poc així el relevo de lo que deia en Xema, que jo crec que també la música i la dansa estan sempre en aquest paral·lelisme, no?, totalment, i això me diuen moltes de vegades, però tu ets ballarina clàssica, contemporània, jo dic, però jo no me puc classificar d'aquesta manera tan concreta, no? Perquè clar que soc contemporani perquè soc d'ara, no? Mm. Encara que la base, no?, la tècnica és de la dansa clàssica, no? Ve de la dansa clàssica. I, bueno, jo crec que amb algo que també hem connectat en unes sensibilitats amb en Xema, no?, és amb aquesta idea, jo crec, no?, si no, en Xema també pots dir, però jo, per exemple, el que m'inspira o m'interessa de lo clàssic, entre cometes, no?, seria les persones, no?, les ballarines, els ballarins que ara mateix estan també entregades en la tècnica, no?, en la dansa clàssica, i és els cossos, no?, com encara respiren, com encara expressen, encara que sigui algo fet, pues imagina't, no?, fa tant de temps i amb un altre concepte, no?, però, bueno, només per dir això, no?, que també jo crec que hi ha algo de lo contemporani i lo clàssic que mos transporta i també nos atraviesa, no?,
0: sí,
3: com que,
0: sí, sí.
3: Que això està sempre present. Mm. Però, bueno, res, era aquesta aclaració.
0: Sí,
1: estic molt d'acord amb la mà, com quasi sempre. Clar, vull dir que, en cert sentit, podem, no sé, podem renegar de lo clàssic, però perquè hem passat per allò. Vull dir, perquè hem tingut aquesta formació. I tornar-se clàssic, en realitat, això, el que volia avui explicar un poc amb la postal sonora, posava l'exemple de Satie, no?, d'un músic, un compositor que avui és absolutament canònic, segurament és dels més influents del segle XX, totes les vanguardies, des del serialisme, el minimalisme, ara l'ambient, o totes aquestes coses, però que al seu moment va ser absolutament marginat i denostat i apartat de tot. Clar, què torna clàssic? Mozart, no sé, de què xerram quan xerram de música clàssica? Podem xerrar dels cànons, per exemple, ara occidentals, que són aparentment els nostres. Ja dic, jo ho agafo un poc amb no sé, amb molta cura, perquè no m'apela del tot aquesta música centroeuropea. Igual m'apela més la música clàssica hindú o turca, o fins i tot japonesa.
0: Sí, sí, tenim aquesta visió, deies que és clàssic. Pot ser algú com Blai Bonnat és clàssic?
1: Ah, aquí està.

0: Oients, som aquí, no hem partit, Xema, no hem partit a caminar a Montserena.
1: Som a Santanyí, de fet.
0: Sí. Som a Santanyí, recordant Blai Bonet, que estem escoltant.
1: Estem escoltant la primera petita composició que acompanya un poema dansat, coreografiat, composat, interpretat per Namà. Jo aquí estic absolutament aquí, quasi sempre, o pràcticament sempre, estic al servei de Namà. O sigui, un poc ella... Sí, a mi em passa molt de gust de fer-ho, vull dir, de que hi hagi un cos, de posar-li un cos a la poesia, no? A mi això em sembla absolutament, no sé, fascinant i quasi una invocació. I després això, una poesia com la d'en Blai Bonet, no? Perquè podríem xerrar d'altres poetes i seria un diferent, no? Però algo tan matèric, algú tan matèric i tan radicalment trencador, clar, que ara se considera clàssic, o que des de certes institucions classicistes, no? S'apel·li en aquesta figura i se facin actes protocolaris i... És certament contradictori.
0: Ja, ja. Heu estat, no sé si Fundació Museu Tàpies, no?, la Fundació Tàpies, amb una posada en escena que es titula Aquí el dolor és fet de ferro. Tu deies en paraules d'en Alba Noguera, en Júlia Febrer, en Sergi Olivet, ses passes d'en Mar Aguiló i el disseny de so d'en Xema González de Lozoya. I ara, jo no vos he vist, però si vaig veure en Mar i si te vaig escoltar tu a l'església de Muro aquest estiu, i és normal que en Mar acabi escanyada, sense obrir boca, en sa força, en sa, no sé, jo és que no sé com explicar-ho per qui no ho ha vist, però en tot el que te surt del cos, amb el que ets capaç d'expressar amb un moviment fort, potent, però al mateix temps elegant, parsimoniós, no sé què vares fer allà a la Fundació, a Mulano, recordant Blai Bonet, Marc.
2: Bueno, has nombrat, no?, lo que vàrem fer amb en Xema a l'església de Muro, el vol màgic.
0: Sí.
2: I clar, també hi havia un tema que era... Per suposat, l'espai, no? El que és ballar en una església amb tot el que vol dir en molts aspectes, no? En aquest cas, era una sala d'un museu, pues, el que ha dit ara en Xema, no? En un esdeveniment molt protocolari, molt cru. I clar, xerrada, o sigui, interpretar d'alguna manera o sentir en Blai, no? No era fàcil, no? I, bueno, per això també aquesta col·laboració també amb en Xema per jo era com molt important, perquè també una manera de continuar fent feina junts i fer aquesta espècie de descobriment per jo, sobretot, d'en Blai Bonet, d'aquesta figura que me connecta amb una idea de ser mallorquina que no havia sentit mai, encara, no? I bueno... Jo crec que ha sigut super especial perquè d'algo lo millor que se pretendia... M'escoltau bé,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Sí, perfecte, vale. I algo que se pretenia que fos algo més, com dir, com unes transicions dels poetes que feien aquesta manera de recitar amb Blai Bonet, ho vàrem platejar també amb un altre col·laborador amic, en Javier Orcaray, que està a Còrdoba, però que teníem també aquesta connexió, i vàrem platejar com no tant unes transicions, sinó com fer tres poemes diferents dedicats a en Blai, no tant interpretar, no?, sinó com dedicar-ho, i vàrem connectar sobretot tres idees, no?, com els peus, les mans... perquè d'alguna manera en Blai xerra de tot el que és lo corpòreo per transcendir, no? A diferència del que vàrem fer en Es vol màgic, que hi havia aquesta idea de la transcendència d'una verge, no?, que l'ascensió de la Verge Maria. Uh-huh. Aquí era algo més sensual, més terra, més... Bueno, i vàrem plantejar aquests tres poemes, que eren els peus, les mans... Ara, no sé si estàveu escoltant també la música.
0: Sí, ara mira, ara vale. La pujarem un moment.
2: Això és les mans.

0: Marta, tornar amb la paraula, que bé sona.
1: Sí, preciós, aquest. Bueno, després en Xema ho explicarà millor, però és un santur. I volíem... Pues, ell té un poema que se diu Mans d'amor, i hi ha algo de... Bueno, d'algo de les mans com molt més fràgil, més de carícies, no? I vàrem crear un ambient molt més íntim, i hi havia en Javier Orcaray, que duia una llinterna i m'il·luminava només les mans, i era tot una coreografia molt subtil de mans.
0: Que bé, que bueno, no ho hem vist, però ja t'he dit, m'estic imaginant, i entenc el que deies de que important és l'espai on estàs per fer el que vosaltres feis, també, no?
2: Sí. Sí, fonamental, l'espai. Mm. A més, jo crec que, a més, és que a mi, ja t'ho dic, em pas moltíssim de gust de fer feina amb la mà per molts motius, sobretot perquè a nivell tècnic és la millor, i després, sobretot, a nivell humà, perquè me l'estim molt i pas molt de gust de compartir amb ella. I fem feina, però fem feina per de fora i per de dins, i vull dir que la cosa és molt completa.
0: I mos han d'atrevir, que queden pocs minutets, però hem mencionat també aquest vol màgic. Mos han d'atrevir a rompre molos, no, Xema, Marc? Perquè, clar, allà a l'església de Sant Joan Baptista de Muro, amb la mar, allò en tota intensitat, no? Amb aquesta música, amb tant de cos, tot era tan, no? Tan, sí, tan corporal i tan espiritual alhora, no? Jo crec que allò també, si ets creient, te podies posar a resar en aquell moment. Connectaves totalment amb el que fos, no? Però fixa't que atrevir-se en això també genera crítiques, eh, Xema?
2: A veure, jo crec que si no generes crítiques no estàs fent res. No? Vull dir que estem aquí un poc també per
0: moure coses.
2: A mi me fa molt feliç, sobretot, que les crítiques per part de la gent del poble i de la gent que... dels parroquianos i les parroquianes, o sigui, la gent que van estar molt contents i molt feliços. I sí que ha hagut qualque crítica, però crec que té menys a veure amb nosaltres o amb el que feim. Té més a veure, crec que, en qüestions polítiques internes,
0: sí,
2: de l'Església.
0: Sí, sí, sí. Per això deia allò de rompre i a través de rompre espais.
2: Clar, però que mos utilitzin a nosaltres com a excusa per plantejar certes crítiques. Bueno, no sé, no me prenc massa en sèrio aquesta gent. Crec que si algú se'ls pren en sèrio perdes temps.
0: No.
2: Crec que a Madrid hi ha, si ets un bon cristià, ara mateix, a Madrid hi ha problemes molt més seriosos que el que feim a Mallorca.
0: Sí, sí, i adeu, si hi és, el pots trobar a qualsevol banda. Anem acabant, però volia escoltar això, la tercera peça, o el tercer àudio que mos has dit, Xena.

0: Tu també has de fer un gran esforç, no, Marc, per ficar-te això dins la música, perquè la música te generis moviment. A veure, no és difícil amb aquesta música. Crec que crida totalment en el moviment i en el cos, no? I estirar-se i, no sé, i fer força. Però t'hi has de ficar molt, també, no, Marc?
1: Sí, i a més, en aquesta tercera peça era l'essencial, era això, que se podia veure com jo tancava els ulls, sentia la música i després venia el moviment, no? Amb una idea molt més, ja més lliure, ja una manera un poc més relaxada, i en el final feia un gest de fer un... de com se diu, soplar?
0: Bufar.
1: Bufar, perdó, bufar esmur.
0: Ja me n'hem d'anar. I doncs quedarem amb aquesta imatge de bufar esmur. Mare Guilló, gràcies i sort.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Xema González, gràcies sempre.
2: A vosaltres.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. La Policia Nacional acaba de fer públic que ha detingut a dos homes més relacionats amb el segrest a la carretera de Serenyassa aquest dimarts a vespre. En les properes hores, els ja ara tres detinguts passaran a disposició judicial. 13.000 regularitzats a les Balears s'han donat d'alta a la Seguretat Social. El Ministeri calcula que són una mica manco de la meitat dels migrants que s'han adherit al procés extraordinari de regularització. A les Illes feren la sol·licitud 34.000 persones. Segons la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, si es fa una fotografia del mercat laboral a 31 d'agost, el nombre d'afiliats estrangers i en situació d'alta pel procés extraordinari en són 13.343.
5: Son personas que han salido de esa inseguridad jurídica, pero que también están ayudando y contribuyendo también a crear sociedad y país con nosotros y con nosotras. Ese es el objetivo fundamental.
4: Ho ha explicat a la Fundació Laboral de la Construcció de les Illes Balears, on es fan tallers de formació i inserció laboral a les persones migrants en procés de regularització. La directora general de l'Associació de Constructors, Sandra Verger, assegura que sense aquesta mà d'obra seria difícil l'execució de les obres i a vegades és necessari impulsar-ne la formació.
6: Procés de regularització ha incorporat gent, ara després també veurem a veure si serà una ocupació estable o no serà estable, com ja dic, perquè no sé si aquesta gent tindrà la formació adequada o sí que haurà d'acabar formant-se, que és el que necessitem.
4: Compartir el manco, un àpat al dia en família, reduir l'exposició, les pantalles i educar en l'amor propi són algunes de les pautes per prevenir els trastorns de la conducta alimentària que es detecta cada vegada a edat més primerenques. Com prevenir-ho i, sobretot, com detectar-los a temps ha centrat la jornada organitzada per la Direcció General de Salut Mental, que ha reunit experts de les Illes i referents de l'àmbit estatal. Entre elles, la psiquiatra infantil i l'adolescència, Montserrat Grey.
7: Desconectarse de los hijos. Siempre comunicación, escucha abierta, no crítica. Que el adolescente se sienta con ganas de poder hablar de lo que le preocupa, de lo que está, bueno, en un momento dado pueden parecer tonterías a los adultos, pero para ellos son lo más importante de su vida en esos momentos, ¿no?
4: I Inca s'ha fet una passa més cap al tercer polígon industrial. L'Ajuntament ha aprovat la catalogació de projectes estratègics per garantir que el govern central el tingui en compte a l'hora d'ampliar la capacitat elèctrica prevista a les Balears, tal com ha explicat el batlle Virginio Moreno.
8: Sobretot el que hem de garantitzar és que en aquesta planificació que fa Red Elèctrica a través del Ministeri d'Indústria del Govern d'Espanya per la planificació d'inversions en els propers 10 anys, doncs estigui la inversió d'ampliació de la subestació d'Inca i que pugui donar cobertura a tota la necessitat de subministrament elèctric que tindrà aquest nou polígon industrial.
4: El cineastre José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almacegui han iniciat oficialment la 8a edició de Menorca Doc Fest a la sala de Can Oliver de Mahó, com explica Guerín.
9: Tienen la vocación de ser un poco una sinécdoque del mundo entero, ¿no? Porque es un barrio con mucha gente de procedencias muy diversas. O sea, a diferencia del reportaje o el periodismo, siempre nos asiste la ambición de crear un relato universal, aunque sea a partir de una realidad muy local.
4: L'anècdota de la jornada d'avui, de moment a l'Assemblea de la ONU, és que la sala s'ha buidat quan Benjamin Netanyahu ha començat el seu discurs. Ell els ha dit covards morals. Arribem així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula clàssic. Clàssic remet a algo canònic. Lo contrari de lo clàssic no és lo modern, sinó lo desclassat, lo inclassificable. Un bon exemple sonor musical d'aquesta idea és el compositor que sentim avui, Erik Satie. Ara mateix considerat un clàssic paradigmàtic de la gran música. I al seu moment va ser marginat, denostat, incomprès i apartat.

0: Pep Campillo, com estàs? Bon vespre.
1: Hola, bon vespre.
0: Professor de llatí i de grec, membre de l'associació Mare Magnum, els tens aquí en Aina Marc i en Juny Cortes cantant aquesta Ítaca clàssica, clàssica de Lluís Llach, avui que parlem de clàssic. Escolta, la cultura clàssica està més viva que mai o és més viva que mai?
1: Bé, la cultura clàssica sempre diuen que morirà, però és com en Juli César, no? Que li varen assestar 21 punyalades i encara va tenir temps de dir i tu també, Brutus.
0: Exacte, aquí no mor, va? Aquí no hi ha manera d'acabar amb la cultura clàssica. I un bon exemple és l'associació Mare Magnum, no? Aquest és un bon exemple de que la cultura clàssica està viva i molt viva.
1: Sí, perquè bueno, va ser una idea de que alumnes meus me deien que sempre els de ciències tenien la Fira de la Ciència i podien anar a fer activitats al carrer. Jo pensava que pues, el llatí i el grec sempre s'ha ensenyat dintre d'una aula. I mira, vàrem idear fer un festival de recreació històrica del món romà i llatí, romà i grec, i va néixer Mare Magnum.
2: Que bo. I Pep, tu, quan mires la Via Làctea, què veus? Un grup de galàxies o veus la llet que va brotar del pit de la deessa Hera?
1: Evidentment, els nins grecs, quan demanàvem als seus pares perquè un estel era blanc, li deien perquè havia estat la llet que havia d'amamentar el petit Heracles. No? I no d'oblidar que, per exemple, en grec, llet és galactos, i d'aquí ve el terme galàxia.
2: I què te fascina, tu, d'un clàssics?
1: Bé, pues que un clàssic, primer, hauríem d'explicar que aquesta paraula procedeix d'un adjectiu llatí que és clàssicus, i ja a Roma designava un estament social privilegiat, no? A l'antiguitat, pues, per exemple, s'utilitzava en el sentit de modèlic i de primera classe, no? I a l'actualitat, clàssic pues, defineix pues, una obra, un autor, un estil que és tan perfecte i de qualitat superior que es pren com un exemple a seguir.
3: Sí, i bé, jo la resposta en aquesta pregunta ja me la sé, perquè he tingut la sort de ser un d'aquests estudiants d'en Pep Campillo, però igual per la gent que no ho ha estat. Per què estudiar llatí i grec avui en dia? Tota aquesta gent que diu, això no ho xerraré ningú, perquè ho he d'estudiar de totes formes?
1: Bé, en principi jo crec que l'estudi del llatí i del grec entrena la ment en tres coses fonamentals, que és la gramàtica, la sintaxi i l'etimologia, no? No hem d'oblidar que gran part del vocabulari científic, mèdic, jurídic i tècnic, per exemple, prové del llatí i se troba a les llengües romàniques, no? Bueno, del llatí i del grec, no? I això facilita aprendre altres idiomes i, sobretot, millorar la comprensió de la teva pròpia llengua, no? Mm. Però és que també desenvolupa un pensament crític, perquè traduir un text clàssic exigeix pues, anàlisi, precisió i capacitat de resoldre problemes, no?
0: Sí, sí.
1: I podria dir-me com és cosa.
0: No, és que és de resposta llarga aquesta pregunta un poc típica o clàssica de plantejar. I parlant de clàssics, enguany s'ha estrenat la pel·lícula L'Odissea, que ho peta.
4: Yo podría ocupar el trono.
5: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odiseo.
0: Pep, tornem i tornarem sempre a l'Odissea i en els clàssics perquè les duim a l'ADN?
1: Pues jo crec que sí. Pues, imagina't, Homer en principi va escriure aquesta epopeia pues, 1.200 anys abans de Crist.
0: Yeah.
1: I encara se fan versions de l'Odissea, de la Guerra de Troia i dels herois de la mitologia grega.
0: Sí, sí. I tornem i

0: de la seva intel·ligència, de l'astúcia i de la resistència en el dolor. Perquè mentre altres són quasi immortals, Odisseu no, és un mortal, però arriba a ser un heroi.
1: Sí, i d'avui que hem triat la paraula clàssic, volíem fer aquesta espipellada amb en Pep Campillo. Parlàvem en començar a Mare Magnum. Sabem que teniu alguna activitat prevista, no? Que cap de setmana no, però l'altre crec que sí, no, Pep?
0: Sí, dia 3 i dia 4 som al Cúdia, sí. Però en principi el que volem fer és que cada dos mesos organitzar qualque activitat perquè és cultura clàssica no s'oblidi.
1: I no s'oblidarà gent com vosaltres que és capaç de fer divulgació i fer-ho també. I de donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta. Moltíssimes gràcies.
0: Vosaltres.

0: Trujillo recordant que ulletí i grec, com ella ha dit, no són llengües mortes, sinó les arrels vives de com pensam, de com xerram i de com sentim avui dia. Però a vegades no fa falta anar cap enrere en utens per trobar allò que és clàssic. En un món de la moda, la paraula té molta presència. Per definició, la moda és passatgera. Arriba, s'imposa, s'esgota i mor en qüestió de mesos. Allò que li deim ara fast fashion. Però entremig de tot això, la moda clàssica se segueix mantenint ben viva. Una bona camisa blanca o un jersei negre de coll alt són peces que sempre se mantenen dins l'armari. Entre les tendències que no saben lo que és un pas d'utens, trobam un punt i un ganxet.
1: He leído porque a veces he intentado averiguar y tiene descendencia china, árabe, y viene del siglo... He leído hasta del siglo XVII y otra gente, bueno, otras personas o otros fuentes dicen que el siglo XIX. Pero bueno, es una técnica antigua y que además la utilizaba en un principio la gente pobre.
0: Ens ho ha contat la dissenyadora Mercedes Oliver. Moltes vegades tenim tendència a pensar que tenir un estil clàssic implica ser bàsic. Però realment no té res a veure. Arrel d'una mateixa tècnica de punt, per exemple, poden treure la nostra pròpia personalitat.
1: El punto, si hablamos en relación a lo que yo hago, que es la técnica del ganchillo, podríamos llamarle, por ejemplo, el punto de cadeneta, que es pues realizar cadeneta que da lugar a diferentes puntos, como podrían ser un punto bajo, un punto raso, un punto alto, un punto medio, sí. Depende. Y eso da lugar pues a unas formas y a unos dibujos, o sea, que crea lo que es el ganchillo.
0: I si això passa amb una tela o amb un patró, què passa quan xerran de so? Idò, exactament el mateix. Trobar milers d'estils i personalitats dins un mateix món. O de la música clàssica, sobre la qual en xerrarem ara amb el pianista i divulgador musical Pedro Pardo.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Pedro Pardo, com estàs? Bon vespre.
1: Molt bé, com esteu?
0: Molt bé. No se te'n van ses mans amb aquesta música? A mi se me'n van, és que no sé, m'aixecaria, me posaria dreta ara mateix.
1: És la força de Beethoven, eh?
0: Total.
1: És la força de Beethoven. Les mans, els braços, tot.
0: Absolutament. És que estem aquí que, uf, mos posaríem d'en peus.

0: En Pedro Pardo és pianista, és director, és divulgador musical i és l'home que ens ha d'ajudar a contestar aquesta pregunta. Què és la música clàssica, Pedro?
1: Ostres, és una gran pregunta. De fet, la música clàssica, molta gent engloba tot el que s'ha fet, potser des de Bach, o sigui, des del segle XVII fins al segle XX, no? Però, clar, en realitat el tema de la música clàssica no és tot això, sinó que és un període molt concret, no? I fins i tot podríem dir que uns compositors molt concrets, no? Com Haydn, Mozart i Beethoven. Però no tot és música clàssica.
0: No tot és música clàssica. No tot allò clàssic és música clàssica. Per exemple...
1: No, clar, doncs mira, ara estem escoltant la cinquena sinfonia de Beethoven. Uh-huh. I mira que sí que he dit que Haydn, Mozart i Beethoven són els tres compositors clàssics, eh? Però Beethoven ja és el pont del classicisme cap al romanticisme. I és una mica aquesta passió. Mira quina passió. És que està sonant aquí tots els violins, tota l'orquestra.
0: Sí, no, és que... Vols que pugem un poc? Digues.
1: Només cal imaginar-vos un director d'orquestra dirigint això, no? Ja. Vull dir, la passió que hi posa, no? I, per tant, ja estem veient que això és una obra pràcticament del romanticisme. I és que a partir, doncs, pràcticament de la Revolució Francesa, els compositors se n'adonen de que han d'expressar una mica més els seus sentiments, no? I les seves coses, i no aquella perfecció precisament de la música clàssica anterior.
0: Ja, mira, escolta. La música clàssica, la música en general, és que, a més, quan l'expliques, l'has de sentir, però quan l'expliques és que està molt bé, també, eh? Perquè encara l'estimes més. En Pedro Pardo i el periodista Albert Galzeran seran a Mallorca, en el Caixa Fòrum Palma, concretament, els dies 17 i 24 d'octubre, també dia 21 de novembre, per xerrar de música clàssica, en un cicle que heu batiat com a divertimento, la música explicada. I per això avui hem acudit a tu, per entendre que és clàssic. Saps que passa, Pedro, que aquí entre els companys dèiem, a veure, però, per exemple, clàssics són els Beatles. Mira, escolta.
1: A veure.

0: Aquesta també ens podríem quedar una bona estona escoltant-la, Pedro.
1: I tant. Fixa't quina dimensió agafa quan de sobte comença amb la guitarra, només la guitarra i la veu, jo deia que és el Paul McCartney aquest, i quina dimensió agafa quan entra un quartet de corda.
0: Sí.
1: I dius, ostres, com és possible que amb música pop hi lligui també aquest quartet de corda, no? Un quartet de corda que associem absolutament a la música, no? De fet, diuen que el pare del quartet de corda precisament és Haydn, no? Per tant, el que passa és que el productor dels Beatles era, vamos, un forofo de la música clàssica a tope, eh? I sempre els suggeria que posessin, que fessin una mica de pont entre la clàssica i tota aquella música pop i el començament de la música rock que començava en aquella època, no? I la veritat és que m'agradaria anar al carrer i preguntar a quanta gent sap que Yesterday dels Beatles, el famós Yesterday, està acompanyat amb un quartet de corda, no?
0: Yeah.
1: Vull dir, i clar, i és veritat que són uns clàssics. Ara pensava en això de la paraula clàssic, que potser si li dius a un futbolero, el clàssico és el Barça-Madrid.
0: Clar, vull dir que... Naina, que està aquí d'hora jo, Naina Marc, surt cada dia en el carrer a demanar sobre la paraula. Aina, t'ho han dit, no?
2: Sí, m'ho han dit avui, han pensat un clàssic.
0: Clar, hi ha gent que ha dit clàssic el Barça-Madrid, clar que sí. Clàssic, que més t'han dit, un plat de macarrons.
2: Legos, m'ha dit per jo un clàssic, és jugar a Lego.
0: Sí, clàssic és tenir un llibre a la meva tauleta de nit, també deien, no? Però, clar, clàssic poden ser moltes coses i tenim aquesta música clàssica i aquesta pregunta difícil d'explicar de què és música clàssica, no? Què
1: és clàssic? Clar, és una mica el que dèiem abans, eh? La música clàssica, per exemple, per nosaltres els Beatles són uns clàssics,
0: sí,
1: avui en dia, no? Els Beatles o fins i tot Bruce Springsteen ja és tot un clàssic, no? Però és que a nosaltres ens agrada molt etiquetar, no?
0: Yeah.
1: I també diem que música clàssica, per exemple, és la que fa Stravinsky, per exemple, al segle XX, no? Tot i que de vegades al segle XX li diem música contemporània, no? A mi em fa molta gràcia el concepte música contemporània, perquè dius, ostres, però si Stravinsky es va morir l'any 70 i pico, home, ja contemporani ja no és, no?
0: Sí.
1: És una mica això.
0: Sí.
1: Llavors, clar, la música clàssica... sí que és veritat que és una mena de generalisme, però l'hauríem d'encabir dintre precisament d'aquest període que va des de pràcticament els fills de Johann Sebastian Bach, que són els que es van rebel·lar contra el seu pare, perquè el seu pare feia coses molt complicades, feia fugues i feia música barroca molt recarregada,
0: sí.
1: I van dir, escolta'm, nosaltres necessitem vendre partitures. Igual que avui en dia necessitem vendre discos, que ja no se'n venen, eh?
0: Sí.
1: Això, veus, acabo de fer una cosa també de boomer i de clàssic, eh? vendre discos.
0: Però que bo, que es fills d'en Bach, o sigui, que li van dir, papa, espavilam o mos morim de gana, o que...
1: Clar, perquè fixa't, Bach feia música contrapuntística i era molt difícil retenir-la a la memòria. En canvi, si jo us dic tiraran, tiraran, tiraran i tiraran, tararan, tararan, home, us sona, no? Perquè hi ha una melodia i aquesta melodia l'acompanya. Per tant, la qüestió de la música clàssica té molt a veure amb, primer, amb la melodia acompanyada, és a dir, una mica de senzillesa i després, sobretot, l'estructura. Fixa't, estem parlant de Haydn, Mozart i Beethoven, tots germànics. Com ha de ser una cosa germànica? Doncs pues ben estructurada, no?
0: Clar, sí, ben quadriculada, ben estructurada. Mira, mentre xerram, a davall tenim Mozart.
1: Ah, exacte, doncs fixa't. I llavors, clar, el classicisme juga precisament amb una perfecció formal, que és que les formes, l'estructura, té molt a veure, doncs, això, amb aquesta perfecció. Surt una mica de la dificultat del barroc i encara no ha arribat a la imperfecció humana, que serà el romanticisme, perquè al cap i a la fi el romanticisme doncs, fa que el compositor s'exposi amb ell mateix i mostri els seus sentiments. No? En canvi, el classicisme, tot és bonic, tot és perfecte. No? Hi ha una forma, una estructura que es diu forma sonata, no? Que és com una mena de conte, on hi ha uns personatges, i llavors a vosaltres segurament us sona, jo què sé, sinfonia amb re major, sinfonia amb do major, tota aquesta cosa de la tonalitat, no? Doncs aquestes tonalitats, quan comença una sonata, per exemple, si comença amb do major, és obligatori que acabi amb do major. Si no, no està ben fet. Per tant, totes aquestes coses tan quadrades i tan quadriculades són el classicisme musical.

0: Mira tu quina marxa que duim en aquestes hores, 9:26 minuts.
1: Perquè després diguin que la clàssica és avorrida.
0: Ja, no, no, gens ni mica. I tampoc si l'explicau gent com voltres. En Pedro Pardo i en Albert Galzeran, dues persones que varen fer maig un dia a un programa de Catalunya Ràdio i que han anat explicant la música i la música clàssica més enllà de les zones, com vos deia, seran en el Caixa Fòrum Palma, dia 17 i 24 d'octubre i dia 21 de novembre, a parlar de música, no? A parlar de la de sí, sí. Liberté, Égalité, Fraternité, una
1: fixa't, que això no és música, eh?
0: No.
1: Això no és música.
0: No, no.
1: Això són drets humans. O sigui,
0: tal qual, tal qual. Però mos dureu, m'imagino que per la música també, no? De francesa i de salons de ball i aquestes coses. I es
1: sí,
0: ve el canto,
1: i també
0: no?
1: Molt de Beethoven, també.
0: També, exacte, també. I es ve el canto, on també hi ha Beethoven i Calas, no?
1: Exacte, i Chopin, molt de Chopin.
0: Chopin, sí, sí. Que aquí se va queixar molt dels mallorquins, Chopin, ho saps, no?
1: Mira, ell va viure a Valldemossa, però va compondre molt a Valldemossa.
0: Sí, sí, sí.
1: Ell es va inspirar molt a Mallorca, per sort.
0: Sí. Sí, sí, no sabem si en el final el piano que tenim és o no és, però bé, això...
1: Ah, és veritat.
0: Això, no sé com ha acabat aquesta història. I després també parlareu de l'amor com a motor de la creació. Hi ha molt d'amor i molt de desamor a la música.
1: I tant, fixa't, el romanticisme són les passions, i les passions és l'amor. L'amor i sobretot el desamor. Explicarem històries molt curioses de compositors, alguna història de Banyes, fins i tot, que també ha provocat molta música i fins i tot alguna òpera, imagina't.
0: Imagina't. I de tot això és música i tot això té que veure també amb lo clàssic, però s'ha de poder rompre es mollo, de vegades s'han de rompre mollos i esquemes, i jo crec que això és el que vosaltres també feis. I de moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona, Pedro, i res, per molta música.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: entre avui i demà. Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan el tractament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no són tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Entre avui i demà, amb Barçal i Bosch. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre. I Vetres Ràdio.
1: Ei, això també és un clàssic, aquesta musiqueta. Venim de xerrar de la música clàssica, d'aquesta més clàssica, vamos, de segles de 7, de 8 i tal. Però necessitàvem xerrar també un poquet de cinema, i de cinema clàssic. I clar, està a parlar de cinema, i mos ha vengut tot d'una en Ivan Bord, professor de comunicació audiovisual en el CSAC. Com estàs? Bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Estàs preparat per anar al cine, no?
2: Sí, és curiós, és de veres. Estic a 20 minuts de, bueno, mitja horeta d'entrar al cinema. No a veure una pel·lícula clàssica, però sí, al cinema. Sí.
1: Vale. I vols compartir què vas a veure?
2: Sí, doncs vaig a veure una pel·lícula que ja he vist, vull dir, és una altra cosa a reivindicar, vaig a veure La constel·lació del perro, que me va agradar molt, i la vull... Bueno, jo sóc dels que preferís tornar a veure una pel·lícula que me va agradar, que veure per primera una que, pel que siga, no em fa pinta de que em vagi a agradar.
1: I la segona, segona vegada trobes allò més detalls, però es nota, i clar.
2: I és el mal de l'analista o del professor. La segona vegada ja és per a fixar-se en els detalls. Sí,
1: ja ser masoquisme aquí. Però bé, disfruta-la molt i gràcies per connectar amb nosaltres just allò a l'entrada de cinema, us encanta. A veure, podem definir cine clàssic, quan xerrant de cinema clàssic, a què ens referim?
2: Això és pregunta d'examen, vull dir, no és ni interpretable ni qüestionable, hi ha una definició correcta del que és el cinema clàssic. I és veritat que el cinema clàssic en realitat és un període molt concret de la història del cinema nord-americà. El cinema clàssic està ubicat a finals dels anys 20, 1920 i tants, sobretot quan comença l'arribada, l'irrupció del cinema sonor, fins als anys 50, i aquests períodes, sobretot els 30 i els 40, són el que es denomina un període de cinema clàssic que té més que veure en una qüestió industrial, és a dir, l'època de la gran era dels estudis, on estan les grans pel·lícules del cine hollywoodenc o nord-americà, això és cinema clàssic. És a dir, Cinema Paradís o El silencio de los corderos o La naranja mecànica o El padrino no són clàssics. Ja. Això és més enllà de que agrada dir, és un clàssic. Bueno, és un clàssic perquè és antiga.
1: Ja.
2: I són els alumnes del Buen Món.
1: Sí, perquè l'hem vist moltes vegades, o perquè sí, perquè és antiga, sí, segurament.
2: Clar, sí, això passa molt en les noves generacions. Clar, jo com a profe allà al CSAC, a la universitat, quasi qualsevol cosa prèvia a quan van néixer els alumnes els pareix clàssic. Però és antiga, és clàssica, és blanc i negre, no? Em fa molta gràcia, tampoc té res que veure. És a dir, Lo que el viento se llevó o El mago de Oz són clàssiquíssimes i són en color. Vull dir que tampoc té res que veure en que siga blanc i negre i color. Que la qüestió, al final, per a explicar a nivell industrial què és el cinema clàssic, és una suma de tres característiques que són un cinema que es promocionava pel gènere, és a dir, si era un western, si era un melodrama, si era una d'aventures, si era una comèdia, per l'Star System, és a dir, per si sortia Cary Grant o Ingrid Bergman o James Stewart o qualsevol rostre que ja et pagava l'entrada, o Humphrey Bogart, i d'altra cosa era el productor o la, si estava darrere, la Warner, la Metro-Goldwyn-Mayer, és a dir, un cinema d'una època marcadament industrial, la fàbrica de somnis, no?
3: I bé, jo avui he sortit una mica en el carrer per veure una que la gent considera com a cine clàssic. He fet una mica d'enquesta. I escoltàvem ara dues d'aquestes respostes, una que ens ve de part de Fernando de Angulo i una altra que ens ve de part de Mayra Díaz, que comparteixen aquesta pel·lícula de cine clàssic que més els agrada.
4: Per jo, la millor seria Rebecca, de Hitchcock, del 40. En general, em sembla que és la millor pel·lícula d'en Hitchcock. I, bueno, crec que el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula és que el personatge de Rebecca no hi té presència física de la pel·lícula, no hi ha una actriu interpretant el personatge, però en tot moment està present a la pel·lícula per com està escrit el guió i, bé, per com estan plantejats els planos.
5: Mi peli clàssica favorita és Rebecca, de Hitchcock, porque para mí fue Hitchcock quien inventó el concepto de plot twist, de giro en la trama. A mitad de la película hay una sorpresa que hace que todo lo que creías cierto hasta esa primera mitad salta por los aires. Es increíble esa sorpresa.
3: Iván, me parece que esta respuesta te ha sorprendido una mica, ¿no?
2: D'entrada et diré que Fernando de Angulo ha estat alumne meu 5 anys.
3: Sí, sí, sí.
1: Clar, és que quan en Junyà ha dit que ha sortit en Esquerrer era un poc metafòric.
3: Bueno, sí, en Esquerrer digital, podríem dir.
2: No, em sembla meravellós, un alumne al que li tinc un carinyo tremendo i que era dels bons i, a més, que ha estat vinculada a Cine Ciutat, és a dir, és un molt bon tio. Clar, que te parle de Rebeca és que ha patit a professors com jo o com Arturo Cadenas i els ha parlat de Hitchcock i clar, Hitchcock... A veure, no és per a mi la més clàssica, Rebeca. El que passa és que Rebeca va guanyar l'Òscar a millor pel·lícula i això implica... L'any 40, a més. És un any anterior, que és un any anterior a Ciudadano Kane i un any posterior a Lo que viento se llevó i L'amago de Oz. És a dir, està en el nucli absolut. És a dir, no pot estar un any més clàssic que l'any 40. A mi no em sembla la més clàssica de Hitchcock, té pel·lícules que crec que estan contades d'una manera més clàssica, però, evidentment, Rebeca, precisament per les coses que han dit de les dues intervencions, marca una manera de narrar que Hitchcock és clàssic, però també és una mica manierista, és a dir, les darreres pel·lícules de Hitchcock ja surten del que és el cinema clàssic, però és imprescindible. Hitchcock, un cineasta clàssic, vinga, ho comprem, va, sí. Està bé.
3: Clar, perquè el que has comentat abans era que aquest cine clàssic se venia sobretot a nivell de gènere. Hitchcock està xerrant més d'un cine, més d'autor, més de director, no és així?
2: Absolutament. Això és una altra qüestió. És a dir, a Hitchcock, a Ford, a Wells, a Hawk... Tots aquests, Billy Wilder, Hollywood no els va tractar massa com a autors mai. Eren diguem, quasi assalariats que tenien que firmar una pel·lícula. Va ser després, quan va arribar la crítica francesa, la Nouvelle Vague, els que els va reivindicar i dient Hitchcock és un autor, és un artista, és un creador, i el seu cinema es va reivindicar a posteriori. Però Hitchcock, per exemple, i això és un debe que tenen els Oscars, no ha guanyat mai l'Oscar a millor direcció. Uh-huh. El va guanyar Rebeca a pel·lícula, però igual que Kubrick. Són directors que l'acadèmia... a la universitat l'estudiem, però els Oscars no mai el van considerar al nivell que ara han transcorregut. Ahir és un tema molt interessant de com indústria, acadèmia, crítica van una mica doncs, pugnant cada una pel seu costat.
3: I bé, ara passarem a altres pel·lícules clàssiques que m'han dit. També t'abans, que no serà aquesta, però també tenc una altra dels teus alumnes que m'ha passat àudio. Ja després veurem a veure si te'n recordes bé o no. Però ara passam a una parella de persones que també comparteixen quina és la seva pel·lícula clàssica preferida. Aquestes ens arriben de mà de Sara Sempere i d'Esperanza Guardado.
6: La millor pel·lícula clàssica és per a mi Singing in the Rain. Té un humor atemporal que ha aguantat el pas del temps i, a més, les actuacions dels protagonistes són una absoluta barbaritat. L'ús del Technicolor és probablement el millor que s'ha vist mai al cine, però el que més m'agrada de la pel·li és que és una pel·lícula clàssica que parla de la seva pròpia història. És una carta d'amor en tota regla al sèptim art.
7: Pues mira, mi pel·lícula favorita de cine clàssico és Cantando bajo la lluvia. Y me gusta tantísimo porque me parece muy divertida y nos muestra un momento de Hollywood así súper, pues súper identitario y también así un poco como que se ven los entresijos de los actores, de las actrices y de cómo se hacen las pelis, eso a mí me gusta mucho. Yo creo que como actriz eso es lo que me hace que me llame tantísimo la atención y como persona también, porque una actriz pero también es persona.
3: Què te pareix aquest bailando, cantando bajo la lluvia, Ivan?
2: Quin art tenia aquesta segona intervenció. A veure, Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia té diverses coses molt curioses. Una és que és una pel·lícula de l'any 52, que és veritat que, si siguem molt rigorosos, està en un període tardoclassicista. Uh-huh. És veritat que podrien col·locar la darrera pel·lícula clàssica en Centauro del desierto, que és la pel·lícula de John Ford del 56. És a dir, ahir ja són darrers anys, però ningú pot discutir que ho és. A mi m'agrada una cosa molt de Cantando bajo la lluvia, és que et diria que és una obra mestra que ha donat almenys inspiració a tres obres mestres més. És a dir, per a mi, Cantando bajo la lluvia està en La La Land, Cantando bajo la lluvia està en The Artist, que és una altra pel·lícula que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula, i està en Babylon, per exemple, que és la darrera pel·lícula també de Damien Chazelle. És a dir, quan pel·lícules són tan influents... és com si eternament volem tornar a aquesta sensació que ens va donar per primera vegada.
3: Clar, és
2: volem,
3: una mica...
2: Com canta Gene Kelly, així, no?
3: Sí, clar, és una mica aparegut a el que comentàvem abans amb en Pep Campillo, dels clàssics com l'Odissea i tal, que hi acaben tornant, volguem o no, no?
2: Sí, és l'origen. És veritat que és un musical, hi ha molts musicals abans de Cantando bajo la lluvia. El que passa és que el component meta, el que siga una pel·lícula que està ubicada l'any 27, en l'origen del sonoro, li dona com una espècie de tancament. És com la guinda del musical clàssic. No es pot fer millor que Cantando bajo la lluvia.
3: I anem a escoltar una mica que és Cantando bajo la lluvia. Vinga, i una darrera pel·lícula, una darrera recomanació d'aquest cine clàssic, que ja hem vist que és una categoria bastant més rígida de lo que pugui parèixer, xerrant, diguem, per el carrer, però tenim una darrera d'aquestes pel·lícules que ve de part d'en Guillem Amengual, que crec que també ha estat alumne teu. Anem a veure
2: sí,
3: com us diu.
2: Tota la família, sí, sí.
3: Sí, sí.
8: La meva pel·lícula clàssica preferida és Temps moderns, de Charles Chaplin, del 36, perquè és molt divertida, sempre em fa riure, m'encanta també el seu missatge humanista i l'esperança que posa en el món i la gent i la bondat. I també m'agrada molt que és molt crítica a la societat i l'economia d'aquell moment. I crec que aquesta crítica també és molt extrapolable a l'actualitat en què vivim.

0: Aquest temps moderns és una mica anterior a les altres de Can Xarap, però també molt i molt clàssica, no, Ivan?
1: Sí, de fet, tots els, Guillermo Amengual és un altre dels grans selectes exalumnes del CSAC, i és veritat que, a veure, així funciona com a professor quan la teoria quadra, un teòric li agrada, no? Jo us he dit que eren els 30, els 40 i els primers 50, i hem parlat de Rebeca, que és dels 40, Contando bajo el viaje del 52, i Tiempos modernos, que és del 36. Mm. Cinema clàssic, ok, check, sí, és cert, les tres són cinema clàssic, i és veritat que Chaplin té una particularitat, i és que ell va començar ell mai va acceptar el cinema sonoro. Ell va dir que Hollywood no tenia que parlar i es va resistir moltíssim, moltíssim. Va ser un dels fundadors de l'slapstick, del cinema dels anys 20, on hi havia que esbarar amb una pell de plàtan, on hi havia que fer fisicitat en la comèdia, però al final va tindre que passar per la indústria i fins i tot arribant... Tiempos modernos té alguna de les escenes més memorables de la història de la comèdia nord-americana. Després va tindre que acabar parlant, quan va arribar a pel·lícules com El gran dictador, per exemple. Mm. Però vaja, sí, Chaplin i el seu personatge de Charlotte, història clàssica del cinema, indiscutible.
2: Que bo, Ivan Bort. Escolta, que bé, va xerrat amb tu, de pel·lis clàssiques, que abans aquests ets alumnes, amb els que ha contactat en Juny Cortés.
1: Que guai.
2: Això és que han tingut un bon profe.
1: Bueno, jo, i són de veritat alumnes que dona gust dedicar-se al que us dedica si pot descobrir una miqueta d'aquestes coses a gent amb ganes d'aprendre com aquests alumnes.
2: Vinga, idò, han aprovat l'examen, perquè tu, quan t'he fet la pregunta de que era
1: cinema
2: clàssic, has dit això és pregunta d'examen, i doncs han aprovat l'examen.
1: quasi matrícula d'honor, quasi.
2: Molt bé, idò, escolta, gràcies, i a gaudir del cinema.
1: Un plaer, moltes gràcies, parlem, vinga.
3: IB3 Ràdio és diversió.
4: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
6: Tentol!
7: Tentol! Tentol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Demà, Araceli Bosch.
2: Vinga, que aquesta secció aviat serà un clàssic d'entre avui i demà, perquè si això és entre avui i demà, ens han de demanar Aina Marc i demà que...
5: Efectivament, tio, demà és divendres i hem trobat a gent que estarà ben ocupada, començant primer, com sempre, amb el que faran feina.
9: Jo demà, justament, torno a tenir turnó, o sigui que tindré turnó xapat a la feina. I ara de matí aniré a Calvià, després aniré a dinar i després tornaré a la feina.
10: Jo demà aniré a fer feina per dematí. Res, a migdia... faig feina fins a migdia i res, pues, a l'hora baixa, bueno, duré el meu fill a entrenar i res, de cap vespre, pues, ja no sabem encara quin plan tindrem, però, bueno, algo farem.
5: I per compensar una mica, toca escoltar ara o que demà tenen lliure.
11: Tengo libre y nada.
5: ¿Vas a estar en casa?
11: Sí, por ahora sí.
12: Mañana tengo una especie de solteros con mis amigos en Magaluf, que vienen de la península, que es un amigo que vivía aquí en Mallorca, se mudó a Valencia y ahora viene mañana para despedir de soltero todo el fin de semana.
13: Jo demà tinc pensat anar a la Fira del Variat de Pere Garau, al vespre, amb una amiga, així que...
14: Amb la Xisca.
13: No, amb una altra amiga. I res, i passar una estona allà en aquesta fira, que crec que és la segona edició, però que ja té pinta que es convertirà en un clàssic.
2: A veure, no volem desil·lusionar aquí que t'has trobat en el carrer, que ha dit que la fira és variada, era demà. No, és dissabte.
13: És dissabte.
2: Però deuria tenir ganes ja.
13: Oh, efectivament, ja tenia ganes.
2: Ja frisava.
13: Sí. I que demà el que frisaran, que arribi aquest cap de setmana, seran unins que van a l'escola. Què faràs demà?
6: No, es que no sé català, lo siento mucho, y lo que haré mañana... hacer los deberes, corregir deberes, estar en clase, jugar con mis amigos, pasándomela bien y pues dormir y poco más.
7: Primero voy a estudiar, cuando vaya al cole voy a jugar con mis amigos, después voy a hacer los deberes de catalán en sí, después a casa y a dormir un poco más.
14: Voy a ir al colegio y también yo me voy a jugar con mis muñecas, con mis amigas y sí.
13: I de fer carrer ja en tenim abastament per avui. Seguim demà.
8: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.

0: Són les 9 i 48 minuts. Si estem això necessitant baixar la barrera del programa fins demà i per això necessitem ajuda. Tomi Castanyer, mecànic, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Com va?
1: Bon vespre,
0: bon vespre, ja. Bon vespre, que estem a punt això d'anar a dormir, pràcticament. Que t'aixeques molt prest.
1: Bueno, m'aixec prest, però no som mecànics, som abogats. El que passa que som un gran aficionat en els cotxes clàssics.
0: Fixa't tu que jo ara me pensava que xerràvem amb un mecànic. Idò bé, però no, arregla, a veure, compte, arregles cotxes clàssics o no?
1: Sí, arregles cotxes clàssics, com a hobby.
0: Com a hobby, directament.
1: Sí. Sí, sí.
0: Val.
1: Amb molta afició i amb molt de temps dedicat, però com a hobby.
0: I d'on te ve aquesta afició?
1: Bueno, va néixer... A mon pare li agraden molts cotxes, li agraden molts cotxes, sí. I bueno, ahir me va inculcar un poc el cuc i hem anat increixendo i ara jo el superé ell.
0: Sí, sí.
1: M'agraden més encara jo que ell. Sí.
0: Des de ben jovenet o què? Tocaves els cotxes?
1: Sí, des de ben jove m'agradava la mecànica i després, el primer cotxe clàssic el varen comprar, ens ho varen regalar quan jo tenia 14 anys i el vaig començar a restaurar amb mon pare.
0: Que bo.
1: I encara el tinc, va ser el meu primer cotxe i encara el conservam.
0: Quin és?
1: És un Alfa Romeo, amb matrícula de Palma.
0: Ah, i d'aquests que tenen lletra o no?
1: Bueno, sí, és un dels 80 i és un PMS.
0: Un PMS, que bo. I encara el treus i funciona bé?
1: Sí, funciona bé.
0: Que bo. Idò, tu sí, t'he dit clàssic, que és la paraula que entria per al programa d'avui, directament penses en cotxes, no?
1: Efectivament, sí.
0: quina diferència entre vell, un cotxe clàssic i un cotxe històric?
1: Bueno, aquesta distinció té molt de matisos. Realment, legalment, un cotxe històric o un vehicle històric ha de tenir tres requisits. Ha de tenir més de 30 anys, ha d'estar conservat en les peces originals, en la mesura de lo possible, i no ha d'estar en producció a dia d'avui. Si compleix aquests tres requisits, legalment ja se pot considerar com històric. Després, que sigui vell o això, ja és més complicat de definir. Un cotxe vell, per nosaltres, en argot de clàssics, ve a dir un cotxe que no ha arribat a ser clàssic.
0: Ja, sí, que no ha arribat, que s'ha quedat pel camí, no?
1: Sí.
0: Que mos ha fallat. Ara parlaves d'aquest Alfa Romeo que encara teniu, aquest PMS. Hi ha algun cotxe clàssic que hagis vist o que hagi passat per les teves mans que t'hagi deixat en sa boca oberta?
1: Bueno, sempre. És que el problema és que mos agraden tots. I tots mos deixen un poc per una cosa o per l'altra, mos deixen en sa boca oberta. Jo m'agraden molt els italians i, tot cotxe italià, pues me crida més atenció.
0: Tan grossos com petits o més petits que grossos?
1: No, tot, per igual. Hi ha cotxes petits que són molt divertits i cotxes grans que també tenen el seu encant. Normalment, deportius.
0: Ja. I és hora de arreglar un cotxe d'aquestes característiques. Les peces són difícils de trobar?
1: Bueno, depèn molt del tipus de cotxe. El que és anglès se troba pràcticament tot i després depèn molt de que dia d'avui s'estigui utilitzant o restaurant. Per exemple, el que és, per exemple, Porsche, que és una marca molt coneguda i que actualment molta gent té, sempre els restaura, hi ha molt material. I a més perquè la pròpia casa té el seu departament de clàssics. Després a marques que és més complicat.
0: Ja. I d'aquests cotxes que hagin passat per les teves mans, deies els italians, però algun que, no sé, que t'haguessis quedat, perquè entenc que no te les quedes tots, no? És que arregles o sí?
1: Bueno, diguem que és que podem quedar-me, mos quedam. Després hi ha alguns que, que cauen a les nostres mans per bé o per fer i aquests, a vegades els avenem. Però normalment, si els poden guardar, els guardem.
0: Val, vinga, posa'm-nos un exemple més, a part de Alfa Romeo PMS.
1: Hi ha un altre que vaig restaurar fa ja 20 anys, més o manco, amb un pare, que és un Frua, una edició una mica especial d'un Porsche 911, i que l'hem empleat per fer carreres de clàssics per tot Espanya i fora també d'Espanya, qualque cosa també.
0: Val.
1: I carreres de regularitat.
0: Ja.
1: I li té molt de carinyo perquè és un cotxe que hem fet mil i una aventures.
0: Sí, i en aquest cotxe aneu ton pare i tu, plegats.
1: Sí, sí, Sí, bueno, mon pare ara ja no acompanya tant, ja. Ara en som més jo, però bueno, sí.
0: O sigui, aquí, tu has après molt d'ell, no? M'imagino.
1: Bueno, clar, ell me va inculcar un poc d'afició i jo després ja dic, jo a nivell mecànic pues, he seguit fent moltes més coses i a nivell de restauració també, i bueno, pues, sí, jo he seguit l'afició també organitzant proves per clàssics i bueno, i seguint en l'afició més enllà de lo que varen començar.
0: Molt bé, i jo que t'he presentat com a mecànic i aquí, clar, aquí hi ha una història entre en els cotxes clàssics i l'organització de proves. Quines proves organitzeu, en quines proves estàs involucrat?
1: Bueno, Clàssics de Mallorca, que és la nostra associació, la varen començar el 2007.
0: Sí.
1: Vàrem organitzar bastants de... Bueno, i encara a dia d'avui organitzem molts de ral·lis de regularitat. El proper el tenim dia 24 i 25 d'octubre. I que és el Clàssic de Regularitat de Mallorca. I després pues, hem organitzat altres proves en col·laboració amb altres escuderies, com pot ser el Puig Major Revival, que és una prova per commemorar el que era el Puig Major de la carrera de la pujada en costa. I, bueno, també en el seu dia varen fer carreres al circuit de Llucmajor, de clàssics també, i quasi sempre en regularitat. És a dir, la regularitat és una modalitat en la qual no s'apremia la velocitat, sinó una velocitat constant.
0: Val. I de tots aquests, no sé, de les darreres competicions que heu fet o els darrers clàssics on vos heu trobat, quin cotxe pot ser el més antic? No, no sé si ara te ven escapa, però datat que diguis, buah, aquest cotxe, no sé, no és dels 80, bueno, és que potser és dels 60, dels 50 o 40, no sé si n'hi ha d'aquests que encara roden.
1: Sí, de fet, també, jo són els que més em mir de que se puguin fer una prova de clàssics amb ells i que els mantinguin en bon estat. El més antic que va venir, per exemple, l'any passat, va ser un MGA de l'any 57 o 58, i que, bueno, pues que està conservat en molt bon estat i va fer tot el rally perfectament.
0: I ara teniu aquest dia 24 i 25, deies, aquesta novena prova, aquest clàssic de regularitat de Mallorca, que hi ha un màxim, no?, de cotxes que se poden inscriure.
1: 60, sí, sí, sí. 60 cotxes.
0: 60 cotxes, m'imagino que per poder controlar tot el recorregut i tot això, no?
1: Sí, perquè, bueno, al final són cotxes que estan en moviment, van a una velocitat que no se mateix sabia, ja, perquè sol ser més lenta normalment, i, bueno, intentant per veïnats i per tothom, en definitiva, i passaria que molestar el mínim possible.
0: Que bo. I d'aquests clàssics, que són tot un clàssic, aquests també ral·lis de regularitat, que vareu fer primer l'any 2007, així que ha plogut, això vol dir que hi ha afició, i que la gent s'ha divertit i cuida també els seus cotxes. Mira, ara aquí fent-te preguntes de cotxes i he de tenir temps de fer-te les dues darreres habituals d'aquesta secció. Tomi, algun costum abans d'anar a dormir?
1: Bueno, abans d'anar a dormir, com que fem feina fins tard, la meva dona i jo és el moment que aprofitem per estar tranquils i estar en el sofà xerrant un amb l'altre o, si no, posar una sèrie.
0: Que bé. I que t'apareixi compartir una cançó avui?
1: Bé, pues,
0: que m'has proposes?
1: Com que estem xerrant de clàssics, crec que és el més avinent una de clàssics, que podria ser Born to be Wild, de Stephen Wolf.
0: Molt bé, vinga. I amb aquesta baixarem la barrera del programa d'avui i amb el nostre agraïment també a en Tomi Castanyer, advocat i impulsor formes part d'aquesta entitat que són aquests clàssics de Mallorca que roden ja des de fa pràcticament 20 anys. I moltíssimes gràcies i molta sort. Bona nit.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. La delegació del Govern Central acaba de comunicar que avui de matí a les 6:15, a les 8 i a les 9 han arribat 3 embarcacions a Formentera per la via Argelina, en què hi viatjaven 58 persones, 27 subsaharians i 31 magrebins. Això el dia que s'ha sabut que les Balears són el 5è territori de l'Estat que més població estrangera concentra, una dada que preocupa el Consell Econòmic i Social, que reclama el reforç dels serveis públics per fer-hi front. I és que, segons el president de l'entitat, Anton Costas, els migrants no fan un consum excessiu de les prestacions socials, com, per exemple, l'ingrés mínim vital. Lamenta que Espanya ha canviat la percepció dels nouvinguts.
1: Que ha cambiado la actitud en España con respecto a la inmigración. España era un país, una especie de excepción en el ámbito europeo con respecto a la tolerancia y a la percepción que se tenía sobre la inmigración. Esto ha cambiado en los últimos años y creo que es algo a tener muy en cuenta para orientar las políticas públicas.
0: La presidenta Marga Proens ha explicat a Madrid la situació que viu el seu govern en l'augment continu, diu, d'arribades per mà de migrants, sobretot del lot tots sols.
2: Y no vemos fin a esto. De verdad. Y cada vez que levantamos la voz y que decimos que no podemos más, pues se nos tacha de insolidario, se nos tacha de racistas. A mí nunca nadie se ha preocupado del gobierno de España en qué condiciones estamos ya acogiendo a estos menores.
0: El govern espanyol reforçarà, diu, els recursos i aplicarà les mesures que siguin necessàries a les Balears per l'augment de les arribades d'aquests migrants procedents d'Algèria. Ho ha assegurat la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, que ha concretat que 13.000 regularitzats a les Balears s'han donat d'alta a la Seguretat Social. Són una mica manco de la meitat de les persones estrangeres que s'han adherit al procés extraordinari de regulació i que ja eren aquí. Són 34.000.
3: Son personas que han salido de esa inseguridad jurídica, pero que también están ayudando y contribuyendo también a crear sociedad y país con nosotros y con nosotras. Ese es el objetivo fundamental.
0: Les benzineres ja noten el preu disparat dels combustibles. El preu del gasoil i la benzina no deixa de créixer. Joan Mayans, president de l'Associació d'Estacions de Servei, assegura que ja es percep una baixada de consum i demana ajuts.
4: Si mos plantam, encara estem en temporada, si mos plantam a l'hivern amb aquests preus que estem tenint avui mateix, serà un hivern molt cru, tant per als consumidors com també per nosaltres mateixos.
0: Compartir el manco un àpat el dia en família i reduir l'exposició a les pantalles són algunes de les recomanacions de la psiquiatra Montserrat Graell, experta en trastorns de la conducta alimentària i que ha exposat avui a una jornada sobre alimentació organitzades pel govern.
5: Desconectarse de los hijos. Siempre comunicación, escucha abierta, no crítica. Que el adolescente se sienta con ganas de poder hablar de lo que le preocupa, de lo que está, bueno, en un momento dado pueden parecer tonterías a los adultos, pero para ellos son lo más importante de su vida en esos momentos, ¿no?
0: I Carla Rabassa ha donat el sus a la Fira del Llibre en Català amb un emotiu pregó on reivindica l'ús de la llengua.
6: Envoltats dels llibres que ens diuen qui som, que diuen a la nostra llengua qui són els altres, els llibres amb què diem on som i cap on volem anar, ens és cada cop més necessari començar a exercir un acte democràtic fulminant, l'acte democràtic de no canviar mai de llengua.
0: Són les 10:04, les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 6.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador? La tornada de la secció Postveritat i altres drames després d'un llarg estiu i les millors propostes culturals del cap de setmana. Benvinguts a la cultura d'IB3 Ràdio.

0: I així és, avui torna un clàssic en constant evolució. Des de les dislèxiques, també són persianes, a la secció actual de Postveritat i altres drames. Avui la filòsofa Carme Isern parteix d'un tema d'actualitat, aquesta darrera polèmica amb Ned Sheeran, i si mos reflexionarà sobre si els personatges públics s'han de posicionar políticament o no. Després, una prèvia del cap de setmana amb propostes com la presentació en directe de Mapa, el darrer disc de la cantautora Laura Campello, ho farà Santa Maria, i aquesta serà només una de moltes propostes que vos avançarem. I acabarem amb un repàs de tota l'actualitat cultural amb els companys destacats a les Illes, Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Níker Hernández al control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.
3: Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
1: I ja han tornat les enyorades. La veritat és que han agafat unes vacances escolars ben merescudes, però també era hora que tornessin. Carme Isern, com estàs?
4: Com anem, Rafa?
1: Molt bé, representant de les postdramàtiques en aquesta nova temporada. O sigui que, quan vulguis. A més, començant fort, eh?
4: Començant fortíssim, Tenia pensada una altra cosa i li havia dit alguns temes a la Mònica i de cop a darrere mai em vaig dir se podria fer un programa sobre això.
1: L'actualitat comanda, no?, que dèiem els periodistes.
4: Sí, sí, sí. O sigui, a filosofia, clar, ens movem per rigorosa actualitat.
1: També. Home, normalment, jo vaig començar la carrera de filosofia.
4: Vull dir,
1: no, amb això t'he dit que és un àmbit, evidentment, que m'atrau moltíssim i mir de llegir bastanta filosofia. I és vera que tens la sensació que són altres tempos, no? Que aquí se trata de reflexionar sobre coses que no són estrictament actuals ni urgents. Però és vera que se pot utilitzar l'actualitat per filosofar, que és allò que farem avui.
4: 100%, i a mi això m'encanta. A mi m'agrada molt agafar alguna cosa que ha passat a l'actualitat i relacionar-la amb reflexions que ja tenim fetes. Però sí, 100%. Una de les coses, jo crec, que precioses de la filosofia és aquest tempo una mica més aturat i poder dedicar-hi el seu temps sense aquestes presses de ara ha passat això, doncs has de tenir la teva opinió preparada.
1: Ja. Vinga, l'article de Torra.
4: Exacte. No, va diferent. Pues sí, començar amb secció amb unes imatges que s'han fet virals aquests dies, i és el discurs de disculpa de Ed Sheeran. Gran cantant, millor persona. Me sap un munt de greu fer-li això.
1: No l'ha transitat, de veritat, a Sheeran.
4: No, pobre. Però és que a mi m'encanta, però tenim algunes crítiques a fer-li,
1: massa, pobre. No el tens massa ubicat, segurament he sentit coses seves, però ara mateix me dius...
4: No el tens ubicat?
1: Home, sé qui és, però que no el tens massa escoltat.
4: Vale.
1: No l'he escoltat massa. Jo,
4: vale, vale. No me posaré a cantar de Sheeran.
1: Vale. Podríem haver posat una cançó de Sheeran avui.
4: Però... Ja, però no en té cap que vagui amb el tema.
1: Ah, vale.
4: Llavors per això vaig dir, bueno...
1: Molt bé. Què li ha passat al
4: Ed Sheeran? Passat en aquest senyor? Ed Sheeran està fent una gira de concerts ara per als Estats Units, i en aquesta gira hi actuava un taloner que era el raper nord-americà Macklemore. Mm-hmm. En un concert a Nova Jersey, Macklemore va cridar Free Palestine, o sigui, Palestina lliure, per mostrar el seu suport en el poble palestí.
1: Clar.
4: Això va provocar que diferents propietaris d'estadis pressionessin a Ed Sheeran per expulsar a Macklemore. Bàsicament, el que els propietaris dels estadis li varen dir a Ed Sheeran era que si Macklemore continuava sa gira, Sheeran no podia actuar en els seus estadis.
1: Mare meva.
4: Conseqüència... Sí, hi ha molta xitxa en això. Conseqüència d'això, Macklemore va ser expulsat i, en conseqüència... Tota la resta de taloners varen decidir també marxar de la gira d'Ed Sheeran en solidaritat amb Macklemore. Després de moltíssimes crítiques i en un concert sense taloners, perquè havien marxat tots per donar suport a Macklemore, i amb protestants fins i tot en el carrer, davant de les entrades dels concerts d'Ed Sheeran a favor de Palestina, Ed Sheeran per primera vegada se decideix a xerrar del tema. ¿Vale? Aturam aquí perquè tenim un munt de material... Només fins aquí, com en Rafa ja comentava, hi ha moltíssimes coses a discutir. començant per la situació a Palestina o el comportament dels propietaris dels estadis, que simplement per ser propietaris d'estadis poden decidir les opinions polítiques dels artistes que actuen en aquests estadis.
1: No, el lobby jueu, que se podria dir lobby sionista, no? Tan potent en els Estats Units, que sí. Decideixen presidents, que financien campanyes.
4: Sí, sí, sí. Tenim tota una campanya de dinàmiques i de relacions. No tenim temps per tractar-les aquí, perquè són dinàmiques complexes i tenim... No arriba a 30 minutets.
1: Bueno, relaxa't amb això. Ja. Sí, si hem de fer 32, els afeim.
4: Vale, no faig, jo no tinc competència per enrotllar-me amb aquest tema.
1: Va, vale, d'acord.
4: Però bé, com que això és un programa cultural, sí que ens podem centrar en un detall del discurs de Sheeran que té a veure amb ètica de coses relacionades amb la cultura. I és que en aquest discurs, o sigui, en aquell discurs de disculpa que va fer Ed Sheeran, va expressar preocupació pel fet que els propietaris dels estadis puguin limitar la llibertat d'expressió, insisteix, un tema interessantíssim, però que de moment deixarem de banda, i va mostrar també certa equidistància amb Palestina i Israel, condemnant-los a tots dos per igual.
1: Va.
4: Tipo, aquí tothom ha fet coses malament.
1: Clar.
4: Insisteix, moltíssimes coses a dir, però de moment ho aparcam. Jo en el que m'avui centrar avui és que és el següent que va dir respecte a la seva posició com a figura pública. O sigui, en aquell discurs hi fa una mini reflexió sobre la responsabilitat que ell té com a cantant mega ultra famós. I mos diu lo següent. Diu: no vull decebre els fans i mai no he volgut ser un músic activista. Però això m'ha posat al mig d'un debat important i apassionat sobre la llibertat d'expressió i el conflicte polític més complex del planeta. Al llarg de la meva carrera he intentat no fer mai de comentarista polític, perquè vull que els meus concerts parlin d'unitat i no de divisió, d'humanitat i no de política. Aquest concert continua sent un lloc on tothom és benvingut, on tothom pot estar al costat de persones amb opinions contràries i on tothom pot estar al costat de gent amb qui no està d'acord del tot. Però tots podem estar d'acord i cantar aquestes cançons, i aquestes cançons parlen d'amor, d'esperança i d'unitat. És a dir, la traducció de tot això és que jo, com a Ed Sheeran, com a persona famosa, l'únic de lo que m'he de preocupar és de procurar un espai apolític per evitar divisions, perquè la política causa divisions i jo, com a persona famosa, he de garantir

0: A l'episodi d'avui parlarem sobre fama i activisme. Més concretament, intentarem entendre dos tipus d'argument. Per una banda, un argument sobre per què les persones famoses haurien de posicionar-se políticament i, per altra banda, un argument sobre per què no ho haurien de fer. Seguim, de fet, aquí una estructura que jo segueix que algunes de les meves classes, no? Que potser agafem un tema i el que feim és veure un argument a favor, o sigui, un article a favor i un article en contra. A les meves classes, els meus alumnes fan coses un poc més complexes.
1: Te poses per sofista, exemple, no?
0: Sí, no. Un poquet de retòrica, un poquet
1: clar,
0: de retòrica.
1: Clar, sí, no? I més des de la teva vessant de docent.
0: Clar, sí. I veiem, per exemple, en temes com avortament, eutanàsia, i veiem un article a favor i un en contra. I sempre els demano, intentar posar-vos en sa posició i intentar analitzar només arguments, sense que hi hagi reaccions massa viscerals, no? Anem a intentar fer lo mateix aquí. Com se pot veure, jo no donaré una resposta definitiva, jo no m'amullaré, i és el mateix que els dic que feim a classe. I com a classe, des després, a classe tenen un espai per després ells fer la seva intervenció en el debat, això ja quedarà a mans de cada un i cada una, però el que donarem aquí serà alguns ingredients per començar a pensar sobre aquest tema i per veure coses que s'han dit sobre aquest tema, no? Per on començaríem. Val? Llavors aquí, un poquet Ikea, cada un se fa el seu argument, vale? Preparat per... Idò, per començar, mem, què diu la gent sobre aquest tema?
1: Vinga, sí, clar que sí.
0: Vinga, idò, començam amb l'argument de per què les persones famoses haurien de posicionar-se. O sigui, anem en el sí. Ed Sheeran ha de xerrar de política. Tenim representant d'aquesta visió una senyora que se diu Jenna Donohue, jo crec que deu ser Donohue, Jenna Donohue, de la Universitat d'Arkansas. I ella defensa com a típic lema que ja molt sabem tots de memòria, que està... usadíssim, que és de et silenci és complicitat. Val?
1: I l'equidistància moltes vegades.
0: I l'equidistància, 100%. 100%. També hi ha molt a dir d'això que els dos bandos han fet coses.
1: Sí.
0: Val, llavors, ella diu, sí, això és cert, val? Et silenci és complicitat. Però no m'ha pensat aquesta frase perquè és una mica estranya. O sigui, com pot ser que jo estant callada sigui còmplice de coses, no? O sigui, normalment, quan som còmplices de coses és perquè ens hi hem implicat de forma intencional i causal, no? O sigui, exemple absurd, però... Si jo sóc la que condueix el cotxe de sortida d'un atracament, jo sóc còmplice de l'atracament. Però sóc còmplice perquè estic fent alguna cosa. Estic allà, estic conduint un cotxe...
1: De manera proactiva, clar, estàs participant de manera proactiva.
0: Exacte, estic participant, he dit que sí, tinc moltíssima informació sobre el que està passant, però com puc ser jo còmplice quan el que he fet ha estat callar-me sobre algun tema, no? En si és una cosa estranya. La proposta que fa Donohue és que en realitat, el que succeeix en aquest cas és una qüestió que ella anomena complicitat deliberativa. Segons ella, quan nosaltres decidim què fer, o sigui, quan nosaltres deliberam sobre quines coses són les correctes, mai ho feim tots sols. Quan jo decidesc si he de rompre una promesa amb la meva germana, rarament aquesta reflexió la faig tota sola. Quasi sempre xerra amb altra gent, no, perquè és que si li conto això li farà mal, o si no faig això l'altra persona s'enfadarà. Ho deliberam entre nosaltres, no? I fins i tot encara que no directament mos imaginam el que mos dirien. No, és que si faig això, ma mare diria que... Ho feim constantment, mai ho prenem tots sols. Clar, en aquesta dinàmica és essencial que les persones amb qui xerram mos repliquin. I el que diu Donohue és que les persones que xerren amb nosaltres tenen el deure, i atenció perquè és una afirmació molt, molt forta, tenen el deure d'objectar. No és dret, sinó és deure. És a dir, no només és que tu, Rafa, tens el dret a dir-me Carme, t'estàs equivocant, és que si penses que m'estic equivocant i no ho fas, estàs fent alguna cosa mal feta. Estàs sent còmplice de lo que jo després faré malament. Val?
1: Clar.
0: Llavors, a on s'aplica això, per exemple? Pues algun dels exemples que dona Donohue és... Pues, per exemple, si ve una amiga meva i me diu que li està sentint fidel a la seva parella, jo he de confrontar la meva amiga, perquè no confrontar la meva amiga et ser còmplice d'aquella infidelitat. És deixar-la que ella vagi pel món amb la creença de que allò que està bé és allò que està fent és permissible.
1: Yeah.
0: De manera similar, pues, si jo sé que a la meva empresa hi ha persones que estan fent algunes pràctiques una mica irregulars i no ho dic, estic sent còmplice perquè no estic encarant en aquestes persones i els hi estic dient aquesta creença que teniu de que això que estàs fent no és greu és errònia. Traslladant tot això a les figures públiques on el nostre Ed Sheeran, la conseqüència seria

0: que algú com Ed Sheeran té es deure, insisteix, no un dret, un deure, té l'obligació de xerrar sobre aquests temes perquè no fer-ho és permetre que la quantitat de persones que van al seu concert, la quantitat de persones que el segueixen a xarxes socials, segueixi anant pel món amb creences errònies. I, per tant, si Ed Sheeran no intervé, el que és còmplice de que tota aquesta gent pensi aquestes coses tan estranyes.
1: Clar, però aquí me ve una pregunta que crec que no és valedit. On està el llindar de la influència? Quant de followers has de tenir? Quant d'espectadors has de reunir un estadi per tenir aquesta obligació?
0: Molt bona pregunta.
1: O sigui,
0: Molt bona pregunta. Jo crec que aquí la idea seria que, en lloc de tenir un concepte d'obligació que el tens o no el tens en més mesura, a més seguidors tens, no? A més plataforma, més forta és aquesta obligació. A lo millor jo tinc més obligació quan venc aquí, que tinc un micro, que tinc una ràdio autonòmica, que tinc un altaveu literal, que no quan estic a casa en un bar o quan estic a casa o en un bar. Llavors, sí, probablement sigui proporcional a la influència que tens. Després xerrarem un poquet d'influència,
1: sí.
0: Però probablement té a veure amb això. Una crítica que Donoghue se fa a si mateixa diu, val, és vera que sabem que a vegades, i qualsevol persona que hagi entrat en una discussió en el típic dinar de Nadal sap, que a vegades entrar segons quin tema és pitjor.
1: Sí, perquè saps que mai convenceràs, saps que no, que els teus arguments rebotaran contra una paret i al final es perd el temps.
0: 100%. De fet, tenim moltíssima evidència en psicologia política que justament evidencia això, que en segon quin temes, discutir-los més, el que fa és que la gent encara se polaritzi més, no? Que la gent encara defensi el que ja defensaven encara amb més força. En resposta a això, per tant, li podríem dir a Donoghue, ostres, però és que si replicam a la gent, a lo millor el que generam és que la gent encara estigui més segura de les seves creences, per molt errònies que molt semblin. De fet, nota al peu de pàgina, vàrem fer un estudi amb uns col·legues meus de Polònia i de Granada, i justament fèiem això, els demanàvem a la gent que reflexionés sobre temes polèmics com avortament, eutanàsia, i nosaltres, innocents de nosaltres, pensant que la nostra intervenció faria que la gent fos menys extrema. I vàrem aconseguir tot el contrari. O sigui, si algú considerava que l'avortament en els 5 mesos era immoral, després de la nostra intervenció encara ho pensava més. O sigui, que sí, sí. En primera persona vàrem experimentar com pot sortir de malament això. Què diu Donoghue? Diu, vale, sí, jo això ho sé. És vera que això va passar, però... Resposta número 1. No sabem amb certesa quan passarà això. O sigui, a vegades la gent canvia d'opinió. Per tant, per aquesta mínima possibilitat, ho hem de seguir intentant. 2. Per molt que sigui difícil, hem d'assumir que la gent pot canviar. No podem viure en un món on assumim que la gent mai canviarà d'opinió. No és el món que volem. Per tant, me sap molt de greu, a lo millor el que faràs serà en va, però has d'assumir que alguna possibilitat tenies de canviar l'opinió de la persona. I 3. Mos diu Donoghue, me sap molt de greu, però alguns deures no depenen de les conseqüències. A vegades s'han de fer les coses perquè és la teva obligació.
1: Aquesta frase m'agrada.
0: Sí, és bona, eh?
1: Sí,
0: és,
1: sí,
0: molt,
1: sí.
0: És molt kantiana. O sigui,
1: sí, sí.
0: Si has llegit una mica de
1: sí,
0: filosofia...
1: Sí, sí, totalment.
0: Me sap molt de greu, però a lo millor la cosa pot anar malament, però era la teva obligació actuar d'aquella manera. I ella considera que amb això ja mos ho ha contat. Per tant, Ed Sheeran ha de xerrar en els seus concerts i en les seves xarxes sobre temes polítics perquè, si no, és còmplice.
1: Molt bé.
0: En això li contesta, per suposat, tindrem dues respostes. Una primera resposta una mica més suau, que només matitza, i després una resposta totalment contrària. Julian Baggini, en un article de 2020 que se titula When Silence is Not Enough, és a dir, quan el silenci no és suficient, matitza una mica aquesta posició. I el que li diu a... O li diria, perquè no xerra amb ella directament, però el que li diria a Donoghue és... Ostres, hi ha moltes injustícies al món, totes a la vegada. Si jo, de totes de ses que no xerra de ser còmplice, és absurdíssim. O sigui, de quant de temes podria estar xerrant jo ara?
1: I he triat xerrar de Xirant. M'he informat per poder opinar. Jo ara mateix estàs xerrant de Palestina,
0: exacte.
1: Que no seré jo sospitós de no estar com a mínim conscienciat i sensibilitzat amb el tema, però és el tema. Ara mateix és el tema internacional. Però és que mentre tu estàs xerrant, Carme, està en el canal 24 Hores, que jo tenc davant i tu jo en l'esquena, una manifestació de gent del Tíbet en contra de Xi Jinping, que té una cimera bilateral amb en Donald Trump. Clar, el Tíbet és una altra causa, que té tant d'anys com a Palestina o més.
0: Bé, i tenim ara...
1: O no hi ha tant de patiment com a Palestina. Vull dir, i bueno, ara no surten les notícies, o sigui que el tenim més en col·lida.
0: Clar, sí, sí, és impossible. O sigui, però per les nostres capacitats humanes és impossible. I fins i tot algú que pogués estar conscienciat i preparat de tot, que és impossible, tampoc pots estar físicament... Ed Sheeran no pot estar xerrant de tot a tots els concerts, no li dona, no?
1: No li dona, no.
0: Llavors, el que diu Julian Baggini és... Puf, a lo millor això que diu Donoghue és un poc massa extrem. I el que ell proposa és que aquesta obligació depengui de la proximitat de la injustícia. I en un exercici de moltíssima transparència explica una experiència personal i diu que ell, quan era més jove, era empleat en una botiga i diu que ell i els seus companys varen presenciar com un company de feina li deia a una companya d'ells, que era d'origen asiàtic, i aquest company li deia directament és que jo sóc racista. Així, simple, explícit i directe. Baggini explica que en aquell moment ningú va dir res i se va fer silenci. Avergonyit per la seva conducta en aquell moment, Baggini diu, jo en aquell moment havia de xerrar i quan vaig estar allà callada, això sí que va ser, còmplice. Allò sí que ho vaig fer malament. Llavors, el que diu és, en aquell cas, en estar jo tan proper a la injustícia, el fet de que me callés feia dues coses. La primera, validava el comentari com acceptable. O sigui, quan succeeix una transgressió i ningú reacciona, el que s'està fent és, se perdona. El missatge que s'envia és que és un comportament que potser està malament però que és com a mínim tolerable, suficient com perquè la gent no reaccioni. Per tant, quan tu estàs veient això i estàs optant pel silenci, estàs dient que és tolerable. Però, a més, deixes tota sola una persona d'un col·lectiu que pateix discriminació. O sigui, si aquesta persona, que en aquest cas només mos diu que és d'origen asiàtic, no sabem res més, però si aquesta persona ja sabem que ha pogut ser objecte d'actituds racistes, el teu comportament de callar només accentua això. O sigui, li generes encara més mal des que ha patit fins ara. La conclusió que arriba Baggini d'aquesta reflexió és que, sí, és vera, et silenci és còmplice, però ets més còmplice a més propera és aquesta injustícia. O sigui, si la injustícia és una injustícia molt llunyana, i poses l'exemple de si aquesta mateixa discussió no, si aquest mateix conflicte succeeix en una botiga ara mateix, pues si no tots estem a Mallorca i succeeix en una botiga a Santiago, nosaltres no podem fer res, i el fet de que estiguem callats sobre aquella situació no mos fa còmplices, perquè estan fora de nosaltres. Però més a prop mos queda la injustícia, més és cert que callar és la còmplice. Per tant, el minimatís que faria Baggini, el que dèiem abans, és que, vale, Sheeran, sí, és vera que no te pots pronunciar sobre tot, perquè no dones abasto i és impossible que una persona se pugui pronunciar sobre totes les qüestions polítiques, però a vegades que ja és covardia. I crec que se podria argumentar que en un cas així, a bones conflictes, el té ell tan a prop, perquè s'està discutint molt a prop d'ell, el fet d'intentar callar o intentar no pronunciar-se està més a prop de ser covardia i de ser còmplice que no de simplement ser una qüestió de capacitat.
1: Molt bé, em sembla una dialèctica interessant, la de Donoghue i en Baggini.
0: Totalment.
1: Tot i que no hagin xerrat personalment mai.
0: Exacte, no, o sigui, jo els he posat com en diàleg, però sí, en realitat sí. No és un debat que estiguin tenint explícitament entre ells.
1: Molt bé. Què més coses?
0: Clar, ara algú que m'estigués escoltant podria dir, val, llavors et Sheeran hauria d'haver xerrat, ok.
1: Bueno, xerrar.
0: Xerrava xerrar tard i després de moltes pressions,
1: no? I va ser equidistant en un conflicte que, evidentment, no està equilibrat. Jo, l'equidistància, quan parles de dues parts, diguem, amb un potencial i una força similar, la puc entendre. En aquest cas, no està claríssim que el conflicte no està equilibrat.
0: Equidistància en una situació així és posar-se de part de l'abusador. O sigui, no... Però tots i totes crec que podem recordar moments en què hem dit, a lo millor, aquests influencers, a lo millor se podrien callar, no? O sigui, passa que de cop, a lo millor tenim, pues, jo què sé, hi ha una dana, hi ha un eclipsi, o sigui, succeeixen coses i de cop tothom és expert en aquestes coses i d'un xerra, i a vegades el que dèiem és, ja se podrien callar una mica aquesta gent, perquè el que fan és encendre, o sigui, enviar opinions i donar bo opinions que a lo millor no cal que tinguin tanta força. D'una reflexió una mica així és de bon parteixen Alfred Archer, Amanda Causton, Benjamin Mason i Mats Telkeuskens, d'universitats de Tilburg, Estocolm i Rotterdam. I ells s'oposen gairebé radicalment a el que ens ha dit abans de Nowy i argumenten que les persones famoses no haurien de posicionar-se en política. Parteixen de la base, o sigui, la principal contribució que fan és que no tothom que xerra té el mateix pas. No és cert que tothom pugui opinar de tot, no és cert que les opinions de tothom hagin de valer, i no és vera que l'opinió d'Ed Sheeran, per ser Ed Sheeran sobre política, hagi de tenir el mateix pas que la posició que pot tenir una politòloga. Partint d'això, el que ens diuen és, clar, algunes veus tenen una influència tan desproporcionada respecte al que saben que aquestes veus s'han de callar. O sigui, no pot ser que li demanem a Ed Sheeran que xerri sobre política internacional perquè no en té ni idea. I els danys que pot fer són pitjors que els que fa si està callat. Això ho expliquen amb un concepte molt interessant que encunyen ells mateixos, que és de poda epistèmic. Sona com a supercomplicat, però no ho és. Quan utilitzem la paraula epistèmic a filosofia, significa coneixement. Per tant, poda que té a veure amb el coneixement. Segons Alfred Archer i col·laboradors, el que passa amb les persones famoses és que tenen una capacitat molt, molt alta d'influir en el que les altres persones creuen, pensen i saben. O sigui, tenen influència en tot allò que té a veure amb el coneixement. Pues, per exemple, jo, quan venc aquí a la ràdio, probablement tinc poder epistèmic en qüestions de filosofia. Probablement, si xerren tu amb na Mònica i vos dic que Plató va dir això i allò, probablement me creureu, tindré bastanta influència en vosaltres. Ara bé, a vegades hi ha gent que té poder epistèmic, però aquest poder epistèmic no està justificat. A vegades passa que la gent la creïm i li donem molta credibilitat, però no tenen en realitat aquella justificació. Tenen influència, però no la justificació. Pues jo mateixa, a lo millor com que sóc molt carismàtica i a vegades venc aquí i utilitzo paraules rares, si de cop me poso a xerrar de política internacional, a lo millor vosaltres me doneu credibilitat.
1: Dones el pego, que això és el
0: tema. Puc donar el pego, exacte, i puc influenciar les vostres opinions quan en realitat aquesta influència no estava justificada, perquè jo sé de filosofia, però no sé de política internacional. Supos que ja veus cap a on anem, l'argument que fan Alfred Archer i companyia és que això és el que passa amb les persones famoses, que tenen molta influència en algun camp, aquesta influència pot estar justificada, o sigui, quan Ed Sheeran parla de música, la influència que té està justificada, el que no està justificat és que Ed Sheeran parli de política. El que no està justificat és que els futbolistes xerrin sobre economia, no? O sigui, això no està justificat perquè la seva experiència, la justificació que tenen és en el camp on són famosos, però no a altres camps. Com a un exemple, posen el cas, o sigui, en donen molts, però, per exemple, un dels que diuen és quan Oprah, la senyora aquesta que és presentadora als Estats Units, va expressar suport públic a Obama, de cop les enquestes
1: de
0: a favor d'Obama varen saltar. Vale, aquesta senyora serà molt bona periodista, però no és una senyora que tingui una influència justificada en les noves creences, en les nostres creences polítiques, perquè el que diu aquesta senyora ha d'influenciar qui és el millor candidat per a les eleccions dels Estats Units. Afegeixen en això que una altra cosa que succeeix amb les persones famoses, a part d'això, que tenen aquest excés de credibilitat, reben moltíssima atenció. És una atenció desproporcionada. Tenen plataformes molt grans, tenen altaveus molt grans, tenen seguidors i seguidores superfidels, i això els hi dona un poder que altres persones no tenen, que és de poder marcar una agenda política. Pues, per exemple, surt Naitana i diu que té problemes de salut mental i durant les dues setmanes següents estarem xerrant de la salut mental a Espanya, de lo que s'inverteix i no s'inverteix, de si és problema o no és problema, si és tabú o no és tabú. Aquell problema estava allà abans, però la persona com a famosa, en aquest cas Naitana, rep tanta atenció que és capaç de dirigir aquesta atenció cap als temes sí, que ella té a veure.
1: Posen en el centre de l'actualitat, clar.
0: Exacte. Posen en el centre de l'actualitat qüestions que segurament eren allà. Per què tot això és problemàtic? Ens diuen Alfred Archer i companyia que és problemàtic, primer, per aquest tema, perquè fixen una agenda. O sigui, els problemes que no preocupen a les persones famoses quedaran fora. I parlarem només dels problemes que els preocupen. Ells, evidentment, no xerren de Naitana, però l'exemple que donen és des Me Too. El moviment aquest que va succeir a Hollywood, no? Crec que era. O sigui, en el món del cinema en general, sobre casos d'assetjament a la indústria. Aquest moviment és superpositiu i va molt bé que les persones famoses parlin d'assetjament perquè posa el debat sobre la taula, ens fa prendre consciència, etc. Val. Però aquesta expressió l'havia encunyada abans un activista que se diu Taran Burke, i només se va fer viral en el moment que la varen adoptar les actrius famoses. O sigui, el problema estava allà, el concepte de Me Too estava allà. Sí, exacte. O sigui, mos precedia des de fa molt de temps. Fins i tot l'expressió Me Too estava allà, però varen devenir persones famoses, en aquest cas actrius, per donar-li presència...
1: I visibilitat.
0: Clar. I visibilitat. Però el problema en realitat ja estava allà.
1: I benvingut, crec que... La meva opinió, benvinguda, sí, aquesta visibilitat a través d'elles, però clar...
0: Sí, sí, sí, que en aquest cas és bastant positiu, però hagués pogut ser un altre tema, o clar, és molt contingent que de cop, perquè elles ho han decidit, li donem atenció. L'altre problema que veuen en aquest por d'influència que tenen les persones famoses és que és un por sense control. O sigui, és super difícil de regular la influència que tenen. Imagina't que si ara, pues, vale, Ed Sheeran ha dit això, molt bé. Qui el pot criticar públicament? Qui té els mateixos nombres de seguidors i de seguidores, la mateixa capacitat d'influència que la que té Ed Sheeran, com per contrarrestar l'opinió d'Ed Sheeran? Però realment és molt... Bad Bunny, correcte. Rosalía.
1: I ganes segurament no l'han faltat a Bad Bunny per contestar en Sheeran, coneixent-lo.
0: Coneixent-lo com si fos el nostre amic.
1: No, però així com s'expressa les opinions, ell tampoc se n'amaga, no?
0: Sí.
1: Ha fet declaracions contra Trump, a favor de Latin People, ha fet un Super Bowl molt significatiu en aquest sentit.
0: Podríem xerrar-ne també, d'aquell espectacle de Super Bowl, totalment. Sí,
1: o sigui que estaria un poquet... No en l'angle, però bueno, en una
0: sí,
1: posició diferent.
0: Sí, és algú que tindria la capacitat de contrarrestar. Però fixa't que bueno, han d'anar persones molt específiques.
1: Sí, no,
0: tu
1: clar.
0: I jo no podrem contrarrestar.
1: No, jo en Sheeran. No tinc el seu telèfon.
0: No, jo tampoc.
1: Molt bé, anem acabant, ja sí. Si ho has per resumir, perquè jo estic temptant a demanar-te si estàs més a favor de Dunaway, de Baggini o d'Archer.
0: Evidentment, aquesta pregunta sempre ve. Els alumnes fan igual, també.
1: Has dit que no te banyaries.
0: No, m'acosta banyar-me. Sí que crec que m'agraden els consells que donen Alfred Archer i companyia en el final de l'article,
1: sí,
0: que simplement fan un reclam a la responsabilitat. Simplement demanen, per favor, responsabilitat a les plataformes controlant aquests abusos de por epistèmic. O sigui, a lo millor no cal que el vídeo d'Ed Sheeran te surti el primer cada vegada que obris Instagram. Responsabilitat en els ciutadans i les ciutadanes sobre a qui donar més por de detenció. O sigui... A lo millor, en lloc de mirar Ed Sheeran, puc mirar a una altra persona. I una reflexió interessant que fan i que m'agrada molt és responsabilitat de les persones famoses, d'informar-se abans de xerrar, és a dir, Ed Sheeran, abans de fer les seves declaracions, informar-se de quina és la situació, però també de saber quan han de dirigir l'atenció a qui sap. I a mi aquest consell m'encanta, que és... Val, jo com a persona famosa tinc un altaveu desmesurat, però si vull que la gent tingui consells científics sobre com actuar, per exemple, en el Covid, que hi va haver gent que va dir autèntiques locures, pues simplement sabre derivar aquesta atenció que tu reps a persones que sí que en sàpiguen. I compartir el vídeo de tal expert o experta que està explicant tal qüestió. O una entrevista, mencionar que t'has llegit tal llibre que parla d'aquest tema d'actualitat. Intentar aprofitar aquest altaveu que tu tens per redirigir-lo a les persones que sí que tenen l'autoritat per xerrar dels temes. Llavors, probablement, la meva conclusió seria que, bueno, Ed Sheeran hagués pogut dir un parell de noms de persones expertes en el tema,
1: i ja està, i retirar-se.
0: Convidar la gent a llegir aquestes qüestions i simplement redirigir l'atenció a les persones que saben del tema.
1: Molt bé, Carme, idò, mira, ens han passat dels 30 minuts, que em passava espena de... No ha passat res, eh?
0: El palic, el palic.
1: No ha vingut ningú a treure-nos la targeta groga. Idò, moltes gràcies per encetar aquesta temporada nova de la postveritat, de les nostres postdramàtiques. La setmana que ve, més. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, sempre.
1: I partim, així com hem començat, amb Charango.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda divisió.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs
6: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio. L'agenda.

0: L'agenda d'en Gavi Roda, de Nana Gornés i d'en David Ventura, que avui ve precedida d'una cantant que ens agrada molt i també de la seva música i de les seves actuacions, Mònica.
1: Exactament. Recordem que així com sentiu ara sonen els temes del disc que Laura Campello va publicar fa uns mesos, dur de títol genèric Mapa, i de fet recordareu els més fidels que aquest juliol va venir a tocar dos temes, ja la van conèixer en persona, i aquest dissabte arriba el gran dia de la presentació en directe de Mapa a ses cases d'es Mestre a Santa Maria. Laura, enhorabona, com estàs? Bon vespre.
2: Hola, moltes gràcies.
0: A tu.
2: Què tal, com esteu?
1: Molt bé, molt contents de tornar a parlar amb tu. I conta'ns tu, que, com dus aquests darrers dies abans de la gran data? Molt d'assajos, molt de preparatius?
2: Pues sí, estem a tope. La veritat que menys mal que tinc un equip darrere, que el meu segell i la meva productora que m'ajuda, perquè n'hi ha moltíssimes coses a fer en una presentació de disc. I sí, ja ultimant assajos i últims detalls, el tenim tot super ben encaminat i preparats i amb moltes ganes de que arribi dissabte.
1: Que bo. En quin format fareu el concert?
2: Pues mira, m'acompanyarà, anem en format trio, i m'acompanyarà José Llorach a la percussió, amb un set de percussió molt guapo, i Diego Iribe a la part electrònica i guitarra elèctrica també, i estaré jo amb la guitarra espanyola i la veu. I bueno, després tindrem també col·laboracions especials i alguna sorpreseta més.
1: Molt bé, que encara no vols avançar.
2: Encara no.
1: Molt bé, mos agrada molt això de la part electrònica, que supos que li donarà molt de cost també al directe, que per altra banda tindrà aquesta part més íntima, no? Aquesta combinació de ses dues maneres de presentar ses cançons.
2: Sí, també la part electrònica a mi m'agradava molt crear, o sigui, que es creés una atmosfera, no? Que puga servir de envoltura de la música, no? Però la música, o sigui, les cançons, les lletres, la veu, la guitarra, és com lo que més predomina, i la electrònica i la percussió envolta molt bé, jo crec, cadascuna de les cançons. Tinc compte amb dos músics exquisits que fan un treball preciós per a que això succedeix així.
1: Que bé, recordant que també al disc hi ha hagut més col·laboracions, tan aviat com vares entrar en contacte amb s'estudi, que llavors ha esdevingut també discogràfica teva, no?, amb Red Carpet a Lloret. Sí. Ja des que t'estan acompanyant molt bé en tot aquest procés, ara fins a sa presentació. Com ets l'espai que heu triat i com s'adapta a sa atmosfera que vols crear?
2: Pues teníem gana que fos un teatre, i un teatre no molt gran tampoc, sinó un teatre amb, bueno, l'aforament és d'unes 100 típico persones, que també dona l'oportunitat de tenir un concert íntim, no? Que també teníem ganes de que fos així, perquè al final el disc és molt íntim, no? O sigui, tot i que n'hi ha moments de ball o de més moviment, també les lletres són, bueno, tenen un contingut així intimista, i a mi m'agrada com conservar aquesta atmosfera, no?
1: I Laura,
2: crear-la. No,
1: segur que sí que se crearà un ambient molt guapo en sa música, amb tot aquest espai que ja dius que ses monges, que també té aquesta atmosfera també diferent, en certa manera. I tu estaràs tot el temps en sa guitarra o hi ha estones que només cantes?
2: Sí, estaré tot el temps amb la guitarra i la veu. Bueno, no... En pocs moments la soltaré, perquè al final és l'instrument harmònic principal, i clar, quan de sobte no la toques, pues es buida molt, no? Després, bueno, n'hi ha també més harmonies, no?, que farà la part electrònica, no? I Diego també amb la seva guitarra, que és un guitarrista increïble, per a anar generant totes les diferents capes que volem generar, no? Mm. però sí.
1: I Laura, d'ençà que acabaràs gravar el disc a Lloret, tornes a l'estudi, tornes a Red Carpet, com viure un poc d'aquest ambient que també se crea allà entre músics, els que estan gravant en aquell moment, els que van a fer altres gestions, se crea aquest ambient d'amistat també entre col·legues?
2: Sí, la veritat que sí, perquè també ells, Red Carpet, volen un poquet això, no? Que o sigui, són segells discogràfics que cerca també com que hi hagi connexions entre els músics, ells són molt propers, aleshores pues, de vegades organitzen pues, un sopar on ens trobem tots els músics que estem dins del segell i bueno, n'hi ha trobades, sempre anar allà, pues, saps que te trobaràs algú i te trobaràs música segur.
1: I com trobes que ha respirat el disc en aquests mesos d'ençà que ja ha sortit? Què te diu la gent, ara que ja l'ha escoltat més vegades? Supos que també hi ha moltes ganes de veure't i de sentir-lo també en directe.
2: Sí, jo crec que sí. A més, anava a fer la presentació al juny, que no va poder ser, que va ser just quan va sortir el disc. I aleshores pense que també pues, ha sigut l'oportunitat de que la gent puga escoltar el disc, puga fer-se amb les cançons i tal vegada pues, també gaudir-lo d'una altra manera, no? Havent escoltat ja les cançons i poder viure-les en directe, no? Que també és algo molt positiu.
1: Que bé, Laura Campello, el concert serà aquest dissabte a partir de les 8 a les cases dels mestres a Santa Maria del Camí. Les entrades se poden trobar també a la plataforma de Ticket IB, Mapans. I a més, m'agradaria saber un poc, Laura, perquè tu ets d'Elx, vius ara a Sant Joan. Com ets la vida cultural en aquest poble?
2: Pues a Sant Joan és un poble molt petit i la veritat és que les festes són festes molt tradicionals, no? Que tenen una vida de molt d'anys, no? Que pues dimonis i tot això, però se fan també moltes coses a Consolació, que bueno, no sé si el Festival La Lluna en Vers utilitza aquest recinte per fer molts concerts molt guapos, el Modo Fest també s'organitza aquí. Aleshores, per ser un poble petit, perdut enmig de Mallorca, la veritat és que té molta riquesa cultural, trobo.
1: I doncs, si mos agrada, que a més tu contribueixis també en aquest teixit cultural que en aquest cap de setmana dissabte dureu fins a Santa Maria per fer a la fi aquest concert, com has dit, s'havava d'ajornar i ara aquest dissabte és la gran data de presentació del disc Mapa de Laura Campello, que mos ha acompanyat en aquestes hores i que amb els seus companys, amb en Diego i també perdona.
2: I en José,
1: exactament. En Llorac també preparau aquesta actuació en trio per aquest dissabte. Laura, moltes gràcies i que vagi superbé.
2: Moltes gràcies, Mònica, i una abraçada forta.
3: Gràcies.
1: Una ferrada.
3: Gràcies a tots.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
3: I ja estan preparats els nostres prescriptors per repassar les propostes més interessants del cap de setmana. Anna Gornés, Menorca, com estàs?
4: Hola, hola.
3: Hola, David Ventura, Eivissa. Hola, David.
5: Hola, què tal?
3: I Gavi Rodas, aquí als Estudis Centrals. Hola, Gavi, com estàs?
6: Pues muy bien.
3: Molt bé, Anna. Comencem amb tu, si vols.
4: Vinga, perfecte. Demà divendres a les 7 a Can Oliver, a la clausura de l'exposició Ballam, la dansa vista a través del vídeo, que no us l'havia recomanada, ho faig ara abans de que l'acabin de clausurar, i ho fan amb la participació de l'Escola de Dansa UTEDAL. És un acte per fer la darrera visita en aquesta exposició, que, com us dic, val molt la pena. Tenim el Teatre de Butxaca, que aquí a l'Avia d'on xerrarem. Arriben al seu 14a edició. Són tota una institució per Ciutadella i una gent fantàstica, i han apropat el teatre en el poble des de fa molt d'anys. Vull dir que és una iniciativa que s'ha de seguir donant suport i veient teatre, dansa i altres arts escèniques en espais emblemàtics del poble. Vull dir que és un planazo, tu miris com tu miris. Teatre de Butxaca, Ciutadella. Mm-hmm. Més teatre, no ho hauria de fer. És un monòleg d'en Roger Coma, que ara se pugen els escenaris fent una mica de stand-up. És un monòleg a mig camí entre el teatre i l'estàndard, com us dic, amb una mica d'humor negre, ironia, i amb aquesta picardia que té en Roger Coma quan vol, amb aquesta peça que està inspirada amb unes paraules que ell va pronunciar en el funeral d'una tia àvia, que amb prou feina recorda. Això és dissabte en el Teatre d'Esborn a les 8:30, i acaben dues propostes musicals. Tenim Dan Peralbo i el Convoy, que actuen a Jasba demà divendres a les 10:30, i el Petit de Caleril, que ho fa Mahó en el claustre a partir de les 9 dissabte. Són dos directes dins el marc dels directes d'Estrelladam, que fa 150 anys i mos va regalar aquests concerts.
3: Molt bé, idò, són les propostes d'aquest cap de setmana per a Menorca. Eivissa Formentera, David, què tenim?
5: Mira, tenim el Festival Formentera Sona, que seran actuacions des de divendres fins a diumenge, està feineta a partir de les 8 de la tarda. Divendres hi ha un espectacle de memòria flamenca, dissabte Sacs en Llops, Saxo i Piano amb Pere Prieto, Joan Francesa, Llesteros, i diumenge Hispanistan, sobre jazz i músiques del món. I precisament del concert del dissabte de Sacs en Llops hem parlat amb un dels seus protagonistes, que és el saxofonista, entre altres coses, amb Pere Prieto.
3: I de l'escoltam.
7: Aquest dissabte a Formentera, dins el Festival Formentera Sona, el que representam és Sacs and Love, que és un recital al qual li tenim molt de carinyo. Va ser la primera col·laboració que vam fer de saxo i piano amb en Joan Ballesteros i jo. I bé, el que intentam és revelar el secret de l'amor, òbviament de manera irònica i amb una mica exagerada, no? Però construïm un concert amb diferents obres musicals de diferents estils, en el qual intentem donar resposta a diferents aspectes relacionats amb l'amor, no? Des de la nostàlgia, la seducció, la picardia, etc. I bé, és un concert que esperam que està agradant molt, sempre que l'han fet, i que per primera vegada el portem a Formentera.
3: Més coses, David.
5: Tenim el Festival Magic Clown, de màgia i clown, com diu el seu nom, a l'Auditori de Cala de Sol i dissabte i diumenge a partir de les 7 de la tarda. Demà divendres, cinema, hi ha la final del certamen de curtmetratges d'Art Jove del Govern Balear, curtmetratges fets per realitzadors entre 7 i 35 anys, nascuts o residents de Balears. Serà, si els voleu veure, la seva feina, El Valor de Sant Pere, a partir de les 8:30. Dissabte tenim dansa contemporània, no?, de la companyia El Ajut, sobre què tracta el tema de la deconstrucció de gènere a través de l'humor i la fantasia. Serà a l'Auditori de Casserres, a les 8 de la tarda. I el dissabte, bé, sempre és tradició, quan és l'últim cap de setmana de setembre, que pareix que ja s'acaba l'estiu, comença la tardor, el llarg i vertitius, se celebra el Back to School, aquest retorn a l'escola, en el que els locals ens retrobam, els locals sobretot si ens agrada el rock, perquè sempre són concerts de rock a Sant Jordi. Enguany venen, com a caps de cartell, els bascos, los brazos i els aragonesos clijos, que faran rock sureny i power trio. Serà, la música serà a partir de les 7 de la tarda a Sant Jordi. I cada setmana, evidentment, hi ha un grup de tribut, no podia faltar. Mm-hmm. En aquest cas, el grup de tribut és el dissabte a Sant Miquel, que venen Los Cacho a Cacho, tribut a Estopa, a la plaça del poble, a partir de les 10:30 de la nit.
3: Això a Eivissa, Formentera i a Mallorca, Gavi.
6: Pues mira, entre toda la vasta oferta del fin de semana, te he seleccionado tres cositas. La primera es de teatro y es mañana en la Casa de Cultura de Puigpunyent. Una obra que lleva por título Y tú vens, que podría traducirse como Y tú vienes o Y tú vendes. Uh-huh. Esta obra que trata sobre temas, yo diría que casi absurdos, ¿no? Como es la colonización extranjera, la crisis de la vivienda, la pérdida de identidad, temas que a muchos les sonarán a chino. Pues y que ya esta obra ya ha conquistado a los vecinos de Esporlas y Puigpunyent y como te digo se representa en de Esporlas y Banyalbufar y se representa mañana en Puigpunyent. Uh-huh. Música, si te gusta la música relajante e inspiradora, Kumi Dumio te recomiendo. Actúa en Cambibot a partir de las 7 mañana sábado. El nombre igual no te dice nada. Pero si te digo que ha colaborado con el Circo del Sol, con U2 y con Carlos Núñez, pues igual a muchos oyentes ya se atreven a ir para allá. Esta mujer canta hasta en 25 idiomas diferentes. Entonces, pues bueno, es una propuesta interesante y, uh-huh. y que yo creo que vale la pena. Y acabo en clave de rock, en Establiments Nous, en un sitio que se llama, a ver si lo digo bien, la Capelleta de Desmontant, que está al lado de este restaurante que conecta, en la carretera que conecta Establiments con Esporlas, se hace un homenaje a la música y a los músicos y al sonido de los años 80 y también 90. Participarán más de una veintena de músicos, de bandas muy conocidas del momento, algunas en activo todavía, como Sexy Sadie, Furnish Time, Forats Negres, Eclipse, Crocodiles, uh-huh. Trazon Zara. Una tal Mónica Borràs de esta casa también estará por allí dejando su huella.
8: ¿Qué fas? Todo... ¿Presentas, Mónica? ¿Presentas al consejo? No.
6: Bueno, pero está anunciado en el cartel, yo lo he visto.
8: Molt bé.
6: Y es el sábado a partir de las 6 en este lugar que he comentado.
3: Molt bé. I de tot
6: perdona,
3: això...
6: perdona, Rafa, ¿qué? Habrá dos tributos también.
3: Hombre,
6: tributo bueno. a Burning y tributo a Loquillo.
3: I de moltes gràcies, Gavi i Anna. Moltes gràcies, David. Bon cap de setmana a tots tres.
7: Gràcies.
3: Vinga, i nosaltres volem acabar amb una altra recomanació. Demà, concert de la Factoria del So, amb Manel Foraster i Calassanç, precisament en Juanito de Calassanç, ens ha dit això.
9: Bon vespre, amics de l'aviador. Som en Juanito de Calassanç i vos vull convidar al concert que farem demà divendres 25 a Factoria de So, juntament amb Manel i Foraster. Recordeu, demà divendres a les 10, a Factoria de So Santa Maria. Anel, Foraster i Calassanç, rock and roll, renau i psicodèlia.
3: I en Calassanç, acabant el programa d'avui, ja sabeu que demà especial a Bledó des de Ciutadella, Menorca, amb ocasió de la 14a edició de Nana Gornés del Teatre de Butxaca. Vagi bé, fins demà.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? A la nostra sessió d'avui vos presentarem part dels dos darrers treballs de la cantant nord-americana Cecil McLaurin Salvant. Dos àlbums que fugen lleugerament del seu registre habitual, amb el que es dona a conèixer i en el que ha assolit una destacada popularitat com és el jazz. El primer que afrontarem, i amb el que ja hem encetat la sessió, és Melusine. Concretament, acabem de sentir Ese Ensic Les Hommes Vivient, una coneguda cançó de la chanson escrita per el cantautor, pianista i poeta Leo Ferrer. I si parlam de chanson, el conegut com a pare de la cançó francesa és Charles Trenet, qui compongué La Route Enchantée.

Melusine, el nou àlbum de la cantant Cecil McLaurin-Salvant, un treball inspirat en el conte medieval del mateix nom que ens revela la identitat de la fada Melusina, personatge de la literatura francesa creat el 1392, una obra que recopila

de tota una sèrie de contes i narracions populars inspirades en la cort del rei Artur. Amb aquest àlbum, la cantant conjuga 9 peces tradicionals, cantades en francès, occità, anglès i crioll haitià, en 5 composicions originals, com és aquesta, la darrera que acabem de sentir, Dudu. I posats a autories pròpies, també ho és la que sentirem ara, Fenestra.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: El Diari de Menorca, segons alguns articles, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
4: En Joan de fugir, idò, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Melusine, publicat aquest 2023 i enregistrat a Brooklyn entre el 12 i 26 d'abril de l'any passat, i en el que hi han intervingut Sullivan Fortner, al piano, sintetitzadors i celesta, Aaron Diehl, al piano, Paul Kivik i Lux Curtis, als baixos, Goodin Lewis, al saxo alt, Woody Bryan, a les percussions, Daniel Svengerk, a la guitarra, i Lawrence Leiders, Kill Paul i Obed Calver a les bateries. És el primer dels dos àlbums que vos presentarem a la sessió de l'Eclèctic d'avui. A ell pertany aquest Dunfer Secret, peça barroca del segle XVII, escrita per Michael Lambert, que acabem de sentir. I ara vos propos Le Temps et Assassin, de la cantautora francesa contemporània Véronique Sanson, el darrer tema que sentirem d'aquest primer àlbum, Melusine.

Com vos havia anunciat, també vos volia presentar una sèrie de peces que formen part de l'àlbum anterior de Cecil McLaurin Salvant, que va ser editat el passat 2022. Es tracta de Ghost Song, un treball que recull 7 composicions pròpies i 5 versions alienes que afronten temàtiques com la nostàlgia, els anells i els fantasmes. El que acabem de sentir era Unkid Grave, una peça folklòrica tradicional. Ara sentirem The World is Mine, amb música de Kurt Weill i lletra de Bertolt Brecht, escrita per l'obra teatral L'Òpera dels Tres Centaus.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és esport.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
11: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Until, versió de la cançó que escrigué Sting per a la pel·lícula Kate and Leopold, interpretada per Cecil McLaurin Salvant, ens ha servit per encetar la recta final de l'eclèctic. Avui, una sessió en la que hem fet una selecció dels temes que conformen el seu darrer àlbum, Melusine, i l'anterior, Ghost Song, de Cecil McLaurin. Un ventall musical ampli, eclèctic, com ens agrada dir, que ens ha atracat la varietat estilística que la cantant nord-americana ens presenta en els darrers temps. Tancarem la sessió amb Optimistic Voices i No Love Ding, unides en una sola interpretació. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Iker Hernández, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1245. Heu de saber que a Pollença diuen la, a Solla diuen l'u, a Valldemossa, tu i a Ciutat, vas-te'm a ser.

Bon dia, sí, avui és la festa de la Mare de Déu de la Mercè. I Mercè és un nom de dona i una Mercè també és un benefici graciós cap a qualcú, un acte de benevolència. O també serveix per donar ses gràcies, Mercès. I Mercè també és un títol de tractament honorífic aplicat a persones de molta distinció i en un ús fins no fa massa Mallorca en el llenguatge dels servents de Casa Noble que se'ls tractava de vossa Mercè o sa Mercè. Mercè ve del llatí, que en un principi vol dir favor o graci, de la mateixa arrel que venen paraules com mercat, merceria o mercenari. I un mercenari, recorden que era aquell soldat que oferia els serveis a qualsevol individu a canvi d'una paga. Amb el temps, el terme adquiria el significat de compassió o de protecció. D'aquí tenim les expressions demanar mercè a qualcú, o també la dita estar a la mercè de qualcú, que significa dominar, tenir qualcú dominat. I avui és la Mare de Déu de la Mercè, és la copatrona de Barcelona i la protectora dels oprimits i també dels presos. A Palma hi ha el convent de la Mercè, que va ser un antic edifici conventual que pertanyia a l'Orde de la Mercè, del qual únicament es conserva ara mateix l'església. Va ser construïda a començaments del segle XVII i just allà de vora hi ha la plaça de la Mercè i els carrers de la Volta de la Mercè i Ample de la Mercè. I tot això era perquè l'església i el convent estaven comunicats amb un arc que dona nom en aquest carrer de la Volta de la Mercè, perquè efectivament hi havia un arc de volta. Però el convent va ser expropiat amb les desamortitzacions de 1835 i no en queda res del convent. Acabam, però, aquesta portada amb una curiositat del nom del dia, Mercè. Igual que en la versió castellana, Mercedes, és un nom propi prou estès. Fins i tot hi ha una marca automobilística alemana, l'única que té nom femení, Mercedes, registrada l'any 1902 i que agafa el nom d'una persona anomenada Mercedes, que era una nina vienesa, filla d'uns dels fundadors d'aquesta marca de cotxes. Comencem.

Feim un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: m'estàveu ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dijous 24 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes també són na Maria Pons i en Celestia Oliver. Bon dia, Celestia Oliver.
1: Ja som aquí.
0: Bon dia, Maria Pons.
2: Bon dia.
0: Hauria de dir Vossa Mercè. Vos hauria de dir Vossa Mercè. Ah. Vos agradaria aquesta distinció?
2: Això fa bo, no?
1: Sí, mos ho pot dir.
0: Sí, sí. Home, avui que parlem de Mercè i d'aquest nom que, curiosament, també aquí, des del segle XIII, que se va crear l'Orde de la Mercè, ha tingut moltíssima tradició i també, com dèiem, hi ha hagut l'Eglésia de la Mercè, Palma, i també un nom que, tot i que no és molt comú, això és vera, entre dones, i que, com dèiem, és festa a Barcelona, per això hem posat aquesta cançó de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, que va ser una cançó increïble, extraordinària.
2: No hi ha moltes Mercès? Jo en conec moltes.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: Moltes?
2: Bé, moltes. Me'n venen un parell. Bé, tenc una amiga molt estimada que no en Mercè.
1: Però jo en conec, també.
2: De diversos pobles de Mallorca.
0: Ara en Mercè és la nostra companya molt d'anys. Sí. Una Ferrada, que és
1: aquí. I també en conec, que no són d'aquí, que evidentment són de Catalunya.
2: Mercedes.
1: Sí. Bé, sí. O de més enllà.
2: Ah, d'acord. No sabia si deies en castellà. És nom en castellà.
0: Doncs això, i m'agrada molt aquesta cançó i, curiosament, Freddie Mercury, quan es va inaugurar els Jocs Olímpics, ja havia mort, ho recordareu, i just aquesta cançó s'havia enregistrat poc abans de morir Freddie Mercury i la varen fer amb Montserrat Caballé. Realment és un tema fantàstic.
2: És brutal, m'encanta.
0: Que posa la pell de gallina.
2: Tal qual.
0: Molt bé, tenim més temes, però.
1: Així és, sí, perquè avui parlarem d'un nou taller de fotografia que organitza la Universitat de les Illes Balears, que es titula Construir la mirada, el mòbil com a eina de visió personal en fotografia, i l'imparteix precisament en qui parlarem, professor de la UIB, i també és fotògraf documental com és en Pep Pérez.

0: A menys que mos conten Pep Pérez si han de fer més fotos, on han de fer manco, que han de fer les fotos.
1: Com han d'emprar també el mòbil, també, com a eina personal per fer fotografia.
0: També.
1: Sí. Ell que té un projecte precisament de dones d'un barri gentrificat com a Santa Catalina, que és el seu barri, que ha volgut retratar també la vida personal d'aquestes dones amb soledat no desitjada d'un barri que constantment està canviant de portes cap a de fora.
0: Sí, són precioses aquestes fotografies que fa en Pep. Avui parlarem amb ell també d'aquest taller que farà amb la Universitat de les Illes Balears, però tenim més temes, Maria.
2: Sí, com que dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites que més fem servir a les illes, i avui ens proposen Ostres vingueren, que de casa ens tragueren. Night.

0: Ai, me sap greu interrompre aquesta cançó també ara, però és el destí de contar que tenim més temes.
1: Sí, perquè el tema d'avui el dedicarem a na Lluïsa Llinàs, perquè ella ha anunciat que traspassa el seu negoci, que és la papereria Lluïsa de Set Salines.
0: Idò, si en Celestí ha parlat amb la Lluïsa de la papereria Lluïsa de Set Salines.
1: Exacte.
0: Ha decidit traspassar el negoci i esperen que trobi qualcú que el vulgui agafar.
1: D'un negoci que va agafar fa 22 anys, que el va obrir, que va començar amb poqueta cosa, ho escoltarem, amb un llapis, amb un bolígraf, i a poc, clar. Així com anava fent clientela i entraven per la porta i li deien, no tens això? No. Però, clar,
0: ho com anava.
1: El pròxim dia, el següent,
0: ara,
1: ho tenia.
0: Sí.
1: I un negoci que ha volgut donar servei i ha donat servei durant més de 22 anys al poble de Set Salines i que demostra que quan aquesta gent ho deixa també el negoci, el teixit comercial, local, queda ressentit, en queda tocat.
0: Un trosset, sí. Efectivament, de la nostra història. I, a més, na Lluïsa és fantàstica perquè també té llibres, ella.
1: Sí.
0: I... clar, un de Set Salines va de baixar a Palma, a Manacor, o, no ho sé, a comprar un llibre és en fora. I, clar, i na Lluïsa també fa aquest servei de vendre llibres, coses de papereria. Molt important, aquest negoci.
1: Ha intentat donar servei a tothom. Ara bé, de qui més està contenta és dels infants.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, dels infants que entren per la porta de la papereria.
0: És que això
1: sí.
0: És fantàstic. Jo recordo quan era nina a la papereria que hi havia anant a escola. És que mos hi tornaven cada hora baixa. I devien ser unes mosques, però segur que també en tenen bons records.
1: Ho sentirem.
0: Exacte. Avui parlarem també de la pagesia en aquest programa i ho farem amb el nostre col·laborador, en Tomeu Mesquida. Avui en Tomeu tracta de carabasses.
2: Bon dia, bona gent. Com anem? Com esteu? Mireu, hi ha cultius que no acaben quan els recollim del camp. Un d'ells és la carabassa, una hortalissa que ha crescut durant l'estiu i que pot quedar guardada i disponible durant els mesos on més falta mos pugui fer. Fins ben entrada la primavera. Serà la protagonista de molts de plats calentets que mos llevaran el fred i mos donaran un pot de conhort quan arribin els dies curts i la fresqueta, que espero que no sigui d'aquí molt. Per això, avui a les Fites Netes entrem de dins un tema molt important a la pagesia, que és la postcollita. Com guardam aquests productes perquè els puguem disfrutar molt de mesos. Gràcies a les veus de tècnics, pagesos i gent de fora vila, coneixerem exactament de què tracta això. Avui, conservació de la carabassa. Fins ara!

0: era espanyol. Sant Pere era espanyol.
1: I de si escoltam l'amo de Sant Carabassa, perquè en Tomeu avui parlarà de carabasses, d'aquest cultiu, i m'ha fet gràcia perquè ell ja pensa en menjar calent.
2: Ah, sí, clar.
3: Ell és desfred, per lo que ha comentat, no? No va més de calor, no. Ni de dia llars, ni res.
1: Amb aquesta calorada fa mal pensar-hi encara.
2: Ja pensa en plat de cuero.
3: Plat de cuero, calent.
2: Bons.
1: Home, una cosa en carabassa sempre cau bé.
2: Jo, que nostres m'han dit, tenim carabassa.
1: N'he menjat, en guanjada,
2: sí?
1: Carabassa.
2: Sí, sí. I mira, jo no me'n vaig endur. L'altre dia que nostres m'han dit, ja hi ha carabasses,
1: ja hi ha.
2: Sí,
3: que
2: si en vols.
3: Que bé.
1: Doncs sí, avui carabasses. Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
3: I ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp, el qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I ja ho sabeu, també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós d'aquí de les Illes Balears, com és el 971-13-99-00.
3: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentol i IV3, al Facebook de Tentol.
2: O bé, al correu electrònic.
3: O sorpresa.

0: Bé, doncs sí, arriba el moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un ofici ben antic. Ens referim als gerrers i, per extensió, avui dedicam el programa a la ceràmica i al fang.

gràcies. Avui volem dedicar el programa a l'ofici de treballar el fang i fer ceràmica i ho farem amb 12 ceramistes de dalt de tota. A més, són 12 germans. Un dels 12 germans és notícia perquè la setmana passada es va inaugurar a la Capella de la Misericòrdia de Palma una exposició inclosa dins del projecte Bienal B que impulsa el Museu Esbaluart i que du per títol De la Terra al Cel. Es tracta de Joan Pere Català Roig. El Consell de Mallorca i Esbaluart han presentat aquesta exposició que posa la ceràmica al centre com a pràctica artística vinculada amb el temps, amb la matèria i amb el coneixement transmès a través d'aquest ofici, com dèiem, tan antic. Una exposició comissariada per Lluís Joan de Sentmenat que es podrà visitar a la capella, i que ja es pot visitar, de la Misericòrdia, fins dia 6 de març de l'any que ve. Teniu temps.

I de ser aquesta exposició de Català Roig parteix d'una concepció de l'ofici molt lligada a l'observació, al recolliment, i les peces seves, que són depurades i allunyades de qualsevol voluntat ornamental, exploren les possibilitats de l'argila i de l'esmalte. Realment una exposició preciosa. La recomanem moltíssim. La trobareu a la Capella de la Misericòrdia. Però, mentrestant, el seu germà, en Jaume Roig, es posa a la Torre de Canyamel. L'exposició es titula Refugi de Bèsties i és comissariada per Abba Art. Allà, en Jaume, proposa un espai on l'animal es torna proper i deixa de ser aliè. L'artista reuneix figures, formes i presències que evoquen el bestiari simbòlic de Mallorca, posant en valor la intel·ligència biològica. Emergeixen entre els murs del segle XIII de Canyamel com un recordatori de la relació entre l'humà i allò salvatge, entre l'ordre i el caos, en una visió on el món es basa en la natura. I aquesta exposició, aquesta sí que haureu de frisar un poc més, perquè tanca dia 31 d'octubre i es pot veure a la Torre de Canyamel.

0: Avui del programa Tradició Familiar, ofici del fang i de la ceràmica que comparteixen en Joan Pere Català Roig i el seu germà, en Jaume Roig, i la mare de tots dos, la ceramista també, Malena Roig.
1: I és per tot això que avui jugarem i parlarem amb dos grans artistes i ho farem parlant i jugant amb la ceràmica i el fang.
0: Són les tres.

Les 3 i 24, moment per conèixer la pregunta del dia. I atenció, perquè òbviament avui està relacionada amb el tema. Diu així. Els artesans que fan feina amb la ceràmica reben el nom tradicional de gerrers o ollers. I l'obrador o botiga de l'oller és una gerreria o bé una olleria. Un lloc que també ha estat l'origen de qualque topònim. Per exemple, ses Olleries, que és un llogaret de Mallorca. La pregunta és, a quin terme municipal

0: I de sí, avui tenim tres opcions de resposta. On són ses olleries, aquell llogaret de Mallorca?
1: I de són a Santa Eugènia, són a Llubí, també. O aquell llogaret és a Marratxí.
0: Ahà, què trobau? Ho sabeu on són? Heu passat mai? Les heu vistes mai? És petita, però...
1: És petit.
0: Tenim tres opcions, crec que ho he mirat, i té 130 habitants, aproximadament. Per tant, on són ses olleries per jugar amb nosaltres? Com sempre, teniu dues opcions.
1: A través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: Coll Montentol.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets, sa moderna des d'aquí, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan el tractament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te ven el cap primer de tot.
7: Si a tu te dic bel,
6: tinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Araceli Bosch.

0: Són les 3 i 28 minuts, tenim una pregunta en marxa i t'he de dir que hi ha dubtes, eh?
1: Ah, sí?
0: Avui demanam a quin terme municipal pertany el Llogaret de les Olleries. No sé si és que era un lloc que hi havia moltes olleries o no, però en tot cas, així
1: no
0: se diu.
1: El motiu.
0: M'imagino que sí, que una cosa està, està relacionada. En tot cas, quin terme es
1: confusió?
0: Troba? Sí.
1: Vaja, això vol dir que no hi han estat.
0: Oh, sí? Perquè
1: a
0: vegades, un no sap en quin terme municipal se troba.
1: Sí.
0: També és
1: sí.
0: Lògic.
1: Sí, pot passar.
0: Sí. Per tant, recordem les tres opcions de resposta.
1: I aquell Llogaret és a Santa Eugènia, és a Llubí o és a Marratxí?
0: Aquestes són les tres opcions. De moment, 56% diuen que és a Santa Eugènia, dels nostres oients, 11% diuen que és a Llubí i un 33% diuen que les olleries són a Marratxí. Aquesta és la pregunta. Ara no la resoldrem,
1: no.
0: Perquè esperarem acabar aquesta primera hora perquè hem de conèixer els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí faran jugar amb el tema del programa d'avui, que és el fang i la ceràmica. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
0: Qui tenim? Per aquí.
10: Bé, som en Joan Pere Català Roig i adreça Porto de Marratxí.
0: Ja està. No fa falta dir
10: això. Això és un tercer grau.
11: Sí. I jo som en Jaume.
0: Jaume?
11: Jaume Roig.
0: Molt bé.
11: Però som català, també.
0: També?
11: Català i Roig.
12: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens, exactament? D'on ve?
0: Joan, d'on vens? Ja ho has dit, de Porto.
10: Sí, perdona, sí, ven de Porto,
0: sí.
10: Exactament. Bé, originalment nosaltres som de Palma, però actualment visc a Porto.
0: I en Jaume?
11: Sí, jo estic a Campos ara. Som més sureño.
13: Som parents? Som casats?
11: Sí, som germans.
10: Casats no, però hi fa prop, qualque vegada.
11: Aventura és la relació més llarga que hem tingut.
12: Sí. Vull saber coses teves. On treballes?
0: Joan.
10: Bueno, tenc un estudi que meva i ara darrerament vaig llogar una taulera a Consell.
0: Molt bé. I en Jaume?
11: I jo a Campos tenc també una vaqueria. Que ara, la vaca són jo. Només hi ha una vaca.
12: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
4: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
10: Bueno, molt de fang i un forn, sobretot un forn.
11: Sí, bueno, nosaltres vam anar d'aquest trull.
0: Tu també,
11: sí,
0: teniu el mateix forn?
11: No. Això dels forns és molt personal, molt íntim.
1: Ni els mateixos germans, tampoc.
10: Tampoc.
14: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
11: Sí, bueno.
0: Tothom riu quan li fan aquesta pregunta.
11: Home, és que és un temazo. Home, hem passat per totes les fases, nosaltres. Hem passat per misèria i ara la cosa va un poc millor.
0: Sí, quan
10: nosaltres érem al lots, feien vegades per pagar la factura del telèfon, saps? Era anar a una fira, anàvem a qualque fira no per ganes, precisament, sinó era per fer un pot de caixa i poder... I, bueno, i ara ha canviat molt, ara és una altra història.
15: Tens el dret de guardar silenci.
16: I crec que seria molt bona idea.
17: T'agrada anar a ballar?
10: Jo en absolut.
0: No. Gens.
10: Gens. No.
11: Jo som més bailongo, però és intimitat, no? Quan estàs aquí teva, tal... O ja t'has perjudicat molt. Aquí ja ho don tot.
18: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web...
10: Bé, ja tinc una afició que a vegades és un poc no molt positiva pel meu físic i no, m'agrada anar amb moto. Tinc una moto i m'agrada anar a voltar.
0: No hauria dit mai que t'agradaria fer via,
10: Joan. No, via no. Via no. No és via, no, és la sensació.
1: Passejar.
10: Sí, passejar, saps la paraula.
0: I tens una moto grossa?
10: Sí, fins fa un mes, sí. Vaig tenir un petit accident de tràfic i un senyor va trobar que havia de passar per allà on jo... Tenia preferència, però vaja, coses de sa vida, sí. Sí.
0: Ja va bé. Jaume?
11: Pues no m'havia plantejat mai aquella pregunta, perquè així concreta, una afició concreta, no ho sé. Hombre, també tenc un cotxe vell, jo som més de parar i pega tot. Tot el que...
0: Els animals també...
11: Els animals també formen part grossa de sa meva vida, sí. Sí.
12: Com és que té unes mans tan ben cuidades?
0: Això és
10: el fang? Bueno, el fang no és una cosa positiva, entre cometes, perquè resseca molt i a vegades que nostre me'n diuen no, he de posar un pat de crema. I jo sí, home, crema ara. Els de cuidar perquè és el nostre sustent, però vaja.
1: Però no enduis a les ungles, de fang.
11: Alerta. En Joan és més net que jo. Jo els manc, a les ungles.
1: D'aquí no se mou.
10: Això és perquè no empleem fang de pòrtol, perquè la gent que fa feina en l'argila de pòrtol és molt vermella, molt vermella, i ja te porten de les mans que te queda durant dies dins la pell, dins el coloret aquest tan xulo.
18: Quin és el seu primer record?
0: Aquest és difícil, no?
10: Supos que xerrant d'un record laboral o el que sigui, laboral segurament en Jaume tindrà el mateix. Dins el taller de ma mare, fent feina fins a l'hora que el rellotge no marcava ja quasi.
11: I no és un record. Són molts de records de moltes hores a dins el taller. Sí, sí.
18: Una actuació extraordinària.
19: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.
0: Les encendies respon d'aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar en Jaume Roig, benvingut. Hola. I en Joan Pere Català Roig.
10: Com
0: esteu?
10: Molt bé, vosaltres.
0: Benvinguts a tots dos. Quina il·lusió que hagueu vengut, perquè mos fa ganes que hi fóssiu tots dos, no? Com a germans que comparteixen ofici, que això no passa molt sovint.
10: Que comparteix quin ofici, supos que hi ha altres famílies que els hi passa. El que passa que nosaltres venim del mateix taller, però fem coses bastant diferents i no fem feina plegats. El que passa que fem feina per més per manca de la mateixa.
1: Mm. Clar, però mare i fills.
10: Sí. És a dir, sí,
1: mare... Que us hi heu dedicat.
10: Sí.
11: Jo, un pot de broma, a vegades dic que nostre el taller és un membre més de la família, no? Com que poc o molt has de tenir un taller, si no és mitja persona, no sé.
0: Sí. Idò, vos va... Perquè deies això, quan éreu petits, tantes hores en ta mare, que anàveu a vendre, que estàveu dins el taller, que l'ajudàveu, que vareu prendre l'ofici ja d'infants, però tot i així no vos vareu allunyar. En qualque moment vareu dir, no, jo vull fer una altra cosa.
10: Bueno, qualque vegada té qualque crisi d'aquests existencials, com té tothom.
11: Jo vaig estar molt de temps sense tocar taller.
1: Sí?
11: Del 20 i... el 20 i pots en els quasi 30 no vaig tocar taller, quasi.
10: Tampoc mai me'ls van sentir obligats a seguir l'ofici.
0: Ho heu fet perquè ho heu volgut.
10: Perquè ho heu volgut. De fet, jo també vaig tenir temporada, però més per manco amb aquesta edat, quan jo en tenia la millor de 9 o això, que no tenia molt clar el que volia fer. I de cop un dia vaig dir, va, pues seguiré en el taller de ma mare.
1: Però vos va determinar i marcar, perquè no vos vau decidir cap a un altre camí?
10: No, va ser això.
0: I no vos en penediu, tampoc?
11: No, gens.
10: Actualment, gens ni mica. Fa uns anys enrere, no vol dir que mos en penedissin, però qualque vegada deies, i jo per què he triat aquest camí, exactament.
0: I ara sou dos artistes del funk, ho poden dir així?
10: Bueno, de poder ho dir, ho poden dir.
0: Sí.
11: Nosaltres està mal que nosaltres ho diguem.
0: I d'això ho dic jo. Són dos artistes del funk.
1: Tant en Joan com
0: en Jaume, sí. De fet, en Joan Pere té ara aquesta exposició a la Misericòrdia, que és fantàstica.
10: Moltes gràcies.
0: I conta-mos un poc en què consisteix.
10: Bueno, jo sempre m'ha agradat seguir un poc la línia, entre còmetes, no vull dir clàssica, perquè és una història contemporània, però a lo millor dins el món contemporani una línia clàssica és la ceràmica, que són, bueno, els autors orientals i de principi de segle d'aquí de Mallorca o d'Espanya, vaja, també. I tenia pendent una exposició en una galeria, en Pelaires, i en un moment donat se me va oferir la possibilitat de fer-ho gràcies en el Baluard i en el Consell Insular, de fer-ho a la Misericòrdia. I bueno, evidentment, vàrem pensar que era una bona idea, una cosa molt positiva, i, bueno, i ja ho veus, el resultat ha estat aquest.
0: Ha estat aquest. Ha estat són aquest. Peces de ceràmica, de gran format.
10: Hi ha un pot de tot, sí. El que passa que nosaltres ens hem basat a fer peces molt grosses.
0: Més grosses,
10: i encara. I ja una peça normal per nosaltres, ja és grosseta. I després n'hi ha qualcuna bastant més grossa. I bueno, totes estan fetes en estorn, a la roda. Estan fetes amb un material que se diu gres, que és un tipus d'argila que s'acaba a més temperatura. I sobretot això amb un forn on hi ha foc. És a dir, jo no utilitzo mai forns elèctrics, sempre són o de gas o de llenya. El que deia en Jaume abans és molt important. És a dir, els ceramistes estem cada mig casats. No sé si és mig casats o tenim un alter ego, que és el forn.
1: Hi ha relació, clar.
10: Hi ha una relació, és que totalment, de la paraula. L'has de conèixer, sobretot aquests que hi ha combustió de dins, no n'hi ha dos d'iguals. I tu t'has de fer en el teu forn.
1: Les més grosses d'aquestes peces, quin temps duen?
10: Bueno, de fer-hi feina. En general, una peça potser no és que dugui... Bé, du molt de temps de fer-la, perquè, evidentment, l'has d'anar fent tira a tira, perquè, si no, col·lapsaria i passaria per ull. El que passa que després hi ha un temps d'aixugar, hi ha una primera cuita, després s'ha d'envernissar, una segona cuita, i dins el temps s'arriba a dilatar bastant el tema. I potser una peça la comences ara i l'acabes... Si saps molt bé el que vols fer, pots tardar 3 setmanes, per dir qualque cosa. El problema és que moltes vegades nosaltres el que fèiem és fer una peça, queda feta perquè tens com a moment més inspirat en el que et se forma i la deixes durant un temps fins que després tens una inspiració més en el tema estètic, en el tema de lo millor de l'esmalt, que és una altra història, no? I pot tenir una peça aturada un any o dos.
1: Clar.
10: Fins que després aquella peça entens, tu mateix entens quan la vols acabar.
0: En Joan Pere, però a més, ha fet moltes altres coses. És, per exemple, l'autor de les rajoles de la restauració del campanar de la Cartoixa de Valldemossa, que són també divines. El mosaic que hi ha a la plaça de la Reina de Palma.
10: Sí, senyora,
0: també.
10: També.
0: I altres coses que has anat fent, exposicions, també. I ara dius que vius, tens el taller a una taulera.
10: Sí. Bueno, això de la taulera feia temps que ho cercava perquè el meu taller no era massa gros i començava a tenir projectes grossos, tipus murals i coses d'aquestes. I sobretot quan aixuga necessites molt d'espai per aixugar. I, bueno, va sortir l'oportunitat, vaig enterar que una taulera que hi havia que allà a Consell s'havia de llogar i vaig tenir la sort de poder-la llogar. I allà, clar, pots fer feina en una altra dimensió. Sobretot en tema de superfície, en tema de fer elements més grossos, etcètera, etcètera.
0: I estàs tot sol? Fas feina tot sol?
10: Bueno, tenc un ajudant, alumne, digui-li com vulguis. És difícil de concretar perquè, clar, és un pot tot. En Antònia i va molt bé perquè un tot sol a vegades se te fa un poc feixuc.
1: Ets l'espai on t'han vist en el documental d'Anna Maria Solivelles?
10: Sí,
1: això és la taulera.
10: Allò d'allà és la taulera.
1: Perquè fas els plats per...
10: Sí, una de les peces que hem de fer que feim, vaja, clar, perquè el que xerram, a vegades, ara la ceràmica molt bé, perquè hi ha molta demanda, molt d'interès, coneixement, etcètera, etcètera, però fa uns anys amb en Jaume havien d'anar a fires, posteriorment un havia de fer plats, havia de fer coses un poc més utilitaris per dia a dia, perquè les factures estan allà. I vaig tenir la sort de que en Maria Solivella se va fixar en un dels meus plats. I, bueno, a partir d'aquí va començar una relació molt important i que encara ara dura a nivell de producció pels seus restaurants.
0: També has fet feina amb en Albert Pinya.
10: Sí, en Albert encara ara. Vull dir, tenim una relació molt interessant a nivell artístic perquè realment és un 50-50. És a dir, jo no faig les peces perquè en Albert els apinti a nivell de, com ho diria, de forma, això. Jo faig la peça que a mi m'agrada fer, que en aquell moment en Albert la interactua de Montella dibuixant-hi, i jo sempre dic que és com una tercera via. És a dir, aquella peça no és 100% meva, no és 100% d'en Albert, perquè si l'hagués de fer en Albert no seria així, si l'hagués de fer això tampoc seria, jo no seria igual. És a dir, realment és un camí intermig. I firmant tots dos, etc etc. I això dins el món de la ceràmica no se sol veure. És a dir, el ceramista sol quedar com una persona que fa un objecte perquè el pintor pues, faci la seva història. I en el nostre cas és un 50-50 i això s'ha d'agrair per un costat, perquè en Albert ho va veure tot d'una, i a vegades, bueno, pues, crec que te dona un histori superior en quant que realment és una interacció, una col·laboració.
1: I llevar i menjar.
10: Qualcun hi pot menjar, qualcun no hi pot menjar.
1: Són grossos.
10: Sí, no, i que feim molt de tipus de peça que no es pot menjar, però és veritat que feim una partida de peces que són plats, que són espectaculars.
0: I també en Jaume, que és aquí, que és el seu germà, són germans de pare i mare, tot i que en Jaume ha optat per posar el llinatge de sa mare davant.
11: Sí. Jo vaig posar de ma mare.
0: Així també vols diferenciar
11: un
0: poc.
11: Lo de ceràmica ve per ma mare. Llavors vaig trobar que sí, que feia un poc de cosa de ceràmica. Estava bé que ella pintés algo, no?
0: A més,
11: que,
0: Jaume
11: que,
0: Roig.
11: Que pinta igualment, però...
0: Clar.
11: Però sí.
0: És un home artístic...
11: Claro. Claro.
0: Com a molt lligat, també, no?
11: Sí, més curt, també. M'agrada això de les quatre lletres, no? Que són com a més... I és un color, no sé. Jo em pleia de ma mare.
0: Jaume Roig, clar que sí.
11: Això és un pensament d'un dia i queda per la posteritat.
0: Jaume, tu saps que t'han dedicat una cançó?
11: No.
0: No? Ara l'escoltam.
11: Som molt valents.

0: Sí que ho sabies, eh?
1: Sí, sí que ho sabia.
2: La que passa és que... dolents, eh?
1: Sí, sí, sóc que sou dolents.
0: Ara cantarà, ara cantarà. Mam.
1: No, no, no me'n fallo cantar.
0: No, Joan Miquel.
1: Ah, vale.

0: no te farà encantar, però sí que aquesta cançó se diu Gent que mola un munt, i en Joan Miquel Oliver, que és un amic teu, va fer aquesta cançó tots dos.
1: Sí, bueno, amb en Joan Miquel fa molt d'any que mos coneixem, sempre hem fet... Tenim la nostra manera de fer les nostres petites aventures, dic Mallorca, perquè sempre són com a mini-aventures, i això va ser aquell estiu, que bueno, anàvem a nedar, i anàvem a la cova dels ases, que dius la cançó... res, la típica fèiem els mallorquins. I un poc, lo de la gent que mola un munt, no va tant per nosaltres com per tot el que vols pel camí, no?
0: De tot la gent allò. Que trobau.
1: La gent que anem trobant per racons, que ja sabeu com va, no importa, vos expliquen res.
0: I de ser aquesta cançó, perquè som molt amics i també dèiem, això també treballen junts i fan col·laboracions, perquè això sí que ho feis tot dos, col·laboracions amb diferents artistes. Ja mos explicava en Joan, però tu també, Jaume.
1: Sí, i, bueno, jo crec que en el final és guapo quan tens una persona d'un altre àmbit o del mateix àmbit, però que, no sé, està bé fer sinergies, te canvia moltes vegades la visió de les coses, surten coses que no esperaries, no? Bueno, és aquesta cosa que, al final, tenim sort la gent que ens dedicam a algo més creatiu, de poder fer algo que sigui... és com a jugar, i diuen que un artista és un nen que no ha mort, però nosaltres ens dedicam a jugar amb altres atlots, no? És l'espai de l'escola.
2: I la portada de Ruissos, d'aquest darrer disc d'en Joan Miquel Oliver, que és teva.
1: Sí, sabeu que amb en Juanmi ja estem un poc connectats, perquè ell va començar... Bueno, jo estava fent aquests collages, que eren trossos de dibuixos que no acabaven de funcionar, i vaig començar a fer això, i just ell m'ha dit, ara estic fent un disco que són, bueno, cançons, lletres, coses que tenc d'altre temps. I, clar, encaixava, perquè són els dos roïssos dels dos.
0: D'un i de l'altre.
1: Sí.
0: Però, vaja, quins roïssos, que feis. Ja m'era de dir jo fer mal per els roïssos.
1: Mos tiram un poc de rotllo.
0: A més, en Jaume, també, queda un poc dies, fins dia 31 d'octubre, poden veure la teva exposició a Canyamel, la torre.
1: Sí, a la torre de Canyamel, que està molt a prop, de Palma.
0: Sí.
1: però està molt enfora d'Artà. O sigui que, bueno, és un lloc molt especial, una torre del segle XIII, que era una torre... Bueno, era un refugi per quan atacaven els pirates i tal, i, bueno, hi ha aquesta expo dedicada un poc a algo que se mos en va un poquet ja de ses mans. No sé.
0: Bueno. He llegit biologia, intel·ligència biològica.
1: Bueno, en el moment que estava fent la expo, hi ha molt de temes allà identificats, però un dels temes que me removia era que molt de bimbolla tecnològica, molt de ficar-nos pons a intel·ligència artificial, que jo crec que hi ha bastant de bluff allà, no? Com bastant de tal. I estem tots molt ficats en aquesta paranoia, perquè acaba sent una paranoia, i ens oblidem un poc de lo que realment ens sustenta, i que estem completament ficats dins... Bueno, estem vivint una destrucció massiva de natura, de... Bueno, tot aquest assumpte, no? No importa que us expliqui res tampoc. I, bueno, com un homenatge un poc a la intel·ligència biològica, que és el que realment ens sustenta. Tenim aire, tal, no és perquè sí. I, bueno, un poc d'això.
0: I també hi ha ceràmica? Tota ceràmica?
1: No, allà hi ha... Bueno, jo faig el camí contrari que fan els pintors. Els pintors pinten i arriba un dia que se cansen de pintar i comencen a fer ceràmica. Jo som un que fa ceràmica i de cop dic, ara pintaré. Llavors hi ha pintura, hi ha fusta i ceràmica. Sí,
2: som. I ara, en quin moment te trobes? Far més ceràmica o far més ara, altres disciplines?
1: Ara vaig molt envenenat en fer pedra.
0: Ah, sí?
1: Sí. He estat unes canteres de Pere Santanyí. I, clar, és un material increïble. I molt... que jo m'hi sent molt a prop, perquè nosaltres, bueno, en Joan també, teníem una casa de somonia, que és un temasso, també, i allà està ple de canteres de pedra, bueno, de marès, i sí, ara estic amb això a tope. Sí. Però no he fet res encara.
0: No. I per quan, tots dos junts?
3: Bueno,
0: això arribarà qualque dia?
3: Arribarà segur, perquè fa moltes vegades que en xerram. Sí. A qualque situació que han tingut més intensa de vida familiar i tal, ha sortit el tema i, és un, i precisament ara darrerament n'estem parlant una mica més sèriament, o sigui que arribarà, arribarà.
0: Home, ens agradaria veure els dos germans.
1: Bueno, a nosaltres també ens agradaria, sí, és que és un poc raro, però que no, no hagi passat tantes.
3: Jo crec que és perquè ha de venir el moment adequat, ha de venir el moment adequat i crec que ara s'està costant. Que, clar, vull dir, el fet de que haguem après dins el mateix taller l'ofici, pareix cada dua que feien el mateix i realment feien coses molt, molt diferents. Inclús a nivell de caràcter, jo sempre dic que en Jaume és un artista, vull dir, és la percepció que jo tinc.
0: I tu no ho ets, Joan?
3: Jo no me sent, en cap etiqueta me sent, bueno, m'hi sent.
1: Jo he de dir que si, jo som artista per saps, quan t'expulsen d'un lloc i t'has de reciclar, perquè jo, el món de la ceràmica, qui realment sap de ceràmica, entén que els ceramistes són, o sigui, són artistes i són, a part, són químics i són gent molt... O sigui, és per un prototip de persona, no és per tothom. El meu artista és més fàcil que encaixi qualcú, no? Però jo de tots els oficis dins el món de l'art, és que més respecte me representa és un ceramista. O sigui, que per aquí ja...
3: Bueno, sí, mirat... Està molt bé.
0: Clar que sí.
3: Està molt bé, però vaja...
2: És un artista modest, un ceramista.
1: És, bueno, crec que té tanta feina que fer que no pot estar per...
2: Que no està per com a ell.
3: Jo crec que un pot per aquí, de dir, ficant dins el taller i mos posam allà de dins. I bueno, això.
0: Avui amb en Joan Pere Català Roig i amb en Jaume Roig parlant de la ceràmica. Ara tornem.
4: Tèntol, el teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és... Jocna. De dilluns a divendres a les 5...
0: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
0: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
4: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
0: Aquest setembre serà possible.
4: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
4: Xiu, xiu.
0: Fora.
5: I en pugues, sí.
6: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda división.
6: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs ho pot dir.
6: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
6: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, mos queden pocs minuts, però encara jugarem una miqueta amb en Joan i amb en Jaume, amb la ceràmica, amb el funk, amb aquests dos artistes. I una cosa que no vos he demanat i m'agradaria també saber és aquesta auge que hi ha ara pel món de la ceràmica, que ara tothom fa ceràmica, com a...
3: Borrona.
2: Sí. Tot hi ha tallers i cursos.
3: Surten cama de xampinyons.
1: Bueno, la ceràmica és el nuevo yoga.
0: Sí, exacte. Bueno, tu ho has dit.
1: Pues, ja ve, pues és això.
0: És així?
1: No ho sé, jo som més d'en Goya que de ioga, però... Bueno, està de moda, està bé que estigui de moda, potser hi ha un sector de gent que passa d'una manera un poc superficial. Ceràmica realment és una cosa que és immensa i inabarcable, inclús per qualcú que sàpiga, tu pots passar tres vides i aprendràs coses, que és lo guapo de la ceràmica, i és un poc una llàstima a vegades quedar-se en les coses superficials.
3: Sí. Bueno, i tot el que sigui per afegir dins el nostre el coneixement del nostre ofici, benvingut sigui. És a dir, ara hi ha molta gent que te diu... això m'ha passat a mi, eh? De dir, jo li regatejava un euro a un oller quan anava a comprar una olla, i diu, ara ni se m'ocorre, perquè ara que em faig... la ceràmica, entre comotes, me'n dono compte de lo complicat que és. I ara me fa vergonya haver demanat un descompte.
0: Per tant, també s'ha posat en valor un poc.
3: Un caire positiu el té.
1: Sí. És positiu, eh? Millor que estigui això, de que moda que oblidar completament, com nosaltres hem pogut viure un moment donat la nostra vida.
3: I és comprensible perquè realment és una disciplina que t'abadeix quan t'hi poses, estàs allà immers en la teva història. Vull dir, jo ho entenc. Ara, El que passa és que, com tot, se queda en sa gent en sa cara, com a més, en sa fatxada. Vale?
2: Mm-hmm. Però són dos mons paral·lels, eh? El món ceramista Instagram i sí, el exacte. Món de ceramistes.
3: Però jo crec que sa xarxa social, com Instagram, com tu dius, crea un món paral·lel en qualsevol cosa.
1: Sí. Jo ara faré un poc de bocat del dimoni i diré que ses xarxes també són una cosa molt bona, perquè si no, potser, gràcies a això, també... O sigui, mm-hmm. Jo puc fer coses a fora, tal qual, gràcies a les xarxes. Mm-hmm. O sigui que...
0: Clar, que la gent vos coneix també fora.
1: Clar, sí. Que llavors també no s'ha de... No. És, com... és una eina.
3: No ho demonitzam, no. Simplement que es veu que te trobes fins a la sopa. Mm-hmm. És així.
0: Va, en aquesta prova tindreu 30 segons cada un per enumerar paraules relacionades amb la ceràmica i amb el fang. Començarem amb en Jaume.
2: Vinga, Jaume, tindràs 30 segons per enumerar, es vol fer, eines sí. per fer feina, per treballar en la ceràmica i el fang.
1: Vale.
0: Vinga, un pot de vocabulari, que tu en saps.
1: Vinga, començo amb una guapa. O sobi, no sé, mitja lluna, nap, que és una altra cosa. Què més hem dit? No sé, estorn... què més? Es... Laminadora, forn, mollos, pot haver un taller... que són lents. Són molt lento, jo.
0: Ja està.
1: No, rius,
0: no ho has fet bé, ho has fet
1: molt bé. És suspens.
0: No.
2: Passa bé, clar. T'hauríem de demanar per qualque...
0: Sí, per exemple, Sobi, que sí. És que és la primera que has dit.
1: Sobi és un nom...
0: Òbvio.
1: B... O, B...
0: Ah, B, B.
3: B alta.
1: Mm-hmm. B alta, sí. I això és... Bueno, hi ha un altre... Ribella, un altre esporant ses mans per fer torn. Mm-hmm. Mm-hmm. I és una paraula que jo crec que s'està perdent. I...
3: S'altre dia vaig veure que hi havia, no sé si era la font de Sobi, hi havia un
0: topònim.
3: Un topònim que era, crec que és la font de Sobi, o així. Sí. Mm.
1: Que és una paraula... Bueno, en George Lucas la va agafar per fer un personatge.
0: Exacte.
2: Ah, ja. Clar.
0: Molt bé, li toca a Joan. Joan,
2: i de tu, en 30 segons, Joan Pere, hauràs de dir peces que antigament se feien de fang i que ja no se fan.
3: Bueno, que ja no se fan és complicat.
2: O que se feien?
3: Bueno, que se feien i crec que ja se fan. Bueno, començàvem amb la caragolera, la greixonera, solla, colla de coll alt, la gerriolera, tassons, plats, escudella... dins el món de la greixonera n'hi ha una que fa molta gràcia, que és la malaguenya, per exemple. Cossi, no sé si ho he dit, bruiola... menjador de capella...
0: Molt bé, molt bé.
2: Molt bé.
3: No sé, sí.
0: Molt bé, Joan. Fantàstic.
2: No en fas encara? No.
3: De la gran majoria, jo d'aquest no en faig cap. Perquè això és el que xerram. Una cosa és l'ofici, la peça clàssica, i l'altra és la peça artística.
0: Clar, que sou artistes, per això ceràmics. Va, darrera prova que tenim per ells.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Jaume, una pregunta per tu. Ara te volen demanar per una paraula del vostre món de la ceràmica. La paraula llamuga. Llamuga té molt de significats. Mm-hmm. Pot ser el greix del porc, pot ser una persona que se mou molt, que va per amunt i per avall, és una llamuga, un infant petit, per exemple. També fer la llamuga és anar endarrerit, anar enrere d'osques, però llamuga és també una altra cosa relacionada amb el fang. Quina?
1: Sí. Bueno, la paraula més coneguda és barbotina, però se diu llamuga... el fang molt líquid que queda dins l'obi i s'empleia per fer juntes de peces i, bueno, és com... La gent ho coneix més com a barbotina, però la paraula nostra és llamuga.
0: Llamuga. Mm-hmm. Fantàstic.
2: Ho deies.
1: Sí. Ho deies.
0: Beníssim.
3: No? Molta gent se pensa que els insultes, però...
1: Sí.
0: No és un insult. Joan Pere, la pregunta per tu, mem. L'ofici labrador de Gerrer reben el nom de Gerreria, una feina històricament tan important que fins i tot ha donat nom a un carrer i un barri de Palma.
3: Sí.
0: És de la Gerreria.
3: Correcte.
0: I ara m'he pensat perquè he dit en quin barri, a Bonera, ja m'he dit.
3: És a la ciutat i a més, nosaltres, en Jaume i jo vivíem molt a prop, vivíem en el carrer després de la farina, que està a metres del carrer de la Gerreria.
1: Nosaltres som de la Gerreria.
3: Som de la Gerreria.
1: Ara li diuen Can Amunt, perquè varen com ajuntar tots els barris, però la nostra no nostre tros és
0: la gerreria. Però nosaltres de petits voltàveu per la gerreria.
3: Sí, vivíem
1: sí, a la gerreria. Patíem
3: a la gerreria. Sí, vivíem en el barri, a la gerreria,
0: sí,
3: no en el carrer.
0: Sí, perquè era molt diferent d'ara.
1: Sí.
3: Però molt. Però, nosaltres hem vist tirar un sofà per una finestra.
1: Bueno, sí. Jo tenc una anècdota amb en Joan, que un cop van cremar un cotxe, estaven ja tan acostumats a que hi hagués merder, que un cop van cremar un cotxe de Vall que Nostra, que veia les flames per la finestra, vam anar a despertar en Joan i va dir, ja s'apagarà. Ah, sí. I com a, hòstia, ja havia porat call l'home.
0: No tenim més temps, però ha estat un ple. Joan Pere Català Roig i Jaume Roig, anau a veure les seves exposicions, Torre de Canyamel i La Misericòrdia de Palma. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies.

Moment de començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí tenim totes les lletres i tenim en Joan Jiménez, que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem parlat amb dos artistes del funk i de la ceràmica, en Joan Pere Català Roig i en Jaume Roig, ara mos toca saber quina és la notícia del dia de Tèntol.

0: per conèixer la notícia del dia, saludem a Maria Pons. Com estàs, Maria? Ben tornada.
1: Com va?
0: I també en Tomeu Mesquida, que avui ha vengut. Com estàs, Tomeu?
2: Molt bé, Voltes.
1: És el nou substitut d'en Celestí Oliver.
2: Fai de Celestí ara una estona.
1: Que està missing.
2: Fa unes feines.
0: Està, per aquells qui no el coneguin, és un romaguer, que se diu, talment.
1: És una cotorra i li agrada molt xerrar.
2: I l'han enganxat per allà, sí.
0: Sí, i ha quedat en sot germà.
2: Jo recobre 5 minuts, Celestí. Torna.
0: Parlant de ceràmica, realment són dos artistes que ara deim... És curiós perquè que tots dos siguin dos artistes, sí. Dos germans, i que tots dos estiguin ara mateix a dalt de tot del món artístic de la ceràmica, sobretot aquí, però també fora, perquè estan molt valorats,
2: molt reconeguts.
0: A fora de ses illes.
2: I que s'entenen, no? Perquè normalment a vegades aquestes germans que comparteixen passió artística i tenen interessos no sempre acaben bé. És guapo quan té complicitats i s'ajuda.
0: Sí, sí, sí.
2: És guai.
1: No hi ha competitivitat,
2: sí. No.
1: Celestí, hola.
0: Ara entra.
2: Dissimula, Celestí.
0: T'has acomiadat d'en Jaume i d'en Joan,
3: sí,
0: Pere?
3: Sí, sí. Dels dos germans.
0: T'han agradat,
3: sí, sí, sí, sí. Molt aguts. Clar, xerraven de quan eren petits.
0: T'imagines?
2: Figura, sí.
0: És que justament quan acabava el programa mos han contat que vivien aquí en el barri de la Gerreria. Mm. I clar, sap que hi ha històries que, per contar, tots dos.
3: Clar, i en sa mare, que tenia un taller de ceràmica que va ser cèlebre, com a retall, que continua aquest taller, però sa mare, sí, clar, se va jubilar
0: encara...
3: ja fa uns anys.
0: Encara...
2: Sí, sí, jo tinc un amic que va a classes amb sa mare. Sí, sí, sí, sí. En Tomàs, des d'aquí l'envia una ferrada. Sí, sí.
1: Ah, mira.
3: Taller de fang de tota la vida,
0: que va fer
3: per excel·lència.
0: Yoga, el nou yoga, que et serà.
2: Ah, no, bé, ell és més artista que yoga, però sí, sí.
0: Val.
2: Però sí, no, podria fer yoga perfectament. Sí.
1: Pot fer el que vulguis, teu amic. Clar.
3: Ja hi ha cafès que fan yoga. No sé si arribaran aquests cafès especialitzats.
0: Cafè, yoga i ceràmica,
3: ceràmica.
0: Tot junt.
2: Clar,
3: jo a prop de grossa n'he vist un de cafè que fan yoga. O sigui que pot ser que arribi el moment de fer el cafè i fer fang.
0: Te faig a tasso mentre fa ioga i llavors te la veus amb el cafè d'especialitat, esclar. Bé, hem d'anar a Set Salines, Nord Baró.
3: Sí.
0: Allà volen parlar amb en Lluïsa té la papereria Lluïsa, la traspassa, fa 22 anys que té aquest negoci i ara mos explicarà com és.

0: I de la papereria Lluïsa és un dels negocis que vertebren Set Salines des de fa 22 anys. Després de tot aquest temps, na Lluïsa Llinàs, la seva madona, ha decidit traspassar el negoci per motius personals.
1: Ja vaig obrir la botiga l'any 2004, ja fa 22 anys. Era molt joveneta. Realment, els anys sí que m'han anat passant sense donar-me en compte. Ara, sí, penso que són molts, però no me n'he donat compte i han anat passant 20 anys com si res. I ja sempre dic que, o sigui, que està ben igual que quan tens un fill. Van passant els anys, se van fent grans, sense donar-te en compte, van passant i doncs, la botiga, pues, la vaig obrir un quatre cosetes, se pot dir. I s'ha anat engrandint a poc, i així l'he duit tot, amb molt d'amor i molt de carinyo.
0: Això, molta estima, ha duit aquests 22 anys de negoci. Fa uns dies feia l'anunci a xarxes, anunciava aquest traspàs, deia, amb una mescla de molta gratitud i nostàlgia. Prenia la decisió de tancar una etapa molt important de la seva vida i deia en aquest anunci: ha estat un veritable privilegi acompanyar-vos durant tots aquests anys, 22, i no són pocs, i formar part dels vostres projectes, però sobretot destacava de la tornada a l'escola i del dia a dia del nostre poble.
1: Vaig obrir un quatre llibres i lo bàsic de papereria, i quan dic lo bàsic, vaig obrir en dos tipus de bolis, un llapisos i dos tipus de quaderns i una carpeta. Vamos, amb poquíssima cosa. I així com anava venent, vaig poder anar duent més cosetes. I bé, quan vaig obrir, que abans no ho he dit, també vaig complementar amb un taller d'enquadernació, que jo feia tipus àlbum de fotos, quaderns fets a mà, carpetes... Feia aquesta, així, vaig poder complementar. El que passa que després la botiga de cada vegada pues, me va anar millor i de cada vegada me venia més gent. I el que era la part d'enquadernació, pues, la vaig haver d'arribar a llevar perquè no me donaven les hores. I bé, sobretot va ser quan vaig tenir la meva filla. Ja no podia ser per tot. I bé, vaig donar prioritat a la botiga. I bueno, i així, així vaig anar engrandit. El que era la papereria, els llibres... També vaig intentar dur molta varietat de jocs de taula i algunes juguetes. I després escoltar molt en el client. Saps? El que me demanaven, pues, procurava la pròxima vegada que venguessin que ho poguessin trobar. I volia afegir que per jo els clients més importants són els nens. Veure-los entrar amb aquesta cara d'il·lusió sempre cap a les juguetes o sobretot cap a llibres, saps? Per jo, pues, són els... Però ja són el que em dona més satisfacció de veure a la botiga.

0: Ai, aquest ninja.
1: Que bé, sí, la Lluïsa. Mm. És que és un oasi, realment, quan comences l'escola, allò millor és anar a comprar la carpeta, anar a comprar els bolis, els llapisos, les pinturetes.
0: Que no tenies totxos, em va dur, el cent demà. Que
2: cada menester.
0: Sí, exacte. Que no hi havia la llibreta que necessitaves, també, també, la com anava.
1: I fins i tot les motxilles aquelles que estan de darrera moda, la Lluïsa també les tenia.
0: Això et seria.
2: Sí, sí.
3: Escoltant els clients.
0: Exacte.
3: Tota demanda, no?
0: Idò, i ara na Lluïsa cerca una persona que vulgui posar-se al capdavant d'aquesta papereria, de papereria Lluïsa, per mantenir aquest servei que durant aquests 22 anys ella ha donat al poble de Set Salines i que ha comptat amb una clientela fidel, comerços com el seu que fan poble.
4: Per això, el més important és que un pot venir a comprar un quadern, un boli, un regal de cumple, una simple fotocòpia, però és un lloc on la gent se saluda pel seu nom, acabes comentant qualsevol cosa d'un i de l'altre i del poble, i xerres amb un i amb l'altre, i per jo, això són les botigues. I el dol més important del petit comerç. Els comerços locals, pues, el que fan és ajudar a fer poble, sense botigues. Doncs que aquest sentiment de poble ja no és. Això és el que després tenim una ciutat dormitori, un poble dormitori, no? Sense botigues. Penso que són molt importants en el poble.
0: Clar,
3: totalment,
0: és que,
3: quanta raó.
0: Imagineu-vos un saliner o salinera que necessita una sola fotocòpia.
2: Ja me diràs.
0: Per tant, si tens qualcú que ho faci...
1: I és una ajuda tan grossa, sobretot que tens una tasca burocràtica, que estàs apurat, si tens una impressora que teva mai funciona, això és així.
2: Sí, sí, sí, s'ha dit.
0: Sí, han deixat de funcionar, no?
2: Sí, jo ara n'he comprat una de nova, o sigui que...
3: Estan de vagues, impressores, sempre.
2: No vos fieu mai.
1: No hi ha manera.
2: En darrer moment, sempre
0: arriba un punt que diuen... Au, ja no hi som.
1: I a vegades te sap... fins i tot greu, diu, ara va d'anar a la papereria només per fer una fotocòpia.
0: És ridícul, sí.
1: Dius, bé, compraré quatre coses més que segur que necessit, encara que sigui una llibreta o allò que faci falta. Però sí que és veritat que aquesta cosa de proximitat és tan, tan, tan important que ara quan la aniguem perdent,
2: sí,
1: m'ho
2: trobarem a faltar.
1: Sí.
0: Aquestes petiteses, sí. I d'ahir li hem demanat a Lluïsa Llinàs com d'assegurat està ara per ara el seu relleu i aquest negoci que ha oferit de la papereria, tan essencial per donar vida i servei a un poble, en aquest cas, com Set Salines.
4: Aquest tema encara està un poquet en l'aire i, bueno, espero aviat per poder donar la bona notícia que la tenda no se tanca i qualcú s'anima a fer-la.
1: I va, vinga, fem una crida.
0: Estarem pendents perquè ella, de fet, fa aquesta crida.
1: Si
0: hi ha gent interessada en agafar aquest traspàs de la papereria Lluïsa i d'ahir que es contacti amb ella... Uh-huh. La trobareu per xarxes.
1: Sí, Set Salines.
0: Sí, a Set Salines.
2: Ja, Set Salines.
0: Sí.
1: Que serà bo de fer, si anau a Set Salines, tothom la coneix. I esperem que qualcú agafi aquest negoci. De fet, ara, l'altre dia també hi va a Televisió Notícies, feien un reportatge de negocis que va agafant altra gent, perquè aquest relleu sigui important i és tan necessari, i era curiós també veure, en aquest cas era Palma, però també negocis que hi havia persones que s'interessaven i n'agafaven el relleu, que així sigui.
2: Molt important. Mm-hmm.
0: Sí, veurem si no ha de tancar definitivament.
3: Clar,
0: que aquest
3: no,
0: és objectiu, que continuï aquest relleu de la papereria.
1: Uh-huh. I de Lluïsa, moltes gràcies. T'enviem una abraçada ben forta, enhorabona per aquest 22 anys de feina, per donar vida al teu poble, Set Salines, i quan tinguis un traspàs, ens avises que ho contarem aquí als nostres oients. Celestí, moltes gràcies a tu també.
0: Gràcies.
1: Ara, Consell de la Universitat i tornant tot d'una.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Què és això de Power Bank? Avui comentam un anglicisme tecnològic que podem evitar. Power Bank. Aquest objecte s'ha convertit en un accessori molt habitual per mantenir carregats telèfons mòbils, tauletes, auriculars i altres dispositius quan no tenim un endoll a l'abast. En català, poden fer servir les formes equivalents carregador portàtil o carregador de bateria portàtil, que descriuen clarament la seva funció: emmagatzemar energia per carregar o alimentar altres aparells. I ja que parlant de tecnologia, aprofitarem per recordar un altre terme. L'adjectiu inalàmbric no és la forma adequada en català, perquè és un calc del castellà inalámbrico. El terme anglès wireless no s'ha d'adaptar directament al català, sinó que l'han de traduir segons el context. Així direm sense fil, sense fils o sense cable. Xarxa sense fils, micròfon sense fils o ratolí sense cable. Per tant, recordeu, millor carregador portàtil que powerbank i millor sense fils que inalàmbric. I terme explicat, terme acabat.
6: Tenta'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.

0: Doncs gràcies, Anna Margalida, de la Universitat de les Illes Balears.
1: Brillant.
0: Sempre.
1: Sí, sí, molt encantat aquesta explicació.
0: Treure un somriure, a part de que ho explica molt bé.
2: I aprenem, sí. Exacte, sí, sí.
0: I ara, Maria, avui ens toca un refrany, men, quin tenim?
1: Idò sí, escoltam una de les nostres oients, a veure quina li agrada més, quina dita diu més o quina troba que no sent tant. Sentim en Xisca Mollà.
3: Ostres vengueren que de casa ens tragueren. Vol dir que venen de fora i s'ho fan seu, que tu no pots viure aquí on...

Bé, hem de dir que tot i que aquest refrany va néixer d'un fet físic i bèl·lic, que és com perdre la casa de veres segles enrere, el significat ha evolucionat i avui dia se pot aplicar de manera metafòrica també. Se sol utilitzar molt en l'àmbit laboral, quan arriba un cap nou o una multinacional i acomiades veterans, i també en l'àmbit veïnal o urbanístic per xerrar de fenòmens moderns com la gentrificació o la pèrdua de llibertat en espais comuns. Així mateix, però, grans autores de la literatura catalana contemporània han emprat aquesta expressió, com ara Montserrat Roig en el seu llibre Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, de l'any 1991, per reflexionar sobre la identitat, la terra i el sentiment de pertinença.

0: Vosaltres que heu estat, hostes o engegats?
1: Bona pregunta.
0: Depèn, no?
1: Depèn, sí.
0: L'havíeu sentit en aquest editor?
2: No.
3: Sí, jo veritat,
1: sí, sí. A que nostre feim una variant, que sí, de fora vendran i de casa teva te trauran.
0: Ah, exacte. M'agrada, també.
1: Jo havia sentit més així. Sí, sí.
2: Mm-hmm. Allò d'hostes?
1: Sí, això d'hostes no havia sentit, però sí, sí.
3: Sí, sí, jo l'havia sentida també en aquesta.
0: Jo no l'havia sentida i vos he de dir que sé que xerrava era mo mare.
3: Ah, sí?
0: Li vaig
3: no.
0: dir,
3: ah, clar.
0: Però m'ha vist el món estret.
3: Clar, clar, clar.
0: O sigui que mira, una cosa nova que m'ha pres.
3: No l'havia conegut ara.
0: No?
3: No.
0: Ah, fa estona que no vol veus.
3: Sí.
2: Bé. Mira, Maria, moltes gràcies. Tenim un altre refrany que sumam en aquest altre refrany que ja tenim, els de recordar.
0: Sí, tenim el primer de Moliner mudaràs i de Lladre no te n'escaparàs, que aquest li pega molt en en Tomeu, un poc més de les seves temàtiques de camp. També tenim Hi ha un bon mostel,
2: que també
1: li peguen en Tomeu, que és un...
0: Ai, espera, que és la pròxima que t'ho diré.
1: Dale.
0: Que és gota a gota, s'omple la bota.
2: Tot li escaven bé.
1: Sí.
2: Ara és d'avui no sé si convé que t'escaigui massa bé, oi?
1: Lo que trobeu.
0: No t'han d'engegar d'enlloc, no. Tu quedo.
1: Jo sóc un manat.
2: Fem una pausa i ja l'escoltau, en Tomeu Mesquides aquí.

0: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: IB3 Ràdio Est. Jocna.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia

0: està com tot descol·locat, no?
1: Sí.
0: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
2: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
3: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
5: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
6: I de si vull fites ben netes per reprendre Tomeu Mesquida, com estàs?
7: Molt bé, vosaltres?
6: Sé tornar a saludar,
7: bé,
6: beníssim.
7: Bé.
8: Que bé, que siguis aquí.
7: Ganes de tornar a tenir allà.
6: Nosaltres també.
8: Ja tu ja vens, però, de tardor.
7: Ja ven de tardor.
8: O d'hivern.
7: Estic fingint que fa fresca, però sí.
9: Però
7: vens
9: mànic curta.
7: No, però que
8: no, però ho dic pel tema que mos proposa.
6: No, fins i tot mos has proposat començar a fer brous.
7: Ja, jo ja estic, ja. Sóc insuportable. Sí. És que se m'ha fet molt llarg,
9: ja
7: estiu.
9: Ja fas o ja enyores.
6: No ets única, que se li ha fet llarg.
7: Ho crec, és un tema de conversa molt habitual.
8: Hosti, oh.
7: Sí, sí.
6: Avui la carabassa, producte sí. Important també per ser nostres contrats.
7: Jo crec que sí, el manco que nostre és molt important, la carabassa, menjant tot s'hivern i fins a la primavera i fins i tot
6: i
7: en l'estiu. I aguanta.
6: Clar,
7: i precisament
6: això...
7: d'això volia xerrar. No vull xerrar del cultiu de la carabassa, perquè això és un altre tema i en podríem xerrar molt. Volia xerrar
9: però
7: d'una cosa...
9: Però
7: l'has
9: de fer cosa... perquè, bé, l'has de comprar, perquè si no, no hi ha carabassa.
7: Exacte. Però perquè avui es comprar, se l'estic, gràcies sí. per dir-me un ganxo.
8: Calcula de sembrar.
7: Una de les coses més importants, a part de sembrar-les, Maria, sí. és la postcuita, que vol dir un pic lenteada. Clar, ara, per setembre s'agafen les darreres carabasses. Si sí. mengeu per maig, mira quant de mesos han passat.
9: Clar.
7: I tot això és una temàtica molt important per la pagesia, que és la postcuita, aquells productes que els fas per tenir, per fer estocatge, per dir de qualque manera, i vas traient a plaça on distribuïsquis, com aconseguim allargar-los al màxim i que tinguin una qualitat excepcional, com són tots els productes que
6: clar,
7: fan els pagesos
6: dir...
7: de canastra.
8: Clar que sí.
6: Conservar-ho sí, sí. bé...
7: Sí, hi ha moltes coses que
6: sí,
7: entren en joc.
6: No m'apam, sí, sí, perdona.
7: Sí. Les més importants són el moment de la collita, com tots els fruits, s'han d'agafar madurs, no és una cosa que s'agafi verda i se faci madurar, la pell, el cop, la humitat, la ventilació, la temperatura i el lloc allà on els conservaràs, i, òbviament, com tot, les varietats, o sigui que tot és important, i avui tocarem algunes coses, no tot, perquè tot és molt i no importa, uh-huh. però les més importants les tocarem avui.
6: I xerrem de com conservar, si l'hem de conservar sencera, si l'hem de congelar,
7: sí.
6: la carabassa, on l'hem de posar? L'hem de posar dins la gelera, de fora?
7: Tot això ho tocarem avui, quatre consells, per també un pic que compreu vols, o potser compres carabasses i...
6: O dos,
7: sí, i tant. I com fer que no se faci malbé i evitar... sí, tot això un poquet avui.
6: Molt bé. Però que té una carabassa que no tingui, per exemple, un carabassó.
7: Clar, perquè qualcú se podia fer aquesta pregunta, no? Mira, una curiositat botànica. Les carabasses i carabassons són cucurbitàcies, talment com els cogombres, els melons, i també hi ha carabasses i carabassons que fins i tot poden ser la mateixa espècie. Que n'hi ha
6: els melons
7: una que
6: és... també, oh?
7: Sí.
6: Per això, quan t'encetes un meló que no és dolç, diu... carabassatge.
7: Sí, sí. Sí,
8: tant,
7: totalment.
8: No?
7: I de fet, hi ha peus de melons o de... Bé, això ja seria per un altre dia, però s'empelten damunt arrels de carabassa, que són més resistents.
8: Exacte.
7: Veritats com... hortalisses com els cogombres, els carabassins, depèn, se fan experiments perquè aguantin. Per tant, també, vull dir, són familiars i n'hi ha que són de carabassa de guardar o carabassins de menjar frescos, que són la mateixa espècie directament, que és cucurbita pepo, i després n'hi ha d'altres, les més conegudes aquí a nostres són la pepo, la màxima i la moscata, que la moscata són la majoria, veritat, locals com la petita o la llarga, potser la llarga és la que la gent més reconeix,
8: sí.
7: I això, que és molt important l'espècie, però sobretot el moment en què cuïm. Clar, no sé si heu agafat mai un carabassí o vos han regalat un carabassí d'aquest ja que fan 3 quilos, que són molt llargs, molt grossos, que la pell ja
6: sí.
7: no és bona,
6: no
7: passa tan dur. Clar,
9: ja,
7: això seria com el procés natural que seguiria la carabassa, i si agafessin les carabasses molt tendres, no els podrien engordar perquè serien tendres i els podrien cuinar segurament, no ho he provat mai, però
9: tampoc.
7: Els carabassins, si els deixes passar, ja fan com a fibra, la llavor s'ha desenvolupat, sí. ja
6: això
7: no són mangívores.
6: Això t'anava a dir, la llavor molt grossa.
7: Exacte.
6: Després,
7: per tant, no és que una cosa se guardi més o manco, sinó que mos hem acostumat o han triat aquestes varietats per menjar en fresc i les altres de carabassa, bé, la veritat és la mateixa, però les varietats per engordar tot l'any i tenir aliment tot l'any. Sí.
9: És a dir, que no és simplement una qüestió de tenir més fibra o una popa més densa, no?
7: Clar, jo pensava això, no? Com que la carabassa, al final, si la talles has de fer força, són feixugues, i jo deia, segurament ajuda a conservar que sigui tan densa, sí, tingui tanta quantitat, i és vera que, per lo que m'han contat els experts, les parets i els teixits que tenen les carabasses són importants, però sobretot la pell, i la pell té una cosa, que com totes les verdures i fruites, que són aquestes ceres. De fet, si agafau mai una poma i la fregau en les mans, que s'encalenteix un poc, brilla, i això no és que... O no hauria de ser que li han posat ceres artificials, que alguna gent hi posa per ralentitzar, que durin una mica més, però de forma natural les verdures tenen una cera com... Sí, una cera natural, que si la poleixes fa que deixi de respirar, per dir-ho de qualque manera, i li entrin menys coses i en surtin manco, i així se queda un estat de latència que poden aguantar una mica més els fruits.
8: Uh-huh. Però, Tomeu, el més important, hem de començar per saber quan hem de separar de la planta la carabassa.
7: Exacte, mira, no vos ho contaré jo, avui he demanat a dos pagesos que mos vagin ajudant una micona, i els dos són nous, s'estrenen a la secció
9: d'un
7: Sala Nova.
8: Nova
7: pagesos, i un dels pagesos, en Lluís Nicolau, que és un pages jove, molt jove, des Puig Verd, a Felanitx, i ell m'ho ha explicat com sap quant ha d'agafar una carabassa.
1: Color ja te diu un poc, perquè quan vols una carabassa d'un color blanquinós, verd pàl·lid, ja saps que no. Però quan tens una carabassa que ja té aquell color meixet, aquell color carn, bueno, llavors has d'acostar i has de mirar esquipoll. Si esquipoll encara és superverd, no cuim. Si esquipoll ja tira marronós a un verd més... que vols que va cap a sec, esti dorada. I ho vas trobant el punt tot d'una, perquè m'ha pegat dues esti dorades, ho vols. Si quan talles en l'esti dora és fort, bon senyal. Si està fluix, és quin que eres, but... Això ho arribes a conèixer.
6: L'experiència.
9: Clar,
7: és un put.
6: Sí, tot i que és molt jove, aquest pagès, quan
7: n'hi
6: té.
7: Sí, sí. M'agafes, però no sé si tens 30, en Lluís.
8: Ui, o sigui que... herbeta
7: sí.
8: Jove.
7: Sí.
8: Bé, us he de dir una cosa. M'han enviat una dita de carabasses.
9: Apa. Ah, mira.
8: Carabassa m'han donada, carabassa menjaré. Perquè és que me l'ha donada, ja n'ha menjat primer.
7: Idò.
8: Perdona per la interrupció, no, meu, sí, havia de dir.
9: Tot el meu menjat ja de carabasses.
7: I me n'han donat, és una cosa universal.
9: Ja me n'han oferit encara on
7: no l'han menjat.
9: No els acceptades.
6: Aquest és un altre tema, molt també.
7: Exacte, és un altre tema.
6: Que van, sí, dona
7: molt de
6: jocs
7: a carabassa.
8: Quin tema?
7: Molt important és el nostre vídeo. Bé, si l'heu d'agafar mai, procurau no aturar rec abans de ter-la, això és molt important. La planta mai ha d'estar seca, això ho feia jo, però també m'ho ha contat en Lluís i altres pagesos. És a dir, no és això de que quan la carabassa ja s'ha fet la team i volem estoviar aigua, no, s'ha de seguir regant. I convé distingir dues coses, que la carabassa ha d'arribar a madurar a la planta, és a dir, el que vos deien al principi, no la poden cuir verd esperant que ho arregli després el temps, no s'arreglarà, no quedarà bona o s'aprodirà abans, i que una vegada cuida, se continuen passant coses de dins la carabassa, és a dir, no s'atura, ho has de tenir en compte.
9: I aquí entra allò que en post-collita se'n diu el curat.
7: Mira, el curat és una cosa bastant important, que no és de totes les carabasses, però durant un període curt, una vegada s'ha teat la carabassa, hi ha unes varietats que els hi cau bé, els afavoreix la seva conservació, fer que la pell s'endurezqui. Hi ha diversos processos i cada territori arreu de la Mediterrània té les seves maneres de fer. Després ho explicarem una mica, però aquí el que se fa habitualment, sobretot a Menorca, és posar-les en el sol. Sol i serena un parell de dies, i això endureix la pell, tanca aviat, i fa un recipient, per dir-ho de qualque manera, que el farà més fort i més
6: resistent millor, de dins.
7: Clar, malalties o que hi puguin ferir coses i se prodesqui.
6: Que curiós.
7: I tant.
6: Una vegada cuida la carabassa, què en feim, Tomeu?
7: Vale, aquí hi ha moltes maneres de conservar-ho. Crec que algunes vots sorprendran i, si voleu, pegam un altre vot a una altra finca de Mallorca i com us ho conti un altre pagès.
10: I nosaltres la carabassa la cuim quan veiem que es tronc que està a la carabassa està ben marronet, està un color beix marró, això vol dir que ja està madura. Després, per guardar-les, les guardam normalment davall garrovers o guastres. El que fem és posar-les davall garrovers o guastres perquè estiguin protegides del mal temps, dels calabrus, de les gelades, i a la vegada, com que estan de fora, queden bastant aireades. I això el que fa és que la carabassa aguanti molt i no se prodesqui. Nosaltres la guardam més o menys fins maig. Abril, maig, tranquil·lament aguanta. I entre varietats, pues, bueno, sembrant la varietat mallorquina llarga i després sembrant la varietat més comercial, que és la de cacauet, i he de dir que les dues aguanten tot l'estiu, de la manera que ho feim nosaltres.
6: Uh-huh. Gràcies. Sí,
7: hem pegat un bot per Inca, això era en Tomeu de Menja, de sort de Can Gran, que m'ho ha explicat, això, que davall garrovers, i els garrovers els protegeixen de les gelades i dels mal temps, i se poden orejar, que és important, també, que estigui ventilat allà on ho guardem.
9: Clar, i això de conservador a l'exterior té un punt contraintuïtiu. Per conservar no necessitant necessàriament una cambra fredíssima, no?
7: No, ni fred ni calor. La temperatura ha de ser més o menys constable, que això de valls d'arbres sí que se pot aconseguir una mica més, però tot i que va variant prou, han de ser varietats bastant resistents. Les carabasses un piteades haurien d'estar entre 10-15 graus, amb una humitat moderada, que és a dir, que no toquin terra molla ni els hi pugui ploure damunt, i que tinguin això, molta bona ventilació. Per davall de 10 graus poden patir danys per fred, sí que les gelades no els hi caurien bé. Supos que en Tomeu un pic comença a entrar a fresca, els deu entrar a cobro. I per això, si els heu de guardar a casa vostra un pic comprades, les geleres domèstiques les poden fer malbé amb molta facilitat. També no els hi va...
6: No recomanem
7: no, gens,
6: gelera.
7: Gens. Si teniu... Sí, ara no me surt la paraula. Per tenir-los...
6: Un soterrani o...
7: Sí, o un rebost.
6: Rebost.
7: Perdó, sí. Rebost. Sí. Rebost.
8: Jo és que sempre t'he vist dins el rebost, dins la gelera no l'he vist mai.
9: A que nostre, dins la portassa.
7: De dins la portassa.
6: Sí. Que no sé que estiguin encetades.
7: A no ser que estiguin encetades, que aquí ja se suposa que els consumiràs aviat, tot i que dins la gelera, és vera que un pic encetades aguanten, però clar, no hi ha punt de compressió de fora de la gelera el que t'aguanten. Sí, important, no tenir-les tancades perquè emeten etilè, que això és una cosa que jo no sabia.
8: Com?
7: Sí, emeten etilè. Moltes fruites emeten moltes coses, com les pomes. Si tu poses una poma de vora de qualsevol altra cosa, te madurarà tot d'una.
9: I què passa?
7: I què passa en etilè?
8: Sí.
7: Que els fa que s'aprodesquin abans. Per tant, vius en etilè i per això s'ha d'orejar
9: no
7: bastant.
9: Passa, no mos passaria res, no?
6: És per això que les pomes sempre s'han de posar dins una fruitera totes soles.
7: Totes soles, a part, sí, perquè si no, les coses maduren amb 0 coma, te despistes i els plàtans són tot negre.
8: Gràcies
7: sí.
8: pels consells, Tomeu. No, home,
7: informació de servei.
6: Clar, tampoc no interessa que tinguin massa humitat.
7: No, i de fet, ara en Lluís, que comentàvem que el jove s'hi ha posat, l'any passat va fer un experiment que no li va sortir molt bé, si voleu l'escoltar.
1: I una vegada cuida guardada, nosaltres el que fèiem és un cul i l'altre replegui. I així quan repleguem, ja ho fiquem dins quixons, dos sostres de sis, és a dir, que fiquem més a manco 12 que era baixes dins un quixó i llavors feim piles dins el magatzem. Imagina que estigui un poc ventilat de dia, procurant tenir la porta oberta de la portassa i a més que tenim tanquiat i ja està qualque poc si fa dies molt humits o això, hem de deixar una finestra oberta perquè corren pots aire i ja està. L'any passat jo em vaig tenir fins en el maig, cuia de final d'agost. Evidentment, a partir de març-bril varen començar a podrir una calcuna. També jo vaig cometre una errada, que per falta d'experiència, que és que les darreres que vaig cuir les vaig guardar com a passar a vendre les darreres. I d'ahir van ser les primeres que se varen podrir perquè ja havia plogut. I segur que agafen un estre d'humitat i ja no és igual. Per tant, les primeres que havien cuides, que va ser abans de ploure, va tenir una conservació post-ploguda, ja va ser diferent.
6: M'encanta com ho ha explicat. Gràcies, Lluís, molt ben...
7: Sentem-nos, Lluís, molt. Gràcies.
6: Sí. A Menorca, Tomeu, hi havia una altra manera de fer-ho.
7: Sí, com vos contava, a mi una de les coses que... Bé, ja vos vaig confessar en l'estiu que m'havia obsessionat per melons de Menorca, que hi ha una varietat molt grossa, i una altra de les coses que sempre m'ha cridat l'atenció de Menorca és veure damunt les parets de llocs que hi posen carabasses així molt ben col·locades, molt mones, i estan allà sol i serena molt de dies. I vaig contactar amb un home, que és en Pere Fraga, que ell és expert en melons, però també és un entès de la pagesia, i li he demanat també si això era un mètode decorat, i efectivament és un mètode decorat que empleen sobretot una varietat que se diu de porc, si no ho dic malament, sí, carabassons de porc que es posaven damunt parets o teulades i són unes carabasses grogues i grosses que s'allarguen i que s'empleaven això per donar aliment en els porcs. I el fet de posar-ho a sol i serena, segons ell, diu que granaven millor. O sigui que també donava aquest punt d'importància.
6: Molt bé. Idò, crec que tenim també un altre i un darrer testimoni.
7: Sí, per acabar i per donar un punt una mica més tècnic en l'assumpte, li he demanat a en Borja Camí, que ell és tècnic i assessor hortícola, que l'hem escoltat ja aquí un parell de vegades.
8: És un clàssic
7: amic
8: nostre.
7: Exacte,
8: sí.
7: Que s'explica molt bé, i li demà que ens faci així un resum important de les coses per conservar bé una carabassa.
11: El fred li pot fer mal, amb baixades d'hivern o una glaçada li podria fer molt mal, no tolera la glaçada, el fruit. Sota els garrovers, sota les figueres, sota un pi o en alguna porxada, com us he comentat, són llocs correctes sempre que hi hagi una correcta aireació. Tradicionalment es conservaven les carabasses a sol i serena, almenys la temporada d'estiu i tardor, fins a l'arribada de l'hivern. Atenció en la conservació, les rates poden ser un condicionant, hem de tenir una prevenció o un control dels rosegadors. No recomanaria aplicar cap producte fitosanitari en conservació, excepte en comptades ocasions o produccions molt grans, que vulguin allargar molt la postcollita, que es podria aplicar algun caolí, algun secant, o algun sofre en espolvoreig, o algun sofre cúpric en espolvoreig en la conservació, però no sol ser la pauta habitual.
6: I la Borja, gràcies per
9: pensar. Serrates roga, no?
6: Exacte. Sempre hi ha qualque enemic.
7: Sempre hi ha qualque enemic. Sí, sí. I mirau tots els viatges que fa una carabassa abans d'arribar a casa nostra, que també és important, a part de cultivar-la, després tot el maneig i totes les
6: I que has de tenir lloc per poder-la conservar.
7: Lloc, que les condicions estiguin bé, que estigui net, curiós. O sigui que quan comprau una carabassa per febrer, penseu que ja d'un parell de mesos al voltant per allà, que serà bona igual i que haurà...
6: I que qual cuidada.
7: I qual cul està vigilant perquè vos arribés a que vostra la mar de bé, que és important. En totes aquestes feines.
6: I la mar de bona, que és de bona sa carabassa. Mira, quan tots a fira de sa carabassa encara mos queda un poc.
7: Sí, en podrem xerrar.
6: 14 de novembre, a Muro.
7: Mira, per anar a carabasses grosses.
8: Pobre per excel·lència.
7: Exacte.
6: Idò, ara hem d'acabar amb el glossari de Fora Vila. Avui incorporam una nova paraula. Tomeu, quina és?
7: Sí, mira, m'ha costat molt dir la paraula avui. En final he triat portassa, que ens l'estil ha dit abans.
8: Sí, visionari.
7: És una paraula molt viva a fora Vila, a les zones rurals de Mallorca, el Manco. I una portassa pot ser una porta a lo que tu vulguis, ho direm així. Normalment per guardar qualsevol cosa i els pagesos hi poden guardar...
6: Sí, ara molta gent guarda cotxos.
7: Exacte, ara són per cotxos o per cases. Bé, s'està transformant una mica aviat tot això i pot guardar carabasses perfectament. Una portassa seria un bon exemple.
6: Ho he cercat... A la portassa hi guarda les cebes,
7: domàtigues,
6: els melons, les domàtigues, les carabasses...
9: És un bon lloc, és el rebost.
7: És el rebost, l'ampliació del rebost, no? La zona més bruta...
8: Exacte, la sort de tenir una portassa,
7: si
8: perquè,
7: tens
8: clar,
7: portassa,
8: no tothom
7: sinó...
8: en té.
9: Sí, ha de ser grossa.
8: Exacte.
7: No? També, pensava que era una paraula antiga que s'havia empleada fa molt d'anys en el diccionari Alcover Moll, que sapigueu que la definició és porta gran, o sigui que no sé si és que no va tenir temps de demanar que era una portassa, però
6: i es diec
7: tampoc la recoix, tampoc. Així que l'afegim en el nostre particular. Clar. Per una vegada jo m'he pensat...
8: Haurem de xerrar amb es des diec,
7: i que ho afegis quin cinc.
6: Clar, molta gent... Nosaltres tenim portassa a casa nostra, però molta gent li diu cotxeria.
7: Cotxeria.
6: Moltíssima gent. Ja. Sempre m'ha creat molt d'atenció perquè una cotxeria sí que ja és clarament
7: per cotxe, guardar cotxos. Però una portassa, clar, era per tot.
6: Però sí que la portassa té aquesta com cosa més multiusos.
7: Sí, pel que necessitis, qui la
6: tingui. I sempre solia ser la part baixa d'una casa.
7: Sí, i podia anar des d'una vista a un carro...
6: Perquè llavors també hi havia les golfes
7: Sí, per entrar a les coses on no volies que arribessin les rates, per exemple.
6: Que
7: es
6: també
7: gras,
6: hi havia molta gent que guardava...
7: Sobressada.
6: Exacte, la perxa.
7: Exacte.
6: Solia estar a dalt de les cases.
9: Però ara que fas aquesta diferència, perquè els espais de poble, aquests espais els dius portassa. A una altra casa els diràs cotxe, xeria, o fins i tot garatge. Fas aquesta diferència.
7: Una paraula interessant.
8: Molt bona paraula, Tomeu.
6: Sí. I d'avui incorporant queda la portassa.
7: Fugida, queda fugida.
6: Sí, troc un dia hem de fer un glossari. Mira, avui que han vengut els nostres amics de ceramistes, artistes, mos han duit un llibre fantàstic, que és un vocabulari del món de la gerreria, del fang.
7: Interessant.
6: I està molt bé, podíem fer un altre.
7: Podríem fer,
6: que n'hi
7: ha
6: qualqui,
7: sí. Hi ha qualque vinater que n'ha fet. Però sí. Jo tenc un Excel, sempre vos ho dic. Està
6: exacte,
7: tot apuntat allà.
8: Tot controlat.
7: No ho perdrem.
6: Gràcies, Tomeu. Fem una pausa, ara torna.
12: IB3 Ràdio és Dial. digueu.
13: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
12: Què saps?
13: No has de venir a presentar el programa?
12: Quan?
13: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
12: Ja me toca. Ja estan equipats també els primers de vacacions.
13: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
12: Idoi, prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.

0: Continuem, i ara vos hem d'explicar que el fotògraf, documental i professor de la Universitat de les Illes Balears, en Pep Pérez, impartirà el taller de fotografia Construir la mirada al mòbil com a eina de visió personal en la fotografia. This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn, with no shirt on, ready to take the world. I de Pep Pérez, fotògraf documental mallorquí i professor de la Universitat de les Illes Balears, té també el projecte fotogràfic en forma de llibre anomenat Raval, que és una mirada documental sobre la soledat no desitjada precisament de 7 dones majors que viuen en el seu barri, gentrificat, el de Santa Catalina de Palma. El projecte observa com la transformació urbana del barri afecta els vincles, la memòria i també les formes d'habitar-lo. Però en Pep, a més, dèiem que impartirà a partir d'octubre i fins desembre el taller de fotografia Construir la mirada al mòbil com a eina de visió personal en fotografia.
1: Pep Pérez, com estàs? Benvingut.
2: Hola, moltes gràcies de nou.
1: Clar, han demonitzat tant el mòbil que ara se mos fa difícil pensar com una eina bona per fer coses, sí, sí, també personals i artístiques, no ho sé.
2: Clar. Sí, és un poc aquesta la idea, no? Bueno, en realitat va més enllà del mòbil. El que passa és que, com habitualment tothom té un mòbil i tothom fa fotos, pues hem decidit utilitzar en el taller el mòbil, però qualsevol que vengui amb una càmera també serà acceptat.
1: També funciona, sí, no? Sí, clar, per una banda és bo perquè s'ha democratitzat molt el món de la fotografia, tothom
2: moltíssim
1: fa fotos.
3: Cada dia, a totes hores, cada
2: tot
3: minut.
2: Sí.
1: A tot.
2: Aquest és el problema. Moltes vegades
3: clar, anant de viatge i és la càmera, ja no tenim càmera.
2: No. Ja no es passa quasi res a paper, el qual també és un problema, perquè és realment on queden les fotografies, no? En un paper.
1: Però l'objectiu d'aquest taller quin seria?
2: És més aprendre a mirar. El que passa és que vam pensar que qualsevol té un mòbil i que si no quedaria tot retallat una miqueta a la gent que fa fotografia de manera ja avançada, i no era la idea del taller. La idea del taller és ensenyar no només fotografia, sinó sobretot com mirar, és a dir, quines són aquelles coses que quan fem una foto hem d'estar una miqueta atents que quedin dins l'enquadrament, no? I el que volem dir amb elles és alfabetitzar un poc el que és el llenguatge fotogràfic, que és molt desconegut. Malgrat, com dèiem abans, molta gent fa fotos, molt poca gent té una alfabetització de sa mirada, del que significa fer una fotografia, no?
1: Total.
2: I l'idea del taller és una miqueta explicar això. Com podem fer una bona composició, quins elements han d'aparèixer, com han d'estar ordenats i organitzats entre ells, perquè la foto no sigui només agafar i fer clac, sinó que intentar construir una mica un significat a través del que surt a l'enquadrament. No?
1: I creus que vendrà molt d'influencers en el teu taller?
2: No ho crec, a no ser que siguin de la UIP, perquè en realitat...
1: També n'hi ha molt.
2: En realitat, sobretot, el taller està enfocat a
1: alumnes,
2: a personal de la UIP i alumnes, especialment alumnes, sí.
1: Clar, és un taller per alumnes de la Universitat de les Illes Balears perquè tinguin com una oferta complementària, una formació complementària en els seus estudis.
2: Efectivament.
1: Però realment pot venir de qualsevol facultat.
2: De qualsevol. De qualsevol, i personal d'administració de serveis i professorat també. De fet, sé que hi ha professors que s'han apuntat ja.
1: Ah, sí?
2: Sí.
3: Clar, per tenir aquesta mirada, has de tenir una bona mirada, has de tenir una certa inquietud, has de tenir gust. No sé si va associat o...
2: Sí, va associat.
3: O no, sobretot... T'has d'haver educat, t'has d'haver...
2: És una bona idea, la de l'educació, no? La mirada s'educa, igual que tot. El que passa és que no està contemplat a l'educació ni primària ni secundària. Només, a no ser que te dediquis a educació artística, ja quan està avançat el batxillerat, o si te'n vas a un FP que treballi en tot el tema de lo que és les tècniques audiovisuals, sí, però les demés persones no estem educades amb la mirada fotogràfica, que també és la mirada audiovisual.
1: I la mirada humana.
2: I la mirada humana també efectivament.
1: Clar.
2: Sí.
1: Jo ho penso, jo tinc molta imatge de quan era nina i en el meu poble sé com són les façanes, me'n recordo els carrers, me'n recordo les xeres, me'n recordo moltes coses, no? Però ara, que visc a Palma, m'acosta molt, a vegades veig un edifici, però com no, he passat 500 vegades per aquí davant i no m'havia fixat mai amb aquest edifici.
2: Clar.
1: Per què?
2: Clar, perquè moltes vegades ens passen les coses si no fiquem atenció, no? I també ens succeeix amb la càmera. Si us fixeu, segur que us ha passat moltes vegades. Feu una foto i quan la mireu, us doneu compte que surt alguna cosa que no havíeu vist. Mm-hmm. Dic, ostres, això no volia que sortís i ha sortit allà, algú que li surt un arbre per damunt del cap. No? I tu, quan has fet la foto, no has vist que darrere havia un arbre o una farola i que te destrossa la imatge de la fotografia. No? Mm-hmm. Estava allà, però no l'has vist. No? És perquè no tens la mirada educada. No? O sigui, si tens la mirada educada, dones compte tot d'una de quins elements sobren. I una foto, una bona foto, no és incloure coses dins l'enquadrament, és pel contrari, és treure coses que sobren. No? Mm-hmm. I la idea és aprendre aquesta simplicitat, fer desaparèixer aquelles coses que no haurien d'estar a l'enquadrament i, en canvi, deixar permanentment vistes aquelles que sí.
1: Ara també, perdona, Celestí, ara que d'això, en Pep, hi ha moltes aplicacions que te lleven... És a dir, tu te'n vas a Nervedrà a fer una foto amb banyador i te lleves tota la gent que tens a de vora i estàs tu estupenda amb Sabadrà darrere.
2: Sí, sí, però la idea no és aquesta. Ja. Això sí que ho fa la IA. La IA ja és un altre tema que ens podríem anar per, no un, altre, per un altre dia molt de temps. I la veritat és que en el curs o el taller està ensenyat, o el que s'ho pretén ensenyar, vull dir, perdó, està dissenyat per el que seria la toma directa, no? Sense que després hagis de manipular res ni llevar res. No? Mm-hmm. És una idea més de fotografia més clàssica, mm-hmm. encara que sigui digital també, però més clàssica.
1: Clar, per què no se'ns educa en fotografia?
2: No ho sé. És una pregunta interessant. Jo crec que perquè no s'hi ha donat gaire importància fins que tothom ha començat a utilitzar-la, no? Abans els que feien fotografia eren aquells friquis que els agradava molt la fotografia des de petits i que se dedicaven a ella o de manera aficionada o de manera professional, però el reste de la població usava només la càmera per records. He anat d'excursió, he anat de viatge, vull tenir aquest record. És el que s'anomena la fotografia vernàcula, que és la típica fotografia que hem fet tota la vida. Però ara, tota l'utilització de les càmeres digitals i sobretot dels mòbils, tothom fa fotografies i, per tant, seria una bona idea, ja que tothom ho fa, igual que tothom ha après a llegir, que tothom aprengués una miqueta com és la fotografia i què és la mirada i com desenvolupar-la. I aquesta és un poc la idea del taller.
3: Clar, perquè la fotografia és sabre observar, no? Observar un instant, un moment concret de la vida.
2: I donar-li significat, també. Mm-hmm. Tu en la foto vols dir alguna cosa. No és només una qüestió estètica. La majoria de les vegades amb la foto volem dir alguna cosa. O volem captar aquell moment per recordar-ho, no? O volem dir alguna cosa amb ell. Per exemple, el projecte fotogràfic que jo he fet, el que se vol transmetre un missatge i una intenció molt clara. I això, moltes vegades, la fotografia només s'ha contemplat com una forma estètica, no com algo narratiu, com algo que pot explicar coses. I la fotografia avui en dia no és una foto, és un conjunt de fotos que intenten explicar i narrar alguna història, no?
3: Mm-hmm. Clar, i aquest projecte que ara t'hi referies, Raval, sí que té aquest relat,
2: no?
3: Aquest fons narratiu.
2: Sí, hi ha un fons narratiu darrere. Són 86 fotos, però entre elles estan combinades de tal manera. També hi ha una gramàtica de la imatge fotogràfica que compten coses, no? Mm-hmm. I aprendre a llegir aquestes imatges de manera encadenada, no sueltes una a una, també forma part de lo que volem ensenyar.
1: Sí, perquè en Pep, a banda d'aquest taller que impartirà a la UIP i que vos hi podeu apuntar si sou alumnes al personal de la universitat, també tens un projecte que se diu aquest que en Celestí Carraval, que se tracta de fotografiar dones que viuen o soles o acompanyades, però que viuen en el barri de Santa Catalina.
2: Viuen soles, totes. Sí.
1: Totes.
2: I amb una solitud no desitjada, la qual empitjora molt la situació. I sí, el que intento és contar les vicissituds i les dificultats que tenen per viure soles en un entorn que ja no hi ha les xarxes vinculars que existien abans perquè han anat desapareguent, no? Mm-hmm. I això empitjora la seva situació com a dones que viuen en solitud, no? Mm-hmm. No tenia aquest suport, no tenia aquestes xarxes que abans en el barri existien, que en alguns pobles encara continuen existint, però que també estan desapareguent una miqueta tota Mallorca a mesura que se van gentrificant i turistificant els espais.
3: Clar, no? I de portes per endins, barris que estan en constant transformació, no?
2: Totalment.
3: En constant moviment.
2: Totalment. Alguna d'elles me diu, mira, Pep, és que la meva finca, els veïns han canviat 3 vegades en un any i ja no puc fer molt de contacte amb ells. Alguns ni xerren el castellà. I no tenc com comunicar-me. Si me passa algo, no sé què hauré de fer.
1: Clar. I que és d'important... qualsevol cosa poder cridar un veïnat i me pots ajudar amb això?
3: Xarxa.
2: Sí, sí, de xarxa. O quan abans anaves al forn i feia 3 dies que no te veien, pregunten, Margalida, feia 4 dies que no t'he vist, què havia passat? No, ja ningú sap.
1: Sí, o demanen, bones, no, Margalida, que fa 2 dies que no la veig.
2: Exacte, efectivament, sí.
1: Sí, és aquesta cosa tan important. Aquest projecte que seu Raval, enhorabona, també, per ell. Abans que te'n vagis, t'han preparat un paraulòmetre, Pep.
2: Ah, sí.
1: Les preguntes més curtetes.
2: Vale.
4: El paraulòmetre.
1: I el paraulòmetre te'l farà Ana Maria Pons, que han entrat a l'estudi.
2: Hola, Maria, què tal? Molt bé, i tu?
5: Vinga, començàvem amb aquestes preguntes. Primera pregunta, quin fotògraf, ara per ara, és el que més te fascina?
2: N'Alex Sot.
5: Ah, mira, que anava a dir pregunta difícil i ho ha sabut ràpid, oh?
1: Qui és aquest senyor?
2: És un realment fotògraf nord-americà que fa fotografia documental. I té uns llibres fantàstics. Un d'ells, Niàgara, si el busqueu.
1: Sí?
2: Veureu el tipus de fotografia que m'agrada.
5: Molt bé, mos apuntam. I la darrera foto que has fet devia ser avui, o no?
2: No. No. He estat a... Mira, vaig estar a una fira de fotollibres a Madrid, que van escollir el meu llibre aquest cap de setmana, i les fotos, les últimes fotos les vaig fer allà, en el festival aquest de... Fiebre Fotollibre, se diu a Madrid. Fiebre Fotobook, perdoneu, les vaig fer allà l'última.
1: Però tu això de fer fotos així, allò que has de menjar, que has de dinar, que has de sopar, no.
2: És que fem fotografia, també ens cansem una mica tant de fotografia, i per tant normalment les fem quan les necessitem.
5: I la darrera foto que has fet que més t'ha agradat?
2: La que més m'agrada... Mira, aquest estiu vaig estar a Berlín i vaig fer una sèrie de fotografies sobre el que es denominava el mur. Lo que era el mur de Berlín, en realitat tenia quatre parts, i una d'elles se denominava el camí de patrulla, que era la part que patrullaven els guàrdies per evitar que passessin a l'altre costat i saltessin els de la República Democràtica a l'alemana. Tota aquesta banda s'ha gentrificat enormement, i vaig passejar-me per el mur, per el camí, perquè encara està allà perquè el puguis veure, i tots els edificis que hi havia al costat són edificis que vaig fotografiar, i una revista americana de fotografia documental me'ls ha publicat.
5: Ah, sí? Quin nivell.
2: I per tant m'agraden molt també totes aquestes fotos que he fet dels edificis. Són edificis només. Edificis que se van aparèixer a mesura que va caure el mur i els van anar a construir.
1: Que interessant, i d'enhorabona també.
2: Gràcies.
1: Que t'han comprat aquestes fotografies.
2: No me les han comprat.
1: Ah, això ja és un altre tema.
5: T'han citat, no?
2: Exacte. M'han citat.
1: I de Pep, moltes gràcies. Encara se poden escriure en aquest taller de la universitat?
2: Jo crec que encara queden places, sí.
1: Sí. Doncs ja ho sabeu, impartirà aquest taller, si diu Construir la mirada al mòbil com a eina de visió personal en la fotografia. És en Pep Pérez i és de la Universitat de les Illes Balears. Moltes gràcies, com
2: dèiem. Gràcies a vosaltres.
1: I ara ja quan facem fotos ens hi mirarem una miqueta més.
2: Però se podeu apuntar al curs de llens.
1: Sí, crec que mos convé.
3: Que és de franc, més.
2: Sí, és de franc, sí.
1: Doncs ja ho sabem. Moltes gràcies a tothom que ha fet possible aquest programa. Joan Jiménez, el control tècnic, Maria Pons, Celestí Alibé. Nosaltres tornem demà. Per cert, les olleries són a Sant Eugeni. Que no ho han dit, eh? A Sant Eugeni, el poble de Sant Eugeni. Fins demà, gràcies.
3: Vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, que és i que no és clàssic. Aquesta serà una de les preguntes que més farem en el programa d'avui. James Bond és un clàssic o és Casablanca? Qui és més clàssic, Beethoven o els Beatles? Per què triomfa l'Odissea de Nolan en el cinema? Per què Ang